0: I després d'haver aturat aquestes tres persones que, me n'adon, que el problema estaven que no havia sabut demanar en el públic que tocava. Aquestes veus tan joves que m'ha escoltat, és evident que me diran que no utilitzen cremes. A partir d'arribar a aquesta conclusió, ja m'he sabut encaminar una mica més. Crema solar, tan sols posar quan és estiu?
1: Sí, és estiu, sí, és estiu, sí. Luego, després, quan ha passat estiu, crema hidratant, normal.
0: Cada quant tan sols posar de crema hidratant?
1: Cada dia.
2: Jo sempre me'n poso, és a dir, ara sí que per la tardor o primavera, hivern, no me'n poso, però si arribes a estiu, sempre me'n poso. Crema solar de 50.
0: Te sols cremar a la platja?
2: No, perquè me'n poso 3-4 vegades, sempre, tot empadornada. Sí.
0: I cremes hidratants, n'utilitzes?
2: No me'n sol posar, no m'agraden molt les cremes, només utilitzo crema solar.
3: Y me pongo el DIN, ¿lo conoces?
0: ¿Cada día?
3: Cada día, mañana y noche.
0: ¿Y crema solar?
3: También, eso lo da en el cuerpo, lo que pasa que ahora no me acuerdo el nombre de ella, no me acuerdo, pero vamos, sí, aunque yo ya sabes que no puedo hacer milagros, pero bueno, guapa.
0: Miracles, ningún papel para protegir y prevenir las cremas, mai ve de més.
4: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: mals.
1: Els oients no ho senten, però Juny Cortes, Aina March, jo sí que vos estic sentint sa panxa. Que ja comença a fer renou.
2: Jo sempre m'enfada de renou.
1: Sobretot en aquesta hora. Jo no sé si és perquè aquesta cançó que sona se titula Pàmbol i sal o perquè ho vist entrar un cuiner per sa porta i se vos han disparat totes les alarmes.
2: S'han juntat les dues coses, jo per mi.
0: Sí, sí, sí. Que a més quan qualcú es cuiner se li nota.
1: Sí,
0: li
1: no?
0: Nota.
1: Encara que no duguis la jaqueta posada.
0: Sí, sí, sí, sí, té, com a, té un algo que se li nota.
1: Tu trobes, José Cortés? Tens un algo que se te nota?
3: Jo crec que no. No ho sé, la veritat. No ho sé. Però bueno, xerrant de cremes ja... Ja me ve com a inspiració,
1: sí,
3: sí, sí, sí. Jo sí que m'en pos de crema.
1: T'anava a dir, tu tens bona cara, res de roda,
3: però
1: tens
3: la pell bastant seca, ara quan ve l'hivern, i ja vaig previngut i sempre me pos crema. Solà no, bàsicament perquè no tenim temps, sinó anàvem a prendre el sol, saps? El sol de la cuina i dels fogons, que ja cremen.
1: Que es cuiners quan acabau temporada, ara que s'acaba la temporada per molts, tu no. Però es cuiners sobretot de temporada dura, aquestes d'estiu, acaben blancs i prims.
3: Bueno, mem, hi ha de tot, saps? Jo me diuen, tu, per ser cuiner, és molt prim. O sigui, no sé si la teva teoria és massa, saps?
1: No, vull dir que se primen
3: sí,
1: en final
3: normalment,
1: de la temporada.
3: Sí, perquè en el final són bastantes hores, aquí a Mallorca és forta la temporada de l'estiu, i la gent en el final, ostres, acaba molt cansada, i t'aprimes, no menges bé... Has de beure molt, però perds molt de líquid, sues molt, o sigui, se fa feixuc la temporada aquí. Sí.
1: I a quina hora sopa un cuiner que dona de sopa? A quina hora sopes tu?
3: Jo sop cap a les 11, normalment. Però
1: sí,
3: jo,
1: tu després.
3: Però jo tenc una particularitat, i és que jo no dino mai, pràcticament. Si jo estic fent feina, jo som molt metòdic, prenc el meu berenar, que és avena, un poquet de llet d'avena, cereales, un poc de fruita... un cafè sagrat, i després ja no menys res més fins a anar a sopar. Perquè ja de l'estrès de la feina, són moltes hores, vaig a comprar tot sempre, tal, molta feina, i ja no me cau bé. I dels nervis no puc disfrutar, i sop. A les 11, quan arriba a casa meva, és el moment de...
1: Relax,
3: bajonazo.
1: No?
3: Sí. De relax, sí.
1: I tu què ets, de tastar? Allò, vaig tastant, o d'ensumar...
3: De les dues coses. De les dues coses.
1: Perquè ensumant, olorant, també notes
3: sí.
1: Si falta qualque cosa. No?
3: Sí, sí. O sigui, nosaltres en el final t'has d'acostumar i tastar també. Yeah. Però tastar és un tast molt petit, perquè si no s'estaries tastant o tot. I és un tema de... Nosaltres també, després de tant d'anys de cuinar... O sigui, jo ja cuino de memòria. O sigui, jo ja sé quins plats me funcionaran sense provar, pràcticament. Ja sé que això, aquests ingredients ja casen, per l'experiència que tens, perquè ho has provat, perquè saps els gustos que tenen cada cosa i saps que en aquella... El tast és per un tema de sal, de confiança, però normalment no. I solo sí que és vera que ja quan fa bona olorota, això no pot fallar.
1: Ja.
3: Qualque vegada falla, però sí.
1: Però poques.
3: Poques.
1: I en José Cortés, que avui ens acompanya en aquesta secció, ves pensant en sopar per als oients, que estan enganxats aquí i no se mouen fins que no els diuen que poden sopar.
3: A més, és tardor. La meva estació que més m'agrada. O sigui, farem algo de tardor.
1: Vinga,
3: ara me viene a la mente. Sí.
1: Molt bé. I don José fa feines agroturisme de sa finca Trauré, el Gaida, i potser sigui un nom que més d'un oient li faci pensar en oli d'oliva verge.
3: Exactament, sí.
1: De fet, és una marca d'oli i, de fet, teniu tafona pròpia a sa finca i ja heu començat a collir.
3: Sí, fa 2 dies exactament.
1: Ara... Heu avançat un poc, això, el novembre...
3: Sí, el que passa és que cada casa té la seva, diguéssim, dinàmica. Realment per el que tu vols obtenir. Ja. Nosaltres, en tenir la tafona pròpia, el que ens fa és poder escollir quan tu vulguis i, a més, no hi ha pràcticament un procés d'oxidació. O sigui, l'oli té una categoria extraordinària. O sigui... És molt llarg de xerrar de l'oli, però bueno, és complex, és com es vi, realment.
1: Sí.
3: O sigui, és com es vi. Té moltes particularitats, però nosaltres sí que recollim més prest per obtenir no tant de rendiment, però sí una qualitat molt millor.
1: Mm-hmm. Val, i se nota, no? Perquè crec que ja té un parell mallorquí de medalles a Nova York, no?
3: Sí, sí.
1: Entre
3: d'altres, a Japó també. O sigui, sí, heu de pensar una cosa, que nosaltres, l'oli, pràcticament el 70-80% se ven fora de Mallorca. Mm. I ja està pràcticament, sense ja està agafat, ja està venut.
1: Ja està venut.
3: O sigui, i és per aquesta qualitat que tu comentes, no? En el final hi ha una feina darrere de tota la família Miralles i de tota la gent, no? Perquè realment nosaltres, diguéssim que Soli és el vehicle de tot, però nosaltres és un projecte circular que comença per la Tafona, però que acaba en el restaurant. Uh-huh. I passa per l'hotel, també.
1: I és el moment en què tens aquell primer oli, aquell color tan especial, aquesta
3: és un
1: densitat
3: suc,
1: tan especial.
3: Perquè també és molt dens. Sí. Claro, pensa que nosaltres el provam sense filtrar. Després se filtra l'oli. Hi ha gent que no el filtra, però nosaltres sí que ho filtram. I quan el tastes, és que te pega una potada. D'olor és impressionant, perquè és molt frutal, però després de gust, te venen tots els gustos amargs, picants. O sigui, és una passada. I molt dens dins la boca. És el que nosaltres anomenem l'oli novell. És el primer oli de tots. I és espectacular.
1: El fa servir també per cuinar?
3: Sí, el que passa és que, bueno, l'oli és molt particular i depèn molt de temperatures i tal, i has de saber manejar-lo. No pots cuinar segons quines temperatures perquè te carregaries. Però l'oli no ve i nosaltres sí que jo l'emplei ja, diguéssim, per acabar plats.
1: Per rematar, no?
3: Per rematar, sí, perquè és tan fort que ja el producte final sí que te'l pot alterar un poc.
1: Sí.
3: Hi ha coses que te potencien, però hi ha altres coses que has d'anar molt alerta. Amb aquell tipus, una vegada ja ha passat, no.
1: Que no te, no te donin aquesta potada bona.
3: No, però és espectacular. Sí, és una passada.
1: I però un oli d'oliva verge, bo que aporta un plat?
3: Aporta molta, molta personalitat. O sigui, per jo, bueno, ja m'ho he comentat antes fora d'antena, no, l'oli d'aquí de Mallorca és un oli molt bo, però té molta personalitat. És arbequina, però és molt afrutat. Té moltes característiques de malla verda, d'aubergini, a lo millor de tomàtica, d'herbes. I, clar, tot això ho pots aportar en el plat. Fas un peix que sigui un peix molt neutre i tu li poses un poquet d'oli i aquell peix reviscola. O sigui, té un altre. Fas trempassar alguna cosa, fas unes sopes mallorquines, fas una carn, per exemple. A la carn tu li poses, jo sempre li poso, no se pella, error. Mai, sempre un poquet a la carn. I és un greix en el final. I la carn absorbeix el greix que necessita. A la part salada, nosaltres l'empleem molt en tècniques, que feim espumes, però coses que siguin, que portin coses en el plat, no coses que siguin només per aparentar. Saps què te vull dir? O sigui, I ja te dic, sí que l'empleem de totes les maneres.
1: Que bo. Idò, aquí tenim en José Cortés, que l'any passat va rebre el Premi Ciutat de Palma de Gastronomia. On el tens? Era un diploma?
3: És un premi. Realment estic supercontent, perquè, bueno, és un premi d'aquest que te passarà una vegada a la vida si tens la sort de que te toqui o que te donin aquest premi. Però, bueno, jo realment sí que m'ha donat molta alegria, perquè realment ja estic en un moment, després de 30 anys, que duc molt d'anys fent molta feina per el productor local, però sempre ho he fet perquè penso...
1: Perquè
3: hi crec. Som un firme defensor, perquè crec que nosaltres tenim una gastronomia que encara té molt per demostrar, que la gent no la coneix fora de Mallorca, inclús mallorquins, me sap molt de greu, però de vegades no valorem tot el que nosaltres tenim, saps? I tenim un producte, un paisatge, que és part de la nostra tradició i de la nostra cultura. I jo crec que bueno, que tots aquests anys, pues, l'únic que he fet és fer feina amb això, saps? I en el final, hombre, pues sí, me dona molta alegria, perquè és un premi que te dona la teva ciutat, per la feina que tu has fet i que te dona més ganes i més confiança de continuar fent coses, no?
1: I pots adaptar tot el que tu vols fer a la cuina amb el producte local?
3: Sí,
1: pràcticament tot.
3: Sí, pràcticament tot. Sí que és vera que nosaltres, Mallorca, és una illa i té uns recursos limitats, però està clar que se pot emplear. Ara bé, si tothom empleés producte local, és que no bastaria per tothom, saps? Però sí que és vera que nosaltres, com a cuiners, realment el que fem són com un vehicle de l'agricultor, del pescador, saps? Per arribar en el client final, no? Per si no féssim aquesta tasca de venga, de comprar, d'investigar, de fer feina amb ells, ells ho tindria... ja ho tenen molt fotut, doncs pues imagina't.
1: Ja, totalment. Imagina que cuines per paladars de tot el món,
3: sí,
1: no? A la finca Trauré.
3: Sí.
1: No sé si has hagut d'enganar o dir entre cometes qualque vegada això que dius. No, no, no diré llengua en tàperes, diré vedella cuinada a baixa temperatura amb envinagrats locals.
3: No, enganar no, però jo ja sé que, per exemple, hi ha coses que no les puc fer. Una vegada se me va ocórrer fer un flaó.
1: Sí.
3: Un flaó és molt particular. No és de Mallorca, però és d'Eivissa, sí, i m'encanta. Sí. I el vaig tunejar en sobrassada de mel. Hi havia gent mallorquina que va dir, ostres, que guai, però hi havia altra gent que me va arribar tot es postre, sense, ja, i ja. Vaig dir, vale, hi ha coses que de vegades no les pot fer. Un bon coni en ceba no ho pot fer.
1: Ja,
3: hi ha plats que no. Per desgràcia, nosaltres tenim 80-85% dels clients són estrangers, saps? Però els hi encanta. Nosaltres feim un plats, molt de plats amb me. Hi ha pocs restaurants a Mallorca que empleïn me. Molt de, fan una paletilla en el forn i vas que xuta, saps? I nosaltres feim, la cuinem a baixa temperatura, la glacegem en semiglaç dels propis ossos, feim amb figues, ara en castanyes que venen la temporada, bueno, amb moltíssimes coses. I la gent, no, quan veuen, faran me, uf, ja diuen, uf, xotetja,
1: sí,
3: tal.
1: Sí.
3: I després s'ho mengen i està fet d'una manera que diuen, segur que era me? Sí, sí, era me, claro que era me.
1: Sí, segur que després te diuen, poden repetir, José?
3: Sí, sí.
1: Ja veurem. Avui ens acompanya en José Cortés, cuiner, i ja va pensant que has de proposar per sopar en els nostres oients. Senzillet, si pot ser.
3: Sí.
1: Com es proposes?
3: Vale, mira, per sopar, que no sigui tampoc superfortarro, hi ha carabassa, ara ja és temporada de carabassa, un saltejat de carabassa, ben fàcil, amb oli, que no falti, però li podem posar un poquet de sucre, un poquet de canyella, qualque espici que tingueu per allà, per una banda, i després podem comprar un parell de bols que també n'hi ha. Si no mos arriba el dos barat, un bolet de cultiu, que n'hi ha moltíssim, molt fàcil, vale? I ho afegim. I després, si teniu per espipetjar un poquet de sobrassada, jo li posaria un poquet de sobrassada i ja teniu un sopar boníssim. Voleu un poquet d'alioli, unes cervetes que tingueu per allà, i més fàcil, impossible.
1: Sí,
3: i te queda superbé. I jo crec que pot funcionar fàcil,
1: te'n
3: no?
1: Te'n vas a dormir content. I d'això poden fer algun tàper pel dia següent o què?
3: Sí, amem. Jo pensava, mentre m'ho has dit, un tàper... Jo m'agrada la cuina de supervivència, de lo que hi ha a la gelera. De totes maneres, qui no li queda? Un trosset de ceba, un trosset de preva que ja està per tirar o tal? Agafes un tàpercito d'aquest de rosset,
1: sí, sí.
3: Te'n vas un saltejar, poses una gotota de soja, un poquet d'oli i tal... I ja tens un tàper, si tens un bocinet d'algo que t'ha sobrat, un bot i forronat, inclús un trosset de peix, aquest trosset de salmon que no s'ha menjat ningú des migdia, li fot de dins. I això és un tàper fantàstic, sobretot perquè en el dia següent t'ho pot menjar fred, o si tens oficina que tens un micro, li fiques i t'ho menges calent.
1: Llestes.
3: Tens dues versions.
1: I a mi ja me comença a fer renou sa panxa. Ara haurem d'anar això un poc ràpids de resposta, perquè en Aina Marc i en Juny Cortés tenen unes preguntes preparades per tu.
2: Idò bé. Vinga, això, són preguntes
3: listos.
2: Que han relacionat amb la paraula del dia, que saben que es crema.
3: Uh-huh.
2: I, per tant, començam amb la primera. Tu ets més de crema, de puré o de sopa?
3: De crema.
0: De crema, de crema. I bé, ara que xerrant de cremes, quina crema te surt millor?
3: Crec que me surt molt bé... És tipus bisque. No arriba a ser una salsa americana, però és una salsa que se fa amb un fondo de gambes, d'aquest tipus de marisc, algo així, però que és d'aprofitament, vale? No poses la gamba sencera, vale? Poses les peladures, poses tal, i és com una mescla, faig com una mescla de bichisuas, amb això, és complicat d'explicar o llarg, però bueno.
0: I quina t'agrada més?
3: Quina m'agrada més? La Parmentier. Una Parmentier m'agrada, però fet amb oli. Fet amb oli. No substituiria la nata o la llet, que és el que li posen, i emplearia l'oli. Bueno, emplei l'oli.
0: I és aquesta la que cuines més o és una altra?
3: La que cuinem més sí que seria més o manco aquesta, però és més, una bitxí suàs, però amb el cos de la parmentier, que és més espesa, i amb això sí que ja l'adaptam a parmentier de rúcula, de moltíssim d'ingredients diferents, però amb una base. Sempre a la cuina hi ha una base i tu després ja vas tunejant un poquet.
2: I a la cuina t'has cremat mai?
3: Sí, i fort, i molt fort, sí. Sí, sí, sa mà. Me vaig cremar una vegada, me va caure, era un principiant, i me va caure una pella de bolognesa dins damunt del braç, i me vaig llevar la camiseta, tot, me va caure per tot, un desastre. Sí, sí, sí que m'ha cremat, sí.
0: Sí, sí, m'escarrufa, només d'imaginar-me.
3: Sí, no.
0: I abans que xerraven d'aquest cuiners temporals, que és temporada de Mallorca és forta, la professió de cuiner crema?
3: És vocacional. Si t'agrada molt, no te crema. I has de saber també dosificar-te, perquè si no sí que te cremarà. Però, bueno, hi ha gent que sí, que li crema. Jo, de moment, aguant. O sigui, no estic tan cremat.
2: I ja de darrere, què és el que més t'agrada de la teva professió?
3: La cara dels clients, jo crec. De com disfruten. O sigui, en el final, quan pots tenir, sortir i xerrar amb ells i han provat coses i te demanen i han disfrutat, lo que más me gusta es este plato o tal, del menú de gustos o lo que sigui. Jo crec que m'agrada cuinar per la satisfacció de la gent. Jo no ho menjo, però m'agrada que la gent mengi el que jo faig.
1: Que bé. Per cert, no han dit el nom del restaurant, perquè han dit la finca Trauré, però no han dit el nom del restaurant.
3: El restaurant és Canat,
1: exacte.
3: Un nom àrab.
1: Sí.
3: Significa com una espècie de canalització, sí, que se feia. I en tenim una a la finca, uh-huh, molt antiga, molt,
1: sí,
3: antiga,
1: sí,
3: i per això li varen posar aquest nom.
1: Molt bé. I de José Cortés, mos veiem a Canat.
3: Sí, vos espero tots i
1: gràcies.
3: Totes. Gràcies.

0: No, jo no soc moderna, la moderna és ella.
1: En aquest cas, moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
0: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
1: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que hem duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Vinga, que són les 8 i 29 minuts. Aquí ens teniu en directe tot l'equip d'Entre Avui i Demà. Avui hem triat la paraula crema i toca a Naina Marc passar-la per prisma, aquesta paraula, crema.
1: Ah, sí, efectivament, i és que mos dona per bastant de significats i ben diferents. A la cuina, la crema pot ser de molt de gusts i de molt de productes. Com a primer plat, trobam la crema de carabassa, la de verdures o, entre altres. I de postre, és aquella feta de llet, ous i sucre. La solem utilitzar per farcir bunyols, per farcir encimades o per la crema catalana.

alerta, perquè si mos despistan cuinant, la crema se mos crema. I ja passam a xerrar d'un concepte totalment diferent. Que algo s'estigui cremant significa que s'està consumint per l'acció de foc. Tot i que a vegades no és en sentit tan literal. No sempre fa falta veure foc perquè qualque cosa cremi. Basta que arribi a un nivell alt de temperatura suficient com perquè sigui molest o dolorós.

0: Sí, resulta que després d'aquestes explicacions mos han cremat igualment partint cap a la farmàcia tot d'una a cercar una crema, que en aquest cas és un producte medicinal que calma un mal o la irritació. I a la mateixa farmàcia en trobam d'altres tipus també, com la crema hidratant, la crema solar o qualsevol tipus de cremes cosmètiques. I com passa sempre amb humillors mots, té el seu sentit figurat i social. La crema és la part més distingida, més selecta, la part més brillant d'una societat o d'un col·lectiu. Allò que li deim la crema de la crema. Però esperau que de dites amb aquesta paraula encara en queden un parell. Si estàs molt a prop de qualque cosa que cerques, te cremes. Si has dedicat molt de temps a fer feina de manera intensa on fa falta fixar la mirada, t'hauràs cremat els ulls. I si estàs molt cansat de qualque situació i ja no l'aguantes més, significa que has quedat cremat. És a dir, a la cuina una crema té de verdures, però amb bones, perquè si està molt calenta, crema. I si la crema crema, mos hi posam una crema. I per acabar, crema de postre.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
2: I de l'atenció, que l'ambient també crema perquè arriben els dimonis de realment cremats. Mare meva, Toni Cardell, deixes de fons d'aquests dimonis. Agustí Barceló, president de l'Associació Cultural Realment Cremats, com estàs?
3: Què tal? Molt bé, i tu?
2: Molt bé, també. Escolta, després d'un correfoc, vos quedau això, suaus, no? Els dimonis ho cremau tot, no?
3: Quan és temporada d'estiu i amb aquestes temperatures que hem tingut enguany, és terrible, perdre un parell de quilos, perquè dues moltíssim.
2: A més,
3: ja dus un roba interior, diguem, de cotó, però després dus a damunt dus el vestit, val? I clar, un vestit de cotó d'una sarga gruixada, d'un gramatge important, doncs pues clar, a les temperatures que fa, sues molt.
2: Ja.
3: És diferent que si tot sues també, perquè duc la màscara de fibra de vidre, i clar, quan ve si ven Sant Antoni o correfocs d'hivern, doncs també notes la temperatura. Vaja.
2: Val, idò, aquí tenim tota la vestimenta que duis i totes les màscares que fan suar i aquests crits que pegau, que jo també crec que alliberen bastantes tensions. Agustí, tu tens nom de dimoni? Perquè Agustí no fa molta por, així de bones a primeres.
3: O no teniu nom?
2: Te demanava si teniu nom, si tens nom de dimoni.
3: Perquè
2: Agustí fa molta por. A veure, digues.
3: Som associació cultural, realment cremats, però com a propis, diguem, no tenim nom cada un.
2: Val,
3: la colla sí, tens nom, agafes nom de realment cremats.
2: Val. Ara, no sabia si cadascú tenia un nom diferent de dimoni, jo que sé, Agustí.
3: No, mantenim el nostre propi nom, el que passa que ens comunicam, diguem, sense que el públic pugui veure, perquè en aquest moment el que feim és interpretar davant ell la figura d'un dimoni.
2: Clar, sí, val. I quanta pólvora, no sé si ho teniu calculat, podeu arribar a cremar a un correfoc?
3: Doncs pues tot depèn del tipus de correfoc que puguis fer. Per exemple, a un Sant Bernat mos poden plantar pues, entre uns 18... de 18 a 25 quilos, aproximadament. Correfocs, a lo millor, més no tan importants o infantils, pots baixar a 11, 15, més o manco de proporció. Però després, per exemple, a un Sant Sebastià, a un Sant Joan, aquí ja m'on anàvem, pues, a bastants de quilos de pirotècnia.
2: Ja ho imagino.
3: Perquè aquí ja sí que passa un procés, diguem, burocràtic, que fins i tot han de passar per indústria per poder-ho tramitar i realitzar els correfocs.
2: Va, i això és una feina que feis cada associació, cada entitat, per poder participar.
3: Bueno, quan el correfoc és propi, ho gestionem nosaltres, també sempre a través de l'Ajuntament, que és el que fa tota la paperassa que nosaltres li presentam, evidentment, igual que Sant Joan. Però la tramitació a davant d'indústria la fa l'Ajuntament.
2: Val. Però bé, és una activitat, no sé si dir perillosa o potencialment perillosa, estic posant cometes, però està clar que hi ha foc, hi ha pólvora, per això hem pensat també en vosaltres avui que hem triat la paraula crema i parlaves de Sant Bernat, 24 d'agost, 20 d'agost, perdona, he dit 24, 20 d'agost.
3: 24 és Sant Bartomeu.
2: Sant Bartomeu, exacte, 20 d'agost és Sant Bernat i se celebra en la Cala Real. Està molt ben duit aquest nom de realment cremats, per una colla de dimonis que neixen a la Cala Real, barriada de Palma, l'any 2011. Digues.
3: Vàrem néixer l'any 2010 arrel de les festes de Sant Bernat del 2009. Val? Durant el 2010 ja vàrem fer actes com va poder ser Sant Antoni, simplement Fogueró,

0: un simbolisme concret. I des de l'associació cultural Realment Cremats varen triar l'òliba, diguem, per diferents motius. Perquè és un animal molt conegut a la barriada de la Real, que avui en dia encara hi habita,
1: sí, sí.
0: un dels indrets que se coneixen els en el molí dels dimonis, val? Que està a dins la finca de la Real.
1: Sí.
0: I després tenim una altra finca que està, diguem, semi abandonada, el jardí se manté perquè està catalogat, i és a la finca de Can Coll.
1: Sí.
0: Aquí també hi habiten les òlibes.
1: Val. I se poden veure cantar i se poden veure volar, i és la figura que vosaltres heu triat. I escolta, Agustí, per anar acabant, avui que xerram de crema, no sé quanta crema vos heu arribat a posar per les cremades. On heu abastament protegits amb tot això que deies que duis per damunt per evitar cremades?
0: Anem. Una cremada, com una torçadura de peu, és molt bona de produir. Val? És el que també has comentat tu abans. És a dir, juguem amb foc i allà la pólvora. Cremades importants n'han tingudes poques, que són lleus, és a dir, són insignificants, però bueno, són doloroses perquè, clar, una espurna dins un ull o dins que t'entri dins la bota, aquella espurna, pues, clar, te fa una llaga, diguem, no? I clar, sempre hi ha serveis d'ambulància, tenim protecció civil, tenim un balanci, nosaltres també comptem amb una assegurança per si hi hagués alguna novetat que s'hagués de traslladar a una clínica privada o pública, diguem que ja estem coberts, diguem.
1: Sí.
0: Però en tota la vestimenta que duim a damunt, guants, mocador de coll, inclús mos posam de vegades un calcetí de cotó llarg a davall el vestit, per també tenir els braços protegits.
1: Ja.
0: És a dir, procuram anar amb aquest aspecte ben protegit.
1: Molt bé. I ja per acabar, no sé si teniu qualque sortida prevista que vos puguem veure.
0: Pues ara tenim una convidada que, bueno, aquest cap de setmana passat vàrem ser a la Roqueta, que me'l varen convidar els dimonis de Factoria de So. Dia 24 d'octubre tenim un correfoc també que venen diverses colles i tenim una sèrie de membres que pujaran en esport de Pollença. I després, dins de novembre, tenim el de la Fira des de Jou Bo.
1: Sí, molt bé.
0: Que és el cap de setmana abans des de Jou Bo.
1: Molt bé. I de molta festa i molt de foc i molta bauxa. Escolta, Agustí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Agustí Barceló, des de Realment Cremats. Avui que xerram de crema, havíem de xerrar dels dimonis i de vosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que tingueu.
2: IB3 Ràdio és informació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Vinga, Toni Riera López de Lamo, psicòleg, avui és dimarts, com estàs?
1: Pues bastant content d'estar aquí a la ràdio.
0: Com que bastant?
1: Sí.
0: Molt.
1: És que si estiguessis televisat tindria un problema.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, m'he romput els calçons avui. I sí, aquí a la ràdio ningú... Ai, ara ja ho sap tothom.
0: Ja ho sap tothom. I però algú faria? T'has posat crema?
1: Encara no, encara no. Per la fricció, pintura hi ha foc.
0: I d'avui la paraula és crema, pensant que dóna joc, però tu mos hauràs de dir. Naina ja mos ha passat pels prismes la paraula. Hi ha cremes a la pell, a les postres, també tenim el color crema, també mos poden cremar, tot això. Tu per on vols començar?
1: Pues per reconèixer la perplexitat quan me vas dir crema. Jo no sé si tenia massa gana, que en aquell moment només pensava en una crema de menjar i va dir, vale, i això en la psicologia, com ho puc relacionar?
0: Segur que t'han sortit mil coses.
1: Sí, sí, sí, sí. Podem començar per aquesta crema, pel foc, si t'assembla, per parlar d'allò que ens crema tant a la feina com a les relacions. I després, en tot cas, podríem xerrar de les cremes, d'allò que ens cura quan ja ens han cremat. Mira tu si hi ha jocs de paraula aquí. I acabaríem per aquesta que vaig començar jo, perquè estic mort de fam, se crema més dolces, gustos, que diuen que no hi ha res escrit damunt de gustos, però la ciència, especialment la psicologia, de tot ha de dir, mira, de crema també, segur que s'ha escrit per alguna cosa.
0: I de començar amb el foc?
1: Vinga.
0: Vinga, per bon començar, perquè a mi se m'ha acudit això d'estic cremat, estic més crema que un misto, que dirien, no? Allò que estan cansats, estem enfadats, estem esgotats, no sé si això té a veure amb l'anglicisme aquest de burnout, a la feina.
1: Tant, ja tornem amb anglicismes. Ja. La psicologia reina dels anglicismes.
0: M'agrada més estic més crema que un misto.
1: És més com a més visual. Sí. I és curiós, no?, perquè ja el llenguatge quotidià ja havia assenyalat un problema que existeix, mos cremam, com si fos un misto, no? I aquesta és una síndrome que apareix en l'entorn de feina, acostuma a donar-se quan ja no poden més. Hi ha un estrès crònic de la feina que no poden gestionar bé, o bé perquè tenim mancança d'aquestes habilitats, o bé perquè realment la feina és estressant i supera qualsevol habilitat. Què la caracteritza? O què caracteritza anar més cremat com és la feina? El burnout? Esgotament, distància mental, cinisme cap a la feina o els clients i la sensació de que no ets eficaç.
0: Yeah.
1: I aquí, dues cosetes interessants. Primera, que l'Organització Mundial de la Salut no ho considera una malaltia, perquè no és una qüestió que haguem emmalaltit per un procés intern. És un fenomen que ve en funció del context de l'ocupació que tenim, sempre en relació amb el context, com dèiem. I una segona, que per jo és interessant, no sé si sabeu, no record que nom, perquè segur que té nom, que hi ha com un fenomen que hi ha tendència a atribuir el gènere masculí en els autors d'estudis científics que només surt el llinatge.
2: Sí.
1: Te'n recordes que nom?
2: No, ara mateix no, però sé exactament del que estàs xerrant.
1: Ostres, jo he donat classe a infermeria i fisioteràpia, i he donat el tema d'estrès, i de la psicòloga Cristina Maslach, que ha cercat informació, i dic, mira, és importantíssima. M'he enterat avui que nom Cristina. Pensava, sempre deia Maslach i col·laboradors, i assumia talment, ho reconec, que era un home. No, una Cristina Maslach. Mira, jo aquí fent mansplaining, supos que quan explicava les coses. Doncs mos explica, ha fet molta recerca amb el tema del burnout, i explica que la gent se crema quan té massa càrrega de feina, té poc control de la feina, no li reconeixen les coses, hi ha sensació d'injustícia. Bueno, supos que la gent que mos escolta, que té aquesta sensació de que va cremada la feina, en notarà d'aquestes coses, no? Hem de mirar quines coses, abans de pensar que és que no podem aguantar la feina, anem a mirar la feina, menys si té característiques d'aquestes que fan que mos cremem.
0: I anem a cercar solucions.
1: Exacte.
0: I fora de la feina, no sé si existeix també aquest concepte o l'hem de deixar a l'àmbit laboral, però m'imagino que una parella, una família, els amics també mos poden cremar.
1: I tant que mos poden cremar. Ara segurament la gent està escoltant moltíssim que se xerra d'estils d'aferrament. Gent que és evitativa, gent que és ansiosa i evidentment doncs pot haver una part. Però saps de vegades que s'assenyala gent com a evitativa quan el que està és cremada d'una relació o ha de posar a distància? De vegades, sovint, podríem dir, hi ha una psicòloga, Nayala Pines, que explica que se parella també hi ha burnout. Quan una relació té unes expectatives massa idealitzades el dia a dia, o sigui, gent que comença com si visqués de vacances tot el dia, quan ve la realitat, se crema les expectatives, patapaf, penterra tot, rutina, tasques mal repartides, mira, sensació d'injustícia com a sa feina arriba a cremar. I més enllà de sa paret, també, una molt important, i per això fa falta tanta cura en sa legislació i aportar realment dobbers, que són ses persones cuidadores, qui està cuidant de qualcú malalt, de qualcú que ja no se pot ocupar d'ell mateix o d'ell mateixa, un pare, una mare o un fill en necessitats especials, ho sap, pot acabar esgotat, sentint-se culpable fins i tot, perquè té unes capacitats limitades, no arriba, és impossible arribar a tot. I quan se cremen, una qüestió que fa molt de mal és que pensen que és que no estimen suficient. Clar, com mos han cregut que això de que l'amor pot tot, no és vera. És molt important, però sovint no podem hem de descansar. Què poden notar com a senyals d'alerta? Que no és que estiguen deixant d'estimar la persona, però és que mos cremem, però és que no poden més, que estem cansats, que estem irritables, que mos estem fent en fora de la persona, però com us dic, perquè mos cremem, i a més sentir que ja pot fer el que vulguis, que res canvia, que estàs tot sol cuidant d'una persona.
0: I me fa pensar en el programa Pacient Actiu d'Atenció Primària, on se forma a pacients que tenen altres pacients amb malalties que són cròniques, però també se forma i s'ajuden els cuidadors. Importantíssim.
1: Molt important.
0: I quan nosaltres mos cremam, i deia abans Naina, si mos cremam anem a la farmàcia a cercar una cremata, no? Amb aquest burnout també cercam una crema, però aquestes màgiques, que mos treu ses rugues, mos fa guapo, mos treu anys, cercam algo així.
1: Sí, sí, sí, que mos tregui ses rugues, que faci que deixen d'estar cremats i que siguem bons en aquesta relació que mos té cremats o en aquesta feina que mos té cremats. M'agrada molt els argentins que tenen una expressió quan estàs fotut que diuen estàs a l'horno. I aquest és com molt d'estar cremat, sí. No? Estàs a l'horno. Doncs sí. Pues abans de posar-te cap crema, surt del forn. És vera, els primers auxilis mos diuen davant d'una cremada, allò primer és fer-te'n fora, deixar d'estar on t'estàs cremant i tirar-li aigua fresca, pues,
0: sí,
1: de més 20 minuts, aigua i aigua i aigua. Quines idees tenim? Pues que això, seïm, cremes, pasta de dents, això són males idees.
0: Sí, són mites urbans, ja les hem de rebessar d'aquests nostres pensaments.
1: Exacte, i amb el burnout també hi ha molt de mites. Vull dir, passa el mateix, no hi ha cap crema que si continuem a l'horno, com diuen els argentins, mos ajudi. Les tècniques de mindfulness, les tècniques de fer esport, evidentment poden ajudar, però han de canviar la càrrega i les condicions de feina. Jo penso de manera com en por, no sé si sabeu que les naus industrials d'Amazon tenen cabines per fer meditació. Quan t'estresses, vés a meditar una estoneta. Perdoneu, però això qui ho ha pensat?
0: Allà de dins allà mateix, dins una cabina, també, controlen, mentre veus les caixes que passen.
1: Exacte,
0: no?
1: Te controlen tot. Quant de temps vas en el banyo? I te descomptaran, o no sé exactament com serà, però te tenen controladíssim. Ara, si vols anar a fer mindfulness, que en anglès sona molt bé, pot fer-ho. I el mindfulness és molt important, però primer has de canviar. Has de poder fugir d'aquest espai.
0: Algun consell pràctic?
1: Consells pràctics, amb aquesta imatge de mos han cremat amb una font de foc, apagar-lo, fer-mos en fora, identificar que és allò que mos crema. Pot ser, com dèiem, una situació personal, una situació de feina, evidentment. Bueno, no, ara me pensava en coses per escapar amb això d'apagar la persona que estem cuidant, no? Però sí que és demanar ajuda i insistir en l'ajuda que sigui necessari. Posar aigua fresca, que seria cercar pauses de bon de veres, desconnectar, no només físicament, sinó també mentalment, de sa feina, alerta amb ses falses creences que comentaven. No hem de cercar si jo treballo més, me posaré, faré feina, si m'esforç més ho aconseguiré. És una cosa que els autònoms també ho pensam sovint i no mos cuidam suficient. Alerta, mos hem de cuidar per poder després reconnectar amb el sentit de sa feina o de ses relacions o de sa relació amb nosaltres mateixos. I demanar suport, sempre ho comentam, som animals socials i de vegades mos pensam Superman o sa culpabilitat mos fa pensar que podem en tot. Anem a demanar ajuda en els altres i si cal, pues un professional, però anem a activar ses nostres fonts de suport.

0: Avui és dimarts i si ja sou oients habituals d'aquesta nova temporada d'Entre avui i demà, sabreu que cada dimarts en aquesta hora hi ha Antoni Riera López de l'Amo. Nosaltres li llançam la paraula i ell durant tota la setmana diu a veure com la puc enllaçar jo en ses emocions i donar consells que vos arribin. I la paraula d'avui és crema. I ja hem parlat d'aquest burnout, no? De com ens poden cremar dins un entorn laboral o dins una relació personal, però anem a la crema més dolça, no sé, la crema catalana, la crema aquesta que li posàvem damunt s'encimada, la de flam, no? Ja ho deies que sobre gustos no hi ha res escrit, però...
1: Bueno, sobre gustos, realment, hi ha moltes receptes escrites i també hi ha molt d'estudis fets, no? Crema catalana, crema qualsevol recepta, hi ha historiadors, fins i tot. Som pare d'un amic meu, molt amic meu, som pare nom Toni Contreras, psiquiatre i historiador de la gastronomia.
0: Meravellós.
1: I té un coneixement de receptes que, que vamos, és impressionant.
0: Sí,
1: veig si sabrà aquest home que hi ha coses escrites desgustos. Però ja no només de les receptes, sinó també de per què les persones desenvolupam gustos segons quines coses són altres. Per exemple, això no, una qüestió que havia dit darrerament, és coriandre i altres elements. Hi ha gent que no ho pot sofrir, que com si se fotés faire dins la boca. I això és horrible. Té una part genètica. Té una part genètica i també té una part, molt d'altres, que són d'aprenentatge. Només en l'exposició, poquet a poquet, hi ha molt de gustos que anem consolidant, que ens anem obrint. És molt trist quan una persona pintura perquè en la seva família no hi havia cultura pràcticament gastronòmica que sortís del menú infantil, no ha desenvolupat la capacitat d'apreciar els gustos. Són apressos els gustos, no són un caprici. I de vegades tenen molta vinculació amb unes característiques genètiques que fan que la gent se senti malament quan li diuen no t'agrada això, si està boníssim. I diu que no, que té hagut de fire-hi o que té hagut de lo que sigui. Hi ha una, com sempre, un punt intermig d'aprenentatge i biologia.
0: Molt bé, anem donant oportunitats també a les coses i també veurem que els gustos també s'aprenen. I la crema també és un color, tu avui no vas de color crema, no enduïn cap de color crema, bé, jo un poquet aquí mesclat. Però color crema, t'agrada el color crema perquè diuen que el color també revela com som.
1: M'agrada el color crema, no sé si me queda bé, sé que a Corea fan molt d'estudis de colorimetria, d'això per saber que te queda bé, i això de que revela com som, torna amb un mite, no. Els estudis no mos confirmen aquestes idees que tenim, que surten en moltíssimes revistes, pàgines web, com que si t'agrada el color vermell, ets una persona apassionada, extrovertida, si és blau ets fiable. És vera que en els colors s'hi vinculen unes emocions i que et poden generar un cert estat d'ànims o resultats. Però que s'ha vist que la gent que li agrada el color vermell no són més extrovertits que la resta, que la gent que li agrada el color blau, no hi ha una relació. Fixeu-vos, això passa molt en la psicologia, és molt frustrant. Se fan estudis, un dia podrien xerrar que de vegades no se repliquen el suficient d'aquests estudis, però quan tenim informació sembla que no basta. Hi ha test projectius encara, que vol dir un test projectiu, que tu mires una imatge, dius que te penses i la gent interpreta coses de tu. Pues encara n'hi ha que se fan servir en el món de la feina i no tenen ni cap ni peus. Però vamos, que no, que el color no t'identifica.
0: Val, i de darrers minuts perquè mos proposis tres preguntes. Vinga, tres preguntes per a qui mos escolta, perquè se'n vain a casa seva allò pensant.
1: Tres preguntes en crema. Que té profunditat, eh? En crema, què és allò que crema avui? Es pot apagar? Te pots fer en fora? Has de demanar ajuda? Quina és la teva aigua fresca? Què és allò que realment te fa descansar? I, bueno, quins guts són realment teus i fruit de costums? Hem de pensar que en el final sempre allò del que ens crema i del que ens agrada sempre podem aprendre alguna cosa.
0: Vinga, idò, què és el que te crema? Si se pot apagar? I quina és la teva aigua fresca? Allò que de veres te fa descansar. Veus que no ha estat tan difícil?
1: No ha estat difícil parlar-ne ara. Jo estic molt a gust, però he suat.
2: T'has cremat.
1: Encara no ho sé, ara ja tinc por de la pregunta de setmana següent, veurem.
0: La sabem ja.
2: Sí, la sabem. Fem un abans o la deixem
0: incògnita? A veure, fem un abans.
2: Vinga, fem un abans, la setmana que...
1: M'encanta, perquè és un dia per supersticions.
0: Sí.
1: I en volar, la gent...
0: I a més, si no el criden a files o a volar, tenim un pilot. Martes i 13, anava a dir, dimarts i dia 13.
1: No, però ni te cases ni t'embarques, ja. No sé què passa amb els avions.
0: Bé, embarcar-se en un avió, Toni, també t'embarques.
1: Sí. Sempre penses en un barco.
0: Vista d'embarque, no?
1: És vera, és vera.
0: També t'embarques, també. Però vol també donar de sí.
1: Sí, vaig dir d'anar, sí, sí, sí. Mos durà molta distància.
0: Molt bé.
1: Volarem.
0: Molt bé. Nosaltres volem amb Antoni Riera López de l'Amo. Gràcies una setmana més.
1: A vosaltres.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
3: És un facto.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
8: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
8: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
8: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

Avui per transició, sona una música de gimnàs per donar energia, que sempre va bé per acabar el dia. I tot i que bé, la verdadera raó de pes que per la que xerram ara mateix sobre crema, sobre aquest gimnàs, és per cremar calories. Un tema sobre el que hi ha molta desinformació. Com poden cremar calories? Idò, ja

0: com el fumar o el beure.
1: És a dir, tenir una bona alimentació, però després seure tot el dia, no mos aporta res de bo.
0: Vol dir que és el més saludable? No, és més saludable cremar les calories amb l'activitat física. És a dir, una persona que menja molt bé, perd pes però no fa esport, és un enfermo que come bien.
1: Galilea mos deixa clar que perdre calories de la manera incorrecta, és a dir, sense activitat física, pot implicar conseqüències com la pèrdua de múscul o el desenvolupament de la osteoporosis. El punt clau està sempre en fer esport. Ho notarà el cos i ho notaran els metges.
0: No sé si recordes l'entrevista que se li va fer al cardiòleg, al doctor Valentí Fuster, que ell comentava que quan jo obro a una persona per operar-la del cor, el primer que veig és si ha fet exercici o no.
1: Fer esport, fer activitat física, moure-nos, és sempre la millor opció per mantenir tant una bona salut mental com física. I de totes les opcions que tenim, l'exercici de força és el millor de tots. Darrerament, està de moda arribar a les 10.000 passes cada dia. I efectivament és un objectiu que està molt bé, però depenent en què ho comparam.
0: Hem de pensar sempre comparado con què. Clar, si la comparativa de les 10.000 passes és estar veient Netflix, cony, pues millor que caminis. Però si comparem les 10.000 passes amb un entrenament de força que realment afavoreix o millora la situació d'osteoporosi, que millora la massa muscular, que prevé l'envelliment, és incomparable amb el caminar.
1: Mos quedam en tota aquesta informació i tots aquests consells que mos ha donat l'entrenador físic Xavi Galilea i seguim en la salut. Més concretament, xerrarem ara sobre la pell amb la dermatòloga Elisabet Vanrell.

0: Elisabet Benrell, com estàs?
1: Hola, bon vespre. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir avui fins a l'estudi d'Ivetres Ràdio. En Elisabet és dermatòloga, l'Hospital de Son Espases, també és la Clínica Dermatos de Palma i una dermatòloga, si li deim crema, en què pensa tot d'una?
1: És una paraula que empleï moltíssim cada dia i és més complexa del que pareix, perquè tenim moltíssims tipus de cremes, ja sigui per tractar malalties en recepta mèdica, cremes d'estètica, cremes solars, és tot un món.
0: Saps com us ha creat molta atenció en començar sora? Naina Marc ha sortit en el carrer a demanar-li a la gent si se posava crema i de les primeres persones d'Aina se'ls queixarraves?
2: Me deien que no, n'hi ha hagut molts que me deien, i jo, ni crema de sol, ni crema hidratant, no, no me pots res.
0: No me pots crema, mos hem de posar crema, perquè és necessària la crema per cuidar la nostra pell.
1: Sí, depèn molt del tipus de pell. Moltes vegades me demanen si necessitem crema hidratant tots els dies i això depèn molt de la persona. Hi ha pells sanes que no necessiten, però sobretot a l'hivern o gent que té una pell més atòpica o així sí que necessitaria hidratar-se bé, emplear gels de dutxa a posta i fer unes mesures per protegir la barrera cutània.
0: Val. En el final xerrem de protegir la nostra pell, no?
1: Exacte.
0: I la hidratació és la millor protecció, la crema solar és la millor protecció. Quina és la millor protecció? Beure molta aigua és la millor protecció?
1: Definitivament, si hem de triar una crema, la més important és la crema solar, ja que ens protegirà tant del càncer de pell com de moltes altres malalties, com el melasma, com la rosàcia, i en general doncs, a les Illes Balears tenim un índex de radiació ultravioleta molt alt i per tant és important que tots ens protegim bé.
0: Ha hagut també una lota, Aina, que t'ha dit, jo me pos crema protecció 50.
2: Sí, durant moltes vegades en un dia.
0: Clar, perquè Naina li ha dit, i te cremes? I diu, no, perquè me pos crema, protecció 50, 3 o 4 vegades en un dia. Sí.
1: Exacte. També necessitem fer altres mesures, com evitar l'exposició solar a les hores centrals del dia, gorra, roba protectora, són diverses coses.
0: Val. I les cremes, ja sé que no són medicaments necessàriament, bé, n'hi ha que sí, que són medicaments que s'apliquen com a crema.

0: Però si parlem d'aquestes cremes hidratants, d'aquestes cremes de bellesa, que poden dir que ha de tenir una bona crema, perquè sigui, no sé si ha de valer molt de dobbes o no fa falta.
1: Sí. Una bona crema és aquella que està ben formulada per jo que inclogui actius que funcionin, que tinguin evidència científica, per exemple, una vitamina C o una niacinamida, el retinol, que ara també està molt de moda, i no necessàriament ha de ser molt cara, perquè el preu, bueno, com tot, depèn una mica del màrqueting, però també per formular bé una cosa, per exemple, la vitamina C, que ha de ser estable, que no s'oxidi o així, tot això té un cost que es veu reflectit en una crema.
0: I retinol exactament, que és perquè es veurà que... Con retinol, i per això que ja t'has de treure 10 anys de damunt.
1: Ojalà, fos tan fàcil.
0: Que és exactament.
1: Retinol és un derivat de la vitamina A que funciona per diverses coses, regula la funció sebàcia, per tant, ens ajudaria amb l'acné, amb comedons, també serveix com a anti-aging, que ara està tan de moda, rues, taques, fotoenvelliment en general, però s'ha d'anar alerta, s'ha de començar molt a poc amb una concentració baixeta, perquè si no et pots irritar.
0: Val. I, de fet, en el vostre àmbit, a la dermatologia, també teniu problemes en l'automedicació, podríem dir, o en l'autoaplicació de la gent?
1: Sí, és difícil també, com és difícil accedir ràpidament a un dermatòleg, doncs veig molta gent que li surt una cosa que sembla un eczema i es comença a posar una crema de cortisona que ja tenia per casa i igual és una tinya, és un fong i els empitjora amb la crema, no? S'ha d'anar una mica alerta amb automedicar-se.
0: Ara també, sobretot a dermatologia, se solen fer diagnòstics en fotografies. Això és relativament senzill, poder veure amb una fotografia que té un pacient?
1: Depèn un poc del tipus de patologia. Hi ha moltes coses que sí, les poden diagnosticar amb una fotografia, sobretot perquè també les feim amb dermatoscòpia, que són com unes lupes a posta. Depèn de quines necessitem veure el pacient en persona.
0: Ja. Pot ser la primera diguis això apareix això, no? Vine cap aquí.
1: Exacte, una mica de filtre, si és urgent o no, quan el citam.
0: Val. I podem arribar a abusar de cremes, saps amb què penses també? En tota aquesta moda de la gent molt jove, de les nines molt joves, que ja se pinten, se posen cremes. Això pot ser perjudicial a determinades edats molt primerenques, posar-te moltes cremes.
1: Sí, això ara ho veiem molt per les redes socials, Instagram, influencers que es posen rutines amb 20 passes diferents que no tenen cap sentit perquè molt cops es treuen la passa anterior, la crema anterior que s'havien posat i hi ha molta part de màrqueting amb això. Realment una bona rutina és una rutina que tingui sentit per aquella pell en concret amb unes passes i normalment no necessites 20 productes.
0: Val. I allò de crema de dia, crema de nit?
1: Per més que res dels actius que utilitzi. Actius que de dia s'oxiden o no funcionen bé i els posam de vespre, depèn una mica de com combinis la teva rutina.
0: Val, juny, aprofitau, Aina, per fer preguntes a la dermatòloga. Jo ara he pensat en crema de dia, crema de nit, o, per exemple, en la rutina de fer-te la cara ben neta abans d'anar a dormir. No sé si també és important.
1: Exacte, i una passa que també és important és l'exfoliació, que molta gent no ho fa, i exfoliar-se com a mínim unes 3 vegades per setmana està molt bé per llevar pell morta, imperfeccions i tal.
0: L'altre dia vaig sentir una dermatòloga que deia que sa cara tenim com uns bitxets allà. I vaig pensar, no continuïs xerrant.
1: Sí, tenim uns àcars que es diuen Demodex, que fan una mica de por si els cerqueu les fotografies.
0: Ja, és que tots els àcars, vist amb imatge, en lupa que deies abans, fan una mica de por. Però són necessaris. Sí.
1: Són necessaris, però s'ha de mantenir un equilibri entre els àcars que tenim a la pell i com el nostre sistema immune reacciona. Si tenim massa àcars, pots acabar fent malalties com la rosàcea.
0: Val, que seria aquesta pell, no?, que se queda de color rosa, com a encesa, no?
1: Molt sensible, que tot l'irrita, que no tolera res.
0: Sí, val, i tot això té solució, entenc.
1: Tot això té solució, empleant diverses rutines, també tractaments mèdics que necessiten recetes. Sí.
0: Val, perquè les patologies més comunes a dermatologia, quines serien? Rosàcia, lo millor, acné, no sé, quines són les patologies més comunes?
1: Sí, també psoriasis, dermatitis atòpica, el càncer de pell és, per desgràcia, bastant freqüent també aquí, amb molta fotoexposició.
0: Sí. I és vera que la pell mos pot dir molt sobre com funciona el nostre cos? És a dir, tu quan veus la pell que tenim podries arribar a detectar malalties o dir això podria ser que alguna cosa no funcionés per aquí de dins només mirant la pell?
1: Sí, hi ha diverses coses que es poden veure. Una són els hàbits de les persones, per exemple, saber si una persona fuma o no, hi ha bastants signes de la pell que ho veus. I després, una de les coses més interessants de la dermatologia és que podem diagnosticar malalties greus, sistèmiques, fins i tot càncers, a través de lesions que trobem nosaltres a la pell, o síndromes genètics en nins, i això és tot un món. La gent es pensa que només posem corticoides i tractem grans, però és tot un món.
2: I d'hora, Cel i jo, ja que mos dones pas, que moltes vegades és difícil entrar, perquè no mos deixes xerrar.
0: Ja, perdona, sí. Ja se m'acumulen les preguntes quan tinc ja sempre.
2: Jo vull aprofitar per demanar-te cremes, però més estil, jo ho encamin més cap a un maquillatge, sabré si és vera, no?, que aquesta aplicació que existeix per mirar si un aliment et sa o no, que també la gent ho aplica en un maquillatge, funciona, i si és vera que un maquillatge de mala qualitat, fa que puguis envair més prest o que pugui afectar de qualque manera la pell.
1: Sí, s'ha de veure la qualitat dels productes. No sempre aquestes aplicacions funcionen bé. També a vegades hi ha molt d'interès comercial de fons, hi ha tot aquest món dels disruptors endocrins, que també hi ha molt de màrqueting de fons. Però sí, segons quins maquillatges, quins productes utilitzis, per exemple, si tens un acne i utilitzes productes molt comedogènics, et pot empitjorar l'acne.
2: Val. Això, cap allà volia anar, jo.
0: Aquí tens pells molt diferents, sí, nena, sí. Naina,
1: no,
0: i jo
1: però teniu molt bones pells en general, eh? Algo bueno, feix bé. No.
0: I en juny, com avant pel roig, és molt més blanquet.
1: Sí, haurà nedat molt a l'art a Mallorca.
3: Sí, molt alerta, molt alerta. Tu sempre dins la bossa, crema solar, factor 50. També, això també suposo que és un món, no?, el tema de les cremes solars, que per trobar una bona crema solar, vull dir, en què mos hem de fixar?
1: Està molt regulat avui en dia. En general, jo recomanaria una crema 50+, i que protegeixi tant de la radiació UVB com de la UVA, que això ho veus perquè posa UVA dins un cercle, a vegades també posa PA en diverses creuetes, i depèn una mica per lo que l'utilitzi, si és per anar a la platja o sí, pues que sigui resistent a l'aigua, si és per esport, que sigui més resistent al suor, segons les necessitats. Sobretot una crema que al final et vulguis aplicar tots els dies i reaplicar-te sobretot els mesos d'estiu, que això és el més complicat, una que t'agradi i que no tinguis a l'armari.
0: Val, perquè hauríem de sortir en crema solar pràcticament cada dia a sa cara?
1: Depèn una mica del tipus de pell i de l'objectiu que tinguis. Si l'objectiu és envellir el millor possible amb el mínim de taques, arrues i tal, sí. Si tens una pell com ell, per exemple, també. Sí. Igual una persona amb un fototip 4 no necessita posar-se crema solar a l'hivern. Tot és molt depenent del tipus de pell.
0: Val, val. No hi ha dues pells iguals, no, Elisabet?
1: No, mai. Cada dia veiem sorpreses.
0: Sí? Sí. Què és el que t'agrada més de la teva feina?
1: A mi, en general, m'agrada la versatilitat. És a dir, cada dia faig una cosa diferent. Un dia faig més làsers i estètica, un altre dia me dedico a operar càncer de pell, estic tant a pública com a privada, i cada dia és un descobriment.
0: Que va. Idò, t'agraïm molt que hagis vengut a compartir-ho avui aquí amb els oients d'IV3 Ràdio. Elisabet Benrell, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon vespre.

0: Juny Cortés, ja saps que tens un munt d'oients que esperen les teves cròniques del Jardí Botànic de Sóller. Sí, sí, i avui és dimarts i toca.
1: Sí, sí, sí, toca tornar al Jardí Botànic Anna Magdalena Vicens, la seva conservadora, que avui es xerra sobre una planta molt especial, el fals arbori, disculpeu, un endemisme molt particular que només queda a illots. És a dir, aquí estan xerrant de lo petit dins lo petit. Tant, ja no és una illa, sinó uns illots. Que bé, i just ahir que varen xerrar en Joan Fornés, Forner del Fons de Sant Francesc, les llavors d'aquesta planta són molt curioses i anima a la gent a anar a visitar-la en el museu, al Jardí Botànic, perquè apareixen petites ensaïmadetes.
0: Ah, que bo.
1: Sí, sí, sí, són genials. Anem a escoltar-ho. Magdalena Vicens, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què és el que tenim aquí? Què estan veient?
2: Estan veient un eufaus arbori.
1: Per la gent que mos escolta, té com a, bé, té com una tija una mica gruixadeta, té com moltes fulles petitetes, així com a rodones i bastant juntes, i després el que més destaca és que té com aquestes medalletes que estan així com molt juntades. Això què és?
2: Que són els fruits. Això és un medicago, és un eufaus, com s'eufaus que s'utilitza per donar aliment en el bestiar. El del bestiar és el medicago sativa. El sativa és una espècie anual que se cultiva i se talla cada any i se dona en el bestiar. I aquesta és una espècie arbòria. I si com tu has dit, té les fulles trifoliades, és una planta fabàcia.
1: Fabàcia, això vol dir que fa com a llegum.
2: Fa llegums, i en aquest cas, en lloc de fer una llegum com una mongeta així llarga, fa una llegum enrevoltada, formant com una ensaïmadeta.
1: Sí, és vera que té com una espècie de forma espiral.
2: Sí, és una llegum que dona voltes amb espiral i a dins té 4 o 5 llavors petites. I bueno, tots els medicagos tenen aquest tipus de llegum enrevoltiades. N'hi ha que tenen... hi ha medicagos que tenen llavors de la mateixa forma, però amb un ganxo que s'enganxen a la roba,
1: que
2: tenen aquestes llavors així redonetes. Tot això són medicagos. Aquesta té unes llavors llises i la flor és... que li ve el seu nom d'aquí, és color d'un groc llimona. D'aquí és nom de medicago citrina. Viu, a on viu? A illots. Viu a Cabrera, viu a illots d'Eivissa i a Columbrets.
1: Només a illots, així petitets?
2: Ha quedat relegada a illots, simplement per serviveria. És a on no se l'han menjada ni els conills ni les cabres.
1: Clar, perquè si plantes de...
2: És un aliment excepcional per qualsevol herbívor. És boníssim, deu ser un bocato de cardinale, això. Quan s'han introduït conills, llebres i el que s'hagi introduït, pues se l'han menjada de fa anys i ja no n'hi ha.
1: Clar, si una altra planta de la mateixa varietat s'emplea és molt bona per donar de menjar al bestiar, clar, aquesta supos que també serà paregut.
2: Sí, i a més aquesta, com que és arbustiva i no se mou cada any, és a dir, tu se la poden menjar tota i si n'hi deixen qualque brot, encara rebrotarà perquè és com un arbust. I sabeu que segurament és de tant de menjat sola, pues, han acabat. Sempre les superpoblacions pues, te fan aquestes coses a dins l'ecosistema. No? Si hi ha massa cabres o massa conills o massa herbívors en general i menys plantes, pues, arriba un moment que un dels dos desapareix.
1: Clar, i això només queda idò a Cabrera i a Illots d'Eivissa. Clar, Cabrera, patrimoni de la humanitat, és molt ric a nivell d'ecosistema.
2: A Cabrera gran no n'hi ha. N'hi ha també en els illots, a les bledes, en els estells de Cabrera, en queden. I sí, i de fet, com que és una espècie protegida, potser han fet plan de recuperació, s'ha introduït en Arredona i s'han protegit. I a Eivissa també hi ha uns petits illots per de vora les illes de les Margalides i aquesta zona que queden. I després a les illes de Columbrets, de Valencianes, també hi ha el medicago citrina.

0: Durant anys se va considerar Medicago arborea, que també n'hi ha a Creta i altres illes del Mediterrani. I aquí també hi ha el de sempre, a nivell taxonomi n'hi ha que diuen que no, que és el mateix de Creta i que és arbòrea, i n'hi ha que diuen que no, que és titina. Jo personalment, i si sabeu, com que aquí en el Jardí Botànic cultivant també espècies d'altres illes mediterrànies, tenim una col·lecció específica on cultivam el Medicago arbòrea de Creta, el Medicago estraceri també, que és un altre semblant. Sabeu clarament que el citrina és nostre, té la flor color de llimona, d'un groc llimona, sí. Mentre que els altres el tenen un groc taronja. És a dir, se nota bé que...
1: Clar, la coloració és diferent. Una llàstima que no la podem veure ara mateix.
0: S'han estudiat diverses vegades i, bueno, hi ha diversitat d'opinions. Però bé, la cosa és que és una espècie relegada en els illots, rara, està allà no perquè s'hagi especialitzat en billots, sinó perquè allà no se l'han menjada. De vegades la planta tria l'ambient on ja pot sobreviure. I clar, és una espècie fabulosa per jardineria també, perquè a partir del mes de febrer ja està florida, dona, forma aquest arbust groc llimona molt guapo, i després en l'estiu forma aquestes llavors que ja m'encanten. És a dir,
1: sí, són molt curioses.
0: Són molt ornamentals, aquest fruits redonar com a petites ensaïmades.
1: Sí, totalment. I de Magdalena Vicens, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

I ja quasi no mos queden d'aquestes visites al Jardí Botànic tan xules que vaig fer, tan guapes. Jo recomano a tothom que mos escolti que si s'ha quedat amb ganes, si vol veure aquestes plantes o ses moltes altres que hi ha allà al Jardí Botànic, que hi vagi perquè és una visita molt recomanada. Teniu aquest patrimoni natural de les nostres illes que allà el tenen ben etiquetat, ben cuidat i molt guapo. I si el temps ho permet, que ara mateix en ses pluges i el mal temps que hi ha pot ser complicat, jo recomano als oients que mos escolten que hi vagin. Per ara li hem de dir adeu a Magdalena Vicenç, conservadora del Jardí Botànic, i tornarem encara per una planta més la setmana que ve per seguir descobrint la flora endèmica de les nostres illes.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu? Els llibres i les biblioteques ocupen tot el programa d'avui. Comença la cultura. Benvingut tothom.

0: Així és la setmana gran de la literatura al programa. Avui rebem a Joan Tomàs Martínez, qui ens presenta Orografia, el nou poemari publicat per Proa. Seguirem amb Galerada, on la llibretera Maria Quaneta ens proposa Corcs, de la jove escriptora falanitxera Olivia Lund, que també ens acompanyarà a l'estudi. I per acabar, els treballadors socials i educadors troben també un espai amb un potencial de feina enorme, com són les biblioteques. Un bon exemple el trobam a la biblioteca de Rafal, a Sa Pobla, que ha fet de l'integració i la motivació una més de les seves funcions.
1: I de comença l'aviador a Marga Cifra, el control tècnic.
2: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Es mou en la mateixa solvència entre la narrativa, el teatre i la poesia, practica l'esgrima, lèxica, cuida els mots, fa pensar qualitats que conflueixen també al seu darrer poemari. Orografia, en va, que Premi Miquel de Palol, avui passa per l'aviador Joan Tomàs Martínez Grimalt.

0: Joan Tomàs, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, reconeixes aquest so, aquesta melodia?
1: Diria que és un orgue i tenint en compte que avui venim a parlar d'orografia, juraria que és un orgue d'una església sueca.
0: És el de Falun, eh? Hem trobat l'òrgan de Falun sonant. Per què fas aquesta cita? Dius, la seva ànima magnifica el Senyor. És una de les primeres o la primera que tens?
1: Bé, de fet, aquesta citació va acompanyada d'una altra citació.
0: Sí, d'en Saramago.
1: De Saramago, de l'Evangeli segons Jesucrist.
0: Sí.
1: I aquesta primera citació, que és una inscripció, de fet, més que una citació, apareix en aquest orgue d'aquesta església sueca. Jo no he estat mai a Falun, ni tan sols he estat mai a Suècia. Però sí que vaig sentir de manera molt reiterada, quan escrivia aquest llibre, una peça enregistrada per aquest orgue, que era una fuga de Bach, interpretada per Charles Bruschini,
0: sí,
1: que és coneguda com The Little.
0: The Little, sí.
1: I m'ha cridat l'atenció a la inscripció que hi havia en suec a l'orgue. I vaig dir, he de descobrir què diu. Li vaig demanar a una bona amiga nostra, una Carlota Oliva.
0: Hombre, per
1: I ella m'ho va traduir molt amablement. I vaig pensar que era molt adient per Pau Mari.
0: No m'atreves a llegir la cita, la citació, la inscripció en suec, entre altres coses, perquè na Carlota en sol escoltar i me diria de tot, però sí que hi és aquí a l'inici de orografia en Bach. Hem d'explicar el títol primer de tot, Joan Tomàs.
1: Mira, orografia en Bach, tu has hagut de fer aquesta precisió, perquè per nostres radioients no hi ha distinció possible amb orografia en Bach que amb orografia sense sac.
0: Efectivament.
1: Perquè partim d'una homofonia, és a dir, dues paraules que sonen exactament igual i que només els diferencia un sinegràfic, no? Clar, aquesta orografia en Bach fa referència a l'art o a la ciència, no podríem dir, que se dedica a treballar a rellotges de sol. També aquesta orografia mos remet a la paraula sense sac, inevitablement, quan la deim, que és el relleu, no? Uh-huh. És aquest espai, el relleu d'un espai que dibuixa un paisatge concret. I clar, si juntant les dues coses ja mos anem a un territori bastant suggestiu, a un territori que mos fa pensar en el relleu dels temps, en el paisatge dels temps, de quines maneres transitam o travessam el temps. Mos situa en aquest territori ambigu i que m'interessa. D'aquestes dues dimensions, clar.
0: A relleu, efectivament, el temps té una presència indubtable. Després parlarem d'aquests temes, si se poden dir així, d'aquests versos, d'aquests poemes. I també te diré que és un poemari que mereix més d'una lectura i més de dues. No sé si densitat és la paraula, perquè moltes vegades va associada a qualque connotació pejorativa, no? Com si la densitat en literatura fos motiu d'allunyar-se. Jo crec que tot el contrari, no? Ahir parlava amb Sebastià Alzamora de la teva escriptura i me deia, efectivament, en Joan Tomàs és d'aquests escriptors que els has de llegir un parell de vegades, fer un parell de voltes, no? Allò que fa. En el teatre no me passa tant, en el teu teatre, en la poesia sí. Com reps aquests comentaris?
1: Bé, en realitat jo també l'he llegit unes quantes vegades, o sigui que, per tant, no m'ho ve de nou.
0: Està insolvent.
1: És a dir, ara, fora bromes, jo un poema, per donar-lo per acabat, Pentura, l'he llegit en veu alta i íntimament unes 40, 50, 60 o 70 vegades, tranquil·lament. Perquè necessit que tingui aquest pòsit. Que això no vol dir que jo aquest poema, una vegada el doni per bo, sigui capaç de desxifrar-lo, si és que hi ha res a desxifrar. Perquè sempre dic que un llibre el comences a entendre quan ja has fet 4 o 5 presentacions. El comences a entendre.
0: Te passen tot de gèneres? Disculpa.
1: Me sol passar bastant sovint. Sobretot per lo que és les lectures, que no és una lectura primera més òbvia, més literal d'aquell text. I això t'hi pots trobar en diferents gèneres. Vull dir, en el teatre també passa que sempre té una lectura molt literal i una lectura més subterrània, més... I a la poesia també.
0: En quin període vas escriure orografia en Bach i quan vas trigar en donar-li forma en aquests versos que imagino que estan escrits en una mateixa, diguem, coordenada temporal?
1: Sí, el procés d'escriptura d'aquest llibre és ben bé un any i mig bo. La major part del llibre va ser escrit el 2024 i algun mes del 2025. I del 2025 ençà l'he anat repassant, diríem. L'he anat pulint.
0: Cerca temes dins els poemes o entre els poemes per allò d'albirar un corpus unitari, més o manco. Veig ressaques emocionals, travessies, rimes apocalíptiques. No és que sigui apocalíptica el poemari, no el manco, però n'hi ha alguna. També llum, mà, pedra, focs, voltors i milanes, molta natura, efectivament, molt de relleu, i el pas del temps. Tenc comptabilitzat 4, 5, 6 poemes, com a mínim, on se referencia el pas del temps, no? Aquesta cosa d'allò que podia haver estat o va ser, no amb enyorança ni melancolia o melange, però sí que aquests rellotges als quals feia referència tenen la seva presència, clar.
1: Sí, a veure, jo crec que aquest llibre parla dels temps, però no ben bé des d'un lloc que ha acabat esdevenint un tòpic literari, que és la idea dels temps perdut,
0: sí.
1: O la idea d'aquest dels tempus fugit. És a dir, no és un llibre que parli del pas dels temps, pròpiament. És també el pas del temps, però no és primordial. Té més a veure amb la percepció dels temps i de quina manera estem involucrats en els temps. I crec que això ho entendrà tothom si explic que el temps no passa de la mateixa manera enmig de Palma, en hora punta, a un carrer molt transitat i amb molta gent, que si estàs tot sol un dimarts a les 8 de matí al Cor Blau. És a dir, tothom entendrà que aquell temps passa igual, se compta igual amb els mateixos segons, però la percepció d'aquest temps és diferent. I he posat només dos exemples, però n'hi hauria mil. Crec que això mos hauria de fer reflexionar sobre quin temps vivim, com el vivim i per què el vivim de la manera que el vivim. I aquest llibre, en certa manera, també va d'això.
0: Estem entrevistant a Joan Tomàs Martínez, que ha publicat Orografia en Bach, Premi Miquel de Palol, enguany, 2026. Te deia abans que cercava connexions entre els poemes i també he cercat connexions en Fosca Negra, un poemari anterior teu. Me sembla que Orografia és més dens, però menys fosc. No sé si estàs d'acord. I vinculat en això, si t'influeix, podria ser una pregunta retòrica, perquè se suposa que en la poesia, més que qualsevol altre gènere, si t'influeix l'estat d'ànim a l'hora d'escriure.
1: No puc dir que no, perquè és una de les coses que influeix entre moltes altres. Però jo no intento escriure des d'un estat d'ànim. Jo intento escriure des de la pràctica d'escriure. Que això vol dir en tornar i tornar i tornar i tornar i tornar. Amb aquest llibre vaig fer una cosa que he intentat fer amb els darrers, però que no ho havia fet d'una manera tan sistemàtica, que era quan m'hi posava i me sabia per escriure, rellegia tot el que havia escrit com a mínim una vegada.
0: Canviaves?
1: No, a lo millor no necessàriament canviava res, a lo millor canviava una coma i a lo millor canviava una paraula. Però el que feia era intentar arrossegar expòsit de lo que jo ja havia escrit i intentar com estar contaminat per això. És a dir, no començar cada vegada de zero, començar cada vegada amb el meu estat del dia, sinó venir de l'estat del poemari, que això és diferent. És a dir, intentar venir amarat de lo que ja hi havia en el llibre. I crec que això se nota perquè s'arrossega d'un poema a l'altre.
0: I si estan, diguem, publicats, ordenats cronològicament, així com els vas escriure, he d'entendre que els darrers poemes són resultats, fruits i fills dels primers.
1: No és exactament així, perquè dins aquest procés de revisió hi ha pogut haver canvis.
0: Has canviat ordres.
1: Sí. És a dir, segueix un ordre més o menys cronològic, però no és per res exacte.
0: Vull pensar també, Joan Tomàs, que agafant la resposta anterior no fas catarsi en la teva escriptura, que també és molt lícit i molt habitual.
1: Bé, jo crec que la catarsi en un procés d'escriptura pot estar en el procés mateix. És a dir, el procés mateix, ara pensant només tu com a persona que escriu, te modifica, te col·loca a un altre lloc. Quan has acabat un llibre i el dones per bo i se publica, això que diries un poc fort, però ets una persona diferent a la que eres abans.
0: Sí, està claríssim, clar.
1: Per tant, vulguis o no, aquí hi ha un, ni que sigui un concepte d'aprenentatge, no m'atreviria a dir catarsi, que és un concepte molt fort. Però sí, el concepte d'aprenentatge crec que és i és inherent. Perquè tu, ben igual que tu has dit en el principi, aquest llibre pot ser un camí, un viatge, ho és per lector, però també ho ha estat per qui l'ha escrit.
0: Explica'm les traspàs, perquè per ventura Azimut, un mot que també fa referència als rellotges i les ombres i les agulles, però agafant, he fet l'exercici en les dues primeres parts, Zenit i Nadir, me semblava que podien ser poemes perfectament que un podia estar Zenit i l'altre Nadir, sense compartimentar massa. Però sí, potser m'equivoc, perquè el procés és teu.
1: Sense voler tampoc entrar en molta profunditat en el tema de les parts, però per posar un poc qualque pista damunt la taula, Zenit és com la línia imaginària que surt del cap de l'observador en el moment que, en plena nit, observant els estels, posem, allà respecte a l'angle de l'horitzó. I el Nadir seria el pol oposat, és a dir, el que està davall els peus.
0: D'acord.
1: S'azimut, el sangle que s'estableix entre l'horitzó, l'observador i el punt on s'observa.
0: Per ara tant, ja s'entén una mica més.
1: Per tant, vulguis o no, hi ha una progressió perquè ens situa en unes coordenades que són espaials, però també poden ser temporals. I tornem a aquesta idea de relleu dels temps.
0: Hollerling, Alomà, Blai Bonet, Saramago, Lucia Pietrelli, Buidiobro, Aina Riera, per citar pràcticament tots. Les cites no són mai gratuïtes i jo te vull demanar el perquè d'elles.
1: Bé, mem, són autors i obres que m'han acompanyat i m'acompanyen d'abans i durant el procés d'escriptura d'aquest llibre. I no, les citacions no són ben bé. A vegades passa, però no és el més habitual. No és el punt de partida per escriure una cosa, sinó que és que de cop descobreixes que allò està en diàleg i vols fer com a present aquest homenatge.
0: De fet, les tries després, habitualment, la citació.
1: O a vegades simultàniament, durant el procés d'escriptura, de cop dius, ostres, això me recorda molt en allò, en aquell vers, i hi tornes, perquè potser l'has llegit fa poc, o de cop t'apareix, no sap de bon, que feia mesos o anys que ho havia llegit i te ve. I crec que és una manera també de donar un pot de context i de donar forma en el llibre. Perquè les citacions són petits homenatges a altres autors que t'acompanyen i que ressonen a dins d'aquestes pàgines.
0: Què llegeixes? Per inspirar-te i per pur hedonisme, si és que separes, perquè moltes vegades allò que te fa, diguem, feliç és la mateixa cosa que te pot inspirar en un moment determinat, no?, per escriure.
1: Mira, llegir depèn del moment de la meva vida. He llegit molt per plaer, he llegit també molt per feina,
0: clar.
1: I ara estic a un punt que llegeix per disciplina. I que això no vull que s'entengui com una cosa necessàriament dolenta, sinó perquè hi ha coses que m'interessen, que vull conèixer, que vull estar al dia, que vull tocar en les mans, i els he de llegir, no me queda més remei. I d'altres, que són lectures, com Saramago, que havien citat abans, que m'acompanyen de fa molt de temps i que continuo explorant aquestes obres d'aquests autors.
0: Escrius allò que observes, interpretat, ficcionat, recordat, amb tota la traïció que du implícit a la memòria, òbviament, o més aviat allò que imagines? Crec que entens la pregunta, no?
1: Vull dir
0: que,
1: sí.
0: De vegades, jo, llegint orografia, pens que estic llegint el poemari d'un bon observador, però potser sigui fruit de la teva imaginació, simplement.
1: Jo intent sempre partir d'una realitat concreta i tangible, que és la realitat contemporània a la qual m'ha tocat viure. Això no vol dir que no puguem eixamplar, ampliar i fer créixer aquest horitzó, que si no seria una mica desesperançador si des de la literatura no ho poguéssim fer. O sigui, la literatura crec que també ha de servir, entre moltes altres coses, per eixamplar el món, per fer-lo molt més vast de lo que és. I per...
0: El teu també, el meu, el de tots.
1: Efectivament, és de tothom. Jo crec que aquí és una de part de la complicitat, de la lectura i de l'escriptura.
0: No vius d'escriure. Per tant, no estem en un país civilitzat o desenvolupat des del punt de vista cultural, com a mínim. No? Hauria de ser normal que en Joan Tomàs Martínez Grimal pogués viure d'allò que escriu.
1: Jo...
0: Perquè toques tots els pas, perquè agrada allò que escrius, perquè guanyes premis, els premis sempre són relatius i tot això, però vull dir, crec que entens la pregunta, les dificultats que tenim la gent de la cultura.
1: Jo crec que hem de ser molt conscients d'unes quantes coses. Jo intent viure d'escriure, me'n desfaig d'aquella manera, també perquè moltes vegades estàs abocat inevitablement a fer activitats que en diríem paraliteràries, que acompanyen el procés d'escriptura i de el que és el món lector, però no són pròpiament literàries.
0: No són de creació, però no diuen que creació, complementen, exacte, i que estan en el mateix univers.
1: Sumant aquestes dues coses, m'on aniria amb un percentatge important dels meus ingressos, ho podríem dir així. Així tot, considero que encara me puc defensar perquè tinc una sèrie de condicions que me permeten viure d'aquesta manera. No pago una hipoteca, no pago un lloguer, i això ara mateix marca qualsevol diferència diametralment en qualsevol altra persona. Per tant, això me dona un marge i una llibertat, i reconec un privilegi, per poder crear. Ara bé, això no treu que jo igualment m'hauria de poder guanyar igualment dignament sa vida fent aquesta feina, si fóssim un país civilitzat, com has dit tu, i si la llosa de fer feina en una llengua minoritària i minoritzada no fos tan grossa.
0: Se me n'oblida moltes vegades quan faig aquesta pregunta, que escrivim en català. Com combines els gèneres a l'hora d'escriure? Hi ha un moment per cada gènere, te venen els projectes i vas un poquet decantant o integrant?
1: Mira, si t'he de ser sincer, no ho sé. És a dir, jo tenc un paper, que fa una temporada que ho faig, això, tenc un paper que sempre va dins la meva agenda a on hi ha apuntats tots els projectes que tenc encetats, siguin incipients o estiguin a punt de capbatçar. I, com a mínim, així tenc una foto real en cada moment en quines coses estic fent feina.
0: Però encetes projectes sempre que tenen com un horitzó més o menys clar, diguem, de publicació, bàsicament publicació, perquè digues escriure, o de vegades són idees o desideràtums?
1: Jo crec que més del 50% dels projectes no tenen un horitzó clar.
0: Val.
1: Perquè hi ha d'haver també aquest punt d'atreviment i de... no sé com ho diria, de valentia de fer-ho així, perquè si no sempre seríem en allò que coneixem, en allà el territori que ja han transitat, i hem d'intentar fer coses noves, mos hem de moure una mica. I per això t'he dit que inevitablement la nostra feina mos obliga a tenir moltes coses encetades a la vegada, però també és cert que no mos poden dedicar totes a la vegada.
0: En què estàs ara, si t'ho puc demanar i si pots dir?
1: Mira, ara estic sobretot molt, molt centrat en la promoció del llibre, perquè fa molt poc que acaba
0: que és
1: de sortir.
0: També.
1: Fa poc més de 15 dies. L'hem presentat a Palma i a Inca ja. Després, dia 15, seré a Barcelona.
0: Setmana que ve, molt bé.
1: La llibreria Caldés, també a Girona, la llibreria 22. I més endavant vendran altres presentacions, a Manacor, i per tant això ja marca un horitzó de prioritats, molt clar. I estic a punt d'encetar una cosa que no sé què és, però fa molt de mesos que tenc com una espècie de pantà mental, ho diríem així, entorn d'un projecte escènic. Però ja ho concretarem.
0: Joan Tomàs Martínez, enhorabona, moltíssimes gràcies per aquesta orografia, i visca els pantans mentals, perquè d'allà solen sortir coses guapes.
1: Moltes gràcies
0: ja
1: a tu,
0: Rafael. Gràcies.
1: Vinga.

0: aprenda a valorar el recurso,
1: Totalmente.
0: porque desde luego creo que una de las cosas que te ilusiona de hacer este tipo de proyectos es ver después que, por ejemplo, a la hora de recoger testimonios o a la hora de hacer pues un feedback de la experiencia, había alumnado que realmente había disfrutado la experiencia y que lo podías ver en que le solicitábamos, por ejemplo, entrevistas a personas mayores muy breves y que hubo alumnado que entregó una hora de entrevista con su
1: Wow,
0: abuela.
1: wow.
0: Y se veían las dos personas, es que como un, o sea,
1: Qué
0: de
1: maravilla.
0: alguna manera, un regalo de una conversación entre abuela
1: Una
0: y
1: transmisión
0: nieta
1: oral de primera magnitud,
0: en lo que aparecían
1: la
0: juegos, pero
1: transferencia
0: aparecían
1: que hay en las salas.
0: totalmente, aparecían todo tipo de cosas. Es decir, este es el valor que tiene
1: Qué guapo.
0: acercar a la realidad, salir un poco de lo que simplemente es la propuesta teórica. Vamos a conocer los recursos y vamos a actuar en ellos. Y esto, bueno, es, hemos de ir poco a poco porque es complicado, pero yo creo
1: Molt bé.
0: que hay futuro.
1: I ja pràcticament per acabar, Malena, de què depèn que hi hagi una segona edició, diguem, d'aquesta iniciativa? Perquè que t'has quedat en les ganes,
2: Sí,
1: no?
2: bé, ho estàvem xerrant just abans d'entrar,
1: Val.
2: que l'any passat va anar tan bé. La resposta de totes les persones que varen participar crec que va ser tan positiva i un poc de valoració que se va fer, pues, les ganes és que això no quedi aquí,
1: Que
2: sinó
1: bé.
2: un poc més i juntar, pues, encara lo millor més perfils, no sé, també em
3: Sí, no, por parte de la UIB, la propuesta es clara, es decir, el proyecto Innovación Docente sigue funcionando este curso y el proyecto de llevarlo a cabo, incluso de, bueno, pulir cosas que en su momento, una vez evaluado el proceso, vemos que pueden mejorar o a las que podemos sacar más partido, lo haremos seguro, sí, seguiremos.
1: Idò, Sara González, Carles Mengano, enhorabona per aquesta iniciativa. No fluixeu, que aquest radar funcioni, que efectivament aquestes passes fermes que deia en Carles se produeixin i se puguin repetir aquestes experiències, perquè crec que tots i totes ho agrairem. Moltes gràcies per venir a l'Aviador, també.
3: Moltes
2: Moltes
3: gràcies.
2: gràcies.
1: I Malena, és que teva, vull dir que fins aviat, ja ens
2: Fins
1: aniràs
2: aviat.
1: contant. I és que és una meravella tenir-te com a col·laboradora eventual i com a bibliotecària, també.
2: Tenim coses noves aquesta temporada que vos ho contaré un altre
1: I de
2: dia.
1: vinga, la setmana que ve l'altra, ja
2: Vinga,
1: arreglat.
2: perfecte.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuenet.
1: I avui dedicant la galerada a un debut literari celebrat per la crítica, per lectors i les lectores i també per aquesta secció.

0: Maria Blanca.
1: Perquè han xerrat un parell de vegades aquí, Maria Cornet, com estàs d'acord? Sí?
2: Molt bé, gràcies, Rafael.
1: Avui tenim a la prota, però...
2: Sí, sí, jo crec que el manco dues vegades l'hem...
1: A la prota, no, a l'autora, no, és la prota que hagi sortit del llibre, t'imagines? Aquesta metaliteratura.
2: Això seria ja seria, sí,
1: poden entrevistar els personatges, no? Avui què tenim, Maria? Madame Bovary. Què tal, madame? Com li diries? Senyora Bovary o madame?
2: Madame Bovary, clar.
1: Això estaria molt bé. Mira, m'has donat una idea.
2: Sí, és una idea desenvolupant aquest programa, Venga. Sens dubte. Però sí, avui xerram de cors i tenim per fer-ho amb nosaltres, na Olivia Lund, la seva autora, benvinguda.
1: Com estàs, Olivia? Que ha tret Angelitos Negros. Tu saps que Angelitos Negros, Olivia, com estàs?

0: Agraïda d'estar aquí, sobretot.
1: Nosaltres també. És més que possible que fos composada a Palma? En Antonio Machín va fer feina una temporadeta que, segons la font, oscil·la entre 3 anys i 3 dies, però a la sala Trèvol, que ja no existeix, una sala de festes que havia fa molt d'anys. I bé, la gent, sobretot, que el va tractar, i la gent que encara viu del barri de Pere Grau, diu que la va composar aquí a Palma. Bé, no sé. Hauríem de confrontar la cosa, però...
0: Però és una cançó emblema i estandard de la memòria fadanitxera.
1: Total, imagina't.
0: I Antonio Machín va venir a les verbenes i encara vivim d'aquelles rendes.
1: Que bé. Qui me va dir l'altre dia, com, sí, vinculant la teva condició de fadanitxera, i hauria de recordar el comentari que me va fer, però me va dir... clar, era precisament parlant amb la bibliotecària de Felanitx Porto Colom, que feia una lectura de cors, i va dir molt satisfeta i molt orgullosa, i de nona, és que a més no Olivia és nostra. I no Olivia me va dir que tu transitaves la biblioteca quan eres petita, o encara.
0: Sí, no? I encara som acusada d'haver perdut un llibre en 8 anys.
1: Això també van anar a acusar un dia d'això, i al final s'ha de demostrar que no. Però, bé.
2: Però segueixes sent benvinguda.
0: Segueixo benvinguda, me deixen tornar els llibres tan tard com vulgui, tinc aquí petit aquesta concessió.
1: Vinga, Maria, anem a cors, que ara m'estic anant per les verdisses, com sempre.
2: No, anem a cors, però bé, com ja has dit, Olivia és falenitxera i que ses cors s'inscriu molt en Felanitx.
0: Totalment.
2: Està impregnat de Felanitx, i com ara deies, has començat dient vivint de rentes de quan va venir en Antonio Machín, crec que en el llibre hi ha també bastant aquesta sensació, no?, de viure de rentes de
0: que té Felanitx. D'una memòria pretèrita, completament, sí.
2: I de fet, he de dir que vaig tenir l'oportunitat d'anar al club de lectura de Quatre Cantons, a Felanitx. Sí.
1: Ah, aquest devia ser, aquest,
2: no? No, els Quatre Cantons és un casal.
1: Ah, vale, no era de biblioteca. Vale.
0: No, la biblioteca serà més endavant, encara.
1: Més endavant, vale.
2: I que va ser molt interessant, però jo com a palmesana, veure el llibre comentat per falenitxers.
0: I per falenitxers, i més a Son Mesquida, vull dir, gran espai, on hi ha arrela. I mentre estàvem xerrant de quines memòries passen, passaven tractors, ovelles, pastors... Sí, sí. En una hora baixa d'estiu, esplèndid, vull dir.
2: Sí, també va ser molt especial.
0: Sí, molt, molt.
2: I és vera que això que estan allà com a palmesana i coneguem Felanitx, però no des de dins, sí que trobava com molt, molt satisfactori també que una novel·la que està inscrita tant dins un lloc tan localitzat a mi m'hagués apel·lat tant i que tinc el convenciment que per molt que estigui molt localitzada, és molt universal i pot apel·lar a molta altra gent que ni tan sols coneix Felanitx.
0: Exacte. Que miri que quan l'escrivia, vull dir, mai ha tingut aquesta vocació, com dir-ho, universalitzadora, per dir-ho de qualque manera. Sí. Que això hi ha gent que sí que defensa que lo local és universal, i òbviament que sí, però sí que en el moment de l'escriptura, de pensar corcs, en cap moment vaig plantejar-me cap altre univers més que Felanitx, i és una novel·la feta a Felanitx, per falenitxers, essencialment. Que els altres ho disfrutin és un gran honor, però no era l'objectiu. Això és broma.
1: No, però que bé que reconeguis que vas fer una novel·la per un lloc concret, per unes persones concretes, un col·lectiu, una comunitat. No sé, no sol ser gens habitual, allò de lo local i no hi ha estat de lo que se lleva, saps? I aquest discurs m'encanta.
0: Clar, aquí... que alguns autors tenen aquesta gran diloqüència que, òbviament, s'ha de celebrar de voler fer una cosa més universal o mundial que a Nova York ho disfrutin, però això fa temps que ho dic, vull dir, en un moment on la majoria de la cultura no està feta per nosaltres, faltaria més que nosaltres no la féssim per nosaltres mateixos.
1: Efectivament, sí, sí. Molt bé.
2: Sí, que hi puguem trobar referents, espais que coneixem, gent que coneixem,
0: exacte.
2: Perquè fins i tot hi treus gent,
0: exacte,
2: que és real,
0: totalment.
2: No?
0: Però essencialment amb un vocabulari que mos arrela i que mos interpel·la. Vull dir que crec que és, per això ja és un èxit, vull dir, més enllà de que les edicions o el que sigui, el fet de que la meva padrina l'hagi disfrutat profundament, s'hagi emocionat i hagi viscut la novel·la, i que les meves millors amigues m'hagin dit: he llegit una cosa que he disfrutat, o m'hi he sentit representada, però amb la veu del meu pensament, amb les expressions que més antigues dels meus records.
2: Sí, és que justament anomenes el vocabulari, jo crec que és una de les coses a destacar d'aquesta novel·la. És un vocabulari molt arrelat, però no és antic.
0: No, vull dir, hi ha una part d'arcaïsmes, òbviament, sí. I de cronolecte, i d'haver investigat totes les estructures gramaticals, tota aquesta cosa molt rondesca, crec.
2: Sí,
0: que més que no només un vocabulari, també és una manera de narrativa, no?
2: Sí, un estil. Sí,
0: sí, completament. Sí. I però perquè, no només per un gust personal, que també...
2: Menys mal.
0: Sinó que una novel·la que té com a gran premissa activar mètodes, activar la memòria, el llenguatge és una manera d'activar la memòria essencial i clau.
2: Sí, sí.
1: Olivia, quan te planteges ni tan sols publicar, sinó escriure una cosa que tengui un cos, que tingui un corpus, diguem, unitari com digne de ser després considerat X, assaig, novel·la, allò que sigui, els temes, aquestes textures, ja les tenies clares de l'inici? O tenies diverses idees i al final te vas decantar per aquesta cosa memorística?
0: Perdó. No, però neix d'una petita llavor que era com aquesta idea de tot el passat que s'inscriu dins el present, que no està en un tema, sinó com una voràgine, una ona. I després no hi ha hagut un moment de selecció, perquè com que és una novel·la que precisament no té una trama essencial, clar, no hi ha un nus o un conflicte, a poc és anar surant i avançant. I va anar venint tot, i aquestes textures que tu dius s'han anat descobrint i han anat creixent, com una humitat que va naixent, sí, i s'ha fent grossa. És talment això.
2: Per situar una mica els oients, Corcs és la història d'Anna Glòria des de que neix, realment, començant amb el seu part, des de que neix, fins que se fa un pam més gran i fins que arriba una edat adulta. I, però aquesta història està atrevessada, complementada i... per totes les històries dels seus avantpassats.
0: Exacte.
2: Que és el que tu anomenes, no?, els corcs que duim de dins. Totes les històries que els nostres avantpassats, tant si els han conegut com si no, com si n'han sentit xerrar, com si no, els hi han passat coses que nosaltres ens han afectat, no? I la novel·la va teixint aquestes dues realitats, no?, mesclant aquest passat i aquest present, que crec que també és aquest punt fort que fa que la teva predina se pugui sentir identificada i les teves amigues també, no?
0: Exacte.
2: Perquè anant d'un lloc a l'altre, i on veient que els desitjos de la gent essencials no canvien tant.
1: Clar, jo llegia coses a Lídia i tenia molt present en tot moment l'epigenètica, no? No pròpiament dels cromosomes, sinó allò que aquesta petjada,
0: sí,
1: que és més mala de demostrar científicament, però que és experiències que han viscut els teus passat, drames o alegries que se van impregnant, no?, en el teu...
0: Sí, vull dir, l'epigenètica és... investigui tot això, i he tingut amics que m'han fet grans conferències que no naixia d'aquesta voluntat científica, al contrari, sinó ha estat una excusa per desenvolupar-ho després. Abby Warburg, per exemple, que és algú que admir molt, aquest teòric, també, per exemple, ell també es va inspirar en un concepte científic, que és enagrames, que eren, sí, aquestes petjades, per després desenvolupar les seves teories de les petjades dins les imatges, s'anagleben i tot aquest... tot el que ell després...
1: Sí, aquest univers que es va univers referenciant. Sí.
0: Sí.
1: Què més coses poden dir de Corcs? Segona edició, per cert, que l'Olivia és molt humil i l'ha deixat així, no, a part d'edició. Segona edició. I ara, clar, vinculat a això que deies del llenguatge, te volia demanar si tens qualque traducció a la vista.
0: S'està en Tomeu Canyelles, que és el gran editor i gran,
1: sí, de la
0: cavaller Moll, de Corcs, perquè de qualque manera...
1: Perquè això està editat per Moll,
0: eh? Exacte. No,
1: sempre hem de lamentar.
0: Aquí estic profundament agraïda.
1: Sí.
0: Se'n comença ja a provar de xerrar, però és una cosa que a mi m'he de confessar que me fa... No vull dir pànic, però no sabria com afrontar-ho. Vull dir...
2: Sí, però que és una obra mal de traduir.
1: És un tamàs, això, de les traduccions.
0: L'altre dia que volia xerrar just en el flem amb en Marcos Giral Torrente, li volia fer la dedicatòria i era com els corts que hi ha aquí inclosos. Jo ja no sé ni que traduir enclòs en el castellà, i de com punyotes d'expressada. Si hi ha una cosa tan mínima, no...
2: Sí, sembla que la persona que ho hagi de traduir hauria de fer una investigació molt gran també dins la seva pròpia llengua, no?, per anar a cercar,
0: exacte,
2: aquestes paraules que ja no usam.
0: Exacte.
2: No?
0: O totes aquestes expressions que puguin de qualque manera despertar,
2: sí,
0: diferents,
2: sí,
0: imatges.
2: Sí. Totalment, sí, sí. I van xerrant de Felanitx. Com ha estat la rebuda? Tu dius, escrivies pas de Felanitx. Com ha estat la rebuda en general per ser pare de gent
0: d'Espoble? Ha estat una tremendament bona rebuda, de dir. I estic completament agraïda d'aquest mite de... aquest escriptor renegat del seu poble. Això és tot el contrari. Vull dir, rebuda amb braços oberts i amb presentacions. Ja vàrem fer ara aquest estiu una ruta nocturna per tots els espais que surten, perquè és darrer capítol, és un homenatge absolut a Felanitx, amb una ruta per dins el mateix poble, perquè vivim en un, això, no, en un poble marcat per l'oblit. Ho explica allà, com a tots aquests casals tancats, tot aquest Salon Rosa, diferents forns, que ja només viuen dins el mite de «ai, jo aquí, aquí és la meva padrina». I els vàrem anar a visitar i va ser multitudinari, va ser molt tremendament emocionant, vull dir, terriblement emocionant. I sí, estic molt agraïda de que els felanitxers ho estiguin disfrutant tant com jo he pogut disfrutar.
2: De fer-ho.
0: Sí, exacte.
2: Sí, això m'agrada que ho anomenis, perquè llegint-ho, jo ho vaig disfrutar molt de la lectura i notava el disfrute de l'autora, sense conèixer-te ni haver-te xerrat amb tu, però notava que qui havia escrit això s'havia passat molt bé.
0: Sí.
2: A la vegada que m'imagino que hi ha hagut tot un procés, no?
0: De deliri, de convalescència, de mal... Sí, completament.
1: Durant...
0: L'escriptura va ser, vull dir, se vaig disfrutar, però això, mo mare que ho va haver de pair, va ser una clausura completament malaltissa.
1: Wow. Durant quant de temps?
0: Sobretot un estiu, però un any més o menys. Però clar, de cop t'has d'enfrontar i surt una cosa un poc
1: aquesta
0: terrible.
1: Aquesta febre, no? No sé si metafòrica.
0: Molt febril,
1: sí. Aquesta febrícula que moltes vegades te bloqueja i moltes vegades també t'impulsa. Clar, parlant d'impulsos, te motiva l'èxit, la rebuda, diguem, la rebuda de cors a continuar escrivint i ja que hi som, si tens qualque cosa ja en marxa o deixes que respiri cors i ja veurem.
0: Que respiri i que me segueixin encalçant les imatges que ara ja m'encalcen.
1: Que bé.
0: Però, veurem.
1: T'imagines escrivint una cosa bastant diferent o transitant el mateix univers, diguem?
0: M'agradaria provar de altres universos, igual de terra, carregats d'història i passat i d'àngels i de tot, però veurem. I he perdut el fil.
1: No, te demanava. Sí.
2: Jo te volia dir, ja que has anomenat diverses vegades imatges, no, Olivia té una mirada oberta en aquest sentit i entrenada perquè ha estudiat comunicació visual, en el que entenem que li agraden les imatges, li agrada el cine, sí. Li agrada tot el que podem expressar. I se veu molt en aquest llibre que hi ha aquesta mirada... És a dir, hi ha molt de treball en el lèxic, bé, és que és una delícia com està escrit, però també hi ha moltes imatges.
0: Sí, i això estic molt agraïda quan la gent m'ho diu, perquè jo ara he fet aquesta imposició de dir hi ha imatges que me persegueixen, però això mai... Perquè per sort o per desgràcia, per maledicció, no hi ha unes imatges que m'encalcin, sinó unes paraules, sobretot.
2: Bé.
0: I a l'hora d'escriure estava molt més marcada per la cadència de les pròpies paraules que no per una descripció d'una imatge imaginària. I per això estic completament fascinada, com a il·lusionada de que gent me digui no, hi ha unes imatges potentíssimes, perquè és vera que s'han anat construint molt a poc, que això hi ha altra gent que jo crec que a l'hora de tenir processos creatius sí que imagina, no, hi haurà aquesta habitació amb aquest tipus de persones. Jo és completament el contrari. I és molt xocant quan he rebut una disciplina essencialment cinematogràfica i me dedic professionalment. Vull dir, el que m'adona a mi
1: no, un sou és coses de cine. Són les paraules que ballen. Sí, no, som...
0: sí és el propi llenguatge el que se genera ell mateix. Que bon, aquí jo crec que el procés d'escriptura que deia abans que era terrible, que, entre cometes, després ha estat un gran aprenentatge també d'escriure per capritxo, que jo li dic per caprici, i per escriure des desgust, per tant, tot el que queda és el que he disfrutat d'escriure. I això, l'escriptura en gran part neix de partir d'expressions o de frases o de paraules que m'agraden. I aquí les rondalles també ho ha marcat molt, perquè no només són paraules soltes, sinó un tipus de narrar. I ai, no ho sabeu, que això... I això ja activa tota una narrativa, activa totes unes imatges que tu deies, o totes unes paraules que van ja seguides i de sa mà.
1: Sí, Maria, ho hem de deixar aquí, estaríem una hora i pico parlant amb Olivia. Fins que sortís la tercera edició, Olivia, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres per acollir-me.
1: Per aquests corcs i també la Moll per publicar-ho. I gràcies, sempre. Maria, per dur l'autora.
2: No, gràcies, Rafa, i vos ho recomanam moltíssim.
1: Moltíssim, ja ho hem fet un parell de vegades. Sí. Moltes gràcies.
0: Molt aviat,
1: i acabem amb música perquè demà visita l'aviador Pere Gené, que ha tret disc nou, i escoltam Mundial, que és un dels temes que efectivament acompanyen aquest disc. Fins demà.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
0: Xavi Oliver, Jordi Suárez, avui tenim un programa carregat de xiu-xius com no podria ser d'una altra manera.
1: Anem, però hi ha categories de xiu-xius, tant quant de confessar i ho hem de dir. Avui xiu-xius, que no és patató, són dels bons, que impliquen famosos de primer, primeríssim, sí. Primeres espases, primer nivell.
0: A vegades deim que teniu xiu, que tenim xiu-xius i no són xiu-xius ni són res.
2: Però aquesta és clau perquè entenc que has aconseguit una entrevista amb la reina Letícia i és això.
1: T'equivoques.
0: Sí, t'equivoques, Jordi.
1: Podries entendre-ho bé, però t'equivoques, perquè avui, això intentarem, xerrarem amb el rei de reis, que és un rei, hem de dir, sense corona, això sí, eh?
0: Sí. D'allò que tenim i que escoltarem avui, només vos podem fer aquest petit avançament.
3: Perdona, rei, que he estado súper liado. Entre hoy y mañana lo tienes.

0: canta en Quico Rivera, perquè efectivament avui intentarem contactar en Quico Rivera.
1: Avui a Xiu-Xiu, en Paquirrin, el fill de la Pantoja, Xiu-Xiu, ho aconseguirem?
2: Jo no ho tinc clar.
1: Ah, no?
2: Però bé, tot és possible.
0: Tenim un número de telèfon.
2: Tenim un número.
1: Tenim un número. I una persona. Una persona que ho farà possible, mitjançant la qual canalitzarem aquesta petició popular.
0: És una petició popular des de la nostra audiència.
1: Jo crec que,
0: telefonant Quico Rivera.
1: Exacte, però és el motiu que hi ha darrere aquesta telefonada.
0: Sí, sí, bé, després us ho explicarem tot, va.
1: Però a quina hora, a quina hora?
0: D'aquí res, 40 minuts.
1: 40 minutets, exactament.
0: Més a banco. Així que vam, us haureu d'escoltar.
1: Bé, 30 minuts, llavors. Que ja són i 7.
0: Sí.
1: 30 minuts, 30 minuts.
0: Mitja horeta. Quin trajecte teniu avui, si mos escoltau des del cotxe?
1: Bé, però és igual, el cotxe, freqüència modulada, molt bé, és de plus, per exemple.
0: Després podeu sortir del cotxe i posar-nos des dels mòbils, des del web.
2: Ara, mentre feis el sopar.
1: Exactament.
2: L'haureu de preparar prest tot, però podeu fer sopar.
0: Com sigui, però ho heu d'escoltar.
1: Anirà bé, això anirà bé.
0: Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: crepita.
1: Qui no ha pensat mai en crear un negoci? Vosaltres sou des que en teniu una idea de negoci cada dos per tres?
2: Sí.
1: Sí, totes idees de negoci, molt bé. Bé, i tal, si haguéssiu de tenir una marca, un negoci, què vos agradaria vendre?
3: Que home, gelats.
2: Sí.
3: Està bé. Així sempre un poc que fa un.
2: És vera, cafè també, així molt cafeter. És que poden vendre
1: moltes
2: coses.
1: Gelats i cafè. No se vos ocorre res més.
2: Anem, és un
1: com a idea de negoci.
2: Rendible, o no?
1: Sí.
2: Perquè si no...
3: Home, hauria de ser rendible, però clar, tu imagina que té molt de dobbers i que els has de treure rendiment. Això ho fa molt, Enrique, no? Que xerra d'aquestes coses. Normalment la gent pensaria un immobiliari.
1: Sí, sí, a veure, però bé... ara també està molt de moda invertir en criptomonedes.
2: Ui, ja ha passat un poc de moda, la criptomoneda, no?
1: Sí.
2: No ho sé, sí, ara se compren accions, fons d'inversions, carteres, etcètera. Ara va per allà.
3: Exacte, molt bé, ho has dit bé, mira.
2: Ja, fons d'inversions no se compren.
1: Comprar accions.
2: Sí.
1: Veus?
2: Són clink-clink, això, clink, això és el que agrada. Clink-clink. Clink, clink.
3: És veritat que aquestes són les típiques, però hi ha gent que va més enllà. Hi ha gent que va més enllà, de fet, Gerard Piqué, futbolista del Barça i s'estreamer Ibai Llanos, dues figures que ja han fet moltes coses junts, no? Que ara estan com a de moda, acaben d'anunciar un nou negoci. Recordem que ja feien feines junts en la Kings League, que era aquesta lliga de futbol 7 amateur que no li va gaire bé, per no dir que ningú li importava gaire, però bé.
1: Va tenir molt d'èxit, va omplir escant nou, Jordi.
3: Però la primera temporada va tenir molt d'èxit, després la gent ja se va
2: cansar. Desinflar. Però crec que en Jordi vol dir que no importa, a ningú li importava el futbol, a ell li importava el que hi havia darrere, tot això.
1: L'espectacle.
3: Clar, clar. O sigui, al final era una lliga amb amateurs i, vull dir, era més interessant veure el futbol professional, no?
2: Clar.
3: Vull dir, per això amb aquest a veure la gent que s'ha jugat de veres. Però bé, ara es tornen a arriscar i s'introdueixen a un món desconegut per ells. El món de xocolata, de la xocolata.
1: Ibai Llanos i Gerard Piqué convertits en Charlie de la fàbrica de xocolata. Això sí que no havia vist venir.
2: Vols
1: dir que ara en Piqué i en Ibai seran com en Willy Wonka?
3: Més o manco, més o manco. Perquè ara han invertit 3,75 milions, que no són pocs. En una marca de xocolatines coneguda com Pleix, que se dedica a fer aquestes barretes esport amb proteïnes, fibres i aquestes coses, que ara també estan molt de moda.
2: I vol dir que hi ha negoci aquí, eh?
3: Home, jo no som empresari, però és vera que tot el que du la paraula proteïna està ara mateix a vent, jo crec.
2: Sí, basta anar a qualsevol supermercat i tot du proteïna, tot du proteïna.
3: Tot, tot. Hi ha supermercats que n'hi ha molta cosa. Ja he vist... És que no sé, era mel amb proteïna. Bé,
1: com... I per què se menja això? Per què s'aprèn?
3: No sé.
2: Home, perquè...
3: En Xavi fa exercici.
1: Però pot menjar un plat de pasta, dos
2: no,
1: ous...
2: No, per ser proteïnes hi va bé per crear múscul.
1: Ah.
2: Diu que has de menjar X gram de proteïna en el dia per... Com... Bé, no ho sé, no ho diré bé, però bueno, per...
1: Sí,
2: si vas
1: sí,
2: a
1: sí.
2: El gimnàs que mengis proteïna.
1: D'acord.
2: I clar, hi ha tot
1: tu
2: aquest...
1: Aquesta...
2: Sí, ho intent, però de vegades...
1: Però natural.
2: Bé, no, i també batuts i coses.
1: Ah, sí,
2: aquestes.
1: Eh?
3: Tu hauràs de comprar aquestes barretes.
2: No, bé, fins i tot hi ha cafè amb proteïna, però això ja...
1: No te foda d'aquests, Xavi.
2: Ja ho sé, ja, ara ho hauria de dir, però bé, no, escolta, tant en tant quan arribes...
1: Que no és res dolent, no. Està no, de moda, no, diu en Jordi.
3: No, ara bé, tot du proteïna, però bé, això és un altre tema. Però jo, aquesta notícia, Piqué i Ibai. Piqué i Ibai, xocolata.
2: Sí.
3: I doncs, jo m'he demanat, quins famosos tenen altres negocis i no ho sabíem? I de començar amb fort, amb un nom mític de la història d'Espanya.
4: Por mi hija mato!
2: De avui està molt de
1: avui, per això, em salva més. Sí, sí. Entre en Quico Rivera i de Belén.
3: No hi havia quigut, però... Belén Esteban, 2021, va crear Sabores de l'Esteban. No sé si ho sabíeu, això, supercuriós.
2: No.
3: I és una marca de gazpacho, salmorejo i patates chips.
1: Sí, ja ho sabia. I li va anar molt bé, però
2: sí,
1: fins
2: sí.
1: Que ho va deixar. Oh, no sé si li va anar tan bé. Però bé, el gazpacho va tenir molt d'èxit.
2: El poble.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí. I
2: que ho feia ella.
3: Ho feia ella i a
2: va,
3: més...
2: Que sé, va ser termòmic.
3: Sí, exacte. Però la vostra marca, que la fotografia, o sigui, al final no hi ha logotip, no hi ha marca, és ella.
1: La seva cara.
3: La salmorejo.
2: Escolta,
3: és
2: ara... Ara no sap com a greu dir això, però jo una...
1: Escolta, no ha res que vengui més que Belén Esteban.
2: Escolta, jo m'ho vendo un gazpacho. Un gazpacho en la foto de Belén Esteban...
1: Nabelén Esteban, en el seu moment, va ser una reina de sa casa.
2: Ja, si poses una madona o un madó...
1: Més que ja ho és la princesa del poble, Xavi. No m'ho facis defensar Nabelén Esteban.
2: No, si tu pots fer el que puguis.
3: Idò, la princesa del poble va crear 2021 Sabores d'Esteban i resulta que era un homenatge a sa mare, aquesta marca, que, de fet, ella deia que utilitzaven sa recepta de sa mare. Per fer gaspatxo i el salmorejo.
1: O sigui, clar, sa mare, Xavi.
2: Ah, sa mare sí.
1: Sa mare sí que la compres.
3: Però va passar una cosa, i és que l'any 2024-2025 se va vendre los sabores d'Esteban.
0: Quina llàstima, quina llàstima.
3: Segons va explicar Belén Esteban, ella volia posar un preu fix en el supermercat, però cada supermercat diferent, de diferents marques, feien el que els donava la gana, i se va cansar del tema i va xapar.
1: Clar, és que ella no ho necessitava, també t'ho dic.
2: No.
1: Ella volia diversificar un poquet els ingressos i va crear aquest ketchup.
2: Que... No. Li diguen dieta molt d'Albert, que vull fer
1: no,
2: un espatxa.
1: No, està bé, és una bona idea.
3: Sí, a mi me fa certa gràcia, perquè és vera que això penses que cobriran hotels o coses, però un gaspatxo, no sé si és un negoci més rendible, però bé. Més coses. Aquí no xerram d'un famós en concret, sinó d'un producte que tots han quigut. Segur quin dic.
1: Home.
3: Tots han quigut.
2: Restaurants.
3: Nines, us té clar?
1: Els perfums.
3: Home, evidentment.
1: Tots els famosos tenen perfums, colonis.
3: Jo anava a dir, quins famosos espanyols me podeu dir que entenguin?
1: En Bustamante.
2: En Bustamante. Bustamante.
1: És que, de fet, diu, bé, ell va confessar que allò que li donava més ingrés era sa colònia.
2: Home, sa colònia en Bustamante...
1: Després de 20 i pico d'anys.
2: Cada Nadal les totes.
1: Sí. No, no, i ara darrerament també se va tornar a posar de moda.
2: DJ Mario en té una, també.
3: El DJ Mario en té una,
1: molt
3: bé.
1: Qui és el DJ Mario?
2: Home, un youtuber.
3: Un streamer, un youtuber.
1: Ah, jo no ho sabia. Naitana.
3: Naitana en té un, molt bé.
2: Antonio Banderas.
3: Antonio Banderas, mític.
2: Històric.
3: A més, tots és Eau de Parfum, no? Que no pots dir en castellà o en català, ho han de dir en francès.
2: Qui més?
3: En Bisbal, Alejandro Sanz. Nillo Juan, el Rubius, en Bar Márquez, en Rafael Nadal, en va
2: Rafael Nadal,
3: un, també, Paula Echevarría, Vicky Martín, Eva González, i segur que mos estic deixant qualcun, però això és el que he trobat.
1: Però per què tant de perfum? És a dir, ven tant, realment?
3: I doncs resulta que sí. O sigui, el negoci de la perfumeria segur que és molt fiable. Sempre, cada any, augmenten la compra de perfum.
1: Però qui no compra un perfum de, jo que sé, d'en Rafael Nadal? Per un aniversari.
3: I no, clar.
1: Per Nadal.
3: Clar.
1: I a més, a què fan olor aquestes persones?
2: Ah, aquí va.
3: Fa olor
1: a milionari.
3: A Rafael Nadal, evidentment. No, clar, tu vas allà. Tu vas a una tenda de perfums, te'n trobes milers. I tu, clar, veus la foto d'en Rafael Nadal.
1: I qui te caigui millor. No qui ensumi millor, qui olori millor, perdoneu, sinó qui te caigui millor.
3: Exacte, tu veus la foto i dius, jo vull fer, evidentment, olor a Rafael Nadal.
2: El vull tenir prop, sí.
1: Clar, clarament.
5: Plàtano. Plàtano.
1: Tens més negocis, Jordi, que mos puguin inspirar?
3: Vinga, mos puc inspirar amb Iniesta, Andrés Iniesta, que tots pensaven que venia gelats. Però resulta que no, que no se dediquen a això, sinó que fa vi. Andrés Iniesta fa vi i és Bodega Andrés Iniesta. No s'ha currat molt el nom.
1: Home, és que al final ven el seu nom i venen les seves cares.
2: Que qui ets? Andrés Iniesta, que tens una bodega.
3: Una bodega, segur que era una bodega familiar, i ell va dir, Andrés Iniesta li posen el nom i ja tenc assegurat el negoci, i segur que li va bastant bé amb el negoci del vi. O també tenim un altre futbolista, en Cristiano Ronaldo, que inverteix en MMA, o sigui, arts marcials mixtes.
1: Què dius?
3: Sí, o sigui, segur que aquí a Espanya hi ha no sé, una promotora espanyola d'això de combats, de lluita, que és UAU, FC. No sé per què...
1: Tenen noms ben estranys, aquestes...
3: Sí.
2: I què és això?
3: Això, promouen combats de gent que se pega llosques.
2: Sí.
1: Bé, arts marcials.
2: Sí, arts marcials.
1: Jo crec que en Cristiano Ronaldo podria invertir en joc mahones. Aquella lluita de joc tradicional que vàrem parlar ahir amb en Ignasi, com us va explicar, aquest joc tradicional de lluita que existeix a Menorca, en concret a Mó, que s'està recuperant. Cristiano, inverteix allà I seria un boom, eh?
2: Home, segur, segur.
3: Sí, parament. És vera que, clar, les arts marcials mixtes a Espanya ara estan bastant de moda per Nilia Topuria, aquest clar. Lluitador que ha guanyat molt de, molt, moltes coses clar. I se'l pega de lloscos amb tothom. I ha decidit tirar per aquí.
2: Sí, parament. Marques en segell balear no, no en tenim, Jordi.
3: Idò, poqueta cosa he trobat. Aquí, clar, la majoria tenen hotels, immobiliaris, acadèmies de tennis d'alt rendiment. És un poble que s'ha dut per aquí. I bé, he trobat...
1: Campus, també fa
3: Campus,
1: molt.
3: També. Jo és l'únic que he trobat aquí, Rudy Fernández. És ambaixador d'una marca de beguda energètica.
1: Però no és seva.
3: No és seva, però bé, inverteix en negocis...
1: Bé, no, no ho sé, no ho sé, ho deman.
3: No, no és seva, no és seva. I en Jorge Lorenzo sí que té una marca d'ueres de sol. Que jo això no ho sabia, jo tinc unes ueres de sol... que són d'en Jorge Lorenzo.
2: Però
3: jo vaig enterar molt endavant.
2: Jorge Lorenzo és una marca aquest seva.
3: No, és una marca aquest seva,
2: entesos.
3: Que té un altre nom, entesos. I jo tinc unes ueres d'aquesta marca. I vaig enterar que són d'en Jorge.
2: Ah,
1: I veus bé amb aquestes ueres?
3: I vaig bé, i no m'han sortit molt cares, ja veurem. Tal vegada si les dur molt de temps te pega mal de cap, que això passa amb les ueres que són.
1: No, home, no té por com.
3: Bé, en tot cas, Jorge Lorenzo, ueres de sol, i després tenim sector Àlex Adrobé, que té una empresa que fa com a retirs espirituals i ioga i aquestes coses.
2: Sí, m'ho va explicar quan va venir aquí a Xiu-Xiu.
3: Ah, va venir aquí? Jo no hi devia ser encara.
1: No, tu encara no eres, Jordi.
3: I de segur que té bastant d'èxit amb aquestes coses, no?
1: Sí, ella i la seva dona, la Patrícia, s'ha dedicat precisament a fer aquest tipus de cursos, de tallers, d'espiritualitat, ioga, etc. I, per exemple, no és balear, però en Sergio Ramos té una empresa de compra-venda de cavalls i també aquí un centre d'equitació.
2: Ah, sí?
1: Sí, i fa molt de negoci amb els cavalls.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. És un gran apassionat.
2: És que això, quan...
3: No li feia això de cavalls.
1: Idò sí.
2: Sí, per muntar negocis,
1: té una hacienda.
2: D'allò que te faci tu ganes veritablement.
1: Sí, idò ja ho has pensat tu que te faria ganes, Xavi?
2: No, ja ho he estat tranquil·let.
1: Tu te pega una marca d'ueres de sol?
2: Quin no li posam a la marca?
1: Protein Power.
3: I si feim el gaspatxo, xiu-xiu.
2: I si feim un gaspatxo que tingui com a marca unes ueres de sol?
3: Com? Com se fa això?
2: Ja està. Nosaltres a ràdio.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: La situació, el Toy Story, de Ciutadella.
1: Un resplandor i hace ¡pum!
2: Una...
1: Ja està aquí la guerra.
2: Ai, no havia acabat aquesta senyora. Una pistola de jugueta ha encès totes les alarmes a Ciutadella.
0: Exactament, va ser divendres passat quan la policia local va rebre l'avís de la presència d'una persona armada al camí de Mó, després que diversos testimonis alertassin que un home caminava per la zona amb una pistola a la mà. I davant la possible situació de risc, diverses patrulles se van desplaçar amb urgència fins al lloc dels fets. I clar, un cop localitzat l'home, els agents van comprovar que l'arma no era real, sinó que era, efectivament, una pistola de jugueta. I la intervenció va acabar sense incidents.
2: Segons la informació publicada, les persones que varen donar l'avís es trobaven en estat d'embriaguesa.
1: Un resplandor i hace ¡pum! Digo, ja està aquí la guerra!

0: IB3 Ràdio és formació. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Xiu, xiu!
4: Hola, jo vull dedicar la gent que estimo de oques gràcies als meus amics. De totes aquestes.

0: Ai, aquestes oques grasses que moltíssima, moltíssima de gent que ara mateix vos estarà escoltant també anirà en els concerts que se celebren a Barcelona demà, dijous, divendres i dissabte, un concert d'acomiadament per part d'aquesta banda catalana que té molt, molt de seguidors a les Illes. I doncs aquesta gent ha volgut dedicar aquesta cançó, que és un dels hits d'aquest grup, als seus amics de tota la vida. Ja sabeu que ho podeu fer en el 646-93-4501, això de dedicar cançons. Jordi, tu hi vas, no?, a un dels
1: jo
0: concerts.
1: Jo hi vaig. Divendres no seré aquí.
0: A veure que no vens.
1: I me'n vaig a Barcelona a veure que és gràcies.
0: Uau, Jordi, quina emoció.
1: Però si qualcú hi vol anar i no ha aconseguit entrada, tothom les està venent.
2: Ah, sí,
0: sí, què està passant amb això?
1: Home, que les varen treure l'any passat i... Clar. Arribes més i dius, ostres...
0: I no tal puc. Dia farà un any i no pot.
1: Uh-huh. Exacte, i tothom la ven, així que encara, tal vegada...
0: Bé.
2: Molt bé. Bé, Jordi, mos ho contaràs.
0: Mos sí, ho contaràs. Faràs crònica. Farà...
1: Sí, sí.
2: Els de quan torni la setmana aquí. Bé, molt bé, ara parau atenció, companys, perquè avui a les Balears han de dir, i podem afirmar que estan d'una hora bona, i és que hem tornat a enterar el top 3 d'un rànquing estatal. Què vols per això?
1: Home, ara és quan diuen això de soy de Baleares, ¿a quién quieres que te gane yo?
2: A veure, i no, parau atenció a lo que hem guanyat, i és que ni més ni manco a tenir el segon cementeri més vell de l'Estat. Això és...
0: Un moment. El segon cementeri... Sí. Més guapo de tot Espanya.
2: Efectivament. Mare. Què te pareix? I on és? Ho sabeu?
0: No, tu no. Diràs.
2: A Bunyola no és.
0: Perdona, no. Tenim un cementeri
2: sí,
0: preciós.
2: Però no segons aquest rànquing.
1: Son Cervera també té unes vistes espectaculars. Però
2: idò,
1: bé, no me sona.
2: Són preciosos, però segons aquest rànquing és el de Felanitx. I la qüestió és que fa 10 anys que se celebra aquest concurs. És un concurs de cementeris d'Espanya. I enguany el de Felanitx, fixeu-vos, ha quedat segon. Aquest certamen és el que fa reconèixer el valor social, mediambiental, artístic i cultural d'aquests espais sagrats, segons han quedat, per tant.
1: Home, haurem d'anar a veure què ha quedat primer, eh? Que no hi hagi tongo aquí.
2: Home, no ho sé, però bé, és de Pontevedra. D'acord, així que més o manco,
0: ai,
2: que també és molt guapo.
0: Ai, fa molta gràcia aquest rànquing, eh?
2: No,
0: que però que han mirat les flors, que estiguin ben cuidades...
2: Valor social, és a dir, què representa pel municipi, per exemple?
0: D'acord.
2: Mediambiental, és a dir, si respecte, si és eco.
0: Si espai verd.
2: Exactament.
0: Clar.
2: Artístic, o no podria ser d'altra manera, cultural...
0: Però artístic, depèn del money del poble.
1: Les vistes, també, n'hi ha que estar en un lloc elevat. Poden.
2: Per exemple, jo sé que m'ho expliquin, perquè és de Felanitx, heu anat amb altres maneres de Felanitx.
0: Sí, la veritat és que sí.
2: I també és guapo.
0: Sí, jo, tot allò que sigui nostre, em sembla preciós.
2: Bé, que m'ho expliqui qualcú.
0: Sí, que m'ho expliqui, per exemple, en Gori Vicenç, que és periodista felanitxer. Company Gori, com estàs?
3: Bones tardes, com anem?
0: A veure, men, que no opines de que heu quedat segons en el rànquing de cementeris més guapos d'Espanya?
3: Jo no he vist el de Pontevedra, però diria que el de Felanitx és el més guapo. La pròxima vegada, suposo que ho aconseguirem.
2: Què et fa tan especial, Gori, en el cementiri de Felanitx?
3: Bé, és un poc el que heu parlat un poc, és aquesta, primament, la banda antiga, perquè el cementiri de Felanitx té dues àrees molt diferenciades. Una que és la part antiga, la part primitiva, que hi ha aquelles tombes, aquells panteons, aquelles figures, moltes fetes per un escultor felanitxer de renom com en Jaume Mí, a més de molts altres escultors, i llavors hi ha la part moderna, que és la típica d'un cementeri actual. Suposo que és la que han valorat, suposo que és la part que més se valora, és la part antiga, i hem de tenir en compte que Felanitx, segles enrere, amb el tema del vi i tot això, va tenir banys propi, vull dir que se podien fer escultures sumptuoses, el bany de Felanitx va ser igual que el bany de Solla, que van ser dos mil pobles que van tenir bany propi. Vull dir, això ja fa, dona una certa categoria que la gent podria fer unes certes escultures que d'avui en dia no se podrien fer.
0: Això ho deia, això ara. Depèn de que té la gent. Clar, sí, sí. Com és,
3: Gori? I en aquells anys això, aquestes escultures són, diguem, d'una vella factura impressionant. Vull dir, hi ha qualcuna que hi ha no ara, sinó anys de feina perquè se poguessin fer. Que a més té uns jardins preciosos. I la cosa més important que va tenir Felanitx durant uns anys va ser que el cementeri de Felanitx va estar cuidat per una congregació de frares, els deien los hermanos Fossores, que tenien la seu guàrdits i van venir uns anys a Felanitx. Aquests anys, va ser del 69 fins a l'any 2000, més a manco, va ser els anys en què el cementeri, en jardinament, diguem, la part de jardineria, va fer un canvi radical. Són uns jardins preciosos, i això que avui en dia els fossers que hi ha, els fossers municipals que hi ha, perquè ja no són frares, són personal, són els fossers municipals, han seguit en la mateixa, diguem, feinada que hi dedicaven aquells frares, que no miraven el rellotge, i això també fa que aquesta estima ha fet que Pentura molta gent hagi optat per votar al cementeri de Felanitx en aquest concurs.
2: És molt curiós tot això que expliques, Gori. Després hi ha un element central, o si no central, el manco és molt important en el cementiri, i és que se conserva un monument de les víctimes de la tragèdia de l'any 1844 de la Timba, si no va malament. Clar, quin lloc ocupa aquest succés i aquest monument, el memori dels felanitxers?
3: Sí, jo ho diferenciaria molt. O sigui, el que és el monument, la veritat que molta gent, fins i tot felanitxers, Pentura ni tan sols sap on és, perquè està situat a la banda antiga, a un racó que era la primera entrada primitiva que es va fer en el cementeri, que no és l'actual entrada aquesta tan espectacular que té d'avui en dia. I clar, i està un poc desplaçat en els anys del monument. Però, per exemple, la desgràcia sí que està molt, molt vinculada i molt sentida dins del poble, perquè com que la desgràcia va tenir lloc en el centre de Felanitx, just allà on hi ha l'església parroquial de Sant Miquel, que és on hi va ser baldrellament de la paret que va provocar la desgràcia, allà sí que hi ha una placa on diu tots els noms de les 422 víctimes que va tenir la tragèdia. Ara, dins del cementeri en si, jo, aviam, si havia tots sants i ja de fer una volta, no té gaire flors. Hi pot haver un perill de remat, però sí, no, en els anys, el que és el monument en si del cementeri s'ha anat perdent. Però sí que hi ha tombes molt importants, perquè hi ha hagut molt de felanitxers il·lustres al llarg dels anys, polítics, escriptors, com en Nadal Batlle, en Joan Sorrit Artigues, que va ser polític i delegat de la UNESCO, que va morir a París, però el van enterrar en el seu poble. Vull dir que hi ha diferents panteons que sí que són molt destacats.
0: Ara m'ha emocionat el que has dit, aquesta gent que deixa petjar del món però que vol ser enterrada en el seu poble, és important. En tot cas, Gori, creus que els felanitxers i felanitxeres coneixen el valor històric i artístic del vostre cementeri? O encara és un patrimoni poc descobert? No sé si a vegades se n'han fet rutes per allà, potser aquest premi ens incentivarà.
3: Sí, efectivament. Ara d'això volia parlar. Ara és molt més conegut el cementeri de Felanitx, perquè fa uns anys un grup de teatre local, que se diu Mai Som Tots Teatre, em va fer una ruta teatralitzada que va tenir un èxit però brutal. Vull dir, no només per la gent de Felanitx, sinó gent de tota la contrada, i fins i tot gent de Felanitx que sé que hi va anar dues i tres vegades a veure-ho, perquè era una cosa, diguem, espectacular, com t'ho explicaven, en la sensibilitat, perquè dins d'un cementeri s'ha de tenir una certa sensibilitat en les persones que hi ha enterrades, en les tombes, en la història, en els familiars que hi ha vius. Vull dir, i ho van fer amb una sensibilitat i van fer una ruta que la gent va quedar en llanes de que se'n faci una altra. No vol dir que es demà no se pugui fer una altra ruta, perquè hi ha persones, personatges, personalitats, el que li volguin dir, enterrades, que bé se mereixerien una altra ruta i ser reconegudes com la que se va fer fa ara dos o tres anys i que, jo t'ho dic, va tenir un excitarro de visites dins del cementeri.
0: Que bé, idò que el poble s'impliqui en conèixer el patrimoni, com per exemple ha fet Mai Som Tots Teatre, aquesta agrupació. Bé, Gori, no sé si vas sovint en el cementeri a passejar, m'ho refresc, perquè culturalment al nord d'Europa, per exemple, els cementeris són parcs. A lo millor, vull dir, parcs per passejar, per passar una bona estona, i aquí a lo millor no ho tenim tant per costum. No sé si, a lo millor, arran d'aquest premi, podria canviar la cosa.
3: Pentura sí, però no. Jo crec que la gent hi va els dies que troba que ha d'anar. Fins al moment sí que es veu que els dies tots sants i els dies abans, ara, darrerament, igual suposo que com per tot, s'estila que la gent hi sol anar 3 o 4 dies abans, en vez de dia de tots sants, per fer net, dur-hi les flors. Aquí sí que s'estila, sí que es veu. Això l'anar aquests dies, més que res, per la meva feina, fer un parell de fotos, fer un parell d'imatges, per deixar constància de que cada any el cementeri de Felanitx s'engalant en les flors i cadascú vol dur en els seus familiars morts. I aquests fossers que tenim a Felanitx sí que també, diguem, s'esforcen perquè aquests dies, tot l'any ho tenen beníssim, però aquests dies encara s'esforcen més. I una cosa que també volia fer, el cementeri de Felanitx té en aquestes diferents estats, ho dic per si qualcú hi vol anar un dia a fer una volta, sí, sí. Això, tenen un codi QR, o sigui, la majoria d'escultures, les més significatives, tenen un codi QR que aquest mateix els fossers varen posar en marxa fa un parell d'any, vull dir que tu fent una volta per dins del cementeri pots saber un poc d'història de lo que hi ha, de qui hi ha i tot això, perquè amb aquest codi QR tu pots saber un poc tot de la part antiga, parlam, la part moderna, com he dit, d'un cementeri modern, que fins i tot hi poden tres cotxes, vull dir que són nítxols, col d'una de nítxol, però la part antiga sí que manté aquesta essència del segle passat i més enrere.
2: Uh-huh. Idò, Gori, abans de convidar-te dues coses. Una, primera, important, l'enhorabona a tu i a tots els falenitxers sí. per tenir el segon cementeri més vell de l'estat espanyol. I en segon lloc, moltíssimes gràcies, perquè sempre és vera que en Gori s'apresta a participar a la ràdio pública en nosaltres i per transmetre aquesta passió que sents pel teu poble, bueno, i per tot, per la cultura popular en general. Per tant, moltes gràcies, Gori, i l'enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fantàstica conversa. Gori Vicenç, gràcies. Adéu.
3: Bones tardes. Adéu, bones tardes.

0: El minut de glòria d'avui és per l'usuària d'Instagram, Maria Amengual, que allà, a Instagram, s'autodenomina l'influencer de sort. El minut de glòria és per ella i també per la seva predina. Escolta-ho bé.
1: Padrina, saps què m'han dit? En si m'ho vull fer monja, què trobes?
2: I per què t'has de fer monja?
1: No sé, m'ho han dit un parell de pits, de sorta.
2: I què t'ha dit això?
1: De sorta.
2: I per què te don vol de tota sala, per viure tota sala?
1: I què trobes?
2: Que et has de fer que glòria.
1: No em faig monja, idò.
2: No. Que ara, Maria, me de per a Teresa, que ara diguem-me això, tu.
3: Tres ràdios, cultura.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o no tan joves?
7: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
9: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: vingut a veure el nostre Jacob Elordi. Josep Elordi, com has dormit la nit passada?
1: Molt bé.
0: No? Molt bé, per què?
2: No ho sé. T'hem de dir altres.
1: Molt bé.
0: Molt bé, d'acord. Idò, avui en Jacob Elordi ve a fer el seu... apogeu,
1: avui...
0: així o així.
1: Avui és un dia complicat. Eh?
0: Avui és un dia especial per nosaltres.
1: Sí, sí, sí.
0: De fet, ho hem promès a la nostra audiència. Qui hagi aguantat fins ara escoltant-nos, vos ho hem avançat a la presentació. Avui intentam, així o així, xerrar amb en Quico Rivera, ho direm directament, i qui s'encarregarà d'això, s'ha encarregat d'això, és en Josep Elordi.
3: Clar, i aquí arribau més o manco en es nus barra desenllaç de tota aquesta història, però és que darrere, hi ha hagut molt de patiment per part d'en Josep Elordi, per igual que manera, però volen que ho expliquis tot per aquella gent que et desconeix aquesta història.
1: Sí, sí, sí.
0: Josep, comencem pel principi. És a dir, nosaltres, a final d'aquesta secció, intentarem telefonar en Quico Rivera, a veure si mos ho agafa o no, amb mogut fils ja prèviament, però tot ve d'una cosa, un per què. L'objectiu de xerrar amb en Quico Rivera és que...
1: Que és moroso.
0: Que te deu dos bé.
1: Que és moroso, diu així.
0: Explica'm la història de
1: És un moroso.
0: Vinga, va, com va començar?
1: La qüestió és... És una història poc

0: informació, veurem. Però no ho puc revelar, perquè si no entraria... És que podria...
1: Però venen a fer feina, a fer, un...
0: a fer feina,
1: una
0: sí.
1: compareixença pagada.
0: Venen a fer feina, sí. Sí, sí, sí. Però, claro...
1: No és que venguin a visitar el poble cada dos anys
0: no,
1: a fer
0: no,
1: un,
0: no.
1: un free tour.
0: Tenim la sort de que a Sant Eugeni no ve molta gent, i això és una sortada, sincerament. I la qüestió és això, que tu estàs i damunt de la zona on venen és un carrer on bueno, se pot dir, és club de la tercera edat.
1: Sí. Vale?
0: Per tant, potser surt una vella del poble tal, de la tercera edat amb un polo i se pot trobar gent com en Quico Rivera, com en Cristóbal Soria, en Rafa... Com era aquell?
1: En Rafa Mora.
0: En Rafa Mora.
1: Tota aquesta gent ha visitat Santa Eugènia.
0: Sí, sí, sí. En Quico Matamoros, el seu germà, segurament.
2: La crem de la
0: crem. Sí, sí, sí, sí. En Pipi Estrada, també.
2: També.
0: Jo això ho he vist, vull dir, no és una broma.
2: Va que fan, van allà, però en Pipi Estrada no canta. Va allà i xerra.
0: Van allà a fer unes coses que... És que quedaria...
2: No
0: ho pot dir. No, és que revelaria coses del poble i no, pas pena.
2: Ja no ho faci, tira.
0: Però bé, segur que venen allà, vale? I en una d'aquestes van coincidir i jo estava amb en Quico Rivera i era un dia, clar, que siguem bé perquè tenen algo a Mallorca, no és que venguin a fer un viatge aquí per anar a Sant Eugeni totalment, però tenen algo i en aquest cas en Quico Rivera tenia que pinxar, això està instal·lant del 2009, quan en Quico Rivera estava en el seu Olimpo, la seva carrera de DJ, vale? I hem quitat el top, no? Aquella cançó que de fet té el videoclip fet a Palma, si no vaig malament. I tenia que pinxar en els títols, vale? De fet, i tenc sa notícia. Recorden que en Quico Rivera, a part de Sevilla i tot el que és, el jugador del Real Madrid també, va fer ses proves, no els va passar, però els va fer. Per tant, és el jugador del Real Madrid. Tenc sa notícia. Voleu que...
2: Sí, sí, endavant.
0: Ja que feim per dir-me. Vale? Des companys d'última hora, Quico Rivera pinxa en títols, Mallorca.
1: Això soy, quina data té?
0: 2019.
1: D'acord, però no posa dia ni més ni res.
0: Sí, sí, el 13 del 10 del 2019.
2: Tu tenies 21 anys, o 20?
0: Jo tenia 22
2: anys.
0: 22 anys o 21 anys.
3: 13 del 10, o sigui fa 7 anys, pràcticament.
0: Efectivament. Pincho en la discoteca Tico Palma, la noche de pasado sábado, tal, DJ aterrizó la discoteca.
1: Ell va venir a pinxar, a punxar aquí a Titos.
0: Efectivament.
1: Després al Marítim.
0: I abans, com que era Sant Eugeni, el personatge em va dir, com que jo estava en sa càmera, va dir, ¿quieres venir a la discoteca? Y me haces un vídeo y te pago 200 euros.
1: Però així, improvisat.
0: Sí, sí, sí. Me va mirar i me va deixar en la seva veu.
2: Era confiança teva càmera en tu, tot i
0: sí.
2: que...
0: Sí.
3: I tu duies una càmera per Sant Eugeni.
0: Jo duia la càmera, sempre vaig en la càmera.
3: D'acord.
0: Per tant, jo duia la càmera tal, i tal, tu que sabes hacer esto y quieres venir a la discoteca y me haces un after movie.
2: M'ha utilitzat aquesta paraula.
0: La veritat és que no.
2: La
0: veritat que no. Però un after movie, un vídeo de la festa sí. que va fer Estío en Estito. ¿Vale? I vaig dir, bé, no tens res que fer avui, anem a mi. Perquè després jo he de fer, jo què sé, 4 clips, 5 sí. clips i després quedes ja de festa. O sigui, jo mai havia anat en Estito, també. Vaig dir, bé, anem a mi, què pot passar? I me veig, veig anant en
2: l'equip d'en Quico Rivera.
0: Sí, amb en Rafa Mora, eren Rafa Mora i en Quico.
2: A veure, un segon. Vas compartir cotxes amb ells?
0: Sí.
2: Vas compartir cotxe amb en Rafa Mora i en Quico Rivera?
0: Sí. Molt bé, vam anar cap allà tots, amb una furgoneta.
2: Des de Sant Eugeni.
0: Sí.
1: Però hi xerraven en el camí. De què xerraven? De política.
0: Del FIFA xerraven. Xerraven del FIFA.
2: I tu vas intervenir o no?
0: No, jo callat i... Jo...
1: O sigui, éreu tu... En Rafa Mora, en Quico Rivera i qui més?
0: El manager.
1: El manager
2: manava el cotxe.
3: Dins una furgoneta?
0: No, havia un conductor.
2: Ah, un conductor?
1: Un xòfer?
0: Sí, un xòfer i el manager i ja està.
1: D'acord.
0: I
2: el de la càmera.
1: De Sant Eugeni a Palma.
0: Sí.
1: D'acord.
0: Sí, sí, sí.
1: Vol, va, aquesta gent té aparcament? Et reserven un aparcament?
0: No ho sé, ja me'l van deixar allà i nosaltres vam entrar.
1: Ah, clar, no deu aparcar, xòfer.
0: Per la puerta de atrás.
1: D'acord.
2: Ah, brutal, sí, molt brutal, aquesta neta.
1: I com va ser vespre?
0: Bueno, va estar guai, perquè no, sap, vull dir, no tenien la taula enxufada ni res, vull dir que ell em va allà a fer un show i no fan feina, sap, fan cubates.
1: Realment no punxa, compareix
0: no,
1: i ja està.
0: No, clar, un MP3 i fa allà i ell fa com realment...
1: Com si sí,
0: però ni idea. No,
2: hi havia molta gent?
0: No pilota. Sí, sí, hi havia gent, sí. Tot. Era un moment que així...
1: És que clar, en Quico Rivera, el 2019, arran de quitar el top, sí que era que tenia molt de... Era com la cançó de l'any, no?
0: Sí, sí, és que va ser molt loco.
1: De l'estiu, en aquell moment.
0: Va ser molt loco, qualcú li va fer ser mescles i va dir soy DJ. I va ser com loco, això.
1: D'acord. Tu li fas el vídeo aquell vespre?
0: Li faig el vídeo, tal, no sé què.
1: Havíeu quedat que te pagaria?
0: Sí.
2: 200 euros, ni menys ni manco.
0: Amb el manager, molt poc, vull dir, és una pixarada.
1: En Quico Rivera, en Josep Alora...

0: en Quico Rivera, segur que ho ha mirat.
1: Crec que, sí, entre 10.000 i 15.000 euros. Aquest tio per pinxar un vespre. Vull dir, no.
2: I a tu t'oferia 200 euros.
1: Sí, sí, precarietat absoluta total.
2: I tu, sí, sí, sí.
1: Això a dia d'avui encara se veu.
2: No vas intentar negociar.
0: Quico, dame 500. Por favor. No.
2: Quico, tio.
0: Que enrotllat, eh?
1: No, tampoc, aquell gent se la sap tot, ja, ja no sabia res.
2: Home, si li va demanar de manera improvisada que li fes un vídeo, aquell home no du res preparat.
1: No, no, no, que va, que va.
2: De què dir, este chico.
1: Aquesta és la meva. Se va aprofitar d'allò i no me va pagar.
0: Però, men, tu, per tant,
2: la qüestió,
1: la qüestió és que jo m'he de posar en contacte amb acabar amb el vídeo, és a dir, el dia següent.
2: No te pago.
1: Faig el vídeo, li entrec tal, i xerro amb el manager, ¿vale? I dic, bueno, para el pago, ¿cómo lo hacemos, no?
2: Pásame los datos.
1: Exacte, i el manager me diu, jo ja no trabajo con...
2: I havien passat 12 hores.
1: Havien passat 12 hores i el manager diu, jo ja no trabajo con él, no tengo nada que ver, i m'ho va dir, como habrás visto en las noticias... M'ho va dir, jo ja no treballo con él, no tinc nada que ver. I sa notícies, sálvame, saps? Perquè no, evidentment, no... Un
2: I quina era sa notícia?
1: Sa notícies que ja no fèiem feina junts.
3: Quina llàstima, quina llàstima.
0: Allà, titos, i seguirem barear.
1: Sa qüestió...
2: És que, clar, això va passar en qüestió d'un vespre, perquè en el cotxe anàveu junts. I el setembre de maig diu, jo ja no treballo con él.
1: Sí.
2: Lo habrás visto por las noticias.
1: Por las noticias, no el veure, no ho vaig veure. Però la qüestió és que després, avui fent recerca, també vaig cercar que la data i tal, no sé què, que estàvem en coses d'anticorrupció i tal, a full, per tant...
2: Es manager.
1: No, bueno, sí, també, vull dir, tots, tots en general estaven
0: en
1: movides així, per tant, s'havien separat per coses així, ni millint, saps?
2: Total, pinta negra, pinta negra.
1: El manager me bloquea, després d'això me bloquea.
0: Ah, directament,
4: sí. Me
1: va bloquejar i me va passar, però me va passar el número d'en Quico.
0: Ah, quina?
1: Menys normal, menys normal. I aquí és quan li comença a xerrar amb en Quico. I li dic, oye, Quico, el vídeo ja el va pujar, tal. ¿Te ha gustado, tal? Muy bien, muchas gracias.
2: O sigui, ell va publicar el vídeo que tu li havies fet.
1: Va publicar el vídeo.
2: I no li havia pagat.
1: No.
2: És una vergonya, això ja, per començar.
1: Sí, sí, sí, perquè això és una cosa que volen ràpid, també. Això el mateix dia, per si se pot pujar, tal, no sé què. I jo en aquell moment era jove. Vull dir, en un sentit que no era estúpid, però... Ja, ja feia feina ràpid.
2: I quan Quico Rivera demani, és un o no?
1: Tampoc és això, però a veure que ja, bueno, dir ràpid tal, ho entrec i me fio d'ell, saps?
2: No. Sí, no, clar.
0: I no si li faran firmar un
2: contracte. Com no te fiaràs del fill de Isabel Pantoja?
1: Efectivament.
2: Veida, algun antecedent hauries d'haver vist. Perquè sa mare ja devia haver passat per judici.
1: Total.
0: Que Julián Muñoz ja, bueno, aquest...
1: Sí. Ja... No, són gent que saben fer negocis, no?
2: No, no.
0: Bé, a mi com ja ha sortit, Julián Muñoz, no sé quant temps estàs...
1: Total, que en Quico no me contestava molt, però un dia sí que me contesta. I m'envia un àudio, que el tenim aquí.
5: Perdona, rei, que he estado súper liado. Entre hoy y mañana lo tienes.
2: Això és real, eh? Vos volem informar, oients, que aquest àudio és real, és d'en
1: Quico.
2: Sí,
1: sí, m'ho va passar ell. M'ho va dir això, tal... Ah, perdona, Quico, gràcies.
0: Clar, bé, però és que jo vull tornar a gaudir aquesta meravella sonora.
2: Perdona, rei.
5: Perdona, rei, que he estado súper liado. Entre hoy y mañana lo tienes.
0: És brutal.
1: Súper liado.
0: Aquest document.
1: Jugant al FIFA, saps?
2: Tu t'ho vas creure, perquè aquest home no deu estar per 200 euros.
1: No, jo el que pensava, però en aquell moment, quan vaig començar a veure que estava dins corrupció i tal, potser sí, no? Però un porc, se pot dir.
0: Se pot dir.
2: Josep Elorda, t'ha arribat a pagar en Quico Rivera?
1: No, a dia d'avui, 7 anys després, no m'ha pagat.
2: En Quico Rivera te deu 200 euros.
1: Me deu 200 euros. Quico Moroso.
2: Podem intentar contactar una altra vegada amb ell des d'aquí perquè te pagui?
1: Tenim el telèfon.
2: Clar, tu tens el telèfon.
1: Jo el tenc. I el puc rolar, el poden dir, si volen.
2: No, home, no. No farem
1: no,
2: això.
1: És il·legal, és il·legal. És vera.
2: Tu, Josep, avui has intentat telefonar...
1: Efectivament. És que ara no sé si voliu fer que...
0: No, jo volia llevar la música un segon, perquè això és un moment a Ràdio Capdeventura i B3 podríem, no sé si dir, fer història.
1: Sí.
0: Però en Josep Elorda... En Josep Elorda ha intentat contactar amb en Quico Rivera...
1: Per reclamar-li.
0: Per reclamar-li els 200 euros que fa 7 anys que li deu. Això li haurien de sumar inflació, com és natural. Li haurien de fer seure. Per tant, Quico Rivera, 200 euros en Josep Elorda, i tu què has fet? Ja no pot més d'aquesta situació.
1: Sí, ja no pot més. I avui, per com que anàvem a contar l'anècdota total, l'he telefonat per això.
6: Hola.
7: Hola, buenas. ¿Está Quico?
6: Se ha equivocado de número.
7: ¿Este no es el número de Quico?
6: No, que todo el mundo me está llamando en este número preguntando por Kiko.
7: Le llaman mucho preguntando por Kiko.
6: Sí.
7: Ostras.
6: Y mensajes por WhatsApp y...
7: Es que resulta que este número es el era el de Kiko Rivera.
5: Perdona, Rey, que he estado súper...
6: ¿Cómo de Kiko Rivera? No sé, yo hace 2 años que llevo este número.
7: Pero usted sabe quién es Kiko Rivera, ¿no?
6: Claro, el hijo de Isabel Pantoja.
7: Exacto. Ah, pues qué curioso.
6: Sí, es que todo mi mundo... ¿Qué, Kiko, cómo te encuentras?
5: Perdona, Rey, que he estado súper...
6: Porque ha estado enfermo, no sé si le dio un ictus o algo. Y todo el mundo me llama y digo que no es el número de Kiko. No lo sé. Es que mi hermano me ha cogido esta línea y hace 2 años que la tengo. No sé, llamará ella a Esther a ver lo que pasa. O se equivoca algún número y me están llamando a mí por Kiko. Pero casi todos los días, ¿eh?
7: Ostras, pues lo siento mucho. Voy a borrar el teléfono así no vuelve a pasar. Muchas gracias.
6: Vale.
7: Hasta luego. Qué conmoroso, tío.
5: Pero de Rey, que está súper liado.
2: Jordi Valorda no ha aconseguit contactar amb Kiko Rivera perquè ara el seu número de telèfon és d'una senyora que està farta que la telefonin demanant per Kiko Rivera amb Paquirrin. Josep Valorda, veure aquesta dona, pobreta.
1: Sí. No, s'ha canviat el telèfon, quin porcell.
4: Ho ha fet aposta per esquivar-te, Josep.
1: Sí, total, claríssim. Segur.
2: I aquesta dona, però, diu, mi hermano me cogió esta línia, llamaré a la companyia.
0: Sí, sí, que bo.
1: La dona enfadada amb el germà i en la companyia. Tu.
0: Sí, sí. Però bé, tot això, la conclusió és que, pobra dona, per favor, canvieu-li el telèfon ja. I segon, Kiko Rivera amoroso.
1: I Kiko Rivera amoroso o jo què sé, a lo millor s'ha fet tot doblatge i és aquesta dona, que se va passar.
0: Brutal. No. O el manager.
2: Jo aquesta dona l'he vista bastant sincera.
1: No, sí, que aquesta dona estava fotuda.
0: Pobre, tu.
1: Li van telefonar cada setmana, tipo, oye, Kiko, paga'm ja.
4: Que te toqui un telèfon. Això, però, passa. Tu te donen un telèfon de qualcú que l'ha donat de baixa.
1: És que, clar. Imagina, i tens el número del millor amoroso d'Espanya, i cada dia te donen telefonar a Kiko, i paga'm ja, Kiko, i jo no soy, i amenaces i tal, no? No, és heavy. Has de tenir mala sort, ara.
0: Molt mala sort, sí.
2: Josep, que vares aprendre d'aquella experiència?
1: De cobrar per anticipat, a no fiar-me de DJs.
4: Has tornat a fer feina en DJs?
1: Sí, en qualque DJ m'he fet, però són bona gent normalment. Però és que en Kiko no és DJ, és el jugador del Real Madrid. Per tant, alerta amb això.
2: I a Santa Eugènia ha vengut més gent de la faràndula després d'en Kiko Rivera.
1: Sí.
2: Clar, després va arribar 2020, pandèmia...
1: Se va aturar un poc el moviment de la faràndula.
0: Però això no pots explicar, perquè va tanta gent famosa...
2: No ho pots explicar.
1: No, és que són secrets de Sant Eugeni.
0: Entesos, ja respectable.
1: Però si qualcú m'ho demana pel carrer, jo li dic que no passa res.
2: Bé, hem de dir que en Kiko Rivera, és veure que aquesta dona ha dit que va patir un ictus, és així.
1: Sí, sí.
2: No, i això ja no fa tanta gràcia, la veritat, o no fa gràcia directament. És veure, però, que jo ara mateix he cercat i en Kiko diuen que està ara mateix en període de recuperació. És veure que a final de juliol d'enguany va patir una recaiguda important, però que bé, que en principi està bé, s'està recuperant. Jo, per tant, mai se sap, a lo millor encara te pagarà.
1: Sí, a lo millor ara té com una espècie de...
2: De revelació.
1: Sí, exacte. Jo estic en recuperació econòmica, li pot dir.
2: Qui més ha vengut? De fet, diu... Kiko Rivera i Isabel Pantoja se preparan para reaparecer juntos en el escenario.
1: Ostres.
2: No sé fins a quin punt podrà dur a terme això. Qui més ha vengut a Santa Eugènia?
1: Bueno, a Santa Eugènia hi ha molt de misteri, la veritat. Tampoc vull fer promoció turística. Però també no sé si veu que hi ha un... Bueno, que hi ha un ovni.
2: Sí.
1: Això se sap.
2: Clar, això ho sap tothom.
0: Jo no ho sé, jo no ho sé.
2: Hi ha un ovni a la muntanya.
1: Exacte.
2: Estrellat.
1: Per tant, molta gent...
2: No és un ovni, és un submarí.
1: No, és un ovni. No té sentit que sigui un submarí. Però, però la gent de la faràndula, per exemple, en Pipi Estrada també va venir.
2: Sí, però després d'en Kiko Rivera.
1: Sí, sí, ell va venir després. Perquè
2: i no li van fer vídeo ja.
1: És que m'ho van dir, bé, ara vendrà què? Vol venir i tal, no sé què? I vaig dir, no, ja no...
2: A lo millor els altres sí que t'haguessin pagat.
1: Pentura sí, però ja no me'n fi de la gent de la faràndula.
2: Ja,
1: no,
2: normal.
1: No. Ara només m'ha fet de ser de la faràndula d'aquí, Antonio Rac, Rebessó, no? Uh-huh. Aquest tipus de gent sí que són de fiar, amb ells he fet molta feina.
0: Molt bé, Josep, jo m'agradaria molt que en Kiko t'apagàs, perquè sí, això, les coses s'han de pagar. ha de ser un agent de paraula. Quan se recuperi, jo crec que el poden tornar a telefonar i continuar sí, aquesta investigació.
1: Sí, fem un crowdfunding, també.
2: Però on de descobrir els números, el número de telèfon sí, sí. correcte.
0: Aquesta dona, si no, el manager, que te va bloquejar, però el número és... I... Total. Si estiran desfil, segur que el pare d'en Quico el poden convidar aquí xiu-xiu.
1: I de més gent, eh? Hi ha molta gent que tampoc m'ha pagat, però bueno, no, sí. no estiraré, sí, sí, no estiraré, no, no estiraré, perquè...
0: És vera,
1: eh? Hi ha gent que, claro, que com que ets autònom, tarda molt ja. a pagar,
0: no? Ja, però...
2: No, no. No és...
0: Bé, que serveixi d'avís, que serveixi d'avís per aquella gent que no ha pagat en Josep Alord, m'ho estigui sentint.
4: Alerta, que... O aquella gent alerta. Que vulgui fer feina amb en Quico Rivera.
1: Alerta, ja vostre, que...
0: Exactament. Podem aprendre moltes coses.
2: Molt bé, Josep Alord, moltes gràcies, molta sort en aquesta quimera, que estarem molt pendents de si continua o no, i gràcies per aquest momentàs que mos has regalat aquí a Xiu-Xiu.
1: Periodisme.
2: Periodisme, davant de veres, ara, pel butlletí informatiu. Vinga, fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimecres esperem la presència de núvols. El cel estarà tapat amb possibles precipitacions i tempestes que poden ser localment fortes. De fet, precaució perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per aquests motius, per pluges i tempestes, a tot el territori de les Balears. Per tant, poden afectar de manera similar per totes les illes, encara que no se sap exactament a on cauran amb més força. Són aquestes precipitacions males de preveure d'aquesta època. Les temperatures, en principi, baixaran respecte de les que vam tenir ahir. I avui es publica el Butlletí Oficial de l'Estat i entra en vigor de nou el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer. També prohibeix el desnonament de persones vulnerables. El contingut és similar a aquell que ja es va aprovar la setmana passada i va ser derogat pel Congrés dels Diputats. Aquesta vegada, però, l'executiu confia en que prosperi perquè es votarà a la Diputació Permanent en comptes del Pla i allà el vot de Junts no és determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en indefinits, només estaria en vigor si la Diputació Permanent hi vota a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa. Per cert, que l'habitatge també va centrar ahir al ple del Parlament en un dels moments més tensos de la legislatura. Pilar, coneguda com la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, va protagonitzar la sessió de control, es va dirigir des de la tribuna de convidats a la presidenta Proens i li va retreure que, tot i haver-la votada, l'havien deixat abandonada. Proens la va abraçar i durant la conversa se va poder sentir que deia que els socialistes que havien duit Pilar al Parlament l'estaven utilitzant.
2: La voté.
1: Sí. Aquest era el moment d'aquesta conversa. També hi havia el diputat socialista Omar Lamín. Durant el ple, la majoria de PP i Vox han tombat una proposició de llei presentada pel PSIP que pretenia que els municipis poguessin declarar zones tensades i topar així els preus del lloguers. Tot això mentre recordem que els sindicats Comissions Obreres i UGT van anunciar una vaga general abans de les eleccions precisament per la qüestió de l'habitatge. Ara la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, ha assegurat que és una vaga il·legal perquè és política. També la petita i mitjana empresa de Mallorca no veu clara la protesta. Jordi Mora és el seu president.
3: És un poc estranya i diria que està en un cert punt política. Per què ho dic? Perquè inicialment qui havia impulsat aquesta vaga general era el sindicat de llogateres, però hem de dir que una vaga general normalment és per motius laborals i per tant qui va, els dos principals sindicats no li donaran recolzament. Ara sembla, o tenim la sensació, que es veuen arrossegats i pareix que li donaran suport.
1: I després de 9 anys, l'expresident català Carles Puigdemont podrà tornar a Espanya. El president de Junts no ha fixat encara data pel seu retorn. En una compareixença des de Waterloo, Puigdemont ha qualificat la sentència del Constitucional, que avala l'aplicació de l'amnistia per malversació, de derrota per als poders públics espanyols.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ens atans a segona hora de Xiu Xiu amb Antoni Cardellanes, control tècnic, i també saludam a la nostra col·laboradora, Maria Antònia Miró. Com anam?
1: Molt bé, bon dia, com estàs?
0: Maria Antònia, molt d'any!
1: Gràcies, gràcies.
0: Per molts anys! Maria Antònia, quants anys has fet?
1: Vaig fer 24 anys aquest diumenge, precisament.
0: I ho has celebrat bé o no?
1: Sí, de fet, mira, vaig dir que havia estat el millor aniversari de la meva vida, però com que sóc una persona que utilitza molt sovint superlatius, els meus amics no m'han creure. Perquè me diuen, cada any dius això. I jo dic, no, vos promet que aquest ha estat el millor.
0: Que bé.
1: Així que
0: i deu celebrar també des d'aquí, Maria Antònia.
1: Exacte. Mira, bàsicament m'he inspirat amb això, per dur-vos la secció. He pensat, no és que sigui egocèntrica, és que ha estat un tema recurrent a la festa d'aniversari. En tot cas, ha estat un tema recurrent, subjecte d'esquí xerrarem avui, que són precisament les espelmes d'aniversari.
2: Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre. I cinc.
1: Aquest moment és tan especial. Sí. No sé si el recordeu, vosaltres.
0: El moment de bufar, te refereixes?
1: Exacte.
0: Home, sí, sempre fa il·lusió, no, bufar? Jo me fa molt empegueir.
1: Sí. Vos volia demanar a vosaltres com duis els vostres aniversaris. Sou persones que vos agrada celebrar-los, que els eviteu? Quina relació hi teniu?
3: A mi no m'agrada, he de dir. Com, ara s'ha anat superavorrit, això. Però no som vols de celebrar, no ho sé.
0: Perquè és una persona discreta.
3: Però jo celebro tots els dies de l'any.
4: Molt bé, Jordi.
1: Molt bé, Jordi.
0: Tu, Xavi?
4: Jo bé, jo m'agrada molt celebrar.
0: T'agrada bufar, tu?
4: No, de fet, és la pitjor part de l'aniversari. Jo el que m'agrada és aplegar un parell d'amics i passar un gust. I ja està.
0: Però no t'agrada que te cantin.
4: No,
3: me parla molt. També sempre hi ha un vídeo. Sempre n'hi ha un que se posa amb el mòbil molt a prop.
4: Deixa'm fer tranquil. És aquí, bufar un vídeo bufant les peumes. Ai, m'ha fet gràcia, però és que és vera.
1: És vera, jo enguany ja dic que ho vaig passar una miqueta malament perquè estava com molt, molt conscient, molt desperta de tot i era com ui, ui, ui, és vera que és un poc incòmode. I vos he de dir una cosa, i és que jo me vaig preparar tant la meva pròpia festa d'aniversari que fins i tot mai fes pastís a jo mateixa. Me vaig anar a comprar ciris, bé, espelmes d'aniversari, i les vaig ficar a un calaix i els vaig dir als meus amics. Els ciris són en el primer calaix de la cuina, d'acord? I m'han dit, Maria Antònia, no pot ser que fins i tot estàs a punt de tu posar-te les espelmes damunt el pastís. I resultava que hi havia com 4 persones que ja n'havien comprat.
0: Una mica trist, comprar-te les espelmes, Maria Antònia. Això és poca confiança amb els teus amics.
1: Sí, la veritat és que sí. Però bé, és per tenir-ho tot controlat. Però bé, heu vist que ara quan t'estava explicant aquesta història, com que m'he fet un taco, no? He dit, ciris, espelmes, candeles, què és cada cosa, no?
0: Sí, a veure, aclarem-ho.
1: Clar, el que et segur és que no seran veles d'aniversari.
4: No,
1: això
4: no.
3: Home, n'hi pot haver de veles d'aniversari. Qualcú que li facin un bon regal, exactament, per exemple.
1: A veure, segons el diccionari d'Albert Gené, són sinònims ciri, espelma, candela i bugia. Però clar, evidentment tot té petits matisos, no? Per exemple, el que entenem com a candela és la definició bàsica. És a dir, la metxa de cotó envoltada d'una capa sovint de cera que té aquesta flama lluminosa que s'entén, que s'encén.
0: I les altres?
1: Clar, una candela més tirant cap a gran, cilíndrica, més gruixada i molt sovint lligades en els contextos religiosos, seria el que és un ciri.
0: Clar, és que quan tu has dit, vaig anar a comprar-me els ciris, dic, Maritònia, t'has embuat?
1: Clar, m'he embuat. És que, sabeu què passava? M'he embuat perquè sabia que ja xerraria d'això. I era com, i pensava, has de dir espelmes, no diguis ciris. I ho he dit girat. En tot cas, una espelma ja més senzilleta i d'ús domèstic, bé, que tothom ho té dins el cap, i de fet d'aquí ve l'expressió de fer d'espelma, no? Quan estàs acompanyant dos enamorats i estàs allà. I clar, per últim tenim la bugia, que és una manera de dir-ho de manera més tradicional, no? I com a curiositat, aquesta paraula ve, evidentment, de la ciutat algeriana de Bugia, que deia on s'importava la cera de millor qualitat d'aquell moment. Per tant, ja ho sabeu, segons la mida, forma i el lloc on en sereu, cada vegada podeu tirar una paraula diferent.
0: M'encanta.
1: Veles, no. I ja està.
0: No, no, vola no, vola no. Vola és... bé, no, no vull arriscar-me, però és del vaixell, no? La vola del vaixell.
1: Efectivament.
0: Bé, escolta, Maria Antònia, vens a xerrar d'espelmes d'aniversari, per tant. D'on ve aquesta tradició?
1: He de dir que bufam un pastís amb espelmes per la lluna.

0: que romàntic que mos han posat de sobte. Bufar espelmes damunt es pastís és un homenatge a sa lluna?
1: Això diuen, de fet, he estat llegint que podem trobar l'origen de ses espelmes, mos han de remuntar a l'antiga Grècia. De fet, els grecs retien homenatge a Artemis, la deessa de sa lluna i de sa casa. I per celebrar-ho, li duen en els temples pastissos rodons que simbolitzaven precisament aquesta lluna plena, i era una ofrena per ella.
2: És a dir, si les espelmes eren com per fer el llum com si fos la lluna, o no?
1: Exacte, exacte. Col·locaven les espelmes en ses damunt per simular aquesta brillantor de la lluna. I a més, doncs, que tenien la creença de que una vegada que bufaven les espelmes, el fum que se n'anava cap al cel era el qui transportava els desitjos i les pregàries cap a en els déus.
2: Ah, que bo.
3: Home, tot això de la lluna sona molt poètic.
1: Molt. I mireu, si són poètics, que sabeu com se li diuen aquest pastís? Ho he trobat increïble. Placenta.
0: Ai, per favor. Com la placenta dels embarassos.
1: Exacte, sí, sí, com la placenta biològica. De fet, que nosaltres diguem placenta a la placenta biològica, és a dir, el motiu pel qual nosaltres naixem ve precisament d'aquests pastissos, que bàsicament faria com a referència en aquesta cosa que eren pastissos plans, que realment de forma la placenta i aquest pastís és el mateix, no? Com aquest cercle, m'estàs entenent, no? Com
2: sí.
1: Aquesta forma de pastís pla.
0: Ho intentam.
1: Era clar. Era bàsicament això, estaven fets d'aquesta massa rústica de farina, formatge i molta mel.
2: És a dir, vendria a ser un pastís de formatge, un cheesecake rústic.
1: Exacte. Però clar, el que era encara més rústic eren ses espelmes, perquè en aquell moment, evidentment, no mos hem d'imaginar que eren de cera de bo, com avui en dia, o aquesta cosa que són pràcticament plasticoses, que també a dia d'avui, quan se foren damunt els pastís, fa una miqueta de manieta. No, en aquell moment era encara pitjor, perquè estaven fetes de greix d'animal, normalment de cabra de porc, i he llegit diferents accions que posaven com probablement se fonien damunt el propi pastís i te menjaves et siri també. No ho sé.
0: D'acord, la pregunta, tornant a les espelmes i a bufar dia de l'aniversari, és quan se va posar o se va iniciar aquesta tradició?
1: Clar, hem de dir que després de que l'antiga Grècia fos una pràctica habitual, durant bastant de segles va quedar estrictament prohibit celebrar els aniversaris.

0: Quin temaclo, eh? És un temaclo,
1: sí, sí.
0: Aquesta cançó. Prohibir els aniversaris, que trist. Quan va passar això?
2: Clar, què va passar? Que quan el cristianisme s'ha convertit en la religió oficial de l'imperi romà, clar, que eren els aniversaris, una festa pagana. I clar, hi havia un motiu també teològic, que és que clar, si som una xia en pecat original, tanmateix no tenia cap sentit fer una celebració d'això, no? I també, això és una teoria meva, però crec que també recau molt a l'individualisme d'un, no? És a dir, que tu has nascut sense estar lligat a cap altra cosa major, no? Mm.
3: Mare meva, quina alegria aquesta gent, eh? I no celebraven coses, vol dir?
2: Clar, sí, varen substituir l'aniversari pel dia del sant, és a dir, la famosa ontonomàstica. Clar, l'important no era el dia que havies nascut tu, sinó el dia, bàsicament, del sant que te protegia. Per tant, fos el nom.
1: Home, celebrat sant, en certa manera, també és vera que és com a guapo, perquè els aniversaris no te'ls saps de tothom, a no ser que facis servir Facebook o LinkedIn, que ja t'avisa, però aquest sant sí. És a dir, per exemple, allò, avui ets Sant Mateu, avui ets Sant Mateu, has donat molt d'anys a Sant Mateu, sí, bé, això que ho recordes i així pots celebrar més gent, clar.
0: Sí, bé, de fet, aquí a les Illes... Sí. Pràcticament els aniversaris són una cosa de moda d'ara. Vull dir, els nostres pares, padrins, repredins, no celebraven l'aniversari, sinó l'onomàstica. Se feia molta més festa el dia de sant que no el dia que havien nascut.
2: Sí, i de fet, hi havia gent, per exemple, també, que li posaven el nom del dia de... O sigui, el dia que naixia li posaven el nom. És a dir, el dia del teu sant era el dia del teu aniversari, no? Que, sí. Per cert, avui ho he cercat i avui ets Sant Emili. Així que molt d'anys a tots els Emilis. Sí.
0: Molt d'anys, i tot.
2: Molt d'anys.
1: Molt d'anys.
2: Molt d'anys que feia més anys que jo, perquè jo ja, el meu ja és passat. sí. El que és seguríssim, però, que celebrar sants, aniversaris, és a dir, celebrar una persona individualment, això està super, super relacionat, evidentment, a la cultura a la qual tu pertanys. Marra.

0: parlant de diferents cultures, quines altres tradicions hi ha per celebrar els anys, Maria Antònia? Per exemple, a la Xina bufen pastissos i espelmes.
1: Eva, mira, a la Xina bufen a dia d'avui espelmes i pastissos perquè ja arribem a un punt que estem tots tan impregnats uns dels altres que sí que fan aquesta tradició, però també en fan una altra molt curiosa que se diu, que mengen un plat que se diu Changshou Mian, que bàsicament se diuen com fideus llargs com sa vida. Bàsicament són uns fideus elaborats d'una sola pasta contínua que són molt, molt, molt llargs. I sa tradició és menjar-te'ls sense en cap moment tear-los ni en ses dents ni amb espals. I relacionen un poc aquest fideu tan llarg amb la durada de vida d'una persona. És curiós.
0: Quina pressió. O sigui, no ens ho podem mossegar, t'has de xuclar.
1: Sí, imagina com sense voler agafes algú i li tals el fideu. Què vol dir? Li dones mal auguri.
0: I el Japó com ho fan? Tenen costums similars o no?
1: Mira, una cosa molt curiosa que he trobat és que en el Japó els infants ja d'una certa edat fan festes d'aniversari conjuntes. És a dir, a una festa que se diu Chisi Go San, que bàsicament vol dir, perdoneu el meu japonès, però bé, en tot cas el que vol dir és 7, 5 i 3. I bàsicament el dia 15 de novembre se celebren les festes per a nins de 3 i 5 anys i per les nines de 3 i de 7, i bàsicament se vesteixen amb el kimono tradicional i tota la família visita un temple per demanar salut i protecció pels infants. Si cercau a Google Images aquesta festa, trobareu infants tan monos, i és curiós.
0: Que bé. Quina tradició més guapa, la veritat. Hi ha algun aniversari especial per als adults o no? Només pels infants?
1: Clar, també he trobat que és molt curiós que tenen una altra festa, però quan les persones compleixen 60 anys. Perquè és curiós, perquè relacionat amb el calendari zodiacal, tant xinès com japonès, tenen, ells creuen que en aquesta edat s'ha complert un cicle llunar. Per tant, interpreten que aquesta edat significa com a tornar a renéixer, tenir una segona infància. I és curiós perquè la persona que fa anys aquest dia du un guardapits i un capell de color vermell que s'associa normalment a la protecció dels infants. Per tant, ja ho sabeu, si teniu 60 anys, segons aquesta tradició, heu tornat a renéixer. Esteu a la vostra segona infància.
0: Escoltau, Beida.
2: I aquesta idea de ritus de pas potser també existeix a l'Amèrica Llatina, en la quinceañera.
1: Clar, exacte. Per exemple, en els 15 anys hi ha molt de
3: feliços. Un
0: moment, és que en Jordi li ha fet molta gràcia.
3: És que jo no coneixis a la quinceañera, Jordi.
0: Com que no? Si havia un programa de televisió...
3: No, allà és el 16, que farem TV.
0: Idò, els nord-americans ho han agafat de l'Amèrica del Sud, que se celebra la quinceañera, i en Jordi li ha fet molta gràcia.
3: Perquè
0: en
3: Jordi coneixia, això.
0: Que t'ha fet gràcia, Jordi.
3: Tu vas celebrar la quinceañera o no?
2: Jo no m'ha arribat,
0: Això és una tradició que s'ha fet.
2: No sé, m'ha fet gràcia. Roi, m'ha molt. No sé.
1: És que raim. Però una cosa que és superimportant, la quinceañera, perquè és la presentació d'aquestes atlotes en societat. Vull dir, és que, de fet, hi ha com documentals i tot de lo molt que s'hipotequen les famílies per poder fer aquestes festes, comprar-los els vestits. Hi ha zones desèrtiques d'Estats Units que no absolutament res més que una tenda de vestits de quinceañera. No, és una subcultura increïble.
0: I que són molt pomposos, pomposos, extravagants, amb brillantons, de color rosa, també molt estereotipats. Són com vestits de núvia molt pomposos, de colors. Elles se posen també corona. Ho fan a les nines, no sé si les nines també ho celebren, però es ben veure que la comunitat d'Amèrica del Sud aquí a les illes també ho celebren. En certes ocasions veus mos arriben també convidades de quinceañeres que se celebren aquí.
1: Clar, és això. I potser a nosaltres ens pot semblar com amb distància dir quina cosa més curiosa o que potser a nosaltres no ho faríem, però jo us faig la pilota a vosaltres i us dic, a casa nostra sempre s'ha dit que cada família és un món. Per tant, jo us demano ara, vosaltres teniu qualque tradició d'aniversari concreta a la vostra família?
3: D'aniversari, no.
1: Jo pensava que...
3: Però de sant, és a dir,
1: no,
3: passa
1: no
3: aquí. A les Balears passa que sobretot els dies de sant, com que duim el nom dels nostres padrins o padrines, clar, els dies, per exemple, Sant Bernat, que nostre, gros. Clar, el meu repadrí era Bernat, mon padrí era Bernat, mon pare és Bernat i mon germà també és Bernat. Imagineu-vos-ho.
2: O una cosa que feim molt, crec que en general culturalment, és les festes també de 50 anys.
3: Clar, això és exacte.
0: Clar, números redons, 50, 60...
1: Clar, això seria una tradició.
0: Però, bé, sí.
1: Sí. Per exemple, jo que nostre, no sé, fem, per exemple, els números amb plastilina. Era com la tradició de fer que els germans, quan els qui no fa els anys, li fem el número amb plastilina i ho havíem de moldejar, això no... M'enteneu? Sí, entenc que pots celebrar els números concrets, és una altra tradició possible, no? O, per exemple, estirar vos les ures? No us estiraven les ures?
0: Ah, sí?
3: Això se feia, això no feia molt,
2: això sempre.
1: És que m'heu sortit pensant i jo pensava, però aquesta gent no se li va
3: tenir massa. No, però això s'ha dit... Quan
0: estirar les ures, ja no se fa.
3: És mort, això. Quines coses.
0: Aquí a Ivetra Ràdio, tothom que fa anys du menjua.
3: Això és tot el dia menjua.
0: Cada dia, a berenar, és una cosa impressionant.
3: Bé, va un dia que no em van endur de menjua.
2: Ja, i tornamos.
0: Ah, en Jordi.
3: Ei, pobre,
0: en Jordi va fer anys i no va dur més. Va rompre la tradició, Ivetra Ràdio.
1: Ja ho ha dit, que no celebrava els aniversaris en Jordi.
0: No, no, perquè no li agrada ser protagonista.
2: Així és.
0: Jo he de dir així que ja fa un parell d'anys, el dia del meu aniversari, m'agaf lliure i així no he de dur res.
1: Fort.
3: No ho diguis per això.
1: Fort, fort.
3: Bé.
0: Hi ha moltes supersticions, no, Maria Antònia? Entorna
1: exacte.
0: A l'aniversari.
1: Clar, clar, això és el que vos deia, com per exemple, quan bufes i no has bufat tots, ai, que pot passar,
0: ah, sí?
1: I una de les supersticions... Que jo us volia compartir, és aquesta de... Jo he pensat avui, realment, per què estiram les ures en els infants quan fan 16 anys? O sigui, és que realment és raríssim. I, de fet, en el meu aniversari d'enguany ho he trobat en falta. És que mon pare sempre ho fa. I he pensat, per què estiram les ures? I, de fet, jo crec que ho he anat a fer qualque vegada. Qualque persona un poc més adulta, hi ha una sensació un poc rara.
0: Sí, Maria Antònia, no ho facis. Deixa-ho anar.
1: No,
0: quan diuen els joves d'avui en dia, fa cringe.
1: Fa cringe estirar ures, la veritat. Però mireu, he estat cercant i realment no sé per què ho fem, però per hipòtesis. Jo només dic preguntes. Una és perquè bàsicament de moltes cultures que se diu sempre, no?, que el que mai deixa de créixer són les ures i els nas.
3: Ah,
1: per tant, associem aquestes ures en aquest envelliment o aquesta gent major que té les ures molt grans. Per tant, com que el distires, com qui digui, que se te faci més gran, com desitjar-ho, no? Com que ho relacionàvem amb això. També hi ha aquesta creença popular de que estires a un infant, i això vol dir que se fa més gran, no? Com si l'ajudéssim a créixer estirant-li les ures. I una tercera idea pot ser que si ve d'aquesta idea de que si te fan una mica de mal, tu estàs com a sobrecompensant per pagar, de qualque manera, assustant els mals esperits. És a dir, si ara te fan mal quan t'estiren, és que aquest sofriment després te servirà per protegir-te.
0: Que curiós.
1: No ho sé, nins.
0: Tu has enyorat alguna tradició, bé, a banda de que t'estiressin les ores, Maria Antònia?
1: Sí, és que jo us deia que els meus aniversaris de petita eren increïbles. He enyorat les cucanyes de la meva família, també.
0: Les cucanyes de fang, cucanya...
1: Oh, exacte, una cucanya a un pis de 2 metres quadrats, els veïnats és que queda expulsat a la terrassa. No, no, terrible. I ja vos dic, això dels números, fer-los de plastilina.
0: Molt bé. I definitivament estirar les ores és tant o més important com les espelmes. Des d'aquí reivindicam estirar les ores. I és que pareix un principi, principi que comença. Que no se perdin aquestes tradicions, com per exemple també les cucanyes de fang, que ara les recordaven a Maria Antònia. Darrera reflexió de les espelmes d'aniversari, Maria Antònia.
1: La reflexió és que certament potser no són tan importants el que posem damunt un pastís, si n'hi ha, si no n'hi ha, i jo crec que és això, el més important dels aniversaris és que estiguis amb bones persones per poder-les bufar.
0: Molt bé!
3: Molt bé.
0: Molt bona reflexió. I no te demanarem quin desig vares demanar.
1: Se les teumes, no persones. Digues.
0: Que quin desig vares demanar. No me'ls el pot contar, però...
1: Vos he de ser sincera, me vaig atabalar tant que no vaig demanar res.
0: Ja, és que és una pressió, és una pressió. I les espelmes també han de ser bones, que si no s'apaguen tot el temps.
3: És veritat, això.
0: I després, també, quan jo era petita, existien aquelles que bufaves i bufaves i no s'arribaven a apagar. Se me'n recordeu?
3: Sí, perquè te feien la broma.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Ara també s'ha posat de moda bengales, us en alerta.
3: Sí, ai, això no és una altra història, tampoc, perquè ja te pega pel cabell i que cala
2: ja
3: foc.
2: Ja se m'ha vengut també la tradició que fan, no sé on la fan, però d'empenya de en el lot que fas anys perquè se mengi la...
3: Però això és molt lleig.
0: Això no és una tradició, això és una broma de mal gust.
2: Però en duen dues, una aposta per fer això.
3: Perquè no ho han de fer, això, en un nen petit. És un nen que fa anys. Això ho he vist a internet i no m'agrada gent. Un nen petit, una nina petita, fa anys, que li esclafen el cap contra els pastís, per l'amor de Déu. Aquesta criatura que... No, francament, Maria Antònia.
2: Que és una cosa de tradició, no?
3: De tradició?
2: Sí, que duen fins i tot un pastís.
1: Sí, sí, és tradicional a Mèxic. Sí, sí, ho he estat i... Bé. No us la volia dur perquè he pensat que no us agradaria, però...
3: No, ja no m'agrada això. Pobre nin.
0: Xavi s'ha enfadat molt.
3: Home, pobra criatura, fa anys, tota la il·lusió del món, i l'esclafen. Maria Antònia, quan demanis un desig, demana salut per tu i per la gent que estimes i no t'equivocaràs. Si t'atabaves, tranquil·lament.
1: Això, ben vora,
0: I tant.
1: Exacte. I demanaré que l'any que ve m'estirin ses ures.
3: Clar que sí.
0: Molt bé.
3: Si no, vens aquí un dia xiu-xiu i ja les estimaran nosaltres.
0: Maria Antònia, m'ho sentim dilluns de matí en el programa especial festiu amb olivetes. Així que res, bona setmana.
1: Bona setmana i que vagi molt bé la resta del programa.
0: Molt bé. I d'ara, Plana Internacional.
4: Plana Internacional.

0: Un llibre que reuneix obres de diversos artistes, entre ells Salvador Dalí, ha estat robat d'un museu de la localitat francesa d'Ossion. La fiscalia de Clermont-Ferrand ha obert una investigació pel robatori.
1: L'obra va ser creada als anys 50 per Joseph Foret, un apassionat de l'art que va reunir 7 pintors i diversos escriptors per crear un llibre únic. El col·leccionista que el va adquirir el 2003 el va exposar després a França.
2: El llibre pesa més de 200 grams i és considerat el més pesat i un dels més valuosos del món. La coberta, feta en bronze i or, fou dissenyada per Salvador Dalí, ni més ni manco.
1: Si us hi heu aconseguit la conversa dels lladres just abans del robatori.
0: Messi es convertirà en protagonista d'una nova sèrie d'animació que el transporta a un món fantàstic anomenat Ico. La història està ambientada en l'època en què Lionel Messi tenia 12 anys.
1: A Ico, Messi haurà de disputar batalles semblants a partit de futbol, utilitzar unes esferes amb poders especials i enfrontar-se a gegants legendaris.
2: La sèrie es dirà Messi los Gigantes i s'estrenarà a l'estiu de 2027.
1: Nosaltres tenim un fragment del tràiler en exclusiva.
3: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
4: ¿Cómo?
0: Un mexicà de 56 anys s'ha convertit en una celebritat d'internet després de passar més de 200 dies tancat dins un supermercat com a participant d'un concurs del youtuber MrBeast.
1: Juan García va entrar al repte amb el seu fill, però aquest va haver de partir per anar a l'escola. La competició va començar amb 77 participants i, després de superar diverses proves de resistència, Juan García va guanyar el concurs.
2: Durant aquests 6 mesos tancats s'ha convertit en un dels més estimats del públic per la seva actitud i la relació que ha establert amb els altres participants. Durant el repte, la gent s'acostava al supermercat per saludar-lo.
1: Més de 200 dies tancat dins un supermercat, sí que li ha costat decidir què havia de sopar aquell dia.
5: És impressionant. És que encara no ho crec, no sé, no tinc paraules. Jo creia que...

0: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: La balanguera misteriosa.
6: No, fila, allà... fila.
7: No, misteriosa.
1: Misteriosa.
7: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
2: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
7: Molt bon dia, Miquel Àngel.
4: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
7: Han passat moltes coses aquesta setmana.
8: Hi ha una triatló.
2: Què és una triatló?
7: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
4: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
7: Però per nedar no hi ha manera.
2: No.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: Ja sabeu que els dimarts, així, sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan eres jove.
2: I doncs sí, mirada en el passat. Avui xerrant d'un tema que és ben present. Però bé, vosaltres sabíeu que, segons Elon Musk, els humans ja són com a cíborgs, és a dir, com a robots.
0: Què vol dir cíborgs?
3: Com a
2: robots.
0: Humanoides.
2: Exactament.
3: Ell ho és un poc.
2: Ell segur.
0: Sí. Ell,
2: o tu també. I no ho saps, no ets conscient, però... És a dir, ell ho va dir això perquè volia dir que aquests humans, és a dir, han generat tanta dependència en el nostre telèfon intel·ligent, el nostre mòbil, que ja no mos en poden separar. És a dir, és com una extensió del nostre cos, com un braç, com un cervellet més, i quan no el tenim, idò ja el cercam. Per exemple, on el teniu, Inés, ara?
0: O
2: Jordi, el mòbil?
3: Home, aquí damunt.
2: Els oients, penseu-ho.
0: Aquí davant.
2: On teniu el mòbil? A la butxaca, a la mà.
0: No, aquí davant.
2: Aquí davant, clar.
0: No puc no veure-lo.
2: Exactament. I si no el tens, què passa? I necessitem allò per continuar vivint amb absoluta normalitat. Per tant, avui, a Nostalgia, xerrem precisament d'això, del nostre primer telèfon mòbil.
4: Hola, bon dia. Pues mira, me'n record perfectament del meu primer mòbil, perquè la meva germana, bessona, li van comprar un cavall. Jo m'han comprat un mòbil gris, un Motorola. Me'n recordaré tota la vida, perquè l'únic que veiem amb aquest mòbil era fer-li fotos en els cavalls de la meva germana.
0: Jo no sé d'on treus aquest testimoni.
2: Són oients.
0: I dona aquest oient absoluta privilegiada, perquè a ella, a sa germana, li varen comprar un cavall, ho entes bé?
3: Sí.
0: I ella un Motorola.
3: El contrast és increïble.
2: Brutal.
0: Increïble.
2: Però heu sentit aquesta cançó de fons? Heu identificat d'on són? Això és... el primer vals, crec que d'en Francesc de Tàrrega, és d'on Nokia s'ha inspirat per fer aquell politot.
0: Bàsicament li va plagiar, no?
2: Sí, no sé fins a quin punt va
0: pagar. Però no sonava tan harmoniós.
2: No, era més... Bueno, però clar, això que explicàvem ara, vosaltres no en recordeu quan tot això semblava, això d'estar tot l'odi amb el mòbil, que semblant ja cíborgs, semblava cosa un relat d'un futur distòpic? Quan no mos en podíem venir.
0: Jo me'n record de xerrar amb una amiga meva, érem petites, devíem fer primari. I jo li deia, quan visquem totes soles en el nostre pis, els telèfons duran una càmera i jo te contestaré en la tavallola en el cap quan m'acabi de dutxar.
2: Això ho vas preveure? Home,
0: ja devia haver mòbils en càmera, però
2: Huxley.
0: Sí, imagina't.
2: Molt bé, clar, és que això, clar, era com que semblava una cosa de
0: una
2: rics,
0: vegada,
2: de la NASA, fins
0: dir?
2: I tot.
0: Què li vaig dir a una amiga meva, tant de bo existís un... qualque cosa que mos permetés veure totes les fotos de tothom. Perquè a mi m'encantava mirar fotos.
2: Espectacular.
0: Ja.
2: És a dir, tu vas ser com en Mark Zuckerberg de l'època.
0: Sí, però també ho vaig pensar.
3: Vares inventar les xarxes socials, pràcticament.
0: No ho sé, però jo m'agradava tant mirar fotos quan anava a casa les meves ties, m'encantava mirar tots els àlbums que tenien, a casa meva predina, a casa meves amigues, fotos antigues, de quan eren petits. Pensava, m'encantaria mirar totes les fotos que té tothom.
2: I quan m'ha sortit tot, digues, Jordi, perdona.
3: No, anava a demanar. I ara que ho pot fer? Ja li has perdut el gust, un poc.
0: No, m'agrada, me continua agradant mirar fotos.
2: Que bé.
0: Ja és més...
2: És que el mòbil abans era com a cosa de rics, és com aquells primers aparatets. No vos recordeu del primer, quan el teníeu, aquelles sensacions que vos donaven de, uau, això és com el futur.
0: Soc guai.
2: Sí, era com a màgia, era com un bloqueig indestructibles que mos permetien telefonar, jugar humilment en aquell Snake, enviar un SMS encriptat, com d'aquells atemptats moderns contra l'escriptura, per cert, que se van criticar tant.

0: Bon dia, aquí de Xixiu, que em va. I el meu primer mòbil el vaig tenir sobre els 14-15 anys. Me'l van comprar els meus pares, bàsicament per tenir-me un poc localitzat, ja que era un lloc que pues, trobava molt pel carrer, i s'havien d'assegurar que continuava viu. I aquell mòbil era el típic 3310, un Nokia, que la majoria, o per no dir tota la gent de la meva quinta, sabrà quin és, que era aquella bèstia indestructible. Quines prestacions tenia? Home, la tecnologia de punta de l'època. Una pantalla en blanc i negre en el petit de conseller, en joc de l'Snake pel que m'ha hores, i els politonos aquells que sonaven a orquestra de Fira del Ram. Ni WhatsApp ni res d'això. I SMS, on havies d'escriure sense vocals per no arruïnar-te. I una anècdota amb aquest mòbil va ser que anava en sa moto, amb un amic, ja anava a sa part darrere, duia el mòbil a la butxaca i me va caure en terra. Venia un cotxe per darrere, li va passar per damunt. I és clar, quan van donar la volta per anar a recollir el mòbil, vaig anar a recollir-lo pensant que trobaria un puzzle. I que va, simplement tenia un raspó de res i funcionant tan feliç. I avui en dia, on només mirar els mòbils se t'arrompen. Aquí sí que era un mòbil per sobreviure a l'apocalipsi. I no com els d'ara, que apareixen de mantega. Vinga, una abraçada i bona feinada.
1: Home, imagina't.
2: Uau, mare meva,
1: home,
2: com
1: home,
2: han
1: home.
2: Canviat les coses.
1: Sí.
2: Això sí que era un mòbil indestructible.
1: Efectivament. El primer telèfon mòbil, és a dir, demà, que quedes tu abans, pràcticament com capsa, se va presentar dia 3 d'abril del 73. Era Motorola, eh? Va demostrar que era possible, efectivament, fer una telefonada amb un aparell portàtil. I d'aquell prototip va obrir el camí a Motorola Dynatac 8000X. Fixa't en el nom,
2: eh? Oh, mare meva.
1: És a dir, quin nom li posem a aquest
2: nom
1: mòbil?
2: Nom absolutament futurista.
1: Motorola Dynatac 8000X. Això sí que és un bon cíborg, que va rebre l'aprovació perquè se comercialitzés l'any 1983, és a dir, 10 anys més tard. I això era molt més voluminós que els mòbils actuals, com és evident, i tenia unes funcions limitades, és vera, que se centrava únicament una cosa molt important, que és per la qual va estar creada, que són les telefonades.
3: El primer mòbil que vaig tenir me sembla que es deia Motorola, fa moltíssims d'anys. Era gros, no el perdies, perquè a més era feixuc, d'allò que només servia per telefonar i que te telefonassin. No hi havia... Crec que ni siquiera tenia internet, jo no me'n record gaire, però sí que sempre sabia si el dues o no, perquè pesava molt. Era feixuc i gros. No record... No sé, sé que en vaig tenir un que és de Motorola, però els altres no me'n recordo. Lo duro lleva Motorola. Van con
1: Motorola. La chuleria no le mola y no hablan. Va, aquesta és una cançó de Morat. Ho coneixia, bueno?
2: No, la veritat és que no tenies gust.
4: Jo, per qualque motiu, sí que la coneixia.
1: Sí?
4: Sí.
1: Molt bé.
4: Pitola.
1: Bé,
4: en fi, seguim.
1: Clar, això abans ho explicava Nines, l'any 1983 se comencen a comercialitzar aquests mòbils, que de fet a Barcelona van fer un negoci, uns joves, van comprar un mòbil d'aquests i anaven en els embossos que hi havia a la Diagonal, i allà hi havia tots els executius que arribaven a Barcelona a través de la Diagonal, i anaven cotxe per cotxe, donant el mòbil aquest perquè poguessin fer telefonades per dir que eren un embós. I els cobraven.
2: Que bona, m'entens? Va ser mare
1: un...
2: meva.
1: Sí, vaig veure un reportatge d'aquests que fa bé, que manté bé de tant en tant. Però, bueno, la qüestió és quan se popularitza, quan se comença a comercialitzar, si gent els comença a comprar. I això va ser durant els 90, especialment a finals de dècada, ja fregant el segle XXI, i tot i que el ritme va variar segons el país, no hi ha un únic any que marqui l'inici de la compra massiva. Però, bueno, les xifres mostren la magnitud del canvi, eh? El nombre d'abonats de telefonia mòbil al món va passar d'uns, parau atenció, 11 milions l'any 1990 a més de 450 milions l'any 99. Fixeu-vos, aquest va ser el punt d'inflexió, sens dubte, i d'aquesta qualque manera el mòbil començava a formar part de la vida quotidiana, que era de cada vegada de més persones, i sobretot va canviar la forma en què els éssers humans ens van començar a comunicar.
2: Jo me'n recordo amb un pare que no va tenir mòbil, que tothom ja en tenia i ell no. I jo pensava no en tindria mai, perquè vull dir, estava convençut que no necessitava mòbil, però clar, finalment un dia de sobte sí que em va tenir, perquè és que pràcticament és inevitable. Però ara sí que és veritat que estem tornant una mica enrere, perquè molt de joves estan comprant els mòbils antics, aquests que no tenen WhatsApp, sinó només SMS i telefonades, precisament per intentar reduir una mica l'addicció. En Josep Alorda, per exemple, crec que ho va fer una època, deu més de dur un mòbil d'aquests d'SMS i cridades. Jo no seria capaç, també depèn de la feina que tinguis. Nosaltres seria impossible per la feina que tenim.

0: Hola, sóc en Gerard de Palma i me'n recordo que el meu primer mòbil va ser un Nokia 3220. El mòbil era vermell i als costats tenia com una banda de plàstic el qual, quan el carregaves el mòbil o te cridaven, feia llums de colors. I una anècdota, pues, me'n recordo que me vaig obsessionar amb la cançó LLA i vaig comprar el politono en el mòbil i sempre que me cridaven me posava aquesta cançó.
1: Bueno, clar, després arriba un altre punt d'inflexió en aquest món que són els mòbils, i és que és quan arriben els telèfons intel·ligents. Fou un 9 de gener del 2007, gairebé fa 20 anys, quan Apple va presentar el primer iPhone. Combinava aquesta pantalla tàctil amb funcions de telèfon, reproductor de música, bueno, això ja era una virgueria, tenia accés a internet, i clar, un any després, el 2008, fou un 23 de setembre, se va presentar el T-Mobile G1, que era el primer mòbil amb sistema operatiu Android. I va començar aquesta batalla entre Android i Apple, aquests dos sistemes. I, bueno, aquests dispositius el que van fer va ser contribuir a transformar el mòbil en una eina de moltes més possibilitats que fer telefonades. És a dir, pots fer factures, pots calcular, bueno, pots fer feina, estudiar, orientar-nos, compartir imatges. Però, clar, també tot això el que implica la pèrdua, d'altra banda, que obri debat sobre privacitat i els temps que passam davant les pantalles, que també té coses negatives.
2: El meu primer mòbil va ser una BlackBerry, que ara mateix sembla, si el poséssim un cercador, seria com una espècie de mòbil prehistòric. Un teclat minúscul, és a dir, el teclat era gran, però hi havia moltíssimes tecles, era brutal. I sé que tenia un joc, no pareix que tenies Snake, i res més. I enviar missatges i telefonades. Estan xerrant de finals, de principis del segle XXI. I me va servir durant 4 o 5 anys perfectament. Se me va espanyar, com me va caure, i va quedar reduït a 1.000 trossos, escampat per tot.
3: Eres bons a Snake, tu, Xavi?
1: No.
3: Tu, Jordi, has jugat a Snake?
4: Sí, men, hi he jugat, però després, més tard.
3: No, en Snake real, no.
4: No.
3: D'acord. I de... molt bona. Jo ara he cercat el meu primer mòbil amb imatges a Google. Era un Nokia 320 color vermell que tenia llums LED en el costat, que quan te cridaven fa llum o quan carregava. I mare meva, quina pedra. Quina pedra, però en el moment era l'última generació.
1: Clar, evidentment. I jo pens, clar, mires 20 anys enrere i tot el que hem avançat, si t'ho haguessin comptat fa 20 anys, t'ho hauries cregut. La meva pregunta és ara, d'aquí 20 anys, mos ho haguessin cregut? El que passarà d'aquí 20 anys, si mos ho compten ara?
3: Una pregunta que me faig cada dia. Molt bé, i d'ara feim una aturada i tot una tornam.
5: I m'ha seguit molt, t'aquí m'has.
6: IB3 Ràdio és participació.
7: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
8: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
8: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
8: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
7: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
10: Companys, començant temporada, què poden fer?
11: No sé, per exemple, farmejar aura?
10: Què?
12: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
11: No, jo no soc la moderna és ella.
13: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
10: Però què fan exactament?
11: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
10: Però ho fan els joves o no tan joves?
13: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
12: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: I a banda per ti, agafarem l'avió des de l'estudi Divetres Ràdio per anar en mones de viatge en qual camí còmica del programa.
1: Perquè molta gent es veu que té això d'un viatge que l'ha marcat.
0: Exacte. I avui mon anam de viatge amb... na Maria Alcover. Maria, com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, na Maria, fa uns mesos vàrem xerrar amb ella aquí a Xiu-Xiu, perquè Maria, te n'anaves a Nepal amb altres 120 persones gràcies a una beca d'investigació i voluntariat del Consell de Mallorca. Això va ser el mes d'agost, no?
2: Sí, sí, sí, va ser juliol, a mitjans de juliol varen partir i a mitjans d'agost varen tornar.
0: T'ha marcat aquest viatge?
2: Home, jo crec que un viatge així, tan en fora, amb tanta gent i tant de temps, és quasi impossible que no te marqui.
1: Clar, 120 persones pel Nepal, és a dir, Maria, m'ho has d'explicar, com vos movíeu, on dormíeu, com dinàveu, menjàveu, 120 persones, mobilitzar, si mobilitzar a 4 mil de viatge ja costa, sí. 120 persones, sé com ho fèieu.
2: Sí, sí. Sí, en això jo li he de donar tot el crèdit a l'organització, perquè en general mos movíem amb busos a peu, i amb els busos, la veritat, que un 10 per l'organització d'organitzar els busos, la quantitat, els destins, i després per als locals que duien els busos, que les carreteres de Nepal, vos puc assegurar que no estan molt avançades, són camins en roques amb penya-segat de vora, i jo no sé com conduïen aquells autobusos amb tots nosaltres, però bé, sí, sí, ho feien.
0: Maria, per què t'ha marcat aquest viatge?
2: Jo crec que sobretot ha estat a nivell de... que tu sempre tens unes idees i uns viatges sobre un país, i a mi me'ls ha canviat totalment. Jo de Nepal només m'imaginava Himàlaia i res més, i m'imaginava caminant per les muntanyes, però bé, igual que a mi no m'agrada que pensin de Mallorca com platges i festa, doncs pues, clar, Nepal no només són muntanyes, és la gent que la compon, tota la cultura, és un país enorme, amb molta varietat de paisatge també, perquè no només són muntanyes. Hi va un moment que si baixes cap al sud del país, te trobes amb la selva, i això està a 100 metres d'alçada. Que jo quan estava allà deia, bueno, jo a Bunyol estic més amunt, que jo me pensava anar a Nepal a pujar 5.000 i aquí estic ben a baix. I després també molt de xoc de que les persones que hi viuen són molt diferents de tu, però a la vegada també són molt iguals.
1: Com són els nepalís, és el gentilici del Nepal?
2: Sí, sí, sí.
1: Com són els nepalís?
2: Són totalment acollidors i hospitalaris, i jo això ho trobo una barbaritat, que tu passaves per davant la casa de qualcú, sobretot no tant a la capital, però més en els pobles una mica més aïllats, i te convidaven, te donaven te. Nosaltres a vegades estàvem asseguts de fora de les cases i mos treien estores perquè mos deguessin. Són, bueno, no sé, això a mi m'ha sorprendre un munt, perquè... després conec gent que se n'ha anat, per exemple, a l'illa Índia i diuen que allà la gent és una mica més hostil, una mica més no sé com dir-ho, i allà, la veritat, que jo m'ho vaig sentir totalment acollida.
3: No sé si recordes qualcú especialment, un personatge que coneguessis, així entranyable.
2: Me'n record, bé, sobretot anàvem amb un equip de locals, perquè érem 120 espanyols, que no teníem cap contacte ni mos sabíem com moure per la zona, i hi havia un grup de 20 locals, i jo record amb molt de carinyo un que mos va ensenyar a cuinar el seu menjar tradicional, perquè mos vàrem anar al seu poble i va dur a la seva predina i a sa mare, i vàrem estar tots cuinant, bé, no me record com se deia menjar, però era una espècie de frit, i jo vaig trobar molt especial i record amb molt de carinyo aquell moment.
0: I doncs sí, no som tan diferents, que les predines com a referent culinari en general.
2: Exactament, exactament.
0: Maria, recorda-mos com vares aconseguir aquest viatge.
2: Bé, jo vaig veure per el diari, bé, m'ha enviat una notícia un pare de que es considera Mallorca donava dues beques per anar a Nepal, i això tot està organitzat per una organització que es diu Ruta Inti, que organitza aquesta espècie d'expedicions barra viatges organitzats barra voluntariat, perquè al final fas un poc de tot, i hi ha un destí diferent cada any. I en el meu cas, en aquest any el Consell de Mallorca per primera vegada donava dues beques perquè dos mallorquins hi poguéssim anar, i això.
0: I els dues mallorquins heu fet pinya o cadascú pel seu vent? Perquè, clar, 120 espanyols, no sé si també heu tingut l'oportunitat de fer molt d'amics i amigues. O gent que no tornaràs a veure mai.
2: Clar, com érem 120, mos també per temes d'organització també mos acabaven dividint en grups petits. I en el final, en qui jo he fet més companyia ha estat amb aquests grups petits, en els que casualment també viu una mallorquina. Llavors ja això va facilitar tot. En el final, jo volia xerrar una mica amb tothom, crec que no ho vaig aconseguir perquè eren massa, però sí que he conegut molta diversitat també. Dintre de tot el que és Espanya també he conegut gent de moltíssimes comunitats que també està molt enriquidor.
1: És gaire car el Nepal?
2: No, realment no. També depèn un poc de per on te moguis. Sempre se nota que les capitals costen un poc més cares. Després, també quan te mous a la zona de muntanya, que és on hi ha més turisme de trekking, també se posa una mica més car, però no diria que és car.
0: La qüestió de voluntariat en què ha consistit?
2: Bé, perquè ens vam desplaçar molt en el final i a molts dels llocs on ens quedàvem intentàvem contribuir d'alguna manera a la comunitat. Per exemple, vam anar a una escola a pintar un mural i a pintar les classes i tot això. Després, alguna vegada que també estàvem a un poblet petit i jo vaig recollir te amb la gent local, crec que hi va haver altra gent que va plantar plantes de cafè, o sigui que també vàrem fer el que estava dins la nostra mà per poder ajudar la gent local.
0: Quin paisatge no oblidaràs mai, Maria? Un paisatge que a Nepal imagino que n'hi deu per triar, però no sé si un que t'impactés especialment.
2: Sí. Jo record molt clarament quan estàvem, per uns dies que estàvem a l'Himàlaia, que justament nosaltres estàvem a la cara sur de l'Himàlaia, no la cara nord, i la cara nord és aquesta que té més neu i més vegetació, però la cara sud és molt més àrida. I jo no m'imaginava l'Himàlaia així per res. Però és com és una muntanya molt especial, no sé com dir-ho. I després també tenen aquests famosos ponts tibetans que són molt llargs, perquè els rius també són molt grans, i jo recordo veure muntanyes amb ponts i, bueno, hi ha un dia que m'he posat a plorar de l'emoció.
1: Això té la síndrome de Stendhal, si no va malament.
0: Sí.
2: Ah, sí?
0: Quan t'impacta una cosa tan bella, no?
2: I sí, m'ha passat.
0: Que fort. Maria, quina lliçó t'endurs d'aquest viatge que t'ha marcat?
2: Jo crec que el que us he comentat abans de sempre quan... En el final, viatjar sempre és enriquidor, però crec que és encara més enriquidor si ja prèviament te desfàs de qualsevol estereotip o judici previ que puguis tenir sobre el lloc on vas i simplement te deixis sorprendre i sempre vagis en sa ment el més oberta possible.
0: Vinga, Ido, ara te farem les preguntes obligatòries d'aquesta secció.
2: D'acord.
0: Vinga, Jordi, dali sabes. Demana-li a Maria Alcover quines... les preguntes obligatòries d'aquest viatge que l'ha marcat a Nepal.
3: Vinga, idò, la primera, si tornaries en aquell lloc que t'ha marcat, a Nepal.
2: Sí, totalment. I com més aviat millor i com més temps possible, també millor.
3: Molt bé, també te volíem demanar per el pitjor viatge que has tingut.
0: Clar, que està estat tot flaus i violes.
2: Sí. Bueno, jo me'n vaig anar d'Interrail quan acabava de complir de 8 anys. I varen tenir molt de problemes perquè mos varen cancel·lar trens, mos varen robar els mòbils, mos varen bloquejar les targetes, bueno, i va ser un poc dramàtic.
1: Van haver-hi,
2: no? Un temps li recorda amb carinyo, però...
0: Això sí que són lliçons de vida.
2: Sí.
3: Vinga, i la darrera i més important, a l'avió, finestra o passadís?
2: Jo passadís, perquè a un avió tan llarg me n'he d'anar molt en el banyo i no vull haver de molestar ningú.
0: Molt bé. Maria Alcover, moltes gràcies per explicar-nos aquesta experiència que mai oblidaràs al Nepal. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Escoltau, vosaltres, si mos voleu contar quin viatge vos ha marcat, no importa sigui tan una experiència tan profunda i tan grossa com la d'Anna Maria, potser, que heu anat a Barcelona en el pont de desembre i vos van agradar molt el llumet de Nadal.
3: Heu anat a veure una Shakira per i vos ha agradat molt i vos ha marcat.
0: Molt de viatges, la qüestió és que vos hagi marcat, que no l'oblideu mai. Escriviu-mos, per favor, i per explicar-mos el 971 13 99 00 o si no, un missatge directe a @xiuxiu.ib3 a Instagram, @xiuxiu.ib3. Envieu-nos un missatget privat, mos deis, jo vull contar el viatge, conec qualcú que té un viatge interessant, i mos posarem en contacte amb ella o ella. Així que res, Faisó i nosaltres, bon anam.
1: Bon anam ja,
0: sí.
1: S'ha acabat.
0: Amb el vostre permís, bon anam.
1: I ja està.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 490.
3: Molt bé, demà.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies per ser-hi.
1: Menora, entona un IB3.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 7 del matí. És dimecres 7 d'octubre i en aquesta hora estan ben pendents del temps, sobretot a les Pitiuses i al sud de Mallorca. Una tempesta elèctrica està descarregant, sobretot en aquesta zona de Mallorca. De fet, l'AEMET ha activat l'avís taronja en aquest indret fins les 4 d'avui hora baixa. La resta de les illes també hi ha avís activat, però serà groc. Marc Aldentai, bon dia. Quina és la situació en aquests moments?
1: Bon dia. En aquests moments tenim aquesta tempesta que ha entrat fa aproximadament una hora pel ponent de Mallorca, que va avançant cap en el nord i ara mateix es troba situada cap en el sector de Valldemossa, Solla, i continuarà avançant cap en el nord de la Serra de Tramuntana. També tempesta cap en el sector de Sa Pobla Muro. Són intenses, descarreguen amb molta força, també fins i tot amb fort cop de vent, i continuaran pendents aquestes immediates hores d'aquest ruixat, d'aquestes tempestes que, com dèiem, poden afectar qualsevol banda de l'arxipèl, però sobretot entren pel sud i ponent de Mallorca. És aquí on han d'estar més pendents, continuaran, com dèiem, i aquests ruixats deixen acumulat ja de més de 15 litres per metre quadrat a punts de l'oest de l'illa de Mallorca. Per tant, avui una jornada marcada per aquesta inestabilitat, sobretot el dematí fins a migdia, com deies, a les 4 d'avui que a vespre se desactiven aquests avisos, en el cas del sud de Mallorca, taronja, i a la resta de l'arxipèlag, groc. Per tant, cap vespre, amb més tranquil·litat, si quieres veure que pot quedar qualque ruixat puntual, però tindrem més estones de sol. Per tant, atenció, perquè ho sigui aquestes pròximes hores amb aquestes tempestes que de manera puntual són intenses. Tot això, de moment, en temperatures avui sense canvis o lleugerament inferiors a les màximes, 26-27 graus, ja no parlarem d'aquestes màximes de 30, amb vent que bufarà fluix, excepte en moments de ruixat. Ara mateix tenim 24 graus a Ciutadella i Mó, 23 a Pollença, 20 a Palma, 22 a Eivissa i Sant Antoni, a 24 a Sant Francesc.
0: Gràcies, Marc. Avui, per tant, serà una jornada amb temps inestable a les Balears, un dia en què també estan pendents que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, el decret d'habitatge del govern espanyol, que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i prohibeix el desnonament de persones vulnerables. Entrarà avui en vigor i el seu contingut s'assembla molt el que va ser derogat divendres pel Congrés dels Diputats. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. L'executiu confia ara en que prosperi perquè es votarà la Diputació Permanent en comptes del ple i allà el vot de Junts no és determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en indefinits, només entraria en vigor si la Diputació Permanent hi vota a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
0: I aquí a les Illes, la crisi de l'habitatge ja va centrar el ple d'ahir al Parlament, es va rebutjar amb els vots del Partit Popular i de Vox declarar les Balears com a zona tensada.
2: El PSIP havia presentat una proposició de llei perquè els municipis topassin els preus dels lloguers. Un ple que també es va estar protagonitzat per na Pilar López, la dona desnonada aquest estiu per un fons voltor a Palma. Es va dirigir a la presidenta Proens i li va retreure que, tot i haver-la votada, l'havien deixat, va dir, abandonada.
0: I també de la política avui, una de les incògnites és quan tornarà Carles Puigdemont. L'advocat de l'expresident català considera que el retorn hauria de ser després de les eleccions generals i una vegada l'amnistia sigui definitiva.
2: Hores abans, en una compareixença des de Waterloo, Carles Puigdemont, qui va partir de Catalunya fa 9 anys, ha qualificat la sentència del Tribunal Constitucional, que va aplicar l'amnistia per malversació, de derrota per als poders públics espanyols, que diu han intentat posar traves a la llei d'amnistia.
0: I continua oberta aquí a les Illes la investigació contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma, que de moment deixa un balanç de 15 persones detingudes.
2: Entre els arrestats hi ha el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha fet 14 escorcolls. La majoria dels registres han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut altres a Marratxí.
0: I la Fundació Deixalles celebra 40 anys, 4 dècades, en què l'entitat ha atès 40.000 persones amb un percentatge d'inserció laboral d'un 40%.
2: Durant tots aquests anys, l'entitat ha recollit 110.000 tones de material amb un percentatge de reutilització d'un 70%. Per commemorar-ho, avui a hora baixa celebren un acte teatralitzat al Teatre Principal de Palma.
0: I en els esports, la selecció espanyola sub-21 omple can misses i goleja Romania. Gavi Fortes, bon dia.
3: Bon dia. Per 7-1 va guanyar la selecció espanyola sub-21 a Romania al camp de l'Audi Eivissa per classificar-se per l'Europeu de 2027. L'ex-mallorquinista Jan Virgili va ser titular i la segona part va sortir el mallorquí Rafael Obrador. D'altra banda, la selecció absoluta també va guanyar a Croàcia per 1-2 i també se classifica pels quarts de final de la Lliga de les Nacions.
0: I ben pendents en aquesta hora del trànsit, sobretot a la zona del sud de Mallorca, per aquestes tempestes que afecten amb força en aquesta hora a aquesta zona de l'illa. Toni Escanelles, quina és la situació? Bon dia.
4: Bon dia. I de trobar-me ara mateix en Bossos a l'entrada de l'autopista d'Inca a la via de cintura, a la mateixa via de cintura també des de Son Hugo i fins a l'estadi Balear, i a la d'Inca, atenció, especialment fins a Sindioteria, però també trànsit lent des de Marratxinet fins pràcticament Inca. També la de Manacor comença a notar-se una certa retenció, evidentment, per aquesta pluja que està caigent, i a Menorca penseu també que hi ha dos punts d'obres a la General entre Maó i Aló.
0: Precaució, per tant, per aquesta pluja que cau, com dèiem, amb força a una part de Mallorca, a la zona sud de Mallorca, en aquesta hora del matí. Són ara les 7:06. Rafa Andrés és el control tècnic.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I avui es publica el BOE i entrarà en vigor de nou el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i que prohibeix ja el desnonament de persones vulnerables. El contingut és molt similar al que ja es va aprovar la setmana passada i va ser derogat pel Congrés dels Diputats. Aquesta vegada, però, l'executiu confia en que prosperi perquè es votarà a la Diputació Permanent en comptes del pla, i allà el vot de Junts no és determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en definits, només entraria en vigor si la Diputació Permanent hi vota a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
2: Per tant, avui només es comença a aplicar el primer, que és el que inclou el gruix de mesures. Aquest text amplia fins al 2030, 2 anys més respecte al decret derogat la setmana passada, la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. També estableix desgravacions d'IRPF per a inquilins, una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer, la limitació de la pujada de rentes, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i la imposició d'IVA al lloguer turístic. Hi ha una altra novetat més respecte de l'anterior versió, i és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que es crearà una partida de 10.000 milions d'euros que es destinarà a crèdits ICO de fins a 50.000 euros sense interessos destinats a la compra de la primera llar.
6: I va ser intergeneracional, no solamente, aunque evidentemente está pensado también en ellos, los jóvenes, sino también familias de edades superiores, en definitiva, todos aquellos que vayan a adquirir una primera vivienda.
2: El PNB ja ha confirmat que votarà a favor d'aquest decret, com ja va fer divendres passat. La seva portaveu, Maribel Vaquero, diu que aquesta norma és només un primer pas i que calen mesures integrals.
7: Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda, que incorpora medidas para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos y para limitar las compras de los fondos buitres. Y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
2: La diferència és que ara que ja s'han dissolt les Corts amb la convocatòria d'eleccions, es vota aquest decret a la Diputació Permanent. És el màxim òrgan de decisió legislativa fora del període de sessions, i allà la distribució percentual és lleugerament diferent, i això implica que el vot de Junts ja no serà determinant. Per tant, amb aquest sí del PNB ja seria suficient si ningú del bloc d'Esquerra canvia el sentit del seu vot. Tot plegat, Esther Muñoz, portaveu del PP, considera que és una estratègia partidista del PSOE.
8: Un acto de propaganda de Pedro Sánchez. La política de vivienda se va a decidir el 29 de noviembre. La política de vivienda de los próximos 4 años se decide el 29 de noviembre, no la Diputación Permanente. Esto todo forma parte de la performance que quiere montar Pedro Sánchez para hablar de los temas que él considera.
2: Un horitzó del 29 de novembre que també mira el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha promès una intervenció més ferma en el mercat de l'habitatge si té prou majoria després dels comicis.
0: I els ajuntaments de les Illes no podran declarar cap zona tensada. La majoria del Partit Popular i de Vox ha tombat al Parlament una proposició de llei presentada pel PSC que pretenia que els municipis topassin els preus dels lloguers. Els socialistes defensen que l'augment de les mensualitats està darrere de molts desnonaments, un fet que no comparteix la dreta per resoldre la crisi de l'habitatge que ha centrat la sessió de control al govern d'ahir del Pla amb un dels moments més tensos de la legislatura. Marta Puyalto.
9: Pilar, la Mari Carmen de Palma, desnonada per un fons voltor, ha protagonitzat la sessió de control. S'ha dirigit a la presidenta Proens i li ha retret que, tot i haver-la votada, l'havien deixada abandonada. Proens l'ha abraçada i durant la conversa se l'ha pogut sentir dient que els socialistes que havien dut el Pilar al Parlament l'estaven utilitzant.
10: La voté.
11: Sí. No tens vergonya.
9: Just abans d'aquest episodi, el portaveu socialista Iago Negro l'ha acusat Proens de ser la culpable de desnonaments com el d'Ana Pilar, que la presidenta ha lamentat, però n'ha responsabilitat al govern espanyol.
12: És usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
13: Silencio, por favor.
12: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
14: Nosotros continuaremos fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides, el deixa vostè perquè jo vull m'aquest amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
9: I és que el debat de l'habitatge, les eleccions del 29N, s'ha colat constantment al primer pla de campanya.
14: Ara que veu que el barco s'enfonsa, se vol tirar del barco, però no se pensi ni per un moment que mos enganarà. Vostè ha traït els ciutadans de les Illes Balears. Vostè és corresponsable d'aquest desastre que ha fet el govern d'Espanya.
15: Vostè no té aspiració de ser la presidenta del govern de les Illes Balears, sinó ser cap de campanya d'en Feijó a les Illes Balears.
9: Com a Lluïsa Pestellà de Més per Mallorca, però ens ha dit a Josep Castells de Més per Menorca que no pensa declarar les illes com a zona tensada i els ha acusat de voler arreglar en 8 dies el que Madrid no ha fet en 8 anys.
16: El problema que tenen vostès és que anteposen la seva ideologia a la solució dels problemes reals dels ciutadans de les Illes Balears.
14: Què li han fet els ciutadans de les Illes Balears per voler el mal que tenen a Catalunya?
9: Proens i Manola Cañadas de Vox han trepit de la seva aliança durant aquesta legislatura que ha permès, segons la presidenta, rebaixes fiscals per valor de 1.500 milions d'euros.
17: Dos modelos, el de quienes consideran a Ciudadano un cajero automático y el de quienes respetan su esfuerzo.
14: Si fos per ells, tornarien a recuperar l'impost de successions, l'impost a la mort, que sí, mos diuen. I jo li dic que no ho consentirem.
9: Però ens el va retirar 10 dies després de la seva investidura.
0: I tot mentre continuen acampades a la plaça d'Espanya de Palma, un centenar de persones. Fa més d'una setmana que s'han instal·lat en aquest punt de la ciutat en defensa pel dret de l'habitatge. Sapiguem com han rebut l'aprovació de nou dels decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres, just quan s'han convocat les eleccions per dia 29 de novembre. A la plaça d'Espanya hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
18: Bon dia, idò. Reconeixen que s'han començat a fer canvis des de dalt, però pensen, diuen, que són insuficients i que han de continuar lluitant. Asseguren que continuaran acampant fins que se'l doni una resposta que considerin adient. Expliquen també que estan preocupats perquè no saben el que passarà, però estan segurs que s'anirà a una vaga indefinida i que els reconforta el suport popular que reben. Els escoltam.
19: Creiem que les coses han canviat, sobretot el que creiem que ha canviat més és la participació de la gent davant d'aquest moviment. És molt difícil a vegades que les persones mos comencem a moure i comencem a actuar davant les situacions que considerem injustes, i creiem que aquest ha estat el canvi més important, que la gent s'ha començat a mobilitzar per uns drets que són bàsics.
20: Que vagin els alquilers, els pisos, i ajudar a tothom que puguem. Mira la Mari Carmen, menys mal que la vàrem ajudar, si no se pot ara mateix estaria de fora.
18: Unes declaracions que ens feien quan començava a arribar el mal temps aquí a la plaça d'Espanya, encara no plovia, ara ja ho fa, i les persones que acampaven o que acampen s'afanyen a retirar les seves coses, les seves pertinences que eren a fora, i a refugiar-se en les seves tendes de campanya i tendals per resguardar-se del vent i de la pluja. Tot això després que l'Ajuntament de Palma hagi demanat a la delegació de govern, una altra vegada, que aixequi aquesta protesta, mentre que l'acampada i el col·lectiu Flamen critiquen la instrumentalització, diuen que en fa cort, després que el consistori, que l'Ajuntament palmesà, hagi demanat en un comunicat que la delegació del govern aixequi, intervengui en aquesta protesta arran de presumptes comportaments sexistes. El detonant de la discussió ha arribat després que el col·lectiu Flamen ha anunciat que abandona aquesta acampada per un seguit de casos d'assetjament sexual. Els activistes han qualificat aquesta reacció de l'Ajuntament d'intent de deslegitimar el moviment social per l'habitatge. És Lucía Castro, que es portaveu de l'acampada d'aquí de Palma.
10: Básicamente han querido utilizar estos altercados que han sucedido aquí en la acampada como herramienta política para intentar desalojarnos cuando es un hecho que ya lo estaban intentando antes de eso.
18: Els activistes han explicat que ja s'han pres mesures davant les actuacions masclistes i s'han apartat de l'espai les persones que havien generat els problemes. La delegació del govern afirma que no ha rebut cap petició formal de l'Ajuntament i que no procediran a cap desallotjament.
0: Gràcies, Toni. En directe des de la plaça d'Espanya de Palma. I tot mentre els sindicats, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general abans de les eleccions de dia 29 de novembre, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, assegura que és il·legal perquè considera que és una vaga política. La petita mitjana empresa de Mallorca tampoc veu clara aquesta vaga. Jordi Mora és el seu president.
11: És un poc estranya i diria que està en un cert punt política. Per què ho dic? Perquè inicialment qui havia impulsat aquesta vaga general era el sindicat de llogateres, però hem de dir que una vaga general normalment és per motius laborals i per tant qui va, els dos principals sindicats no li donaran recolzament. Ara sembla, o tenim la sensació, que es veuen arrossegats i pareix que li donaran suport.
0: D'altra banda, la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT, Maria José Cordero, li rebat.
13: Clar que és una qüestió de treball. O sigui, aquests sindicats aquí fa ja anys i anys que estan reclamant polítiques actives damunt d'això.
0: Per tot plegat, la seva mora fils, diuen perquè es declari il·legal. Un extrem que no comparteix la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, és Xisca Rufiandis.
21: La nostra Constitució espanyola és molt clara, és a dir, l'article 28.2 ens diu que una vaga general se podria convocar per un interès social, econòmic, laboral i... En aquest cas, jo crec que se'n mescla un pot tot.
0: La vaga podria ser la primera setmana de novembre, però la data definitiva la decidiran, diuen els sindicats, juntament amb les organitzacions socials i amb el sindicat de llogateres. Sí, com sigui, es convocarà abans de les eleccions de dia 29 de novembre. Una convocatòria d'eleccions que ja ha posat en marxa tota la maquinària i, de fet, des d'ara i fins dia 19 es pot demanar el vot per correu. Es pot fer de manera telemàtica a correus.es o qualsevol oficina de correus, un vot que es podrà entregar fins dia 25 de novembre, 4 dies abans també de les votacions. Caterina Bain, bon dia.
22: És així, bon dia. L'avançament electoral també ha provocat, de fet, novetats en el front judicial. El Tribunal Suprem ha donat un termini de 2 dies a les parts perquè presentin al·legacions sobre la llei de nets, una decisió que s'ha pres a contrarrellotge després de la convocatòria. Això abans de resoldre si s'aixeca o no la suspensió cautelar de les inscripcions en el cens electoral dels nacionalitzats espanyols per aquesta llei.
0: La principal novetat per a les Balears d'aquests comicis és que per primera vegada Formentera podrà triar el seu senador desvinculat del d'Eivissa. En total, des de la nostra comunitat se'n triaran 6, 3 per Mallorca i un respectivament per Menorca, Eivissa i Formentera. Ens ho explica Regina Mayans.
23: Convocatòria d'eleccions i per primera vegada Formentera podrà escollir el seu senador propi. Sentim el president del Consell Insular, Òscar Portes, a la portaveu de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, i el socialista, Rafa Ramírez.
24: En el 26 hem aconseguit que el Congrés dels Diputats i que el Senat aprovassin la modificació constitucional per introduir el senador propi per l'illa Formentera i dins aquest 26 ja tindrem el primer senador o senadora.
25: Serà un moment històric.
26: Por fin, los ciudadanos de Formentera podremos elegir un senador propi.
23: En aquesta legislatura, Juanjo Ferrer i Neus Massanet han compartit escó en representació de les pitiuses. Massanet va assumir el càrrec el passat 23 de juliol.
27: Ha estat un període molt curt, però també molt intens, que m'han quedat com a... molt de temes per tractar.
23: I deixa les portes obertes a ser una de les candidates en aquestes eleccions.
27: Si volen comptar amb mi, poden comptar-hi, que jo tinc il·lusió i ganes.
23: En les setmanes vinents serà quan es presentaran les candidatures dels diferents partits que concorreran a les pròximes eleccions.
0: I encara un apunt més de la política. Miquel Oliver deixarà la Batllia de Manacor demà dijous, tot i que seguirà a l'Ajuntament com a regidor encarregat de l'àrea de cultura. Una decisió que ha pres per dedicar-se a preparar la candidatura de Més per Mallorca al Consell Insular veneçolana als pròxims comicis locals i autonòmics.
1: El dirigent de Més Esquerra abandona la batllia després de més de 7 anys al capdavant de l'Ajuntament, presentarà la renúncia en un ple extraordinari i avançarà així un relleu previst inicialment per final de legislatura. Oliver fa un pas al costat per centrar-se en la política insular.
2: La batllia exigeix una dedicació enorme i preparar en rigor una responsabilitat insular també necessita temps. És una decisió pensada, personal i política, i crec que també és bona per Manacor, perquè permet un relleu ordenat i és coherent amb la responsabilitat que ha assumit de cara en els propers mesos.
1: La institució ja té substitut. Ferran Montero, actual regidor d'Educació i Cultura, agafarà el relleu. Serà nomenat nou batlle de Manacor una vegada que es formalitzi la dimissió d'Oliver. A més de la vara de batlle, Montero mantindrà també l'àrea d'educació.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: 7:21, una de les incògnites que plana sobre el debat polític avui és quan tornarà Carles Puigdemont. L'advocat de l'expresident català considera que el retorn es produirà després de les eleccions generals i una vegada que Caterina l'amnistia sigui definitiva.
22: Sí, sobretot ara que el jutge Llarena li ha aixecat, com sabem, l'ordre de detenció, Gonzalo Boye considera que el més sensat seria retornar a Catalunya, en aquest cas després de la campanya electoral del 29N. Així ho ha assegurat en una entrevista a nit a Trescat Info.
5: Vamos a ver quién está en el gobierno cuando regrese el presidente, porque no nos olvidemos que el actual presidente del gobierno llegó al gobierno en unas elecciones en que prometió traer a España al presidente Puigdemont y emprisionarlo. Desde ahí se ha negado siempre a prestarle los servicios de seguridad que le correspondían.
22: Poques hores abans, de fet, en una compareixença des de Waterloo, Puigdemont, qui va partir de Catalunya, fa 9 anys ha qualificat la sentència del Tribunal Constitucional que avala aplicar l'amnistia per malversació de derrota per tots els poders polítics espanyols que, diu, han intentat posar traves a la llei d'amnistia.
6: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda fer que haga ja no dona per més.
22: I hem de pensar també que la suspensió de l'ordre de crida, cerca i també detenció contra Puigdemont també afecta directament als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. En el cas de l'ex vicepresident Oriol Junqueras, està pendent encara de l'amnistia total per poder tornar a presentar-se a les eleccions.
7: Carles Puigdemont ha de poder tornar. I l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions.
22: I el president espanyol, Pedro Sánchez, ha reaccionat així, això sí, sense centrar en el fons de la sentència.
8: Defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
22: El PP, en canvi, ho troba tot una maquinació, diuen, segons la portaveu del Congrés, Esther Muñoz.
28: El fin de la transacción, una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
0: I recta final del judici, amb jurat a l'Audiència Provincial contra l'home acusat d'assassinar la seva exparella el mes de desembre del 2024 al coll d'en Rabassa Palma davant la filla menor.
1: Ahir varen declarar familiars de la víctima que han descrit anys de violència masclista amb maltractaments, amb amenaces, una conducta agressiva i controladora. També han explicat que després que ell el denunciés va amenaçar de mort la víctima i persones del seu entorn. Segons els testimonis, George Virgilio tenia problemes amb les drogues, amb el joc i incitava la víctima víctima a prostituir-se per sufragar les seves addiccions i despeses judicials.
0: I continua oberta la investigació contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma, que de moment deixa un balanç de 15 persones detingudes, entre elles el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha practicat 14 escorcolls.
22: I, de fet, la majoria han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut d'altres, com, per exemple, a Marratxí. 200 agents de la policia han participat en aquest dispositiu i també s'hi han desplegat la brigada de la Policia Judicial de les Balears, la unitat d'intervenció de la Policia de València i mitjans aeris. L'operació que du el nom de Tsunami Galba s'ha centrat sobretot en la persecució del narcotràfic i també delictes relacionats, com dèiem, amb el blanqueig de capitals.
0: És la cinquena vegada en els darrers 3 mesos que els agents entren a la Soledat per lluitar contra el narcotràfic.
22: Però aquest dimarts s'hi han desplegat per dur a terme diferents escorcolls a domicili repartits en un ampli perímetre. De fet, hi havia cases que estaven connectades les unes amb les altres, on s'ha hagut de desbocar algunes portes. La policia considera que el tràfic de drogues està distribuït per tota la barriada.
0: I encara un darrer apunt, un home de més d'una setantena d'anys va morir ahir en un accident a la rotonda de Son Ferriol, al camí vell de Sineu.
1: L'home va tenir un problema de salut i va entrar en direcció contrària a la rotonda, un fet que va provocar una col·lisió entre 3 cotxes. Els altres conductors varen resultar ferits lleus.
0: Precisament parlant d'accidents de trànsit, hem sabut que un de cada 3 a les Illes són a causa d'una distracció al volant, en la major part dels casos per fer ús del telèfon mòbil. Enguany ja són 30 les persones que han mort a les carreteres de les Illes Trasmanco, que l'any passat una xifra que en tot cas continua sent molt elevada.
22: És per això que la DGT ha posat ja en marxa una campanya que intenta conscienciar els conductors de la importància de concentrar-se en la carretera. La majoria dels accidents de trànsit es produeixen, de fet, per sortir de la via per una distracció. Desviar la mirada cap a la pantalla del mòbil i, en molts de casos, la causa del sinistre. De fet, el 40% de les infraccions detectades durant la campanya de 2025 van ser precisament per l'ús d'aquest dispositiu. Fernando Alonso és el cap de trànsit a les Balears.
9: Actualmente la distracción que nos preocupa es la de utilización de dispositivos móviles, porque no solamente roba la atención visual del conductor, sino que lo sitúa fuera de la carretera durante un periodo de tiempo generalmente muy prolongado y es un hábito que perseguimos especialmente.
0: I nou revés judicial per a l'Ajuntament de Ciutadella per fer per a vianants la plaça d'Esborn. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del Consistori contra les mesures cautelars que varen obligar a reobrir la plaça al trànsit i a recuperar els aparcaments. L'Ajuntament haurà de pagar 2.000 euros en costes.
22: Com a precedent, l'Ajuntament hem de recordar va tancar la plaça d'Esborn al trànsit l'estiu de 2025, una decisió que un grup de comerciants va recórrer als tribunals. El Tribunal Superior va ordenar reobrir-la als vehicles i recuperar així els aparcaments perquè considerava que la mesura no s'havia tramitat correctament. Després de diversos recursos, el cotxe es va tornar a la plaça al setembre passat. Ara, el Suprem manté aquesta situació, es pot continuar circulant i alhora també aparcant en Esborn. Serà el procediment judicial de fons el que haurà de decidir definitivament si la plaça pot tornar o no a ser per vianants.
0: I són ara les 7:27, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que avui, Toni, obre amb protagonistes més enllà de Pedro Sánchez i de les eleccions.
1: És així, molt de retrats a les portades trobem avui als diaris. Per exemple, Última Hora treu un primer pla de Carles Puigdemont. Fons negre, gest d'amenaça, en certa manera, amb un dit alçat. El titular diu que ja pot trepitjar Espanya, que pot tenir un parell de lectures, aquest titular. A dalt destaca també els decrets per arrencar, els decrets que diu que ha emprat Sánchez per arrencar la campanya de les eleccions. Parlen, evidentment, d'habitatge. I Diari de Mallorca treu Puigdemont petit a dalt, en gros, un gest molt diferent a l'amenaça. Al contrari, és una abraçada que fa Marga Proens a Pilar López, que li diuen la Mari Carmen mallorquina, engegada de casa seva per un fons voltor. Li va dir que l'han deixat abandonada, ella, a la presidenta del govern, i afegeix un titular que diu que l'habitatge tensa el Parlament. A baix, la detenció del Pablo, en parlàvem fa just una estoneta ahir. Els digitals OK Baleares obre precisament amb això. Amb aquesta detenció afegeix detalls d'aquests túnels que hi havia entre les seves cases, i Mallorca Diario obre també en Sánchez, que aprova els decrets d'habitatge rebutjats pel Congrés. Diu, si posa més espectacularitat, podrien dir, l'Ara Balears, que diu que el president es llança a la precampanya aprovant 21 mesures sobre habitatge. També en parla el Menorca, en paper, dient que acaba la legislatura de l'habitatge, ho posa entre cometes, diu, sense pisos ni de Vassallo ni de la Sareb. I el diari d'Eivissa titula que el Parlament rebutja que els municipis balears puguin topar els lloguers. Foto per la selecció espanyola de sub-21 que va jugar allà, únic tema de portada al periòdico d'Eivissa.
0: I si a la premsa balear hi ha un grapat de protagonistes, a l'estatal hi ha un protagonista, i és clar, és Carles Puigdemont.
1: El País el mostra tranquil, parlant per telèfon, un titular que diu que el Constitucional dona via lliure al català per tornar a Espanya. El Mundo posa més ressentiment, diu que celebra que el jutge lliuri la victòria de l'amnistia i aprofita per posar un titular dient que Pedro Sánchez diu que ha desaparegut el 44% del lloguer en aquesta legislatura. L'ABC, com sempre, fa una passa més enllà i diu, no parla de victòria sinó de derrota dels poders espanyols i que Puigdemont ho celebra. La Vanguardia posa seny, simplement, i diu que el Constitucional imposa l'amnistia.

0: 7 i mitja del matí avui entra en vigor el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i prohibeix el desnonament de persones vulnerables. El seu contingut és molt similar al que divendres va derogar el Congrés dels Diputats.
1: L'executiu confia ara en que prosperi perquè es votarà la Diputació Permanent en comptes de fer-se el ple. Per tant, el vot de Junts no esdevindria determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres de moment no entra en vigor automàticament, només ho faria si la Diputació Permanent hi votés a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
0: Aquí a les Illes, la crisi de l'habitatge va centrar el ple d'ahir. El Parlament es va rebutjar amb els vots del Partit Popular i de Vox declarar les Balears com a zona tensada.
1: El PSIP havia presentat una proposició de llei perquè els municipis topassin els preus del lloguer. Són el portaveu socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens.
2: Es usted la presidenta que más desahucios tiene de toda España, con más de 2.000 desde 2023, más que ninguna otra comunidad autónoma.
3: Silencio, por favor.
2: Y usted no es capaz ni mirar a los ojos a Pilar.
4: Nosotros continuarem fent vivenda assequible, posant un requisit de residència legal per poder-hi accedir, però avui el deixa vostè. En sot seus crits, en sot seus nervis, en sot seves mentides, el deixa vostè perquè jo vull maquet amb un titular. A la fi, alegria i esperança.
1: Un ple que, com sentíem, també va estar protagonitzat per Pilar López, la dona desnonada aquest estiu per un fons voltor a Palma.
5: La bote.
1: Aquest era el moment en què es dirigia la presidenta Proens i li retreia que, tot i haver-la votada, l'haurien abandonada.
0: I també de la política avui, una de les incògnites és quan tornarà Carles Puigdemont a Espanya. L'advocat de l'expresident català considera que el retorn hauria de ser després de les eleccions generals i una vegada l'amnistia sigui definitiva.
1: Hores abans, en una compareixença des de Waterloo, Carles Puigdemont, qui va partir de Catalunya fa 9 anys, ha qualificat la sentència del Tribunal Constitucional que val aplicar l'amnistia per malversació de derrota per als poders públics espanyols que, diu, han intentat posar traves a la llei d'amnistia.
6: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
0: I continua oberta la investigació contra el blanqueig de capitals i el narcotràfic a Palma. De moment, deixa un balanç de 15 persones detingudes.
1: Entre els arrestats hi ha el narcotraficant El Pablo i la seva dona. La Policia Nacional ha fet 15 escorcolls, la majoria han estat a la barriada de la Soledat, però també n'hi ha hagut a altres a Marratxí.
0: I la Fundació de Xalles celebra 40 anys, són 4 dècades en què l'entitat ha atès 40.000 persones amb un percentatge d'inserció laboral d'un 40%.
1: Durant tots aquests anys, l'entitat ha recollit 110.000 tones de material amb un percentatge de reutilització d'un 70%. Per commemorar-ho, avui Hora Baixa celebren un acte teatralitzat al Principal de Palma.
0: I avui també estan ben pendents del temps. Una tempesta descarrega des de primera hora del matí en alguns punts de les Balears. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha activat la vista taronja al sud de Mallorca fins a les 4 de l'hora baixa i a la resta de les illes l'avís groc. Marc Caldentai, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
7: Bon dia, ara mateix aquesta tempesta ja comença a deixar l'illa de Mallorca. Encara plou cap a punts d'Alcúdia, Pollença, però vaja, anirà menys. De totes maneres, encara queden ruixats, ruixats que afecten punts, sobretot del ponent de Mallorca. També van entrant a l'illa de Menorca, són ja més febles, i aquestes pròximes hores encara continuaran presents, sobretot a Mallorca i Menorca. Seran, en general, bastant localitzats, però de manera puntual poden venir acompanyats de tempesta. Això seria el manco fins a migdia, primeres hores del capvespre. Després la situació seria més estable. De totes maneres, encara queda aire fred, per tant hi podria haver qualque brusca molt més puntual i també amb bastantes més estones de sol, igual que a Eivissa i també a Formentera. Avui davalla lleugerament la temperatura, màximes de 26-27 graus, difícilment superarem aquest valor, i aquesta situació d'ambient més fresc continuarà durant les pròximes jornades. Té tendència de ballar el termòmetre, ho notarem sobretot a partir de demà, darrera hora, també a partir de divendres. Avui, amb vent del sud-oest, que guanyarà força i bufarà moderat, sobretot a partir de migdia. Això farà que la situació marítima s'alteri cap en el sud i oest de les illes. Ara mateix, temperatura de 19 graus a Sant Joan de Labritja, 22 a Vila, 24 a Sant Francesc, de 8 a Andratx, 22 a Manacor o 24 a Mó i Ciutadella.
3: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
0: 7:35, ens atem els esports. Gavi, parlem de la selecció espanyola sub-21 que s'ha classificat per l'europeu com a primera de grup.
5: Bon dia, i ho va fer a Can Mises, al camp de l'Auda Eivissa, i per golejada 7-1 davant Romania, que va marcar primer, però que va veure com en 10 minuts Espanya remuntava en 4 gols abans del descans. Can Mises se va omplir per veure un partit espectacular de joc i gols. El seleccionador David Gordo està molt agraït a l'afició pitiusa.
8: Quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente, a todos los aficionados que han venido esta noche o esta tarde a disfrutar con la selección. Darles las gracias por el apoyo, porque cuando se nos han puesto las cosas complicadas al empezar perdiendo, la gente ha empezado a animar, a ayudarnos, a empujarnos y nos ha venido de maravillas.
5: D'altra banda, el tècnic diu que la clau d'aquest equip és l'ambició.
8: Creo que es una palabra. Es hambre. El equipo ha tenido hambre desde la derrota en Finlandia, ha tenido ambición y quería estar en el europeo, y cuando lo han visto o lo hemos visto, cuando hemos visto que esto peligraba, nos hemos puesto las pilas.
5: I la selecció espanyola absoluta també s'ha classificat pels quarts de final en el seu cas de la Lliga de les Nacions després de guanyar Croàcia per 1-2 gràcies a dos gols de Mikel Merino a la segona part. Sentim el golejador que explica com ho fa sempre per resoldre partits als darrers minuts.
9: La mejor actitud posible, con un poquito de suerte y por supuesto con trabajo. Como dice el míster, la suerte es para los que no trabajan y bueno, aquí en este equipo trabajamos todos.
5: Aquesta característica ja s'anomena efecte Merino.
9: Es bueno porque sirve para ayudar al equipo y porque tanto yo como muchos compañeros cuando entramos impactamos en el juego y eso es lo que queremos, ser juntos, una familia y demostrarlo todos juntos.
5: Croàcia es va avançant al marcador i a poc a poc l'equip espanyol va fer feina per remuntar el resultat. El seleccionador Luis de la Fuente està molt agraït als jugadors. El sentim.
10: Estoy orgulloso por muchos motivos de estos jugadores. Tengo motivos para estar hablando y no terminar. Y terminar la rueda de prensa sí, agradeciéndoles todo su empeño, su dedicación, su comportamiento, su actitud, su talento, todo. Es un equipo, insisto, de agradecerles todo.

0: determinants, senyor Olmos, per la convocatòria d'eleccions. Com veus aquest context? Creieu que hi haurà una oportunitat per posar l'habitatge en el centre del debat i les propostes polítiques?
1: Deberían poner la vivienda en el centro del debate, pero al final estamos viendo que no sabemos si esto realmente se hará, porque en la mayoría de los casos las medidas de vivienda pueden tener una legislación estatal, pero luego son las comunidades autónomas también las que deben adoptar la ejecución de esas medidas e incluso implementar sus propias medidas. Entonces, la vivienda debería ser uno de los puntos fundamentales y deberían explicar las políticas que cada uno tiene en sus programas respecto de la vivienda. Però no sé, som bastant escèptics en quant a aquesta qüestió.
0: I també veurem què passa també amb aquests comicis i amb el tema de l'habitatge. Sí, com sigui, aquesta qüestió s'ha tornat a posar damunt la taula, és d'actualitat també per l'aprovació de nou per part del Consell de Ministres dels dos decrets sobre habitatge. Glòria Olmos, advocada de la PA, de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Són ara les 8:40. Repassem altres qüestions destacades a l'actualitat. La jutgessa ha demanat al govern de Ceuta que entregui la llista de telefonades que va fer el president ceutí, Juan Jesús Vives, a la Moncloa. El govern de la ciutat ha anunciat que remetrà a la magistrada tota la certificació notarial de les telefonades.
2: Una petició que fa després que Vives declarés la setmana passada que va contactar fins a 10 vegades amb l'executiu central sense resposta. Una versió que va ser desmentida pel govern espanyol. D'altra banda, continuen les tasques de neteja a la platja del Trampolín. En dos dies s'han retirat més de 200 tones de residus. Això després del desallotjament de més de 3.000 migrants que durant dos mesos han estat en aquest indret.
0: Per cert, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viatja avui a la ciutat autònoma, Ceuta, en el que serà el seu cinquè viatge d'ençà de la crisi migratòria i ho fa un dia abans de reunir la seva cúpula abans de la campanya. També visita avui Ceuta el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per reunir-se amb Juan Jesús Vives.
2: Encara en clau electoral, el front ampli debat al cap de llista per les eleccions del 29 de novembre, amb dos noms principals sobre la taula, el de la ministra de Sanitat, Mònica García, i l'ex-batlessa de Barcelona, Ada Colau.
0: Tot això mentre el rei Felip VI, de viatge oficial a Finlàndia, ha tornat a defensar que Ceuta és frontera de la Unió Europea, com també ho és el país bàltic, reiterant que les amenaces són per a tots els estats membres de la Unió, venguin d'on venguin.
2: I ha tornat a insistir que la protecció de la frontera comuna competeix amb la Unió, en un exercici solidari i eficaç que interessa i beneficia al conjunt.
3: Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la Unión Europea. No digo fronteras en plural, sino frontera en singular. Nuestra frontera es una y la misma para todos los ciudadanos de la Unión y las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan, lo son para todos los Estados miembros.
0: I de l'exterior, avui es compleixen 3 anys dels atacs de Hamas a Israel, en què varen morir assassinades a unes 1.200 persones. El 75% dels israelians donen suport a crear una comissió independent per investigar el 7 d'octubre.
2: Mentrestant, l'ofensiva de l'exèrcit israelià després d'aquesta data continua amb un degoteig de morts diaris, malgrat la treva rubricada l'any passat, més de 74.000 morts i 175 ferits. El 82% de les estructures de la franja han estat danyades i unes 2 milions de persones, el 94% de la població de l'enclavament palestí, requereix encara assistència en refugis i articles bàsics, segons dades de les Nacions Unides i del Consell Noruec per Refugiats.
0: I a França, els estudiants mantenen la pressió sobre el govern francès amb noves i massives protestes a tot el país. Entre 250.000 i 400.000 estudiants, segons el govern i els organitzadors, han sortit aquest dimarts als carrers de les principals ciutats. Les protestes reclamen més recursos per a l'educació pública, menys massificació i més professorat.
2: Tot això mentre la Comissió Nacional Consultiva de Drets Humans de França alerta d'un ús desproporcionat de la força policial. Des de l'inici de les mobilitzacions, prop de 5.000 persones han estat detengudes i un 85% són menors d'edat. L'organisme reclama al govern francès que rebaixi l'atenció i reforci l'hora al diàleg amb els joves. Les classes continuen suspeses a uns 900 centres, mentre que 24 instituts han patit actes vandàlics o incendis.
0: I Krista Pike, la dona que va sobreviure la setmana passada una execució fallida a Tennessee als Estats Units, es troba conscient i pot xerrar.
2: Perquè, segons els seus missers, la recuperació

0: situació no té precedents mèdics, el seu pronòstic, diuen, continua sent incert, però preveuen una llarga recuperació.
1: Amb aquests apunts a la crònica internacional, hem arribat a les 8 i gairebé 45 minuts. Ara continua la informació amb les notícies de cada illa, amb les notícies insulars aquí a IB3 Ràdio.

0: Bon dia, Menorca. El Tribunal Suprem no admet el recurs de l'Ajuntament de Ciutadella contra les mesures cautelars que l'obliguen, recordem, a retornar els cotxes a la plaça d'Esborn. La sala creu que no té fonament i condemna el consistori, de fet, a pagar les costes judicials. Tot d'una, en donar més detalls.
1: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: Entrem en matèria. Nou revés judicial per a l'Ajuntament de Ciutadella per fer per a vianants la plaça d'Esborn. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que van obligar a reobrir la plaça al trànsit i a recuperar-hi els aparcaments. L'Ajuntament, a més, haurà de pagar ara 2.000 euros de les costes judicials. Com a precedent, el consistori va tancar, recordem, la plaça d'Esborn al trànsit l'estiu de l'any passat, una decisió que un grup de comerciants va recórrer als tribunals. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va ordenar reobrir-la als vehicles i recuperar els aparcaments de manera cautelar perquè considerava que la mesura no s'havia tramitat de manera correcta. Després de diversos recursos, els cotxes van tornar a la plaça el passat mes de setembre. Ara, el Suprem manté aquesta decisió. Es pot continuar circulant i aparcant a Esborn. Serà el procediment judicial de fons que s'està tramitant el que haurà de decidir de manera definitiva si la plaça pot tornar o no a ser per a vianants. Més qüestions. El seguiment de la vaga de les escoletes de 0-3 anys ha estat del 44%, segons la Conselleria d'Educació, i del 80%, segons fonts sindicals. Les professionals han tornat aquest dimarts a fer vaga per reivindicar millores en aquest cicle educatiu. El sector fa mesos que es mobilitza, tot i que reconeixen que la Conselleria ha fet algunes passes, exigeixen que es facin tenint en compte les professionals i sempre vetllant per al benestar dels petits. Sentim Mandy Mir, de la plataforma 03.
3: Aquest acte un poc més de fer renou és un poc de alçarem la veu un poc més alta a veure si ens escolten. Diuen sí, us estem escoltant, però a hora de negociar, de dir què necessiteu i posar-ho damunt papers no és real.
0: Més d'un centenar d'educadores i famílies s'han concentrat davant la delegació del govern i la delegació de la Conselleria d'Educació a Maó. Entre les seves reivindicacions hi ha la reducció de les ràtios, la millora de les condicions laborals i l'equiparació de les condicions a totes les illes. És la cinquena concentració d'aquest col·lectiu en pocs mesos i, de fet, tenen previstes més mobilitzacions. Encara en l'àmbit laboral, l'Inspecció de Treball ha sancionat Aena per una contractació fraudulenta a l'aeroport de Menorca. El sindicat Comissions Obreres va denunciar l'any passat que l'ENS havia incorporat un treballador amb un contracte temporal per suplir la baixa d'un operari. Defensa que la legislació laboral limita aquest tipus de contractes i que s'havia de fer una contractació de substitució. Davant la negativa d'Aena a negociar, es va acudir a la Inspecció de Treball, que ara ha donat la raó al sindicat. Ramon Carreras, de Comissions Obreres.
4: Els abusos dels contractes temporals, quan no han de ser temporals, són contractes amb frau de llei. I en aquest sentit esperem que de partir d'ara Aena s'ho repensi abans de tornar a fer contractes d'aquest tipus.
0: Aquestes infraccions es consideren greus a la legislació vigent.
1: Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
0: Obrim plana política al Parlament. El PSOE ha carregat contra el PP per voler permetre més amarraments al litoral de l'illa. Segons ha denunciat la consellera Pilar Carbonero, els populars han esmenat a la llei del litoral que s'està tramitant per eliminar la prohibició de més punts d'amarrament que preveu la llei de reserva de biosfera. Una demostració, segons els socialistes, de que els populars no tenen cap voluntat de reduir la pressió nàutica. Per la seva banda, el conseller de la Mar i Cica de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, assegura que així es permetrà atendre les peticions dels veïns de Sa Mesquida, entre d'altres, que tenen la intenció d'instal·lar boies. El sentim.
5: L'article 27 de la llei de reserva el que diu és que es prohibeix ampliar els punts d'amarrament en fora de les zones portuàries. Això és el que deia la llei de reserva. I vostè, bueno, el seu grup parlamentari, ha presentat una esmena per eliminar això. Què passa? Que quan presentes una esmena per eliminar una prohibició, el que vols fer és fer allò que es prohibeix, senyor conseller. És més clar que saigo. Per tant, ho digui clarament. Vol ampliar els amarraments a les escales de la illa de Menorca.
6: Luego favorece la náutica social, favorece la creación de los amarristas. Precisamente por eso cambia la ley de la reserva de la biosfera, porque con el texto que existía, por ejemplo, los vecinos de esa mezquita que pretenden hacer unas boyas en esa mezquita sería imposible. O el conseller de Agricultura no podría poner una boya en la Isla del Aire para los agentes de protección del medio ambiente que vigilan la Isla del Aire, y por tanto es razonable.
0: En tot cas, la Fuente sosté que cal esperar que l'esmena es debati en seu parlamentària. Canviem ara de qüestió. Detecten i retiren el primer niu de vespa oriental a Menorca. S'ha localitzat a Mó. Ha estat retirat completament per evitar la dispersió de les abelles i l'establiment de noves colònies. Amb aquest niu es confirma la presència de la vespa oriental a totes les illes, ja que s'havia detectat abans a Mallorca i també a Eivissa. La vespa oriental és una espècie originària del sud-est d'Europa, de l'Àsia Central i del nord-est d'Àfrica, que en els darrers anys ha ampliat la seva àrea de distribució. Els exemplars adults capturen diferents tipus d'insectes, incloses les abelles de la mel, i per aquest motiu aquesta espècie pot representar una amenaça per a l'apicultura i per a les poblacions d'insectes polinitzadors. Per a la seva eliminació s'ha emprat per primera vegada un sistema innovador a les Illes Balears, que detalla Irene Garneria, és tècnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern.
7: Per a la localització d'aquest niu hem aplicat per primera vegada a les Illes Balears una tècnica basada en radioseguiment d'exemplars marcats. Aquesta tecnologia ens permet seguir moviments d'obreres fins a la colònia i representa un avanç molt important per millorar l'eficàcia dels programes de control i erradicació de la vespa oriental.
0: I crear comunitat i proximitat al voltant de l'alletament matern és l'objectiu de les jornades anuals sobre lactància per a famílies. Es van celebrar ahir que vespres, la 8a edició que té lloc a Menorca, i en elles s'han exposat mites sobre la lactància materna. Les jornades també cerquen unificar criteris entre els professionals. A més, per primera vegada la iniciativa ha sortit al carrer, en concret a la plaça Esplanada de Mó, amb l'objectiu de donar més visibilitat a aquesta pràctica. Sentim Roser Urfil, és la responsable de lactància de l'àrea de Salut de Menorca.
8: Us hem agrupat amb totes les guies de lactància de la resta d'illes i totes ho han fet el mateix dia i totes sortint en el carrer. Nosaltres és el primer any que ho fem aquí a una plaça. Crec que la resposta de les famílies ha estat molt bona. Hem fet un taller de portatge actiu amb molta participació, papàs i mamàs.
1: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
0: Moment ara per a la informació esportiva. S'han donat a conèixer ja els detalls de la 25a edició de la Volta Cicloturista Internacional a Menorca. Se celebrarà del 23 al 25 d'octubre i comptarà amb la participació de 250 ciclistes. Entre els participants destaca la mallorquina Mavi García, amb un extens palmarès nacional i internacional, i que de fet l'any passat va signar dos grans resultats amb una victòria d'etapa al Tour de França i també la medalla de bronze al Campionat del Món en ruta. També hi prenen part esportistes de renom com José Babeloqui o Ivan Mayo, entre d'altres. L'edició d'enguany estarà dedicada, a més, a tres figures rellevants del ciclisme estatal que, a més, han tingut relació amb aquesta prova, com són Miguel Indurain, Perico Delgado i Dori Ruano. Durant tres dies, els participants recorreran tota l'illa, la primera jornada amb una etapa de 26 quilòmetres que els durà fins a la cova d'en Xuroi. Dissabte els esperen prop de 100 quilòmetres amb una de les novetats, la pujada a Sarroca, que substituirà el tradicional ascens a Sant Clusa, que està tancat, recordem, per obres. Pel que fa a la jornada de diumenge, 57 quilòmetres i mig més, i es mantindrà en aquest cas un dels grans clàssics d'aquesta volta, amb la pujada al Toro. Amb els esports, un dia més arribem a les 8 i 55 minuts del matí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: 8 i 55 minuts. Moment ara per la cultura, aquí a l'Informatiu Matí. I ara deixem que aquesta música ens situï al Nova York més icònic de la mà de l'artista Sol Steinberg, l'home que va il·lustrar gairebé 90 vegades la portada del New Yorker, la revista referencial de la ciutat que el va acollir després d'un periple vital gairebé de pel·lícula. Ara, aquestes portades i bona part del seu llegat artístic, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens esperen a la Fundació Joan Mar de Palma.
1: Sí, si et sembla tot d'una entrarem en l'obra artística d'aquest escriptor que dibuixa com se'l va definir, però abans fem un apunt d'aquesta vida de pel·lícula que va forjar el que seria el seu treball. Va néixer a Romania, es va formar a Itàlia com a arquitecte, però les lleis antisemites de Mussolini el varen forçar a fugir d'Europa. Després d'un periple que el duria a Portugal i a la República Dominicana, entre d'altres països, acabà a Nova York i un cop ja era ciutadà nord-americà, s'enrolà a la Segona Guerra Mundial, on passà per la Xina, l'Índia, Algèria, Itàlia, l'exèrcit fou, de fet, el primer interessat pels seus dibuixos satírics i tot d'una també ho feu el New Yorker, que el fitxaria per gairebé un centenar de portades. Des dels anys 40 fins a finals del 90. 50 anys de portades que fascinen tant com el primer dia. Pablo Pérez d'Ors és el director del Museu de la Fundació Marc de Palma.
2: Són reflexions sobre el dibuix, sobre el llenguatge, coses que mai no passen de moda perquè bueno, fan pensar encara ara. I també hi ha d'altres que reflecteixen aquesta experiència d'exili, de viatge, ironitza sobre l'oficialitat, la burocràcia i té sempre una mica d'humor.
1: La seva obra no s'entén sense la seva vida ni tampoc sense Nova York. Habitual dels seus museus, de les seves inacabables propostes culturals, va ser il·lustrador de premsa, de publicitat, va crear postals de Nadal, va fer disseny tèxtil i també és autor d'obra original vinculada a l'expressionisme abstracte americà en noms com els de Pollock o de Rothko i que es pot veure a galeries d'art i a museus com el MoMA. Feia de tot i per això sempre ha estat mal de classificar.
2: Estava a meitat del camí entre il·lustrador, publicista, artista, etc. Aquesta exposició reflecteix molt bé aquesta varietat.
1: Abans de recordar fins quan es podrà veure aquesta mostra, que també ofereix visites guiades, per cert, un darrer apunt d'aquesta vida tan inquieta, perquè també va recórrer, per exemple, als Estats Units amb un Cadillac de segona mà que havia comprat el compositor Igor Stravinsky. Se'l pot veure, de fet, posant davant la càmera ben satisfet en una de les imatges d'aquesta exposició de la seva vida i la seva obra. Sol Steinberg, artista, es podrà veure fins al 23 de gener.
0: I el Festival de Música Clàssica del Port de Sóller celebra la seva edició número 21, amb tres concerts a càrrec d'intèrprets internacionals. El cicle començarà aquest dissabte i continuarà els dies de 7 i 24 d'octubre, a les 7 i mitja, i amb un espai amb una sonoritat inigualable com és l'Església del Port de Sóller.
1: És un cicle que cada any creix en nivell i que du músics d'arreu del món, tal com explica el director gerent d'aquesta mostra, Josh Cooper.
3: El Festival de Música Clàssica Port de Sóller, que este año celebra su 21ª edición, lleva años destacando por la gran calidad de sus intérpretes. El primer concierto del festival será el próximo sábado 10 de octubre.
0: I Paul McCartney amplia avui el seu darrer disc amb quatre cançons noves. L'ex-Beatle publica l'edició especial de The Boys of Dungeon Lane, que incorpora tres temes inèdits i amb una nova versió de Home to Us, el duet que comparteix amb el baterista Ringo Starr.
1: Es publica avui en format digital, el vinil arribarà al mes de desembre. Recordem que aquest és el primer àlbum d'estudi de McCartney en més de 5 anys i ja va arribar al número 1 de les llistes britàniques.

0: Aquí són ara les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Una tempesta ha afectat avui matí alguns dels punts de les Balears, sobretot a Mallorca, i ha complicat el trànsit a primera hora. L'U2 ha registrat 5 incidents, 4 a Calvià i una a Palma. En aquesta hora es reuneix el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval al Centre de Coordinació d'Emergències.
1: A primera hora la EMET ha elevat a taronja l'avís per pluges i tempestes al sud de Mallorca. A la resta de l'arxipèlag l'avís continua en groc. Això no vol dir que plourà per tot, però sí que hi ha possibilitat de pluges que serien localitzades i intenses.
0: Al centre de Palma, les avingudes, la circulació és especialment complicada perquè a la pluja s'hi ha afegit una altra incidència. Aquesta matinada s'ha esfondrat part de la calçada i això ha obligat a tallar els tres carrils a l'avinguda de Gabriel Alomà en sentit cap a la mà. Des de primera hora, el nostre company Toni Escanellas es troba a la zona, és en concret ara a la zona de l'escola graduada. Toni, bon dia.
2: Bon dia, efectivament, així ens trobem a la zona de l'escola graduada, que és allà on més es pot notar aquest col·lapse a les avingudes en tots dos sentits, evidentment, perquè tot el trànsit s'està desviant cap a la zona de carrer Manacor i cap a la zona de Foners, perquè, evidentment, a partir de l'escola graduada, que ja està tota vallada per part de la policia local i amb diverses unitats, de fet, el trànsit s'està dirigint a mà, no s'estan fent cas dels semàfors, perquè, si no, seria pràcticament impossible avançar, i dèiem, això, aquesta avaria continua en marxa, també s'han desviat les línies d'autobús, la 25, la 35, la 1, la 23, la 19 i la 31, perquè han d'acabar aquestes obres. En tot cas, pel que fa a les obres, ja està el paviment pràcticament tot alçat, la reparació està dut a terme i, per tant, el que s'espera és que el manco dos carrils amb un ciment ràpid puguin estar restablerts a partir de les 4 de l'hora baixa, primera hora de l'hora baixa en els tècnics.
0: Gràcies, Toni. Ja ha entrat en vigor de nou el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i prohibeix el desnonament de persones vulnerables. Fa uns minuts s'ha publicat el BOE. El contingut és molt similar al que ja es va aprovar la setmana passada i que va ser derogat pel Congrés dels Diputats.
1: Aquesta vegada, però, l'executiu confia en que prosperi perquè es votarà a la Diputació Permanent en comptes del ple i allà el vot de Junts no és determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en indefinits, també s'ha publicat avui al BOE, però no entra en vigor automàticament. Només ho faria si la Diputació Permanent hi votés a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
0: A l'informatiu matí han parlat amb l'advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca, Glòria Olmos, qui assegura que les mesures seran positives. La principal, que podrà aturar molts de desnonaments que ja estaven en marxa. L'únic emperò que hi posa Olmos als decrets és que un dels punts que inclou podria donar resultats a mig i llarg termini, quan el que necessita a les Balears és immediatesa.
3: Ens agradaria que fossin mesures si aquí tinguessin un efecte més immediat, perquè aquestes mesures tenen efectes, clar, evidentment positius en els desnonaments, però en aquest cas pensem que aquestes mesures tindran un efecte més a llarg plaç.
0: I la Fundació de Xalla celebra 40 anys, 4 dècades en què l'entitat atès 40.000 persones amb un percentatge d'inserció laboral d'un 40%.
1: I avui a hora baixa celebren un acte al Teatre Principal de Palma. A l'informatiu matí han visitat la seu, han parlat amb persones com Lourdes Navas, que diu que forma part de l'entitat, l'ha ajudat a superar la depressió i a preparar-se per mercat laboral.
4: Però jo suposava que agafar una rutina, tornar a agafar alegria. Agafar alegria perquè vens aquí, si gent et tracta molt bé, pues, tens un horari, comences pues, a preparar-te per després trobar una feina millor.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts. 9 i 5 minuts, començant el programa amb 22 graus de temperatura. Un front fred travessa les illes aquest dimecres i provoca pluges fortes i també tempestes que poden dur associades fortes ratxes de vent de fins a 90 km per hora i també calabrús. Temperatures han davallat considerablement, les màximes uns 5 graus, en concret passant dels 29, 32 del dimarts, als 24, 27... O sigui que podem dir que sí que s'anota aquesta baixada tèrmica i que continuarà sent més elevada encara la temperatura del que correspondria en aquesta època de l'any. O sigui, baixada tèrmica puntual, però encara seguim en temperatures altes. De moment, el balanç és de 5 incidents registrats al Centre de Coordinador d'Emergències 112 des de les 5 a les 8 del matí per fenòmens meteorològics adversos. 4 a Calvià i una Palma, la majoria per caiguda d'arbres i també interrupció en els subministraments. Atenció, perquè estem molt pendents d'una avaria a Ciutat. Just escoltàvem els nostres companys dels serveis informatius fa uns instants. Joana Marota, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Sí, podem parlar d'aquest caos circulatori que s'ha produït precisament per aquest forat que s'ha obert a la calçada, l'avinguda de Gabriel Alomà. Ha estat entorn a les 3 de la matinada, ha sortit molta d'aigua, però sembla que ja ha pogut ser reparada. Els tres carrils, però, en sentit passeig marítim de l'avinguda Gabriel Alomà de Palma, han estat teats al trànsit per aquesta aparició d'aquest forat a la calçada a l'altura de la caserna militar. Els equips de Maia estan ja en aquest lloc fent feina en aquesta reparació, com deien, ja poden confirmar que s'ha reparat, tot i que es veu que la calçada, aquests tres carrils continuen tancats. Però la policia local ja ha avisat que les obres poden durar més enllà del dia d'avui, per la qual cosa recomanen a la ciutadania planificar els itineraris, per exemple, desviant-se pel carrer de Foners.
0: Estirem pendents de l'evolució d'aquesta avaria en concret, així que atenció als qui vagin al volant just en aquests moments. Parlarem d'habitatge, com no pot ser d'una altra manera. Torna a estar damunt la taula un dia més amb la gran pregunta: com queda l'escenari amb l'entrada dels dos nous reials decrets. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Les mesures són similars a les que el Congrés va tombar divendres passat, però en matisos. Hi ha algunes modificacions de les quals parlarem avui, precisament amb alguns experts en la matèria, com Maria Ballester. Ella és doctora en dret públic i constitucional de la Universitat de les Illes Balears. Després valorarem els canvis més significatius que afecten tant a propietaris com a llogaters. Entre les novetats més destacades, el president Pedro Sánchez ha anunciat que el mecanisme batejat com Tu Casa estarà dotat en 10.000 milions d'euros per atorgar préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per a comprar un primer habitatge. Avui serà un dels temes que analitzarem en temps de tertúlia amb José Luis Miró, Anna Mascaró i Xavi Bonet.
0: També mirant cap a una reivindicació que fa mesos que és damunt la taula, la proposta de crear un complement balear per les pensions públiques, sobretot les pensions més baixes.
1: Sí, Marta, la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques ha aconseguit 20.099 signatures, gairebé el triple de les 7.500 que necessitaven, i ara l'oficina del cens electoral n'ha certificat oficialment la seva validesa. La proposta planteja complementar les pensions que estan per davall del salari mínim interprofessional, i ara els promotors demanen al Parlament que posi en marxa la tramitació d'aquesta iniciativa. En parlarem amb en Pep Juárez i també amb Maribel Alcázar, que són activistes i membres de la coordinadora.
0: I a partir de les 11 obrim la porta de la nostra comunitat de veïnats, perquè hi ha dubtes que quan apareixen poden convertir una reunió de veïnats en tota una aventura, a vegades en un camp de batalla també.
2: Preguntes com: tenir que sí o no? Puc posar una pèrgola a la terrassa? Qui ha de pagar segons quines reparacions? I què passa si tenim un veïnat molt viu que s'apropia d'una zona comuna? Són algunes de les preguntes que potser ens feim i potser poden fer-se o no a una reunió. De fet, és que moltes vegades la gent no demana, fa i desfà, i és quan arriben els problemes entre uns i altres. Avui passant consulta ens el nostre administrador de finques de referència, en Antoni Jaume. Ell és president del Col·legi d'Administradors de Finques, per parar una mica d'ordre en aquestes qüestions i saber què poden fer i què no, i sobretot què diu la llei, per saber si aquesta pèrgola que na Marta Garau vol posar a la seva terrassa és legal o no.
0: No, ja m'han dit que no,
2: Ja t'han dit
0: és
2: que no.
0: És broma. No són consultes pròpies ni molt manco, però són consultes que afecten a tothom. Posa'm també el focus en una entitat que fa feina per afavorir la inclusió social i laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
1: Sí, Marta, és la Fundació Patronat Obrer, que acompanya persones a través de programes de formació, orientació i inserció laboral amb l'objectiu d'obrir-los noves oportunitats. I durant tot aquest mes d'octubre, la Casa Ivetres li donarà visibilitat a través del programa de responsabilitat responsabilitat social corporativa, tots donant una mà per donar a conèixer els seus projectes i també les històries de les persones que en formen part.
0: Frase del dia, sempre tenim un moment per la reflexió.
2: I de la frase d'avui és del poeta i escriptor estatunidenc Edgar Allan Poe, l'autor del Corb, un dia va dir que la felicitat no està en la ciència, sinó en l'adquisició de la ciència.

0: M'encanta aquesta cançó perquè tal vegada serviria de teràpia per al tema del que parla tothom avui, que per cert...
1: No, i que és una cançó que junta felicitat i matemàtiques, que
0: sí,
1: ciència, que era d'allò que anava la frase d'Edgar Allan Poe. Aquí tot està filat i primfilat, Marta Grau.
0: Mem, explica de què parla a tothom.
1: I de tothom parla d'algun detall de les memòries que acaba de publicar un mallorquí d'adopció, en Miquel de s'Estaca, és a dir, Michael Douglas.

0: Michael Douglas, fill adoptiu de Mallorca, ha decidit que, a 82 anys, ja era hora de contar-ho gairebé tot, i l'actor publica les seves memòries, One Hell of a Ride, un llibre que repassa 6 dècades de carrera a Hollywood, però que també és ple de la seva vida sentimental. En castellà l'ha traduït com Toda una aventura, ara veient-se portada en pantalla. I una de les revelacions més comentades té Catherine Zeta-Jones, la seva dona, com a protagonista, perquè quan Douglas i Catherine varen començar la seva relació, ella li va deixar molt clar que si volien continuar plegats volia una relació monògama, és a dir, que no fossin felices los cuatro, sinó felices los dos. I aquí arriba el detall que ha fet córrer més tinta aquests dies. Douglas explica que aquella mateixa nit va haver de telefonar a 5 dones amb qui mantenia relacions per posar punt i final, podríem dir, en aquelles relacions sentimentals. L'autor ho ha explicat en una entrevista de Times, on també ha negat que fos addicte al sexe i ha llevat importància al protagonisme que tenen aquestes històries dins el llibre. Segons ell, les seves memòries són sobretot un repàs a 60 anys de cinema. Però tot i així, la vida amorosa de Douglas ocupa unes quantes pàgines. Ja hi ha una confessió tardana, és a dir, arriba 40 anys després de que succeís, i és que reconeix que va mantenir una relació amb Kathleen Turner durant el rodatge de Tras el corazón verde. Va ser l'any 1984. I durant dècades tots dos s'havien fet una mica els lloros i havien negat que hagués passat res durant el rodatge d'aquesta pel·lícula. Ara Douglas admet que aquella versió era falsa i Turner, per la seva banda, ha reaccionat amb humor i ha dit que li sembla sorprenent tot aquest enrenou per una història de fa 4 dècades. Les memòries també recuperen altres episodis de la vida sentimental del nostre protagonista, com per exemple la història que va tenir en Negen Triplehome, companya seva a Instint Bàsic, que era la psicòloga que el tractava allà a la pel·lícula, on varen tenir algunes escenes interessants. O una anècdota també incòmoda, durant unes vacances a un iot a la seva dona, na Diandra Douglas, va arribar a enviar per error un missatge de veu destinat a un amant a través del sistema de so del vaixell. Però aquest One Hell of a Ride no parla només de sexe i d'infidelitats. Douglas també repassa la seva carrera, la relació amb son pare, Kirk Douglas, els problemes d'addicció del seu fill Cameron i la seva pròpia experiència amb el càncer. En definitiva, 82 anys de vida de Michael Douglas, com aquell que obri un àlbum de fotos i també algun calaixos que probablement hauria estat més còmode deixar tancats, però tot sigui pel seu públic
1: la
0: i per com
1: passar
0: la seva vida.
1: Que sop i surten
0: trons i llams. No, se mos acumulen les biografies,
1: Aquesta serà tan super interessant.
0: La germà d'en Lady Di, parlant de Lady Di, ahir parlaven de la biografia d'en Stallone i ara avui d'en Michael Douglas.
1: De totes, jo crec que aquesta és la més interessant. No sé si estàs d'acord, Marató, el manco. Jo aquesta sí que
2: sí,
1: me la llegiré,
2: segurament que
1: dubte,
2: sí, per aquesta vida així com molt apassionada que ha tingut en Michael, de s'estaca nostre. Però jo ara tinc com un dilema, perquè, clar, evidentment ell ha contat la seva vida, no? Les seves memòries i les seves coses. Però, pens, ara, per exemple, na Catherine Turner, per ventura, ja està de volta i mitja de tot, però qui mos diuen altres que tenia ganes de que se destapàs això? Vull dir que en el final...
1: Però això ven.
2: Sí, ja sé que ven, i ven moltíssim, i perfecte, que si ja li compri molts llibres. Però no sé fins a quin punt s'ha perdut una mica el respecte a les persones, els tercers, que estan implicats en la vida d'un mateix. Evidentment, tu tens dret a contar la teva vida, però aquí mos diuen altres...
1: Però tu no aplicaries això, Marató, de el pasado pisado? Ja està.
2: No.
1: No.
2: No. I també t'he dit una altra cosa. Crec que fins i tot, evidentment, vull pensar que na Catherine això ho ha consensuat i ho ha xerrat.
1: Però si és públic, ells saben.
2: Però jo penso que és una falta de respecte.
0: Segons una entrevista que li feren, na Catherine no ha llegit s'esborrany de les memòries.
1: Ni les vol llegir, o sí?
0: Això, ja
1: això no ho sabem. No has parlat amb ella.
0: No.
2: Haver de veure, de sentir, com ara, per exemple, nosaltres, xerram de com aquest home li ha posat les banyes, fins i tot amb 5 persones de la
0: jo crec que estan acostumats a que parlin d'ells.
1: Són una altra lliga, Joana.
2: No ho sé.
0: Per tant, es diria que en Amaro t'escrivi les memòries, no parlaràs dels amants o els hi posaràs noms en clau. Per exemple, el tècnic guapo. O el conductor d'autobús simpàtic.
1: Perdó, que ningú se pensi que, en paraules clau, ell està desvelant de vida sentimental de Joana Maroto, ni molt manco,
0: Que, per cert, he vist qualque tècnic que riu. Qui serà? Però jo he triat càrrecs a l'atzar. No he volgut mal parlar de ningú, que quedi clar.
1: Vinga, anem a fer-li la pregunta al revés.
2: D'aquí estem.
1: I si la teva parella publicàs les seves memòries i sortís tot...
2: Tota la merda.
1: Exactament. Tot el...
0: No sé si eres
1: nou. background...
0: Has de dir aquestes paraules, però sí.
1: Si no són les 11, és veritat, són les 9 i 16 minuts.
0: Si sortís tot estrui, a tu te molestaria.
2: No he volgut deixar del meu llibre.
1: Val. Ah. Canviem idò de qüestió respecte a la part... A mi m'interessa molt la part de la relació amb el seu pare.
0: Sí, però jo crec... tancant, i ara sense parlar de sa vida de Navarro en concret, pens que si tu fas unes memòries és perquè estàs decidit a contar-ho tot. A mi, aquestes memòries autoritzades...
2: No.
0: Aquestes memòries autoritzades són un rotllo. És a dir, només serveixen per tudar paper. Ses memòries interessants, quines són? Ses que no són autoritzades o ses que el protagonista ja s'ha fumat un puro de tot i te conta tot allò que ha fet i tot allò que has fet.
1: És el cas de Douglas.
2: Tu faries?
0: Jo no, perquè per això sempre està com a molt mallorquí i sempre pens en sa meva família. Per això crec que tampoc m'he dedicat al cinema per adults. Perquè, si ho penses, jo només pensar que a mo mare li poguessin mostrar qualque pel·lícula
1: m'acostaria. No se pot mullar, sí, sense que passi de ser percebut.
0: No m'encantau. Són tan fàcil de provocar. No, però no vos passa que hi ha moltes coses que no les fas perquè es pes de sa família, es pes de sa tradició, de vegades es fa xuc. Doncs...
2: I això que no tenim una vida tan interessant.
1: La nostra vida no és tan interessant i probablement no donaria per unes memòries... O sí?
2: Sí, no ho sabem.
0: Tampoc sou monges rosolines. Ho dic perquè jo vos conec una mica i crec que el manco per 4 o 5 capítols jo crec que serien unes memòries interessants.
1: No serà avui que les publiquem ni que les comencem a escriure, però sí, les memòries donen moltíssim de joc i les de Douglas serà un dels temes a abordar avui a partir de les 11 amb la bona companyia de Facu Tenagli, els comandaments tècnics, Àlex Fortes, Miquel Rosselló, Cata Jaume i Jolanda Ruiz a la producció. Comencem el dimecres.

0: Comença ja la nostra tertúlia, sempre en aquestes hores. Nosaltres fem un repàs a l'actualitat, als temes més destacats, que com no pot ser d'una altra manera, avui focalitzarem gran part d'aquesta tertúlia a parlar d'habitatge, a parlar de com queda el nou escenari davant d'aquests dos reials decrets. Abans, presentam els nostres tertulians d'avui. José Luis Miró, bon dia.
1: Què tal? Muy buenos días.
0: Ana Mascaró, bon dia.
2: Bon dia.
0: Xavi Bonet, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Ben pendents d'aquest nou escenari, com apuntàvem, de fet, el boletí oficial publica els dos reials decrets, un entra en vigor demà i el que preveu la pròrroga forçosa entraria en vigor el 15 de novembre. Clar, la pregunta que ens demanem és com queda l'escenari amb aquesta entrada d'aquests dos nous reials decrets. Ja hem vist i hem escoltat i hem analitzat com aquestes mesures són similars, les que el Congrés va tombar divendres passat, però clar, hi ha alguns matisos. Si vos sembla, fem una primera valoració d'aquests canvis introduïts més destacats, de, per exemple, l'anunci del president Pedro Sánchez amb aquest mecanisme batejat com Tu Casa, que és a través d'un diferents fons i una xifra molt alta, perquè parlant de 10.000 milions d'euros, vol otorgar préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per comprar un primer habitatge. Si vos sembla, fem una primera valoració d'aquest nou escenari. Comença per tu, Xavi.
3: Bueno, jo començaria més alta i supos que el que diré no l'hauria de dir una persona com jo, però ho diré. En Pedro Sánchez no té vergonya, no té vergonya. I afegiré una altra cosa, que també seria utopia. A mi m'agradaria que aquesta campanya electoral fos una campanya neta, sense trampes, on cada formació política es posés quin és el seu programa.
0: Estàs analitzant de què fer com a electoralista.
3: Evidentment, en matèria d'habitatge, immigració, seguretat, política internacional. El que està fent en Pedro Sánchez és una perversió del sistema. Anem a veure. Ell convoca eleccions perquè fracassa en el Congrés dels Diputats, no li aproven, li tomben i, per tant, es veu, entre comates, obligat. Per tant, a partir d'aquí comença la compta zero. Ell no pot utilitzar el Palau de la Moncloa com si fos la seu d'un míting electoral. No ho pot fer. Si li han tombat, li han tombat. Vull dir, ja començarem de nou quan entri el nou govern, que ell creu que pot presidir. Lo de dur aquests dos decrets per la porta de darrere de la Diputació Permanent, quan ell va dir que no ho faria, però bueno, ha dit tantes coses que no faria i ha fet, a mi m'apareix una perversió del sistema. Una perversió del sistema. I a partir d'aquí, jo diria a tots els que ens escoltes que de lo que sentiran a partir d'ara s'agreguin lo mínim, perquè si en Pedro Sánchez durant 8 anys no ha fet res i ara resulta que ha de salvar tota la política social, pues,
0: Xavi parla de perversió del sistema i d'estratègia. I Anna Mascaró, com defineix el que ha ocorregut?
2: Absolutament, és un llançament de la precampanya molt fort de Pedro Sánchez, que ha vist en el tema de l'habitatge una oportunitat per sortir menys mal parat del que hagués sortit si les eleccions s'haguessin convocat en un altre moment, com ara durant la crisi de Ceuta. Per exemple, l'habitatge és un tema que en el qual l'esquerra se pot sentir més còmode i en el qual la dreta se pot sentir justament més incòmode perquè té una proposta menys ambiciosa. Per tant, l'aprovació d'aquests dos decrets, aprofitant la Diputació Permanent on les dretes estatals i catalana no tenen majoria, és un acte, podríem dir, de filibusterisme parlamentari per aconseguir dur endavant dos decrets, i a més que són dos decrets que ha modificat lleugerament, perquè si hagués duit els mateixos decrets que se varen tombar divendres passat en el Congrés, directament hauria incorregut en una il·legalitat. Per tant, completament d'acord amb el que comentau. Després, sortint de la política o sortint de l'anàlisi polític, caldria preguntar també a la gent, no? Perquè estem en un escenari de moltes protestes. Ahir teníem una senyora desnonada, Ana Pilar López, al Parlament, demanant solucions, i hauríem de veure com ha sentat aquesta aprovació. Hi ha moltes persones que esperen mesures i potser no els, no els importa tant, no? Allò que hi hagi darrere, com nosaltres que fem tant d'anàlisi polític, potser ells els importa menys si és un acte electoralista o és un acte...
0: Clar, tu parles més d'una visió particular. Com quedarà la meva situació davant d'una problemàtica actual a l'hora d'accedir a un habitatge?
2: Exactament.
0: Que és, no podem oblidar, no?, que, és, que té moltes vessants aquesta situació. José Luis, quin és el teu anàlisi?
1: A ver, ya, Javi ha dicho que una persona como él no debería decir que Pedro Sánchez es un sinvergüenza. Yo creo que no solo no debería, sino que es tu deber decirlo. Es algo que deberían decir, pensar y expresar todos los ciudadanos españoles. Porque es puramente descriptivo. Es una persona que no tiene vergüenza. Y eso es tan evidente, pues se puede decir en voz alta en todas partes y por todo tipo de personas. O sea que, Javi, no te preocupes. Perfecto, por tu parte. En cuanto
3: tenía dudas, ¿sí?
0: Si no, José Luis, te reforza el mensaje.
1: No, hombre, es que... Yo tengo una propuesta para el sistema, que es una propuesta de reducción burocrática. Es decir, yo me pregunto, ¿para qué tenemos un parlamento con 350 diputados pudiendo tener una comisión permanente de 32? Entonces nos ahorraríamos allí ya, aparte de dinero, una cantidad importante de dinero, pues una burocracia importante. Es más, ¿para qué tenemos una comisión permanente si Pedro Sánchez va a hacer lo que le dé la gana cada mañana cuando se levante? También nos la podemos cargar directamente. Pasaría directamente a llamar a España lo que es ahora, que es un... En fin, lo que estáis pensando. Eso sí que a lo mejor no se puede decir todavía. 10 millones para vivienda. Ahora. O sea, después de 8 años.
0: De 1.000.
1: 10.000 millones.
0: Que es una cifra muy alta.
1: 10.000 millones para vivienda. No votes con U, vota con V, no votes con B de buitre. Y en agosto le colocan a un fondo buitre para que gestione los activos de la Sareb, con 56 millones de euros. A Blackstone. En agosto de 2026, no en septiembre de 2021. Es todo un engaño. Tengo otra propuesta. ¿Para qué queremos un...? Es decir, cualquier caso que afecte al gobierno, de corrupción, de cualquier tipo, principalmente de corrupción, que la instancia ya no sea el Supremo, que vaya directamente al Constitucional. Y también nos ahorramos en ese sentido todo el trabajo que tiene... Estoy ahorrándole al país una cantidad de dinero y de burocracia tremenda para llegar exactamente a lo mismo y a lo que todos sabemos. Yo entiendo que nosotros tenemos que venir aquí y hacer como que analizamos la actualidad política desde un prisma serio, ¿no? Pero yo francamente creo que ya es imposible. Es decir, venir aquí y coger a Pedro Sánchez y empezar a analizar que si el decreto este, los 10.000 millones o si todo esto... Esto ya es un juego, es decir, es una pelota que él nos pone a saltar y que creo que nosotros luego a la gente tiene que hacer lo que le dé la gana. Yo desde luego no la voy a jugar porque estamos permanentemente sometidos a una manipulación. Hoy la vivienda, ¿por qué? Porque se va a resolver el problema, ¿no? Porque es lo que le conviene, como bien ha explicado Ana. Es porque lo que le conviene. Entonces, venir aquí, de verdad, yo cuando veo los temas digo, ¿qué hago? ¿Me lo tomo en serio hoy en IB3?
0: Sí. Bueno, no podemos hablar de una otra cosa.
1: Pero temo también que cualquier persona que esté escuchando dice, es que José Luis siempre está con la ironía, el sarcasmo en la boca, pero es que no se me ocurre otra cosa.
3: Jo volia afegir, jo m'afegiria el que deia José Luis, i és vera, tu m'has fet una pregunta i jo t'he contestat, t'he derivat a un anàlisi més general, però és que és cert, vull dir, per què mos han de prendre en sèrio el contingut d'aquest decret pas a pas d'un senyor que ha estat 8 anys, que ha promès 200.000 o 300.000 vivendes i no n'ha fet cap, i no n'ha fet per què ara mos han de creure tot això? El tema de l'habitatge, evidentment, és un dels principals, si no el principal problema que té aquesta societat. És així, però no s'ha resolt d'aquesta manera, a cop de decrets, a 3 dies després d'haver desnonat una senyora, de que la porta del sol estigui petada d'un grup de gent molt concret. No s'ha resolt això. Vull dir, i evidentment ara no se pot resoldre en cap pacte d'estat, però aquí el pacte d'estat, l'únic que val la pena és de la primera força de l'oposició, que és el Partit Popular, i del PSOE. Perquè han de recordar que la política de vivenda amb una part important se gestiona des de les comunitats autònomes. I qui governa les comunitats autònomes? Pues la majoria és Partit Popular. Per tant, s'ha de convocar concurs, un pacte d'estat entre les dues forces polítiques i prendre mesures en sèrio, no a cop d'eslògan, a manifestació. Va dir, això no és sèrio. És que no és sèrio.
1: Però en el clima actual, un pacte d'estat és impossible.
3: No, hombre, evidentment, ara no. Ara, però
1: és que és impossible.
3: Només hi ha una forma de resoldre-lo.
0: Tot d'una té la paraula, Anna. He de fer abans una petita pausa per publicitat i vos demanaré que vos poguéssiu extreure del que és l'estratègia, del que és la mesura, l'urgència a l'hora de reorganitzar aquests decrets per analitzar el contingut en si. Val? I tornarem al bessó de la qüestió de si això és la solució, per exemple, a l'habitatge, parlant del programa aquest amb els préstecs de 50.000 euros, del que quedarà aprovat a partir de demà i després a mitjans novembre, que seria el segon. Vos deman per les qüestions en si, per el que contempla el decret, però serà després d'una petita pausa i d'escoltar el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del programa.
4: Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. Si en la noticia del día de ayer terminábamos con la arenga del presi en funciones, instando a una movilización electoral, una escuela de calor que ni siquiera ha comenzado. El cielo ha querido que sus deseos fueran órdenes. Sus acólitos la montaban aquí ayer en el Parlamento de Baleares. No es fácil encontrarse en tan corto espacio de tiempo a alguien que anime a no se sabe quién a movilizarse contra sí mismo. Que diga que la Cámara que representa la soberanía popular pisotea a los ciudadanos depositantes de esa soberanía. Incluso que la vicepresidenta de su gobierno anime a levantarse contra su propio gobierno. Y ayer ocurría lo más fácil cuando coincide con lo más lamentable, lo menos humanitario y lo menos esperable de un partido de esa historia. El socialismo balear llevaba a la Cámara de Todos a una anciana desahuciada por uno de esos fondos buitres que precisamente permiten los decretos tramposos Sánchez. La paseaba como si nada por el fracaso de la vivienda de su partido, en la anterior legislatura aquí y en la actual legislatura allí. Y lo hacía enfrentándola a la presidenta Proens, al gobierno y al resto de la Cámara ante las cámaras. Sería fácil avergonzar al protector diputado saharaui llevándole allí a una víctima de lo que su socialismo vergonzoso ha hecho contra su pueblo. Pero sería todavía peor, por seguir con el ejemplo, llevar al familiar de cualquier fallecido por las mascarillas fake y pedirle que mirara los ojos al valiente vicepresidente que las pagó. Se llama clase y se apellida conciencia, aunque alguien lo llame campaña electoral. Y ya mañana, siempre entre calores.

0: Són les 9:30, passen de 2 minuts. Seguim en temps de tertúlia amb José Luis Miró, Anna Mascaró i Xavi Bonet, analitzant l'actualitat de les darreres 48 hores, tot el que suposen aquests dos reials decrets d'habitatge. En resum, per si qualcú s'incorpora en aquest moment, els tertulians han analitzat aquesta mesura. La gran majoria de la taula la qualificava com electoralista, no? Una mesura amb una clara intenció de guanyar vots, però també hi havia un apunt en concret sobre el contingut d'aquests decrets, perquè tampoc podem deixar de banda que el problema, o el principal problema que afecta aquest país, és l'habitatge. O sigui que, deixant de banda l'estratègia, el modus operandi, la qüestió política, el rifirrafe, la polarització, per parlar del contingut en si. El contingut en si contempla algunes mesures que tenen a veure, com per exemple IVA, lloguer turístic, congelació de preus, per descomptat també aquest préstec del programa Tu Casa, que contemplen fins a 50.000 euros per un primer habitatge. Mm-hmm. Partim d'aquesta qüestió en concret, Anna.
1: Sí, jo faré només una resposta al José Luis, que deia no val la pena fer anàlisi perquè tot això és un teatre, per donar la meva opinió, que és la meva opinió completament... que no val més que qualsevol altre, però bé.
2: Com? Val molt?
0: A mi aquí, en aquesta tertúlia, ja te puc dir que moltíssim.
3: Lo mismo que la mia identitat.
1: La meva opinió de la política és que efectivament és un teatre i és un culebrot i és un drama constant i a mi m'encanta seguir-la per això, però també és important destacar, perquè això és una cosa que molta gent desafeccionada de la política ho diu, no? Perquè si no serveix per res, si és un teatre, claro que serveix. És un teatre, efectivament. És electoralista, efectivament. Però de tant en tant, no cada dia ni cada setmana, sí que tot aquest teatre genera mesures i canvis històrics que moltes vegades se generen de mica en mica i no d'un dia pas altre, que afecten a la nostra vida i en el nostre futur. I per això és important seguir l'actualitat política.
0: També se necessita, no? Quan els temps venen tan agitats, tal vegada també se necessita un poc d'esperança. José Luis, Xavi.
2: Bueno, jo... Tu m'ho has dit, jo crec que això és paper banyat, eh? I no sé, jo he interpretat el que me'l volies dir amb un sentit de professional del periodisme que vol entrar en el debat, però jo crec que és paper banyat, vull dir, tot això després, a mi m'agradaria saber, perquè jo no som més entès, com casa en ses competències autonòmiques, del govern, perquè clar, en el final aquí pareix que legislam a nivell estatal com si no hi hagués comunitats autònomes. Si mos creïm de veritat que vivim un estat democràtic i un estat de comunitats autònomes, haurem de respectar el que diuen cada comunitat autònoma en el seu territori. Per tant, hem de veure si aquests decrets invaliden, esborren, passen per damunt
0: com
2: de les competències,
0: afecta,
2: com
0: no?
2: Mos afecta?
0: De moment, com mos afecta? 10% d'IVA al lloguer turístic, algunes congelacions, per exemple, respecte a la limitació de les pujades de la renda fins a finals de 2027, possibilitat de prorrogar durant 2 anys els contractes que vagin a finalitzar...
2: Sí, però jo crec que aquí, Marta, mos hem oblidat de que hi ha una part de sectors... Sí. Que són els propietaris de les cases.
0: Clar, per això han de posar el focus en totes les
1: distinció a nivell legislatiu està en aquelles parts del decret que afecten la legislació estatal i en aquelles parts del decret que afecten la legislació autonòmica. Tot el que està en el voltant de la declaració de zones tensionades recau en mans de les administracions autonòmiques.
2: Està clar.
1: I el Partit Popular qui ha dit que no ho pensa aplicar. Per tant, el topall de preu dels lloguers no l'aplicarà. I després hi havia dubtes jurídics sobre les limitacions en els preus dels lloguers a partir de l'índex estatal que marca l'estat, si això se pot acabar aplicant o no a Balears, perquè clar, com que aquí no hem declarat les zones tensionades, és possible que no s'apliqui.
2: Sí. I després, una coseta que se m'ha oblidat i m'has de perdonar perquè m'has de perdonar, Marta, però és vera, vull dir, la situació de na Mari Carmen, na Pilar, el Parlament, són casos dramàtics de desnonaments, és vera, de gent que ha de sortir de casa seva, però algú se queda, contempla la imatge de la quantitat de gent que actualment sense sortir d'un desnonament viu a cotxos, a caravanes, a xaboles. Vull dir, aquesta gent existeix. Existeix, i existeix, perquè no troba un nom viure.
0: De fet, proliferen els infrahabitatges, això és una realitat.
2: Bueno, tu vols veure la colònia de xaboles que hi ha al voltant de Palma, que s'estan constituint quasi en nuclis urbans. Vull dir, algú se preocupa d'això? Vull dir, es verà dramàtic, gent que hagi de sortir, però hi ha gent que ja està en el carrer.
1: Sí, de fet, en Pilar López va estar 2 mesos vivint en el seu cotxe.
2: I quan de funcionaris van a Eivissa a fer feina i dormen dins el cotxe perquè no tenen on dormir, i policies.
0: Per això no podem deixar de banda que el focus i la principal problemàtica és l'habitatge, José Luis. Alguna cosa s'ha de fer.
3: Clar que sí.
0: Ara ve quina, clar.
3: No qual, sinó quales. Son muchas, hay muchas cosas que se deben hacer. Hay más gente que demanda vivienda que de las viviendas a las que pueda acceder, siempre de las viviendas que están vacías, etcétera, etcétera. Pero bueno, es la discusión de siempre. Si topas el precio del alquiler, si intervienes en el alquiler, en el mercado, pues el mercado se retrae. Hay mucha casa que se podría alquilar y está vacía porque precisamente por esas medidas. Eso. Cualquier medida que tú adoptes acaba afectando a las mecánicas del mercado. Es decir, tú das 50.000 euros de subvención que no es a fondo perdido, o sea, de devolver en 30 años, ¿no? Esa especie como de préstamo, ¿no? Que a través del ICO, que luego ponte a leer la letra pequeña de eso, ¿eh? Parece que te dan 50.000 euros y tú te vas al banco con los billetes. Y esto ya te digo que seguro que no es así, todas las ayudas, porque las ayudas se les pone una cifra, pero luego mucha gente, ya lo sabemos por la experiencia de la pandemia, mucha gente que recibió ayudas luego se llevó el susto cuando le tocó devolverlas. Pero bueno, parece que es a 30 años. Bueno, hay que ver si eso, porque ha ocurrido, no es porque digas, ¿no? Porque si eso va a acabar teniendo un efecto sobre el propio precio del mercado. Es decir, porque el mercado asume que hay 200.000 viviendas, que es, creo que serían 10.000 millones entre 50.000, pues da más o menos esa

0: esa especie como de síndrome reverte, ¿no? Que es ver a Pedro Sánchez como un personaje de novela. Bueno, pero es que yo no quiero vivir en esa novela, ¿me entiendes? Yo soy un personaje también de esa novela y me fastidia que el personaje de mi novela sea este presidente.
1: Es que esta temporada también teníamos el retorno en Carles Puigdemont.
0: Bueno, el retorno...
2: Eso sí que es una película.
0: Pero para no perder el hilo, yo entiendo que haya todo... Pero yo... Hay demasiada política y poca solución. Hay demasiado debate, hay demasiada contaminación en el debate, uh-huh. Y luego no hay solución porque es imposible que quienes se tengan que poner de acuerdo, aunque sea un poco, aunque sea mínimamente, lleguen a un pequeño pacto. Un pacto, pues yo qué sé, para liberalizar el suelo, pero no, para lo que sea, para construir...
2: Para hacer vivienda.
0: Para hacer vivienda, claro. Obviamente, con ese objetivo tienes que liberalizar el suelo, las famosas áreas de transición, que siempre lo digo, a ver si transicionan de una vez, etcétera, etcétera.
3: I com reaccionam? Sí. Perdona, volies apuntar...
1: No, volia dir simplement que en el final hi ha una discrepància entre dos models... molt clars, entre la dreta i l'esquerra. En el final, l'esquerra,
2: no
1: ara mateix,
2: la
1: proposta
2: que
1: està
2: sí.
1: fent és més intervencionista per anar en contra de l'especulació a través de mecanismes, incentius fiscals, per exemple, propietaris que decideixen no apujar els lloguers, però també apujar en IVA o aplicant fiscalitat castigant, no?, punitivament, fiscalment, per exemple, el lloguer turístic per desincentivar aquest tipus de mercat, mentre que per part de la dreta estan completament en contra de cap limitació del mercat i aposten per impulsar la promoció pública o privada, per construir, per desregular sòl...
2: Jo no estic d'acord amb això. Jo no crec que hi hagi grans diferències entre la dreta i l'esquerra, perquè, clar, tu sents en aquest senyor, en el que jo he qualificat abans, i te penses que tots els que voten PP i Vox són supermilionaris, que tenen fons buitres, que tenen xalets, que... No és vera. Vull dir, molt de votant del PP i de Vox tenen la seva caseta, van de lloguer... Vull dir, aquesta senyora que la varen desnonar va dir que votava a la presidenta. No és cert, no és cert. Aquí el que falta és seguretat jurídica, seguretat jurídica, que si llogues un pis te'l mantindran en unes condicions i si no paguen, s'aniran en el carrer. Regular no, a evitar l'ocupació de la teva casa i, evidentment, regular el lloguer turístic vacacional. El que no pot ser és que aquí qualsevol finca de ciutat tinguin pisos en lloguer turístic. Vull dir, clar, evidentment, si tu ets un propietari i tens aquest escenari que gent que no te paga, que gent que te deixes pis de qualsevol manera, clar, te ve un turista, te paga 1.000 euros i el llogues en els 1.000 euros, però això el lloga els de la dreta i els de l'esquerra, perquè aquí hi ha una demagògia, un cinisme i una hipocresia industrial.
3: Sí, és que el tema de l'habitatge hauria d'existir un organisme neutral més enllà de la política, no? perquè és veritat, no? Perquè hi ha unes mesures que han de ser de dretes, unes mesures que han de ser d'esquerres, i el que se necessita és una solució per l'habitatge, però el que passa és que després, clar, també hi ha tendències, perquè tu parles amb experts i uns te diuen, per exemple, a topar és positiu, i uns altres també te diuen que no, o sigui que és molt, molt, molt complicat.
2: Jo conec dues promocions, perquè he parlat amb ells, perquè les meves filles volen comprar una casa i no poden, vull dir, hi ha promocions aturades per funcionaris, ja no per polítics, per funcionaris, perquè tot és una maquinària burocràtica espectacular.
0: Sí, lo de menos es construir. Lo de menos
2: es construir. Una maquinària d'eficiències i més... Això és natural.
3: Mira, és interessant aquest punt que dius, perquè els experts que sí que defensaven que topar tenia un sentit deien que només si hi havia una gran oferta a nivell de construcció, o sea, si se donava suport amb una gran promoció de construcció urbanística.
0: El tema és que quan tu decides fer una promoció, un promotor decide fer una promoció, él sabe que la mayor parte de su problema o de la gestión que tiene que hacer no está en cuando empieza a colocar la primera piedra, está en todo el proceso previo. Es decir, como dice Javi, en muchos ayuntamientos están paralizadas las licencias y algunos llega a límites ya
2: I
0: absolutament
2: en Palma,
0: escandalosos.
2: En Palma,
0: sí, sí.
3: I parlant d'anys, a més, No parlant de mesos.
0: I esto lo ha denunciado reiteradamente el Colegio de Arquitectos muchas veces. Y claro, es que hay tantas cosas, pero yo creo que la gran bloque, la gran discusión del bloque está en algo que sí que es muy conceptual de las propias ideologías, ¿no? O de los

0: bloques, por llamarlo de alguna manera. Lo que pone en cuestión todos los decretos, la política que de esta parte final de la legislatura, uh-huh, y por cuestiones puramente electoralistas, es el respeto a la propiedad privada. Es decir, aquí se ha puesto en cuestión algo que para mucha gente, entre los que por supuesto me incluyo, es algo que es muy importante, que nosotros lo llamamos sagrado, evidentemente en plan retórico, porque el otro día no sé quién dijo en una tertulia, esto es sagrado, y alguien, ¿en qué libro sagrado aparece? Digo, madre mía, es que estamos
1: libro
0: en eso.
1: Libro sagrado, ¿no? La Biblia, ¿eh?
0: Por eso te digo, ¿no? En fin, pero es verdad que lo oí el otro día en otra tertulia. Yo creo que ahí está la gran cuestión y por qué hay tanta, digamos, hay tanta prevención en lo que sería un bloque conservador respecto a todas las leyes que se están planteando ahora.
2: No, dic que és totalment així, però fins i tot el que estan veient és que la situació està arribant a un límit tan exagerat que fins i tot des de la Comissió Europea, històricament ha estat completament contrària a establir limitacions, està obrint la porta a establir limitacions, perquè justament la situació és cada vegada més insostenible.
1: Otra administració, la Comissió Europea. N'hi ha de burocràcia a matar.
3: Sí, sí que...
0: Hay que volver a mi modelo.
3: Crec que és un tema que unanimitat absoluta, no? L'excés de burocràcia que hi ha en aquest país.
1: En vez de 32, si lo dejas en 12, pues estaría bien, como los apóstoles.
3: Una pausa més i després vos deman com reaccionar, perquè és evident que això ha de generar una sèrie de reaccions, tenint també una possible vaga general, com superen la ciutadania, no? Si reaccionam com toca, hauríem de rebel·lar-nos més davant un sistema, davant una situació que afecta a tothom, això per una banda, i després vos deman com valorau les enquestes. Què podria passar de cara a novembre? Una pausa més, com dèiem, tornem tot d'una.
4: El dia. IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és diversitat.
6: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
7: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
8: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
9: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
10: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
9: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
10: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
9: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
3: Just abans dels anuncis, són les 9 i 49 minuts, ens estàvem plantejant com reaccionar la ciutadania davant tot el que està succeint, que no són poques les coses que estan succeint ara mateix, sobretot dins l'àmbit polític. Parlem d'habitatge, com dèiem abans, un dels problemes que més afecta la població en general i sobretot a nosaltres com a comunitat. Les Illes Balears, recordem, una de les comunitats més afectades per la constant pujada de preus. Podríem contemplar l'escenari d'una possible vaga general, aquest esdeveniment en concret, una possible vaga anunciada pel sindicat UGT i també comissions, podria ser la primera vaga general a Espanya en 14 anys i la primera precampanya electoral o amb els comicis ja anunciats. Creus que se podria donar aquest escenari? Faig una ronda ràpida abans de parlar de què diuen les enquestes, que és un tema també molt interessant. Com és per tu, José Luis?
0: Que si habrá huelga general, pues dependerá de si la convocan o no los sindicatos, ¿no? Parece que están por la labor, ¿no? Otra cosa es que la huelga general pues tenga éxito más allá del que puedan conseguir los piquetes, pues en fin, amenazando a la gente en sus puestos de trabajo. Es decir, no creo que haya un clamor en España por ir a la huelga general en ningún caso, después de 14 años, tú lo has dicho. Es decir, yo creo que a veces se subestima un poco también desde ciertas tribunas, ¿no? La capacidad de la gente para entender la realidad política, ¿eh? Es decir, sin la necesidad de estar permanentemente informado, descargando datos, etcétera, yo creo que la inmensa mayoría de la gente sabe cuando le están intentando tomar el pelo, ¿no? Una huelga general convocada ahora, precisamente ahora, ni siquiera a instancias de los sindicatos, sino que los sindicatos, digamos, mayoritarios, comisiones sobre el UGT, se ven como arrastrados por una cosa que se hace llamar sindicato, que es el sindicato de inquilinas, que son los que han montado esta algarada en la Puerta del Sol y en otras plazas de España, no tiene razón de ser. Entonces es el que tiene que decidir si hace huelga o no, que es uno, uh-huh, que es una decisión soberana de cada persona, pues en tanto no sea peligroso ir a tu puesto de trabajo, pues la inmensa mayoría de la gente, estoy convencido de que por sí mismo iría a trabajar. Es decir, no por mucha llamada. La capacidad de los sindicatos de llamar a la huelga y que la gente les haga caso me parece que es bastante reducida.
3: Anna?
2: Clar, si està convocada supos que sí, però com deia en José Luis, amb això sí que estic d'acord, qualsevol iniciativa d'aquest tipus s'ha d'interpretar en clau electoral.
3: I Xavi?
1: Mira, em perdonaran els responsables del sindicat Comissions i UGT, perquè la veritat jo tinc grans amics, i els considero grans amics, però el que vull dir, només s'anunci és ja una cosa inèdita, no? I ho va dir ahir la responsable de la campanya del PSOE, que és la senyora Montero, que mai deixa indiferent a ningú. Allò va dir que la vaga se convocava contra l'oposició, que és la primera vegada en el món mundial, de la història del món, des de Jesús i els romans, que una vaga, que un signe de protesta se convoca contra els que s'oposen, no contra els que governen. Hem de pensar que duim 8 anys de govern i aquí ni han sortit les banderes, ni han sortit les persones en el carrer. Mira, que hi ha hagut casos i motius per fer-ho.
0: I les manifestacions del 1 de maio han sido generalmente molt poc...
1: I ara mos surten, ara... De què estem parlant? Evidentment, si guanya la dreta, se convocarà la vaga general, altra cosa és que tingui èxit.
3: Partint d'aquesta pregunta, què passarà? Val? Ah. Si vos sembla, què diuen les enquestes? Hem intentat recollir gran part de les enquestes perquè sigui el més equitatiu possible i el més neutral, i bàsicament totes coincideixen en que el Partit Popular apareix com el primer partit en intenció de vot, després se situaria el Partit Socialista. En alguna cosa que també coincideixen tots els sondatges públics fins ara de cara a les eleccions generals és l'auge de Vox. O sigui, més o manco van per aquí els tirs. Això ja vos dic, recollint des de Sigma 2, 40 de Becis, etcètera, etcètera. Esteu d'acord?
1: Jo crec que els missatges que dona, he sentit en Feijóo i en Abascal, que també de dir no vendamos la piel de l'oso antes de tal, vull dir, és cert, perquè vull dir, hem de reconèixer que en Pedro Sánchez és un mac. O sigui, en Pedro Sánchez ha aconseguit, estaràs d'acord o no estaràs d'acord, en ser l'única formació de l'esquerra. Vull dir, s'ha radicalitzat i s'ha llevat de damunt i s'ha llevat del costat tot l'extrema esquerra que fins ara l'havia condicionat. I això ha que reconèixer que és un geni, un geni. El tio ha radicalitzat i s'ha llevat a Podemos, Sumar, les marques blanques, les negres, s'ho ha llevat tot, s'ha quedat ell tot sol.
0: Sí, però suma 120, todo eso.
1: Sí, suma cuidado, 120, perquè, evidentment, que suma, sí, evidentment, no ho ha aconseguit perquè és que el que tenien al costat tampoc eren...
0: 130, no lo sé,
1: no crec que siguin tants, no? Però jo crec que les tendències d'aquestes enquestes, perquè jo he parlat amb gent que fa enquestes i que és expert en fer enquestes, i tots van amb aquesta línia, que vots imparable, el PP s'està contenint i que una suma de tots dos, pues, després hi ha que veure si se dona el cas, com s'arriben als acords, que aquí hi ha una altra assignatura. Aquí hi ha una altra assignatura.
3: Compte enrere, què podria passar?
2: Justament és el que comenten, això que va fer la davallada de Sumar, o aquest espai que s'està ara reconfigurant per intentar maximitzar les seves opcions, és el principal problema del Partit Socialista. I ara sembla que aquestes enquestes confirmen una tendència bastant sostinguda en el temps, és a dir, que ja duim bastant de temps amb enquestes favorables a la dreta, i crec que hauria de canviar molt el país en un mes perquè aquesta tendència se revertís completament, però vaja.
1: No, tot és possible.
2: Tot és possible, sí, clar.
3: ¿Quién escenario contempla José Luis Miró?
0: A mí hay una cosa que me alucina, que es que el PSOE pueda estar todavía en 100 diputados. Esto me parece increíble. O en un 25%, uno de cada cuatro votantes o 27 españoles sigan votando al PSOE, a mí me maravilla. Es decir, no lo puedo entender. Es algo que mi mente no es capaz de procesar. En cualquier caso, como decía, después de haber fagocitado a toda la izquierda, que tenía a su izquierda, pues suma eso, 120, 130, ¿no? Frente a los 200 que suma, según las encuestas siempre, el bloque de la derecha. Y luego hay ese otros, que es la gran perversión, en mi opinión, del sistema español y del Parlamento español, que esos 30, 35, en fin, diputados que quedan allí en formaciones nacionalistas que básicamente están ahí para hablar de qué hay de lo mío, no de qué hay del conjunto, no qué hay del país, sino qué hay de lo mío, y que han estado extorsionando al gobierno español hasta hace dos días. Es decir, bueno, lo siguen haciendo. Yo creo que hay la diferencia es grande, pero por todo lo que ha ocurrido, a mí me alucina, como decía antes, que no sea mayor.
1: Jo volia fer un comentari, no sé, lo d'en Puigdemont no ho tratant, però a mi això sí que és un golpe en la frente, vull dir, mira que han fet feina per s'amnistiar, vull dir, el Tribunal Constitucional l'han manipulat, bueno, tot això ha arribat i el senyor Puigdemont ja pot tornar aquí. I diu en Puigdemont i diuen els seus, bueno, vale, que està bé, vull dir que vuelva, però que aquí no terminem el problema, vull dir que el problema se termina... O sigui, després de tota la feina que han fet, i en vez de dir gràcies, oye, Pedro Sánchez, ha sido muy amable... No, oye, está bien, pero que coste que aquí no terminamos,
0: Supongo que igual en privado luego quedan y hacen una paella o algo, porque de cara a la galería...
1: Con Santos Cerdán.
0: Sí, digo yo. La cuestión es que el Pedro Sánchez ha conseguido que los mecanismos normales no funcionen. Eso sí que cuando tú decías un mago y tal, que hablamos del síndrome ese, es ese mérito que se le reconoce, ¿no? Porque no vemos la realidad como la veríamos en otras, o como la hemos visto, como nuestra experiencia la ha visto hasta hace muy poco. Yo creo que eso es pero de todas formas, la campaña que está enfocada a la vivienda porque es el interés que tiene el partido. Pero bueno, hay muchas cosas que pueden pasar de aquí al final de la campaña. Yo esto de hablar de pre-campaña no sé ya ni para qué es. O sea, estamos en campaña. O sea, la pre-campaña es como es un formalismo eso ya, ¿no?
2: Ya estamos en campaña permanente, Fede. Sí, durante 4 años.
0: De todo permanente. Entonces,
3: unas semanas complicadas.
0: Entonces hay muchos asuntos que pueden torcérsele a Pedro Sánchez en este tiempo, porque tiene muchos asuntos de corrupción de una gravedad brutal.
3: Molt de fronts oberts. unes setmanes complexes les que tenim per davant. Aquí estirem fidels a la cita amb l'actualitat en temps de tertúlia. Avui ha estat molt interessant compartir aquest debat amb José Luis Miró, Anna Mascaró i Xavi Bonet. A totes que tingueu un bon dimecres i moltíssimes
1: igualment.
3: Gràcies per venir.
1: I
3: com
1: pluja,
3: sempre.
1: I pluja.
3: Exactament, i molta precaució. Ara actualitzem tot d'una informació del temps, abans els informatius a la ràdio i uns anuncis a la part televisada del programa. Torna'm tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, baixa a groc l'avís per tempestes que s'havia activat per part de l'EMET a Mallorca i a Menorca avui vespre. El nivell del pla Metoval també ha baixat a l'índex de gravetat 0. En tot cas, atenció, perquè entre avui i demà continuaran les pluges i la inestabilitat. Connectem amb la seu de Direcció General d'Emergències. Laura Marcos, conta'ns, bon dia.
2: Bon dia. Fins a demà, hora baixa, serà quan continuarà aquesta inestabilitat que afectarà demà més a la zona nord de Mallorca i Menorca. Segons el director del Centre de Coordinació d'Emergències de l'U2, Eduardo Parga, poden caure entre 20 i 30 litres en poc temps.
3: Con la entrada en la isla se ha ido disipando, dejando pues un 7 incidentes de escasa importancia. A estas horas el nivel de aviso ya ha bajado a amarillo, por lo tanto el nivel del plan ya también lo bajamos a índice de gravedad 0.
2: En tot cas, l'U2 destaca que es continuarà fent seguiment d'aquest episodi de pluges i tempestes.
1: I seguim amb la informació de servei. Molta precaució i, sobretot, paciència si heu de circular per Palma, perquè bona part del centre continua col·lapsat després que un clot hagi obligat a tancar tres carrils direcció mà a l'avinguda de Gabriela Lomà, a l'alçada de l'escola graduada. Això està provocant embossos en aquesta zona, també en tots els carrers que tenen colindants, pels quals intenten circular els cotxes que ara cerquen alternatives.
4: I ara mateix les avingudes, des de la mà pràcticament fins a la plaça d'Espanya, estan totalment embossades en tots dos sentits. EMAIA informa que un equip d'operaris està treballant ara al tram per reparar una avaria o una artèria de les canonades. A més de restringir-se la circulació, també es veuen afectades les línies d'autobús que passen habitualment per aquesta zona, la 25, la U cap a l'aeroport, la D9, també la 35, la de nou és la que ve de la UIP, totes es desvien pel carrer Manacor, després cap a Joan Alcover i Joan Maragall, és a dir, arriben a la mà i després ja agafen la ruta normal. Al carrer Joan Maragall, precisament, s'ha habilitat una parada provisional.
1: I més qüestions, perquè el butlletí oficial de l'Estat ha publicat avui els dos reials decrets d'habitatge que va aprovar ahir el Consell de Ministres, un d'ells, el que inclou el gruix de mesures contra desnonaments i pròrrogues de 2 anys als llogaters que estiguin al dia de pagaments, entre altres punts, i d'aquest decret entra en vigor demà. El segon, en canvi, que és el que recull la renovació automàtica dels contractes, no estarà operatiu, segons s'ha publicat el BOE, almenys fins al 15 de novembre.
4: Ara els dos decrets han de ser validats per la Diputació Permanent, on el primer previsiblement sortirà endavant, ja que el PNB va confirmar ahir el seu suport, que donaria la majoria necessària. El segon, el de les pròrrogues forçoses, en canvi, tot apunta que no arribarà a estar operatiu en cap moment, ja que previsiblement la Diputació es reunirà abans del 15 de novembre, data en què es té previst precisament dèiem que entri en vigor. Si no es produeix cap canvi de posicions, el PNB es mantindria en el no i, finalment, per tant, no sortiria endavant.
1: L'advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca, Glòria Olmos, fa una valoració positiva d'aquestes mesures, però lamenta que tindran efecte a mig i llarg termini i la situació requereix urgència.
4: En una entrevista a l'informatiu matí ha explicat que pel que fa als desnonaments a les illes no són majoritaris els de les persones vulnerables o el que es produeixen per impagaments, tal com se vol desinformar, diu, de manera interessada. Si no, perquè, segons diu, sovint s'acaben els contractes, els propietaris no els volen renovar, per així poden encarir el preu, i els inquilins es troben sense cap alternativa per deixar la que és la seva llar.
5: El perfil es muy variado, no simplemente, o sea, es transversal en la sociedad, no simplemente es personas que tienen una situación de vulnerabilidad, porque la mayoría de los desalojos pueden ocurrir porque se resuelve el contrato, no se prorrogan los contratos, el inquilino no encuentra una alternativa y no queda más remedio que ir al juzgado.
1: Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol!
3: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts, aquesta és la segona hora de programa. Continuem aquí al dia a través de la ràdio i també mos podeu seguir a través de la televisió. Ben pendents del temps perquè avui fa un gir important, segur que ja ho heu notat. Arriba el Tàlveg i tenim una situació de tempestes que ja afecta sobretot l'illa de Mallorca, amb una tempesta entrant per Ponent que pot deixar moltíssima activitat elèctrica i també fortes ratxes de vent. Bon dia, companys, de nou.
1: Bon dia, Marti. Doncs sí, de fet, durant les properes hores hem d'estar especialment pendents de l'evolució de les tempestes, perquè AEMET manté avisos per pluges i tempestes de les Balears, tot i que sí que l'ha rebaixat ja al nivell groc, amb possibilitat de precipitacions intenses i ratxes de vent que poden arribar als 70 i 90 km per hora. També demà continua aquesta inestabilitat.
2: I compte perquè el canvi també es notarà als termòmetres. Venim de màximes de 29 a 32 graus i avui baixarem fins als 24-27 graus aproximadament.
0: Tot i que continuen sent encara més altes per aquesta època de l'any. A Mallorca, ho estem compartint a pantalla, ho descrivim pels oients, les tempestes poden afectar diferents zones de l'illa, deixar precipitacions intenses, així ha estat també aquest matí, una situació que ha estat especialment activa a primera hora, sobretot a la zona de la Serra de Tramuntana, com ha estat el cas d'Esporles, on la pluja, la veritat és que ha fet acte de presència i ho ha fet amb moltíssima força.
1: Sí, i a les Pitiuses també hi ha possibilitat de ruixats i tempestes amb vent fort associat i a la mà hi haurà marcades condicions de marejada i tempestes amb ratxes, especialment a les aigües de Mallorca, Menorca i els canals.
2: Per tant, avui toca precaució, sobretot si hem de conduir, si som en zones exposades o si tenim activitats a l'aire lliure, i molt pendents de l'evolució dels avisos perquè en les tempestes la situació pot canviar ràpidament.
0: I després d'aquest episodi el que quedarà serà sobretot un ambient un poc més fresc, un dimecres, avui sí, jo crec que ho podem dir, un dimecres de tardor, amb pluja, amb tempestes i amb aquesta davallada notable de les temperatures. Obrim les finestres, les nostres beauties, la primera de les càmeres ens trasllada al Puig de Maria, perdó, és la càmera subaquàtica, on veiem, fixeu-vos que no sembla un dia de tardor perquè llueix el manco el sol davall l'aigua aquí, en aquest indret en concret. Sí que veiem una mà un tant remoguda fruit d'aquestes tempestes i d'aquestes pluges, i el manco dos peixos que venen a saludar-nos.
1: I doncs sí, la veritat és que no pareix el dia que tenim ara mateix a Palma.
0: Davall la mà tot se veu diferent, tot, eh?
1: Sí, sí, i que és veritat que no només hem de fer cap ficós durant l'estiu, sinó que també durant al llarg dels mesos podem...
0: Mira, abans, ahir que parlàvem amb aquesta experta en longevitat, no li hem demanat si donar-se un bany cada dia de l'any, que hi ha molta gent, sobretot gent major que ho fa.
1: Jo de manera metafòrica, sí. No fa falta tirar-se la mà amb aquesta aigua, que ja segur...
0: Però que sempre hi ha, sempre hi ha.
2: Has de ser una mica valent per en segon quines temperatures tirar-te la mà, però bé, també de xondes.
1: De xondes. I estira una mica les rues.
0: Mira, idò, ja tenim una excusa o un motiu més per fer un cafico durant la tardor. Ara sí, obrim la finestra del Puig de Maria, a Mallorca. Aquí, en aquest indret en concret, no han arribat tant les tempestes, companys.
1: No, tot i que sí que és vera que no llueix igual el sol com sembla que ho feia a la zona del Toro de Calvià, on aquesta càmera subaquàtica semblava que tenia el sol ben damunt. Un dia no tan estirat, sí que amb una mica de nígols, i mira, la càmera fins i tot se remena una miqueta, senyal de que hi ha una mica de vent.
0: Sí, recordem.
2: Nígols, per lo carregats que van, anuncien una mica d'aigua.
0: Així que, per favor, sobretot precaució, que no davallin la guàrdia, perquè tenim un dia de tardor amb algunes incidències, sobretot durant el matí, 5 al Manco, la majoria a Calvià, i sobretot per caiguda d'arbres i també alguns talls en el subministrament. Pendents del temps al llarg d'aquest programa i pendents, sobretot, de la qüestió de l'habitatge. Torna a estar damunt la taula un dia més, ho hem abordat en temps de tertúlia, ens queda temps per davant també per seguir analitzant com quedarà aquesta qüestió. Així que, ja que aquest dia ha estat pràcticament un cúmul de canvis constants, jo crec que avui serà molt interessant analitzar-ho amb experts.
1: Sí, i tant que ho serà, no? Només una setmana hem vist com s'aprovaven dos decrets d'habitatge perquè el Congrés els tombava després, i tot just ahir el govern tornava a aprovar-los amb alguns canvis. Pròrrogues de lloguers, protecció davant els desnonaments, regulació de lloguers de temporada i d'habitacions, mesures per facilitar la compra pel primer habitatge, però mos demanam que és exactament el que es proposa ara i que acabarà entrant en vigor i que no.
2: Per esclarir tot aquest embolic jurídic i polític, passant consulta avui amb dues persones que ens ajudaran a entendre què pot passar a partir d'ara. Saludant d'entrada Maria Ballester, ella és doctora en dret públic i constitucional de la Universitat de les Illes Balears. Maria, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Comencem pel principi, perquè és fàcil perdre-se entre tant de decret aprovat, derogat. Què ha passat exactament amb aquests dos darrers decrets?
3: Bueno, el que ha passat és que el govern va exercir la potestat que té d'aprovar normes que tenen força de llei, però només en caràcter provisional, que són els decrets lleis que se varen aprovar per donar resposta a la problemàtica de l'habitatge, dos decrets lleis que se van aprovar per separar per intentar tenir suport parlamentari, en manca un d'aquests dos decrets, perquè ja se sabia que l'altre era difícil d'aprovar. Aquests dos decrets no es varen aprovar, hi va haver, per tant, una derrota parlamentària en aquest sentit. No es van aprovar, perdó, no es van convalidar per part del Congrés dels Diputats, que és el qui té la potestat de convalidar o derogar aquest decret lleis. I davant d'aquesta derrota parlamentària, el president Sánchez el que va fer, jo entenc que és l'únic que podia fer, era dissoldre el Parlament, dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions. Donat que pel govern era molt important treure endavant aquestes dues normes, és a dir, que poguessin adquirir una vigència ja més definitiva, i davant d'aquesta impossibilitat d'abordar a través d'aquesta normativa la problemàtica dels habitatges, el president va exercir la seva facultat constitucional d'avançar les eleccions.
1: Maria, segurament hi ha molta de gent a casa seva dins el cotxe que se demana quin embull, no tot plegat. Quines ara sabia perquè aquests nous decrets puguin tirar endavant? Perquè recorda-m'ho, el govern els aprova, el Congrés els deroga i ara torna a aprovar dos nous decrets amb canvis i modificacions. Què implica que les coses estiguen dissoltes i que siga la Diputació Permanent qui els hagi de convalidar?
3: Bé, en primer lloc, el que s'ha de dir, i això és molt clar, és que la institució parlamentària és una institució que té una vigència permanent, és a dir, no hi ha buit de poder, i per això la pròpia Constitució ja preveu que hi hagi una diputació permanent en el Congrés i també n'hi ha una en el Senat, per el cas de que efectivament quedin dissoltes les cambres i també per resoldre els assumptes d'actuació parlamentària durant els períodes, diguem, de vacacions parlamentàries. Per tant, és un procés completament, diguem, protocolitzat, està prevista la Constitució, està concretat en els diferents reglaments tant del Congrés com del Senat, i per tant és absolutament normal que una vegada dissoltes Parlament actuar les diputacions permanents. Per tant, això ha de quedar molt clar. La Diputació Permanent té plena legitimitat per intervenir. I precisament, per als casos en què sigui necessari convalidar decret lleis en la situació en què les cambres no estiguin reunides, està prevista que aquest procés de convalidació o derogació hagi de passar per la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, que és l'única cambra que té aquesta potestat de convalidar o derogar el decret llei del govern. Quan el Congrés no està reunit, correspon a la Diputació Permanent.
0: Clar, que aquest òrgan actua com a de guàrdia, no? Perquè tothom ho pugui entendre.
3: Sí, és la institució que assegura la continuïtat de l'activitat parlamentària, perquè el Parlament, les Corts Generals, com a òrgan constitucional, no es poden situar en una situació de buit de poder en aquests moments, i per tant, hi ha d'haver una continuïtat. Pensin també que si, per exemple, es declarés un estat excepcional, que això podria passar en situació en què el Congrés dels Diputats no està reunit, també hauria d'intervenir la Diputació Permanent. Per tant, és important, és completament normal, i en tots els sistemes constitucionals això està previst, que la Diputació Permanent actuï com a òrgan, com vostè ha dit, de guàrdia de l'activitat parlamentària.
0: Un dels decrets entra en vigor demà i el que preveu la pròrroga forçosa entraria en vigor el dia 15 de novembre, el que implica que ho farà només si s'aprova amb aquesta Diputació Permanent a la qual vostè feia referència.
3: De totes formes... Sí, perdoni, digui.
0: No, anava a dir que una data també molt pròxima a les eleccions, 15 de novembre.
3: A veure, sí, aquí s'ha parlat molt del tema de fins a quin punt, jo crec que per això m'ha de fer la pregunta, fins a quin punt la Diputació Permanent pot adoptar una decisió respecte d'una qüestió que d'alguna manera ja ha estat discutida, debatuda i en aquest cas votada ja en el Congrés dels Diputats. A veure, en aquest sentit, jo el que he de dir és que els decrets lleis, tots els decrets lleis, entren en vigor efectivament des del moment en què se publiquen en el Butlletí Oficial de l'Estat les mesures. És veritat que també es poden determinar una vigència prorrogada per determinades actuacions, però en principi la norma que té força de llei en té des del moment en què se publica. És veritat que en aquest cas s'ha decidit que algunes de les mesures només se posin en marxa en el cas de que la Diputació Permanent les convalidi. Bueno, aquí el que hem de dir primer de tot és que primer la Diputació Permanent s'ha de pronunciar. És a dir, en aquest moment tothom dona per fet de que un dels decrets sí que serà convalidat i l'altre no. Bueno, han d'estar el que digui la Diputació Permanent. Crec que en aquest moment no poden fer elucubracions. Però sí que és veritat que s'aproven aquests decrets i que sembla que aquests decrets són molt similars. Jo, evidentment, no he tingut temps ni de parar-los, ni de revisar-los, ni sant, en aquest sentit no puc conèixer exactament el nivell de semblança o no que hi hagi entre les dues normes, però és veritat que sembla que són molt similars. I per això és que hi ha dubtes, hi ha reflexions, comentaris sobre si això significa una espècie de frau de llei. Bueno, per aquí hi ha gustos per totes les opinions. S'ha de dir que el Tribunal Constitucional ja ha dit en una sentència molt recent, que a més afectava a un decret llei aprovat pel govern de les Illes Balears, que el que no pot fer el govern, en principi, és utilitzar l'instrument del pressupòsit habilitant l'extraordinària necessitat pel fet d'haver perdut una votació parlamentària. Això ho ha dit el Tribunal Constitucional en una sentència molt recent, que va ser el decret llei 5/24, que es va aprovar precisament per corregir, entre cometes, aquella errada parlamentària que hi va haver en la votació final de la llei 7/2024. Bueno, aquesta és una qüestió que hi ha opinions distintes, però efectivament sembla que és un tema complex d'abordar ara mateix.
1: Maria, vostè deia que la Diputació Permanent garanteix la continuïtat de l'activitat, però mos demanant, no?, que més enllà d'aquests decrets d'habitatge, no?, que estan una mica en aquest focus de l'actualitat, ara que s'han convocat aquestes eleccions i s'han dissolt les Corts, hi ha qualque cosa que quedi en l'aire, que és el que no es podrà aprovar, per exemple, o tirar endavant en aquests propers mesos?
3: Sí, evidentment, el moment en què s'hi són les cambres queden caducats els treballs parlamentaris que en tot allò que afectin a iniciatives que ja estiguin, diguem, qualificades i que estiguin en tramitació en el moment en què s'aprovi la dissolució o que encara estiguin pendent de qualificació, perquè hi ha iniciatives que igual han entrat molt recentment i encara no estan qualificades per la mesa, per tant, aquestes també caducarien. El que no caducaria en principi serien aquelles iniciatives, diguem, que siguin alienes a la cambra. Per exemple, les assemblees autonòmiques poden presentar iniciatives davant el Congrés dels Diputats, iniciatives legislatives. En principi, aquestes iniciatives legislatives presentades per les assemblees autonòmiques, en principi aquestes no haurien de caducar. En principi. De totes formes, això és la mesa de la Diputació Permanent, precisament, la que finalment decidirà quines són les que estan caducades i quines no. Però vaja, tot el que són iniciatives legislatives que emanen de les mateixes cambres de les Corts Generals, aquestes sí que caduquen. Tot és principalment perquè el que es planteja és que les noves cambres que surtin d'aquestes eleccions no es vegin compromeses, per dir de qualque manera, per allò que hagués entrat en el Congrés però no s'hagués discutit i que, per tant, bueno, allò queda, per tant, ja sense caducat i no tindrà, no tindrà, diguem, continuïtat en les noves cambres. En canvi, repeteix que hi pot haver iniciatives que són, diguem, alienes a les pròpies cambres, que són aquestes que li he comentat, que aquestes sí que en principi podrien mantenir la seva vigència, però després les noves cambres podrien decidir en quin moment reprenen el debat sobre aquestes iniciatives que provenen de la cambra anterior.
0: Maria Ballesters, doctora en Dret Públic i Constitucional de la Universitat de les Illes Balears, li agraïm molt, no?, que hagi compartit la seva professionalitat i experiència, perquè és veritat, és un tema molt, molt complex, sobretot de cara
3: a... És un tema, sí, és un tema complex i a més tothom opina i està bé que s'opini, que se'n parli. El que passa és que de vegades, en aquest tema és que a priori no havíem plantejat problemes fins ara. Bueno, hi ha opinions molt distintes i molt dispars, però bueno, el que diu la Constitució és clar, les Diputacions Permanents tenen plena legitimitat per tirar endavant aquestes actuacions i bueno, hi ha qüestions més controvertides com és el contingut del decret llei, que això sí, és una altra discussió, però que no crec que s'abordi directament ara, sinó que en tot cas, si s'hagués de discutir, seria ja en un futur proper.
0: Sens dubte. Moltíssimes gràcies, senyora Ballester. Un plaer.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres intentarem donar aquesta visió, no?, el més professional possible i de la mà de diferents experts. Incorporem en aquest temps de conversa Miquel Àngel Mas, advocat de DMS Consulting. Miquel Àngel, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: M'imagino que els experts estiguis aquests dies llegint, analitzant, perquè no hi ha quasi temps material de poder entendre, no?, de poder contemplar tots els punts i tots els canvis que suposen, no?, aquestes noves mesures, aquests nous reials decrets.
4: Efectivament, avui de matí han sortit publicats en els dos reals decrets, un té 100 i escaig de pàgines i l'altre 10 o 12 i d'una complexitat enorme. Per tant, jo he estat estudiant, estem estudiant, per tant, tindrem limitacions, evident, no?
1: Però, Miquel, per baixar una mica en el terreny pràctic i perquè la gent mos entengui, tot i que és vera que la lletra petita dels decrets és complicada i feixuga i a vegades fins i tot mala d'entendre, que notarà realment un llogater si aquests nous decrets s'acaben convalidant per aquesta diputació permanent?
4: Bé, bàsicament hi ha dos decrets, no? Un, com ha explicat la doctora molt bé, la doctora Ballester, que reforma la llei de rendes urbans, la llei d'administració civil, pròrroga dels contractes, i un altre, que sembla que és que no s'aprovarà, que entrarà en vigor dia 15 de novembre, que el que fa és fer una, el que siu, els contractes indefinits, no? Un pseudocontracte indefinit. No? Me centraré en el primer perquè sembla que és que tindrà més possibilitat d'aprovar-se per el que s'ha llegit, no? Que notarà un llogater, primer, fins a final d'any d'enguany no li poden pujar la renda més d'un 2%. Això és molt important. Segon, que notarà que aquell que acaben el contracte durant enguany fins a l'any 2000, perdoneu que vagi mirant, consultant això, que acabin davant de 31 de desembre del 2028, se li prorrogarà 2 anys més. S'ha de comunicar, s'ha de notificar, per tant és necessari un bon assessorament, no? Se regula el dret d'habitacions. Clar, el dret d'habitacions s'ha convertit en un subterfugi de la llei d'arrendaments urbans intuitiva, protegeix l'arrendatari, no? I una manera d'evitar l'aplicació de la llei d'arrendaments urbans és fer lloguer d'habitacions, no? I fins ara no estava regulat la llei d'arrendaments urbans, s'ha regulat pel Codi Civil, que és del segle XIX i no té la mateixa protecció que la llei de rendes urbans per llogaters, no? Per exemple, el límit de la durada d'un contracte d'arrendament d'habitatge ha de ser sí o sí 5 anys si és un particular i 7 si és una persona jurídica. En canvi, en habitacions, a lliure. A partir d'ara, les habitacions seran considerades, tindran el mateix règim de la llei de rendes urbans i el total de la suma dels ingressos de la llei d'habitació no podrà ser superior a un determinat límit, no? També se regula la renda temporada, que també ha estat una altra subterfugi per evitar la llei de rendes urbans, no? És a dir, si gent que fa, i de per evitar 5 anys i tal, fa una renda temporada de 12 mesos i després va fent una altra, no? I d'això també s'intenta posar límit, no? S'ha d'explicar la causa real i tal, i si se n'encadenen tot de seguit, se converteix en un contracte d'arrendament d'habitatge, no?
0: És que hi ha moltíssims de dubtes, perquè ara que has dit, per exemple, els d'abans de final d'any, que no se poden pujar un 2%, o no, sí, només d'un 2%, però i l'IPC? O seria aquest IPC més aquest 2%?
4: No, queda capat, un màxim un 2%, independentment de l'IPC.
0: O sigui, queda aïllat el 4,9 de l'IPC, quedaria de banda.
4: Sí, és que precisament és això, o sigui, el que valen és que no pugi molt la renda i posen un... És a dir, ho capen, no deixen pujar més de l'IPC, encara que l'IPC actualment crec que està a prop del 5, i doncs no serà possible.
0: O sigui, seria un 2%, no, no ni tan sols... Vale, perfecte, aquest és un dubte, és que a mesura que anem xerrant molt sorgeixen molts de dubtes.
4: També se suspenen els allançaments, els desnonaments, no? Clar, se distingeix entre el que es fa amb voltors, que queden suspesos fins a l'any, fins a final del 2030, i si és un propietari particular, si té dos habitatges o menys, en aquest cas no se li aplica, és a dir, no se suspèn en cas de vulnerabilitat. Per tots els altres, en cas de vulnerabilitat, se pot arribar a suspendre, no? És a dir, aquí entre l'Estat haurà de pagar les rendes, haurà de pagar les costes, no? S'haurà d'oferir l'alternativa habitacional, però bueno, en el final de tot aquest procés, si no alternativa habitacional, i els ajuntaments no tenen alternativa habitacional, se suspenen llançaments, no? Però no afecta petits propietaris.
0: Més qüestions, més preguntes. Respecte als anuncis de Pedro Sánchez de l'habitatge, contemplats en aquest decret, aquest préstec de 50.000 euros sense interessos, què significa realment aquesta ajuda? Perquè, sens dubte, podria ser útil, per exemple, no? Una persona, que aquí parlem d'un perfil en concret, no? Que no tingui estalvis i que hagi d'assumir una hipoteca. Com quedarà això?
4: Bueno, jo crec que és una partida important, ja et donen 50.000 euros per aquest primer habitatge. Una cosa que se m'ha oblidat comentar és que té molta incidència a Balears, és el lloguer turístic.
0: Aquest IVA del 10%, te refereixes?
4: Correcte. Perfecte. Correcte, passen el 10%. És a dir, actualment, si no prestes serveis, és el 0. Cosa sorprenent, no? Però fins i tot el 10% et sorprenent, perquè si va ordinari és el 21%, no? És a dir, si tu compres un calçó, són 21%, en canvi, en lloguer turístic, en un turista que ve aquí de Falbel, li fem pagar un 10%, no? També és sorprenent. Però, bueno, a partir d'ara serà així. També, si vi, bueno, com que aquí no tenim zona extensionada, no serà d'aplicació. Una novetat que introdueix... És a dir, bàsicament, el decret actual reprodueix el decret anterior, no? Cosa que crearà dubtes de constitucional, com ha apuntat la doctora Ballester, no? En relació a la recent sentència del Tribunal Constitucional. Però així tot hi ha petites diferències. Per exemple, aquest tema de 50.000 euros, el tema d'endureix les condicions del fons voltor, li posen més difícils, encara pot adquirir habitatges, i també regula, de qualque manera, la publicitat dels arrendaments, no? Aquí a Balears... És a dir, si està declarat zona tensionada, necessari posar el preu de referència, perquè no pugui haver enganys. Aquí no hi ha zona tensionada, o no estan declarades, i per tant, l'únic efecte que tindrà aquí és que si és un gran tenidor, haurà de ser públic.
0: Tot això és un gran cúmul de dubtes, preguntes... Se mos ha quedat algun a l'aire abans d'acabar? Que diguis, aquí, mira, aquesta m'heu de demanar per aquesta
4: cosa. I aquí tot això...
1: És desnonaments, no?, que no n'hem parlat.
0: Això sí, com acabaria, això sí, que de moment sí que
1: com quedaria aquesta qüestió, perquè una qüestió que afecta moltes famílies és això, no?, que canvien els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge. Significa que un desnonament queda automàticament aturat ara mateix?
4: Si és d'un fons voltor, sí. Si no és d'un fons voltor, en principi, depèn, si és, per exemple, donament perquè no pagui la renda, el govern pagarà les rendes i, per tant, s'enerva, s'atura l'arrendament. Si és un donament per un altre motiu, perquè acabes contrat o tal, no sé què, en aquest cas, el govern, si és una persona vulnerable, ha d'oferir, el govern, l'Ajuntament ha d'oferir alternatives habitacionals. Si finalment no en troben, també s'acaba suspenent, llevat de que sigui un petit propietari. Una cosa que és important és que el decret està vigent des de demà fins que se convalidi, que suposant que se convalidi per la Diputació Permanent, però també pot ser que després entri un govern o un altre i aquest govern, els que estan a les Corts, poden decidir revocar això. Clar, les persones que volen demanar una pròrroga, convé que la demanin mentre està vigent el decret, perquè si el decret depèn de cau perquè no és aprovat per la Diputació Permanent o revocat per les Corts, les futures Corts, aleshores no tindran aquesta possibilitat. Per tant, atenció, convé allò que és, que se vagin assessorar, perquè per tu els hi convé actuar ràpidament.
2: Per tant, s'obre aquesta finestra, però si ets tu que llogues a casa, supos que te convé no fer gaire cas d'aquesta finestra, que és un poc el que parlàrem el darrer pic que vares venir en l'aprovació de diferents decrets, que, clar, tenen un temps de vigència molt minso. Si tu, com a persona que ets propietària, no rets cap burofats o no el reculls o no te n'han informat, evidentment, no pots fer molta cosa o no poden fer molta cosa.
4: Molt ben apuntat, perquè, precisament, torna a repetir la frase que apareixia en el decret aquell de fa un grapat de mesos que va de caure, que va estar en vigor, crec que un mes. I és que diu que l'arrendador obligatoriament haurà d'acceptar aquesta sol·licitud de pròrroga. Però la pregunta que mos han de fer...
2: És com l'acceptes?
4: No. Per què el Real Decret posa aquesta frase? Perquè hagués pogut dir basta que l'arrendador notifiqui la voluntat de prorrogar i per què he dit prorrogat. Però el legislador se veu obligat a introduir aquesta frase. Per què introduir aquesta frase? Perquè són davant d'un contracte bilateral, jo intues, bilateral, de dues parts, on regeix el principi d'autonomia de la voluntat, que és un principi vàlid de dret, i el legislador té dubtes de si pot forçar a una de les parts a acceptar en contra de la seva voluntat aquesta pròrroga. Per tant, li diu, escolta, ho has d'acceptar. Llavors, què ha de fer l'arrendador? L'arrendador s'ha d'assessorar amb un bon missatge que li diguis que... L'arrendador, el que jo no li aconsellaria és que negàs, és a dir, digués no, que no ho accepta la pròrroga, perquè suposaria infracció de la norma. Però, per ventura, se va plantejar altres alternatives d'estudiar-se o no contestar, dependrà de cada cas.
0: Propietaris, inquilins, públic en general, i també us podeu fer o traslladar els vostres dubtes i qüestions al programa, perquè nosaltres de ben segur anirem analitzant totes aquestes preguntes amb els diferents experts per poder aportar informació de qualitat. És vera, és un temps limitat el que tenim, no hi ha molt de temps, i són decisions importants quan t'afecten directament al tema de l'habitatge. Miquel Àngel Mas, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
4: A vosaltres.
0: Són les 10 i mitja en punt, una petita pausa més en el camí i parlam amb els pensionistes i també noves mesures reivindicatives, tot d'una, després d'uns instants.
5: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
6: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 10,95 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
10: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
11: Bienvenidos a Segunda División.
9: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
12: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
13: En Tomàs,
14: ho pot dir.
9: David Gui, bon dia.
13: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
9: Company Fuster, bon dia.
15: S'ha de fer feina. Sí.
10: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
0: Continuem aquí, al dia, i continuem parlant d'algunes propostes. Avui mirant cap a una reivindicació que fa mesos que és damunt la taula. Es tracta de crear un complement balear per les pensions públiques més baixes. Ho explicam.
1: Sí, aquesta proposta arriba de la coordinadora, o arribava de la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, i ha aconseguit, atenció, 20.099 signatures, gairebé el triple de les 7.500 que necessitaven, i ara l'oficina del cens electoral n'ha certificat ja oficialment aquesta validesa d'aquestes signatures.
2: La proposta planteja complementar les pensions que estan per sota del salari mínim interprofessional, i ara els promotors demanen al Parlament que posi en marxa la tramitació d'aquesta iniciativa. I en volen parlar amb dos dels artífets, que són activistes i membres d'aquesta coordinadora, en Pep Juárez i na Maribel Alcázar, que ja tenim aquí. Molt bon dia a tots dos, com estàu?
16: Bon dia.
17: Contents.
1: Molt bé. Sa cara ho mostra, no?
2: Sa cara d'en Juárez ho diu tot, perquè heu aconseguit aquestes firmes amb escreix, ho dèiem, de 7.500 que se necessitaven 20.099, les signatures ja estan validades oficialment, després de mesos de recollida i mobilització. Què significa ara per vosaltres haver aconseguit totes aquestes firmes i que la feina ja estigui feta?
17: Jo voldria dir una cosa només per començar, i és que imagineu el que haurien recollit si haguessin tingut diners per muntar una bona campanya, perquè aquestes signatures no han tingut gaire... Vosaltres mos heu donat una mà, alguns mitjans, però no era aquella cosa insistent i persistent que fa que la gent se mobilitzi. No, han estat 20.000 aconseguides a pols, persona a persona,
0: amb
17: feina
0: a feina,
17: amb suor,
0: sí.
17: I pràcticament sense recursos, o uns recursos mínim. Quan t'he dit mínim, t'estic parlant de 1.500 euros. Vull dir, crec que ha estat un treball enorme d'un gran equip, i crec que això és la primera cosa que mos dona satisfacció. A més, haver-ho aconseguit, tota la gent que ha participat, el com s'ha fet, i la xarxa que se genera a partir d'aquesta iniciativa.
1: una xarxa que ha aconseguit aquestes 20.100, perquè per una no hem arribat en el nombre exacte, per una, però bé, en qualsevol cas la proposta és crear, Pep, aquest sistema balear de complements per a pensions públiques que no arriben en el salari mínim, que aquí a Balear, ja ho hem comentat qualque vegada, n'hi ha moltes d'aquestes pensions que no arriben en aquest salari mínim interprofessional. Exactament com funcionaria aquest complement i qui en podria ser beneficiari?
11: Sí, s'ha de dir que, com ha dit la Maribel, han fet una campanya pràcticament a cot zero, en militància, i que interpel·la a tota la societat balear, però especialment interpel·la, i, és a dir, estarà especialment interessades 94.000 persones que, segons els nostres càlculs, són les directament beneficiades després de fer totes les depuracions possibles. Ens trobem amb un col·lectiu que fa feredat, de dir, 94.000 persones han de menester sí o sí aquest complement de caràcter social per poder omplir la seva geloreta i afinar el fin de mes. És, i per tant, no és una qüestió, bueno, de, és una qüestió de dignitat, és una qüestió de model de societat, perquè en definitiva, un des, des de la nostra opinió, un dels índexs que determina, diguéssim, la salut i la decència d'una societat és com tracta els seus majors. I per tant, aquest debat és molt més que un debat. A més de ser la iniciativa legislativa popular que històricament a les Balears hem aconseguit el major dels suports amb diferència, el tema està que és damunt un tema absolutament prioritari i sensible, i hauria de ser la prioritat per a qualsevol representant institucional que tingués un mínim d'ètica i de sensibilitat.
0: Pep Maribel, que ningú se confongui, la situació aquí a les Illes Balears és molt més complicada que altres comunitats autònomes. Duim pràcticament tot el programa parlant amb experts sobre habitatge, sobre la situació que genera no poder accedir a un habitatge, sobre el tema dels decrets. O sigui, Balears realment necessita aquest complement.
17: No és el mateix tenir una pensió inferior a 1.000 euros a Badajoz, i no vull dir que no hagin de tenir una pensió superior, de cap manera, vull dir, crec que les iniciatives se comencen a escampar per la resta de l'Estat, hem estat segons després del País Basc, i crec que s'eixampla ara a altres comunitats, però evidentment menys de 1.000 euros a les Balears encara és molt més pitjor, perquè el cost de la vida és més elevat a tots els nivells, perquè l'habitatge està més insofrible. Ja estem veient que una part de la gent desnonada són precisament persones majors, ja no parlem d'una altra cosa, no? És un pou de pobresa damunt d'una comunitat que després pues farda per ahir de ser de les que més PIB i més creixen, i que gràcies al turisme no sé què, però gràcies a tot això aquí mos oblidam de que estem liderant justament una bretxa, una esclèsia econòmica de desigualtat, bueno, al capdavant pràcticament de l'Estat.
0: I ara, amb les firmes sobre la taula, que són més del triple que el que se necessitava. En quin mos trobam? Pep, quin és el procés a partir d'ara?
11: Bueno, segons la llei que regula tot això de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears, ara el Parlament mos ha de fixar, diguéssim, en un termini de 3 mesos en sessió ordinària, quin dia serà el debat i si se posarà en l'ordre del dia i s'admetrà, diguéssim, per part de la Càmera, l'admissió, o sigui, el que és, el que ja està tot avalat, tant la documentació que se va presentar en el seu dia de manera impecable, tant la campanya, diguéssim, de 4 mesos que s'ha desenvolupat d'una manera magnífica, i podem dir amb orgull, nosaltres que hem fet la campanya, que tot l'equip de 75 fedataris i fedatàries i molta més gent s'ha afegit a aquesta campanya d'una manera que, bueno, que d'això de que es model t'empeny perquè 2 més 2 no són 4, són 4 més l'afegit d'haver participat en una noble iniciativa i que ha afegit a molta de gent i que la gent mos ha entès, perquè és un missatge claríssim que afecta directament a la vida de les persones. Per tant, ara, el que tu deies, el tema, estem a l'espera de que la mesa d'esparlament, que per cert se reuneix avui, no sé si avui o un altre dia, clar, tot això està lògicament condicionat per tot el que està succeint a nivell de la convocatòria electoral, ja veurem si afecta o no, això ens ho han de dir. Ara nosaltres, la nostra feina ja està feta i cal que el Parlament de les Illes Balears ens indiqui a la comissió promotora quin dia el posarà, diguéssim, en l'ordre del dia per ser debatut

0: quasi un anàlisi psicològic de tots els veïnats. Te toca ser president i tu no vols, què fas?
1: Res, és obligatori. Inclús vos diré que l'única manera, si et se t'ha nombrat president, de que
0: si tens molta feina, Toni?
1: No, si tens molta feina, és igual. Els únics motius haurien de ser extrems. Per exemple, analfabetisme, mira el que t'estic dient, que s'ha d'anar a casos, eh? Una persona molt, molt major, per tant, incapacitada, aquests casos serien casos justificats, que hauria de ser un jutge, imagine. Que digués.
2: Eh? I de salut, imagina.
1: I de salut, el que passa és que el que te diu la llei és que hauria de ser un jutge que ho digués. Evidentment, no vol dir que la comunitat no tingui sentit comú i que nombrar de president la senyora que té 95 anys, pues, o sigui, evita-ho. Però, si te toca ser president, tinguis molta feina, hi visquis o no hi visquis, perquè alerta, el president no et sona de neteja, el president no ets administrador, el president no és que ha de fer els comptes, el president és el representant legal de la comunitat. És que no hi visc? Bueno, però és vostè el president. És que entonces aquí li diran que la bombilla està fusa? És que el president no ets administrador, no és que ha de canviar bombilles, no ets electricista, no és que ha de canviar bombilles. El president és el representant legal de la comunitat. Què passa? Que quan una comunitat és petita i familiar, doncs moltes vegades al president li toca fer tot. Però legalment, el president és legal de és representant legal de la comunitat i res més, no li hem de comanar coses que no li toquen.
0: Heu estat presidents de comunitat, Cisco i Joana?
2: Jo no.
3: Adéu, gràcies, no.
0: I doncs mira,
2: de moment.
0: De moment. I doncs si vos toca, ja sabeu que no podeu...
2: No vos podrem negar.
0: No vos podeu negar. Toni, Jaume, ha estat un gust. Moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon dimecres.
4: A altres, gràcies.
0: 11:43, repassa les revistes del Com, un titular, per exemple.
3: Per exemple, que sa filla de Lídia Bosch està embarassada i és portada de Sola, que dius, quant de temps feia que no sentíem parlar de Lídia Bosch? I doncs té mitja portada de Hola, ara ho comentarem.

0: El dia amb Marta Grau.
1: I de tres ràdios, humor.
2: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
4: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.

0: Dedicam els pròxims minuts a fer el repàs de les revistes del cor.
1: I començarem aquest repàs setmanal a la revista de Gana, a la portada de Gana d'aquest gremi, que és la revista Hola, que té una portada dividida, l'ha xapada en dues meitats, no ben bé simètriques, però gairebé, una meitat dedicada a la reina Letícia i l'altra dedicada a Lídia Bosch i la seva filla. Lídia Bosch serà padrina per primera vegada. La seva filla Andrea Molina, la filla que va tenir amb Miqui Molina, el fill del mític Antonio Molina, el cantant, germà de ses Molina.
2: D'Àngela Molina, cosina d'Olivia Molina.

0: Nissaga, conegudíssima, espera un nin a principis de desembre. Serà un nin, però el nom és secret. Supos que això serà a la propera exclusiva. Anant com a dosificant, has fet de fer-nos fotos. Lídia Bosch ha confessat que està desitjant estrenar-se com a padrina i que ja pensa en sots jots que farà en seu net. Mari i filla comparteixen en aquesta entrevista les seves experiències sobre l'embaràs i la conclusió és que cada cos és un món i cada embaràs també. Te dic, no és precisament taoisme allò que mos ofereix Lídia Bosch en aquesta entrevista. La Pradina ha dit que ja té un regal preparat, fins i tot abans de que en Andrea sabés que estava embarassada, i és que li ha comprat en el net un coniet de peluix, que supos que li donarà quan es nin neixi, i diu que ara la família ja no són dues, sinó que són tres. A mi aquest tipus de declaracions, com a marsupials a les totes de família com a gremial, a mi això me fa una miqueta de por, perquè està molt bé que es nin tingui padrina, però tampoc és necessari tenir-la tot el dia allà de dins, que després venen els problemes. En Andrea Molina ha explicat que el seu embaràs ha estat una muntanya russa, s'ha bocat a com a diferents canvis d'humor, i que ha hagut d'aprendre a gestionar l'espòs i a deixar anar la necessitat de control. Vos va passar a vosaltres? Quan estàveu embarassades?
1: O la necessitat de control?
0: Ses dues. Jo és que crec que les dues coses vareu haver d'aprendre a gestionar-les.
2: I d'allò t'he de dir que la millor etapa de la meva vida crec que va ser el moment que vaig estar embarassada, perquè vaig estar tan bé, tan esplèndida de tot.
0: De tot.
2: Després va venir un part horrible, horrorós i tot això, però el que ets embarat jo vaig estar molt bé, molt bé, molt bé.
0: I sa mare, i tu, Marta Grau?
1: Bon embaràs, també.
0: Bon embaràs,
1: però por al moment del part, sí. Sí,
2: i bon part, o no?
1: Bon part, sí.
0: Perfecte.
1: Però sí, no és fàcil, eh?
0: Informació que compartim amb Balears.
1: Com que no saben moltes coses de les nostres vides, aquesta li faltava.
0: Balears necessita saber-ho. Sa futura mare, en aquest cas, Andrea Molina, ha dit que es pare del nin, en Juan Fernández, que és el guitarrista del grup Marlon, serà un gran pare i reivindica l'estabilitat emocional com un dels principals regals que poden oferir en el seu fill. És a dir, una entrevista hippie, a les totes, ja basta que vegis els colors en els que van vestides, que queda tot com a molt natural, com a molt orgànic, com a molt de connexió a la Pachamama. I llavors, a l'altre costat, tenim a la reina Letícia, que ja en varen parlar la setmana passada quan es va produir aquesta visita oficial dels Macron a l'estat espanyol, que ella va triomfar dels Macron a l'estat espanyol. És que hem d'aprendre a nasalitzar, perquè tothom diu Macron, i no és Macron, és Macron.
1: Sí, però aquí, quant és, dirò, amb l'idioma que toca, o quant és ja anar de flipar?
0: Tu què dius, Mac? Bueno, molt bé. Són les 11:49 i la directora d'aquest programa ha decidit insultar un dels seus col·laboradors. No passa res. Jo sempre he tingut clar que na mare tota teva preferida, però no em porta que ho balesis de queixa, com diria ma mare, de queixa suerte en directe.
1: Però tu quan escoltes, per exemple, gent que sap anglès, no?, i que te diu, i diu, ostres...
0: Depèn.
1: Jo
0: crec que en aquest programa se nota bastant que ho estrafeim per fer sa gràcia. Que nosaltres estem morts a dir Macron que Macron.
1: Exactament.
0: Com dir Macron que Macron.
2: I després ja s'aquí evita dir els noms complicats, com avui, que en Xiscom ha fet un nom complicadíssim que no sabia pronunciar i jo m'he votat.
0: Na gent triple.
2: Mira, ja no l'has...
1: Però jo vaig matisar que era la psicòloga, perquè no sé pensar la gent que era Charleston.
0: Bé, conclusió, la reina Letícia triomfa a sola, com sempre, però també hem de recordar que la premsa internacional va destacar l'elegància dels seus outfits en aquesta visita oficial. Però tenim més portades, Joana.
2: Més portades, lectures i 10 minuts que tenen en Alejandro Sanz de protagonista.
3: Tinc un alma. No es bastante.
0: Alejandro Sanz està d'enhorabona perquè presenta musical, li fan El alma al aire, un musical basat en les seves cançons que s'estrenarà a Madrid. Dues portades molt diferents. La de lectures, la Veïmara, surten sos fills, companys de realització, si me podeu posar la revista 10 minuts, la mostrem un moment i després tornem a lectura. I aquí 10 minuts surt en la seva parella. Cada revista ha optat per mostrar, diguem-ne, una cara d'Alejandro Sanz, com a superpare o com a superparella. Però les dues juntes sabeu que no podíem
2: estar. De tot, en té de tot. En té molt. No? Perquè ha tingut molt de fills i ha tingut moltes parelles.
1: Però quant ha tingut quatre fills, aquest home?
0: És que aquest home ha fet molta de veta. En va tenir dos, en Heidi Mitchell, un fill secret i l'altre.
2: Una en Heidi, en Manuela.
0: No, no són dos, en Heidi.
2: Jo diria que només un.
1: Se m'han escapat anys de la seva vida. Diu una Yolanda que una.
0: Una en Heidi, no. Una en Heidi, un de secret i dos amb altres persones.
1: Ostres, hi ha un que és clavat, eh?
0: Sí, jo en Heidi me pensava que n'havia tingut dos. Bé, anem per feina. En Alejandro Sanz ha parlat de la seva faceta més personal i sobretot dels seus quatre fills. Per què? Perquè s'ha de promoció. Que a mi això em fa un pot de ràbia. Quan tu promociones qualque cosa, no t'importa parlar d'esfis, de sa dona, de qui sigui, i llavors quan te demanen que vas pel carrer muntar un tolle-tolle, que per cert, que hi ha un diccionari que això existeix, amb la geminada, que m'encanta, tolle-tolle, que seria Armau Sidral, ermit d'esquerre, quan te demanen. Però bé, donant-se gràcies, que ara parla dels seus fills. Diu que tots tenen un co molt gran i destaca, que m'ha fet gràcia, la seva formació lingüística, perquè diu que en Emanuela, en Alexander, en Dylan i en Alma parlen 5 idiomes: rus, xinès, anglès, castellà i una miqueta d'àrab. I diu que tot això ve per la seva formació i perquè han viscut a diferents països i han conviscut en diferents cultures. Molt que bé. Això està molt bé. I més enllà de les llengües, com vos deia, allò que ha dit és que els seus fills tenen un co molt gran. A l'altra portada, a la revista de 10 minuts, el tenim en qui és ara la seva parella, en Estefani Callo, que li han demanat ell per
1: que no
0: ella,
1: és un callo ni
0: li han demanat... No, no, ai, per favor.
1: Perdó, m'ha sortit de sant.
0: De veres...
2: Què te passa?
0: De veres que...
1: És espectacular, aquesta dona.
0: Han fet aquesta broma.
1: Això ha estat... tu saps quan no processes? Que t'has oblidat, ja.
0: Que t'has oblidat que ets un referent informatiu de Balears. I has deixat que el teu subconscient parli.
1: A vegades
0: parli.
1: Passa. Ha estat una... Tothom se'n pot equivocar.
2: Estefani Callo.
0: Estefani Callo, una dona que, segons Marta Grau, no és un callo, ha fet unes declaracions que diu: és un gran hombre, ¿qué te voy a decir? Es todo amor. Ha dit d'ell. Que també ha dit les declaracions magres, eh? Perquè si dels teus fills només pots dir tenen gran cop, parlen 5 idiomes, poca relació tens amb els nins. Així en general. Però bé, jo no he vingut aquí a criticar. Més coses, notícies petites que vull comentar. Pablo López, el cantant, també serà pare, així que enhorabona. En Miguel Bernardo segueix enamoradíssim de Nazana, que és aquesta influenciadora que va conèixer aquest estiu. I que
2: no
0: està...
2: Naitana.
0: No, que no Naitana, que ara està en plena promoció de La Bola Negra, i el tenim per tot, tant ell com en Guitarrica, per terra, mar i aire. Creu-me que ets avany cada dia. I també, notícia petita d'en Rafael, que ha dit que Natalia lo es todo para mí, perquè ha presentat aquest biopic en Netflix, que és aquesta biografia que li han fet en Rafael. I tancam, t'entén de tancar,
1: sí.
0: O no?
1: Sí? Sí.
0: I de tancam en la revista Semana, que té a la protagonista, ja no de la setmana, sinó des mes, que és Belén Esteban, que diuen celebra por todo lo alto su regreso amb en Miguel. Tampoc és por todo lo alto, és que l'han topada en el carrer amb en Miguel fent-se una besada i han dit faran 4 fotos i aprofitarem per fer una portada.
2: Home, han aprofitat la gran audiència, no, d'anar Belén.
0: Però és que ell no hi va anar en el programa perquè tenien la cursa malalta.
1: Però ells han tingut els i baixos, no?
0: Bé, com tothom. No? Tothom té els i baixos, Marta Grau, ara no sé dir. Ara no entenc aquesta crítica. Sí, perquè ell a vegades és un pot de moral distreta, però sembla que en Belén l'estima i són feliços. I ara ella viu un moment dolç gràcies a en Jules Janeiro. I sembla que ja se sap el motiu pel qual en Jules Janeiro, sa filla petita d'en Jesulín, i en Andreita comete el pollo, sa filla gran d'en Jesulín, no se xerren. I tot vendria d'una suposada confessió que en Jules va sortir amb un des Constància. Saps qui són els Constància? En Carlo Constància, que és...
2: Un cosí.
0: Que és el nòvio, veig la parella d'en Alejandra Rubio, la filla de Meterelu.
2: Però va sortir
0: amb un cosí. De Mar Flores. Doncs aquest té dos germans que estan a la presó condemnats a 9 i 7 anys per haver disparat a la cama d'un home que li van haver d'emputar la cama.
2: Sí, sí.
0: I són a la presó.
2: Però confessió o filtració? Perquè el que s'està debatent una mica era si...
0: És a dir, sa germana, na Jules, li va contar a Andrea que estava amb aquest jove i na Jules sospita que Andrea li va contar a sa mare i sa mare li va contar al director de lectures que és qui va treure la notícia.
2: Ahir en Piego va dir que no és bona. En
0: Piego, el director de lectures, va dir que ell té altres fonts i que no cerquem mare caps de turc en aquest sentit.
1: Sens dubte, necessitem un arbre genealògic per entendre aquesta trama, que és supercomplexa.
0: D'Elisabet Benavent. Podem criticar na Belén Esteban tot el que vulguem, però això és Fortunata
1: no és
0: Jacinta.
1: Nostra intenció.
0: Això és un episodi nacional d'en Galdós. Però clar, com que falta temps i perspectiva per donar-li l'importància que té, ho criticam. Però això és un sainat, un entremès.
1: Saps a qui no criticarem mai?
0: Que s'està vivint en directe, en Mat d'Estelric.
1: Repassa l'actualitat esportiva, Magda, bon dia.
2: Bon dia.
1: Per on van els tirs avui?
4: Mira, Idai, el Mallorca ha tornat avui de matí en els entrenaments per preparar el partit de diumenge, que jugui a les 6:30 a Somoix contra les Palmes. Sabut que en Antonio Roca, que està lesionat, jugador del Mallorca, que es va lesionar fa dues jornades, ha passat per quiròfan, ha estat intervengut a Barcelona d'aquesta lesió en els isquiotibials. Quan passen per la sala d'operacions vol dir que s'allargui el temps de baixa, a veure que depèn de la seva evolució, però segurament seran uns 4 mesos. Se parla de 4 mesos de baixa. Per cert, ha sortit un nou horari del Mallorca Mallorca, el Mallorca-Cádiz, que se jugarà a Somos dia 2 de novembre a les 9 del vespre. En dilluns se jugarà aquest partit. Tenim imatges ja d'aquest entrenament. I ahir a Can Misses a Eivissa va ser una festa i va jugar la selecció sub-21, que se va classificar, a més, jugant contra Romania. Va guanyar 7-1. Moltíssim, molt bon ambient, moltíssima gent a Eivissa disfrutant d'aquest partit. I en Rafael Obrador, un jugador mallorquí que ara juga a Itàlia, va sortir a la segona part. Per tant, també van tenir un jugador balear que jugava en aquesta rojita, que li diuen a la sub-21.
1: Moltíssimes gràcies per el repàs. Vos escoltam en una hora. També escoltam els companys que ja estan preparant el contingut del programa al dia. A Menorca, Clara, bon dia.
5: Bon dia. Al dia Menorca conversarem amb el president del Cercle d'Economia de Menorca, en Miquel Àngel Casasnovas. Reflexionarem sobre la crisi de l'habitatge que ha portat a dissoldre les Corts, convocar eleccions. Ho farem amb una mirada local de cap on ha de caminar el futur econòmic de Menorca, més també en una setmana on hem conegut les dades de pressió humana damunt la nostra illa durant el mes de juliol. Ens farem ressò de la 20a volta ciclista de Menorca amb BTT, amb més de 500 participants per celebrar els seus 20 anys de vida d'aquesta competició que organitza la Penya Ciclista de Ciutadella. En parlarem amb Oriol Baradat, el vicepresident de l'entitat. A la recta final del programa conversarem amb la secretària de la nova Associació d'Empresaris del Polígon Empresarial del Mercadal, dins Patronal Pime. Ana Maria García, la secretària general, ens ho contarà.
1: Moltíssimes gràcies, company, i recordeu que aquesta setmana teniu el nostre company Xisco Nadal al capdavant del Dia Mallorca. Avui, dimecres, què tenim?
0: I t'hem preparat un menú molt cultural perquè farem una prèvia del Fil Alcover, que és un muntatge col·lectiu creat per gaudir de l'obra de l'autor de la Balanguera amb els cinc sentits, una proposta molt interessant que tot d'una comentarem. També parlarem d'un company de generació de l'Escola Mallorquina, de Miquel Costa i Llobera, perquè aquest cap de setmana es fa la tradicional diada de Cala Murta, que va començar amb Ono de Costa i Llobera, però que enguany el dediquen en el músic Bernat Cifra, músic i estudiós de l'obra de Costa. També passarem per el Gaida, perquè el poble ha decidit que Castellig, el pas doble d'en Pere Joan Vanrell, sigui reconegut oficialment com a patrimoni musical del municipi. I també entrevistarem en Baldo, l'artista que el Vianer, que acaba d'estrenar a Filmin el seu documental, que se diu Emergència Pop. Aquest serà el menú d'avui. Quatre temes de cultura en una horeta de ràdio que començarà res. Ara, quan tu me diguis adéu.
1: I de punt i final en aquest programa, vos recordem sobretot, si aneu al volant, seguiu ben pendents d'aquest incident a l'avinguda Gabriel Alomar de Palma en sentit passeig marítim, una avaria, una canonada que ja està reparada per Amaya, però sí que és veritat que ha fet que dos dels carrils del passeig marítim hagin estat teats al trànsit i s'estiguin cercant alternatives, com per exemple el carrer Foners. Precaució, no davallar amb la guàrdia respecte al temps i la inestabilitat, que de moment avui encara ens acompanya. Demà també es preveu pluja en certa manera i l'estabilitat començarà a partir de divendres. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem demà a partir de les 9. Que tingueu un bon dimecres.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
7: Bon dia. Comencem amb una notícia de darrera hora perquè, segons acaba d'informar els bombers de Mallorca, efectius del Parc d'Inca i del Cúdia, juntament amb dos tècnics, intervenen en aquests moments a un incendi que s'ha declarat a les 10:30 a un local d'espai esportiu al municipi d'Inca. Segons informa el cos, s'han rescatat a dues persones, l'incendi ja està extingit i ara es troba en tasques de revisió i de ventilació. És la informació que ens acaba d'arribar, en aquest cas, per part dels bombers de Mallorca. I mentrestant, continua el judici contra l'home acusat de matar la seva parella l'any passat a Campastilla, a Palma. El metge forense ha declarat que l'encausat va atacar amb una força significativa, ha dit a la víctima, Maria del Rosario. Ha dit que la dona, de fet, va morir pocs segons o minuts després del fort atac.
8: El metge forense ha detallat que hi ha 5 ferides que afectaren parts vitals de la víctima, com la vena jugular, i d'altres, ha dit, són ferides causades per l'accident l'accident de trànsit que es va produir després de l'atac. Segons el pèrit, la víctima es va intentar defensar i així ho demostren les ferides que tenia a les mans. Però el metge diu que les de l'esquena demostrarien que l'acusat la va seguir apunyalant quan ja havia perdut el coneixement. El jutge del Tribunal Jurat ha dispensat al membre del jurat que s'ha ocupat dues vegades de seguir la vista oral.
7: I una persona ha estat detinguda quan es disposava a pujar el ferri en direcció cap a Eivissa. Ha estat en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues que ha acabat amb una tona i mitja de cocaïna amb fardells decomissats.
8: L'operació Reventón de l'Agència Tributària contra el Tràfic de Drogues a València es va dur a terme el passat divendres 2 d'octubre. Durant els controls rutinaris que Vigilància Duanera fa als embarcaments dels ferris que uneixen la península amb les Balears, en un dels vehicles que anava en direcció a Eivissa, els agents van trobar 1.420 fardells de cocaïna, una quantitat compatible amb una tona i mitja de la droga.
7: I ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial amb festius per l'any que ve. Els ha consensuat el govern amb els agents socials i destaca un al dia de les Illes Balears, el 1 de març.
8: També s'han fixat el 3 i el 17 de gener, el 25 de març, el 6, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre i el 6, el 12 i el 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi en pot canviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
9: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
7: I tornem a recuperar la crònica judicial, en aquest cas però en l'àmbit estatal, perquè la Fiscalia ha demanat l'Audiència Provincial de Madrid que absolgui Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, dels delictes de malversació i de tràfic d'influències pels quals haurà de seure al banc dels acusats davant un jurat popular.
8: El fiscal ja ha presentat l'escrit de conclusions provisionals en el qual manté la mateixa posició que ha defensat des que es va iniciar el procediment. Manté que els fets narrats no són constitutius d'infracció penal i, per tant, sense delicte no hi ha autor i procedeix l'absolució. El Ministeri Públic fa la mateixa petició per la segona encausada, Cristina Álvarez, que va fer feina d'assessora de Gómez i que també està acusada de malversació.
7: I acabem amb una advertència pel que fa al temps. Recordeu que les illes es troben en alerta groga per tempestes i durant aquests moments estan registrant fortes tempestes al nord d'Eivissa, sobretot també, en aquest cas, al Pla de Mallorca, a Petra i a forta càrrega elèctrica, també pluges molt intenses i atenció també si sou a Palma, perquè ara mateix per la badia entra també una altra tempesta amb càrrega elèctrica, amb pluges que poden causar incidents. Les properes hores, per tant, molta precaució, com sempre, al temps. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
6: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: La pressió humana damunt Menorca creix segons les dades que s'acaben de publicar des mes de juliol. Ens ho imaginàvem, no? Les xifres augmenten a les Illes Balears en general i a la nostra illa es registra el segon registre més alt des que hi ha registres. La pressió humana se situa al juliol del 2026 superant les 215.000 persones, que significa un 0,87% més que el juliol de l'any passat i que es tradueix en que han estat damunt del nostre territori 1.865 persones més. Un nombre que només se supera l'any 2023, des que hi ha registres de totes les sèries que hi ha registrades des darrers estius. Creix també la mitjana de persones des del mes de gener fins al mes de juliol, perquè també hi ha un increment significatiu de nombre de persones durant el mes de març, que augmenta un 10%, i el mes de maig, que ho fa un 5%. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dimecres 7 d'octubre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle. Ara.

Avui és el Dia Mundial d'Escotó, aquest fantàstic arbust que produeix les famoses flors, que el seu fruit es converteix al madurar en unes càpsules que s'obren amb fibres naturals que envolten les llavors i que són utilitzades per la indústria tèxtil. Quina meravellosa flor, quin meravellós arbust. Avui també és el Dia Mundial de la Feina Decent, Dia Internacional d'anar caminant a l'escola. Avui que alguns, per mort de la pluja, han arribat banyats a classe, si és que anaven caminant. I avui és també el Dia Mundial dels Calbs.

0: Va. Avui dedicam el programa als caps. Els caps que hem dedicat a molts llocs del món. La calvícia és sinònim de masculinitat, poder i lideratge. Què us sembla? Hi ha un estudi de la Universitat de Pennsylvania, m'encanten aquests estudis, eh? Diuen que els homes sense cabell es perceben més forts, més dominants i més segurs d'ells mateixos, i a més els associa a figures d'autoritat i d'èxit professional. Què us sembla? Vam, claus, per ser un calb atractiu. Primer de tot, acceptar la calvícia amb naturalitat. Això projecta maduresa i seguretat en un mateix. Llavors podríem definir també l'estil, portar el cap ben rapat i cuidar alguns altres detalls, com per exemple la barba, que ajuda a ressaltar els trets facials. Moltes persones veuen aquest look com un símbol d'elegància i sofisticació. Així que poc cabell, però molt atractiu. Jo mirava avui per la redacció i no en tenim gaires de calbs. Axel Camarasa, com estàs? Bon dia!
1: Què tal? Bon dia, com va?
0: Molt bé, i tu? Tu no ho ets de calb.
1: No, encara
0: per
1: no.
0: Per aquells que no coneguin la teva fisonomia, perquè a vegades a sola ràdio hi ha gent que et coneix,
1: és un avantatge,
0: gent que no.
1: És un avantatge.
0: Si us heu imaginat en Axel Camarasa calb, no ho és.
1: No.
0: Gens, eh? A més a més.
1: De moment no.
0: De moment no.
1: Perquè tinc canes.
0: Tens canes.
1: Diuen que si tens canes no et cau el cabell.
0: Idò, en Axel Camarasa
1: no
0: té
1: sé quina...
0: moltes canes.
1: Vull dir, no sé si és veritat o no, però se diu.
0: Tu tens una bona mata de pèl.
1: De moment sí.
0: Cabell.
1: De moment sí.
0: I hem fet un estudi ràpid a la redacció. No en tenim gaires de calbs, o sí?
1: No.
0: Eh que no? Bastant de pèl
1: no.
0: Aquí amb IB3.
1: Sí, sí, sí.
0: On hi ha pèl hi ha alegria,
1: hi ha
0: però tenim tanta alegria aquí.
1: Hi ha bona mata.
0: IB3 Ràdio, IB3 Televisió. En Tomeu Fiol, el control tècnic, té bona mata.
1: Un pelut.
0: Que sí? És un poc Oasis, ell, estètica Oasis.
1: Oasis?
0: Oasis, no?
1: Una mica emo. És granyut, barba llarga...
0: Això, exacte, sí. Comença a tenir un poc de canes, però també va bé, eh?
1: Una mica indigent.
0: Mesquí. Aquestes són les descripcions de les persones que fem part del Dia Menorca. Tant que sí que l'estimem. WhatsApp, el nostre WhatsApp, aquí el Dia Menorca, per si us vols fer arribar els teus comentaris de com ens imagines els membres d'IB3 Ràdio. Ara, amb les xarxes socials és fàcil de posar-hi cara a la gent de la ràdio.
1: Per què?
0: Antes era més difícil.
1: Ah, perquè ens pengem, vols dir?
0: Clar, perquè ens pengem de les xarxes socials i llavors la gent mos veu, però abans això no passava.
2: 628-746-986.
1: Repeteix.
0: Una altra vegada.
2: 628-746-986.
3: Cert, estàs un poc espès, eh?
0: El WhatsApp del Dia Menorca, si us vols fer arribar els teus comentaris, aquest és el canal directe i ho rebem nosaltres mateixos. Anem a veure què tenim preparat per avui, perquè conversarem amb el president del Cercle d'Economia de Menorca, en Miquel Àngel Casasnovas. Amb ell reflexionarem sobre dades, crisi d'habitatge, ses convocatòria d'eleccions, aquestes dades de pressió humana, bé, un poquet de tot. Ho farem amb una mirada local i ens plantejarem cap a on ha de caminar el futur econòmic de la nostra illa. Ens farem ressò després de la 20a volta ciclista de Menorca amb BTT, amb més de 500 participants, i ho farem amb en Oriol Baradat, vicepresident de l'entitat. A la recta final del Dia Menorca conversarem amb la secretària de la nova Associació d'Empresaris d'Espolígon Empresarial d'Es Mercadal, na Maria García.

0: I a aquesta hora del dia mos posam a veure les notícies i fer una oada del que mos contaran Axel Camarasa d'aquí una estoneta a les 2:30 i rellava mare de posar-nos cara a les xarxes socials. Va, que te faré un videíto per al nostre Instagram. Compte'ns, per on passa l'actualitat?
1: Doncs passa per la plana de tribunals perquè hi ha un nou revés judicial, podem dir, a l'Ajuntament de Ciutadella de cara a aquest projecte per fer la plaça d'Esborn per a vianants. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que van obligar, recordem, a reobrir la plaça al trànsit i a recuperar-hi els aparcaments. L'Ajuntament, a més, haurà de pagar 2.000 euros de les costes judicials. Com a precedent, l'Ajuntament va tancar la plaça a l'estiu de l'any passat, una decisió que un grup de comerciants i empresaris va recórrer als tribunals. El Tribunal Superior va ordenar reobrir-la als vehicles i recuperar els aparcaments de manera cautelar perquè considerava que la mesura no s'havia tramitat de manera correcta. Després de diversos recursos, els cotxes van tornar a la plaça el setembre passat. Ara el Suprem manté aquesta situació. Es pot continuar circulant i aparcant a Esborn. Serà el procediment judicial de fons que s'està tramitant el que haurà de decidir definitivament si la plaça pot tornar o no a ser per als vianants. També és notícia que el seguiment de la vaga de les escoles de 0-3 anys ha estat del 44%, segons la conselleria, i del 80%, segons fonts sindicals. Les professionals han tornat aquest dimarts a fer vaga per reivindicar millores en aquest cicle educatiu. El sector fa mesos que es mobilitza, tot i reconèixer que la Conselleria d'Educació ha fet algunes passes, exigeixen que aquestes es facin tenint en compte les professionals i sempre vetllant pel benestar dels petits. Sentim Mandy Mir de la plataforma 03.
2: Aquest acte un poc més de fer renou és un poc de alçar la veu un poc més alta, a veure si ens escolten. Et diuen sí, us estem escoltant, però a hora de negociar, de dir què necessiteu i posar-ho damunt papers no és real.
1: Més d'un centenar d'educadores i de famílies es van concentrar ahir davant la delegació del govern i la delegació de la Conselleria d'Educació. Entre les seves reivindicacions hi ha reduir les ràtios, millores laborals i equiparar les condicions a totes les illes. És la cinquena concentració d'aquest col·lectiu en pocs mesos i diuen que en tenen previstes més mobilitzacions en els propers. I acabem amb un apunt cultural perquè la Fira del Llibre en Català se celebrarà enguany a Mo. La 26a edició de la trobada literària serà el 23 i 24 d'octubre a la plaça Esplanada de Mo. Participaran 8 llibreries. Divendres es dedicarà a les visites escolars i les activitats infantils. Dissabte es presentaran diverses publicacions. El concurs Carta en Terra disputarà també la seva final al capvespre. Entre els assistents es sortejaran 5 vals de compra a les llibreries participants d'aquesta Fira del Llibre en Català.
0: Moltes gràcies, Axel. A les 2:30 més i d'altres notícies, em saps que encara fa feina i després d'aquí una estoneta podreu trobar també les notícies a les xarxes socials del Dia Menorca. Faré un reel.
1: Perquè comprovin que no som calbs.
0: Que no som calbs, correcte. Faré un reel d'aquí una estona. Gràcies, company. Fins d'aquí una altra estona.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-deu.
1: Adéu-deu.
3: Plaua, i he de fora bufar vent que me fa sentir petit com un granet d'arena. Estic dins el llit, estic ben calent, avui ja no em mouré d'aquí.
0: Més que hauria de ploure, en Tomeu Penya, que sempre que plou posem aquesta cançó, eh que sí? Perquè li agrada dir que plou. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu cel tapat, ruixats i tempestes que poden ser localment fortes, tendència a intervals de nivolats, mentre vagi avançant el dia sembla que s'anirà esclarint, així que de moment encara no plou. Ha plogut, el manco a Mo, no sé si plou algun altre punt de menor que ens ho pots enviar per WhatsApp i ens ho informes. Temperatures en lleuger descens, mínimes de 22 graus, màximes de 27 i vent fluix i moderat de llebeig.
3: Hagi pit dins un oeste, mig embadalit, escolta aigua.
0: Tenim avís groc actiu en aquests moments i fins les 4 del capvespre per pluges que poden, com dèiem, ser fortes, així que alerta.
3: I de fora bufar vent que dorm el meu sentit i aixeca la tempesta.
0: Les 12:16, pausa i seguim.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
4: En Joan de fugir, i doncs se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: El dia Menorca, fet a casa.

0: Entrem en matèria un dia després de convocar eleccions i quatre dies després el Congrés dels Diputats rebutgés els dos decrets d'habitatge impulsats pel govern. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar aquest dimarts tots dos textos amb algunes modificacions i ara hauran de ser votats per la Diputació Permanent del Congrés. Això és un poc de l'actualitat perquè n'hi ha molta aquests dies, no atura. També persisteixen i resisteixen les acampades, tot i les pluges que afecten a la península. També s'adamó amb unes 20 persones i unes 10 tendes de càmping mantenint la protesta a la plaça de la Constitució. Tot això en una crisi marcada de l'habitatge, una situació que es manté després del terratrèmol social i polític desencadenat pel desnonament de na Mari Carmen a Madrid. Avui volem reflexionar un poc sobre l'habitatge, sobre el moment en què vivim amb el president del Cercle d'Economia de Menorca, el senyor Miquel Àngel Casasnovas. Bon dia, com està?
1: Hola, bon dia.
0: Com valora tot el que està passant a nivell nacional, Miquel Àngel, des del Cercle d'Economia de Menorca? Enguany, per exemple, hi ha hagut la situació de l'habitatge, ha estat protagonista de les jornades del Cercle d'Economia, s'enralla i és un tema que preocupa i ocupa, però finalment sembla que ja ho tenim al carrer i la gent ja no pot més.
1: Sí, clar, els problemes de totes mesures molt grans. Estem arribant a una situació límit, però això era perfectament previsible. De fet, nosaltres ja quan vam fer una jornada d'aquest mes de març sobre això, i ara estem molt punyent i vam creure que era per fer les primeres jornades era el tema que havíem de fer. I, clar, ja dic, ara s'està pagant una situació perquè és de molt d'anys de inacció o d'omissió o de mesures que fins ara no han estat prou eficaces, però està clar que això és una ja situació al límit i les mesures que s'estan prenent me sembla que són més pedaços calents que no solucions de fons, perquè unes solucions de fons arribaran molt d'anys a concretar, això no s'arriba en dos dies, ni amb uns decrets que encara s'aprovin per la porta de darrere. No crec que això sigui cap solució.
0: Que els decrets d'habitatge són una solució a la crisi d'habitatge que patim des de fa anys, o com els valora aquests punts que hi ha dins aquests decrets d'habitatge?
1: Bé, per començar, em sembla que és una part molt improvisada i legislada en calent. Això és impressió que me fa, que la ministra d'Habitatge ni tan sols va saber explicar en què consistia. No? Per tant, això és una primera qüestió. Nosaltres pensem que sí, una de les conclusions que van treure de les jornades d'habitatge que van fer, que les van publicar un decàleg de possibles mesures, pensant més en el tema de Menorca, és que la regulació ha de ser selectiva, i estic dient que literalment ho van fent segons l'opinió en aquells moments, que les mesures de regulació poden ser útils en determinats contextos d'atenció, evidentment ara ho és, i això, però bueno, no hem de perdre de vista, però, que aquestes intervencions han de ser temporals, selectives i complementàries a les polítiques d'oferta, i que sense oferta la regulació no resol el problema. Estic llegint literalment de la nostra opinió que va treure en Cercle d'Economia com una de les conclusions de les jornades. Per tant, el problema d'oferta no només hi ha, de falta d'oferta no només hi ha, sinó que s'incrementarà. Hem tingut a Menorca un creixement demogràfic del 40% en 25 anys. És una enormitat. Hem passat de 72.000 habitants a ja més de 100.000, i l'habitatge, evidentment, no ha crescut en la mateixa proporció. A més, ara ens trobem cada vegada amb unes noves estructures familiars, unes noves estructures de llars que són diferents de les que hi havia fa 25, 30 o 40 anys, i, per tant, això encara fa que hi hagi més demanda d'habitatge. El dèficit, estic parlant de memòria, però em sembla que el dèficit d'habitatge en aquest moment és el 15%, i això, en les mesures que en aquest moment hi ha, no crec que això solucioni. A més, tenim un sistema productiu que funciona a base d'incrementar la mà d'obra, que bàsicament, i en aquest moment d'immigració, immigració estrangera, bé, també part de la península, però sobretot immigració estrangera, per tant, és previsible que en els pròxims anys neguem encara una major població en Menorca, i les promocions d'habitatge que en moment ja hi ha no cobriran ni una petita part de tot això. Per tant, el problema no crec que ho resultarà dos decrets fins a l'actualitat.
0: Aquesta setmana hem conegut, i les exposava jo al principi del programa, les dades de pressió humana del mes de juliol ha crescut i supera les 215.000 persones de Montsilla, un increment del 0,87% respecte a l'any anterior, i és el segon registre més alt des que es van fent registres en aquesta pressió humana que va augmentant en absència d'habitatge accessible. Per tant, clar, un fenomen que pot arribar a passar quan la demanda, si és que passa, que la demanda residencial i turística superi la capacitat d'absorció d'una regió.
1: Sí, sí, no, és que d'aquí ve la necessitat d'intentar posar ordre i mirar de cara al futur com podem, amb una visió estratègica, racionalitzar un poc l'estructura econòmica de Menorca, i aquí és un poc en la línia de la meva opinió que ara publicat, que es donen suport en aquesta iniciativa del Consell Insular i aquest acord polític de cara a fer un pacte estratègic pel futur de Menorca, que evidentment una de les coses que té a contemplar és l'habitatge. Torn també a les conclusions de les nostres jornades. Un altre punt destacava que era impulsar un pacte per l'habitatge a Menorca, també amb els agents socials i econòmics, un pacte que hauria de garantir la coherència, continuïtat i estabilitat de les polítiques. Perquè, com en tantes coses, això es problema de l'habitatge o molt d'altres problemes, com són les infraestructures, com són només amb el tema de l'aigua, que és un tema que crec que l'economia hauria prestat molta atenció, la formació, la diversificació econòmica, tot això són reptes que necessiten consensos amplis, no aquestes tensions que estem vivint, perquè sobrepassa el que és la capacitat d'un mandat o una legislatura, ni una, ni dues, ni tres. Són coses que o hi ha pactes amplis i ens podem fer feina immediatament, o jo no crec que això es puguin redreçar. De fet, nosaltres sempre fem crides en els consensos i en aquests pactes que mirin endavant fora de les urgències d'una convocatòria electoral.
0: I ara què pot passar justament amb aquesta convocatòria electoral que tenim anticipada damunt de la taula? Perquè, clar, tots els moviments polítics tenen una afectació damunt l'economia d'un país i tenim temes d'economia molt grans en el país que com bé diu, s'ha de caminar cap a aquest consens, o aquí a Menorca s'ha aconseguit amb aquest consens, amb el pacte estratègic pel futur de Silla, votant el Partit Popular amb els partits de l'oposició, PSOE i Més per Menorca, però això és possible a nivell nacional o la política actual està massa tensa?
1: No, així ho manco amb els discursos polítics que hi ha d'enfrontament entre blocs i que la polarització no seria un horitzó gens clar. No? I és una mèrcima, perquè són els fons ho patim tots. Jo crec que hi ha temes que són temes que haurien de ser temes d'estat, no? Si anem en el conjunt d'Espanya, hi ha tota una sèrie de qüestions que són temes d'estat, i sembla que són, o manco les dues grans forces polítiques, són absolutament incapaces d'arribar a un acord. Jo el que exigiria als polítics en aquestes, dins d'aquesta campanya que ara s'obrirà, és que es deixin anar de jo, tu més que jo no, vull dir, d'aquests retrets continus que al final són l'únic que surten els mitjans i acaba d'influir sobre la ciutadania, i anem a veure en quins punts podem estar d'acord per fer polítiques amb els grans, amb tots aquests reptes que tenim, tant a nivell nacional com internacional, en tots els àmbits. Actualment no estem d'acord ni tan sols amb la política exterior. I això ja, en fi, hauria una política que sempre s'ha considerat una política d'estat. Jo ara no diré qui s'ocupa d'això, però sí que crec que el que han d'exigir els ciutadans, els polítics, és que deixin de fer tots aquests retrets i tirar els trastos pescats i es posin a fer feina d'una vegada per resoldre els problemes del país amb aquesta visió que segurament tots haurien de seguir per arribar a uns acords amplis, perquè jo dic que Ara farem unes eleccions, veurem quin resultat surt. No sabem si sortirà una legislatura estable o no estable, com ha estat aquesta, que està molt inestable. I, en moment, són temes que requereixen mirada llarga i la gent també de sot, ciutadans, també no sap conscients que són problemes que no es poden resoldre amb una vareta màgica perquè ningú ho té. Jo crec que aquí també surt molta frustració per davant d'unes expectatives que després no es compleixen, però que no, sobretot hem d'exigir aquesta uns grans consensos en temes molt bàsics i després, evidentment, cada partit aplicarà els seus matisos ideològics, a costa que cada un té les seues cada partit té les seves característiques, però hi ha temes que o hi ha uns acords amples o jo difícilment crec que et solució.
0: Miquel Àngel Casasnovas, president del Cercle d'Economia de Menorca, gràcies, com sempre, per atendre la telefonada del Dia Menorca i que està una estona amb naltros i els nostres oients en directe.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Estan escoltant el Dia Menorca.

0: Bueno, ja les tenim per aquí, que algunes de ses velos i de ses que participaran a la Volta Cicloturística de Menorca amb BTT, que celebra els seus 20 anys de vida, ho fa amb la participació de 500 esportistes disposats a gaudir d'aquesta emblemàtica cursa en el Pont del Pilar, que organitza un any més la penya ciclista de Ciutadella, que imaginem que estan ultimant tots els detalls per tenir-ho a punt. Ens acompanya Oriol Baradat, vicepresident de l'entitat. Com estàs, Oriol? Hola, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
0: Tot a punt?
1: Sí, avui ja, sí, ens queden un parell de detalls, però sí, tot a punt. Avui capvespre iniciem la sèrie d'actes d'aquesta 20a edició i sí, amb moltes ganes.
0: La 20a Volta Ciclista de Menorca amb BTT, que a més, Oriol, a més de vicepresident de l'entitat, és responsable de seguretat de la Volta, així que estaràs ben implicat tant abans com durant.
1: Sí. Abans hi ha molta feina de preparació, de contactar amb propietaris, amb municipis, autoritzacions de medi ambient, de Consell Insular, però bueno, ara toca materialitzar-ho i tindre damunt del territori a tothom, els voluntaris, a la gent que tenim a creuers, els avituallaments i sobretot això, els ciclistes que tenen moltes ganes de passar aquests 3 dies de BTT i de gaudir de Menorca.
0: La Volta a Menorca amb BTT compleix 20 edicions amb el seu recorregut més complet i amb diferents etapes, no? Quants quilòmetres són en total? Quin és tot el nivell d'aquesta volta?
1: Sí, són tres etapes. Una divendres que surt de mitjorn i és una etapa nocturna. Abans de l'inici de l'etapa fem l'entrega dels dorsals també allà a mitjorn. I bé, una quarantena de quilòmetres, bueno, on gaudiran de determinats espais ben interessants. Dissabte, que és la segona etapa, sortim de l'O, anem cap a la zona nord i passem també pel parc natural de l'Albufera d'Esgrau, gairebé per tota la costa, començant a dalt a Favàrits i acabant fins a baix a Sant Esquida i després tornem a acabar això a l'O. I diumenge, que és la última etapa, sortim i arribem des Mercadal, anem cap a Ferreries, passem per Ruma, part de la costa nord, passant per Cavalleria, fins a Fornells, cap a la zona de l'Albufera, i després tornem per Sarroca i tornem a estar cap a Mercadal. 60 i pico, gairebé 70 quilòmetres, i bé, també paisatges i indrets ben peculiars i ben característics de Menorca.
0: Jornades nocturnes, trams cronometrats, resistència, què és el que defineix la BTT?
1: Bueno, jo crec que la BTT, sí, vam posar lo del tram cronometrat i l'etapa nocturna per poder gaudir, però jo crec que el que ens defineix com a tal és que és 3 dies de BTT que no són amb rellotge, que la gent ve a disfrutar de Menorca i de la mountain bike. I també dels companys i dels amics i amb la gent que s'apunta. No hi sol haver molta gent que la vingui a fer allò, sola. Amb parelles, amb amics, amb família fins i tot, perquè tenim l'últim dia les etapes de promoció per als fiets i fietes que també vulguin començar a provar-ho, i jo crec que el que defineix un poc és això, xalar de Menorca amb la mountain bike.
0: Quants participants hi ha, i és gent de Menorca i també ve gent de fora a participar a la BTT?
1: Sí, tenim tant, en total som 400 inscrits, independentment després de voluntaris que van a part, però 400 ciclistes. I sí, la gran majoria de la gent és de Menorca. Tenim també gent d'altres illes i després casos puntuals de gent que ve d'així d'arreu del món. Nosaltres sempre tenim que donem un dels nostres trofeus, la vaca, a un dels participants més llunyans. No puc desvelar d'on és Però sí, tenim gent que ve d'altres continents, també.
0: Fins i tot, per exemple, de quins llocs més llunyans mos visiten?
1: Hi ha hagut gent, bueno, que ha vingut altres anys d'Argentina, de Perú, de Colòmbia, bueno, gent també després de països de França, de Holanda, de Regne Unit, bueno, un poc de tot. I a vegades és de dir, bueno, gent que viu aquí aprofita, casos concrets de gent que ha vingut, sap que això està de vacances per aquí, aprofita venir a participar a això.
0: Clar, ja ha estat una experiència, no?, participar a la BTT i, a més, poder gaudir també de la gent que es va retrobant any rere any, 20 anys de vida ja ho permet, i també dels amics de la penya ciclista de Ciutadella, que segur que té molta gent ganes de tornar a trobar-se, així com d'altres participants, que es deu haver creat una bona família, no?, entre participants i organitzadors.
1: Sí, en el fons és això, vull dir, hi ha una part, no diré ja familiar, però sí. Sí, perquè l'altre dia, quan hem preparat l'exposició aquesta que comença avui capvespre, dels 20 anys de la Volta a Menorca BTT, bueno, molta gent ens deia, hosti, jo tinc tots els mallots, jo encara conservo tots els dorsals. Jo tinc... I bueno, és això, gent que ha anat repetint molts anys i que, bueno, al final és això, és una cita marcada al calendari sempre pel pont del Pilar, i que la gent té això, que espere per aquest, el que dèiem abans, no? Aquest esperit familiar, aquestes ganes de venir a passar aquests 3 dies a això, aquesta experiència.
0: Quines activitats hi ha, comptes d'aquesta exposició? Hi ha una taula rodona també, perquè, clar, 20 anys, a més de la volta i tot el recorregut, també hi ha activitats complementàries per celebrar aquests 20 anys de vida.
1: Sí, les activitats complementàries que fem també és per... Les han fet altres anys, és per donar una oportunitat a aquells acompanyants que venen de fora i no acaben participant, perquè sempre hi ha aquell familiar que no acompanya però no participa. I als diferents municipis doncs hi ha visites guiades i opcions de visitar espais amb moltes. Nosaltres ara el que tenim, com deia, és l'exposició, que és avui capvespre de 7 a 9 i demà capvespre de 6 a 9.
0: A on?
1: Que coincidís, que aprofitarem també i aquella gent que vulgui venir a recollir el dorsal per participar, ja ho pot fer, i així divendres la gent també, sobretot d'aquí a Menorca, descarrega l'estrès d'haver arribat abans, de posar el dorsal i tot, i demà fem un homenatge a l'Esset, amb Joan d'Altavull, una de les vaques que portava les 20 edicions i que malauradament aquest estiu va morir, ens va deixar i volem fer un acte de reconeixement per la persona especial que era i per la part històrica que forma part de dintre de la volta, perquè des de la primera edició fins aquesta havia estat sempre vinculat amb nosaltres i creixem que, bueno, que és el mínim que podem fer. I després hi ha també una taula rodona organitzada per Toni Bosch, un dels fundadors al seu dia de la Volta a Menorca BTT, per poder analitzar això, la Volta a Menorca, aquests 20 anys, com vam començar,

0: 3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs
3: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Menorca, fet a casa.

0: Les 12:43 minuts, recta final del Dia Menorca, i avui, els dimecres que sempre entram a diferents comerços emblemàtics de la nostra illa, avui volem fer una volteta per espolir un empresarial d'Esmercadal, perquè allà diferents empreses s'han constituït en una nova associació d'empresaris d'espolir un empresarial d'Esmercadal i s'integrarà, està integrada dins la patronal de la petita i mitjana empresa de Menorca. L'entitat neix amb l'objectiu de representar a les empreses i propietaris de la zona i establir una col·laboració estable i directa amb l'Ajuntament, abordar les necessitats, ja ho sabeu, aquelles que existeixen en el present i aquelles que s'intueixen que vindran en el futur en aquesta zona del municipi. Així que avui entram a Pime Menorca.
1: Hola, bon dia.
0: I allà saludam Anna Maria García, secretària general de Pime Menorca, qui també és la secretària de la nova associació d'empreses del polígon empresarial d'Esmercadal. Maria, com va? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Bona feina, que sentim els telèfons per aquí sonant a aquesta hora del dia dins Pime Menorca. No aturen, les telefonades, Maria.
2: La veritat és que sí, que tenim una feina molt activa amb uns empresaris molt compromesos i que contínuament acudeixen demanem molts consells o fem molts aportacions, i això la veritat és algo que també agraïm molt.
0: Quan es detecta la necessitat aquí en les empreses d'Esmercadal, d'Espolígon, quan es detecta aquesta necessitat d'agrupar-les i crear aquesta nova associació, Maria?
2: Bueno, nosaltres duim una línia d'actuació dins aquest darrer any per organitzar les zones empresarials de Menorca. No? Hi ha zones empresarials que ja estan organitzades, com pot ser AMO, doncs que en la primera fase, la tercera i quarta fase, el polígono de Sant Lluís, el polígono de Ciutadella, però hi havia algunes zones empresarials que no estaven organitzades. No? L'any passat es va aprovar la llei de zones empresarials i aquí va sortir l'oportunitat d'organitzar i ordenar totes aquestes zones empresarials perquè la llei brindava una oportunitat, no? Tant per al municipi com per als empresaris com per la zona. No? Esmercadal era una de les zones que no estava organitzada i nosaltres vam començar a xerrar amb els empresaris explicant quins podien ser els beneficis d'estar organitzats, de tenir una sola veu a un sol espai, que això, amb els anys que nosaltres duim fent feina, sabem, no?, quines poden ser els avantatges, i els hi va semblar una molt bona iniciativa per el fet de que individualment i cada empresari coneix la seva zona i sap quines són les seves necessitats, però de forma col·lectiva no ho havien abordat mai. No? Per tant, d'aquesta manera, tots els empresaris del polígon poden tenir participació, tots poden fer aportació i hi haurà una sola veu que serà la qui farà d'interlocutor amb l'administració pública, en aquest cas la més propera, que seria l'Ajuntament d'Esmercadal.
0: Quines són les empreses que estan dins aquesta nova associació?
2: Bueno, encara no hi ha, no tenim encara registre de socis, perquè no lo van constituir dilluns. Doneu-vos una miqueta de marge que puguem fer, però...

0: Sí que tenen cabuda totes les empreses del polígon del Mercadal. Nosaltres han tingut dues trobades ja amb els empresaris, unes més d'agost i altres més de setembre. Pues aquesta presa de contacte mos va servir pues, per explicar quins podien ser els objectius, com se podien organitzar, què se podia fer des de l'associació. I ja dins el mes de setembre els empresaris van decidir que sí, que efectivament ho havien de posar en marxa. I nosaltres, pues, bueno, filar la cua i dilluns d'aquesta setmana van constituir amb una sèrie d'empresaris aquesta associació. Per tant, ja tenim associació d'empresaris del polígono del Mercadal.
1: I encara que no es puguin, o encara s'estiguin adherint les empreses, els que ja estan formant part, o el manco percebre un poc, fer una radiografia, no?, de quins són les empreses o de quin sector estem ratllant, perquè sempre ratllem més de Ciutadella, del polígon industrial de Ciutadella, del polígon empresarial industrial de Poïma, d'aquí de Mo, que justament avui estàs a la seu de Pimer de Mo, si no m'equivoc. Quin és el teixit, diguem-ne, que hi ha en el polígon empresarial del Mercadal actualment?
0: Bueno, hi ha tot tipus d'empreses. Bàsicament, els polígonos es fan amb una vocació més industrial, però algunes de les empreses, a part de l'activitat industrial, poden tenir activitat comercial, no?, per a la pròpia tipologia d'empresa. Hi ha empreses de tot tipus. Hi ha empreses d'auxiliars de construcció, com poden ser empreses marmolistes, empreses que es dediquen a la pedra, no?, que tenen la seva indústria allà, hi ha una metginera, hi ha tallers de reparació de vehicles i de venda de vehicles, hi ha obradors de pastisseria, bueno, hi ha molt tipus, no?, molt de tipus d'empreses, no?, hi ha constructors, bueno, tot el que ha passat a totes les poblacions, no?, que normalment les activitats o les empreses estaven més dins el poble, fins que han tingut que sortir pues perquè les empreses han crescut, perquè han evolucionat, perquè el poble ja no permetia determinades activitats dins el seu casc urbà i, per tant, han sortit en aquestes zones empresarials on, evidentment, hi ha més espai, les infraestructures són més còmodes per segons quin tipus d'empreses i s'anar configurant en funció de les necessitats de cada una de les empreses. També hem de dir que hi ha una zona, hi ha uns espais, unes naves que són públiques, per tant, l'administració pública també podrà participar dins aquesta associació. Hi ha la seu de l'Ibanat, crec que està allà, l'Ajuntament també té algunes naves i, per tant, no només serà activitat industrial, sinó que també doncs, hi ha activitat comercial de serveis i part de serveis públics.
1: I quines són les demandes d'aquestes empreses en quant a les infraestructures del polígon del Mercadal?
0: Bueno, ara estem en la fase de recopilació o entrarem dins la fase de recopilació de quina és la situació d'aquesta zona. Nosaltres el que proposarem és fer com una espècie de ITV, no? Una ITV o com s'enquesta que fem nosaltres habitualment a les urbanitzacions per determinar quins són els elements d'aquesta zona empresarial que necessiten millora, no? Quines són les que són més urgents i quines són les que poden tenir a lo millor o poden esperar una miqueta més. Això és la feina que ara mateix posarem en marxa des de l'associació. Clar, això necessitava de la participació de tots els empresaris que estaven a la zona i, per tant, ara que tenim l'associació constituïda, començarem a fer això. Amb aquesta ITV, amb aquests resultats, la fase següent és que mosseguem en l'Ajuntament. Us hem de seure en l'Ajuntament, que a més hem de dir que han tingut total i absoluta col·laboració per part d'Esbala del Mercadal perquè poséssim en marxa aquesta associació perquè ells necessitaven també un interlocutor d'aquesta zona i han tingut tota la col·laboració possible. Per tant, una vegada tinguem aquesta radiografia o aquesta foto de quina és la situació, ens assegurem en l'Ajuntament i es començaran a prendre decisions de quines són les qüestions que són més prioritàries, quina hi pot haver finançament directament de l'Ajuntament o quines poden anar finançades a través de la llei de polígonos empresarials del govern balear.
1: No? I d'aquesta imatge que és la fua de ruta, no?, de feina a seguir?
0: De moment, aquesta és la fua de ruta. crec que som una mica ambiciosos perquè a nosaltres ens agrada fer feina molt ràpid i tenir les coses molt aclarides, però bueno, és una zona que no s'havia fet res, no s'ha valorat res i per tant els empresaris hauran d'aportar tot el coneixement que tinguin d'aquest espai i per poder-lo traslladar a l'Ajuntament, que tot en són coneixedors, però bueno, és necessari que s'aprioritzin i és necessari que s'avalorin, no?, que aquestes intervencions en què consisteixen.
1: Maria, ja per acabar, i ja que ratllam avui a 7 d'octubre, la feina a Pime Menorca, com està? Va baixant un poquet després ja de temporada o encara hi ha moltes empreses dedicades al sector turisme que continuen obertes i bueno, supos que també són dies de començar a ratllar de balanços, no?, d'aquesta temporada 2026?
0: Bueno, nosaltres, la nostra feina no atura, no? Nosaltres tenim empreses del sector turístic, però pràcticament tots els sectors que no depenen d'aquesta economia estacional perquè tenen activitat durant tot l'any també estan en nosaltres. Per tant, a nosaltres la feina no frena, no? Sí que ara pues, els establiments, les empreses que es dediquen al sector turístic, pues, bueno, evidentment s'està minvant una mica la seva activitat, és normal, no? El mes d'octubre és pràcticament el mes de tancaments. Ara nosaltres hem tancat els datos d'evolució del mes de setembre, que els farem públics pues, en breu, i per tant, de qualque manera, bueno, pues ja se nota, no?, que hi ha una ralentització de l'activitat, tot i que a vegades els resultats sí que sorprenen, no?, al final de temporada, que esperem que enguany sigui un d'aquests anys.
1: I tindrem oportunitat de seguir-ne ratllant i ben pendents d'aquestes dades d'evolució del mes de setembre i anirem fent més balanços també un cop tanquem del tot la temporada. Maria, moltes gràcies i molta feina i molts d'èxits en aquesta nova associació d'empreses del polígon empresarial d'Es Mercadal.
0: Això esperam. Moltes gràcies.

Darrers minutets del Dia Menorca per fer-vos un parell de recomanacions. Anem primer a la Biblioteca de Ferreries, perquè hi ha un taller a partir de les 6 del capvespre, un taller per descobrir amb les mans com es feien les joguetes i els objectes de sempre, per conèixer aquests oficis artesans tan meravellosos. I qui ho fa? Na Sílvia Vivó. I a Sorfeo Maonès, a les 7 del capvespre, ja ho anunciàvem també ahir dins aquest programa Fes Maig amb la salut mental i actuació de poesia escènica a càrrec del grup Pluma, format per les artistes Mama Fiera i Tània Aguilera, amb la participació dels usuaris dels dispositius de salut mental de Menorca, un projecte artístic que utilitza sa paraula, sa música i sa corporalitat com a eines de connexió, expressió corporal i benestar emocional. No us el perdeu, perquè és realment una proposta meravellosa. A les 7, recomanació del Dia Menorca, Pluma, Orfeo Maonès.

Idò, anem a brindar per ses històries que mos esperen demà aquí el dia a Menorca. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Nosaltres anem a fer el vermutet amb en Tomeu. Què et sembla, fer un vermut, aixecar unes copes, sí, fem un brindis pel que hem fet avui i pel que farem demà. Aquí vos esperem, esperem que demà hi tornis. Nosaltres hi serem a les 12, com sempre. Una forta abraçada a tot l'equip del dia a Menorca.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. La Confederació de Sindicats d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge, una data que en tot cas es confirmarà avui, hora baixa, a la reunió que mantindran en la resta de plataformes, ja que només la pot convocar una organització sindical amb implantació al territori, que en aquest cas serien UGT i Comissions Obreres, que ja han manifestat el seu suport a l'aturada.
2: Sí, perquè el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, en declaracions avui a Televisió Espanyola, doncs ja explica que la data està pràcticament tancada.
3: Tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas, con este movimiento que surge en el entorno de los temas de vivienda, también con el resto de organizaciones sindicales que quieran estar presentes.
2: Mentrestant, el govern de l'Estat ha manifestat el seu respecte a les protestes que es convoquin. De fet, el ministre de Presidència, Felip Bolaños, ha assegurat que comparteix els motius de la convocatòria.
4: Compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible. Creo que son el resultado de un sentir muy generalizado, de un consenso muy global dentro de la sociedad española.
1: I més reaccions que arriben en aquest cas d'aquí de les Illes, del Parlament. D'una banda, el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, que ha lamentat la postura del PSOE.
5: I el PSOE fa 3 anys no va voler fer absolutament res, ara que venen eleccions i ara que hi ha pressió en el carrer, se mou. Nosaltres celebrant que s'amoguin, el que sí que els demanaríem és que deixin de moure's exclusivament per interès.
1: Mentrestant, des de Vox, la portaveu Manuela Cañadas també ha criticat l'oportunisme d'aquesta vaga.
6: Cuando Sánchez convoca elecciones, van a convocar una huelga general contra la oposición. O sea, lo nunca visto.
1: I tot això, ja tenim també data en aquest cas per la celebració de la Diputació Permanent. Serà el 16 d'octubre, divendres a les 11 del matí a la Sala Constitucional del Congrés. És quan es podran convalidar o no els dos decrets que varen decaure divendres passat al Congrés i que avui ja s'han publicat al BOE.
2: I el primer d'ells, el que recull el gruix de les mesures contra el desnonament o per afavorir l'accés a un habitatge per part de col·lectius desafavorits, entra en vigor demà mateix, però no el segon, el que contempla la renovació automàtica dels contractes, no ho farà fins al pròxim 15 de novembre.
1: Per tant, si no és convalidat aquest segon decret, tal com tot apunta perquè el PNB no li dona suport, no entraria en cap moment en vigor perquè ja tenim aquesta data. El 16 d'octubre es reunirà la Diputació Permanent, els divendres de la setmana que ve. Mentrestant, l'advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca, Gloria Olmos, ha negat els efectes negatius que moltes veus adverteixen que tindrà el decret sobre l'oferta de pisos de lloguer. Afirma que els preus són tan elevats que amb oferta o sense, ara mateix ja no es poden pagar.
7: En este momento no estamos en el punto del tiempo del alquiler, sino estamos en el punto del precio del alquiler. Podemos pagar el alquiler que hay en el mercado en este momento. Pues como no se puede pagar, es que creo que en ese sentido no va a tener efecto.
1: I un apunt que en aquest cas ens arriba de la crònica de tribunals perquè l'Audiència Provincial de Palma continua el judici per l'assassinat de Maria del Rosario a mans presumptament de la seva parella l'any 2024 a Can Pastilla.
2: Avui ha declarat una psicòloga de l'IMAS, ha assegurat que la filla gran de la víctima mostrava símptomes traumàtics d'haver patit violència masclista, violència de gènere. Segons aquesta professional, l'acusat agredia de manera continuada la seva mare.
1: I dos són informacions que, com sempre, ampliarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia en Sara Casas. Ara quedeu amb tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
1: Una i 5 minuts. Antonio Roca ha passat per quiròfan a Barcelona, com ja ho va fer també Manu Morlanes la setmana passada. Bon dia, en Facundo Tenaglia al control tècnic. Començar amb les postres d'avui, amb la tornada del Mallorca als entrenaments i també la darrera hora dels lesionats. Antonio Roca es va lesionar al partit contra l'Almeria dels isquiotibials de la cama esquerra. Ahir a hora baixa va ser operat a Barcelona. El club ha informat que el jugador es troba bé i que l'evolució marcarà el seu retorn. Podrien ser entre 4 i 5 mesos de baixa. Manu Morlanes, vos ho vàrem explicar, també va ser operat a Barcelona, en aquest cas del turmell esquerre, i si tot va bé, Luis García, en aquest cas el podria recuperar una mica abans, d'aquí entre 6-8 setmanes. I qui tornarà després de dues jornades és Martin Valgen, que hi va tornar a ser suplent al partit d'Eslovàquia. També tornarà el porter Bergström, que no ha jugat en Finlàndia, i Zita Lubumbo, que està recuperat de les molèsties perquè ahir va ser titular amb Angola. Tot d'una repassant més coses del Mallorca a Las Palmas, que jugarà diumenge a Sant Moix, i connectaran també amb Eivissa, que ahir es va jugar a Can Misses al partit de la selecció espanyola sub-21, que va guanyar a Romania per 7-1 i s'ha classificat per l'Eurocopa de l'estiu que ve. Per cert, a la segona part varen poder veure jugar el mallorquí Rafael Obrador. Més coses. En bàsquet, l'Azul Marino torna demà a la competició, segona jornada. El conjunt d'Albert Antuña, després d'un gran debut, s'enfrontarà ara a l'Espart Girona, un dels millors equips de la Lliga Femenina. L'equip català ve de caure la primera jornada, va perdre a la pista de l'Estudiantes. Aquest partit, el Girona Azul Marino, es jugarà demà a les 8 del vespre. I per cert, que l'Azul Marino ha patit a primera hora d'avui de matí els efectes de la pluja que ha caigut sobre Sant Moix, la pista del Palau d'Esports s'ha omplert de goteres. L'Illes Balears Palma Futsal també viu un moment dolç. L'equip mallorquí suma 4 victòries als 4 primers partits de Lliga, és líder, i les sensacions són bones dins i fora de la pista. L'equip d'Antonio Vadillo rep aquest divendres a les 7:30 la visita de l'Oparrulo. El partit el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio, i avui parlarem amb una llegenda, anava a dir del Palma Futsal, però no, del futbol sala en general, que ara forma part del cos tècnic del Fisiomeda Mediamanacó. Parlarem amb Miguelín. I avui s'ha presentat la 5a edició del Ciutat de Palma de Taekwondo, que se celebrarà el pròxim 17 d'octubre al Velòdrom Illes Balears de Palma. Es preveu que hi hagi 800 participants nacionals, a més de taekwondistes que vendrien de 5 països diferents. Un gran esdeveniment d'un esport com el taekwondo que creix a les Balears i que ja té molts de campions a les illes. Una i 8 minuts.

0: El Mallorca ha començat a preparar avui de matí a Sant Bibiloni el partit de diumenge contra les Palmes, encara sense els internacionals, i també amb les baixes dels lesionats que vos comentàvem. D'una banda, Antonio Roca es va lesionar al partit contra l'Almeria fa dos diumenges, es va fer mal als isquiotibials de la cama esquerra, a hora baixa va ser operat a Barcelona i el club ha informat que el jugador es troba bé, que l'evolució marcarà el seu retorn. Per això el Mallorca tindrà una baixa de llarga durada. D'altra banda, hi ha Manu Morlanes, que també va ser operat a Barcelona, en aquest cas del turmell, vos ho vam explicar, i si tot va bé, Luis García, en aquest cas, sí que el podria recuperar una mica abans. Gavi Fortesa, bon dia.
1: Bon dia. No record, en els temps moderns, que dos futbolistes del Mallorca a la mateixa edada hagin de passar per la sala d'operacions.
0: Han estat dos metges diferents, perquè m'he fixat en sos,
1: per l'especialitat, no? Sí, però, sí. Però que és curiós, no? La mateixa setmana, dos jugadors operats, jo no recordo una cosa igual. Quina mala sort, no?
0: Sí, sí, quina desgràcia. Esperant que tots dos evolucionin bé i llavors anirem informant de quan Luis García els podrà incorporar. Qui ja tornaran aviat i que hi podran ser segurament aquest cap de setmana són els tres jugadors internacionals de Mallorca. Martin Valgent, amb Eslovàquia, hi va ser suplent, no va tornar a jugar. Eslovàquia, que va guanyar 0-4 a Moldàvia.
1: Crec, si no vaig errat, va jugar el primer partit, ho va fer com a lateral dret, perquè Eslovàquia no juga de central, i després ha jugat molt poc, minuts en el segon partit i cap en el partit d'ahir. Lo d'en Bergstrom, bueno, és l'etern suplent allà on vagi, no? En el Mallorca no juga res, a la selecció de Finlàndia tampoc, i l'Ubumbo sí. L'Ubumbo sí, es va perdre un partit per una petita lesió muscular.
0: Hi havia aquesta preocupació en l'Ubumbo de si tornava o no lesionat de la selecció.
1: Pot semblar que tornarà bé, perquè ahir va jugar, varen guanyar 3-1 a Malawi, i sembla que el jugador està en condicions.
0: Idò, aquests tres jugadors que aniran tornant, s'han acabat el partit de jugadors internacionals de set seleccions i avui de matí no hi han estat, no sé, depèn d'allà on siguin, aniran tornant i entrenant-se demà, veurem en quin
1: moment. Massa precipitat per seria que cap de setmana.
0: Per partit de Girona, veurem si Valgent, no, que sol ser titular d'aquests tres.
1: Veurem Valgent, per jo és el principal dubte, perquè Bergstrom no ha jugat res, arribarà i pot seure a la banqueta ben igual que estava. L'Ubumbo, anem a veure com està muscularment, perquè després s'ha d'afegir viatges i tot això, i lo d'en Valiente, per jo, seria la principal novetat, estigui o no estigui.
0: Pendents, idò, i d'aquest retorn de jugadors internacionals, ja els tindrà disponibles Luis García, i per cert, avui a l'entrenament Aeroport Obert, els primers 15 minuts, i hem vist imatges d'Espitxo Cuellar amb un casc, que ell mateix, Gavi, feia broma, de que pareixia un jugador de waterpolo,
1: sí,
0: i és que talment,
1: sí, sí.
0: Jo anava a dir, com podem explicar com era el casc, com és el casc d'Espitxo Cuellar, un jugador, el casc de waterpolo.
1: Si vols, com estàs dia, no és estrany que duï un casc de waterpolo.
0: Aquí a Palma plou molt, o sigui que li haurà anat bé. Crec que les imatges del moment que entrenava no plovia tant, però sí, sí. Més coses de Sant Bibiloni, hem vist només els primers 15 minuts, quan dèiem a Porta Oberta, i veiem també que el preparador físic demanava més intensitat en els jugadors en els primers minuts, que estaven com a... Sí, que els hi costava una mica arrencar, i fora bromes.
1: No és moment per aturar-se, no?
0: No. Les Palmes, pròxim rival del Mallorca, ve d'empatar també el darrer partit. El Mallorca va empatar sense gols a Girona i les Palmes va empatar amb el Valladolid 2-2. Les Palmes tindrà la baixa de José Rodríguez, del davanter, ho comentàvem ahir, i d'aquest partit i de la situació de l'equip n'ha parlat aquestes darreres hores un dels jugadors de Las Palmas, Adrián González.
2: Que la afición, sobre todo, que tranquilo, que los resultados van a llegar, estoy seguro, y que al final todo es un proceso. Entiendo que nuestra afición también es un poquito exigente, tanto a bien como a mal, pero que no tengan ningún tipo de problema, que los resultados van a acabar saliendo.
0: Idò, aquest partit entre el Mallorca i les Palmes, diumenge a les 6:30 som oix, n'anirem fent prèvia durant aquesta setmana. I ahir, Gavi, va jugar a la selecció masculina absoluta i s'ha classificat per els quarts de final de la Lliga de les Nacions.
1: Sí, va ser un partit, no te diré estrany, però sí feixuc, després de lo que mos té acostumats a aquesta selecció, no? Ahir no varen guanyar fent un passeig, ahir no varen fer un futbol de massa qualitat, de fet es va avançar en el marcador inclús Croàcia, que va tenir a la seva manera el mànec del partit, la selecció espanyola ahir no arrencava, I va costar. El que passa que, clar, si tu després del descans tens un tipus que es diu Miquel Merino, el fiques dintre el camp i te soluciona el partit. El primer va ser estrany per ell perquè ha marcat massa pres, no és el seu, però després el de la victòria ja el va fer al minut 88, complint amb aquest efecte Merino, que ja és una tradició en aquesta selecció de Luis de la Fuente. Varen guanyar 1-2 amb aquest marcador, 4 victòries en 4 partits, els primers 4 partits després d'haver guanyat el Mundial. Ja s'han classificat pels quarts de final de la Lliga de les Nacions, si t'assembla, escoltant Merino parlant de com ho fa per fer aquests 2 gols.
3: La mejor actitud posible, con un poquito de suerte y por supuesto con trabajo. Como dice el míster, la suerte es para los que no trabajan y bueno, aquí en este equipo trabajamos todos.
1: Immediatament li varen fer sobre que això ja se diu l'efecte Merino.
3: Es bueno porque sirve para ayudar al equipo y porque tanto yo como muchos compañeros cuando entramos impactamos en el juego y eso es lo que queremos, ser una familia y demostrarlo todos juntos.
1: I dit això, el seleccionador de la Fuente ahir ja no li va quedar més remei després del tipus de partit que havia vist que donar un agraïment especial a aquesta selecció perquè quan les coses no surten fa feina i amb feina també s'aconsegueixen les victòries. És Luis de la Fuente.
4: Estoy orgulloso por muchos motivos de estos jugadores. Tengo motivos para estar hablando y no terminar. Y terminar la rueda de prensa sí, agradeciéndoles todo su empeño, su dedicación, su comportamiento, su actitud, su talento, todo. Es un equipo, insisto, de agradecerles todo.
1: I pel que fa a la selecció femenina, també l'absoluta, recordem que ja han arribat a Washington, ja són als Estats Units, i recordem que no hi són ni Mariona Caldentai ni Kiota Coll.
0: Idò, deixem un moment seleccions espanyoles, perquè aquesta nit a Argentina s'ha viscut un comiat històric.
5: El no venir más va ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
0: Leo Messi, ara el sentiu, ha jugat el seu darrer partit de tota la seva vida amb la selecció argentina.

0: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
1: És el so de la imatge que avui ha donat la volta al món, un Leo Messi molt emocionat que ha viscut el seu darrer gran, el seu primer gran adeu de la selecció, amb la que ha aixecat molts de títols i que el 2022 es va proclamar campiona del món. El darrer partit de Messi amb Argentina ha estat un amistós contra Benín i Messi ha marcat un gol des del punt de penal. En total, Gavi, 208 partits, 126 gols, campió olímpic, campió del món, campió de la Copa Amèrica.
2: Sí, i mai el havia sentit tan seguit xerrant, perquè no ha estat mai un home de massa paraula, i ahir va ser un comiat espectacular. El camp de River, el Monumental, absolutament pla, d'una gent que va sortir d'allà plorant, no, com no podria ser d'una altra manera. No?
1: Emocionant aquest primer adeu, dic primer adeu perquè de moment no penges
2: dia 22,
1: botes.
2: Dia 22 d'aquest mes té un acte a la Universitat d'Oviedo.
1: Mira.
2: Sí, ho acabo de llegir fa un moment.
1: Ha de ser quin nom.
2: El faran parlar, també.
1: El faran parlar. Una i de 100 minuts d'Argentina cap a Eivissa.
3: A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.

0: una i quasi de 8 minuts. Ahir Can Misses va rebre la selecció espanyola sub-21, que va jugar a Eivissa. S'ha classificat, a més, amb aquest partit per l'europeu com a primera de grup per l'Eurocopa d'aquest estiu. I ho ha fet, com dèiem, a Can Misses, al camp de l'EU d'Eivissa, i per golejada va guanyar 7-1 davant Romania. Molt bon ambient a Can Misses, en volen saber més detalls, per això saludam el nostre company David Ventura. David, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Quin ambient, no? Més diferent a vegades en els de l'EU d'Eivissa, posant com un parèntesi, no?, a la situació de l'EU d'Eivissa, en aquest cas, per parlar d'aquesta selecció sub-21.
1: Sí, efectivament. Allò em va recordar bastant aquell partit de la Copa del Rei, de l'EU contra el Barça. Clar, en aquell dia havia unes grades supletòries i hi havia bastanta més gent. Crec que es va arribar a 4.500 espectadors, ahir eren 3.700... S'ha de dir que les imatges de l'inici del partit es veuen que encara hi ha forats a la graderia, però ja sabeu que la puntualitat no és una virtut en aquesta illa, no? Hi ha moltíssimes virtuts, però la puntualitat no és una d'elles. Finalment es va omplir el camp i sí, l'ambient va ser molt bo, va ser d'aquestes ocasions, aquelles nits felices que passen de tant en tant.
0: Clar, i a més, en aquest cas a sub-21, que va guanyar per golejades, és a dir, se varen viure 8 gols, 7 de la selecció espanyola, un de Romania.
1: Sí, s'ha de dir que, clar, el resultat és molt abultat, no? 7-1, però no va ser un partit fàcil, perquè Romania es va avançant al marcador, Espanya apretava, però el rival estava ben tancat i no va obrir la llauna fins al minut 34. Aleshores, no va ser fàcil. El que passa és que una vegada es va obrir aquesta llauna, els gols van entrar a raig i van marcar 4 gols en 10 minuts. I van, entre ells, un hat-trick d'en Pablo García, el davanter del Racing, que jo penso que apunta a selecció absoluta. És un jugador que té moltíssim talent, que té el gol ficat al cap i que té molta classe, moltíssima.
0: Sí, ho està fent molt bé amb el seu equip i en la sub-21, clar, 3 gols, impressiona un hat-trick i potser serà un d'aquests jugadors, no, alguns dels jugadors que van veure ahir Can Misses els veurem d'aquí uns anys o aviat en la absoluta. Per cert, d'aquests jugadors, deixa'm en destacar dos, perquè tenen relació, no, en ses illes. D'una banda hi ha en Rafael Obrador, que és mallorquí de Campos, és jugador ara del Sassuolo italià, va sortir a la segona part i va parlar precisament als micròfons de la Federació Balear. Sentim.
2: Tots els partits internacionals sempre són molt intensos. Ha estat un poc el que esperava, amb un equip fort i sòlid, però hem seguit les instruccions de l'entrenador, hem duit el partit ja on nosaltres volíem i hem fet un gran partit i hem guanyat aquí i estem molt contents. La veritat que quan ets petit és un objectiu que sempre somies. Vas passant etapes, primer selecció balear, que també per un nen de ser balear és superimportant i és un honor. I la veritat que és una cosa que sempre somies, però bueno, el dia que arriba és un orgull poder representar la selecció espanyola i avui sobretot és més especial per poder jugar aquí a Balears.
0: David, clar, en aquest cas un mallorquí jugant a Eivissa.
1: Efectivament, va tenir els seus minuts, va sortir al minut 72 de la segona part, substituint precisament a Virgili, a l'exmallorquinista. Uh-huh. I la veritat és que sí que és un equip amb un nivell altíssim, té molt de mèrit estar jugant amb aquesta selecció. Jo em vaig donar compte, sobretot abans d'ahir, que ens van deixar entrar, mirar l'entrenament, sí. I els tenia just davant meu, fent rondos i fent exercicis de pressió després de pèrdua, de robar la pilota, d'amagar-la, i els veies a pocs metres el que feien i et dones compte que són bons, sí, que són realment bons, i quan passen pel costat teu també et dones compte que són insultantment joves.
0: Clar, Rafael Obrador, ara de mallorquín, destacam un altre, Gonzalo, no?, jugador del Real Madrid, que va ser cadet al Mallorca, que va jugar de cadet al Mallorca, i també se'n recordava d'aquesta etapa. El sentim.
3: Estuve aquí, creo que como todos saben, estuve aquí en los años de cadete jugando en el Mallorca, en categorías inferiores. Tuve esa grandísima suerte y nada, recuerdo esa etapa como algo muy muy bonito y que algo que sirvió también mucho para mí. No, Obrador estaba conmigo, Lucas Romero, Miquel Llabrés, Víctor Lázaro, un montón de jugadores que te podría decir. La verdad que todavía guardo contacto con ellos y alguna vez que me escapo a la isla y si siguen allí pues intento verles.
0: Per cert, sort que tinc en Gavi aquí de que me va dient no jugueu del Madrid, format al Madrid, però estan en el Fulham, no, Gavi?
4: Sí, se'n va anar amb Barbeloa, sí.
0: Sí. Digues, David.
1: No, i ahir va marcar dos gols. Sí. Va marcar dos gols, dos molt bons gols, i ell també s'ha estrenat tant a la Premier com a la FL Cup. O sigui, és a dir, que em pareix que està començant, i és titular, o sigui, està començant bé la temporada.
0: I per a què va sentir el seleccionador, David Gordo, molt content en sabent que se va viure Can Mises i agraït, li va agradar Eivissa.
5: La gente se ha volcado con nosotros, donde íbamos nos han dado mucho cariño y hemos disfrutado mucho de la isla, de la gente de la isla y la verdad es que, no sé, tenéis un paraíso aquí, entonces os tengo un poco de envidia. Pero bueno, ya te digo que todo ha estado genial y he dado antes las gracias y no lo he hecho por cumplir.
0: Idò, li ha agradat al seleccionador de la Sub-21 a Eivissa i s'hi han trobat bé. David, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: Alguna cosa més del partit d'ahir?
0: Sí.
1: No, senzillament que va ser un partit... És a dir, que quan estàs fent feina no el gaudeixes tant, però sí que va ser... Va agradar molt, sobretot la seva capacitat golejadora, la tècnica que tenen, i també que la Federació Espanyola de Futbol ens va posar la feina molt fàcil a tots els periodistes. Ens van tractar molt bé, ens van deixar accedir als entrenaments, a la zona mixta, poder fer les preguntes a en David Gordo, les que volguéssim. És a dir, vas donar compte que el fet de que tinguin un nivell molt alt i que siguin qui són, això no vol dir que hagin de tractar malament a la premsa local ni tractar-nos amb insolència. Tot el contrari, clar, David, va ser una meravella fer feina.
0: Clar, això... M'agrada que ho diguis, quin susto, Gavi, m'agrada que ho diguis, perquè, clar, hauria de ser normal i, en canvi, a Eivissa m'hem adonat compte, no?, que l'heu d'Eivissa... podríem posar que les condicions són tot el contrari d'això que expliques. No hi ha facilitats per fer la nostra feina.
1: Sí, a veure, s'ha de dir que també, esclar, és que a l'Ou d'Eivissa, per exemple, veníem de dues setmanes en què els entrenaments eren a porta tancada. Això és una mena de termòmetre de com va l'equip, perquè el diumenge passat van guanyar, i esclar, i aquesta setmana els entrenaments tornen a ser a porta oberta. Almenys l'hem tingut durant, avui també eren a porta oberta. És a dir, quan les coses van mal dades i hi ha mala i hi ha run-run, aleshores els periodistes ens deixen fora, però quan estan contents, aleshores sí, aleshores podem entrar.
0: David, ja que te tenim, l'heu d'Eivissa.
1: Sí, que juga aquest divendres contra el Real Madrid-Castilla. Després d'aquesta inesperada victòria, dic inesperada perquè l'Eivissa venia de perdre dos partits seguits i s'enfrontava a l'aleshores líder, el Villarreal, que feia molt de temps que no perdia a casa i va aconseguir aquesta victòria inesperada. També per primera vegada deixava la porteria a zero. La veritat és que l'Eivissa va fer un partit molt seriós, no va permetre que el Villarreal li generés ocasions i diguem que aquest seria el camí a seguir, perquè l'Eivissa estava concedint molt darrere. Ara veurem si aquesta bona dinàmica té una continuïtat i bé, l'ha de confirmar i ha de ser a casa amb aquest partit que s'avança divendres, demà hi haurà roda de premsa de l'entrenador Raúl Llona.
0: I de demà en farem prèvia i divendres viurem en directe aquí, com sempre, i Ivetra Ràdio, aquest partit. David Ventura, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
6: A Ivetra Ràdio, Esports 3.
7: Ivetra Ràdio, Joc Net.
8: Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinisalem amb el suport del Consell de Mallorca.
9: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
10: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu Migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol!
13: Tèntol!
12: Tèntol!
11: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
14: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: Una i pràcticament 29 minuts, això és Esports 3. Estem aquí en directe a IB3 Ràdio i parlam ara de ciclisme, perquè del 14 al 18 d'octubre es celebra el Campionat del Món de Ciclisme en Pista a Xangai, a la Xina, un mundial que compta amb la presència de 3 ciclistes mallorquins, Xavi Canyelles i els germans Bernassa, Joan Martí i Francesc Bernassa. Enguany, precisament, el campió del món, Albert Torres, es baixa. El menorquí és una de les grans absències, es continua recuperant de la seva lesió i no podrà, per tant, revalidar l'O que va aconseguir a la prova d'Òmnium. Canyelles i el germà Bernassa formen part de l'equip espanyol per disputar la gran cita internacional d'aquesta temporada, un esdeveniment clau de cara als Jocs Olímpics que es celebraran el 2028 a Los Angeles. Volem parlar amb ells i saludar primer en Xavi Canyelles. Xavi, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Moltes gràcies per atendre. No sé si ja sou a València en aquesta convocatòria.
1: Pues, primer de tot, moltes gràcies per l'entrevista i res, amb moltes ganes. No, ara mateix estem aquí a Mallorca, ara després demà viatjarem cap a Madrid i passat demà ja viatjarem cap a Xangai.
0: Idò, feis, aquest estaix havíem vist en el velòdrom Lluís Puig de València i vosaltres en aquest cas viatjau. Quan van anar cap a la Xina?
1: Divendres.
0: Divendres
1: anant cap a Xina, sí.
0: Molt bé. Vam
1: estar a València preparant tot el Mundial, que va ser pues, objectiu de la temporada, i ara varen tornar un parell de dies a casa, que sempre venen bé.
0: Exacte, molt bé. Xavi, com arribes en aquest Mundial? Com arribes en aquesta prova? Tu en aquest cas participaràs a dues proves.
1: Sí, bé, en principi estic de reserva en dues, probablement competiré en dues o en una, no ho sé encara exactament, però arrib molt bé, moltes ganes. En el final, pues, en el principi d'any varen tenir una situació no molt còmoda per el tema de l'equip de carretera i pues, varen fer un canvi de xip per fer pues, a top en la pista, en l'objectiu de Xangai ja des de gener, d'arribar al Mundial pues, en el pico de forma i arribar a tope. I la veritat que estic molt content, crec que arribo en l'objectiu que em vaig marcar per gener.
0: Com ha estat la preparació aquests darrers mesos, aquestes darreres setmanes?
1: Bueno, hem fet un mix de preparació, primer de tot a València, en la selecció, juntant pues, dues setmanes separades en dues setmanes en mig, i sobretot pues, entrenar molta força, pues, apurar tots els entrenaments, tots els descans. Ara mateix estem pues, en l'adaptació de l'horari de Xina, pues, cada dia una hora abans per aixecar, una hora abans per dormir també, i per exemple pues, demà i passat demà ens hem d'aixecar a les 4 i a les 3, tot pues, pensant en arribar a Xina ja sense jet lag.
0: Clar, no hi ha d'haver jet lag, hi haurà poc marge més, no?, de quan arribau a quan participau. Deies que participaràs segur una prova, no saps si és altra, quines seran?
1: Doncs, pues, per la meva part, estiré l'eliminació segur, que és
0: sí?
1: Diumenge de 8, d'acord? Uh-huh. ¿Vale? Bueno, és una prova que m'agrada molt, aquest any vaig guanyar el campionat d'Espanya ja a València, d'eliminació, i després pues, tenim un equip de 6 corredors per la persecució per equips,
0: sí.
1: I en principi estaven dins els 5 que havien de córrer. Correran només 4, però això, més o menys, pues, en arribar a Xangai, segurament que, depenent de com arribi cadascun, pues, se correrà o no.
0: Molt bé, seguirem. També hi ha altres mallorquins en aquest equip. Clar, no sé quins objectius te marques quan vas a un campionat del món, Xavi.
1: Bueno, en el final sempre somies en si pots aconseguir algo important, una medalla, pues, sempre està en el cap, sobretot per entrenar, és algo que motiva molt. Sé lo difícil que és arribar allà, però bueno, sempre és en l'objectiu. És una pena pues, aquest any que en Albert no està, perquè se va caure en una carrera de carretera i se va rompre la clavícula, perquè bueno, és campió del món d'Òmnium actualment, i és una pena que estiguem en aquesta situació com a país, vaja. Però bueno, crec que tenim bona gent per substituir i segur que no serà el millor com con Albert perquè és algo quasi immillorable, però bueno, sempre per lluitar i amb ganes de donar el màxim.
0: Clar, en Albert segur que és un d'aquests referents, no? Sou un equip, mos fixàvem, que hi ha ciclistes amb veterania, no hi ha en Albert, però sí que hi ha en Sebastià Mora i en canvi d'altres amb menys experiència.
1: Sí, això mateix. Estem corredors, pues, a lo millor, con Néctor Álvarez, que té de 9 anys, en Mora, que té també és el més veterà de la selecció, i tenim un mix, mos han juntat un actualment pues, molt corredors que considero que estem amb un alt nivell, però bueno, jo sempre tinc en el cap en Albert, que és com... pues el meu ídol, tant com a corredor com a persona, i en el final pues, sempre intentes marcar l'objectiu de fer o arribar, que és molt difícil d'aconseguir algo de lo que ha fet ell també.
0: I una llàstima que en Albert Torres no hi sigui, ho hem explicat, ell sí que sap que és penjar-se una medalla al campionat del món, també sap que és a uns Jocs Olímpics, clar, encara queden 2 anys per Los Angeles 2028, però aquest tipus de proves, aquests mundials, sí que ja comencen a ser importants, no?, de cara als Jocs.
1: Sí, com tu dius, ara pues, amb Los Angeles de 2028 comença ara mateix la classificació amb aquest Mundial, ja és la primera prova que comença a puntuar per la classificació per als Jocs Olímpics. Com a selecció espanyola pues, estem millorant molt la persecució per equips, que seria algo molt, molt important, però bueno, sempre el nostre punt fort de la selecció ha estat sempre la Madison o Somium, com ha estat en Albert bàsicament agafant quasi totes les medalles. I, bueno, com a selecció pues, tenim l'objectiu de classificar la Madison, que és la prova molt important perquè t'assegura també un puesto Somium, o sigui que és algo molt important perquè classificant una prova classifiques les dues automàticament i, bueno, és algo molt important. I després, pues, òbviament, la persecució per equips, intentar millorar, és molt difícil perquè, bueno, falten punt d'inversió, però l'Espanyola s'està encarregant d'això i de cara al futur millorarem molt, segurament.
0: Idò, Xavier Canyelles, moltíssima sort en aquest campionat del món, que vagi molt bé aquest vol cap a Xangai, aquesta amb escala a Madrid, i segur que parlam quan sigueu per allà o en tornar, i tant de bo sigui amb els resultats. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.

0: perquè seguim parlant amb més ciclistes en pista que seran a Xangai en aquesta Copa del Món. Ho hem fet amb Xavier Canyelles i ara volem parlar amb sobretot Germán Bernassa, amb en Joan Martí i amb en Francesc. Joan Martí, molt bon dia. Tenim en Joan Martí Bernassa i en Francesc Bernassa. Joan Martí, bon dia.
1: Marcen la victòria.
0: No el tenim. I en Francesc? Francesc, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara sí, i en Joan Martí crec que també, o no? Joan Martí, hola. Bon dia. Hola, bon dia. Ja vos puc saludar. Ja vos salut a tots dos en aquestes dues telefonades que tenim en directe. Començant, si vols, amb tu, Joan Martí. Primer de tot, parlàvem amb en Xavi Canyelles, m'haurà explicat aquesta preparació que vareu fer a València. Com arribes en aquest Mundial?
3: Bueno, en el final, personalment, amb il·lusió, amb moltes ganes de competir i poder mostrar tota la preparació, l'esforç i dedicació que hem estat durant tot l'any entrenant i bé, pues, amb moltes ganes.
0: Francesc, com arribes tu?
2: Bueno, també un poc com en Joan Martí. Al final és una preparació de tot l'any que està enfocada en aquest final de temporada, que és la prova més important del campionat del món, ja començant la fase olímpica. I, pues això, moltes ganes i voler demostrar un poc tota la feina que han fet i que surtin els resultats.
0: Clar, teniu qualque prova assegurada? Crec que, Joan Martí, que competiràs en persecució individual, no, Arbera?
3: Sí. Segurament la persecució per equips i la persecució individual. Sí.
0: I en el cas d'en Francesc, la persecució per equips?
2: Exacte, jo faré la persecució per equips.
0: Molt bé, en Xavi Canyelles farà la prova d'eliminació i Morde, que no sap també si la persecució per equips. Clar, són proves en aquest cas diferents, en dies diferents. En Xavi mos explicava que vos estàveu adaptant, no, també a l'horari, no podeu arribar amb jet lag i vos heu d'adaptar també a cada dia hi ha una prova i arribar en forma, no?
3: Sí, és cert que hi ha gent que ho du millor o ho du pitjor, el tema de jet lags. La veritat que els anteriors viatges que hem fet que vam anar a la Copa del Món d'Indonèsia m'ho haig adaptat molt bé, personalment, i espero que Xangai sigui així.
0: Arribau en aquesta Copa del Món, ja ho deieu ara vosaltres mateixos, no? quan vos saludava que ja comença a tenir aquest run-run de Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. És clarament un objectiu, Joan Martí?
3: Sí, per ser tant per els corredors com per la federació. En el final està clar que és un objectiu, el que sí que és cert que s'ha de fer molta feina perquè s'ha de donar un pas en avant si se vol classificar la prova, i som conscients que aquest any hi ha hagut una reducció de places sobre la persecució per equips i ara són 8 països que classifiquen els jocs, per tant encara és més difícil, però bé, en el final s'està apostant per aquesta prova i jo crec que se seguirà fent feina, fent molt bon treball per poder classificar-lo.
0: Francesc, sou tres mallorquins en aquesta convocatòria, en Albert Torres Menorquí es baixa, però crec que és una prova, no, del nivell del ciclisme en pista o de l'aposta del ciclisme en pista dels ciclistes que sou de Balears.
2: Sí, totalment. Al final és un orgull, no, tant per ciclisme balear com inclús per nosaltres. Al final és algo que, bueno, jo no havia viscut. Sí que va haver èpoques que inclús s'han fet Jocs Olímpics a la persecució per equips en Albert Torres i en David Montaner, que ja eren dos balears, i l'època en Joan Llaneres, però bueno. Ara jo crec que el ciclisme balear, amb en Xavi, en Joan Martí i jo, pues, tenim sort de poder estar al màxim nivell i poder estar estres dins la persecució per equips a un cicle olímpic, així que res, seguirem fent feina i a veure si també el futur de Balears també passa per la Federació Espanyola.
0: Esperem que sí. Avui volíem parlar en aquesta prèvia, no, del campionat del món, recordant de dia 14 a dia 18 d'octubre a Xangai, amb en Xavier Canyelles, en Joan Martí Bernassa i en França Bernassa. Vos volien sentir tots tres, perquè tant de bo poder tornar a parlar amb vosaltres, o quan sigueu allà on tornar i veure com vos han anat aquestes proves, i tant de bo puguem parlar d'èxits. Joan Martí Bernassa, moltes gràcies i molta sort.
3: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
0: Francesc, moltes gràcies i molta sort a tu també.

0: 1:53 és dimecres i hem d'acabar la secció Corque Topés. Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal aquestes darreres setmanetes? M'ho has dit que no estava tan en forma, podríem dir, però no sé si has remuntat.
1: Jo, de córrer.
0: De córrer, de córrer. No. Continua igual.
1: Corre avui corrent sos del cotxe cap a l'estudi perquè plovia i això és el màxim. No, entrenar sempre,
0: entrenar,
1: esport
0: sí.
1: Sempre, però és perquè que es corre, ho té bastant abandonat.
0: Jo, així, quan tu a xiu-xiu els hi demanes a Nina, a veure, si això, per motivar-lo, jo te passaré a revista cada dimecres.
1: Està bé, està bé, està bé. No, és veure que bé, crec que està d'acord la gent que en sa catxarran cada dimecres, que es corre de vegades té aquests alts i baixos, sobretot a la gent que ho feien com a per fer esport, els professionals ho dubt, però sí, estic en aquesta aturada, però els dimecres no fallam, els dimecres sí que sortim a córrer, tot i que no sigui de forma literal, i aquest dimecres m'on anam cap a Menorca, a la tercera edició de Trail Menorca Training Camp, que és una forma d'assetjar, d'entrenar el que serà el camí de cavalls, que saben que és una de les curses ben marcades en vermell en el calendari, per xerrar i conèixer què és el que se prepara aquest cap de setmana. Tenim directament en el director del Menorca Training Camp i també entrenador, Marc López. Com estàs, Marc? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Com estem?
1: Bé, vosaltres ja supos que preparant, no?, aquest cap de setmana diferent, perquè conta-mos un poc, Marc, en què consisteix?
2: Sí, pues ja tot enllestit per rebre els participants aquest mateix dissabte. I, pues, bueno, el Trail Menorca Camí de Cavalls és una experiència que ja, com m'heu dit, és aquesta tercera edició, una experiència que el que pretén és pues, mostrar tot el que és la carrera des de dins, a part de, per suposat, entrenar i millorar el rendiment esportiu, però sempre enfocat cap a la carrera de Camí de Cavalls i, sobretot, descobrir pues, tot el que amaga aquesta carrera en el seu darrere i tot el que és el camí de cavalls.
1: Clar, i sabem que la cursa camí de cavalls esgota dorsals, és una de les proves més importants de Menorca i de pràcticament tot el calendari, podríem dir, de trail, però qui ve aquest cap de setmana? Perquè m'imagino que no tothom deu poder compaginar, no? Es venir uns mesos abans a tastar un poc el que farà després a la prova.
2: Sí, pues, evidentment ha d'encaixar dins el calendari de les persones i ha de poder encaixar dins la seva vida quotidiana, però pues, cada setmana tenim des de una persona que ve de Suïssa, per exemple, i després també tenim participants que venen des d'aquí al costat de la illa veïna, que és Mallorca.
1: I quan arriben, i el que feis és això, no? Sortir un poc a entrenar, a tastar un poc el que se trobaran el dia del trail de cavalls, del camí de cavalls.
2: Sí, una part important és la part d'entrenament, per suposat, que per el que es prepara la carrera, però una altra part, i que també és molt rellevant, i jo considero que quasi ets aquí sempre me sol sorprendre més, és aquesta part de convivència i aquesta part d'ambient que intentem fomentar a partir doncs, de l'esport i de l'entrenament, no? Però sempre a cada edició és veritat que m'he enduit moltes coses positives, jo mateix com a entrenador, que ja sé Lucas, que ja sé, o sigui, com a director, que sóc el qui ho organitza, vull dir, no m'ho vull imaginar la gent que ve com a participant, doncs, també la quantitat de coses positives que se pot endur, perquè al final allà feim comunitat, ve gent que té pues, dificultats i que té moltes coses també a portar, i entre tots pues, mos retroalimentam i feim pues, que mos aniguem amb millores i amb altres maneres de veure les coses.
1: Sí, sí, és, diguéssim, una concentració, no? Uns dies de concentració, on a banda d'entrenar com bé deia, conviviu, i és una forma també d'intercanviar experiències de gent, ho deies, de diferents països, i a més vosaltres aportar aquesta part professional, no? Es deuen sorprendre sobretot aquests que hi participin també per primera vegada, que m'imagino que sí que en aquesta edició n'hi ha, no?
2: Sí, exacte, sempre hi ha qualque participant que no ha vingut mai, o qualque participant que no coneix ni siquiera la carrera o que no coneix ni siquiera Menorca. Llavors, sempre sent una sorpresa molt, molt, molt positiva, tant per lo que és l'experiència, però i com per suposat de lo que és Menorca i el camí de cavalls, que el bo que té també és camí de cavalls i aquesta experiència és que es adapta a tots els nivells. I per tant, el que intentem és fomentar la pràctica de trail i per mitjà pues, del camí de cavalls.
1: Ja, i a més, conèixer un entorn idíl·lic, conèixer Menorca, que molts d'ells no la coneixen, també és una forma ideal, no? Fent esport i practicant per la cursa.
2: Exactament. Què t'he de dir? No hi ha millor manera que conèixer Menorca i poder fer esport que el camí de cavalls. És, sí, és un planazo, que diria.
0: A més que hi ha molt de nivells, no? Perquè jo tinc, és a dir, conec gent que fa la trail més complicada, no? Que és aquella que són moltíssimes d'hores, i després tinc amigues que és veritat que se preparen igualment.
1: Sí, però
0: que la fan caminant,
1: curtes,
0: distàncies,
1: sí,
0: més curtes.
1: Un poc per tothom, Marc.
0: Sí, per tant, sí, crec que d'aquestes proves, Marta, d'aquesta secció, que molt d'oients que m'ho escolten segur que estan apuntats.
1: De ben segur que sí, i si no, Marc, ràpidament, no, crec que no deuen tenir temps, no? O sigui, per apuntar-s'hi o afegir-s'hi. És un grup reduït, no?
2: És un grup reduït, exactament. Bueno, encara, com que queden un parell de dies, si qualcú s'anima a darrera hora, pues, mirarem de gestionar-ho, però la veritat que les places pues, sempre van un poc justetes. El que prioritzem és precisament això, fer un grup reduït i fer que l'experiència pues, sigui el més enriquidora per tots.
1: I ho gaudiran els que hi estiguin ja inscrits. Marc López, moltíssimes gràcies des d'aquesta Trail Menorca Training Camp. Que sigui un èxit.
2: Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Bon dia.
0: Adéu. Bon dia. Espero que faci bon temps. I
1: si no, els és igual, aquesta gent.
0: Per aigua.
1: Igual, no? Nosaltres som per aigua.
0: Marta, gràcies.
1: De res, adéu.
0: Us deixem aquí, vos deixem en l'informatiu migdia. Fins demà.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Ja hi ha data per la vaga general anunciada pels sindicats per reclamar salaris suficients que els permetin als ciutadans accedir a un habitatge. Serà dia 11 de novembre, dos dies abans que comenci la campanya per les eleccions generals del 29N. La protesta la convoquen els sindicats majoritaris i d'altres, com CGT i SIC, canalitzen així una petició del sindicat d'inquilines que mantenen encesa la metxa que es va prendre amb el cas Mari Carmen amb manifestacions des de fa setmanes arreu de l'Estat i acampades en algunes ciutats com Palma. La mobilització no afluixa malgrat el segon intent del govern espanyol per aprovar els decrets d'habitatge avui publicats al butlletí oficial de l'Estat. El primer, el que té més números de ser aprovat i que inclou mesures contra l'especulació i l'aturada dels desnonaments a vulnerables, entra en vigor demà. El segon ho farà a meitat de novembre. Amb dos han de passar per la Diputació Permanent per ser convalidats. En uns moments ampliem aquestes qüestions que marquen l'actualitat, però aquest dimecres 7 d'octubre hi ha altres notícies que avançam en títols amb Olivia Navarro i Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
1: L'ha acusat de matar la seva dona amb 66 ganivetades al coll d'en Rabassà, alega defensa pròpia.
3: George Virgilio Teiano ha afirmat davant el jurat popular que va tenir un rampell i que li va clavar el ganivet que la víctima, segons la seva versió, hauria tret dins el cotxe en què viatjaven tots dos amb la filla de 2 anys. El processat ha dit textualment que ell no és un assassí, que duia el dimoni de dins.
1: Pressió humana sense aturall.
4: El juliol s'ha produït un nou rècord de població resident i visitant a la vegada a les Balears. Es va costar els 2,1 milions de persones les darreres dues setmanes del mes després de créixer un 1,45%.
1: Acord unànime pels festius d'obertura comercial de 2027.
3: Avui governs i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Dia 26 de desembre queda fora del calendari, haurem de tancar. Els ajuntaments, en tot cas, podran substituir 12 d'aquests dies per festes locals.
1: Els metges ajornen la seva vaga.
4: El motiu, la convocatòria de les generals fa decaure el projecte de llei de l'Estatut Marc, centre de la protesta del col·lectiu. Així tot, mantenen el conflicte viu i afirmen que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions.
1: A partir de les 2:30 arribar la informació més propera, ho farà amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca continua tancada l'avinguda Gabriel Alomán, sentit passeig marítim a Palma, a causa d'un clot que ocupa els 3 carrils de la calçada. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. L'incident que està provocant fortes retencions de trànsit al centre de la ciutat durant tot el dematí s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davant la vorera a l'altura de la caserna militar. Els operaris de Malla treballen amb la previsió de reobrir el trànsit damunt les 4 de l'hora baixa.
1: Nou revés judicial per l'Ajuntament de Ciutadella per fer per a vianants la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que van obligar, recordem, a reobrir la plaça al trànsit i recuperar-ne els aparcaments. L'Ajuntament, a més, haurà de pagar 2.000 euros de les costes judicials als 22 empresaris que van denunciar la pacificació de la plaça.
1: A Eivissa, la costa de la badia de Portmany ha tornat a patir episodis de vessaments després de les fortes pluges del cap de setmana. Carmen Cires, bon dia.
7: Bon dia. L'associació Salvem Sabadia ha denunciat que diversos punts de Cala de Bo han quedat afectats per aigües residuals. Reclamen separar les xarxes d'aigües pluvials i fecals i construir tancs de tempesta. També demanen més responsabilitat ciutadana amb l'ús de tovalloletes i altres residus que no s'han de llençar al vàter.
1: Pel que fa als esports, Miqui Tous, bon dia.
8: Bon dia.
1: El Mallorca ja prepara el partit contra les Palmes i ho fa amb moltes absències.
8: La plantilla s'ha exercitat avui a Son Bibiloni encara sense els internacionals Valle, Lubumbo i Beristrom. Tampoc s'han entrenat els lesionats Luna, Morlanés i Roca. Aquest darrer va passar ahir per la sala d'operacions. I també en futbol, que amb misses va gaudir a nit amb la selecció espanyola sub-21. Espanya, tot i començar perdent, va golejar Romania per 7-1 i certifica la classificació per a l'europeu com a primera de grup, i la selecció absoluta s'ha classificat per als quarts de final de la Lliga de les Nacions després de guanyar per 1-2 a Croàcia.
1: Ja ens ho va dir ahir en Marc Alenté i en aquesta hora avui arribava un canvi de temps. Així està des d'aquesta matinada amb unes tempestes que han deixat alguns incidents lleus i que en aquesta hora han fet activar l'avís groc a tot l'arxipèlag. Què ens espera per avui cap vespre, Marc? Bon dia.
2: Bon dia, Idai. Per avui cap vespre el que ens espera és que encara continuïn aquestes immediates hores arruixats, fins i tot aquestes tempestes, però així com vagi avançant el cap vespre i ja sobretot entrat a l'hora baixa i el vespre, anirà menys. La situació s'ha d'anar tranquil·litzant. De manera puntual encara hi podria haver qualque arruixat, però molt més feble i aïllat, pendents, per tant, aquestes immediates hores encara d'aquestes tempestes que principalment esperam que afectin punts de Mallorca i també de Menorca, unes pluges, uns ruixats que ja han deixat de manera puntual més de 20 litres per metre quadrat amb un curt període de temps. El vent aquestes pròximes hores s'ha d'intensificar, vent de llebeig que bufarà moderat, per tant, també es notarà la situació marítima més alterada cap en el sud i oest de les illes. Per demà, dijous, encara restes d'inestabilitat més localitzada i preferentment cap a punts de Menorca i també del nord de Mallorca. La resta tindrem més ullades de sol i atenció que entrarà la tramuntana, sobretot a partir del capvespre i mestral en el sector de Mallorca, Eivissa i Formentera. Per tant, s'altera la situació marítima i continua davallant la temperatura, sobretot a partir de demà capvespre.
1: I com sempre, el mal temps afecta la circulació viària, és hora de sortida de les escoles, moment per tant complicat. Com està el trànsit en les principals vies en aquest moment, Olivia?
3: Idò, no teníem aprovant que fos hora punta, també plou i això evidentment provoca més retencions del que sol ser habitual. Ara mateix troben trànsit lent a l'autopista de l'aeroport, el tram entre el Coll d'en Rabassa i l'aeroport en ambdós sentits hi ha molta retenció, també al segon cinturó, sobretot per venir des de Sant Ferriol fins a l'autopista de l'aeroport. A més, també trobem amb bus habitual en aquest cas, a l'accés de la via de cintura des d'Inca, també per arribar a aquesta via des de la carretera de Valldemossa, ja que en aquest cas, a més, coincideix a la sortida dels estudiants de la UIB o també dels treballadors de Son Espases. Però on més complicacions trobem a aquesta hora, com sempre, via de cintura, direcció aeroport, a la zona entre Col·legis i Son Hugo, i a més, també important, justament avui hem de tenir en compte que encara, ja ho deia el nostre company Juan Luis Marcos, està tancat un tram d'avingudes cap a la mà, a la zona de l'escola graduada, per aquest sotrac que s'ha obert i que està col·lapsant aquesta artèria en els dos sentits a tota la ciutat. El col·lapse ja comença a la plaça d'Espanya, arriba gairebé fins a la mà en els dos sentits, per tant, ja sabeu, molta paciència, molta precaució i cerqueu alternatives si és que heu de circular per aquest punt.
1: Idò, preneu nota amb aquest missatge de prudència. Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:08.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: La Confederació de Sindicats d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge. És una data que es confirmarà en tot cas avui hora baixa la reunió que mantindran amb la resta de plataformes, ja que només la pot convocar una organització sindical amb implantació al territori. I en aquest cas seran la UGT i Comissions Obreres que ja han manifestat el seu suport a l'aturada.
3: De moment no. A aquesta hora el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, en declaracions a Televisió Espanyola, ja dona aquesta data, l'11 de novembre, pràcticament per tancada.
9: Tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas, con este movimiento que surge en el entorno de los temas de vivienda, también con el resto de organizaciones sindicales que quieren estar presentes.
3: Mentrestant, el govern estatal ha manifestat el seu respecte a les protestes que es convoquin. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, a més, assegura que comparteix els motius de la convocatòria.
10: Compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible. Creo que son el resultado de un sentir muy generalizado, de un consenso muy global dentro de la sociedad española.
3: I qui pot arribar a compartir el fons, però no les formes, és el Partit Popular. El seu portaveu nacional, Borja Sémper, amb declaracions a Ràdio Nacional, l'ha considerada una vaga política.
11: És una vaga política. Si no, no se manifestarían contra la oposición. Los sindicatos, 8 años después, han caído de la cama, al menos los líderes sindicales. Lo que no tengo tan claro es que se hayan caído del lado correcto de la cama. Y creo que hacen un flaco favor al movimiento sindical. Creo que la utilización partidista del movimiento sindical hace un flaco favor a la credibilidad de los sindicatos.
3: I una reacció més, en aquest cas de la patronal, la vicepresidenta de CEPIME, de la Confederació de Petites i Mitjanes Empreses, també integrada a la COE, lamenta la convocatòria d'una vaga quan diu no obeeix a motius laborals. Són declaracions d'Àngela de Miguel a Televisió Espanyola.
12: Los pequeños empresarios, que es que no entendemos por qué ahora nos convocan una huelga general por un tema que, aunque quisiéramos, no tenemos ninguna capacidad de solucionar y, por supuesto, que queremos solucionarlo, como todos los ciudadanos españoles.
1: Així doncs, aquesta és la darrera hora d'una vaga que es convoca malgrat l'aprovació dels decrets d'habitatge i que ha conduït a una mobilització social que no afluixa. Les persones acampades a la plaça d'Espanya de Palma els consideren insuficients, aquestes normatives, i asseguren que seguiran lluitant pel dret a un habitatge digne. Diuen que continuaran mobilitzant-se, tot i que reconeixen que s'han començat a fer canvis des de dalt.
4: Expliquen també que estan preocupats davant la incertesa, es mostren però segurs de que participaran en la vaga i el reconforta el suport popular que reben.
13: Creiem que les coses han canviat, sobretot el que creiem que ha canviat més és la participació de la gent davant d'aquest moviment. És molt difícil a vegades que les persones mos comencem a moure i comencem a actuar davant les situacions que considerem injustes, i creiem que aquest ha estat el canvi més important, que la gent s'ha començat a mobilitzar per uns drets que són bàsics.
14: Que vagin els alquilers, els pisos, i ajudar a tothom que puguem. Mira la Mari Carmen, mira la que la vàrem ajudar. Si no se pot, la vàrem mateix estaria de fora.
1: I des de l'esfera política, les Balears, més per Mallorca i el PSIP, ja han donat el seu suport a la vaga general.
4: L'ecosobiranista Ferran Rosa considera que els socialistes han impulsat ara els dos decrets de l'habitatge només per interès electoral. El socialista Iago Negueruel ha defensat que la vaga reivindica acabar amb la problemàtica per accedir a un habitatge que ha d'anar acompanyat de millores salarials.
15: I el PSOE fa 3 anys no va voler fer absolutament res. Ara que venen eleccions i ara que hi ha pressió al carrer, se mou. Nosaltres celebrant que se moguin, el que sí que els demanaríem és que deixin de moure-se exclusivament per interès.
16: Lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras de este país son mejores salarios, a los que la COE se niega. Está entregada a que Feijóo le haga el programa electoral para suprimir las bajas, para que Vox y el PP empiecen a privatizar las pensiones y a seguir negando vivienda a los trabajadores.
4: Per part de la dreta, Manuela Cañadas de Vox ha criticat la convocatòria de vaga, mentre que Sebastià Sagreras del PP la respecta i recorda, diu, que el Partit Socialista fa 8 anys que governa Espanya.
17: Cuando Sánchez convoca elecciones, van a convocar una huelga general contra la oposición. O sea, lo nunca visto.
18: Respectant qualsevol tipus de manifestació, i seria insòlid que les manifestacions anessin contra els partits que no han tingut la capacitat de governar durant aquests darrers anys a l'estat espanyol.
1: I mentre es prepara una vaga, se n'ha desconvocat la dels metges, l'aturada indefinida que teníem prevista a partir del 28 d'octubre per reivindicar un estatut marc propi. I s'ha fet, que s'ha pres aquesta decisió a causa de la convocatòria anticipada d'eleccions. El col·lectiu, però, manté el conflicte viu i afirma que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions.
4: El comitè de vaga entén que amb l'avançament dels comicis generals l'escenari de negociació canvia totalment. L'actual projecte de llei defensat per la ministra Mònica García de Cau i fins a la formació d'un nou govern no existeix un interlocutor vàlid per negociar el marc normatiu propi que els metges reivindiquen. El col·lectiu demana, això sí, als partits polítics que incloguin aquest conflicte laboral en els seus programes electorals i avança que reprendrà les exigències i les negociacions en l'executiu que surti de les urnes. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic.
19: Por responsabilidad, por coherencia y por ética, y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no?, y todo el problema que les generan los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
4: Recorden que els metges demanen el fi de l'explotació que suposa, diuen, les guàrdies obligatòries, una jubilació que concordi les càrregues de treball i una classificació professional que reconegui la qualificació i la responsabilitat del col·lectiu.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Són les 2:14. De moment no hi ha data per a la convalidació per part de la Diputació Permanent dels dos Reial Decret Llei de l'Habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres i que avui s'han publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. La primera reunió de l'òrgan de guàrdia del Congrés serà el divendres de la setmana que ve, dia 16 d'octubre, però no s'han inclòs aquests dos decrets a l'ordre del dia. En aquesta convocatòria està previst que debatin i votin mesures per pal·liar els efectes de la Dana i les que es va aprovar la setmana passada per fer front a les conseqüències de la crisi a l'Orient Mitjà. Mentrestant, Olivia, avui hem conegut la lletra petita de les mesures al Butlletí Oficial de l'Estat de moment, però cap dels dos encara no ha entrat en vigor.
3: No, no han entrat perquè, segons els textos publicats avui, el primer, que és el que recull el gruix de mesures contra desnonaments o mesures per afavorir l'accés a l'habitatge per part de col·lectius desafavorits, entrarà en vigor demà. És el que posa el text. El segon, però, que és el que preveu la renovació automàtica dels contractes, no ho farà fins al 15 de novembre.
1: Pel que fa al contingut del primer, el que té més opcions de sortir endavant, perquè el segon no li dona suport al PNB, inclou algunes novetats. El segon, en canvi, es limita a introduir correccions tècniques per donar més seguretat jurídica.
3: I entre les novetats del primer decret, a més dels 10.000 milions d'euros per donar préstecs per les entrades dels habitatges, es crea també un nou fons d'habitatge d'impacte social, 400 milions d'euros per atraure la inversió constructora. També s'inclou un nou article que regularà específicament la publicitat immobiliària i obligarà a publicitar, a més de l'anunci de lloguer, el que costaria aquell lloguer amb l'índex de preu de referència. També hauran d'afegir la renda de l'anterior contracte i si el llogater és un gran tenidor. A més, pel que fa a les limitacions de compra cap als fons voltor, s'estenen fins al 2031 i no fins al 2029, com recollien la primera versió d'aquest decret.
1: I doncs, el capítol de reaccions, el Cercle d'Economia de Menorca considera insuficients aquests decrets, que un dels quals, recordem, entra en vigor demà, Axel.
6: L'entitat sosté que aquestes regulacions han d'aplicar-se en moments de molta pressió, però han de ser temporals i acompanyades de polítiques per ampliar l'oferta. És a dir, hi ha d'haver mesures per incrementar el nombre d'habitatges disponibles. El president del Cercle d'Economia de Menorca és Miquel Àngel Casasnovas.
20: Que aquestes mesures de regulació poden ser útils en determinats contextos de tensió, evidentment ara ho és, però bueno, no hem de perdre de vista, però, que aquestes intervencions han de ser temporals, selectives i complementàries a les polítiques d'oferta. I que sense oferta, la regulació no resol el problema. Per tant, el problema no crec que ho resoldrà dos decrets fins a la quarta.
6: Apunta també que la població de Menorca ha crescut un 40% en els darrers 25 anys i que els nous models de família accentuen la demanda d'habitatge. I a tot plegat, cal sumar-hi, diu, la necessitat d'importar mà d'obra per atendre el principal motor econòmic de l'illa, com és el turisme.
20: Sembla que el dèficit d'habitatge en aquest moment és el 15% i en les mesures que en aquest moment ja no crec que se solucioni. A més, tenim un sistema productiu que funciona a base d'implementar la mà d'obra, que bàsicament i en aquest moment d'immigració és previsible que en els pròxims anys neguem encara a una major població en un Menorca.
6: Per fer front al repte de l'habitatge i d'altres, com la manca d'aigua, el Cercle d'Economia demana sentit d'estat i que els principals partits deixin de banda les diferències i cerquin consensos en qüestions que afecten tots els ciutadans.
1: En canvi, l'advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca, Glòria Olmos, ha negat avui en declaracions a l'informatiu Matí els efectes negatius que moltes veus adverteixen que tindrà el decret sobre l'oferta de pisos de lloguer. La lletrada afirma que els preus són tan elevats que amb oferta o sense, ara mateix, no es poden pagar.
21: En este momento no estamos en el punto de el tiempo del alquiler, sino estamos en el punto de el precio del alquiler. Podemos pagar el alquiler que hay en el mercado en este momento. Pues como no se puede pagar, es que creo que en ese sentido no va a tener efecto.
1: La plataforma assegura que la casuística i els perfils afectats pels desnonaments que arriben a l'entitat són molt diversos, però diu Olmos que ara mateix no són majoritàriament per impagament de lloguer, sinó perquè vens el contracte i econòmicament no es poden permetre una alternativa.
21: El perfil es muy variado, no simplemente, o sea, es transversal en la sociedad, no simplemente es personas que tienen una situación de vulnerabilidad, porque la mayoría de los desalojos pueden ocurrir porque se resuelve el contrato, no se prorrogan los contratos el inquilino no encuentra una alternativa y no queda más remedio que ir al juzgado.
1: Són les 2:19, fem una petita aturada i tornem amb la crònica judicial.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
7: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Ho dèiem en titulars, l'acusat d'assassinar la seva parella a Can Pastilla l'any 2024 ha reconegut que va matar Maria del Rosario, però ha assegurat que no és un assassí. Diu que no va planificar l'atac i que va actuar en defensa pròpia. Seguint la vista oral a l'Audiència Provincial de Palma hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia, Carme.
22: Bon dia.
1: Què més ha dit durant l'interrogatori al processat?
22: I davant de respondre les preguntes del president del Tribunal, David Fernández, i del seu advocat, Llorenç Gomila, l'acusat ha llegit un escrit de defensa que ha preparat. Ha dit que el dia que passaren els fets va quedar amb la seva dona, tot i tenir un ordre d'allunyament. Després ha afirmat que anaren a cercar la seva filla petita, l'Escoleta, i ha assenyalat que una vegada eren dins del cotxe, la víctima va començar a discutir amb ell. Ha assegurat que Maria del Rosario va treure un ganivet de dins la bossa i li va fer un tall a la mà. L'acusat ha assegurat davant dels membres del tribunal jurat que va actuar fruit d'un rampell en defensa pròpia. En paraules textuals ha dit: vaig perdre el cap, no record res, duia el dimoni dins meu. Per acabar, ha demanat perdó a les seves filles, ha plorat i ha assegurat que es mereix molt més que el que demana el fiscal per ell. La fiscalia, recorda molt, li reclama una pena de 27 anys de presó.
1: També han declarat diversos pèrits, un és el metge que va practicar l'autòpsia a la víctima, Carme.
22: Si aquest metge forense ha assegurat que l'acusat va atacar amb una força significativa a Maria del Rosario, qui va pegar 66 ganivetades. En un primer moment, el perit ha dit que la dona es va poder defensar, ha assegurat que l'acusat, però després va seguir apunyalant-la una vegada estava ja inconscient. També ha declarat una psicòloga de l'IMAS que va atendre la filla gran, la que tenia 9 anys en el moment dels fets. L'experta ha assegurat que a la casa es vivia un clima de por i de terror per l'exposició continuada a la violència masclista que l'acusat exercia contra sa mare. De fet, la menor li va relatar episodis d'agressió de l'acusat de son pare contra sa mare.
1: Gràcies, Carme, en directe des de l'Audiència Provincial. Mentrestant, els 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del Pablo segueixen declarant a la seu policial. Divendres, els investigadors tancaran l'atestat i els asseguren davant del jutge.
4: Pablo Campos, patriarca del clan, és el principal investigat d'una causa on també hi ha la seva dona, dos dels seus fills i el seu gendre. És la quarta gran operació policial contra aquest grup que controla la droga al barri de la Soledat. El Pablo ja va ser condemnat a 3 anys i mig de presó després de ser detingut en 2021 en una operació similar.
1: Són notícies d'un dimecres en què estem molt pendents de com evoluciona el temps. Fins ara s'han registrat 8 incidents des d'aquesta matinada a Cap de Greu, la majoria a Calvià. L'AEMET manté a aquesta hora l'avís groc per pluges i tempestes fortes a totes les illes i insisteix en la possibilitat que el front es torni a intensificar.
4: El municipi mallorquí de Calvià ha estat, com dèiem, el més afectat per les pluges, amb arbres caiguts damunt de calçada i algun tall en el subministrament, res greu. A Palma, per precaució, l'Ajuntament ha tancat fins a les 5 de l'hora baixa els parcs de la Ribera, Can Terrés i Bellbé. Tot i que l'avís ha baixat a groc, l'AEMET insisteix a demanar precaució, igual que emergències de l'1-2, ja que encara hi ha perill de tempestes curtes localitzades, però molt intenses. Eduardo Parga és el coordinador del Centre centre d'emergències.
2: Con la entrada en la isla se ha ido disipando, dejando pues un 7 incidentes de escasa importancia. A estas horas el nivel de aviso ya ha bajado a amarillo, por lo tanto el nivel del plan ya también lo bajamos a índice de gravedad cero.
4: L'AEMET informa que la inestabilitat continuarà demà dijous, quan el temporal es desplaçarà previsiblement al nord de Mallorca i Menorca.
1: Idò, malgrat el mal temps de les darreres hores, hem de parlar d'una nova arribada de persones migrants en embarcacions irregulars, totes al sud de Mallorca, des de les 10 i mitja d'ahir vespre fins a les 3 d'aquesta matinada han estat rescatades un total de 87 persones que viatjaven en 5 barques.
4: Tres han estat interceptades a la costa de Santanyí, mentre que les altres dues varen ser rescatades al sud de Cabrera. Del total de persones localitzades, 39 són d'origen magrebí i 48 provenen del sud del Sàhara.
1: Ho dèiem en titulars, les Balears registraren durant el passat mes de juliol un nou màxim de pressió humana. Es va acostar als 2,1 milions de persones les darreres dues setmanes, concretament del 17 al 31 de juliol, després de créixer un 1,45% en un any.
4: Segons les darreres dades de l'Ibestat, les illes varen fregar els 2.080.000 persones, una xifra mai vista un mes de juliol a les Balears. Això representa 29.800 persones més que el juliol de l'any passat i el pic màxim de pressió es va viure el dia 31 de juliol. L'índex de pressió humana va augmentar a totes les illes, però especialment a Mallorca, on va créixer un 1,7%. Si ho comparam amb ara fa 20 anys, aquest mes de juliol hi va haver un 18% més de gent entre residents i turistes que el juliol del 2006.
1: I ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial en festius per l'any que ve. Els han consensuat govern i agents socials, destaca el dia de les Illes Balears, el 1 de març.
4: També s'han fixat el 3 i el 17 de gener, el 25 de març, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre i el 6, el 12 i el 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi però en pot enviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
8: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
0: Informatiu migdia, IB3 Ràdio.
1: Dues i 27 minuts. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, abona els dubtes del sistema de vot per correu, tal com ja havia fet la presidenta de la Comunitat de Madrid. Són declaracions avui a Ceuta, on ha donat per encetada la seva precampanya electoral. En aquest sentit, Feijóo ha fet una crida al vot massiu i proposa millores per incrementar la transparència del sistema.
9: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Per cert, que respecte de les eleccions del proper 29 de novembre, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ja ha descartat donar suport a una investidura del socialista Pedro Sánchez.
4: Declaracions que contrasten amb les que va fer ahir la seva portaveu al Congrés, Miriam Nogueras, que serà candidata de nou i que ahir va descartar, en canvi, donar suport a un possible govern de PP i Vox. Paraules de Jordi Turull avui a TV3.
23: Pedro Sánchez, nosaltres ja anem escaldats. És una persona que no ha complert, és una persona que només mira per ell, és una persona que juga al dia a dia i que fa polítiques per cada vent. Nosaltres hem sortit absolutament escaldats.
1: El Constitucional notifica al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
4: És l'escrit en el qual la majoria progressista va donar suport a la ponència del president Cándido Conde Pumpido, favorable a amnistiar també el delicte de malversació. Una vegada rebuda la notificació de la sentència de l'acord de garanties, l'alt tribunal ha d'estudiar i decidir sobre la seva aplicació. El jutge Llarena, tot i que ha suspès l'ordre de crida i cerca per l'expresident català i dos dels seus consellers, Procés, Toni Comín i Lluís Puig, encara ha de decidir si els aplica l'amnistia.
1: I la Fiscalia demana a l'Audiència de Madrid que absolgui Begoña Gómez.
4: La dona del president Pedro Sánchez seurà al banc dels acusats davant un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El fiscal ja ha presentat l'escrit de conclusions provisionals en el qual manté la mateixa posició que ha defensat des que es va iniciar el procediment. Manté que els fets narrats no són constitutius d'infracció penal i, per tant, sense delicte no hi ha autor i procedeix a l'absolució.
1: Tot això quan Israel ret homenatge a les víctimes dels atacs de Hamas en el tercer aniversari.
4: Supervivents i familiars de víctimes i amics s'han concentrat en l'explanada on es celebrava el festival que va ser atacat per les milícies palestines, deixant 1.200 morts i més de 250 segrestats.
1: En pocs segons, les dues i mitja, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Bon dia, Menorca. El Cercle d'Economia considera pagats els decrets d'habitatge. Sosté que poden aportar solucions puntuals en situacions extremes com l'actual, però demana polítiques a llarg termini per incrementar l'oferta immobiliària. Tot d'una, en donar més detalls.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
6: Entrem en matèria. El Cercle d'Economia de Menorca considera insuficients els decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres i que han d'entrar en vigor demà mateix. L'entitat sosté que aquestes regulacions han d'aplicar-se en moments de molta pressió, com l'actual, però diu, han de ser temporals i sempre acompanyades de polítiques per ampliar l'oferta d'habitatge. És a dir, hi ha d'haver mesures per incrementar el nombre d'habitatges disponibles. El president del Cercle d'Economia de l'Illa és Miquel Àngel Casasnovas.
10: Que aquestes mesures de regulació poden ser útils en determinats contextos de tensió, evidentment ara ho és, i això, però bueno, no hem de perdre de vista, però, que aquestes intervencions han de ser temporals, selectives i complementàries a les polítiques d'oferta. I que sense oferta, la regulació no resol el problema. Per tant, el problema no crec que ho resolgui.
6: Ha apuntat també que la població de Menorca ha crescut un 40% en els darrers 25 anys i que els nous models de família accentuen la demanda d'habitatge. I a tot plegat cal sumar-hi la necessitat d'importar mà d'obra per atendre el principal motor econòmic de l'illa, com és el turisme.
10: Sembla que el dèficit d'habitatge en aquest moment és el 15% i això, en les mesures que en aquest moment ja no crec que se'n solucioni. A més, tenim un sistema productiu que funciona a base d'incrementar la mà d'obra, que bàsicament i en aquest moment d'immigració és previsible que en els pròxims anys neguem encara una major població en un Menorca.
6: I per fer front al repte de l'habitatge i d'altres, com per exemple la manca d'aigua, el Cercle d'Economia demana sentit d'estat i que els principals partits deixin de banda les diferències i cerquin consensos en qüestions que afecten tots els ciutadans.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
6: Més qüestions. La pressió humana creix al juliol i supera les 215.000 persones a l'illa. Això suposa un increment del 0,87% respecte a l'any anterior, la qual cosa es tradueix en 1.800 persones més. És el segon registre més alt de la sèrie històrica, només superat pel juliol de fa 3 anys. No obstant, en l'acumulat de l'anual s'observa com la pressió humana en el que portem d'any és un 2% superior al 2025 i un 3% major que fa 2 anys. De gener a juliol, la mitjana ha estat de prop de 150.000 persones. En aquest sentit, la dada més significativa és que l'increment d'enguany no es concentra només al juliol. Al març, l'augment va fregar el 10% i al maig al 5%. Al conjunt de Balears s'han superat els 2 milions de persones durant el juliol, fet que suposa un increment de l'1,5% i de 30.000 persones més que en el mateix període de l'any anterior. Neix l'Associació d'Empresaris d'Es Mercadal. Per primera vegada s'uneixen per impulsar la modernització del polígon i anar a una en les seves reivindicacions. És una primera passa per tenir un interlocutor únic davant les administracions i agilitzar així també el contacte i les negociacions. L'entitat s'ha creat sota el paraigua de PIME i la secretària és Maria García, que explica les properes passes a seguir.
11: Una vegada tinguem aquesta radiografia o aquesta foto de quina és la situació, ho assegurem en l'Ajuntament i es començaran a prendre decisions de quines són les qüestions que són més prioritàries, quina hi pot haver finançament directament de l'Ajuntament o quines poden anar finançades a través de la llei de polígonos empresarials del Govern Balear.
6: Al polígon de Llinàrits hi ha empreses vinculades a la construcció, una gasolinera, tallers i també parcel·les que són propietat de l'Ajuntament. I no deixem l'àmbit econòmic perquè els representants comercials ja no visiten els negocis de Menorca. De cada vegada hi ha manco botigues de moda i calçat i els comercials ja no els surt a compte viatjar amb les mostres perquè els venedors puguin tocar el gènere abans de fer la comanda. Cada mig any la botiga Marisa de Mo penja el cartell de tancat per compres. A final de mes viatjaran a Barcelona per triar els productes per a la temporada d'estiu de l'any que ve. Ho fan així perquè cada vegada menys representants de marques venen a l'illa. Sentim Conchi Santa Maria.
12: Aquí és una illa petita, tenen pocs comerços o on anar i ja últimament pues, comptats els que venen. Es costen si dels bitllets seria el de menys, és que mentre estàs tancat, evidentment no vens.
6: La botiga Sabates i Complements es troba en una situació semblant. Una de les marques de calçat infantil amb la qual treballa ja no ve a l'illa des de fa 2 anys. Abans abastien 6 comerços del municipi i ara ja només en queden 3 i han passat a oferir-los el producte a través de catàlegs en línia. Joana Real és propietària del negoci.
13: Informàtica sí, està canviant moltes coses. En un principi, pues, ells venien a tenda.
6: Els comerços tèxtils expliquen la importància de poder tocar el gènere.
12: A nosaltres ens agrada tocar el lo i veure pues, com està fet, cosits, les mides.
13: Els models clàssics es fan molt bé i simplement es canvia color i tal. Les tendències, les modes, els nous teixits, això, l'ideal és que ho puguem tocar.
6: Amb l'auge de les marques franquiciades i la desaparició del petit comerç, creuen que els catàlegs en línia i els viatges seran cada vegada més habituals.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
6: A Ciutadella, nou revés judicial per a l'Ajuntament en el seu projecte per fer per a vianants la plaça d'Esborn. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del consistori contra les mesures cautelars que van obligar, recordem, a reobrir la plaça al trànsit i recuperar-ne els aparcaments. A més, haurà de pagar 2.000 euros de les costes judicials. Com a precedent, l'Ajuntament va tancar la plaça d'Esborn al trànsit per Sant Joan de l'any passat, una decisió que un grup de comerciants va recórrer als tribunals. El Tribunal Superior de Justícia va ordenar reobrir-la als vehicles i recuperar els aparcaments de manera cautelar, perquè considerava que la mesura no s'havia tramitat de manera correcta. Després de diversos recursos, els cotxes van tornar a la plaça el setembre passat. Ara, el Suprem manté aquesta situació. Es pot continuar circulant i aparcant a Esborn. Serà el procediment judicial de fons, que s'està tramitant, el que haurà de decidir de manera definitiva si la plaça pot o no tornar a ser per a vianants. I encara a Ciutadella, dues empreses aspiren a fer-se amb la gestió de l'Escola de Música Municipal. La licitació avança a bon ritme, tot i que encara hi queden unes setmanes perquè els 600 alumnes matriculats puguin iniciar les classes. El calendari que contempla l'Ajuntament és que al novembre es pugui començar el curs. L'endarreriment en l'adjudicació d'aquest nou contracte és el que provoca que les classes no hagin pogut començar el 15 de setembre com era habitual. Ara, una vegada finalitzat el termini per presentar ofertes, s'està analitzant cada un dels projectes educatius. Una vegada els tècnics hagin fet les valoracions corresponents, es podrà avaluar l'oferta econòmica. Serà aleshores quan s'escollirà el guanyador i s'iniciarà el procés per a l'inici del nou curs. La licitació també entra en la gestió de la banda de música. En aquest cas, s'hi ha presentat una empresa, l'agrupació musical que ho portava els darrers anys. En total, el contracte serà inicialment per 2 anys, per un import superior als 500.000 euros.
14: A Maó, aquest migdia s'ha reobert la costa de Ses Piques, que dona accés a Maó des del port. Ho ha fet després de 3 setmanes d'obres. La via estava tancada des del passat 9 de juliol, després del despreniment del mur d'una propietat privada que va envair la calçada i presentava perill de més esfondraments. Els treballs ja han reparat i garantit la seguretat de l'espai. La costa és l'únic accés directe que hi ha entre el port i la ciutat. I ingressa a presó un home per un delicte contra la salut pública. La Policia Nacional de Ciutadella va detenir aquest home per portar 337 grams de cocaïna a sobre. Va ser en un control rutinari de vehicles. En aturar-lo, li van detectar diversos envoltoris amb droga, alguns a sobre i d'altres amagats a l'interior del cotxe. El jutge ha decretat per a ell presó provisional.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
14: Dues i pràcticament 40 minuts, la vaca vermella menorquina es multiplica per 6 en 25 anys. La raça guanya exemplars i reproductores, però encara està en perill d'extinció. Per donar a conèixer la seva carn, aquest cap de setmana tornen les jornades de vedella vermella menorquina. És una nova cita amb la gastronomia i el producte local. La fira s'allargarà fins al cap de setmana que ve. 14 restaurants incorporen a les seves cartes plats elaborats amb carn d'aquesta raça autòctona. Sentim Toni Sant Celoni, el president de l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca.
15: Els restaurants també aposten per aquest producte per tenir les seves cartes i això, evidentment, pues, dona una satisfacció d'anar promocionant aquest producte que té molt bona acceptació.
14: És una de les principals cites de promoció de l'Associació de Ramaders de Bestiar Boví de Raça de Menorca, una raça pròpia de l'illa que, tot i haver millorat la seva situació, encara està en perill d'extinció, tal com explica la consellera d'Economia, Maria Antònia Taltavull.
16: No l'han de deixar perdre, tot el contrari, i han de fer molta feina perquè de cada vegada se vagi repartint més a Menorca i a fora de Menorca, perquè ja tenim molta gent que està interessada també a l'illa vecina.
14: Si l'any 2001 hi havia poc més de 400 exemplars, enguany ja n'hi ha a prop de 2.600. Això vol dir que en 25 anys el cens s'ha multiplicat per 6. I la xifra més important és que incrementa el nombre de femelles reproductores. Actualment n'hi ha 1.372, però l'objectiu és arribar a les 2.000. Raül Gonyalons és president de l'Associació de Ramaders de Raça Bovina.
17: Sortir un poc d'esperit d'extinció. Ara encara el que és reproductores no arribem a les 2.000, perquè les 2.000 ja es considera que surt un poc d'esperit d'extinció. El fet que la gent consumeixi la vermella menorquina pues, fa que ajudi a que els animals aquests pues, es conservin.
14: I una altra cita amb la gastronomia és la cinquena edició de la Fira del Formatge Maó Menorca. Se celebrarà del 16 al 18 d'octubre a la plaça Esplanada. Enguany, la fira amplia el nombre d'expositors fins als 37 i també s'exposarà una mostra de vaques i vents. Entre les activitats previstes hi haurà diversos tastos de formatge, tallers d'elaboració de formatges i fogasses, a més de música i activitats dirigides als infants.

0: 2:42, tram final, moment ara per a la cultura. Parlem de cine, de cinema, perquè ahir es va omplir per recordar la Menorca de fa 50 anys, per enyorar-la a través de la mirada de Joan Allès. El Menorca Dogfest va retre ahir homenatge a Joan Allès amb la projecció d'un recull del seu fons documental gravat en Super 8. Sentim el cineasta Antoni Salvador.
1: Vosaltres sou joves i no ho coneixeu, això, però als anys 80... eren molt durs, es volia urbanitzar Macarella, es volia urbanitzar Cal en Turquet, hi havia un centre d'interès turístic nacional, etc etc. I els que lluitàvem contra això ho van fer a través del cine.
0: Ara tot aquest material s'ha digitalitzat i restaurat, ho ha fet el cineasta ciutadellenc Macià Florit.
2: En Joan Allès per jo va ser un mestre, quan jo vaig començar a fer pel·lícules agafant una càmera pels carrers de Ciutadella, el vaig conèixer, jo devia tenir

Darrers instants per la música dels Stop Stop. És la banda britànica liderada pel menorquí Jacob, que actua aquest dissabte al Jazzba. Després de publicar aquest 2026 el senzill Kill the Pedos, Stop Stop enceta una nova etapa artística amb un so més cru, directe i essencial. La banda deixa enrere la formació clàssica amb guitarra per reinventar-se com un duet de baix, bateria i veu. Al ritme de Stop Stop arribem a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: El 17 d'octubre, a les 19:30 hores, el trio Ars Combinatòria du el 47è encontre de compositors a la Fundació Aca de Buja, l'Abans i el Després. Chelsea, Viven i Gubaidulina en diàleg amb dues estrenes absolutes. Taima, de Juan José López Rodríguez, i Breboris, d'Alfonso Casanova.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: En 14 minuts seran les 3. Miqui Tous, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Ho dèiem en títols, el Mallorca ja prepara el partit contra les Palmes i ho fa amb moltes absències.
3: Sí, el conjunt vermell s'ha exercitat avui a Son Bibiloni amb les absències encara dels internacionals i també dels lesionats Luna, Morlanes i Roca. Per cert, Roca va passar ahir per la sala d'operacions. Pel que fa als internacionals, Martin Valiant no va jugar cap minut en la victòria de la seva selecció Eslovàquia per 0-4 contra Moldàvia. Tampoc va jugar cap minut el porter Beristron. Finlàndia va caure per 1-0 contra Bielorússia i Lubumbo sí va gaudir de minuts. Va jugar 68 minuts en el triomf d'Angola contra Malawi. Pel que fa al rival, Les Palmes arribarà a Mallorca sense el seu davanter de referència, José Rodríguez, per lesió i amb una ratxa negativa. Només ha guanyat un dels 6 darrers partits que ha disputat. Adrián Rodríguez, jugador de Les Palmes, espera retrobar-se amb la victòria diumenge a Son Moix.
4: Que la afició, sobretot, que tranquilo, que los resultados van a llegar, estoy seguro, y que al final todo es un proceso. Entiendo que nuestra afición también es un poquito exigente, que tanto a bien como a mal, pero que no tenga ningún tipo de problema, que los resultados van a acabar saliendo.
5: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
6: Benvinguts a Esports 3 en joc. Benvinguts.
5: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
3: I també en el món del futbol ja tenim els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Dimarts, dia 27 d'octubre, a les 9 del vespre, en la Capellera, el Manacor rebrà la visita del Vila-real de la màxima categoria. Dimecres tindran dos partits, a les 7 a Sa Pobla, Poblense, Ceuta, i a les 8 a El Collao, Alcoyà, Mallorca. I per dijous només queda un partit, a les 7 l'Atlètic Balears rebrà la visita de l'Eldense. I la selecció espanyola sub-21 va aconseguir ahir a Eivissa la classificació per a l'europeu de l'any que ve. L'estadi de Can Missa es va gaudir amb el combinat de David Gordó. David Ventura té tota la darrera hora. Bon dia.
7: Bon dia. 3.750 espectadors van gaudir d'una pluja de gols a Can Misses, però el guió del partit va presentar sorpreses. Dominava Espanya, però qui es va avançar va ser Romania. L'Igualada no va arribar fins al minut 34 amb gol de Pablo García. La sub-21 es va haver de treballar molt la victòria. El seleccionador, David Gordó, agraïa el suport del públic.
8: Quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente, a todos los aficionados que...

0: que han venido esta noche o esta tarde a disfrutar con la selección. Darles las gracias por el apoyo, porque cuando se nos han puesto las cosas complicadas al empezar perdiendo, la gente ha empezado a animar, a ayudarnos, a empujarnos y nos ha venido de maravilla.
1: I una vegada oberta la llauna, els gols van arribar i de quina manera? 4 amb només 10 minuts, fets per Jarek, Gonzalo García i Pablo García. El davanter del Racing va marcar el 5è d'Espanya i el seu hat-trick tot just començar la segona part. El festival de gols va continuar amb el segon de Gonzalo García i el 7-1 definitiu d'Iker Bravo, de penal. El mallorquí Obrador va tenir 20 minuts i va entrar substituint a l'ex-mallorquinista Virgili. Escoltem el jugador de Campos.
2: Els teus partits internacionals sempre són molt intensos. Ha estat un pal el que esperava, amb un equip fort i sòlid, però hem seguit les instruccions de l'entrenador, hem duit el partit allà on nosaltres volíem i hem fet un gran partit i hem guanyat aquí i estic molt contents.
1: A la fi, golejada i Espanya que es classifica a l'europeu com a líder de grup.
3: Gràcies, David. I la selecció espanyola absoluta ja té el bitllet per als quarts de final de la Lliga de les Nacions gràcies a la victòria per 1-2 contra Croàcia, en remuntada inclosa. El gran protagonista del partit va ser Miquel Merino. El navarrès va sortir al segon temps i va evitar la derrota amb els seus 2 gols. Són el seleccionador Luis de la Fuente i també el golejador Miquel Merino.
4: Estoy orgulloso por muchos motivos de estos jugadores. Tengo motivos para estar hablando y no terminar. Terminar la rueda de prensa, sí, agradeciéndoles todo su empeño, su dedicación, su comportamiento, su actitud, su talento, todo. Es un equipo, insisto, de agradecerles todo.
5: Es bueno porque sirve para ayudar al equipo y porque tanto yo como muchos compañeros cuando entramos impactamos en el juego y eso es lo que queremos, ser una familia y demostrarlo todos juntos.
6: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
3: Així s'ha acomiadat aquesta matinada Leo Messi de la selecció argentina. Messi ha disputat el darrer partit amb l'Albiceleste, ha estat un amistós contra Benin, on el 10 ha marcat un gol de penal. En total han estat 208 partits i 126 gols, campió olímpic del món i de la Copa Amèrica. Amb tots aquests èxits, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. I en el món del bàsquet, l'Azul Marino torna demà a la competició. El conjunt d'Alberto Antuña, després del seu gran debut, s'enfrontarà a l'Espart Girona, un dels millors equips de la Lliga Femenina. L'equip català, això sí, ve de caure a la primera jornada a la pista de l'Estudiantes. Gabriel Subías, conseller delegat de l'Azul Marino, s'ha mostrat molt content pel debut del seu equip a la màxima categoria.
7: M'ha sigut felicitat per diversos motius. O sigui, el tercer motiu diria, i el menys important és que es varen guanyar, ¿vale? Però per això és el menys important. El més important és veure un moix ple, veure la gent disfrutar i veure l'ambient que se crea allà i la posta en escena que varen fer, me va agradar molt. I la segona cosa que m'ha agradat és veure un equip reconeixible, un equip de qualitat i un equip que va fer un partit de bàsquet molt, molt interessant i molt guapo.
3: Ara toca cercar la segona victòria consecutiva. L'Azul Marino visitarà la pista del Girona demà a les 8 del vespre. Més coses. L'Ajuntament de Palma ha estat escenari de la presentació de la 5a edició del Ciutat de Palma de Taekwondo, que es disputarà el pròxim 17 d'octubre al Velòdrom Illes Balears. S'esperen 800 participants en representació de diferents territorials, a més de taekwondistes d'altres 5 països. S'habilitaran fins a 12 pistes. Antonio Navas és el president del comitè organitzador.
8: El hecho de que cada año equipos y selecciones de diferentes puntos de España y de otros países vuelvan a elegir Palma para competir demuestra que el campeonato ha conseguido hacerse un hueco importante dentro del calendario deportivo de muchos clubes, federaciones y selecciones autonómicas. En esta edición volveremos a reunir a cerca de 800 deportistas con representación de prácticamente todo el territorio nacional y de 5 países diferentes, lo que nos permitirá disfrutar en Palma de un fin de semana de taekwondo de un altísimo nivel.
3: I acabam amb trots. S'ha presentat el Gran Premi del Criador, que es disputarà dilluns 12 d'octubre a Son Pardo. En aquest acte s'ha fet el sorteig dels dorsals dels 16 participants, tots ells exemplars de la generació M i que serà la prova estel·lar de la jornada festiva. També s'ha presentat el trofeu i la manta per al guanyador de la carrera que es disputarà sobre una distància de 2.650 metres.
9: Gràcies, Miqui. Després de la informació esportiva, obrim Plana Cultural.
10: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: I avui aquesta crònica cultural la començam acomiadant una de les estrelles del Hollywood clàssic. Ha mort als 102 anys F. Marie Saint, protagonista de Perseguit per la mort, de La llei del silenci. Saint, Sandra Martínez, bon dia.
11: Bon dia. Són només dos d'una llarga llista de papers que li bastaren per triomfar. El primer, de fet, fou el seu debut, va ser a La llei del silenci, la història de la màfia dels porcs i amb la qual Elia Kazan miraria de justificar allò injustificable, la seva delació a la caça de bruixes de McCarthy. Allà sent seria pura llum, front la foscor turmentada de Marlon Brando. El film, una autèntica joia, aconseguiria 8 dels 12 Oscars a què estava nominada. Un d'ells seria per una embarassadíssima F. Marie que feia broma sobre el fet de tenir l'infant allà mateix. 5 anys més tard li arribaria el paper que l'acabaria de situar com un referent de la història del cinema, un dels millors thrillers d'Alfred Hitchcock, North by Northwest, Con la muerte en los talones o Perseguit per la mort, és encara ara un referent cinematogràfic imprescindible per la música de Bernard Herrmann, per un guió amb cops d'efecte únics, per l'escena de l'avioneta, per un Cary Grant en estat de gràcia i per a una F. Marie Saint impecable.
12: How does a girl like you get to be a girl like you?
13: Lucky I get.
11: D'aquell rodatge sent només guarda bons records del director anglès, contràriament al que passaria amb la majoria d'intèrprets femenines com Tippi Hedren o Kim Novak, de qui no en vol saber les queixes.
14: He was such a wonderful director, gentleman, funny.
11: Èxode, amb Paul Newman, L'arbre de la vida, Montgomery Clift i Elizabeth Taylor foren altres dels seus treballs destacats en una carrera on es va estimar més fer mancofeina i poder estar per la família. Va seguir fent feines esporàdiques, però fins ben entrat als 90 anys, entre d'altres, fou la mare de l'heroi a Superman Returns i també a televisió la mare de nou de Sybil Shepherd a la mítica Llum de lluna. Es retira definitivament de l'actuació per la mort del seu marit, el productor, guionista i director Jeffrey Hayden, amb qui estigué casada 65 anys. Per això aquesta reaparició puntual als Oscars del 2018 per donar un premi fou un autèntic xoc.
14: I just realized something. I'm older than the Academy.
11: Deia F. Marie Saint que era més vella que l'Acadèmia, com ella mateixa feia broma, seguia mantenint la intel·ligència, l'elegància i la gràcia de la seva carrera. Potser, malgrat tot, sí que havia estat una gran estrella.
9: El Museu Es Baluart inaugura demà una nova proposta a la instal·lació específica d'Olimpia Velasco, Claros del Bosque Bellvé, amb la qual l'artista ofereix la seva visió del bosc com un espai de protecció, atenció i cura.
11: Guiada per la filosofia de Maria Zambrano, sotmesa a la força del bosc de Bellvé, les imatges esdevenen cèrcols de fil, la matèria, sacs amb totes les tonalitats de la vida i l'esperança, milers de llavors que s'acabaran escampant pel muntatge on els sons es transformen en fusta i ens acompanyen durant el recorregut amb una sirena. També amb el so de la pluja i amb el de tota casta d'ocells. És un muntatge per aconseguir aquest objectiu.
15: Paisaje, el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de traer el bosque al museo, sino toda la parte, o sea, lo que es la experiencia íntima y lo que supone llegar a un claro del bosque, bueno, que nos llega a nosotros el claro del bosque, ¿no?
11: Claros del Bosque Bellver ha estat comissariada per Javier Peñafiel, s'inaugura demà i es podrà veure fins al 7 de febrer a l'Espai D d'Esbaluart. Que perdí mis manos en Jerez
9: y mis ojos en Roma. I acabem el ritme de Rosalía, el ritme de Lux, ara que el Ministeri de Cultura acaba d'anunciar que és Premi Nacional de Músiques Actuals d'enguany.
11: El jurat ha destacat que el seu darrer disc és una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. L'han guanyat també altres artistes com Joan Manuel Serrat, Sílvia Pérez Cruz o Rodrigo Cuevas. Aquest premi està guardonat amb 30.000 euros.

0: Són les 3, moment per actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimecres 7 d'octubre, dia en què hem conegut la data per la vaga general anunciada pels sindicats per reclamar salaris suficients per accedir a un habitatge. Serà dia 11 de novembre, dues jornades abans que comenci la campanya per les eleccions generals del 29N. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La protesta la convoquen els sindicats majoritaris, però també d'altres com CGT i SIC, canalitzant així una petició del sindicat d'inquilines que mantenen les protestes en forma de manifestacions i acampades des de fa dues setmanes. Les valoracions de la convocatòria han estat, però, ben diferents. El ministre de Presidència comparteix els motius, mentre que el PP rebutja les formes. Són Félix Bolaño y Borja Semper.
2: Compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible. Creo que son el resultado de un sentir muy generalizado, de un consenso muy global dentro de la sociedad española.
3: Es una huelga política. Si no, no se manifestarían contra la oposición. Los sindicatos, 8 años después, han caído de la cama, al menos los líderes sindicales. Lo que no tengo tan claro es que se hayan caído del lado correcto de la cama.
0: La mobilització social no fluixa malgrat el segon intent del govern estatal per aprovar els decrets d'habitatge, avui publicats al Butlletí Oficial de l'Estat.
1: El primer, el que té més números de ser aprovats, inclou mesures contra l'especulació i l'aturada dels desnonaments a vulnerables, entra en vigor demà. El segon ho farà a meitat de novembre. Ambdós, però, han de passar per la Diputació Permanent per ser convalidada i encara no hi ha data. L'òrgan es reunirà divendres de la setmana que ve, però votarà 2 decrets lleis més, el de la Dana i les mesures per combatre els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: I en tot aquest context acabem de saber que l'empresa pública d'habitatge Casa 47 preveu construir 43 pisos assequibles a la barriada de Son Oliva a Palma.
1: Segons un comunicat que acaben d'enviar, el valor estimat del contracte per la redacció del projecte d'edificació frega els 500.000 euros sense impostos i les ofertes podran presentar-se fins al 9 de desembre. Els habitatges comptaran entre 1 i 3 dormitoris, seran de 40 a 90 metres quadrats i formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
0: I els metges ajornen la seva vaga.
1: El motiu, la convocatòria de les generals, perquè fa de caure el projecte de llei de l'Estatut Marc, que era el centre de la protesta del col·lectiu. Així tot, mantenen, segons ha afirmat Miguel Lázaro, el conflicte viu i asseguren que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions.
4: Por responsabilidad, por coherencia y por ética, y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no?, y todo el problema que les generan los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
0: L'ha acusat de matar la seva dona amb 66 ganivetades. El coll d'en Rabassa al·lega defensa pròpia.
1: Ha afirmat davant el jurat popular que va tenir un rampell que li va clavar el ganivet que la víctima, segons la seva versió, hauria tret dins el cotxe en el que viatjaven els dos amb la seva filla de 2 anys. El processat ha dit textualment que ell no és un assassí, que el que passava és que duia el dimoni a dins.
0: Pressió humana sense aturall.
1: Al juliol s'ha produït un nou rècord de població resident i visitant. A la vegada, les Balears es van acostar al 2,1 milió de persones les darreres 2 setmanes de mes. Això després de créixer un 1,45%.
0: Acord unànime pels festius d'obertura comercial de 2027.
1: Avui, governs i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Així, tots els ajuntaments podran substituir 2 d'ells per festes locals. El 26 de desembre queda fora.
0: També molt pendents avui del trànsit. A la informació de servei a Palma, continua tancada l'avinguda Gabriel Alomar en sentit passeig marítim a causa d'un clot que ocupa els 3 carrils de la calçada.
1: I és que, tal com us hem estat contant des de primera hora del matí, aquest incident està provocant fortes retencions de trànsit al centre de la ciutat, amb un embòs pràcticament permanent que va de plaça Espanya fins a la Man en 2 sentits. S'ha produït arran d'una avaria una canonada d'aigua potable situada a la vorera a l'altura de la caserna militar. Els operaris treballen en la previsió de poder reobrir el trànsit d'aquí una hora cap a les 4 de la tarda.
0: Idò, hem arribat a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. A les 4 actualitzem informació amb el butlletí horari. Ara IB3 Ràdio comença Atentol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tenta el número 1254. Heu de saber que avui és la Mare de Déu del Roser.
1: Roseret de roses blanques,

Realment tenim cançons fantàstiques per tot. Bon dia a tothom. Avui és la Mare de Déu del Roser i antigament se celebrava el mes de maig, però el papa Gregori XIII la va traslladar avui. I vos demanareu per què? Idò, per commemorar la victòria a la batalla de Lepant, que va ser dia 7 d'octubre de l'any 1571. O sigui que avui fa just 455 anys de la victòria a la batalla de Lepant i que la cristiandat va atribuir a l'ajut de la Mare de Déu del Roser. De fet, a partir d'aquella victòria, moltes esglésies i convents foren dedicats a aquesta Mare de Déu i aquí, a les Illes Balears, se'n feren de convents dedicats a la Mare de Déu del Roser, a Ciutadella, a Pollença, en Es Castell, o també n'hi ha un a Santanyí. A Palma, a devora de la majestuosa església de Sant Domingo, hi va haver també una capella del Roser que dona nom al carrer de la Mare de Déu del Roser, nom que avui ha desaparegut. Encara més, en el nostre parlar trobam expressions amb la Santa del Dia, com ara acabar com el Rosari de l'Aurora, que es diu quan qualque cosa acaba malament, en fallida, o fins i tot a tocs. El Rosari de l'Aurora era la pràctica de dir o cantar en roser, en processó, pels carrers d'una població a primera hora des de matí. Se solia fer entorn de les festes del Roser, al mes de maig o ara a l'octubre. Però durant la revolució de 1868 a Barcelona i altres llocs, grups d'anticlericals tractaren de rebentar aquestes devocions que acabaven en batalles campals. D'aquí aquesta expressió, acabar com el Rosari de l'Aurora. I a moltes cases de les nostres viles i de la nostra pagesia, les possessions, els vespres sense televisor, ni internet, nen ni corrent i a la claror d'un llum d'oli o d'una espelma, moltes famílies passaven el rosari. Diu també la nostra tradició que les figueres de moro volien sentir passar el rosari, una manera de dir que aquest preuat vegetal, aliment de persones i sobretot de porcs, havia d'estar prop de les cases perquè així rebien qualque pelada de fens que estaven més enfora. Si estaven més enfora, no l'haurien rebut. Així que tot això, avui, aquesta tradició que és el dia de la Mare de Déu del Roser. I heu de saber que dues Mares de Déu hi ha a l'octubre, la del Pilar i la del Roser. Comencem.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

faig un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyam aquí a les ones d'IV3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat. Jugarà amb les paraules, amb la cultura popular i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dimecres, és dia 7 d'octubre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són Ana Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junc.

0: Comenci un dia més aquí a taula. Com anà, Maria Pont, ben trobada?
1: Molt bé, gràcies.
0: I Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia.
0: I Miquel Jun, com anam?
3: Va bé, bon dia.
0: Avui ha plogut, eh?
3: Sí.
0: Però ha plogut bé,
3: sí,
0: per sort. Nostre.
3: Bé, jo per l'autopista m'ha agafat un bon...
1: Jo he vist un bon llanç, m'he com assustada i tot, però som viva, eh?
0: Sí, sí, hi ha hagut qualque incident, però està lleu, per tant, que plogui bé, sobretot, perquè... Amb allò que ha passat a la península, sobretot a zones de Catalunya i València aquests dies, estàvem un poc assustats, però bé, que arribin les pluges a poc i amb bones, i així ho faran aquests dies, segons ens informen. Així que avui en el programa també parlarem de moltes coses. No sé si coneixeu qualque roser.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí. Sí.
0: Se les té conegut tots.
1: A Catalunya n'hi ha moltes, no, de rosers?
3: Sí, però... Aquí, poc
0: o no masses, no?
1: Hi ha més roses, aquí.
2: Una amiga de ben petit, sí? Dels 4 anys.
0: Ai, va,
2: sí, sí.
0: I d'avui fa festa, si la vols felicitar.
2: Això mateix.
1: Un tató, Celestí.
2: Ara en diré molt d'anys.
1: Molt bé.
0: Bona feina. I de mentre... Bé, no, ara no, perquè hauràs de xerrar.
2: Vaja, clar, sí.
0: Quin contingut tenim al programa d'avui.
2: I d'avui parlarem amb el gran escriptor santanyinent Antoni Vidal Ferrando, perquè la nova editorial Moll acaba de reeditar l'excepcional novel·la d'en Vidal Ferrando, Premi Sant Joan de Narrativa, en una edició íntegrament revisada per l'autor, i es tracta del llibre La mà del jardiner.

0: I de la presentació d'aquest volum de la mà del jardiner d'Antoni Vidal Ferrando es durà a terme dijous, és a dir, demà, dia 8 d'octubre, a les 7 de l'hora baixa en el Teatre Municipal de Santanyí.
1: Doncs amb aquest llibre, aquesta reedició, La mà del jardiner, avui parlarem amb Antoni Vidal Ferrando, que entre publicació, noves reedicions, poemaris, no s'atura de crear aquest escriptor de Santanyí, així que voldrem saber com se troba i com li ha rebut, com ha rebut aquesta nova edició d'aquest llibre que l'han reeditat la mar de bé. Però bé, tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè com cada dimecres vos oferirem una paraula en desús, avui una paraula fantàstica que mos arriba del francès, que és polissó o polissona.

0: I aquesta és una mateixa polissona, perquè ho són ben polissones, aquestes mateixes. Sí. No sé si no ho ballem mai, però...
1: No.
0: S'hi poden aferrar fort. Aquesta cançó, avui repassarem aquesta paraula fantàstica, polissó i polissona. Però tenim més temes, Miquel.
1: Sí, el tema del dia d'avui el dedicarem a l'art i copes de Sa Pobla, que se celebra aquest cap de setmana, i de divendres, hora baixa, fins diumenge, en aquest poble hi podreu trobar exposicions, música, art i cultura.
2: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes ver...

0: brillante, muy brillante.
1: Doncs sí, ja començàvem a trescar pel cap de setmana i ja se pot veure Art i Copes. En parlarem avui amb persones que hi formaran part. Però avui també tenim música en aquest programa perquè vendrà el nostre estimat Pablo Sierra amb les cançons dels altres i avui dedicades a un escriptor.
2: Des dels versos en compàs flamenc dels seus primers poemes fins a les síncopes jaceres de la darrera etapa i passant per les tonades que es canten als llibrets del seu teatre, tota l'obra de Lorca està travessada per la música. Aprofitant l'èxit de La Bola Negra, dedicarem les properes dues seccions de les cançons dels altres a repassar l'idili de Federico amb un art que ell, pianista de formació, també conrea.

0: hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic, sorpresa, que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: I de ja ho tenim tot a punt per aquest menú que vos hem preparat al programa d'avui. Maria, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui el tornem a tenir aquí. Ell ja... És un clàssic, és un fitxa d'aquest programa. Avui, a les vies de so, el nostre estimat Joan Jiménez. Joan, moltes gràcies. Mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Doncs sí, ara ja mos toca conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestim.
1: Sí, perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de teatre i, precisament, de pollança.

no sé si tenim un d'aquells programes que els oients ens escriviu perquè vos fa ganes venir aquí a Tèntol. Així que avui hem convidat tres joves de Pollença perquè tenen un projecte en marxa. Aquest projecte surt d'Ana Paula Socias, una pollencina que ha estudiat escriptura a la Universitat de Galway, a Irlanda, i vol dedicar-se a la direcció, així que ha començat a emprendre els seus propis projectes. Ana Paula Socias és escriptora i directora del curtmetratge Unes escales i una rampa, que ara vol dur a escena. És per això que se va posar en contacte amb l'associació Grup Pollencí de Teatre per si els hi feia ganes fer aquesta obra tot plegat. I dit i fet, ja s'han posat en marxa i es preveu que l'obra s'estreni el mes de desembre. A més, na Paula vendrà acompanyada per na Clàudia Martorell, que és actriu protagonista d'aquesta obra i que també forma part del grup Pollencí de Teatre, i també d'en Biel Gomila, que ha fet la fotografia del curtmetratge del qual es basa aquesta obra, que serà ara escènica, i que en Biel ha acabat d'estudiar el grau superior de fotografia i també és el primer projecte seu.

0: Des del grup Pollonzi de Teatre, ara viu una etapa de revifalla i 30 anys després de la seva estrena han tornat a fer l'obra Després de la desgràcia i ho han fet amb gran èxit de públic. Després d'aquesta nova etapa iniciada recentment del grup Pollonzi de Teatre i de l'èxit que ha aconseguit l'estiu passat amb les representacions de Moda Pagesia i aquest estiu, com vos dèiem, que han tornat als escenaris Després de la desgràcia, una producció que no se representava des de la seva estrena original l'any 1996. L'obra es basa en un llibret escrit per Pere Sales i Martí Sáez i publicat aquell mateix any pel Gall Editor. Precisament el muntatge va representar coincidint amb la publicació d'aquest text, però després va desaparèixer dels escenaris. Ara, tres dècades després, i aquest estiu, el grup Pollonzi de Teatre ha recuperat aquesta proposta amb la voluntat de tornar a donar vida a una peça molt vinculada a la cultura i a la història de Pollença. A més, aquesta associació de teatre prepara aquesta nova obra, Unes escales i una rampa, de na Paula Socies. Això serà pel mes de desembre.
1: I doncs per tots aquests motius que han decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol al teatre i a Pollença.
0: Són les 3:24.
2: Tèntol.

arriba el moment de conèixer la pregunta del dia i avui la pregunta també és un pop pollencina, diu així. El pollencí és un parlar que té com a característica principal que no utilitza l'article salat, ho sabeu. En el seu lloc fan servir l'article literari. A banda d'aquest fet, el pollencí també té qualque paraula més o manco genuïna. Per exemple, una paraula que s'empra per com a sinònim d'un infant, un al·lot petit. D'això, a pollant se'n diuen xic o xica. Un nin li diuen xic, una nina li diuen xica. Una altra paraula habitual de pollança, tot i que no exclusiva, és la paraula godi. I la pregunta d'avui és aquesta. Què vol dir godi?

0: Doncs, Godí, ho havies sentit dir mai, Godí?
1: Ho havia sentit dir, sí.
0: En Pollonsí o... Bé, és que, de fet, gairebé no m'haig de dir el Pollonsí.
1: Sí.
0: Si hi ha qualque altra banda que se diu, per favor, mos ho feis arribar. Però bé, primer, esclarim què és, perquè la pregunta d'avui és què és un Godí.
1: Idò, és un tassó, un got petit.
0: Uh-huh. He begut amb Godí. Un Godí.
1: Un tassó, un got petit. Uh-huh. És una persona molt llépola.
0: Ah, aquest és un Godí.
1: És un Godí. Ah, és un parc petit.
0: És un poc petit. Mira quina trutgeta, quin godí.
1: Quin godí.
0: Aquestes són les...
1: Un porquet.
0: Un porquet, sí.
1: Porcellí.
0: Exacte. Aquestes són les respostes a la pregunta d'avui. I, com sempre, podeu participar-hi de dues maneres.
1: Sí, ja ho sabeu, enviant-nos la resposta a l'història de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-13-99-00. I així també ens deix la vostra i vos sentim, 971-13-99-00.
0: Sabeu que és un godí, i si a banda de Pollença també se diu a qualque altra part de les Balears. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és humor.
1: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
8: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic vel,
9: pinta,
10: mur,
9: cornada.
10: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Idò, som aquí en directe i avui teníem una paraula no nova, però sí genuïna, d'una localitat, concretament de Pollença, a Mallorca. És la paraula godí i volen saber el seu significat. Com sempre, teníem tres opcions de resposta.
1: Sí, idò, és un tassó o un got petit. Li dèiem una persona llepola, molt llepola, o és un parc petit.
0: Idò, el tassó té el 26% dels vots. La persona llèpola, un 16%. I guanya un porc petit amb un 58% dels vots. Per aquí veig que fan així al cap, com que
1: clar,
0: sí, sí.
1: Clar, ells ho saben.
0: Perquè parell que ho saben.
1: Pareja.
0: Parell que sí, un godí, que és... I esperant les vostres respostes i coneguem tot d'una el nostre convidat avui.

0: sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest teatre, aquest curtmetratge i també Pollença. Ara tot no sabreu per què, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Qui tenim per aquí?
7: Ana Clàudia Martorell Pareja.
8: Paula Sacías Gómez.
9: I Vial Gómez Sacías.
10: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Clàudia, d'on vens?
7: De Pollença.
0: I na Paula?
8: De Pollença, també.
0: També? I en Vial?
9: També de Pollença.
10: Ah, oh, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
0: És així, Pollença, tan variada?
7: Sí.
0: Sí? T'agrada?
7: Sí, és molt guapo.
0: Tu també?
8: Sí, sí, sí.
0: Paula, tu que has viscut a Irlanda?
8: Sí, bé, Pollença fa millor temps que Irlanda.
0: Això segur. Bien.
9: Jo també trobo el mateix. Pollença té un pot de tot. I el més guapo del món.
11: Treballa pel govern o pel seu compte?
7: Estudi.
8: Jo també ara estic estudiant un màster.
0: Molt bé, i Vial?
9: Jo ja vaig arribar a estudiar l'any passat i ara estic més o menys fent feina amb una productora.
12: Té molta feina?
10: Què hi fa exactament?
7: No, no faig feina, només estudi.
0: I que estudiat, sí.
7: Magisteri a la UIP.
0: Molt bé. Paula?
8: Jo estudio un màster d'escriptura i recerca artística.
0: I enviar el que ha estudiat.
9: Jo vaig estudiar un grau superior de fotografia i ara estic fent feina amb una productora com a editor. Ells me passen vídeos i jo, bueno, els hi faig un muntatge i tot això.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Clar, Claudi, de moment...
7: No me paguen res, jo pago.
8: De moment, tampoc.
0: Bueno, som molt joves. Biel?
9: Bueno. Se nota que he començat a fer feina fa poc. Només dir això.
14: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
0: Claudia, t'agrada fer esport?
7: Sí. Bé, intent anar dos pics a la setmana en un gimnàs. Mm. Però a vegades només és un.
0: Paula?
8: Jo també, m'agrada anar a un gimnàs i m'agrada ballar i un crossfit.
0: Ah, sí? Gimnàs de Pollença?
8: Bé, i entre Irlanda i Pollença, estic una mica als llocs.
0: A Irlanda també sí. Hi ha bons gimnasos.
8: Sí, sí, sí, està molt bé.
0: Vial?
9: Jo també fa poquet he començat en un gimnàs i, bueno, en general m'agrada anar d'excursió.
0: Això està bé.
15: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
0: Com ho duim això d'internet? Quantes hores passes al mòbil?
7: Moltes. Sincerament, moltes. Més tot un dia aferrada en un mòbil, la verdad.
16: Vaja.
0: Paula?
8: Intent que no tantes, però sí, passa estona per TikTok. Un poc menys. Sí, sí, sí. Intent mirar més sèries, llegir, però bueno, qualque TikTok sí que cau.
0: I enviar.
9: Jo també hauria d'estar menys, la veritat.
17: Què penseu fer aquesta nit?
0: Què heu de fer avui?
7: Res. Estudiar... no sé.
0: Ja teniu exàmens?
7: No, però avançar feina a la universitat, perquè és molt complicat aquesta setmana, sobretot en rodatges i tal.
0: Clar, ara ho parlarem.
7: Quan tens un moment has d'aprofitar.
0: Paula, tu què faràs avui?
8: Venen uns amics a sopar que meva.
0: Ah, que
8: i
0: bé.
8: Els hi faríeu sopar.
16: Que bé.
0: Fantàstic. Invial.
9: Jo en principi no tinc res a fer. La feina que tenia ja l'he feta i ara estic lliure.
0: Beníssim.
18: Fantàstic.
19: Això dona gust, home.
12: Els amics dels meus amics són els meus amics.
16: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
18: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
16: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
19: Gràcies per la seva ajuda.
16: Les portes no tenen por i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: sentir respondre aquest qüestionari electrònic la Barda bé. Ja podem saludar, per una banda, a Clàudia Martorell, actriu, també. Clàudia, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Nosaltres també, que hagis vengut. Ets actriu o no?
1: Bueno, amateur.
0: Seràs la protagonista d'aquest curtmetratge.
1: Sí.
0: Un curtmetratge que ha escrit la Paula Socias. Paula, com estàs?
2: Hola, molt bé, encantada d'estar
0: aquí. Benvinguda.
2: Gràcies.
0: Has estudiat a Irlanda, encara estudies?
2: Sí, bé, ara faig un màster online a Holanda.
0: Ah, a Holanda. I vius a...?
2: Visc entre Mallorca i Irlanda.
0: Que bé, no?
2: Sí, sí, sí, molt bé.
0: I estudies a Holanda perquè t'agrada molt escriure i t'agradaria ser cineasta, no?, en un futur.
2: Sí, he estudiat escriptura creativa, m'he especialitzat en guió i m'agradaria també fer la part de direcció. I ara mateix he escrit aquest curtmetratge i l'estic dirigint.
0: Uh-huh. Un curtmetratge que edita... En Biel, no és ver, Biel.
3: Exactament.
0: I fas de directe de fotografia, també.
3: També, sí. Uh-huh.
0: És a dir, que heu fet un equip, valtos tres.
3: Sí.
2: Exacte.
3: Sí.
0: Ja vos coneixiu de pollens, teniu més o manco la mateixa edat?
2: Bé, en Biel i jo som família, i
0: sí,
2: na Clau...
0: Sou sí. Cosins?
2: Sí.
3: Sí, cosins d'en fora, però sí.
2: Però cosins.
3: Com si fossin cosins.
2: I na Clàudia la coneixien d'un grup oiència de teatre, de veure-la a les obres, i vaig dir, vull que sigui la protagonista
0: d'un
2: corto, i va sorgir
1: sí,
2: una
1: però gràcia. No mos coneixíem ni de vista.
2: No, na Clàudia no.
0: Aida, mira, va ser un crash que deis ara, no? Sí. Però ara ho veure, ha de ser la protagonista. Explica'ns de què anirà aquest curtmetratge.
2: Aquest curtmetratge va de que volen canviar les escales de Sant Jordi, la plaça de Sant Jordi a Pollença, per una rampa. I és de com arriba la notícia com un rumor, com després se fa realitat amb una notícia de diari, i com Naina, la protagonista, no té clar si està a favor de les escales o la rampa.
0: Uh-huh. És a dir, que és un dilema.
1: Sí.
2: Exacte.
0: I aquí és allà on l'espectador ha de pensar... No?
2: Sí, aquest curtmetratge convida a pensar. O sigui, Naina és l'únic personatge que no té clar quina és la seva decisió. I aquest dilema de les escales i la rampa fa que se discuteixi amb els seus familiars, amb la seva parella, amb els seus amics, i ella l'únic que vol és temps per pensar si està a favor o en contra de la rampa.
0: Uh-huh. Clar, als pobles passa molt això, no?
3: Sí, de fet, l'altre dia gravàvem i mentre gravàvem se va fer aquesta situació que precisament xerraven d'uns abeuradors que hi havia antigament de Pollença, que els varen llevar, i va haver aquest, com a, bé, discussió no, però aquesta xerrada de dir, pues, s'haurien de bellevar, no s'haurien de bellevar, uh-huh. I nosaltres, precisament, a Pablo i jo tot d'una molt varen mirar perquè varen dir, mira, justament el que estem representant... Ho estan veient ara mateix, no?
0: Mm-hmm. Clar, planteja molt de dilemes. Per una banda, una rampa permet l'accés a totes les persones, tinguin qualsevol tipus de bé, vull dir que podia accedir-hi tothom, per una banda, i per altra, les escales són patrimoni, no? És un poc aquest dilema.
2: Sí, o sigui, sí que si mires jo planteja el tema de l'accessibilitat, però jo l'he escrit pensant una mica que l'escala i la rampa realment podria ser qualsevol cosa, no? Que avui en dia hi ha moltes coses que no són ni blanc ni negre i que pareix que han de tenir una opinió molt clara des d'un principi i potser ja es mos han d'aturar a pensar què és allò que pensam, més enllà del que està passant.
0: Mm-hmm. Clar, món de... també les contradiccions... I també això, que no tot és blanc o negre, que és un poc la teva reflexió. Clar, Paula, tu com t'hi endinses en tot això? És a dir, tu estudies a Irlanda, no sé exactament què vas estudiar.
2: Escriptura creativa, se diu.
0: Escriptura creativa. I és un grau?
2: És una carrera universitària.
0: Una carrera universitària,
2: quatre anys, sí.
0: I allà, què vos ensenyen? Què feis en aquests estudis?
2: Nosaltres fem ficció, no ficció, poesia i guió, i després mos hem d'especialitzar en una, en el meu cas jo me vaig especialitzar en guió.
0: En guió, val. És a dir, que tu pots sortir d'allà sent poeta, sent escriptor de guions... o sent... no sé.
2: Sí, qualsevol àmbit relacionat amb l'escriptura creativa. I bé, i la majoria que sortim d'allà, sortim, la millor sí que tenim un gènere d'especialització, en el meu cas el guió, però sempre hi ha una part de tu que vol escriure ficció, que escriu poesia, que podria escriure un assaig. Mm-hmm. Al final han trocat quatre grans gèneres.
0: I aquests estudis només se fan a Irlanda, aquí també a l'estat espanyol també se poden cursar?
2: Aquí a Espanya no n'hi ha com a carrera universitària, sí que existeix escola d'escriptores que fan cursos d'escriptura, però universitari no. Altres zones d'Europa sí.
0: Mm-hmm. I qui t'has trobat? Has trobat gent de tot el món, a Irlanda?
2: Sí, a més la meva ciutat, Galway, és una ciutat molt internacional i he estudiat amb gent de molts de llocs.
0: Mm-hmm. Ha estat interessant l'experiència?
2: Sí, mm-hmm. sí, i ha obert moltes portes, sobretot perquè jo sempre me volia dedicar a l'escriptura més dirigida en el cine i no sabia que ho podia fer de primera. Es pensava que era una especialització i que primer havia d'estudiar cultura visual, per exemple, i resulta que sí que ho pots fer de primeres, mm-hmm. i estudiar directament escriptura.
0: Clar. I heu fet aquí un bon tàndem, no, Biel?
3: També exacte, tu? Sí. Jo, vaig acabar d'estudiar i vaig estar sense fer feina ni res. I precisament un dia na Paula me va contactar jo per l'idea de que volia fer aquest curtmetratge i me va demanar si jo estaria interessat en encarregar-me de l'imatge i de gravar aquest curtmetratge. Uh-huh. I jo, evidentment, li vaig dir que sí, perquè troc que és una oportunitat que mos pot obrir moltes portes i no la podia desaprofitar.
0: Uh-huh. I ara aquests dies estàveu enregistrant i si deies estrenar-lo en el desembre.
2: Sí,
0: a Pollença.
2: Sí.

0: Abans va dir, jo vull que Ana Clàudia sigui la protagonista, i va contactar amb nosaltres.
1: I aquest estiu també heu fet una peça, no?
0: Sí, però la diferència és que 2025 jo vaig ser protagonista, enguany només he fet un poc, he dit dues frases, he ajudat un poc.
1: Un paper més secundari,
0: sí.
1: Però bé, també.
0: Sí, però super.
1: Que bé. I t'agradaria ser actriu o estudies magisteri perquè vols ser mestra?
0: Estudio magisteri perquè vull ser mestra, però m'agrada també molt lo de ser actriu i ojalà, pues, poder sempre fer obres de teatre o curtmetratge. M'encanta.
1: I ara que estàveu enregistrant, t'has plantejat qualque cosa? Quan te poses el paper de la protagonista, t'has decidit per una de les coses que se plantegen en aquest curtmetratge?
0: Jo, quan m'han comentat la idea, jo en principi pensava, no, les escales, el patrimoni del poble, han de quedar les escales. Però sí que és vera que ara que m'estava gravant i mentre estudiava també, de cada vegada entenc més en Aina i crec que estic a un punt que penso igual que ella. És a dir, que estic amb aquest dubte realment... Ara mateix no sabria dir-te. No sé. L'entenc de cada vegada més, la veritat.
1: Perquè podien conviure les dues coses?
2: Clar, és que quan jo l'escrivia entenia que... O sigui, personalment, jo som partidària de la rampa, perquè crec que l'accessibilitat per damunt de tot, no? Perquè tots tinguem les mateixes oportunitats. Però entenc molt de les persones que també defensen les escales, no? I la gràcia d'un curtmetratge és que les dues idees poden conviure i que realment els dos punts tenen més punts en comú que en contra, que és una mica la incertesa i la incomoditat d'un canvi, que realment tots tenim més coses en comú, tot i pensar diferent.
1: Tu què trobes del dilema? Bien.
3: Jo, la veritat, que no m'havia plantejat mai.
1: No.
3: Perquè és com una cosa tan quotidiana que no t'atures a pensar, però és veritat que quan t'ho fan pensar, t'acosta trobar una resposta clara, de dir, pues, no sé si ho haguessin de canviar tot, no sé si me quedaria amb una rampa perquè hi pogués accedir tothom, o les escales, que és el que estem acostumats de sempre, no? Però bueno.
0: Jo m'he donat compte de que en un curtmetratge, clar, menys el meu personatge, tothom té claríssim què vol, si les escales o la rampa. I jo, en un principi, com t'he dit, també pensava que ho tenia molt clar. Però és això, que te dones compte que les coses no són sempre o blanques o negres, sinó que poden ser grises. I és una bona reflexió, la veritat.
1: Ah, sí, està molt bé que vosaltres que som joves també plantegeu tot això al poble i que hi pugui participar quanta gent millor i entre tots fer un millor poble, que al final és allò que volem tots, no?
2: Sí, en el final, si jo puc deixar alguna cosa amb aquest curtmetratge, és que la gent que el vegi surti amb ganes de voler aturar-se a pensar allò que pensen i per què ho pensen, i s'atrevesquin a canviar d'opinió si troben que això és el que els hi ressona més.
1: Doncs avui els escoltam amb la Paula Socies, la Clàudia Martorell i en Biel Gomila, amb ells jugam amb pollança.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Va, ara vas plantejar un joc que és molt fàcil, no heu de passar gent de pena, vull que juguem amb el poble de Pollença. Coneguem un poc més sobre el vostre poble, així que en aquesta primera prova tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Pollença.
5: Vinga, sí, serà bo de fer. Heu de dir en 30 segons que res de Pollença.
1: Carrers, mira, per allà on passen els vostres curtmetratges, segur que no ho heu enregistrat un quant
3: de carrers. El primer de tot, Carrer de Sant Jordi.
1: Carrer de Sant Jordi, molt bé.
0: Cecili Metel.
2: Carrer Llobera.
0: Carrer de les Pageses.
3: Carrer d'Ulló.
2: Carrer de la Pau.
3: Carrer Jaume III.
2: Carrer Colom.
3: Carrer de la Mà.
2: Carrer Major.
1: Què més, men?
0: Què més hi ha?
1: Que surt més en el vostre curt. Ja està?
0: Ja està.
5: Està bé.
1: Beníssim.
5: 10.
1: Tots aquests carrers surten en el curtmetratge?
2: No, també se'n surt un.
1: No. Tot passa en el carrer de Sant Jordi. Tot passa allà. Molt bé. Segona prova, perquè encara tenim més coses de Pollença.
5: Sí, vinga. Ara haureu de dir malnoms.
1: Malnoms.

0: Uf. En teniu altres de mal noms?
1: Sí.
2: Buf.
0: No? Va,
3: jo de part de pollo tirant, vinga.
0: Com el gou.
1: Matutano, per meu predir.
0: Matutano, Matutano és per predir.
3: Com una marca, sí.
1: Perquè tenia un taller de cotxes i li deien Rafael de Can Matutano.
0: Ah. Molt bé. Què més?
4: No en tenia idea.
0: No?
1: No?
0: No ens ha volgut cap?
1: No en sé, és
3: el. N'hi ha, n'hi ha.
1: N'hi ha,
2: sí, sí, que n'hi ha, sí.
3: Tento. O no? Que n'hi ha, segur.
1: Vostè, segur que n'hi ha.
4: Segur que n'hi ha, però... Sí.
0: No, és mateix, no és aquest padrí familiar que compartiu vosaltres?
2: O sigui, el seu predí és germà del meu predí.
0: Ah, vale.
3: Vosaltres on teniu de mal nom?
2: Bé, el meu predí li deien Vial Monjo, però de part de la poble.
0: Ah, perquè és el poble.
2: Mm-hmm. Sí. Originalment, sí, després de ben petit se'n va anar a viure a Pollença, però sí.
0: Molt bé. Fantàstic. Doncs aquesta ha estat la primera prova, no passeu pena, que en tenim una altra, ben fàcil, i és aquesta.
5: Guanya qui la sap més llarga.
0: Avui que parlam de Pollença i d'aquest curtmetratge que heu fet i que ara mateix estàveu enregistrant i que el desembre podem veure i que ens farà reflexionar sobre el vostre poble, ara vos farem unes preguntes relacionades precisament amb Pollença, d'acord? Començant pel seu nom, que és molt important, el topònim de Pollença, deriva, diuen, en tota seguretat de Polèntia, la ciutat romana que va fundar Quint Cecili Mater, mira, com es carrer, que heu dit, exacte, l'any 123 abans de Crist, molt a prop del Cudi. Això sí, això ja ho sabem, que Polèntia és el Cudi. Sí. Però vosaltres vareu agafar aquest topònim. Després, durant l'edat musulmana, se deia Bolança o Albolança, però se va catalanitzar fa 800 anys i va adoptar la forma actual, Pollença. La pregunta és, què vol dir, però, Polèntia, d'on deriva Pollença, en llatí?
3: Vol dir que té poda, que és poderosa, o que és el pol, el nord.
0: Que deu poda voler dir?
4: Poderosa, no?
1: La segona, no?
2: Jo diria que del nord.
1: Del nord.
0: Sí,
1: del nord.
0: Però no.
1: Tu ets l'altre.
4: No ho sé, no en tenc ni idea.
0: La Clàudia diu poderosa, per què?
4: No ho sé, no en tenc ni idea, la verdad.
3: Perquè considereu que Pollença és poderosa, ho és,
4: Però clar, després té més sentit l'altre, realment.
1: Perquè estava en un hort, no? I Pollença està en un hort.
4: Sí, claro.
1: La segona.
0: Un hort està, però ha embuat un poc, això. Perquè efectivament...
3: Sou poderosos. Sou poderosos.
4: Claro, si és que m'heu de fer cas.
0: Polèntia, en llatí, volia dir això, poderosa, poder. Per això també se va establir allà. Molt bé, segona pregunta per Valtos. Ara una pregunta també històrica. Pollença va arribar a tenir 9.000 habitants l'any 1887. Això era molta població per aquell moment, la majoria dels quals a final del segle XIX se dedicaven en el sector primari, no? Per contrarrestar la necessitat de tanta població que, a més, anava creixent, en constant creixement, començaria una migració molt important que es va mantenir amb alguns alts i baixos fins a la Guerra Civil. La gent va haver d'emigrar. La pregunta és, quina era la destinació de la majoria de pollencins que varen emigrar fora de Mallorca?
3: Se'n va anar al sud de França o se'n va anar a l'Argentina?
1: A l'Argentina.
2: Sí.
1: Aquesta sí.
2: Jo aquesta també.
0: Aquesta sí, oh? Molt bé. Per què la sabeu, aquesta, Manviel? Teniu qualque cas? Paula, sí?
1: Sí, la predina d'un atleta que anava jo a escola era pollencina i va emigrar a Buenos Aires i ja la seva filla va néixer allà i és d'Argentina, però després van tornar a Pollença.
0: Van tornar. És a dir, que sí que heu viscut qualque cas d'emigració a l'Argentina.
2: Jo sempre ho he sentit dir, que molta gent va haver de partir cap allà, cap a Argentina.
0: Exacte, sí, sí. Especialment a Rosario i a La Plata, que és allà on van anar la majoria de pollencins. Heu estat mai a Argentina?
1: No, mai.
2: Jo no.
0: No. Idò, sí, aquests dos eren els llocs que majoritàriament van emigrar els pollencins a l'Argentina. Molt bé. Idò, mos queden poques preguntes, eh? Tenim una altra. La plaça major de Pollença, a banda sa plaça, què va ser? Aquesta na Pau diu, jo la sé.
3: Va ser un cementari parroquial, o varen ser unes sitges?
2: Cementari.
0: Clar que sí. Correctíssim. Aquesta la sabíeu, eh?
2: Sí.
1: Sí.
0: Per què? Bueno, no, que vos
1: ens
0: han explicat. Contat.
1: Sí. Sí, sí, sí,
4: jo
1: sí,
4: recordo que xerraven també que havien trobat les restes quan feien la plaça nova i tal.
0: Sí?
4: Sí.
1: Sí, sí.
0: Restes encara de l'antic cementeri.
4: Sí, sí. D'ossos.
0: Que devia estar ferrat a l'iglesi.
1: Sí.
4: Sí,
1: sí, sí.
0: No? Molt bé, doncs darrere pregunta ara, ja sí. Una de les festivitats més sentides de Pollença, a banda de moros i cristians, ja ho sabeu, és la plantada i pujada al Pi de Sant Antoni, a la plaça Vea. Vosaltres hi soleu anar i participau?
4: Sí, sí, claro.
3: Sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí. No vos heu perdut mai? No. Tu ben d'Irlanda
1: Pol. No, jo sí. Mai.
4: Jo tu sí, l'any passat per primer pic.
0: Clàudia, justament.
4: Exàmens de la universitat.
3: Mm. No vol pujar? No?
4: No.
2: Uf, no.
3: No.
1: No. No, el meu germà sí que ho ha intentat.
0: Mm-hmm. Sí?
1: Sí, però no, no pujant.
0: No.
1: La segona corda.
0: Bé, ja està molt bé. La pregunta és, recordeu quan va ser el darrer pic que se va esqueixar? Es pi.
2: L'any passat.
3: Ha estat enguany? No. És a dir, ha estat enguany?
4: Claro.
3: Com que em diu l'any passat?
2: Sí, sí, exacte, enguany.
3: Ah, fa 2 anys.
1: Ha estat enguany, no? No?
4: Enguany?
1: Sí,
3: ja ha estat enguany, sí, sí.
4: Anava a dir, no ho sé, jo no.
0: Clar, justament, Clàudia, tu saps l'únic que no hi has anat.
4: Ah, clar, clar, jo no he anat enguany, exacte.
0: Sí,
4: clar,
0: perquè era no principi d'any, ara per que fa molt, però sí, era principi d'any.
3: Enguany sí. I el 2018.
4: Sí.
3: Se va esqueixar, també.
0: Doncs sí, una de les festes més sentides, no?, de Pollença.
2: Sí.
0: Tu
2: sí,
0: ho expliques quan vas pel món?
1: Sí, sí, jo m'encanta, a més ho explico en anglès i els hi mostren vídeos de YouTube i sempre em diuen, ai, això ho feia, sí, sí, sí, això ho feia.
3: I ho entenen?
1: Sí, sí, sí, sí, els hi agrada, els hi agrada.
0: Uh-huh. I ara te'n tornaràs cap a Irlanda?
1: Sí, de fet, he vengut ara només 4 dies per el rodatge i me'n torno.
0: I te'n tornes. Uh-huh. I, clar, has vengut bàsicament a fer feina
1: sí,
0: i vius
1: sí.
0: Allà normalment.
1: Mig any a Irlanda, mig any a Mallorca.
0: Mig any. Uh-huh.
1: Sí.
0: I bé, aquesta combinació?
1: Sí, la veritat és que sí, que m'agrada estar entre dos llocs.
0: Mm-hmm. Que bé. Doncs ho heu encertat que gairebé tot, menys la primera, que...
1: Dubtat.
0: Mm-hmm. Quasi ho heu encertat tot. Tenim una altra prova, aquesta serà la darrera, però us deixarem tranquils, perquè nosaltres tenim molta por.
3: Endavant.
5: D'on m'has dit que és...
0: Ara, Clàudia, Paula i Biel, vos posarem un fragment d'una persona i ens haureu de dir de bones. De quina illa, per començar, de Mallorca, de Menorca, Eivissa, Formentera. I després, de quin municipi. Esteu preparats, preparades? És aquest.
6: I normalment començava per ordre el senyor Balda, se fa saber les notícies municipals, diríem. I després comunicava si una carnisseria tenia un determinat producte o l'altre. També se feia això, era la propaganda publicitària del comerç.
3: Enta. Dones.
0: Que treball.
3: Illa, primer.
2: Mallorca.
1: Mallorca, no?
4: Mallorca.
1: Sí, sí, sí.
3: Mm-hmm.
0: Molt bé. Un municipi?
2: Jo diria Pollença.
4: Sí, jo he sentit sí. Una U, no?
2: I un Pridolès.
4: Sí.
2: Al final.
0: Ah, sí? Vos ha sonat?
2: Jo sí.
4: Jo
2: sí.
4: També, però...
0: De Pollença. I aquesta persona, efectivament, és de Pollença. Clar que sí. Parlava de xaig. Òbviament, vosaltres no l'heu viscut. Però n'han parlat de la figura de xaig, que era aquesta persona que explicava aquest senyor que s'encarregava de donar les notícies del poble, de viva veu, i també si havia de fer qualque gestió administrativa, era el xaig. Clar, vosaltres quan vos pot demanar, ara que ja acabam, vos pot demanar l'edat.
2: Sí, clar.
1: Sí, sí, clar.
0: Quant d'any teniu?
4: De 9.
0: De 9?
1: 23.
0: 23, sí?
2: Jo de 9.
0: I de 9, clar, és que quan se n'han de recordar els saps.
3: No. Si nosaltres tampoc no el tenim present.
0: No. Enhorabona a tots tres. Paula, esperem veure aquest curtmetratge, que mos fa molta il·lusió. Després el podrà veure tot Mallorca, només el podrem veure a Pollença.
1: Sí, en principi farem primer una estrena i després veurem si en fem un parell més o el penjarem a YouTube. Uh-huh. Està per veure.
0: Bé, molt bé. Recordem el títol?
1: Unes escales i una rampa.
0: Unes escales i una rampa. Aquest és el dilema que planteja na Paula Socies i que na Clàudia Martorell serà la seva protagonista. Moltes gràcies, uh-huh. Clàudia. Ha estat un plaer. I en Biel Gomila serà el muntador. Biel, moltes gràcies a tots tres. Enhorabona, perquè passeu projectes i aquestes coses de fer pensar i d'engrescar el poble, que són molt interessants. Enhorabona, de veres.
1: Moltes gràcies.
7: Gràcies.
3: Gràcies. Gràcies.
0: Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
1: Bon dia. Dimecres marcat per la inestabilitat meteorològica, tot i que està previst que ara l'EMET desactivi l'avís groc, i també per diverses retencions a les carreteres. A aquesta hora, les principals es concentren a la via Cintura de Palma, des del tanatori de Sant Valentí fins a la sortida cap a Inca. També en sentit contrari, des de la incorporació d'Inca via Cintura en direcció Andratx, i també trànsit lent a la MA-19 en sentit Palma a l'alçada de l'aeroport. A més, atenció si circuleu pel centre de Palma, perquè encara continuen les afectacions a les avingudes amb retencions des de 31 de desembre fins a la benzinera prop de la Mà. Tot plegat perquè continua tancada l'avinguda de Gabriel Alomar en sentit al passeig marítim a causa d'un clot. Per saber quin és l'estat a aquesta hora en aquest punt de ciutat, connectem amb la nostra companya Francesca Mas. Francesca, quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, ja ho sentiu, és el renou dels operaris de malla que fan feina de valent per tornar a la normalitat la circulació a les avingudes. Tot això després de l'enfonsament d'una part de la calçada a prop de la caserna militar. En aquest moment, pràcticament totes les tasques estan fetes i ara falta la reposició de l'asfalt. Segons ens informen, en una hora, hora i mitja es podrà reobrir el trànsit. La incidència ha causat talls d'aigua a la zona i 6 línies de l'EMT han estat desviades provisionalment a una parada de Joan Maragall per donar servei als usuaris. Són les línies A1, D9, 23, 25, 31 i 35.
1: Gràcies, Francesca. Doncs continuarem ben pendents per informar d'aquestes afectacions. Continuem amb més qüestions del dia. Els ecosobiranistes d'Ara Més, conformat per Més per Mallorca i Menorca i ara Eivissa, proposen una llista unitària amb les forces progressistes a l'esquerra del PSIC de cara a les eleccions del 29-N. Ja han iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida. La proposta l'ha presentada avui a Palma Carme Gomila, que ha defensat fer front als comicis amb esperança i alegria i no des de la por o la resignació.
3: I amb la convicció i la responsabilitat que tenim una oportunitat històrica per construir una opció que il·lusioni a molta de gent.
1: I la Confederació de Sindicats d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge, una data que es confirmarà en tot cas a aquesta hora baixa a la reunió que mantindran amb la resta de plataformes, ja que només la pot convocar una organització sindical amb implantació al territori. En aquest cas seran UGT i Comissions Obreres que ja han manifestat el seu suport a l'aturada. Pedro Omar és secretari general d'UGT.
4: Pretendemos no solo adherirnos, sino liderarlo, porque como he dicho antes, cualquier movimiento encaminado a mejorar las condiciones de vida de la gente y de los trabajadores y trabajadoras no puede encontrarse con ese escollo insalvable que es la vivienda, y aquí, insisto, el mundo del trabajo tiene mucho que decir.
1: Vaga que es convoca malgrat l'aprovació dels decrets d'habitatge i que ha conduït a una mobilització social que no afluixa. Les persones acampades a la plaça d'Espanya de Palma asseguren que seguiran lluitant pel dret a un habitatge digne, i pel que fa a l'acampada de Madrid, la justícia ha tornat a rebutjar el desallotjament de la Puerta del Sol. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades pel govern d'Isabel Díaz Ayuso per posar fi a la protesta. En les darreres 24 hores han arribat a les illes 116 persones migrants en 6 embarcacions irregulars. La darrera ha arribat aquest matí a la zona de Cala Mondragó, a Santanyí, amb 29 persones a bord. La resta també a Mallorca i a Cabrera. Del total de persones localitzades, 39 són d'origen magrebí i 77 provenen del sud del Sàhara. I en la plana de successos continuem ben pendents de l'audiència provincial de Palma. Aquesta hora està previst que es presentin les conclusions finals del judici de l'acusat d'assassinar la seva parella a Can Pastilla l'any 2024. Així arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: El de saber que aquest cap de setmana se celebra el de nova Art i Copes a Sa Pobla.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres. Tenim en Toni Cardell, que està ben content del control tècnic de Carrius, Toni. Tan content de fer feina. Te fa feliç venir aquí. Ah, que sí, veus, que ja ho sabia. Toni Cardell, gràcies. I si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber quina és la notícia del dia.

0: I saludem l'equip de Tèntol. Miquel Jun, com estàs? Celestia Oliver, com anem? Ben tornat. I Maria Pons, benvinguda de nou.
1: Gràcies.
0: Avui ja mos avançam al cap de setmana, tot i que és dimecres.
2: Sí, però sempre va bé pensar...
0: Sí, men, que farem. Setmana, sí. I també planificar-nos, perquè exacte, allò de posar l'agenda coses sempre està bé. I una cosa que passarà aquest cap de setmana, que crec que el temps ho permetrà, no, ha de ploure aquest cap de setmana.
2: En principi, tant com aquests dies, no.
0: No.
2: No dona tanta probabilitat de pluja el cap de setmana.
0: Pot fer quatre, cosa, però quatre sí, gotes. Però això no aturarà l'Arti Copes, que es farà aquest cap de setmana a Sa Pobla.

0: I ja, si avui mos toca anar fins a sa poble, jo no fa falta que partís d'allà, eh? Ja podria haver quedat.
1: Ja m'he quedat lluny, t'he de dir una cosa. Te posis com te posis, sa capital de reggae és Inca.
0: Ho és, però avui xerrarem de sa poble.
1: Però avall.
0: S'altra capital de reggae.
1: S'altra capital? Sí, no, sí. No.
2: Et s'alternativa, no?
0: S'alternativa, exacte.
2: Sa sí, capital sí. Alternativa.
1: Pla, bé, bé. Bé,
0: anem fins a sa poble per parlar de l'Art i Copes, una nit de l'art que s'allarga durant tot un cap de setmana i que va néixer ara fa 19 anys gràcies a les coralles d'un grup d'artistes que varen decidir obrir els seus tallers durant uns dies i organitzar exposicions a bars i locals del poble. Ara ja fa anys que s'encarrega d'aquesta organització l'Ajuntament i cada any dediquen l'exposició central a un artista del municipi. Enguany li ha tocat el fotògraf Joan Llebrés, una persona que ha captat en la seva càmera la història, les festes i esdeveniments de sa poble de les darreres dècades. En David Campaner, comissari d'Art i Copes, mos explica per què l'han triat ell.
3: Un protagonista vinculat a la cultura poblera i en aquest cas en Joan Llebrés, en la seva tasca fotogràfica, que ha pogut captar tot aquell moment de part de sa història, tant de vida quotidiana com simplement d'elements arquitectònics i d'esdeveniments importants per al poble. També, clar, amb tot un carrer artístic, perquè hi ha una professionalitat darrere de com el punt de vista, els colors i la perspectiva sense cap dubte d'aquesta vessant artística. S'ha intentat fer una classificació de tota la seva trajectòria, des d'aquells inicis de simplement, com ell diu, de quan li donava les seves sopes, no? d'esdeveniments familiars, però després també està clarament mirant el seu arxiu, que té tota una part de retrats, de fotografia documentada, etc. I crec que sorprendrà molt en el públic, sobretot en la selecció, que ha estat molt complexa, perquè dona una visió molt general de tota la feina feta durant aquests anys.

0: Jo, com a poble, me fa ganes veure aquesta exposició, perquè en Joan Llebrés és una d'aquestes persones que te trobes a tots els esdeveniments
1: el mític, del
0: poble, a les bodes, a les comunions, per tot. Sempre hi es fent fotos. Però me fa ganes veure aquesta part artística que pot ser la més desconeguda per la gent de la poble i d'altres pobles que el coneix.
1: Ja ben triat.
0: Sí. Però a part d'aquesta exposició central que fan a Can Planes, aquest espai d'art i cultura, també hi ha 5 espais públics més que s'ompliran d'exposició durant aquest cap de setmana.
2: Els 6 espais públics que s'obrin, que són més o mancos que ja tenen protagonisme a les darreres edicions, sobretot el que se cerca és una heterogeneïtat de disciplines, sobretot art contemporani, en totes les seves vessants, des de pintura, escultura, instal·lacions artístiques, etc. Crec que serà una missió molt plural, un poc en la línia de les altres edicions, però òbviament amb una selecció curada, per veure també noms diferents, que no se repeteixin la mateixa nòmina d'artistes, i sobretot una diversitat perquè la gent s'hi pugui acostar al món de l'art contemporani.

0: Has de dir que la setmana passada parlàvem de Sardinsal a Ses Salines, a Sa Pobles Articopes.
1: Articopes, sí, perquè bé, tot va començar així, obrint bars i restaurants on feien exposicions i ara ja també s'ha convertit en una cosa de tot el poble.
0: Que... Hauríem de fer un llistat de tots els pobles de Balears que fan nits de l'art,
1: sí.
0: De qualque manera, i quin nom tenen, perquè ara també cada una comença un poc a diferenciar-se o a tenir el seu propi, com a Ses Salines que parlen de la sal, la seva idiosincràsia, no? És curiós perquè de cada vegada hi ha més nits d'aquestes i més pobles que se sumen en aquestes iniciatives.
1: Sí, sí. Ara en David Camparem mos contarà un poc com va néixer aquesta idea, perquè mos xerrarà que, a part d'aquests 6 espais públics, que on hi ha exposicions, hi ha una dotzena d'espais privats que també obrin les seves portes per oferir exposicions, concerts, moltíssimes coses. Són bars, tallers d'artistes o cases particulars que se sumen en aquesta iniciativa.
2: Els espais privats també són molt importants dins Articopes perquè també segueixen la línia de feina dels inicis d'aquests Articopes, no? Un Articopes que funcionava obrint espais des de tallers artístics o simplement des d'un la panteixa portassa, no?, d'un artista o de qualcú que fes algun tipus d'activitat artística. Per tant, són imprescindibles i destacar, clar, podríem parlar d'un bon punt, crec que tot formen aquesta edició i donen forma i color, però, òbviament, jo parlaria també de Can Nadal, perquè a segon trobarem a Ferran Pisà, que va ser l'origen, la persona que va donar forma, entre altres, en aquesta Articopes.

0: I tot això se complementa amb una oferta d'esdeveniments ben grossa, complementària. Per exemple, divendres al Casal de Can Soler hi haurà concerts de grups com Tofu, aquests que escoltam de fons, però també hi haurà espectacles de dansa o fins i tot mercadets d'art.
1: S'oferta complementària d'art i copes, com bé comentes a la pregunta, tenim concerts, danses, etc. I també és per donar aquest protagonisme a diferents disciplines. No només ser contemporània és pintura o escultura, sinó que també és la dansa o la performance, també lectures dramatitzades i, òbviament, la música forma part, no?, d'aquest llenguatge artístic actual. I donar vida a l'art i copes és precisament això, la mescla de totes les possibles disciplines, i creiem que dona forma definitiva en aquesta edició.

0: I de tantes coses hi ha per fer, com diu aquesta cançó de Tofu.
1: Moltíssimes
0: coses hi ha aquest cap de setmana a l'Art i Copper de la Pobla. Si voleu mirar tots els esdeveniments que hi ha, podeu consultar el programa, perquè si els hem d'explicar tots no acabarem, perquè n'hi ha un munt.
1: I de bona cosa. Consultant-lo, gràcies també a en David Campaner, comissari d'Art i Copes, que m'ho ha explicat com serà aquesta nit. Miquel, ara hem de fer una petita pausa perquè hem de saber quin és el Consell de la Universitat de les Illes Balears i tornem tot una.
2: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Vivenda. No, habitatge. Ja que n'hem parlat aquests dies, volem recordar que la paraula vivenda no és normativa en català. Per referir-nos a un edifici o a un espai destinat a ser habitat, la forma correcta és habitatge. Ara bé, segons el context, podem filar un poc més prim i fer servir les paraules com ara casa, pis, apartament, torre, xalet, casa de pagès, possessió, mas, domicili, finca, immoble, llar, entre d'altres. Teniu ben present que totes les llengües del món cobreixen les necessitats comunicatives dels seus parlants en tots els àmbits de la vida, perquè els parlants són els qui donen vida als idiomes. Ja ho sabeu, vivenda no, habitatge sí. I terme explicat, terme acabat.

0: I avui és dimecres i hem de descobrir quin és el mot en desús, la paraula en desús, Maria, mem.
1: Sí, avui mos toca escoltar la paraula que mos proposa, que no s'empra tant o que no la senti gaire, na Teresa.
2: La paraula que m'agrada és un al·loc ben polissó.
1: Bé, mira, per qui no ho sàpiga, avui dia la paraula polissó o polissona fa referència a una persona que obre amb mala intenció o al manco dins l'àmbit balear se li dona aquest sentit normalment. Segons el DIEC, també ho defineix com noi noia que és mal creient, que romanceja per no fer el que li diuen. I segons el Diccionari Català Valencià Balear, té altres significats que actualment podrien dir que gairebé ja no s'utilitzen o tenen un caràcter més històric o dialectal. La primera secció que apareix en aquest diccionari és faldeta curta i doblegada que portaven en els segles XVIII i XIX les dones de baix la falda perquè aquesta paregués com estufada, no? Perquè aquesta la falda tingués com una forma
0: això
1: més...
0: Això se deu un polissó.
1: Voluminosa. Una cosa que tampoc ja no s'usa.
0: No, perquè i... ja no hi ha... Ja no,
1: home, ja no m'ho estima així el dia a dia. El manco, pintura en el teatre o coses de queixes, però... Mm. I d'altra banda diu que a Falanitx les polissones són també postetes movibles que tenen les persianes per poder-hi veure millor.
0: Ai, que bo.
1: Que jo això tampoc ho sabia, però si ho diu el diccionari, idò, i serà així. I fins i tot aquest mateix diccionari ens destaca una expressió que especifica que s'empra a Mallorca, que és fer joc dels polissons que fugen quan estan redons. És a dir, que quan te'n vas d'una casa, tot d'una que has acabat de menjar i no has pagat, no t'han cobrat res. Malo, malo, malo eres, no sé.
0: Això és el que em diuen ara, que no ho sabíem, i per tirar de dir amb això, un simpa. No digueu un simpa.
3: No.
0: Perquè a més un simpa, que és castellà. Poden dir, fet joc dels polissons que fugen quan estan redons. Que has fet el joc dels polissons que has fugit quan has estat redons.
3: Clar.
1: Home, lo seu seria no fer cap joc de polissó i pagar, no?
0: Però...
3: Això seria lo seu,
1: sí,
3: clar.
1: Sí, que tinc d'emplear l'expressió.
3: Que te l'has de dir sense pa, no? Sense pa. Simpa, sense pa.
0: Sí, no, però m'agrada més aquesta.
4: No sabia avui ha tornat humorista.
1: Avantguardista, sí, sí, sí. Està avui.
0: Una pràctica tan antiga, aquesta, que ja la reculli el Cove Moll amb aquesta dita.
1: I que deim a Mallorca, segur que això a Mallorca s'adonava un temps, en tot cas. El significat que amaga més història és el segon, que ens apunta el Diec, que defineix la paraula polissó com una persona que s'embarca clandestinament en una nau o una aeronau sense satisfer el preu del passatge. I, de fet, aquest mot prové del terme francès polisson, que es documenta al segle XVII i que inicialment designava un rodamont o un al·lot que voltava pels carrers i posteriorment també va adquirir els sentits de persona entremaliada, trapella o de comportament poc decorós.

0: És curiós aquest origen de francès, polisson, polisson, no sé quan se diria en francès, però sí que hi ha aquest origen que tenen com a polir, que té aquest sentit de furtar, robar, que és un poc ara explicaves d'això de...
1: De ser dolent o males intencions o d'anar-te'n fora a pagar.
0: Partir sense pagar, exacte, o agafar un vaixell sense pagar o aquesta cosa així, però això és un polisson. I que també mos ha arribat aquí a les Balears i també diuen que per les zones de Solla, Andratx, Palma i Eivissa, especialment perquè, clar, hi havia molt de polissons que s'embarcaven en petites barques d'amagat des de Marsella i arribaven a les costes de Solla, d'Andratx, de Palma, d'Eivissa, que és allà on teníem més contacte amb França i que d'aquí també ens hauria arribat aquesta paraula, el polissó o polissona, que és realment fantàstica i que encara s'utilitza.
1: Jo la dic, però no sé de vosaltres si la diu molt de dins imaginari.
2: Sí, sobretot en els infants que no se porten bé.
1: Sí, perquè no és com un dolent com el dimoni, saps? És com una cosa de...
2: Que de viu, que de polissonet.
0: És així. Després també m'ha fet pensar en aquella etimologia popular que diuen a Falanich, que diuen garçon, per allò que desistiré garçons, que vendrien de garçons. Garçon també sembla que seria un origen francès i també tindria com aquest sentit de lot poc polissó, precisament. Així que, curiosa aquesta paraula, polissons i polissones, que ho poden ser un poquet, òbviament, sempre pagant.
1: Per favor, no, i gràcies.
0: No en sa terme literal, definició del terme. Així que, gràcies, Maria, per avui apuntar amb la paraula i tornant tot d'una feina un tèntol.

0: Aire 3 Radio es Dial.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Misteriosa.
3: No, ella... fila.
2: No, misteriosa.
4: Misteriosa.
2: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
5: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
3: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
2: Molt bon dia, Miquel Àngel.
5: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
2: Han passat moltes coses aquesta setmana.
3: Hi ha una triatló. Què és una triatló?
2: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
5: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí... Viu la gran vida.
2: Però per nedar no hi ha manera.
3: No.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Avançant, són les 4 i 25 minuts i ara vos hem de contar que la nova editorial Moll ha recuperat un llibre d'Antoni Vidal Ferrando que se titula La mà del jardiner, novel·la de 1999 que ara s'ha reeditat.

0: Això és Pluja de novembre, poema de Vidal Ferrando, interpretat per Llunàtiques. Però el que dèiem, l'editorial Moll ara ha recuperat la seva novel·la La mà del jardiner del 1999, que va ser Premi Sant Joan de Narrativa en una edició íntegrament revisada pel mateix autor santanyiner. Són les ferides que marcaren les generacions posteriors a la Guerra Civil, ple de contradiccions aquest temps i ambientat a Santanyí. La mà del jardiner forma part d'una trilogia iniciada per Les llunes i els calàpets, també recuperada per Moll, amb una revisió també íntegra de l'autor, i completada aquesta trilogia per L'illa dels dòlmens. Ara, la presentació d'aquesta reedició, d'aquest volum, es durà a terme demà dijous a les 7 de l'hora baixa en el Teatre Municipal de Santanyí.
1: I nosaltres volem parlar amb el seu autor, que és en Toni Vidal Ferrando. Toni, com estàu?
2: Molt bé.
1: Que bé.
2: Content d'estar amb altres.
1: Nosaltres també.
0: Que bé.
1: Ara fa estona que no xerràvem. Estàu content d'aquesta reedició?
2: Sí, la veritat és que sí. Quan penses, perquè una de les essències d'una obra literària és que tingui perdurabilitat, no? I penses, fa 27 anys que va sortir per primera vegada i encara interessa. Això ja és una primera bona notícia, molt bona notícia.
1: I tant que sí, aquest interès sí. Per la reedició. I és una trilogia, ja la vareu escriure com una trilogia, aquesta és trascadita en Celestí i aquesta La mà del jardiner seria la segona entrega.
2: Però a poc a poc me n'adonava que feia una trilogia. Sí. Quan vaig començar la primera, no me pensava fer una trilogia, me pensava fer escriure una novel·la. Després me va començar a venir en el cap, perquè la primera, més o manco, acaba a la Guerra Civil. I vaig dir si fes la postguerra. I vaig fer la postguerra i mentre ho feia, ja hauré d'acabar, hauré de fer fins al segle XX, fins a l'arribada del turisme.
1: Mm-hmm.
2: Sí, a poc vaig anar veient que allò era, anava molt bé, que me donava opció a fer una trilogia, mm-hmm. perquè jo, al segle XX, d'altra banda, jo havia fet una tesina enorme que me va durar 5 anys, no una tesina de les Ciara Susan, del segle XX, del trànsit del segle XX al XXI, i també tenia coneixement com a història, havia sentit moltes històries, i una cosa i l'altra va ajudar.
1: Clar, i tesina sobre què la vareu fer, Toni?
2: La població i la propietat de la terra en el municipi de Santanyí, 1968-1920.
1: És a dir, que aprofundiu en la història i tot aquest material va servir, llavors.
2: La me van editar en el Treball i el Dies d'Editorial Moll després en aquesta tesina. Sí, moltes coses, perquè me van contar moltes històries. Jo sempre m'ha agradat molt sentir històries. Un temps hi havia aquells narradors orals dins els cafès, per dies de matances, quan sorties a la fresca, i contaven unes coses fantàstiques, i te quedaven, i tot allò va influir molt, també, en la novel·la.
1: Mm-hmm. Clar.
0: Clar, en Toni, és una novel·la que vau publicar el 1999, 60 anys després de la finalització de la guerra. Què va suposar per vosaltres aquest... Què va suposar aquesta novel·la, com a novel·lista?
2: La veritat és que... Primer, me va consolidar, perquè jo un temps pensava, jo just he fet poesia, novel·la no en faré mai. I quan vaig haver fet Les llunes del calàpet i vaig fer La mà del jardiner, vaig dir, no, això és un gènere que també m'ho pas molt bé, me costa molt, jo som molt lent en tot, però... me suposa una mitificació de la vida, de tot el que jo he conegut, de tot el que jo he viscut, una manera de que no se mori per sempre.
1: Mm-hmm. Clar. Toni, vos considerau un fill de la postguerra?
2: Sí. Mm-hmm. Sí, mos va marcar absolutament les nostres vides. Uh-huh. No, o manco jo, que era un insensible, allò te queda per sempre. Uh-huh. Quan el teu cor encara està tan pur, les marques ja no se'n van mai. Uh-huh. Per molt que lluitis en coses que dius, no, això quin temps farà que farem i tal, però allò Sempre queda un poquet, sempre queda un poquet.
1: Clar, de fet, sí. Ho deies en el llibre, diu com els tumors, com el foc de Sant Antoni, les guerres existeixen des de sempre, com les fans canines que soten els assentaments humans més desvalguts fins que els vius han de recórrer a alimentar-se de cadàvers. Clar, això és un dels textos d'aquest llibre, per tant, és un llibre cru.
2: Sí, la veritat, jo crec que perquè un dels temes de fons d'aquesta novel·la és l'antagonisme humà. Perquè, per això, perquè les guerres en realitat no s'acaben mai. Quan cap una guerra, ja deixa una llavor que ja veurem quan fructificarà, no? Per la propera. Els homes sempre estan disposats a entrar en conflicte, mogut per les enveges, per les pors, per les gelosies, per la visceralitat, per tantes coses. Ara bé, també es ve que una cosa que tampoc no s'acaba mai assistint de felicitat. No és tampoc un llibre radicalment, essencialment pessimista ni de molt. És un intent de mitificar la vida. Per tant, quan ho mitifiques, li dones una gran importància.
1: I qui és aquest jardiner? I què fa la seva mà?
2: Sí, això va ser... Això sap què va ser? Perquè sap què deia en Blai Bonnat? En Blai Bonnat deia... Diu, Toni, el títol de la novel·la, no em porta aquí res a veure en la novel·la.
1: És molt Blai Bonnat.
2: Que agradi. Que cridi l'atenció de la gent. Però... I això ho vaig agafar d'una frase de sobre, que parla de la mà del jardiner, que m'agradava, la mà del jardiner, és un títol una mica així, és molt, molt especial, m'agrada, però també se'n pot fer una interpretació, i molt en consonància amb la novel·la, que és que així com el destí de les poncelles depèn, i dels brots, i depèn de la mà del jardiner, que és la que decideix quines ha d'arrencar i quines han de deixar florir, el dels protagonistes també és producte de les seves circumstàncies ambientals, i no, és, no acaba de la seva llibertat d'elecció.
0: I la mà d'en Blai Bonnat, que també hi va tenir a veure amb aquesta novel·la, com sempre.
2: No, ja no.
0: Bé, la mà, ben que digui.
2: Quan jo era jove... Sí,
0: aquest record, exacte.
2: L'admiració per en Blai, absoluta. En Blai és un dels grans, vull dir, nosaltres no tenim per què envejar cap casta de literatura mentre hi hagi Blai Bonnat. Jo sempre ho conto. Jo estava enamorat de Machado i de Lorca, estava enamorat. Perquè en aquell temps estudiàvem en castellà, el llibre en català, quasi no n'hi havia, no en trobaven, no tal. I jo, en Bernat Vidal i Tomàs, d'alguna manera, d'una manera molt, molt, molt... sense voler interposar res, però em deia, Toni, hauria d'escriure en català. Jo pensava, no ho sé. Quan vaig descobrir en Blai, vaig dir, oh... I això d'en Lorca i això d'en Machado se pot fer en català perfectament, perquè jo el vaig trobar extraordinari. Sí. Després va passar anys perquè la seva influència no m'ha condicionat, perquè me sentia condicionat per ell.
1: Mira, aquests dies, Toni, s'han fet unes jornades de literatura que es diuen FLEM, Festival de Literatura Magaluf, i hi havia dues al·lotes que tenen un podcast de literatura que parlaven del llibre 39 graus a l'ombra d'en Antonio Vicenç. I explicaven també que Santanyí sou un lloc d'escriptors, de poetes, que és curiós també com tantes persones han estat tan influents, i també explicava molt, que tu ho has dit, l'importància de la figura del farmacèutic, no el va?
2: És essencial.
1: Que prescrivia llibres, exacte.
2: Sí, en Bernat Vidal figura a totes les enciclopèdies com a mestre de la generació de poetes mallorquins dels anys 50, no només de Santanyinès. En Llompart ha dit, nosaltres sense Bernat Vidal no haguéssim estat mai tot el que som. En Lorem Moyà, quan feia 10 anys que en Bernat Vidal era mort, encara li enviava un poema cada any el dia del seu sant.
1: Wow.
2: En Bernat Vidal va ser fonamental a dins la literatura per trànsit, per abandonar la poesia mallorquina que havia entrat en decadència. Uh-huh. I estava gran en el cover i tal, però en Bernat va introduir les avantguardes. Uh-huh. Sí.
0: Ha estat un guia per
1: tots. I per tu
0: per
1: també,
0: tots.
1: Toni?
2: Per jo ha estat el meu gran mestre, uh-huh. en Bernat Vidal. Va ser el meu gran mestre.
1: I li dues
2: estimava,
1: llibres?
2: Estimava l'estimat país,
1: sí.
2: La llibertat, la democràcia, sense temer-me'n. Uh-huh. Perquè quan ets jove, si t'entén, dius que no m'ha de contar història. Però no t'entemies i t'enamoraves de totes les expressions de l'art i de la cultura i de la llibertat i de... Te n'enamoraves, perquè ell te'n feia enamorar. Uh-huh. Sí.
1: I va tenir oportunitat de llegir La mà del jardiner amb Bernat Vidal?
2: No. Ja s'havia mort, en Bernat feia... Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí.
0: Antoni, clar, ara l'heu revisada en aquesta edició que ha recuperat, que ha reedit Moll, l'editorial Moll. Com l'haurien de rellegir? Com l'haurien de revisitar avui dia?
2: L'he revisada, però, en essència, l'he revisada perquè... M'agrada posar un exemple. Tu pots anar impecablement vestit, però si dus una taca de foig a un jack o a la camina i que se vol... mira que vas mudat, mira que vas bé, s'has xapat, és tot perfecte, però aquella taca de foc ho espanya tot. I és impossible escriure un llibre de 200 pàgines sense fer taques de foc. I llavors, quan el llegeixes, el llegeixes, diu, oh, aquí, ai, aquí de sa. I lleves les taques de foc, i llavors queda bé.
1: I ha quedat una edició fantàstica. La mà del jardiner, en Toni Vidal Ferran, el presentau demà, Toni, a Santanyí.
2: A presentar demà a Santanyí, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Convidam sí. a tothom, i de que vengui.
2: Sí, ja m'agradaria, i que ho llegeixin sobretot.
1: Exacte.
2: Sí, molt de l'han llegida. És una novel·la, és de les novel·les que m'han dit més vegades, és la teva novel·la que m'agrada menys. No m'han dit moltes vegades, però aventura 7 o 8, mm-hmm. que m'han dit, aquesta novel·la, triaria aquesta novel·la. Uh-huh. Sí.
1: Que bé.
2: Jo m'acosta triar. Això és quan tens fill. Dius, quina... l'estima tot.
1: Igual,
2: dius, l'estima tot.
1: Només faltaria. Sí, sí. I doncs sí, Toni Vidal Ferran, demà a les 7 del capvespre en el Teatre Municipal de Santanyí se presenta amb en Tomeu Canyelles, el teu editor de l'editorial Moll i també autor del pròleg d'aquest llibre, d'aquesta reedició, La mà del jardiner, demà. I doncs que vagi molt bé, Toni, que segur que hi anirà.
2: Moltes gràcies.
1: Vos enviem una ferrada forta. Gràcies, com sempre. Gràcies, Toni. Fins aviat.
2: A vosaltres.
1: Fem una petita pausa, adeu. Perquè en Pau de Sierra ja és aquí i hem de parlar de música i de Lorca. Mira, ara que en Toni Vidal morda, que va llegir molt Lorca quan era jove, ara en parlarem, però de músiques i Lorca.
3: Lletres Ràdios, diversió.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
9: Jo conec en Quico Rivera.
10: Súbele el mambo.
11: Quin nivell, Maribel.
9: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
12: ¿A 200 euros? Ya se puede haber sido un pomero en Paquirri.
11: Pues pasis el fi de la Pantoja, como ha de pagar 200
9: sí, sí, sí,
11: euros.
9: Sí, sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. I el dia següent, això va ser el dia següent.
6: Jo ja no trabajo con él.
1: No.
12: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
9: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
12: Molt bé.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
12: Per favor.
3: Xiu-xiu.
1: I li deim que te deu 200 euros.
9: Exacte, i li tornem a recordar.
3: IB3 Ràdio. Les cançons dels altres.

0: Hem de rebre en Pablo Sierra i Pablo, te rebrem amb una cançó.
1: Vinga, sí.
0: Que no, no ha sonat poc aquest dia.
1: Una cançó que ja l'han sentit almenys 2 milions de persones.

0: Doncs sí, tu ja ho deus, a plena efervescència d'aquesta pel·lícula, La Bala Negra, que ja han vist més de 2 milions d'espectadors.
1: Ho comentàvem en Escontrol, que després de Torrente Presidente, La Bala Negra és la millor estrena d'una pel·lícula espanyola.
0: Exacte, exactament. Idò, torna-se per aquí i t'ha fet pensar en les músiques de Federico García Lorca.
1: Sí, sí, en la seva relació amb la música i en la seva vessant com a músic, perquè va estudiar piano, el tocava, va arribar a gravar un disc. D'això parlarem d'aquí 2 setmanes, perquè dividirem Lorca i música en dos parts.
0: Té dos capítols.
1: És que dona per molt, hi ha molta teca.
0: Mira, m'ha agradat ara que mos ha anat bé que en Vidal Ferrando deia, clar, el meu gran referent quan jo era jove era Lorca, perquè que, òbviament, llegíem en castellà. Ell va néixer l'any 40 i busques.
1: Sí, estava parlant de 50.
0: Per tant, doncs sí, era també el gran referent de la seva època.
1: Sí, sí, no? I s'havia de llegir Lorca en aquella època, plena dictadura. Evidentment, passarem per sa mort, per l'assassinat de Federico García a Granada, però abans hem d'anar en el principi, a Fuentevaqueros, el poble de la Vega de Granada, on neix Lorca el 5 de juny de 1898. També va néixer un any icònic assenyalat a la història espanyola. Clar, després, a principis del segle XX, quan Lorca és un boix, i això també es comentarà a la pel·lícula sense fer-li spoiler a ningú, doncs mos el podem imaginar allà, en el seu poble, doncs sentint llauradors i bugaderes entonant tonades com aquesta. Yeah.

0: que estimar-se la música fins al punt de voler, Pablo, dedicar-s'hi.
1: Està molt bé subratllar això, que pertanyia a una família bastant il·lustrada per aquella època, a principis del segle XX, perquè el seu pare era propietari agrícola, però la seva mare era mestra d'escola, i diuen que va ser una grandíssima influència perquè ell, de ben petit, començés a llegir autors com, per exemple, Cervantes, però també perquè s'enamorés de sa música, especialment de sa música d'arrel popular. I a Lorca no se'l pot entendre sense imaginar-se'l després, a sa adolescència, davant ses tecles d'un piano, un instrument que també surt a sa pel·lícula. Mm. Com tants altres al·lots de províncies, d'aquestes famílies de sa burgesia rural, podem dir, va baixar a sa capital a estudiar el batxillerat, una cosa que els balears doncs, coneixem perfectament, sí, perquè han sentit històries
2: de gent
1: que venia a instituts, o en es cas a Menorca, supos que funcionaria igual, amb el seminari de Ciutadella, però sí, a Eivissa és molt fàcil trobar-te al·lots de Amunts o de Sant Antoni, fins i tot, o Formenterès, que anaven a Vila i quedaven interns en el seminari, si no tenien família allà a la ciutat. Doncs Lorca va fer el mateix, va anar a Granada, va fer el batxillerat i allà també va estudiar piano i es va encomanar aquesta dèria, aquesta cosa, per la música clàssica.

I sota el mestratge d'un pianista, que es deia Antonio Segura Mesa, aquell marrec que no tenia problema per aprendre's de memòria amb moltíssima facilitat tonades de collita o coplilles populars, també va fer-se seus pianistes, compositors com Chopin, Debussy, Beethoven, o qui serà potser una de les majors influències dins de l'imaginari que ja estava començant a construir el jovenet Federico. Parlam de Manuel de Falla.

0: Ara parlàvem justament de Manuel de Falla, ja sí. que també va influenciar García Lorca, perquè justament també va passar per Mallorca en Falla, i enguany, de fet, dia 14 de novembre, farà 80 anys de l'aniversari de la seva mort.
1: Avui he descobert que era Mateu, a Mac intercalada de segon llinatge.
0: Ah, sí? Si no, Falla jo, Mateu?
1: No sé si va venir aquí a buscar algun güelo, perquè era gadità, però sí que va passar poc abans de sa guerra, durant sa república, el 33-34.
0: Idò, sí. I també hi ha un grup ara que se diu Sang, que li fan un petit homenatge també a Manuel de Falla i a la seva música. Però bé, Falla era amb Isaac Albéniz, també molt present aquí, sí. i Enric Granados, molt més que un compositor a l'Espanya de principis del segle XX.
1: Sí, podem dir que eren una mena de, si no d'artistes pop, sí, de gent de sa cultura molt reconeguts perquè, clar, estrenaven les seues obres, els seus ballets, les seues sarsueles, i van tenir molt d'èxit en vida, que és una cosa que no li ha succeït a tots els compositors. No. Clar, entre la burguesia il·lustrada, entre aquesta classe social a la qual pertanyia la família García Lorca, doncs era fàcil doncs, trobar les primeres gravacions d'aquests compositors. Eren gent doncs, molt respectada, molt reconeguda. I clar, a Lorca una cosa que li va agradar molt de Falla, ja d'adolescent, i que després doncs, supos que serà molt important perquè tots dos es facin amics i col·laborin junts durant molt de temps, fins a la mort d'en Lorca, és que Falla també buscava aquesta mescla entre un registre més culte i tot el que bullia Esquerra, aquest xup-xup del folclore més popular. Un mestissatge ibèric, celta o mediterrani que duim a sa sang, els que som de per aquí, i que podem dir que anys després provocarà aquest maig entre el poeta i el compositor.
0: És a dir, que se varen conèixer. Sí. Se produeix aquesta trobada entre Lorca i Falla.
1: I m'ha sorprès que amb tot el que s'ha estudiat i el que s'estudia sobre la vida de Lorca i també les bones biografies que hi ha sobre Falla, hi hagi discrepància entre els historiadors

doncs, per saber en quin moment es va produir aquesta trobada. Perquè uns diuen que va ser el 1919, d'altres dos anys més tard. Però tant se val perquè on sí que hi ha entesa és en el lloc on es conegueren. Falla i Lorca coincideixen a Granada, que podem dir que és més que rerefons del que és a punt de succeir. Falla, ja ho hem dit, era natural de Cadis, però es va traslladar, es muda a Granada cap al 1915, que just acaba de publicar L'amor brujo, ho sentíem abans de fons, un ballet que va fascinar el jove Federico, que ja s'ha inclinat cap a l'escriptura. Diuen que quan va morir Antonio Segura Mesa, seu mestre va deixar un poc de banda el piano, s'estudi del piano, però no va abandonar l'instrument perquè el farà servir més endavant, doncs, per exemple, per fer sa part musical de seu teatre. Però El amor brujo li encantava i en aquell moment Lorca ja s'ha mudat a Madrid, ja ha començat els seus estudis universitaris, ha encetat aquesta aventura de la residència d'estudiants que tantes vegades hem sentit de parlar que sortia en els llibres, per exemple, de llengua i literatura, per exemple. Però és justament en un d'aquests retons, perquè mai va deixar de baixar a Granada, retons fugaços però constants a la seva ciutat, on coneix Manuel de Falla. Que els agermana i els posa a fer feina plegats? Doncs, a més d'aquesta recerca, no?, d'allò culte i allò popular, doncs tenien una passió en comú, la música del poble gitano.

0: Ara que escoltàvem aquesta peça, en Raquel Agüero ens envia un missatge que Pablo t'escolta i que...
1: No, home, perquè li he deixat una falca comercial quan venia cap aquí.
0: Diu, m'encanta la secció d'en Pablo.
1: M'ha enviat un WhatsApp i li he dit, ara parlaré de Federico, però de Federico García Lorca, no d'un altre.
0: Bé, més coses. Entre el 13 i el 14 de juny de 1922, coincidint amb la festa del Corpus, entre els aljubs de l'Alhambra, es va celebrar la primera edició del concurs de Cantejondo, que amb altres artistes intel·lectuals havien impulsat en Falla i en Lorca, tots dos.
1: Això que coincidís amb el Corpus, no sé si era una provocació, perquè Falla era catòlic, practicant i molt conservador, o una coincidència, perquè 13-14 de juny, a dia d'avui segueix sent una data fantàstica per fer un concert o per organitzar un festival. Però el que sí que
0: trobo... Sí, el cor pot salsa.
1: Sí, sí, però el que sí
0: més
1: que he trobat...
0: Més o menys aquest dia.
1: Que, a més d'aconseguir una subvenció de 100.000 pessetes de l'Ajuntament de Granada, que devien ser souets, gastadors, per l'època, doncs van haver de canviar l'ubicació, perquè en principi volien fer aquest concurs de Cantejondo a l'Albaicín, el barri més flamenc de la ciutat, però clar, avançant-se a l'engentada que es podia arribar a reunir, van decidir dur-lo a dalt del puig on es troba l'Alhambra. O sigui, que van canviar un lloc per l'altre, però potser van guanyar una ubicació encara més polida, encara més potent.
2: L'Albaicín també s'hi posen molta gent i pot haver desastres, eh?
1: No, i tant, perquè són carrers superestrets.
2: Superestrets i tots amb escales.
1: La part antiga, els barris històrics de Palma, són avingudes,
2: sí,
1: de vora l'Albaicín.
3: Vaja!
1: Clar, la raó principal que els movia a organitzar aquest concurs, en aquests dos i en altres intel·lectuals i artistes, per exemple, hi havia el guitarrista Andrés Segovia o el pintor Zuluaga, quina era? Doncs alerta, perquè això també m'ho ressonarà potser un poquet contemporani. La por que tenien Falla i Lorca a que bona part de la riquesa del flamenc es perdés, despassada per algunes expressions que entraven molt bé en el públic, podem dir menys entès o menys relacionat amb aquest gènere, que anava als cafès Santa Blau que hi havia per Granada i per altres ciutats, que també són escenaris de la Bola Negra. No desvetllam res dient això, però hi ha una escena que a mi m'ha agradat particularment en Santa Blau.
3: Sí. Miro.
4: I vam posar alguna condició i tal, perquè en aquest concurs de cantar i tocar un flamenc menys comercial, podríem dir.
1: Sí, que només compareguessin en els concurs aficionats. És a dir, gent que cantava o tocava a casa seva, a la seva família, en el carrer, però no davant públic, o sigui, no a canvi de sous. Persones que, com faria Camarón de la Isla dècades després, aprenien de memòria tarantos, zambres o aquestes granaïnes que Lorca es dedicava a recol·lectar, transcriure i harmonitzar, perquè en aquella època no hi havia gravadora, sempre que era de tornada per la seva terra i feia un volt per aquelles contrades properes a la ciutat de Granada.
0: Ara farem un volt en el temps, Pablo, perquè ens situarem a dir de 9 d'agost de 1936, quan l'amistat de Manuel de Falla i Federico García Lorca no va impedir l'assassinat després.
1: Ja hem avançat que Falla era un home catòlic i conservador, i tot i els esforços que va fer perquè alliberassin o almenys li perdonassin la vida al seu amic, no va tenir èxit. I amb aquest episodi m'agradaria acabar avui aquesta primera part de les dues que farem sobre la música lorquiana, perquè les guerres, cap d'elles, no són relats on tots siguen bons o tots siguen dolents, sinó que entre mitges apareixen personatges que segurament mos desquadren si els miren de prop. I Falla, jo crec, això no ho sabia abans de... O sigui, coneixia la figura del compositor, però no sabia aquesta vessant seua, doncs molt catòlica, molt conservadora. Era un personatge que no havia estat tan males en la República, però tampoc estava males amb els colpistes. I per això m'apareix un personatge fascinant. Era contrarrevolucionari, però això doncs no el va dur a tenir carnet de cap partit, i la seva independència va ser tal que quan es produeix el cop d'estat hi ha una crida entre intel·lectuals de dretes, podem dir, per firmar un manifest en recolzament en allò que ells anomenaven Creuada Nacional. I ell va dir-li a Ramiro de Maeztu, que era un personatge que tenia molt de poder dins la cultura d'aquell moment, que ell no firmaria res que recolzés aquella massacre que no va tardar, que no es va tardar molt a batir, com deia, Creuada Nacional.
0: Clar, Manuel de Falla, però això no li va jugar en contra durant la Guerra Civil.
1: No, perquè, clar, tenia molta fama, com hem dit abans, i aquesta influència, en canvi, li va servir per salvar-li la vida a l'esposa del rector de la Universitat de Granada, una jueva alemanya que es deia Gerda Leimdorfer, i també a un mestre titellaire que es deia Hermenegildo Lanz i que havia col·laborat amb Lorca i amb ell mateix en alguns muntatges que van fer d'obres de Cervantes, on un escrivia sa música, l'altre adaptava el text i, clar, doncs Lanz el que duia era els personatges a escena amb ses titelles. Però a Federico, però, tot i que va fer mans i mànigues, ses gestions de Falla no van evitar que el matassin a Sant Freda.

0: Idò, si havíem parlat de les músiques de Federico García Lorca i ens han topat amb aquesta amistat que tenia sí. amb Manuel de Falla, un senyor que va estar a Mallorca, va composar a Mallorca, va llogar una casa al Terreno, curiosament.
1: I tot i que no li va poder dir que no a Franco i va participar a la composició d'una peça musical que es va dir Canto a los Almogàvares, que tenia origen en una composició que havia fet un músic de Tortosa, que a més havia set mestre de Falla, doncs Falla li va posar sa música, sa lletra la va fer Pemán, que potser us sona un dels seus grans hits, que es va dir Cara al Sol. Després, el 39, crec que no havia acabat sa guerra, aprofita una gira a l'Argentina, a Buenos Aires, per no tornar mai més a Espanya. Torna ja dins sa capsa de fusta i el seu enterrament a Cádiz, he vist una foto, allò va ser grandiós, o sigui, una mica com el que va passar en Camarón, però 45 anys abans.
0: Doncs moltes gràcies.
1: No, a vosaltres.
0: Per aquestes músiques, avui les músiques de García Lorca i de Manuel de Falla. T'esperam d'aquí 15 dies, segona part.
1: D'aquí 15 dies, sí, per tots
0: Pablo,
1: sants.
0: Pablo, moltes gràcies.
1: I ho acabarem parlant de flamenc una altra vegada, però acabarem en jazz.
0: Això mateix. Doncs mira, quina sorpresa. Toni Cardell, Miquel Jung, Maria Pons, Celestí Oliver. Demà tornem, una abraçada. Quasi gràcies bé. A tots. Una estrella.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
3: Bon dia. Ja ha quedat reobert el trànsit al tram de l'avinguda Gabriel Alomar a Palma en direcció al passeig marítim, que des d'aquest matí ha quedat tallat per un clot a la calçada. Durant bona part de la jornada hi ha hagut retencions des de 31 de desembre fins a la benzinera prop de la mà. Per saber quina és la situació a aquesta hora, anem cap a aquest punt de ciutat i connectem amb la nostra companya Francesca Mas. Francesca, ja s'ha reprès la normalitat?
4: Bon dia. Sí, a poc es va recuperant la normalitat. Els operaris de malla han fet feina fins fa uns minuts. Ara els cotxes ja circulen en els dos sentits de l'avinguda Gabriel Alomar i pel que fa al servei de bus també tornen a circular per les parades habituals després que es desviessin per mort de l'avaria. En aquests moments no hi ha pràcticament tambors, tot i que sí que n'hi ha hagut fins fa una estona. Escoltam alguns dels vianants que han passat per aquest punt.
5: Sí, avui de matí quan he sortit de Can Nostre hi havia molt d'embòs a les avingudes sortint direcció cap a Escort Inglés, digamos, i el carrer que anava d'avingudes cap a la mà estava teat. Però bé, hi havia la policia i l'únic és que hi havia molt de cotxes.
6: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido, consigo encontrar sitio bastante rápido y la verdad que sin problema.
4: El clot que ha causat l'incident ja ha quedat tapat i l'avaria a les canonades també està arreglada.
3: Gràcies, Francesca. Doncs, com dèiem, a poc les avingudes tornen a la normalitat. I encara parlant de Palma, l'empresa pública d'habitatge Casa 47 construirà 43 pisos assequibles a la barriada de Son Oliva. El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte es fixa en 500.000 euros, impostos exclosos, i les ofertes podran presentar-se fins al 9 de desembre. Els habitatges tindran entre 1 i 3 dormitoris i seran d'entre 40 a 90 metres quadrats. Són habitatges que formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent. En la plana política, Mas Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del nou Front Ampli. L'exalcaldessa de Barcelona seria la cap de llista per la província de Barcelona i la candidata a la presidència del govern per a la nova confluència d'esquerres. D'altra banda, el coordinador d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ha comparegut després de reunir-se a la formació per analitzar l'avançament electoral. Maillo es mostra partidari de la vaga general i també de les eleccions, en les quals Front Ampli, diu, es postula com una formació que englobarà el bloc de les esquerres.
7: Ofrecemos este espacio a toda organización política de la izquierda transformadora de nuestro país que quiera con nosotras y nosotros generar un bloque histórico que determina el futuro de España.
3: I avui s'han publicat al BOE els dos reials decrets de la llei de l'habitatge aprovats ahir al Consell de Ministres. Encara no hi ha data per a la convalidació per part de la Diputació Permanent. El primer, el que recull el gruix de mesures, entrarà en vigor demà, ja que es preveu que prosperi amb el suport del PNB. És un text que inclou novetats sobre els desnonaments, els habitatges turístics o la compra especulativa per part de fons voltor, la qual amplia fins al 2030. Ho explica l'advocat Miquel Àngel Mas i Colom.
8: El que fa és dificultar l'adquisició per part de fons voltors, no? És a dir, li posa més requisits, A més, amplien els grans tenidors, no? El que vol intentar impedir que se faci negoci en el seu habitatge.
3: A Catalunya han localitzat el cos sense vida d'un home dins d'una furgoneta en un túnel a les Franqueses del Vallès. El cos ha aparegut quan els equips han començat a buidar el pas inundat. La víctima encara no ha estat identificada, però s'ha descartat que sigui el menor desaparegut durant els aiguats a Granollers. La troballa podria elevar a 3 les víctimes mortals del temporal, tot i que encara s'ha de confirmar que la mort estigui relacionada amb les pluges torrencials. Amb aquest apunt arribem a les 5 i 4 minuts. Més notícies a les 6.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Li he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Xiu Xiu wa ano sekai ichi saikō na ano reporter ano shaberu hito tachi ga imasu.
0: Wow!
2: Thank you, thank you. Arigato.
0: Thank you. Arigato.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
0: I aquesta salutació, han canviat de to de veu, poden fer tot el programa així.
1: No, deixa-ho fer.
0: Escoltau, avui no sabia quines sabates m'havia de posar quan he sortit de ca nostra, perquè plovia, però a la vegada feia calor, no sabia.
2: Avui tothom ha tret els calçons llargs, eh?
1: Sí.
0: Home, és que si plou, ja ho sabem. Una pregunta, vosaltres encara dormiu en llençol?
1: No.
0: O ja heu tret el cobertor?
1: Ja hem posat jota d'un nòrdic, ja.
0: Que? Però no t'ha mort de calor?
1: No.
0: No me diguis que tens el nòrdic i s'aire condicionat.
1: No, ventilador.
0: D'acord.
1: Així et pots abraçar.
2: Ah, però ventilador sí.
1: O sigui, pots abraçar qualque cosa.
0: Te pots aferrar.
1: Què dius, Jordi, perdona?
2: Te poses nòrdic i ventilador.
1: Sí, però nòrdic no.
0: Quina
1: tudada. Per damunt, fins al coll.
0: Xavi, això no és ecològic, eh?
1: Bé, deixeu-me tranquil. Vosaltres vam dormir amb un llençolet.
2: Clar.
0: No, és la veritat que també tret el nòrdic.
1: Clar.
0: Però bé, jo el trec molt fred,
2: sempre. No, jo el llençolet.
1: Com així?
2: Perquè segurament m'ha fet bessa treure el nòrdic, però bé, ja ho farem.
1: Sí,
0: molt bé. Escolteu,
1: avui... S'està tornant adult, en Jordi.
0: Sí, en Jordi, avui hem fet una excursió a l'equip de Xiu-Xiu.
1: Espera, un segon. Jordi, viu aquest moment. Explica què ha passat avui.
2: No, pot seguir.
0: No, que hem fet una excursió. A on, Xavi?
1: A veure, és cotxe nou d'en Jordi.
0: En Jordi estrena cotxe nou.
2: Així és, després del drama de fa unes setmanes que no podia obrir el cotxe, no podia obrir el capó, vam dir, canviant de cotxe.
0: Així de fàcil, no? Molt bé, aquí. Posa un cotxe i tot.
2: I a més, un cotxe híbrid, ecològic...
0: Uau!
2: No com en Xavi, que dorm amb ventilador i Jordi.
0: Molt bé. I a més, fa olor nou, perquè hem anat a veure olor.
1: Sí.
0: Quan hem entrat, hem fet així... Uau, quina loreta que fa. Això me mereixo un poc, l'olor de cotxe nou, eh?
1: Sí, l'olor de cotxe nou te mereixa, perquè, vol dir...
0: No ho sé.
1: Jo m'agrada molt. Bé, Jordi, tu estàs content ara.
2: Jo estic content, fa olor nou i a classe, també.
1: Quin nom li posàvem al teu cotxe?
0: Elegància.
2: No sé, encara ho he de... Ho he de veure.
1: Per deixar la família.
2: Ha de tenir unes setmanetes per poder saber quin nom li hem de posar.
1: Tens raó.
2: Perquè no sé quina personalitat té encara.
1: Clar.
2: No mos coneixem.
0: Poc a poc.
1: Ben fet.
0: Ja mos ho aniràs explicant. Avui tenim l'Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Parlem de gegant de Llosota, que ningú s'assusti, però ara veure que s'ha convertit en un absolut set símbol.
1: Efectivament, i varen penjar, de fet, un reel a Instagram amb IB3, protagonitzat per Jordi, que ha arribat pràcticament a les 120.000 visites. Un èxit.
2: Una passada. En Sebastià és un èxit. Un èxit absolut. Fins i tot va anar més enllà de les Balears i va sortir la televisió catalana.
0: Sí.
2: Que pot ser en xerra.
0: És que...
2: Podríem dir que és el gegant més viral de les illes.
0: Però per el seu aspecte, d'aquelles abdominals, és que els comentaris que han rebut en el vídeo d'Instagram de...
2: Sí.
0: Que tu massa. Vas a veure el gegant de Llosa en Sebastià, la gent ha embogit.
1: Sí, no se'n podia venir.
0: Hi ha una febre pel gegant de Llosa en Sebastià. Per tant, volem comentar tot aquesta era d'en Sebastià, així com no Taylor Swift té eres, en Sebastià també en té. I per això xerram ara amb en Joan Pep Coll, president de la colla de gegants de Llosa. També hem vingut a Xiu-Xiu. Joan Pep, com anem?
3: Hola, com anem?
0: Com ho heu viscut? Vosaltres, aquesta viralitat d'en Sebastià?
3: La veritat que m'ha agafat una mica sorpresos, però bé, ho anem païnt.
0: Sí, a veure, man, com va ser? La cosa és que en Jordi penja aquest vídeo i després què passa?
3: Llavors va ser com una cadena de dominó, no? Varen començar a pujar el nombre de visitants al nostre Instagram, també. Va sortir a TV3, vull dir que se va viralitzar una mica, i varen dir, que passen de Maria, no? Perquè aquí només és en Sebastià que té el protagonisme.
0: Clar.
2: Sí,
3: i de Maria s'estava posant gelosa.
2: Sí. Ara hi entrarem en Maria, però no sé si quan va sortir el vídeo vos diuen coses, pues han dit coses pels pobles i s'ha comentat això per Lloseta.
3: Sí, a vegades quan surts i te diuen, vaig sentir per la ràdio, vaig sentir... I clar, te'n dones compte de que cada vegada és més conegut en Sebastià, que d'això també mos agrada, no? Que els gegants arribin a més llocs.
0: Arran d'aquesta... que ha tornat famós, en Sebastià, teniu més ocupada l'agenda de la colla o no?
3: Més o menys que nosaltres anem fent trobades a diferents pobles de Mallorca, segons quan mos conviden. I darrerament hem estat atabalats una mica amb les trobades que teníem. I dia de 9 de setembre vàrem fer la trobada a Lloseta i la veritat que va ser un èxit. I vàrem tenir una cosa especial, no sé si no ho he enterat, però que va venir en Sebastià de Veres, que nom Toni, i va fer l'entrada a la plaça per ballar. I duia... El model duia en Sebastià de Monti. Va ser una cosa un poquet especial.
0: Bé, nosaltres mos hem intentat posar en contacte diverses vegades amb en Toni, que és la persona, el model, el culturista, amb el qual en Sebastià s'ha inspirat, i finalment no hem pogut xerrar amb ell, però no mos rendim.
2: No hi ha hagut sort, però no ho descartam.
0: No ho descartam. Volem el testimoni d'en Toni.
3: Molt bé.
1: Sí, ho cercarem i possiblement el tindrem, però bé, no volen dir res. Però bé, això ha estat massa, Joan Pep. També heu tret, tenim entès, merchandatge. Com el podríem aconseguir?
0: Vull una camiseta d'en Sebastià.
1: Jo en voli.
3: Sí, nosaltres tenim així, hem anat fent xapes, camisetes, hem anat fent punts de llibre, bé, el que teníem així un poquet a l'abast, i la veritat que s'està venent bé, s'està sortint bé, a preus simbòlics, ja me diràs, però que sempre ajuda una mica la colla.
0: Bé, tot sigui per la colla, exacte. Bé, sí. Heu rebut propostes fora de les illes per fer intercanvis com si fóssiu alumnes d'institut?
3: De moment no, però no descartem res. Som una colla novella, vull dir que tampoc no tenim un llarg recorregut i tampoc no mos coneixen massa com per tirar mots a la convidada, però bé.
0: Nosaltres sí que hem rebut propostes,
1: aquí,
0: Xavi.
1: Clar, perquè la cosa no queda aquí. Quan va sortir el vídeo, mos varen escriure de Catalunya.
0: Correcte.
2: Exacte, perquè resulta que allà també tenen el seu sex símbol, que és concretament de Vila de Cavalls. En Martí, nom, és en Jacob Elordi, Vila Cavaller.
0: Mare meva, nosaltres tenim en Sebastià i sabeu que a Vila de Cavalls tenen en Martí, que és clavat en Jacob Elordi. Nosaltres no hem volgut deixar passar aquesta oportunitat i per això hem telefonat en el president de la colla gegantera de Vila de Cavalls, Uri Ferrer. Com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs molt bé, molt content de parlar amb vosaltres.
0: Escolta, vosaltres vareu veure el vídeo d'en Sebastià i vareu reaccionar, perquè vareu dir,
4: sí,
0: nosaltres tenim sí, un encara més guapo, més atractiu.
4: Clar, el que passa és que molts gegants tendeixen a ser més aviat lletjots, llavors, en el moment que hi ha algun gegant guapo, doncs, home, doncs sempre és d'agrair, no? Llavors vam veure el Sebastià, nosaltres també som una colla molt novella, i el nostre gegant, el Martí, de fet ja l'han batejat com a Martí Elordi.
1: Martí Elordi.
4: Clar, rebem també això, no? Moltes felicitacions i que la gent agrada doncs, veure gegants, en el nostre cas no és musculós com a Sebastià, però també ens arriben això, felicitacions i mostres d'agraïment.
2: Clar, perquè en Martí Elordi és igualet en Jacob Elordi. Com és això?
4: Sí, aviam, no, la veritat és que no s'ha buscat, els gegants els va fer tant el Martí com la Roser, que tenim parella de gegants, el constructor Jordi Arnau Espuga. Clar, en el moment que, si tu no dius, volem que s'assembli aquesta personalitat o en aquest personatge històric o de més, nosaltres teníem clar que volíem que representés el passat agrícola del nostre municipi de Viladecavalls, però el rostre ens era molt indiferent, no? Llavors, clar, pels constructors entenem que si poden fixar en un model o en un actor, clar, hi ha moltes fotografies des de tots els angles possibles per internet i els és més pràctic, no? Aleshores, per nostra, doncs, no va haver-hi cap problema, al contrari, vull dir que les poques sortides que portem fetes, perquè els vam estrenar fa res, tot just fa 2 mesos, però no paren de rebre això, no felicitacions. Jo, quin gegant més guapo, és el Jacob Elordi, i bueno, ja, evidentment que vam penjar les fotografies també per les nostres xarxes socials, també es van convertir en virals, vull dir que va, molt contents.
1: Nosaltres, Joan i Uri, aquí a Xiu Xiu, ho hem xerrat seriosament, i és que vos volen fer una proposta. Perquè, clar, seria molt interessant, des de Xiu Xiu, organitzar una trobada entre en Sebastià i en Martí. Això ho veus viable? Com ho podríem fer,
4: home,
1: això?
4: Estaria molt bé, això, eh? Estaria molt xulo.
3: Per nostre, fantàstic.
0: Home, jo no sé si crearíem allà una espècie de caos, perquè en Joan sí que diu que a Lloseta i a Mallorca xiulen en Sebastià, li diuen guapo i li diuen coses. Clar, no sé si, Uri, a vosaltres vos passa també amb en Martí.
4: Sí, clar, suposo que arribaria a ser una miqueta com un rotllo competició, no, però bé. Molt xula la proposta.
0: Molt bé. Joan, Joan Pep, estàs disposat, idò?
3: Sí, sí, podem mirar.
0: Vinga, idò, ho posarem en marxa. Idò, Uri Ferrer, moltes gràcies per atendre's-mos.
4: A vosaltres, una abraçada molt gran.
0: Una barrada. Joan Pep, perdona, encara no t'acomiadam, perquè nosaltres hem de confessar una cosa.
2: Així és, hem de confessar que mos hem equivocat.
0: Sí.
2: Mos hem de demanar perdó.
0: Disculpau. Sí.
2: Patinada.
0: Mentor, no ho va posar Andrea, que no se sent... No
5: patinada!
0: Hem fet una patinada. Sí, nosaltres estàvem ben contents d'aquest reportatge, d'aquesta repercussió, fins que varen començar a arribar certs comentaris sobre el gegant de Lloseta.
1: Quan surti sa parella, volem una geganta igual. Ara falta la seva geganta. Volem la geganta Barbie.
2: És que ho tornem a dir i ho hem de reconèixer.
5: Patinada!
0: Exacte.
2: Patinada absoluta.
0: Perquè sí que existeix una parella d'en Sebastià.
2: Clar que sí, na Maria.
0: Exacte. Per això, si una cosa defineix xiu-xiu com a programa, és que sabem reconèixer nostres errors. Perquè hem de dir que na Maria existeix.
2: Exacte.
0: Joan Pep, mos pots explicar, deixar ben clar, qui és na Maria?
3: Na Maria és una atleta molt pacient, que té molta paciència amb en Sebastià, i la veritat que fa molt bona parella.
0: Sí,
3: Estan fets un per l'altre.
0: És que són molt guapos tots dos, na Maria, també se l'ha de reivindicar.
3: Sí, és veritat que en Sebastià eclipsa una mica per la corpulència, no? Però quan veus na Maria de prop, dius, ostres, Déu-n'hi-do.
0: Na Maria, Joan Pep, també està inspirada en una persona real?
3: Sí, també, té un model. I és vera que s'ha trobat, la varen convidar, però per agenda no va poder venir. Però la idea era que na Maria i en Sebastià, de veres, poguessin estar amb nosaltres i qualque dia ho aconseguirem.
0: Sí, avisau-mos, eh?
3: Sí.
2: Clar, perquè na Maria ha quedat eclipsada per en Sebastià i nosaltres hem aportat amb això, ho hem de dir.
0: Sí.
2: Per tant, què podem fer des de Xiu Xiu per donar-li visibilitat a na Maria? Me la pot dir qualsevol cosa.
3: Home, jo crec que qual carril d'Anna Maria estaria bé, també.
1: Oh,
0: ho farem, Jordi, t'ha tocat.
2: Anirem a Lloseta a cercar Anna Maria.
0: Vinga, propòsit. Propòsit. Mira, mos comprometem des d'aquí a fer-li un vídeo igual de viral a Anna Maria, la parella d'en Sebastià, que també s'ho mereix. Així que Joan, exacte, Pep Coll, president de la colla de gegants de Lloseta, moltes gràcies per atendre-nos i també per prestar-vos a donar un poc de corda en els vostres gegants preciosos.
3: Sí. Sí, jo vos convido, si qualque dia vos fa ganes i teniu ganes de veure aquest trull de gegants de prop, aneu a qualsevol trobada que facem a Mallorca i no només veureu en Sebastià i en Maria, veureu els gegants espectaculars també que tenim aquí i crec que hem d'estar orgullosos de totes les colles que tenim a Mallorca i les illes en general.
0: Mm-hmm. Així és, així és. Joan Pep, gràcies, que vagi molt bé.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
3: Adéu. Adéu.

0: mis formes, les tempes en flor de peixos que s'escampen sense por de cridar.
1: La situació, falsa alarma de terratrèmol balear.
2: Patinada!
3: L'Institut Geogràfic Nacional ha informat erròniament avui de matí d'un terratrèmol de magnitud 3 localitzat inicialment a la mà entre Eivissa i Mallorca.
1: El moviment sísmic s'ha registrat a les 8:34 minuts, segons les dades provisionals que l'organisme ha publicat a les xarxes socials. Pocs minuts després, però, l'IGN ha retirat la informació després de revisar les dades. El terratrèmol sí que s'ha produït, però l'epicentre no s'ha situat entre les Illes Balears, sinó més a prop de la costa de Catalunya. De fet, el sisme no ha arribat a aparèixer en el mapa oficial de la pàgina web de l'Institut.
3: L'episodi ha generat certa confusió durant uns minuts, tot i que des del primer moment l'IGN ha advertit que es tractava de dades provisionals.
2: Patinada!
4: TV3 Ràdio és entreteniment. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
6: Benvinguts a Esports 3 en joc.
5: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
7: Xiu, xiu.
8: Hola, sóc Nama i vull dedicar el Sort de tu, doques gràcies a les meves amigues i la meva parella, que són persones superimportants per jo.

0: A veure, man, què passa aquí? Andrea sí, Sánchez en el control tècnic. Atura aquesta cançó. Bé, no us farem això, però escoltau.
1: Anem, ja
0: no m'ho dediqueu les cançons cada dia les mateixes.
1: És que aquesta és la que més s'ha dedicada.
0: Exacte. Ahir varen tenir la mateixa cançó dedicada. I ara una altra vegada.
1: Espectacular, oques gràcies. Ni que feissin de concert de comiat, ara,
0: exacte,
1: que és cap de setmana.
0: I
1: aquest Jordi tampoc hi aniràs.
0: A pegar fortes,
1: no vull dir res, la meva vida personal no és un tema que vull parlar a la ràdio pública.
0: A pegar fortes, boom, d'oques gràcies en aquest darrers 4 o 5 concerts que fan aquests dies a Barcelona. Mm-hmm.
2: Clar, i a més cançó dedicada, una cosa guapa, clar, sort de tu...
0: Exacte.
2: Guapa, perquè abans era la gent que estimo.
0: És una cançó ideal per dedicar.
1: Quina cançó és la teva, la que més t'agrada, que és gràcies, Jordi?
2: Ara m'has agafat a mi.
1: Està guai, està guai.
2: Jubilar-me m'agrada molt.
1: Ah, aquesta és molt bona.
2: Aquesta és molt bona.
1: No, però és de les primeres,
0: ja
1: no?
0: Ja no pot cantar, que no ho aplicaràs.
2: Me queden fora, jubilar-me, però...
0: Ja sabeu com us podeu dedicar les cançons que vulgueu. Sort de tu, també val. 646-93-4501. Per cert, tots aquells illencs que heu quedat sense anar al concert d'Oques Gràcies perquè teníeu previst anar-hi dilluns i havíeu comprat ja el bitllet a Barcelona i finalment se va haver de posposar aquest concert per a pluges... bé, idò, vos dedicant també la cançó a vosaltres. Esperam que ho hagueu pogut arreglar. Bé, em posam una altra de cançó?
1: Endavant.
0: Vinga, dali, Andrea.
3: De Shanghai a Bangkok, sur une coque de noix. Sydney à Caracas, les jours qui passent sans toi. Traînant de port en port, l'ennui à bord.
0: Avui entrevistarem ara mateix a una persona de la qual vos heu de quedar el nom.
1: Efectivament, perquè xerram ni més ni manco d'un nom que no coneixereu, però coneixereu. Àngela Font.
3: J'ai jeté par-dessus bord tous mes remords, ma conscience, pour sortir victorieux du cap de désespérance. Je t'avais...
0: Atenció, perquè en Àngela serà sa futura cuinera de moda i, qui sap, futura estrella Michelin de les Balears. Atenció, perquè en Àngela ho està guanyant tot.
1: Efectivament, Àngela és una alumna del grau superior en direcció de cuina del CIFP Juniper Serra i va guanyar el concurs de cuina de Balears Skills 2025. Molt bé, fins aquí molt bé. Després, però, va guanyar el mateix concurs en àmbit estatal, és a dir, competien alumnes de direcció de cuina d'arreu d'Espanya. I ara, ni més ni manco, ara ha quedat la cinquena de tot el món en aquesta competició mundial que se va fer aquí de vora. Aquí de vora, a Xangai. El jurat internacional ha reconegut l'alt nivell tècnic, la precisió i el rigor professional demostrats per, ni més ni manco, aquest nom, Àngela Font.
0: Àngela Font, com has dormit a nit passada? Encara arrossegues gent lac de Xangai?
4: Bueno, una mica recuperada, ja.
0: Sí, has dormit bé?
4: Sí, ja mos hem adaptat.
0: Àngela, quant d'any tens ara?
4: 21.
0: I què és el que fas que convenç tant en els jurats d'un concurs de cuina darrere l'altre? Com ets la teva cuina?
4: Pues no sé, jo crec que un poc que transmet la meva passió per això que més m'agrada i que faig amb molta vocació.
1: I quina és la teva passió?
4: La cuina i la gastronomia.
1: Sí, però com la definiries que tu trasllades la passió que tu sents en el plat? És a dir, què tenen aquest plat tan especial que quedis número 5 de tot el món?
4: És molt complicat d'explicar, perquè és vera que sí que tant a nivell balear com a nivell nacional sí que el plat tenia molt el meu estil, no? Que al final sempre ho intent dur a la nostra gastronomia, però aquí me va ser una mica més complicat perquè ja parlàvem d'una gastronomia asiàtica i va ser tot un repte i que reconeguin tot aquest esforç que hem fet és una meravella.
0: Quin plats vares fer? En què ets vares conquerir?
4: Varen ser proves molt dures i un dia es veia que tenia una prova tot asiàtica que constava d'un primer que era una amanida de cogombra, després uns noodles i després un wok. I després un segon dia que vaig tenir aquesta prova més estil cuina clàssica francesa, vàrem fer també un seguit de plats, però clar, en aquest concurs mundial tot era molt pautat.
0: És que clar, van ser 4 dies de competició. Vull dir, efectes de concentració, tu devies estar bé molt concentrada i no sé si esgotada fins i tot.
4: Sí, la veritat és que se notava. Jo, el veure que després de les proves, jo ho deia tant a la meva família com a els meus professors, que no sabia massa bé què me passava, perquè estàs com a... No, jo no sabia si n'hi era capaç de pensar. Estàs agotat físicament i mentalment.
0: Mm-hmm. És que la cuina és duríssima, però tot té recompensa, Àngela, perquè com ha estat la rebuda a l'aeroport quan has arribat?
4: Pues la veritat és que superbé, no tant a l'aeroport, sinó com a Pollença, bé, que jo som de Pollença, i la rebuda va ser increïble, veure que tota la gent que estimes i gent del poble te ve a rebre, és com a jolín.
1: Home, és un reconeixement, deu ser una experiència magnífica, increïble. Àngela, ara ho hem dit abans, tens 21 anys, és vera que t'espera per davant una carrera com a chef espectacular. Què t'agradaria fer, tu? A què t'agradaria dedicar? Si poguessis obrir un restaurant, quin restaurant seria?
4: Si hagués d'obrir un restaurant, crec que intentaria... Bé, la meva idea seria donar a conèixer la gastronomia de les illes que s'està perdent. La meva predina era cuinera de professió i moltes de les receptes tan bones que teníem abans s'estan perdent. I la meva idea és recuperar-les sempre amb aquest punt de fusió amb les noves tècniques que estan sortint ara, però sí que donar valor en això nostre que s'està perdent.
0: Mm-hmm. Has tingut temps de fer turisme per Xangai?
4: Sí, vàrem tenir 2 dies i vàrem poder disfrutar una mica d'aquesta ciutat que és increïble.
0: Que diuen que se menja molt bé, ja.
4: Sí, no vàrem tenir l'oportunitat d'anar a menjar per fora, perquè és veritat que teníem unes dietes molt pautades com a competidors, però no tinc cap dubte.
1: T'agradaria en qualsevol moment tenir un programa de cuina i B3?
4: Pues mira, no m'ho havia plantejat, però igual, és veritat que la comunicació també m'agrada molt i transmetre allò que més m'agrada... M'agrada molt.
0: Xavi, quan seria? Cuina en jo, d'Àngela Font.
1: Podria ser font d'aliments.
0: Com font de misteris, no?
1: És un poc el joc. Però no, ara fora bromes. Àngela, no saben si a xarxes fas qualque tipus de contingut?
4: Bueno, és veritat que arrel de tot aquest concurs sí que he obert una xarxa una mica més, perdona'm, a conèixer, però és vera que me queda molt perquè ha estat com a tot molt ràpid i molt, per jo que era impensable, i estic ara una mica encara he de mirar què feim.
2: I què concursos, com són? No sé si t'acabes fent d'amic de tota aquesta gent, fas contactes internacionals quasi...
4: La veritat és que sí, jo no pensava que en general l'experiència fos així, i sí que és veritat que vas fer molt de contactes i és increïble.
0: I t'apuntava aquest nom, Àngela Font, que promet la cosa. Àngela, gràcies per atendre'ns. Segur que tornarem a xerrar amb tu, perquè heu de saber que no és la primera vegada que xerrem amb Àngela. Ja quan vares guanyar a Espanya o a les Balears, varen xerrar amb tu. I ara, 5ª del món. Àngela, enhorabona, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I hem de dir que l'èxit d'Àngela Font també acompanya altres triomfs d'alumnes de Juniper Serra. Clar, no, alumnes de Juniper Serra no, alumnes de Joan Taix, que són en Sebastià Seguí i en Sergi Ocho Gavià, que han destacat en la modalitat de jardineria i paisatgisme. Això és una passada, paisatgisme, perdoneu.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic bel,
7: pinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Sabia que l'enyoraríeu. Ahir és en Marc Escafí, les seves historietes. Marc, com has dormit a nit passada?
1: Idò, he dormit regular, perquè ja comença a tenir un poquet de fred en el quarto.
0: Això en parlàvem l'altre dia,
1: exacte,
0: que ara estem en aquest impàs de no saben si ja treure el nòrdic, que és un poc precipitat, o el llençol ja no basta.
1: És que el llençol ja no me basta, el pijama d'estiu no me basta, però després, si m'atat de més, m'acup. Així que ara no dormir.
0: No dormir, ja això està. És la solució.
1: No hi ha de problemes.
0: Molt bé, Marc, i quina història t'ha passat aquesta setmana?
1: M'ha passat una cosa.
2: Ui.
1: Bé, ara aquí... gràcies a Déu que estem aquí a la ràdio, no la gent no me veu, però jo sabeu que sóc ros natural, no? És a dir, jo...
0: Marc té els cabells llargs.
1: Jo tinc els cabells llargs.
0: Sí.
1: I sempre aquí m'heu vist amb ros, perquè jo, encara que el meu cos no manifestés que era ros, jo genèticament sóc ros. Així que jo... duia molt d'anys a la perruqueria fent feina perquè lo de dins se projectàs cap a de fora.
0: Però què vol dir allò de dins?
1: Perquè tu...
0: dius que rossos i rosses tenim una personalitat concreta?
1: És que, clar, és que tu ets ros, hagis nascut ros o no. És a dir, tu, si tu has triat a sa vida ser ros, és perquè has de ser ros.
0: Però això vols dir
1: això
0: amb un estereotip d'aquests que és rossos i rosses...
1: Jo...
0: no sé quina personalitat és aquesta.
1: Jo no ho dic negativament, perquè jo duc ros
0: 15
1: anys.
0: Un però ben,
2: tu
0: és
2: ros o no és ros?
0: Diu de personalitat, sí.
1: Jo soc potencialment ros.
2: Potencialment ros.
1: No? Amem.
2: Probablement ros.
1: Jo per de dins soc escandinau i per de fora sota la cabaneta. Aquesta, això és lo que he estat fent durant molt d'anys, no? Intentar, a través de la meva perruquera, no?, que era com a la traductora d'aquesta genètica.
3: Clar.
1: I ella s'esforçava molt. Bé, això és com el iogurt de melicotó. Si hi ha d'un poquet de melicotó, ja és de melicotó, no? Tot és iogurt. I d'allò igual, no? Jo, col que cabell ros tenia de natural, però la meva perruquera potenciava aquest ros, no? Molt d'anys, entre ros daurat, ros més fred, no? Aquí una ciència, un debat molt intens en els meus cabells. Tenia més reunions en els meus cabells que una comunitat de veïnats, però bé, sortia bé. Però què ha passat? Que jo l'altre dia vaig anar a la perruqueria i... ara ja la tardor, no? Les fulles que cauen... Spooky season, Halloween, no? Jo vaig dir... La meva perruquera, Marina, si m'escoltes. Li vaig dir, Marina, ara de repente, així de sobte, pel roig?
0: I na Marina va fer...
1: No! És que na Marina no me va contestar amb paraules. Només me va contestar amb una expressió facial que me va bastar, que va ser no. me va venir a dir, no duc jo anys treballant els teus cabells, els teus ros, perquè ara vulguis, per un capritxo...
0: Per pareixer una carabassa.
1: Exacte.
0: A sant de sa cabaneta...
1: Claro, és que ara estic canviant la meva nacionalitat interior, en joc d'escandinava, l'estic canviant a irlandesa o escocesa. Clar, això és molta feina.
0: Clar,
1: no?
0: Tu volies ser de sobte en Ron Weasley.
1: Tal qual.
0: I, no pot ser.
1: No, me va mirar com si jo li hagués dit que volia pintar la seu de fúcsia. M'ha dit, mira, tota aquesta obra d'art que tenim, rossa en el cap, no anant per aquí.
0: La Marina va posar seny a la teva idea.
1: Sí, però me va convèncer aquest no. És que jo només he set els nos dels metges i dels bancs. De tot l'altre, me pareix que me provoquen, no? Així que jo, bé, vaig decidir que ella pues, tenia la seva opinió professional i jo tenia la meva opinió personal, que no quadraven en aquell moment. Així que jo vaig dir, bé, me faig a casa, no? Jo, que me considero una...
0: Molt bé, claro, Marc.
2: Jo de... No hi tornen una temporada prudencial.
3: O sigui, ella se va negar.
1: Ella me va dir que no, que massa feina duia, massa vestava, i que ara canviar completament el color dels cabells no era un moviment acertat.
0: Però tu t'hi vares tirar...
1: És que me cridava massa l'atenció, aquesta proposta creativa. I jo, aquest és el meu problema, és que jo, com que soc... és veritat que me considero creatiu, però també crec que... Me crec que sé fer qualsevol cosa. Vaig dir, això ho trec jo, tot sol a casa, no ha de ser tan difícil. Aquest és el problema, que sí és difícil.
3: És que no aprens, ja va passar amb les mudances, amb la ceràmica. Res es pot fer?
1: Però en el principi, la idea sempre m'ha cridat molt l'atenció.
3: Clar.
1: I, a més, què vaig fer? Vaig dir, el moviment fàcil seria anar a comprar-me un tint a... en el supermercat, no? I jo vaig dir, no, el que faré serà anar a una tenda de perruqueria, a comprar els polvos aclarants, aigots i anar de 40 volúmens, els pigments... Jo vaig dir, jo aquí m'amonts a perruqueria, no?
3: Bé, però això està molt bé, perquè si vas a un supermercat i no és de qualitat, te pot fer un desastre.
1: Exacte.
0: És que, però en Marc ja volia... redecorar casa seva, se'n va anar a una botiga de bricolatge. Volia... No me'n record que... Fer ceràmica?
1: Cada setmana...
0: Fer ceràmica i vas comprar totes els estris.
1: Sí.
0: I ara fer, sí. Volia jugar a perruqueries.
1: Vaig dir, amem, jo vaig dir, si m'hi pos, igual ho trec, no?
0: És que per què no?
1: Vaig dir, per què no? Que m'afrena? El meu cabell? Pues sí.
0: Que t'afrena? L'opinió d'Anna Marina? I d'Anna.
1: Vaig anar a aquella botiga, que me vaig sortir amb més química que Breaking Bad. I no, aquell lot també me va veure que me podria haver avisat, perquè m'estava mirant com si m'hagués de demanar número de col·legiat. I jo estava clar que no sabia el que feia. Així que, culpa seva, el primer. Però, culpa seva i culpa vostra.
0: Per què?
2: Ui,
1: perquè,
2: ja ens han rebut.
1: Per què? Jo, lògicament, li vaig demanar a ChatGPT com ho havia de fer. No? I, darrerament, com que aquí traiem molt el tema de la meva relació complicada... amb el ChatGPT, i l'altre dia me vareu fer demanar-li...
0: Matrimoni.
1: Exacte.
2: Perdona, matrimoni. Marc, deixa'm fer un incís i una defensa cap a aquest programa, i és que qui li ha posat ses banyes en el ChatGPT amb Cloud ets tu, no nosaltres.
1: Però era un secret. I ara ho sap tothom.
0: I ho sap sobretot el chat.
1: Exacte. I jo tenc claríssim que el chat mos va sentir l'altre dia... I sap que ara estic en Claude i s'ha volgut vengar. O sigui, 100%. Mm-hmm. Per què? Perquè m'ha fet un boicot. Perquè jo li vaig demanar unes instruccions bàsiques, no?
0: Per tenyir-te.
1: I no va ser tampoc un moviment acertat. Jo també
0: creus que ho va fer exposta, a xat?
1: 100%, perquè jo li deia... Estat segur? I me deia, totalment, aigua llenada de 40 volúmens, és el que necessites, no passis pena.
2: Aigua bollint.

0: converteixen també en una en un objecte de consum, és a dir, no ells, però a través dels pares, consumeixen. Això també se va veure després de la Segona Guerra Mundial en petites barretes de xocolata, o això que dius, no, vinga, això petit li compraré a les nines, i volies o no, va començar. Clar, deien que s'havia de pagar entrada per entrar a Walt Disney World, a Orlando, i hi havia entrades de diferents preus. Hi havia entrades A, B, C, D i E. I les entrades en la lletra E eren les més cares, les més bones, de les atraccions més importants. I això també ha quedat en es parlar dels Estats Units, de dir aquesta és una atracció... tipo E.
1: Això quan donen els exàmens corregits, per mi que ho fan així. No.
0: Jo crec que
1: amb
0: no.
1: Amb una A, amb una B, amb una
0: sí,
1: C.
0: Amb, sí,
1: però no arriben a sa E.
0: No, però sa A és el millor.
1: Clar.
0: Aquí sa E sa és el
1: millor. Sa A és un 10. Ah, d'acord.
0: Clar, no, és un sistema de puntuació diferent. I se diu E-Ticket Attraction. Quan dius és una de pinyol vermell, diries és de ticket E, o sigui, d'una entrada
1: un
0: E.
1: Pop VIP, no?
0: Sí, sí. I bé, varen fer la inauguració aquesta data del 71. Esperàvem molt de convidats, esperàvem un caos, com havia passat també quan varen inaugurar el 55 a Califòrnia. I ell... se va prevenir un poc, no volia que fos un caos, no volia que hagués embossos, i va arribar el dia i segur que la gent estava com a tan previnguda que no hi va haver aquest caos. Només hi varen anar, entre cometes, només 10.000 persones, que són moltes, però que eren poques. No? Per...
2: Un poc ens eclipsi aquí, no?
0: Exactament. Un poc ens eclipsi, sí. Clar, però això va ser com per la prova, la inauguració bona va ser el dia 25 d'octubre, va convidar en els influencers del moment.
1: Qui eren?
0: Julie Andrews, Bob Hope, o jo que sé, altres actors, els altres bueno. Estats, la veritat, tampoc
1: clar,
0: els
1: no eren
0: molt.
1: Influencers, eren actors.
0: Actors, clar.
1: Clar, però que influenciaven.
0: Sí, però vulguis o no, sí que ho eren. I el seu germà. És vera que en Walt Disney ja havia mort quan se va inaugurar, recordeu que vam parlar que tenia càncer de pulmó, però el seu germà va tirar endavant, va fer tota sa feina i va voler fins i tot que el parc no se digués només Disney World, sinó que se digués Walt Disney World, que recordessin per sempre el nom del seu germà. Va fer una feina titànica i després d'inaugurar, dos mesos després, va morir també el seu germà. Llavors, el castell de Ventafocs, segurament l'heu vist mil vegades, sí. Se diu també que és un castell que està inspirat en un castell que està a Múnich, a Alemanya, un castell que se diu Neuschwanstein, que és un castell que s'assembla molt, la veritat, que va fer construir en Lluís II de Baviera, el rei Loco, que li deien, però és un castell preciós. Diuen que està inspirat en aquest. I, curiosament, el castell que trobem a Orlando té 58 metres d'altura si el mires des del nivell de l'aigua que a baix, no? Un fossat. Però sembla molt més alt perquè varen aplicar una perspectiva forçada de manera que a mesura que el castell puja, les finestres, les pedres i tots els elements arquitectònics es fan proporcionalment més petits, de manera que pareix que estan més enfora i que és molt més alt. Llavors pareix un castell de pedra, però no, és de formigó, acer, ciment, vull dir, de tot el que se fa servir avui en dia a la construcció. I com vos deia, els túnels aquests que passen per avall de les pedres perquè és per on passen els treballadors... hi ha una part també de l'oest americà que jo record també que hi havia com en Tom Sawyer i llavors passes per un riu i tot això. I clar, ell deia, si ara passen per mig dels cowboys un treballador no queda bé, és a dir, clar. O ha d'anar vestit
1: Romps
0: de cowboy
1: màgia, no?
0: O efectivament ha de formar part d'aquest món tan màgic. I... ara que també varen deixar la setmana passada la porta oberta a parlar un poc de
3: llegendes,
1: d'en Walt.
3: Sí, i mites.
0: Exacte, mites.
1: Tothom sap, molts. No? Llegendes. Que envolta... Bé, no sé si mites.
3: N'hi ha un d'un clàssic que té a veure amb una congelació.
1: Sí. Però això és mite o és veritat?
3: Sena Mònica per mi mos enlluernarà un poc.
0: Ja us ho contaré. Bueno, Epcot, que és aquest altre centre, abans no vos ho he dit, se va inaugurar el 82. És a dir, que quan jo hi vaig anar el 84 era... Feia 2 anys, super nou. Vull dir que, efectivament. Idò, ara es va...

0: Ara que amb Epcot i tot això, hi ha hotels, hi ha estudis de gravació, hi ha personatges, milers de visites, com deia en Jordi, també han adquirit drets de noves franquícies, en la qual cosa també queda tot això. Idò, Frozen, o què anem a demanar primer?
1: Ah?
0: Ah, no.
2: Frozen era en Walt Disney.
1: Frozen,
3: ah, ve per aquí.
0: Frozen.
1: Com? En Frozen és en Disney?
3: No, mira, la pel·lícula Frozen, exacte, que és aquesta que canta, es titula així per molt aquesta llegenda.
0: Clar, perquè...
3: Ah, és vera, sí. M'ho acabo d'inventar.
0: No, és vera,
3: ah, sí, ja,
0: és així, se diu.
1: Dius, no passa mai.
0: Clar, va coincidir que quan va morir en Walt Disney, poc temps després se va criogenitzar sa primera persona. Això va ser dia 12 de gener del 67, que va ser... No arribava un mes que s'havia mort en Walt Disney. I se va començar a dir... bueno, ja no havia nascut, però jo recordo petita que sempre se deia que en Walt Disney s'havia fet crionitzar. Mm-hmm. Això és que te separen el cap del cos i ho congelen. No sé si guarden tot, però pensen que el dia de demà, quan hi hagi una cura per la teva malaltia, te descongelaran i te curaran. Aquesta és idea, no? I sempre s'ha dit això. I és vera que per aplacar un poc tota aquesta demanda, diuen que se van inventar la pel·lícula Frozen, que és una pel·lícula inventada, és a dir, no ve d'un clàssic, d'un conte ni res. Perquè quan seien cerca Disney congelat, Disney Frozen, surt la pel·lícula i ja no te surt cap informació d'ell.
1: Que intel·ligents!
0: És fort, eh?
3: Ah, sí. Increïble!
1: Uau!
3: És a dir, no van enganyar a Google i els van enganar.
0: Clar, és brutal. I clar, perquè te surti alguna
1: quina
0: cosa.
1: Quina absoluta campanya de màrqueting.
0: És que és molt fort.
2: Però ja tenim nosaltres aquí a Vetra Ràdio perquè surti una altra vegada. Que en Walt Disney està...
1: Bé, en castellà o català no funciona, perquè clar, poses Disney congelat, no surt...
3: Exacte.
0: Clar, perquè no ho han traduït. Però no te surt informació d'això. Bé, no ho sé. El cas és que se va començar a xerrar d'aquest rumor l'any 69, una periodista ho va publicar i va néixer aquesta llegenda. Clar, si demanau a Google a una intel·ligència artificial, vol dir que això no és vera. Però, clar, si intel·ligència artificial diu el que li han ensenyat que ha de dir, o segons informació que en la qual l'han nodrida, no? Llavors, no se sap, però podria ser, perquè era un senyor realment ric, se n'han fet moltes pel·lícules després, però també hi ha això que diuen que fan pel·lícules de coses perquè després
1: molt
0: tu
1: de missatges
0: te
1: subliminals,
0: pensis que són coses de ficció. També és vera que diuen que Walt Disney tenia un tren en els seus jardins. Segur que a la nit sempre els agrada molt jugar a trens, però ell tenia un tren de veres a tamany real. Sembla que estava obsessionat des de ben petit amb aquestes coses. Diuen, com en Gaudí, que dormia a la Sagrada Família, que vivia pràcticament allà una xaboleta que tenia... Diuen també que Walt Disney dormia a Disneyland, però bé, tampoc vaig que tingui tantíssima importància.
1: Jo, si hagués construït Disney, també hi dormiria.
0: Sí?
2: Ja que som.
1: Escolta, diuen... he entregat la meva vida, he construït aquest absolut imperi, perquè he de tenir una casa, si puc tenir una atracció.
3: Tu faries de Frozen, per allà.
0: Diuen que ell quedava al vespre i controlava el que feien els treballadors des d'una finestra.
3: És a dir, era un cap un poc tòxic.
1: Escolta, per crear un imperi s'ha de ser un poc així.
0: I després ell, que duia barba, tenia prohibit que la gent que feia feina allà dugués barba.
1: Uf, això ja és passar-se, no?
0: Sí, no sé. Bé, tenia el seu bigoti i bueno, Mickey Mouse havia dit Mortimer, no s'havia dit Mickey,
3: Mortimer.
0: I ell li posava sa veu, inicialment. Sa veu era d'ell, d'en Walt. Què trobeu? Vos agrada molt en Walt Disney?
1: No fa la sensació que era un home...
0: Bé, sembla
3: cancel·lable.
0: Que...
2: Sí. I excèntric, també.
0: I també en compte... Bé, i també hi ha una altra llegenda que diu que va néixer, que va ser que era un nen adoptat i que havia nascut a Mojácar, a Almeria, aquí a Espanya. Això se contava, també, que és un lloc on se gravaven molt de westerns en aquest desert espanyol i que ell va ser un nen que se'n van endur cap allà, que era un nen que va néixer aquí, a Espanya. Però bueno, aquesta llegenda no se conta molt, però jo també l'he sentida contar moltes vegades. Diuen, bueno, això sembla que és vera, que
1: van
0: incinerar el desembre del 66, però clar, podria ser només els cops,
3: clar,
0: perquè el que guardaven era el cap.
3: T'imagines que notícia d'última hora, a la setmana que ve, Walt Disney, efectivament, criogenitzà, torna a la vida després de... quant d'anys? Clar, 66, bueno, 66... Bé, pobre, més de 50 anys.
1: Què diria en Disney si despertàs ara?
3: Que cago en Dena...
1: Què han fet?
3: Això han fet amb el meu imperi.
1: Qui és aquesta Frozen?
0: Qui és aquesta Frozen?
2: No, no, que deixar de Star Wars i per què ho han comprat. No entenc res.
0: No, però realment va crear tot un imperi. Epcot, en el seu moment, superinteressant. Ara, clar, ja haurà quedat tot solet, no? Tot el que s'explicava allà. Però realment un senyor molt visionari que va fer molt de dobbers, però malauradament va morir, entre cometes, jove.
1: I tant.
0: El 55.
1: Mm. Mònica, avui volíem jugar a cinema, però ens ha aparegut tan interessants històries de Walt Disney que serà la setmana que ve. Perquè, no, Mònica, recordeu, ve cada dimecres. Mònica, m'ho sentim la setmana que ve.
0: Sí, gràcies.
1: Perfecte, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 490. Està molt a prop de fer xiu-xiu número 500.
3: Ui, saberen cosetes, petites.
1: Hem de preparar qualque cosa. Adéu.
2: Vinga, fins demà.
1: Gràcies per ser-hi. T'he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
4: Xiu Xiu wa ano sekai ichi saikou na ano reporter ano shaberu hito tachi ga imasu.
1: Wow!
3: Thank you, thank you. Arigato.
1: Thank you. Arigato.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7.

0: Acaba el judici per l'assassinat masclista del coi de Rabassa a Palma ara fa 2 anys. Demà s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat, que quedarà incomunicat per determinar si George Virgilio Tellano és culpable de l'assassinat la seva exparella Maria del Rosario. Avui l'acusat ha fet ús de la seva darrera paraula, en què ha demanat disculpes a la família de la víctima i ha assegurat que la va matar en defensa pròpia. Segons l'autòpsia, ella va rebre 66 ganivetades. El fiscal ha assegurat durant la darrera sessió del judici que l'acusat és la maldat personificada. Un judici amb un grau alt emotiu, tot d'una connectar amb l'Audiència Provincial de Palma, on avui a hora baixa s'han estat llegint les conclusions de les dues parts. Abans, repassam altres titulars d'aquest dimecres, dia 7 d'octubre. El sindicat prepara la vaga general per la crisi de l'habitatge per dia 11 de novembre. Victòria Morell, bon vespre.
1: Bon vespre. Els principals sindicats, Comissions Obreres i UGT estan reunits a Madrid per preparar els detalls de l'aturada de 24 hores per reivindicar uns salaris que permetin accedir a un habitatge digne. La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral. Segons el secretari de Polítiques Públiques de Comissions, Daniel Cámara, volen que aquestes qüestions centrin la campanya electoral del 24-29.
2: Tenemos 4 ejes fundamentales. Salarios, vivienda, porque es el mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía y la mejora de los servicios públicos.
0: Aturada que arriba quan avui ja s'han publicat al BOE el 2 Reial Decrets Llei de l'Habitatge. Entre les novetats, el nou decret obliga les administracions a pagar el deute de llogaters vulnerables.
1: Demà entrarà en vigor el primer, el que inclou el gruix de les mesures, mentre que el segon, que suposaria la renovació automàtica dels contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Això quan les acampades a la plaça d'Espanya de Palma i a la Puerta del Sol continuen. La justícia ha rebutjat de nou desallotjar-la de Madrid.
0: I l'empresa pública d'habitatge Casa 47 construirà 43 pisos assequibles a la barriada de Son Oliva, Palma.
1: El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte d'edificació es fixa en 500.000 euros, impostos exclosos, i les ofertes podran presentar-se fins al 9 de desembre. Són habitatges que formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
0: Pressió humana sense aturall.
1: El juliol s'ha produït un nou rècord de població resident i visitant. A la vegada, les Balears es va acostar als 2,1 milions de persones les darreres 2 setmanes del mes, després de créixer un 1,45%.
0: I acord unànime pels festius d'obertura comercial de l'any que ve.
1: Govern i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Els ajuntaments podran substituir 2 d'aquests dies per festes locals. Dia 26 de desembre queda fora del calendari.
0: I el trànsit a les avingudes a Palma s'ha restablert després de gairebé 20 hores aturat.
1: La causa ha estat un clot que ocupava els 3 carrils de la calçada. L'incident s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davall la vorera a l'alçada de la caserna militar.
3: Sí, avui de matí quan he sortit de casa nostra hi havia molt d'embòs a les avingudes sortint direcció cap a Escort Inglés, digamos, i el carrer que anava d'avingudes cap a la mà estava teat. Però bé, hi havia la policia, però l'únic és que hi havia molt de cotxes.
0: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. El Mallorca ja prepara el partit contra les Palmes de diumenge a Son Moix i ho fa amb moltes absències. Marta Sampas, bon vespre.
4: Bon vespre. Els vermells s'han encetat avui matí a Son Bibiloni la preparació de la que serà una nova jornada de Lliga, i ho han fet amb les absències dels 3 internacionals, Valien, Lubumbo i Beristrom, i també dels lesionats Luna, Morlanes i Roca. Per cert, Roca va passar ahir per la sala d'operacions. I ja sabem quin dia i a quina hora jugaran els partits de Copa del Rei els representants balears. El Manacor rebrà el Vila-real el dimarts dia 27 a les 9 del vespre, el dia següent, dimecres, el Poblense rebrà el Ceuta a les 7 i el Mallorca visitarà l'Alcoià a les 8 del vespre, i dijous serà el torn de l'Atlètic Balears que rebrà l'Eldense a les 7.

0: I a aquesta hora tenim ja una petita treva pel que fa a les precipitacions. L'AEMET ja no té actiu cap avís per fenòmens meteorològics adversos, tot i que demà reactivarà l'avís groc per mala mar al nord i nord-est de Mallorca i Menorca, tant per mala mar com també per pluges en aquesta mateixa zona. Dani Capó, bon vespre.
1: Bon vespre, Aina.
0: Aquest dia d'avui, quins registres de precipitacions ens deixen?
1: I de la destaquen els 48 litres per metre quadrat que s'han assolit a Lluc Major, els 45, per exemple, a Lluc, a la Serra Tramuntana, els 39 a Manacor, també cap a Calvià 32, en canvi la resta de l'arxipèlag, a Eivissa tot just hem quedat amb 9 litres, a Formentera 7 i Menorca 5 a Lleó. Per tant, registres sobretot que han destacat en el cas de Mallorca, on per cert l'activitat elèctrica també ha estat bastant destacable. En vista de demà tindrem unes illes molt polaritzades, perquè la meitat sud tindrem domini del vent de mestral, per tant, d'esperar un cel molt destapat i bastant net també de partícules. En canvi, cap al nord de les illes, tant a Menorca com al nord-est de Mallorca, encara es podem veure reactivar-se qualque ruixat que pot ser localment moderat, per tant, encara tenim un temps una mica insegur, sobretot al nord de l'arxipèlag.
0: I Dani, avui s'ha registrat un terratrèmol entre les illes i Catalunya molt fluix, no?
1: Sí, finalment l'IGN ens ha dit que ha estat de magnitud 2,2, és un terratrèmol bastant fluix i amb prou feina s'ha arribat a sentir a punts del nord-est de Mallorca.
0: Gràcies, Dani. Joan Jiménez és el control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: A punt d'arribar a les 7:07.

0: Fa poc més de 20 minuts que ha acabat el judici amb jurat popular contra George Virgilio Tellano, l'acusat d'assassinar la seva dona, Maria del Rosario, amb 66 punyalades al coll d'en Rabassa a Palma l'any 2024. Demà, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha citat a les 9:30 a porta tancada a les parts i el jurat per entregar-los l'objecte del veredicte. Els membres del jurat popular es retiraran després per deliberar en funció de les preguntes formulades pel jutge. Anem fins a l'Audiència Provincial de Palma. Allà hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. L'acusat ha utilitzat el dret a dir la seva darrera paraula.
1: Bon vespre. Sí, ha demanat perdó a Maria del Rosario, a la família de la dona i a les seves filles. I ha enviat un missatge a la fins ara sogra que cuidi a les nines. Mai vaig voler fer cap mal a la meva dona. Han estat les seves darreres paraules. Ara bé, a banda d'aquestes darreres reflexions, el president del tribunal, David Fernández, li ha hagut d'aturar els peus perquè quan qüestionava que la seva condemna a 7 anys de presó pel maltractament masclista a Xari tingués fonaments, ha intentat desacreditar a familiars i amics de la víctima, els que han declarat durant el judici. De fet, el Ministeri Fiscal ara demana un ordre d'allunyament no només de l'acusat cap a les filles, sinó del voltant de Maria del Rosario que han testificat aquí en el judici. Com l'acusació particular demana en aquests moments 27 anys de presó per l'acusat pel delicte d'assassinat amb alevosia, ensenyament, lesions a l'àmbit familiar i haver trencat una mesura cautelar. Ell, durant la seva declaració d'aquest matí, ha admès que la va matar, però no que l'assassinàs, perquè és un delicte penat amb més anys de presó que l'homicidi, concretament 25.
0: De fet, Maria Eugènia, ha estat aquest un judici amb un alt grau d'emotivitat que ens ha deixat algunes imatges molt destacades.
1: Sí, molta, fins al punt que quan l'advocat de la defensa, Llorenç Gomila, ha començat a relatar fa poc manco d'una hora les seves conclusions, només ha pogut dir que ha estat molt complicat. S'ha emocionat i no podia seguir parlant. El president del tribunal ha lloat la feina de Gomila i ha insistit en recordar la seva posició de suma importància a l'hora de defensar d'ofici a un acusat d'aquestes característiques. I, de fet, un element a tenir en compte és que Gomila només ha agafat la defensa de l'acusat des del 28 d'agost. I s'ha de tenir en compte aquest alt grau d'emoció que s'ha arribat a viure aquí perquè el fiscal ha arribat a dir a les conclusions que és la maldat personificada, que mai havia vist un acusat que parlés amb aquestes característiques, amb aquestes, recordem, 66 punyalades, perquè no s'havia trobat mai, diu, amb un cas així, i va sentir el relat de tots els testimonis del que havia passat fins al fatídic dia de l'accident a Can Pastilla. A més, avui de matí, alguns membres del jurat, un d'ells, del jurat popular, ha hagut de sortir d'aquesta sala al comprovar les proves, la duresa de les proves que se veien en les 66 punyalades i com els perits d'aquest judici explicaven fil per randa la massacre que es va produir aquell dia en un cotxe a la carretera de Can Pastilla.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quegles, en directe des de l'Audiència Provincial de Palma, on avui hora baixa ha acabat el judici per l'assassinat de Maria del Rosario al coll d'en Rabassa, a l'espera ara que després es prengui un veredicte i es deliberi sobre la culpabilitat o no de l'acusat. I demà passaran a disposició del jutge els 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del Pablo, que avui han prestat declaració davant la policia.
2: El principal investigat d'aquesta causa és Pablo Campos, conegut com el Pablo, que és el patriarca del clan. També hi ha la seva dona, dos dels seus fills i el seu gendre, el Pablo, ja va ser condemnat a 3 anys i mig de presó en una operació similar l'any 2021. La d'ahí és la quarta gran operació policial contra aquest clan que controla la droga a la barriada palmassana de la Soledat.
0: I una operació de l'Agència Tributària contra el tràfic de drogues ha permès intervenir gairebé una tona i mitja de cocaïna i detenir una persona que viatjava en un ferri procedent d'Eivissa amb destinació a la península.
2: L'operació es va dur a terme dia 2 d'octubre a València en el marc dels controls rutinaris que realitza el Servei de Vigilància Duanera als embarcaments i desembarcament dels ferris que connecten la península amb les Illes Balears. Durant un d'aquests controls, els agents van detectar un vehicle de grans dimensions que podia contenir substàncies estupefaents. Durant la revisió van localitzar un gran nombre de paquets que contenien 1.420 pastilles.
0: La Confederació de Sindicat d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge, una data que es confirmarà a la reunió que comença a aquesta hora a Madrid amb UGT i Comissions Obreres, que ja ha manifestat el lideratge de la vaga. Una aturada de 24 hores per reivindicar uns salaris que permetin accedir a un habitatge digne, que es farà just dos dies abans que arranqui la campanya electoral de les generals del 29 de novembre.
2: Seran el sindicat, doncs, els encarregats de convocar formalment la vaga general, ja que són les organitzacions amb capacitat per impulsar una aturada laboral d'aquestes característiques. S'hi sumen també CGT, SIC i ELA. Comissions Obreres expliquen que serà una vaga política, però no partidista, i estarà estructurada en quatre eixos. Daniel Cámaras, el secretari de Polítiques Públiques de Comissions.
3: Nosotros tenemos cuatro ejes fundamentales. Salarios, vivienda, porque es el mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía y la mejora de los servicios públicos. Y eso es un elemento central para garantizar también un desarrollo vital digno en una sociedad que además cada vez estamos más envejecidos, que requiere de cuidados, que requiere de atención, que requiere una sanidad fuerte, en una educación potente. La huelga tiene este sentido, estos cuatro patas.
2: La patronal i els partits de dreta i extrema dreta qüestionen la legalitat de la vaga general en considerar que té una motivació política. Els sindicats ho rebutgen i defensen que les reivindicacions afecten directament els interessos laborals dels treballadors, especialment els salaris i l'accés a l'habitatge. Recorden, a més, que el dret de vaga està reconegut com un dret bàsic dels treballadors i protegit per la Constitució espanyola.
3: Un dels motius de la huelga són els salaris. Están en el eje central de la huelga. Los salarios no están siendo lo suficientemente altos como para afrontar una vida digna y un proyecto de vida en condiciones para la mayoría de la población, ¿no? Sí, es una huelga legal, es una huelga política, por supuesto, no partidista. Nosotros nos da igual un partido que otro. Entendemos perfectamente quién está haciendo propuestas que benefician al conjunto de la clase trabajadora.
2: Pedro Omar, secretari general d'UGT, confirma que el sindicat també liderarà la convocatòria de vaga general. Defensa que qualsevol mobilització pels drets dels treballadors ha d'incloure necessàriament el problema de l'accés a l'habitatge, perquè afecta directament les seves condicions de vida.
4: Pretendemos no solo adherirnos, sino liderarlo, porque cualquier movimiento encaminado a mejorar las condiciones de vida de la gente y de los trabajadores y trabajadoras no puede encontrarse con ese escollo insalvable que es la vivienda. Y aquí, insisto, el mundo del trabajo tiene mucho que decir.
2: El govern estatal respecta les propostes i comparteix els motius de la convocatòria. És el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
5: Compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible. Creo que son el resultado de un sentir muy generalizado, de un consenso muy global dentro de la sociedad española.
2: Una vegada redactada, la convocatòria de vaga haurà de ser registrada davant el Ministeri de Treball, ja que es tracta d'una mobilització d'àmbit estatal almenys 10 dies abans de la seva celebració.
0: Vaga que es convoca malgrat l'aprovació del decret d'habitatge i que ha conduït a una mobilització social que no fluixa.
2: Les persones acampades a la plaça d'Espanya de Palma consideren insuficients les normatives i asseguren que seguiran lluitant pel dret a un habitatge digne.
6: Creiem que les coses han canviat, sobretot el que creiem que ha canviat més és la participació de la gent davant d'aquest moviment. És molt difícil a vegades que les persones ens comencem a moure i comencem a actuar davant les situacions que considerem injustes, i creiem que aquest ha estat el canvi més important, que la gent s'ha començat a mobilitzar per uns drets que són bàsics.
0: Els acampats a la Puerta del Sol a Madrid donen suport a la vaga general prevista per dia 11 de novembre i celebren que UGT i Comissions Obreres s'assumin a la mobilització.
2: Per cert, la justícia ha tornat a rebutjar el desallotjament de la Puerta del Sol. El Tribunal Superior ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades pel govern d'Isabel Díaz Ayuso per forçar la fi d'aquesta protesta.
0: I en la plana política, Més per Mallorca i el PSIC ja han donat el seu suport a la vaga general.
2: L'ecosobiranista Ferran Rosa considera que els socialistes han impulsat ara els dos decrets d'habitatge només per interès electoral. El socialista Iago Negueruela ha defensat que la vaga reivindica acabar amb la problemàtica per accedir a un habitatge que ha d'anar acompanyada de millores salarials.
7: I el PSOE fa 3 anys no va voler fer absolutament res. Ara que venen eleccions i ara que hi ha pressió al carrer, se mou. Nosaltres celebrem que se moguin, el que sí que els demanaríem és que deixin de moure-se exclusivament per interès.
8: El que necessiten els treballadors i treballadores d'aquest país són millors salaris, a los que la COE se niega. Está entregada a que Feijóo le haga el programa electoral para suprimir las bajas, para que Vox y el PP empiecen a privatizar las pensiones y a seguir negando vivienda a los trabajadores.
2: Per part de la dreta, Manuela Cañadas, de Vox, ha criticat la convocatòria de vaga, mentre que Sebastià Sagreras, del PP, la respeta i recorda, diu, que el Partit Socialista fa 8 anys que governa Espanya.
9: Cuando Sánchez convoca elecciones, van a convocar una huelga general contra la oposición. O sea, lo nunca visto.
10: Respectant qualsevol tipus de manifestació, i seria insòlid que les manifestacions anessin contra els partits que no han tingut la capacitat de governar durant aquests darrers anys a l'estat espanyol.
0: Una vaga que arriba quan avui ja s'han publicat al BOE els 2 reials decrets, llei de l'habitatge, aprovats en el Consell de Ministres amb petites correccions tècniques. Demà entrarà en vigor el primer, el que inclou el gruix de les mesures, mentre que el segon, que suposaria la renovació automàtica dels contractes, no entrarà en vigor fins dia 15 de novembre. De moment no hi ha data per a la convalidació per part de la Diputació Permanent. Tot apunta que s'esgotarà el termini i es durà més endavant.
2: La primera reunió de l'òrgan de guàrdia del Congrés serà divendres de la setmana vinent, dia 16 d'octubre, quan es debatran i votaran les mesures per pal·liar els efectes de la Dana i el que es va aprovar la setmana passada per fer front a les conseqüències de la crisi a l'Orient Mitjà.
0: Mentrestant, avui han conegut la lletra petita de les mesures, un text que inclou novetats sobre els desnonaments, els habitatges turístics i la compra especulativa per part de fons voltor.
2: El decret amplia del 31 de desembre de 2028, que recollia el primer decret, el 2030, la prohibició de compra per part d'empreses d'immobles per sota del 70% del preu del mercat. Ara bé, amplia les excepcions a tots aquells que ho dediquin al lloguer assequible o per a persones vulnerables o en exclusió social. Miquel Àngel Mas és advocat.
11: Que fa és dificultar l'adquisició per part de fons voltors, no? És a dir, li posa més requisits, a més amplien els grans tenidors, no? El que vol intentar impedir que se faci negoci en l'habitatge.
2: També queden suspesos els desnonaments fins l'any 2030 de les famílies vulnerables sense alternativa residencial. En aquest cas serà l'administració qui pagarà el deute al propietari i els costos judicials permetent a l'inquilí conservar l'habitatge mentre cerca una alternativa.
11: El govern balear en fons de l'Estat ha de pagar aquestes rendes fins i tot les despeses del procés i s'atura el llançament perquè se paguen les rendes.
0: I pel que fa al lloguer turístic, l'IVA passa a ser del 10%.
2: Només en cas de declarar-se les Balears zona tensada, els ajuntaments també podrien apujar l'IBI dels habitatges turístics, una mesura, però, que per ara no té recorregut.
0: I és que fins ara era del 0. El decret endureix a més la distinció entre lloguer turístic de temporada i residencial.
2: D'altra banda, el lloguer d'habitacions passa a ser regulat per la Llei d'Arrendaments Urbans amb una protecció major per als llogaters. També s'inclou un nou article que regularà específicament la publicitat immobiliària i obligarà a publicar, a més del preu d'anunci de lloguer, el que costaria amb índex de preus de referència, la renda de l'anterior contracte i si el llogater és un gran tenidor.
0: El Cercle d'Economia de Menorca considera insuficients aquest decret.
2: L'entitat sosté que aquestes regulacions han d'aplicar-se en moments de molta pressió, però han de ser temporals i acompanyades de polítiques per ampliar l'oferta. És a dir, hi ha d'haver mesures per incrementar el nombre d'habitatges disponibles. El president del Cercle d'Economia de Menorca és Miquel Àngel Casasnovas.
12: que aquestes mesures de regulació poden ser útils en determinats contextos de tensió, evidentment ara ho és, i això, però bueno, no hem de perdre de vista, però, que aquestes intervencions han de ser temporals, selectives i complementàries a les polítiques d'oferta, i que sense oferta, la regulació no resol el problema.
0: De fet, l'advocada de la plataforma d'afectar per la hipoteca, Gloria Olmos, afirma que el problema és que els preus són tan elevats que, amb oferta o sense, ara mateix no es poden pagar.
13: En este momento no estamos en el punto de el tiempo del alquiler, sino estamos en el punto de el precio del alquiler. Podemos pagar el alquiler que hay en el mercado en este momento. Pues como no se puede pagar, es que creo que en ese sentido no va a tener efecto.
0: I per amortiguar una mica aquesta crisi de l'habitatge, avui hem conegut que l'empresa pública d'habitatge Casa 47 construirà 43 pisos assequibles a la barriada palmesana de Son Oliva.
2: El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte d'edificació es fixa en 500.000 euros d'impostos exclosos i les ofertes podran presentar-se fins al 9 de desembre. Els pisos tindran entre un i tres dormitoris i seran d'entre 40 a 90 metres quadrats. Són habitatges que formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
14: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: I habitatge a banda, avui hem conegut que les Balears van enregistrar durant el passat mes de juliol un nou màxim de pressió humana amb més de 2 milions de persones entre el 17 i el 31 de juliol.
2: Segons les darreres dades de l'Ibestat, les illes varen fregar els 2.880.000 persones, una xifra mai vista en un mes de juliol a l'arxipèlag, que això representa gairebé 30.000 persones més que el juliol de l'any passat i el pic màxim de pressió es va viure aquest 31 de juliol. De fet, l'índex de pressió humana va augmentar a totes les illes, especialment a Mallorca, on va créixer un 1,7%. Si ho comparam amb 20 anys enrere, durant el mes de juliol d'enguany hi va haver un 18% més de gent que el juliol de l'any 2006.
0: I el nombre de turistes a Eivissa va augmentar el 2025, però en va baixar l'estada mitjana. Són dades de la memòria sobre l'economia, el treball i la societat de les Balears que s'ha presentat al conseller eivissenc. Unes dades que mostren també que les Balears són la comunitat amb l'índex de preu de l'habitatge de lloguer més elevat de l'estat, Anna Fernández.
15: L'any passat a Eivissa va rebre 3,38 milions de turistes, un 3,3% més que el 2024. En canvi, les pernoctacions varen caure prop d'un 5% i l'estada mitjana també va baixar fins a situar-se en 5,4 dies. El conseller insular de gestió econòmica, Salvador Losa, ha destacat que els darrers 10 anys l'increment de residents ha estat superior al de turistes.
16: Parlem de que fa 10 anys per cada 10 residents hi havia 12 persones, entre residents i turistes, i en els darrers anys, i avui, en aquest any, en el 2025, el nombre de turistes són 8 per cada 10 persones de Montsilla.
15: Les dades mostren un augment de la despesa turística. En el cas d'Eivissa, puja un 5% respecte a 2024, sent l'illa on més gasten els turistes per persona i dia amb 224 euros. Segons aquest informe, la població d'Eivissa l'any 2025 va créixer un 1,7% i ja es situa en més de 164.000 habitants.
0: I l'Associació d'Hotelers de Menorca ha celebrat avui migdia l'acte de tancament de la temporada turística, un esdeveniment en el qual també s'ha entregat el premi al mèrit turístic al tour operador britànic Jet to Holidays, ens ho explica Ramiro López.
17: Mesos de rècords, així defineixen els hotelers de Menorca els resultats obtinguts enguany els mesos d'abril i maig. Unes xifres que han estat possibles, en gran part expliquen, per la feina feta pels tour operadors. Per aquest motiu, Asome ha volgut entregar el Premi al Mèrit Turístic d'enguany a Jet to Holidays, que fa més de 15 anys que aposta pels serveis turístics i viatges a Menorca. Així ho explica Sebastià Triay Falles, president d'Asome.
18: Consideram que la seva confiança i el seu interès per Menorca mereixia que se'ls premiés de qualque manera. Ens ha permès adelantar la temporada perquè ells van començar a volar a finals del mes de març.
17: Precisament el turisme britànic ha experimentat aquesta temporada una pujada destacada a l'illa, especialment fora dels mesos forts d'estiu. Escoltam a Júlia Pons, que és àrea mànager de contractació de Jet to Holidays a les Balears.
19: Hem intentat fer feina molt a prop amb els hotelers, sabre el que necessitaven ells i fer feina conjuntament per intentar fer créixer el destí. Darrers anys, sobretot, l'increment de capacitat ha estat més centrat a temporada baixa i sobretot en el mes d'abril.
17: El premi s'ha entregat durant l'acte de balanç de la temporada 2026, que s'ha celebrat enguany a l'Hotel Port Blue de Salgà.
0: I la Fundació de Xai et celebra 40 anys, 4 dècades en què l'entitat ha atès 40.000 persones amb un percentatge d'inserció laboral d'un 40%. Durant tots aquests anys, l'entitat ha recollit 110.000 tones de material amb un percentatge de reutilització d'un 70%. Per commemorar-ho, a aquesta hora celebren un acte teatralitzat al Principal de Palma, on recordaran a través de la seva història el compromís social i ambiental a les Balears sota el lema Una petita festa on tornarem grans. I Vetres Ràdio ha visitat abans, però, la seu de l'entitat i Toni Sastre ha pogut parlar amb voluntaris i treballadors.
20: Deixalles va néixer l'any 1986. L'entitat va ser fundada per Càritas i Pime l'any 2010, però aquestes dues associacions deixaren de participar en la seva gestió, que va passar a mans dels treballadors sota el paraigua de l'associació Amics de Deixalles. La vicepresidenta de l'entitat, Maria Jaume, que fa 21 anys que hi fa feina, assegura que han crescut i s'han professionalitzat molt. Explica que pretenen canviar el model econòmic i social.
21: Pretenim ajudar les persones que no tenen recursos, insertar a través dels programes sociolaborals que tenim, ensenyant-los habilitats socials a través dels tallers ambientals, que nosaltres anem a recuperar per les cases, per això, coses que la gent no vol, pues ho anem a cercar, i a través d'aquestes material ensenyem a les persones a reinsertar-se. I si troben feina dins la societat, pues això és l'objectiu.
20: Durant aquests 40 anys han passat per Deixalles més de 40.000 persones. Una d'aquestes persones és Lourdes Navas, que diu que formar part de l'entitat l'ha ajudada a superar la depressió i a preparar-se per reinserir-se al mercat laboral, i s'encarrega de donar una segona vida a les joguines.
22: Pues jo suposar que agafar una rutina, tornar a agafar alegria. Agafar alegria perquè vens aquí, si hi ha intentat molt bé, pues, tens un horari, comences pues, a preparar-te per després trobar una feina millor.
20: Deixalles també compta amb una important xarxa de voluntariat. Na Catalina Torrents fa 7 anys que col·labora a l'apartat de bijuteria i assegura que fer de voluntària li ha permès tenir un coneixement més gran dels aspectes socials i ambientals. S'emociona en explicar-ho.
23: Procuro venir sempre que puc, perquè m'agrada la feina, m'agrada col·laborar i sent que interiorment això em produeix una satisfacció.
24: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
14: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, conclou el judici per l'assassinat masclista del coi d'en Rabassa a Palma ara fa 2 anys. George Virgilio Tellano, l'acusat d'assassinar la seva exparella, Maria del Rosario, amb 66 punyalades, demana ara perdó i assegura que la va matar però no assassinar. Sosté que no tenia premeditat i que va actuar en defensa pròpia.
2: L'acusació particular demana 27 anys de presó per a ell pel delicte d'assassinat en traïdoria i acarnissament. Demà s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat, que quedarà incomunicat per determinar si és culpable o no d'haver assassinat la seva exparella. L'acusat continuarà en presó preventiva fins llavors, tot plegat en un judici amb un alt grau d'emotivitat per la duresa dels fets. El fiscal ha dit de l'acusat que és la maldat personificada.
0: I el sindicat prepara la vaga general per la crisi de l'habitatge per dia 11 de novembre.
2: Els principals sindicats, Comissions Obreres i UGT, estan reunits a Madrid per preparar els detalls de l'aturada de 24 hores per reivindicar uns salaris que permetin accedir a un habitatge digne. La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral. Segons el secretari de Polítiques Públiques de Comissions, Daniel Càmara, volen que aquestes qüestions centrin l'agenda electoral del 29N.
3: Tenemos 4 ejes fundamentales. Salarios, vivienda, porque es el mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía i la mejora de los servicios públicos.
0: Aturada que arriba quan avui ja s'han publicat al BOE el 2 Reial Decret Llei de l'Habitatge. Entre les novetats, el nou decret obliga les administracions a pagar el deute dels llogaters vulnerables.
2: Demà entrarà en vigor el primer, el que inclou el gruix de les mesures, mentre que els segons, que suposaria la renovació automàtica dels contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Això quan les acampades a la plaça d'Espanya de Palma i a la Puerta del Sol continuen. La justícia ha rebutjat de nou desallotjada de Madrid.
0: I l'empresa pública d'habitatge Casa 47 construirà 43 pisos assequibles a la barriada palmesana de Son Oliva.
2: El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte d'edificació es fixa en 500.000 euros, impostos exclosos, i les ofertes podran presentar-se fins dia 9 de desembre. Són habitatges que formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
0: Les Balears registren durant el mes de juliol un nou màxim de pressió humana.
2: Al juliol s'ha produït un nou rècord de població resident i visitant. A la vegada, les Balears es van acostar als 2,1 milions de persones les darreres dues setmanes del mes, després de créixer un 1,45%.
0: Acord unànime pels festius d'obertura comercial de l'any que ve.
2: Govern i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Els ajuntaments podran substituir dos d'aquests dies per festes locals. Dia 26 de desembre queda fora del calendari.
0: I el trànsit a les avingudes a Palma s'ha restablert després de gairebé 20 hores aturat.
2: La causa ha estat un clot que ocupava els tres carrils de la calçada. L'incident s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davall la vorera a l'alçada de la caserna militar.
1: Avui de matí, quan he sortit de Can Nostre, hi havia molt d'embòs a les avingudes, però bé, hi havia la policia, i però l'únic és que hi havia molt de cotxes.
4: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido.
0: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
14: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Esports.
0: Esports amb Marta Sampas. Bon vespre.
5: Bon vespre.
0: El Mallorca ja prepara el partit contra Las Palmas de diumenge a Son Moix i ho fa amb moltes absències.
5: Els vermells s'han encetat avui matí a Son Bibiloni la preparació de la que serà la novena jornada de Lliga i ho han fet amb les absències dels tres internacionals i també dels lesionats Luna, Morlanes i Roca. Per cert, Roca va passar ahir per la sala d'operacions. Pel que fa als internacionals, Martin Valiant no va jugar ahir cap minut en la victòria de la seva selecció, Eslovàquia, per 0-4 contra Moldàvia. Tampoc no va jugar cap minut el porter Bergström. Finlàndia va caure per 1-0 contra Bielorússia i l'Ubumbo sí que va gaudir de minuts. Va jugar 68 minuts en el triomf d'Angola contra Malawi. Pel que fa al rival del Mallorca de diumenge, Las Palmas arribarà sense el seu davanter, José Rodríguez, per lesió i amb una ratxa negativa. Només ha guanyat un dels 6 darrers partits. El Mallorca, Las Palmas, recordem, ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio, serà diumenge a partir de les 4. I ja sabem quin dia i a quina hora jugaran els partits de Copa del Rei els representants balears. El Manacor rebrà el Villarreal el dimarts, dia 27 d'octubre, a les 9 del vespre. El dia següent, dimecres 28, el Poblense rebrà el Ceuta a les 7 i el Mallorca visitarà l'Alcoià a les 8 del vespre. Ja dijous, dia 29, serà el torn de l'Atlètic Balears, que rebrà l'Eldense a les 7. Més futbol, perquè la selecció espanyola sub-21 va aconseguir ahir a Eivissa la classificació per a l'europeu de l'any que ve, golejant 7-1 a Romania. A l'estadi de Can Misses, 3.750 espectadors varen gaudir amb el combinat nacional dirigit per David Gordo. Tot i que el primer gol va ser el de Romania, Espanya va capgirar el marcador i va acabar golejant. Amb els 3 punts s'assegura la classificació per l'Eurocopa com a primera de grup. El mallorquí Rafael Obrador, jugador del Sassuolo italià, va sortir a la segona part. El sentim en declaracions a la Federació Balear de Futbol.
6: La veritat que quan ets petit és un objectiu amb el que sempre somies, vas passant etapes, primer selecció balear, que també per un nen de ser balear és superimportant, digues un o no. I la veritat que és una cosa que sempre somies, però bueno, el dia que arriba és un orgull poder representar la selecció espanyola i avui, sobretot, és més especial per poder jugar aquí a Balears.
5: I la selecció espanyola absoluta també va guanyar 1-2 contra Croàcia i ja té el bitllet per als quarts de final de la Lliga de les Nacions. El gran protagonista del partit va ser Miquel Merino. El navarrès va sortir al segon temps i va evitar la derrota amb els seus dos gols. Sentim Miquel Merino.
7: Es bueno porque sirve para ayudar al equipo y porque tanto yo como muchos compañeros cuando entramos impactamos en el juego y eso es lo que queremos, ser una familia y demostrarlo todos juntos.
5: I tancant plana futbolística amb un nom propi, el de Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Messi va jugar el darrer partit amb l'Albiceleste, un amistós contra Benin, on l'argentí va marcar un gol de penal. En total, han estat 208 partits i 126 gols, a més dels 3 títols, campió olímpic, campió del món i també de la Copa Amèrica. Amb tots aquests èxits, s'acomiada Leo Messi de la seva selecció. El sentim.
8: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
5: En bàsquet, l'Azul Marino torna demà a la competició. El conjunt d'Alberto Antuña, després d'encetar el curs en victòria a Son Moix, s'enfrontarà demà a l'Espart Girona, un dels millors equips de la Lliga Femenina. L'equip català, això sí, ve de caure la primera jornada a la pista de l'Estudiantes. Gabriel Subías, conseller delegat de l'Azul Marino, s'ha mostrat avui molt content pel debut de l'equip a la màxima categoria.
9: M'ha sigut felicitat per diversos motius. O sigui, el tercer motiu, diria, i el menys important, és que es varen guanyar. Vale, però per això és el menys important. El més important és veure Son Moix ple, veure la gent disfrutar i veure l'ambient que se crea allà i la posta en escena que vam fer me va agradar molt. I la segona cosa que m'ha agradat és veure un equip reconeixible, un equip de qualitat i un equip que va fer un partit de bàsquet molt, molt interessant i molt guapo.
5: Com dèiem, les jugadores dirigides per Alberto Antuña visitaran una pista complicada demà. La passada temporada, el Girona tan sols va perdre 2 partits a casa. Sentim el que ha dit l'entrenador de l'Azul Marino.
10: Con ganas, ¿no? Con ganas de ir a Girona y con ganas de ir a un campo, bueno, el campo que la temporada pasada fue el más difícil de la competición, ¿no? No perdieron como locales y, bueno, sabemos que en esta liga ganar fuera de casa es muy complicado. Yo creo que nosotros tenemos poco que perder yendo a Fontallao. Pero tenemos que tener la mentalidad de saber que vamos a tener opciones de ganar si hacemos muchas cosas bien contra un muy buen equipo. Era un reto bonito y obviamente se lleva mejor después de haber sacado el primer partido en casa.
5: Antuña tendrá las baixes d'Iris Bolito y Lidia Rivers. El Girona Azul Marino es disputará demà a les 8 del vespre. L'Ajuntament de Palma ha estat escenari avui de la presentació de la 5a edició del Ciutat de Palma de Taekwondo, que es disputarà el pròxim 17 d'octubre al Velòdrom Illes Balears. S'esperen 800 participants en representació de diferents territorials, a més de taekwondistes d'altres 5 països. S'habilitaran fins a 12 pistes. Antonio Navas és el president del comitè organitzador.
25: El hecho de que cada año equipos, selecciones de diferentes puntos de España y de otros países vuelvan a elegir Palma para competir demuestra que el campeonato ha conseguido hacerse un hueco importante dentro del calendario deportivo de muchos clubes, federaciones y selecciones autonómicas. En esta edición volveremos a reunir a cerca de 800 deportistas con representación de prácticamente todo el territorio nacional y de 5 países diferentes, lo que nos permitirá disfrutar en Palma de un fin de semana de taekwondo de un altísimo nivel.
5: I acabam amb trot perquè s'ha presentat el Gran Premi del Criador, que es disputarà dilluns 12 d'octubre a Son Pardo. En aquest acte s'ha fet el sorteig dels dorsals dels 16 participants, tots ells exemplars de la generació M, i que serà la prova estel·lar de la jornada festiva. També s'ha presentat el trofeu i la manta per al guanyador de la carrera, que es disputarà sobre una distància de 2.650 metres.
26: Gràcies, Marta. De 9 minuts per arribar a les 8.
27: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi.
11: és el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
14: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
26: I ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial en festiu per l'any que ve. Els han consensuat el govern i els agents socials. Destaca el dia de les Illes Balears, dia 1 de març.
2: També s'han fixat el 3 i el 17 de gener, el 25 de març, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre, i el 6, el 12 i el 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi en pot canviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'empresa Alejandro Saez de San Pedro.
12: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
26: El trànsit a les avingudes a Palma s'ha restablert després de gairebé 20 hores aturat. La causa ha estat un clot que ocupava els tres carrils de la via. L'incident s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada davall la vorera a l'altura de la caserna militar. Francesca Mas, bon vespre.
13: Bon vespre. Els operaris de Maya han explicat que la circulació es va haver de restringir després d'una fractura provocada a les 9 del vespre. La causa hauria estat que les arrels dels arbres havien aixecat tant la vorera com la canonada d'aigua potable, un fet que va deixar un forat i va afectar tota l'amplada de l'avinguda. Jaume Gràcia és cap del Departament de Xarxes de Malla.
15: I arrel de la rotura, l'aigua que va filtrant va aixecar i va provocar un socavón enmig de segon carril, però també va arribar fins a l'altre bordillo.
13: La incidència ha causat talls d'aigua a la zona, retencions i 6 línies de l'EMT han estat desviades provisionalment. Alguns dels vianants que han passat per la zona ens han explicat el que han vist.
1: Sí, avui de matí quan he sortit de Canostra hi havia molt d'embòs a les avingudes, sortint direcció cap a Escort Inglés, digamos, i el carrer que anava d'avingudes cap a la mà estava teat. Però bé, hi havia la policia, però l'únic és que hi havia molt de cotxes.
4: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido, he conseguido encontrar sitio bastante rápido y la verdad que sin problema.
13: El clot que ha causat l'incident ja ha quedat tapat i l'avaria a les canonades també està arreglada. EMA ja ha col·locat dues plaques de càrrega per reforçar l'estructura i evitar que es tornin a produir incidències similars.
26: I la costa de la badia de Portmany ha tornat a patir episodis de vessaments després de les fortes pluges del cap de setmana. L'associació Salvança Badia denuncia que diversos punts de Cala de Bou han quedat afectats per aigües residuals i reclama millores urgents. Esther de Miguel a la xarxa de sanejament.
16: L'associació ha rebut nombroses fotografies i vídeos de veïns de la zona de Cala de Bou, on es poden veure les conseqüències dels episodis de pluja intensa. Aquesta s'hauria barrejat amb aigües fecals i hauria acabat sortint per les tapes de les clavegueres situades al litoral, a prop de les estacions de bombeig. Salvem Sabadia denuncia la presència de tovalloletes, restes orgàniques i fins i tot rates mortes a diferents trams de costa i assegura que es tracta d'un problema recurrent. Reclamen separar les xarxes d'aigües pluvials i fecals i construir tancs de tempesta. També demanen més responsabilitat ciutadana i recorden que les tovalloletes i altres residus no s'han de llançar al vàter perquè poden provocar embussos i acabar contaminant el litoral.
26: I encara a Eivissa, Sant Josep reobre el bany Calaterida després que les darreres anàlisis de l'estat de l'aigua han donat resultats favorables.
2: El consistori va prohibir temporalment el bany diumenge passat tant a Calaterida com al Caló d'en Serral per un abocament registrat després de les intenses pluges de dissabte. El temporal va provocar, a més, diverses incidències a la zona, com ara desbordaments de la xarxa de clavegueram i inundacions a una avinguda.
26: L'Hospital de Son Espases incorporarà els pròxims dies 93 infermeres interines o en contractes de llarga durada.
13: Avui s'ha convocat una crida pública per incorporar professionals que ara mateix són a les borses d'infermeria. D'aquesta manera volen afavorir el relleu generacional dels professionals que s'han de jubilar aviat. En aquests moments, l'hospital disposa de 2.165 infermeres, un 10% més que el 2023, quan en tenia 1.970.
26: I més de 5.000 pacients a les Illes han acudit al centre de salut per problemes de salut mental el darrer any. Avui el govern ha presentat la campanya Com estàs? Per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte. També s'ha preparat un vídeo amb persones influents que parlen de les seves vivències.
2: De mitjana es fan entre 3 i 5 consultes per persona. L'ansietat i la depressió són els principals motius. Carme Bosch és la directora general de Salut Mental a les Illes.
17: La seva majoria són dones, amb un 70,4%. El primer de tot ha sigut els problemes familiars i amb el grup de suport.
2: La incorporació de psicòlegs

0: Tenir una persona que està cercant feina és un dels temes que s'ha abordat avui a la jornada sobre salut mental i ocupació de Càritas, però també com es dona suport a la persona que finalment l'ha trobat, perquè la cerca pot haver generat una situació d'estrès que no s'ha resolt o fins i tot pot ser que, tot i que ja tingui un sou, no tingui un habitatge digne. Sònia Campos és psicòloga de Càritas a Girona i l'encarregada de la ponència que s'ha celebrat avui a Eivissa.
1: A vegades a dormir al carrer i poder tenir feina, però no poden pagar un lloguer. I llavors això, clar, al final afecta l'impacte emocional i psíquic, és important, i sostenir això, intentar portar el dia a dia.
0: Ha destacat que les empreses són de cada vegada més conscients que la salut mental dels treballadors és important i ofereixen recursos perquè puguin rebre atenció psicològica.
1: Saber què poden dir a les empreses, al seu cap, coordinadora, encarregada, el càrrec que hi hagi per dalt, que pugui dir, ostres, no estic bé, necessito ajuda, hi ha algun recurs de l'empresa, que aquí han sortit coses interessants, no? Com de que tenen fundacions que els donen suport psicològic.
0: La jornada s'ha celebrat a les noves instal·lacions on Càritas desenvolupa el seu programa d'ocupació a Eivissa per donar-les a conèixer les empreses i també els serveis socials de les diferents institucions locals.
2: Després de descartar anar sota el paraigües d'unes sigles estatals, ara més a iniciar converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida per intentar reunir el màxim de forces progressistes en una única candidatura per les eleccions de dia 29 de novembre.
3: Els ecosobiranistes d'Ara Més, conformat per Més per Mallorca i Menorca i ara Eivissa, proposen una llista unitària amb les forces progressistes a l'esquerra del PSIP. La proposta l'ha presentada avui a Palma Carme Gomila, que ha defensat fer front als comicis amb esperança i alegria i no des de la por o la resignació.
4: I amb la convicció i la responsabilitat que tenim una oportunitat històrica per construir una opció que il·lusioni a molta de gent.
3: Ara Més planteja que la candidatura estigui encapçalada per un dels seus candidats.
2: I Mas Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del nou Front Ampli, una opció que de moment els comuns no confirmen, demanen esperar fins a arribar a un acord entre totes les formacions.
3: Segons la proposta de Mas Madrid, l'exalcaldessa de Barcelona seria la candidata de la coalició d'esquerres a la presidència del govern espanyol i encapçalaria la llista de Barcelona. D'altra banda, el coordinador d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ha comparegut després de reunir-se a la formació per analitzar l'avançament electoral. Maillo es mostra partidari de la vaga general i també de les eleccions en les quals Front Ampli, diu, es postula amb força.
5: Ofrecemos este espacio a toda organización política de la izquierda transformadora de nuestro país, que quiera, con nosotras y nosotros, generar un bloque histórico que determina el futuro d'Espanya.
2: I finalment, els metges han desconvocat la vaga indefinida que tenien prevista a partir de dia 28 d'octubre per reivindicar un estatut marc propi a causa de la convocatòria anticipada d'eleccions. Així i tot, el col·lectiu diu que manté el conflicte viu i afirma que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions. Miguel Lázaro és el president del Sindicat Mèdic.
6: Por responsabilidad, por coherencia y por ética y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no? Y todo el problema que les generan los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
2: L'Ajuntament de Sa Pobla estudia suspendre l'edició d'enguany de la Fira de l'Arròs que se celebra habitualment el darrer cap de setmana de novembre per evitar que coincideixi amb les eleccions generals del 29N. La cita és imprescindible de la tardor a Mallorca que reivindica les arrels agrícoles del municipi i dona visibilitat al valor culinari i cultural del seu arròs.
3: El consistori avalua canviar o ajornar la data del diumenge 29 de novembre per evitar que un dels dies de la Fira de l'Arròs es celebri el mateix dia dels comicis. Aquesta fira té lloc cada darrer cap de setmana de novembre i fa un homenatge a l'arròs brut pobler, tot i que també inclou actes els dies previs amb diverses exposicions, mostres, concerts i espectacles. Vial Ferragut és el batle de Sa Pobla.
7: Coincideix i s'estan valorant els canvis, possibles canvis, però s'ha de deixar un dia que nosaltres ho miram. Una fira té una complexitat i, clar, s'han de mirar diferents circumstàncies

0: A Catalunya han localitzat el cos sense vida d'un home dins d'una furgoneta en un túnel de les Franqueses del Vallès. El cos ha aparegut quan els equips han començat a buidar el pas inundat.
1: La víctima encara no ha estat identificada i s'ha descartat que sigui el menor desaparegut durant els aiguats a Granollers. La trobada podria elevar 3 les víctimes mortals del temporal, tot i que encara no s'ha de confirmar que la mort estigui relacionada amb les pluges torrencials.
0: I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana amnistiar el 12 CDR, processat per terrorisme per suposadament planejar accions violentes contra edificis de Catalunya en resposta a la sentència del procés el 2019.
2: El Ministeri Fiscal ha sol·licitat el sobreseïment lliure de la causa arran de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia, en concloure que la norma no vulnera la directiva antiterrorista europea ni va causar danys greus contra la vida o la integritat física. El procediment, que havia quedat congelat mentre s'esperava el pronunciament de la justícia europea, es troba ara en mans del Tribunal de l'Audiència, que haurà de decidir si finalment aplica el perdó als investigats.
0: I la Fiscalia demana a l'Audiència de Madrid que absolgui Begoña Gómez.
1: La dona del president Pedro Sánchez seurà al banc dels acusats davant un jurat popular pel delictes de malversació i tràfic d'influències. El fiscal ja ha presentat l'escrit de conclusions provisionals en el qual manté la mateixa posició que ha defensat des de que es va iniciar el procediment.
3: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: Ja ha mort Eve Marie Saint, una de les grans actrius de l'univers d'Alfred Hitchcock, la rossa de Perseguits per la mort, la companya de Marlon Brando a La llei del silenci. Saint ha mort als 102 anys, repassant la seva vida i obra amb Sandra Martínez i Bernat Nadal.
4: Va arribar tard al cinema, quan l'època daurada de Hollywood començava a declinar, però li varen bastar 2 papers per passar la història. El primer, el seu debut a La llei del silenci.
5: You wonder my philosophy of life. Do it to him before he does it to you.
6: I never met anyone like you.
4: Seria per sempre la llum, el contrast amb un Marlon Brando que s'enfrontaria a la màfia dels ports, en una història en què Elia Kazan miraria de justificar-se ell mateix un delator de la caça de bruixes de McCarthy. El film, una autèntica joia, aconseguiria 8 dels 12 Oscars a què estava nominat. Un d'ells seria per una embarassadíssima Eve Marie que feia broma sobre el fet de tenir l'infant allà mateix.
7: In New York, the winner is Eve Marie.
6: I may have the baby right here. Thank you.
4: 5 anys més tard li arribaria el paper que l'acabaria de situar com un referent de la història cinematogràfica, un dels millors thrillers d'Alfred Hitchcock.
8: I promise you nothing but entertainment, a vacation from all your problems, as it was for me.
4: North by Northwest, Con la muerte en los talones, Perseguit per la mort, és encara ara un referent imprescindible per la música de Bernard Herrmann, per un guió amb cops d'efecte únics, per l'escena de l'avioneta, per un Cary Grant en estat de gràcia i una Eve Marie Saint impecable.
9: How does a girl like you get to be a girl like you?
4: D'aquell rodatge, Saint només guardaria bons records del director anglès, contràriament al que passaria amb la majoria d'intèrprets femenines com ara Tippi Hedren o Kim Novak, de qui no en volia saber les queixes.
10: He was such a wonderful director, gentleman, funny, courteous, but there are other actresses who don't feel the same way. I don't even want to hear stories about him because I don't want to.
4: Seria un dels seus grans papers. Per aconseguir brillar i fer ombra a Cary Grant, l'actriu va seguir 3 consells del director.
10: Lower your voice, don't use your hands, and look directly into Cary Grant's eyes at all times.
9: It's something about my face.
10: It's a nice face.
9: You think so?
10: I wouldn't say it if I didn't.
9: Oh, you're that type.
10: What?
9: Honest.
10: Not really.
4: Èxode, amb Paul Newman, L'arbre de la vida, amb Montgomery Clift i Elizabeth Taylor foren altres dels seus treballs destacats en una carrera on es va estimar més fer manco feina i poder estar per la família, encara que això, com l'advertí un dels seus representants, suposàs no arribar a ser mai una superestrella.
10: And I said, I can't, I can only do one a year, if that. I have children, little children. And he said, well, I guess you won't be a superstar. And I said, well, I guess not.
4: Va seguir fent feines esporàdiques fins ben bé els 90 anys. Al cinema fou la mare de l'heroi de Superman Returns. També a televisió, progenitora de nou de Sybil Shepherd a la mítica Llum de Lluna. Es retirà definitivament de l'actuació per la mort del seu marit, el productor, guionista i director Jeffrey Hayden, amb qui estigué casada 65 anys. Per això aquesta reaparició puntual als Oscars del 2018 per donar un premi fou un autèntic xoc.
10: I just realized something. I'm older than the Academy.
4: F. Marie Sen, més vella que l'Acadèmia, com ella mateixa feia broma, seguia mantenint la intel·ligència, l'elegància i la gràcia de la seva carrera. Potser, malgrat tot, sí que havia estat una gran estrella.
0: I el Museu Esbaluart inaugura demà una nova proposta a la instal·lació específica d'Olimpia Velasco, Claros del Bosque Bellver, a la qual l'artista ofereix la seva visió del bosc com un espai de protecció, atenció i cura.
1: Guiada per la filòsofa de Maria Zambrano, sotmes a la força del bosc de Bellver, les imatges esdevenen cèrcols de fi, la matèria, sacs en totes les tonalitats de la vida, l'esperança, milers de llavors que s'acabaran escampant pel muntatge on el so és el gran protagonista. Claros del Bosque, Bellver, està comissariada per Javier Peñafiel.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres, dia 7 d'octubre, en què l'Audiència Provincial ha celebrat la darrera sessió del judici per l'assassinat masclista al Coll d'en Rabassa l'any 2024. El jurat popular rebrà demà l'objecte del veredicte per determinar si l'acusat és culpable o no d'haver assassinat la seva exparella. Clàudia Mallea, bon vespre.
1: Bon vespre. L'acusat s'enfronta a 27 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament. Ara bé, ell sosté que no va assassinar la seva exparella, sinó que la va matar. Diu que no ho tenia planejat i que va actuar en defensa pròpia. Recordem que li va propinar 66 punyalades a la dona, uns fets que el fiscal ha descrit de salvatjada.
0: I la vaga general per la crisi de l'habitatge ja té data, serà dia 11 de novembre, tot i que ara falta que el sindicat la convoqui informalment.
1: Comissions Obreres i UGT ultimen els detalls de l'aturada de 24 hores per reivindicar uns salaris que permetin accedir a un habitatge digne. La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral. Segons el secretari de Polítiques Públiques de Comissions, Daniel Cámara, volen que aquestes qüestions centrin la campanya electoral del 29N.
2: Tenemos cuatro ejes fundamentales. Salarios, vivienda, porque es el mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía y la mejora de los servicios públicos.
0: I demà entrarà en vigor el primer decret amb el gruix de les mesures d'habitatge, mentre que el segon sobre la renovació automàtica dels contractes no entrarà en vigor fins dia 15 de novembre, això sempre i quan l'òrgan que toca el convalidi, tot i que tot apunta no ho farà. Avui s'ha publicat al BOE aquests dos reial decrets i entre les novetats el primer decret obligarà les administracions a pagar el deute de llogaters vulnerables.
1: Tot això quan les acampades a la plaça d'Espanya de Palma i a la Puerta del Sol continuen, la justícia ha rebutjat de nou desallotjar la de Madrid.
0: I la barriada palmesana de Son Oliva tindrà 43 nous pisos assequibles. L'empresa pública Casa 40 ha licitat el projecte.
1: Les ofertes per a la redacció del projecte podran presentar-se fins al 9 de desembre. Els pisos tindran entre 1 i 3 dormitoris i seran d'entre 40 i 90 metres quadrats. Formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent.
0: Rècord de pressió humana a les Balears durant el juliol.
1: S'ha superat la xifra de 2 milions de persones entre el 17 i el 31 de juliol. Si ho comparam amb 20 anys enrere, durant el mes de juliol d'enguany, hi va haver un 18% més de gent que el juliol de 2006.
0: Acord unànim pels festius d'obertura comercial de l'any que ve, entre ells el Dia de les Illes Balears, dia 1 de març.
1: Govern i agents socials han designat els 10 diumenges i festius en què podran obrir els comerços l'any que ve. Els ajuntaments podran substituir dos d'aquests dies per festes locals. Dia 26 de desembre queda fora del calendari.
0: Restablert el trànsit a les avingudes a Palma després de gairebé 20 hores aturat.
1: La causa ha estat un clot que ocupava els tres carrils de la calçada. L'incident s'ha produït arran d'una avaria en una canonada d'aigua potable situada de Vall la Vorera, a l'altura de la caserna militar.
3: Avui de matí, quan he sortit de casa nostra, hi havia molt d'embòs a les avingudes, però bé, hi havia la policia, i però l'únic és que hi havia molt de cotxes.
4: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido.
0: I en l'àmbit estatal, Mas Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del nou Front Ampli, una opció que, de moment, els comuns refreden, demanen esperar fins a arribar a un acord entre totes les formacions.
1: Segons la proposta de Mas Madrid, l'exalcaldessa de Barcelona seria la candidata de la coalició d'esquerres a la presidència del govern espanyol i encapçalaria, per tant, la llista a Barcelona.
0: 8 i 4 minuts, les notícies tornen al butlletí informatiu. Ara comença el programa entre avui i demà.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Gràcies a Einstein i a la seva teoria de la relativitat. Sabem que el temps és relatiu, que el temps no és un rellotge universal, que tot depèn del lloc i també del moviment. Però l'equip d'Entre avui i demà sap i comprova cada dia que just una hora abans de començar en directe el programa ens atreu una mena de forat negre que provoca que el temps passi més aviat a la redacció d'IB3 Ràdio que a qualsevol altre lloc del món. El nostre temps diari en directe acabarà just a les 10 del vespre, però abans haurem donat corda a un rellotge, haurem marcat el temps de la música i haurem recordat el tempus fugit i el carpe diem. Tot això al ritme del xup-xup dels fogons. Se pot demanar més?

0: A veure, Aina Mar, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé, com sempre.
0: Nosaltres sempre tenim un ull en el guió i l'altre en el rellotge de l'estudi d'IV3 Ràdio. A Aina Mar, que li ven el cap quan li deim la paraula temps?
1: Jo, si m'ho dius temps, penso en horaris, en organització, en estar pensant quan toca fer una cosa, quan toca passar una altra. Però la qüestió és saber què mos ha dit la gent quan hem tret la paraula en el carrer. Per això la pregunta ha estat: vosaltres sou del que tenen temps per tot o sempre aneu amb pressa?
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt del diccionari.
3: Con prisas. Yo normalmente voy con prisas porque tengo bastantes cosas, ¿no? Pero en este momento, pues, estoy parada.
4: Siempre en prisa. Nunca dedico tiempo.
1: ¿Y cuando tens lliure, qué fas?
4: Pues, a lo mejor con mi familia, salgo, así en cosas.
5: Yo casi siempre me falta temps. Me agradaría tener más temps porque creo que has de invertir temps para hacer las cosas que te agradan. O les coses importants.
1: Sempre vas amb pressa o dediques temps?
6: Prisa.
1: Quan tens temps lliure, què fas?
6: Pues lo mismo con la familia, salgo con las amigas.
1: I és que una altra de les preguntes ha estat sobre què fan les persones a les que han xerrat quan tenen aquest temps lliure.
3: Caminar. También salir, ir al parque, sentarme, disfrutar, ir a la playa si puedo, sí.
7: No gaire, però quan t'entenc, pues estar amb els meus amics, la meva família i fer esport.
1: Hi ha vegades que en la paraula del dia faig una única pregunta per tothom i n'hi ha d'altres que em faig un parell més. Ara ja han demanat un carrer, si soleu anar amb pressa o tenir temps. Què feis amb el vostre temps lliure? I ara toca demanar a un estranger que han topat quant de temps du a Mallorca.
8: Jo 9 anys aquí. Jo 22 anys treballo de policia en Holanda. Jo pensionada. Sí, soy un poco tranquil.
1: I acabàvem ara amb una persona tipus C. Ara, moderns, diferenciem entre tres tipus de persones amb el tema de l'organització d'utents i de la rutina. Una persona tipus A és aquella que sempre ho té tot controlat, tot net, tot fet. Una que és de tipus B ja patina, segons quins aspectes. Si pot deixar alguna cosa per després, ho farà. I una persona tipus C ja sol anar amb pressa per tot, va sobre la marxa i si entrar són dir la seva habitació segur que la tindria desordenada.
9: Jo un poc les dues. Soc un poc la persona tipus C, que és un poc A i B. Sí, un poc les dues. Hi ha vegades que com que me confio vaig més tranquil·la i després he d'anar super de pressa perquè no arriba res. I altres vegades que sí que m'aprenc el meu temps en fer les coses.
1: I amb això acabam aquesta primera secció de carrer que mos dona peu a reflexionar sobre quin tipus de persones som a l'hora de gestionar el temps.
2: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: Nosaltres traiem temps d'on sigui i ara és el temps, el moment de la nostra convidada a sopar. Una dona que està superant un rere l'altre el repte que li posa endavant, amb passa ferma i amb molt de talent. Àngela Font, titulada en formació professional de cuina al Centre de Formació Professional Juniper Serra. Com estàs?
1: Hola, bon vespre.
0: Gràcies per venir. Tu no perds el temps, no?
1: No tinc massa temps per perdre'l, no.
0: No tens massa temps i l'aprofites bé.
1: Sí.
0: Impossible sí. Que me diguis, jo què sé, 40 hores, 400 hores, però quant de temps hauràs invertit en preparar-te per anar assolint aquestes fites a les diferents competicions d'esquils de formació professional fins a arribar a Xangai, d'on acabes de tornar?
1: La veritat és que ha estat un estiu molt intens, de moltes hores de preparació, però bé, tot esforç té la seva recompensa i hem tingut bons resultats.
0: Gent cortes, compte, perquè coneguin un poc més en Àngela.
2: Breument, que en Àngela acaba de tornar de Xangai, com has dit ja, Araceli, on ha participat en el World Skills, una competició internacional que promou i avala l'excel·lència a la formació professional. Ha quedat el número 5 de tot el món en la branca de cuina. Per arribar fins aquí va guanyar la competició balear i la nacional. Per setembre de l'any que ve l'espera la competició europea. Sabem que un dels teus plats guanyadors a la competició balear va ser una versió de rellom Wellington, molt nostrada. Ens la contes?
1: Sí, la veritat és que va ser un plat que va agradar molt al jurat perquè no s'esperaven que poguéssim arribar a fer una versió tan nostra i vàrem partir de la idea de que jo volia defensar la nostra gastronomia i vàrem tirar per una versió d'un rellom Wellington a la mallorquina i on vàrem substituir la massa fullada típica d'un Wellington i la vàrem canviar per una massa típica de nostra de cocorroi. I la veritat és que va quedar espectacular perquè ningú s'esperava que allò pogués estar tan bo. La nostra idea també va partir de no canviar res de lo que du un cocorroi i vàrem fer per acompanyar aquest rellom un cremós de colflor i vàrem fer unes bledes cruixents i va quedar molt bé.
0: Que bo, no? Fa cara de... M'estic recordant aquell gust, que bo que estava.
1: Va ser molt bo.
0: S'ha de sorprendre sempre, has d'intentar sorprendre quan cuines?
1: Jo crec que sí. A més, pareix que a dins el món de la gastronomia moltes coses ja estan vistes i que tal l'atenció de començar a pizzas és difícil i crec que amb aquest plat ho vàrem aconseguir.
0: Que bé, tu ara tens 21.
1: Sí.
0: 21
1: sí.
0: Anys. I de petita m'imagino que no demanaves el menú infantil en els restaurants, eh?
1: No, això és una cosa que la mama sempre me recorda perquè és com anàvem a menjar fora sí. Amb els amics i jo ja mirava la mama com jo no vull això.
0: Ja no vull menú infantil.
1: Jo vull un plat de... Sí.
0: És que hauria d'estar un poc prohibit perquè això de la pasta, els nuggets, la patata fregida
1: sí,
0: i els sabors, perquè de petit és quan ja comences a entendre i a reconèixer i a estimar sabors, no?
1: Sí, totalment.
0: Tu te menjaves tot, doncs? Pues?
1: Sí. No, mai he estat tampoc molt triada i
0: bueno. Molt bé. I ara, en juny, deia tota aquesta competició que has anat superant, el repte va ser Xangai. Ara has tornat fa poquet, on sabies, a més, que un dia sencer, perquè ho entengueu també els oients, és una competició, vull dir, són proves, ara has de fer aquest plat, ara te donem una llista d'ingredients i amb això has de cuinar, ara ho has de fer en tant de temps, ara has de fer amb aquest equip, el que sigui, no? Ara tu tota sola, ara has de fer un menú degustació.
1: Sí.
0: Tot això, vull dir, és una competició que molt bé se podria televisar. Xangai, un dia sencer de menjar xines.
1: Sí.
0: Va, quan te quedes, quan estàs fent menjar xines a Xangai.
1: Tot un repte, la veritat. És veritat que aquest va ser una prova que ja des d'aquí l'havien de dur superpreparada perquè la gastronomia xinesa no era el meu punt fort, no l'havia practicada mai i la veritat és que vàrem haver de fer molta feina des d'aquí, prèvia, per poder fer un bon paper allà a Xangai.
0: I quan te vas preparar?
1: Des del centre hem tingut l'oportunitat de de tenir molta, molta gent del sector que ens ha ajudat a preparar molts. I en aquest cas va venir un xef xinès d'aquí de l'illa, que té diversos restaurants de gastronomia xinesa, i hem estat fent molta feina amb ell, més en tècniques i un coneixement del producte, i anar practicant.
0: Anar practicant, i vares convèncer que vares fer així ràpid un dels plats que vares fer.
1: Aquest dia teníem una prova que era un menú de quatre passes, i un repte va ser que ens vam trobar allà a fer una amanida xines de cogombra. Després havia de fer un plat fred de noodles, un wok amb ànec fumat i arròs, això havia de ser un dels ingredients, i després vàrem fer un postre també amb que ho gerat havia de ser amb pimienta de Sichuan, que sí, és picant.
2: I clar, d'aquesta cuina que t'era tan aliena en aquell moment, fas tota una preparació, hi ha algo, qualcuna ensenyança, qualcun ingredient, qualcun plat en concret que digues aquest me'l quedaré en el meu repertori, encara que no me quedin la resta?
1: La veritat és que aquest plat de noodles freds me va sorprendre molt, perquè a més és un plat que nosaltres veuríem més com la nostra ensalada de pasta per l'estiu, i crec que és una bona idea que agafaré per de cara a l'estiu.
0: Molt bé. Sí, molt bé. Sí. I com d'important ha estat la formació i sobretot també suport dels professors, sí, i de la coordinació de Balear Skills.
1: La veritat és que som un superequip. Jo ho dic, que sense un bon equip aquesta fita no hauria estat possible. Hi ha molta angoixa darrere tota aquesta preparació. La veritat, hi ha dies que dius, jolín, no sé si tot aquest patiment ho val la pena, però sí que tot ho val la pena. Però això de tenir un bon equip que en moments o no sabrà com gestionar, és allà, és present i sempre te fa costat, la veritat és que és una passada fer feina així.
0: Que bé. Idò, mira, tenim una sorpresa per tu.
3: Hola, sóc Joana Cantallots, professora de cuina al CIT Juniper Serra i tutora d'en Àngela al Balear Skills, Spain Skills i World Skills. L'he acompanyada en tot aquest procés juntament amb tot un equip de feina format pel professor del CIT Juniper Serra, el coordinador de Balear Skills i dos participants al Mundial de diferents edicions, i el tutor nacional Toni Cruells, que supervisa tot aquest procés. N'Àngela ha demostrat al Mundial una gran capacitat d'organització i planificació per dur a terme amb èxit els 4 dies de competició, on s'han duit a terme proves d'un alt nivell d'exigència. Ha treballat de valent tot l'estiu i això ha donat el seu fruit. Passió, dedicació i constància defineixen a N'Àngela. Des d'aquí, desitjar-te el millor amb el que decideixis fer d'ara endavant. Sort i coratge per l'Euroskills Düsseldorf 2027, que és la nostra propera fita.
4: Bona, som Alberto Candia, professor d'Àngela al centre del CIF Juniper Serra. I bé, he tingut la sort de poder acompanyar durant tot aquest procés de la seva formació. I bé, per a mi aquest cinquè lloc al World Skills és molt més que un resultat. És el reflex de moltes hores de feina, d'esforç i sobretot de no rendir-se mai. He vist com Àngela anar creixent i com ha après dels errors i cada vegada, bueno, ha volgut exigir-se una mica més. I bé, és una alumna constant, responsable, molt treballadora i sobretot això, la capacitat de superació i la constància que té. I com a professor d'ella, pues bé, veure-la arribar fins aquí pues m'ha fet sentir molt orgullós d'ella i de tot el camí que ha fet.
5: Si hagués de definir Àngela amb tres paraules, diria que és valenta, constant i compromesa. Crec que arribar a una cinquena posició a un campionat de nivell de World Skills, que és a nivell mundial, competint amb els millors del món de formació professional a la seva edat, és una fita extraordinària. Per arribar fins aquí no basta només tenir talent. També fan falta actitud, compromís, capacitat de sacrifici i, sobretot, molta valentia per afrontar un repte d'aquesta magnitud de la manera que ho ha demostrat n'Àngela. Per mi és un orgull haver pogut acompanyar n'Àngela en aquest camí i veure com, amb la feina de tots plegats i el seu sacrifici, ha estat capaç d'arribar on ha arribat, de la manera com ha arribat, creixent de forma professional i personal. I si tenc una cosa clara és que seguirem lluitant per l'objectiu proper, que és ser Euroskills, i estic ben convençut de que ho farem igual de bé o més.
0: En Miquel Àngel Coll, que sentíem ara, que és el coordinador de Balears Skills, el coordinador autonòmic a la categoria de cuina. Que t'apareix, Àngela?
1: Jolín, no ho esperava. Moltíssimes gràcies.
0: No han dubtat i, a més, han coincidit molt en les teves qualitats. T'ha fet créixer aquesta competició?
1: Molt, molt. Crec que és... I del que estic més orgullosa... Sempre ho compto perquè és una cosa que jo som una persona molt sensible i no hi havia dia que durant els entrenaments de l'estiu no me rompés, perquè és que és això que deien, tota la pressió, tota la força de voluntat també que has de tenir. I jo, el meu objectiu allà a Xangai, coneguem-me, era disfrutar-ho i no rompem-me, no? I crec que no sé d'on vaig treure aquesta força que diuen, però la veritat és que vaig fer una supercompetició, crec, i estic superorgullosa de més d'això. Ja els resultats, però jo no... Jo estic molt contenta i molt satisfeta amb tot això que havia aconseguit, i la veritat és que sí, molt de creixement.
0: Que bé. I na Joana, la teva tutora, deia, pots fer el que te proposis. Què vols fer? Què t'imagines en el futur?
1: Pues abans d'entrar dins d'aquest món de concursos, jo vaig començar... la meva idea de començar a cursar un FP era d'obrir en un futur el meu restaurant. Però és vera que una vegada entrat dins un món de concurs, la meva visió ha canviat un poc. Perquè he vist la feina d'un docent i m'ha estirat molt. Sí, poder acompanyar, fer camí a un jove que té la teva mateixa passió, troc que és una experiència superbona, i això és el meu objectiu.
0: Que bé, n'Àngela serà aquesta mestra que un dia parlarà dels seus mestres, eh? I un altre parlarà segur de tu com a mestra.

0: Temps és el que li dedicam ara a Àngela Font, que mos acompanya en aquesta secció diària. Sopar d'avui està per de demà, i el que mos passa, Àngela, és que no tenim temps nosaltres. I ara la gent està arribant a casa seva i diu: no tenc temps, m'he anat a comprar, no tenc quasi res. Obren la gelera i diuen: a veure què tenc, a veure què puc fer, què proposes, a veure?
1: Pues, parlant de Xina i de tot això que han fet i de tot aquest aprenentatge amb la gastronomia xinesa, jo vos propos un plat estil wok molt fàcil que podem fer amb qualsevol verdura que tinguem per dir la gelera i qualsevol font de proteïna. En aquest cas, l'únic requisit que hi ha per fer un wok és que hi hagi color. Sempre això és una cosa que me remarcava molt, que hi hagi color, que sigui vistós. I res, partint de, per exemple, prevever, prevermell, i nosaltres sempre jugàvem amb això, i prever groc, fer una juliana molt fina, i igual farem amb la font de proteïna que tinguem, ja sigui pavo, sigui ternera, pollastre. I molt fàcil, una mica d'oli a dins la paella. Sempre primer posam la verdura, que costa una mica més de cuinar. Bé, jo és que tenia molt moviment de wok, sí, sense cueres ni res, sí. Molt de moviment de mà. Sí. I després, quan estiguin... Ha de ser una cocció molt breu, no els hem de sobrepassar. Li afegim la nostra font de proteïna. I ho acabam sempre pues, amb els mateixos condiments. Nosaltres li posàvem una mica de salsa de soja, una mica de sucre, que això és el que li dona aquest punt agredolç, i una mica d'oli de sèsam, si en tenim. Si no, quedaria genial.
0: Sí. I poca cocció, realment. Sí, molt de moviment i poc
1: exacte,
0: temps.
1: Exacte, molt de moviment, foc molt alt, això sí que és
0: molt
1: important.
0: Bé, molt bé.
1: Que una cocció curta, però molt intensa.
0: Que bé. I pastar per de demà?
1: Pues portar per de demà, seguint en la mateixa línia del concurs i en la prova que vaig haver de fer, hauríem de també bollir arròs, i ho podem fer de manera normal. El que passa és que en un moment de menjar mosó, traiem el wok que teníem de vespre, ho posàvem a dins una paella i li donàvem també un cop de wok a l'arròs. Així farem que quedi també una mica cruixent i gustós amb la mescla de les verdures i la carn.
0: Bé, ja mos fa renar la panxa a juny. Sí. Tenim temps de fer-li unes preguntes a Àngela?
2: Jo crec que sí. Això, preguntes de resposta breu, perquè el temps aquí a la ràdio és molt, molt concret. La primera pregunta és: a què dediques el temps quan no estudies ni te prepares per la següent competició?
1: La veritat és que m'agrada també molt fer esport, m'ajuda a desconnectar de tot, i una cosa que sí que m'encanta és sortir a córrer. La veritat és que disfruto molt.
2: I jo ho estic veient, però a l'audiència no. Els oients no. Dus rellotge o mires l'hora al mòbil?
1: Duc rellotge. Som sí, de sí. Rellotge de més de sempre, de guia.
2: I tu te controles el temps que utilitzes el telèfon?
1: No, però la veritat és que no me considero una persona que es passi massa temps amb un telèfon.
2: I passant ja més al món culinari, quin temps s'ha de bullir l'aigua per fer un bon brou de pollastre?
1: Pues això, també vaig tenir una prova de fer un consomé, i la veritat és que perquè sigui bo i sigui gustós, li hem de deixar una hora mínim.
2: Una hora mínim, molt de temps, molt de temps.
1: Sí.
2: I ja per anar acabant, quant de temps sols tardar a quedar-te a dormir al vespre?
1: Me costa una mica, són d'anar-me'n a dormir molt prest, però sí que tard. Intento no mirar un mòbil, sinó que llegir un llibre sempre va bé, i això faig.
0: Molt bé, i de bons costums, Àngela Font, enhorabona, te volíem també felicitar en directe, i moltíssima sort en tot el que te proposis.
1: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: Tomàs, ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Amb més de 40 anys que la revista El Temps va arribar als quioscs per explicar-nos el món en la nostra llengua. La darrera portada du el número 2140, Juny Cortés i nosaltres que comptem els nostres programes i mos pareixen tants, 2140, fundada per Eliseu Climent, editor, millor dit, actual, Eliseu Climent, dirigida pel periodista i escriptor Víctor Maceda. Víctor, molt bon vespre, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, encantat de parlar amb vosaltres i quina cançó més bonica heu posat.
0: Sí, no? Parlant del temps, aquest temps era temps d'en Serrat, que de fet aquesta cançó d'en Serrat és de l'any 81, només 3 anys després naixia la publicació El Temps, amb uns noms propis que posen un poquet sa pell de gallina, no? De totes les persones que varen formar part d'aquell primer temps, Ferran Torrent, Joan Fuster, Isabel Clara Simó, Manuel de Pedrolo, Vázquez Montalbán, Ramon Bernils, Vicenç Ventura, Quim Monzó, no? Un poc, paraules majors, això.
1: Sí. La veritat és que... Tornant al Serrat, paraules d'amor, no? Vull dir, gent que ha escrit,
0: sí,
1: que ha escrit coses sí. Precioses i que sí. Realment, vaja, és quan estava, tot estava per fer i tot semblava possible, no? Encara, sí. I el periodisme en català començava a rodar i, bueno, hi havia una genialitat que va ser molt, molt evident en aquells primers anys, sobretot.
0: Sí, sí, i ara hi ets tu, que no sé si t'hi vares imaginar mai, si eres lector del Temps, si ha estat per tu també un referent d'informació com a periodista.
1: Bé, com a estudiant de periodisme i tal, evidentment tenia constància i era lector de l'existència del Temps. I la veritat és que la meva carrera pràcticament s'ha desenvolupat íntegrament al Temps, perquè vaig entrar com a becari en pràctiques un parell d'anys, un parell d'estius, i després ja m'hi vaig quedar. He fet una mica de tot, he fet tasques de documentació, de fotografia, he fet d'arxiu de fotos, vaja. He fet redactor de tancament, que era revisar la revista, sí. la persona que llegia tota la revista després sí. De que ja era passat per tothom i per veure si encara hi havia alguna errada. I després, no res, des de l'any 2005, redactor de política, especialment, sí. I política valenciana, més en concret, perquè, com sabeu, tenim 3 redaccions, a Barcelona, a Palma i a València.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, jo he estat sempre a la redacció de València. I des de fa un any, tot just un any, doncs estic com a director. Però, bueno, a mi no, jo sóc periodista. Jo em considero periodista i continuo fent de periodista. I jo, la qüestió jeràrquica és purament circumstancial.
0: Ja, però bé, segurament ara mateix deu ser de les persones que més coneixen aquesta revista en totes les seves versions, portes i finestres, no?
1: I tant, home, imagina't, el primer estiu de pràctiques va ser el 98.
0: Per això.
1: I clar, és moltíssim, no? Moltíssim de temps. I sí, la veritat és que han sigut moltes experiències i moltes peripècies amb el nostre company de Palma, que és un periodista molt conegut, i el Miquel Palleras,
0: sí.
1: que bueno, és una institució dins de la nostra publicació.
0: I una enciclopèdia, perquè a Miquel li pots demanar qualsevol cosa que ha passat en aquestes illes i t'explicarà amb una
1: de
0: gran perfecció.
1: De fet, està a punt de jubilar-se ja el Miquel.
0: No volem que se jubili el Miquel.
1: Ja.
0: No volem que se jubili. I escolta, hi ha una revista com El Temps que va néixer amb aquesta vocació d'explicar la política de País Valencià, de Catalunya, de Balears, en la nostra llengua, però també amb una mirada cap al món. Com ha anat evolucionant? Perquè avui vos tenim també online, que crec que és inevitable, no?
1: Sí, bueno, el periodisme ha canviat absolutament, no? El periodisme escrit com el coneixíem, malauradament, doncs, ha passat a la història. Bueno, només cal veure els quioscos que en queden, no? Que
0: sí,
1: són pocs,
0: sí.
1: Ara costa de trobar fins i tot un quiosc. Bé, nosaltres hem estat un setmanari que ja tenia molt de mèrit fins a fa un any i mig,
0: sí.
1: Que vam passar a ser mensual. Efectivament tenim una web, que és una web que introduïm articles d'actualitat, sempre, cada dia fem articles d'actualitat que no formen part de la revista en paper, i la revista en paper s'ha quedat més com un producte, diguem, de qualitat, no?
0: Ja.
1: Un article, o sigui, articles més analítics, més en profunditat, amb molta importància de la imatge, i la veritat és que, bueno, ens hi hem hagut d'adaptar, no? De setmanaris, recordeu en els 690, que hi havia en castellà, no? Tot de setmanaris, que hi havia època,
0: Sí, i tant.
1: tribuna, tiempo,
0: Sí.
1: interviu... Bueno, n'hi havia molts setmanaris d'actualitat que van anar tancant. Canvio 16, és que vull dir, n'hi havia moltíssims. I nosaltres vam resistir, vam poder resistir, la veritat que tenia molt de mèrit perquè hem tingut una base de subscriptors, també ho he de dir, molt fidel, però els temps al final s'imposen, els costos, la distribució, tot és molt car. I bueno, ja de fet és que costa de trobar malauradament quioscos en moltes poblacions petites i mitjanes, no? I bueno, i ara fem aquesta doble via de la web d'actualitat i després doncs el mensual, un tema gran, un dossier gran de coberta, una entrevista molt llarga també en profunditat, alguna persona que té una trajectòria, diguem, especial, i veia els continguts de sempre de pues, literatura, ciència, medi ambient,
0: Molt bé,
1: tota la mica.
0: que és aquest periodisme i són aquests mitjans pels quals se necessita temps, que ara anem tots molt falts de temps, molt mancats de temps, no? No tenim mai temps, anem a cop de titular, estem a les portes d'unes eleccions nacionals i autonòmiques i locals, on segurament se llegiran més titulars de xarxes socials que articles de més de 3.000 paraules, no?
1: Cert, la veritat és que anem en contradirecció, no? Al que acostuma a ser el periodisme actual. El periodisme actual és una cosa absolutament fugaç, fugissera, no? Fins i tot diria que la gent el llegeix doncs, anant en el bus, anant en el metro, de manera sempre molt apressurada, no? I nosaltres, justament, el que intentem és fer un periodisme, li ens agrada dir-li, a foc lent, no? Fer reportatges en fons, anant al lloc, intentant fer un periodisme com es feia antigament, no? Com s'ha fet sempre, com és el periodisme, que és una barreja, al cap i a la fi, de literatura també i de creativitat, no? I bé, i apostem per aquest periodisme i estem convençuts que hi ha gent que evidentment que el valora, no? És així perquè al final els productes que estan ben fets, la gent sap distingir-los, no? I jo crec que nosaltres doncs, hi posem molta... amb els nostres mitjans, que són limitats, és evident, però tractem de fer-ho el millor possible. I descrivint una realitat que és molt diferent, perquè malauradament compartim una llengua, una cultura, una història i moltes coses, però catalans, valencians i balears, malauradament, vivim massa d'esquena, no? Som molt semblants i bueno, per raons diverses, doncs, hem viscut massa d'esquena. I nosaltres tot just intentem el contrari, no? Que nosaltres conèixer els balears, que els balears es coneguen a nosaltres, tindre una relació normalitzada amb catalans, vosaltres sempre l'heu tinguda més normalitzada, afortunadament, però bueno, bé, no és senzill, però és
0: No
1: la
0: ho és.
1: nostra, és una mica l'ideari també que va
0: Sí.
1: inspirar la revista, que va ser doncs, una miqueta el fusterianisme, no?
0: Sí,
1: Fuster, Joan Fuster.
0: total. No ho és, i més en aquests temps també que s'ha fet servir la llengua i la situació a Catalunya per separar. I de res, des d'aquí reivindicam avui el temps per fer un periodisme, el temps per llegir bon periodisme i la revista El Temps. I per això avui hem xerrat també amb el seu director. T'agraïm molt, Víctor Maceda, que hagis estat amb nosaltres aquesta estona. Té molta sort.
1: Vos ho agraïm moltíssim. Una abraçada molt
0: Una
1: forta.
0: abraçada.
1: Salut.

0: Vinga, Juny Cortes, passes la paraula temps pel teu prisma particular avui?
1: Sí, avui toca jo. El que passa és que la paraula temps és tan extensa que no sé si m'ha donat temps a comentar-la tota. Començam amb la primera definició que ens ofereix el dia que dona per pensar. Temps és una forma mental que assumeix l'experiència de la durada i de la successió. És continu, uniforme i mesurat per fenòmens successius que ocorren a intervals regulars, com per exemple la rotació del planeta Terra. I en el sentit lingüístic i metafòric ens ha faltat temps per crear dites i frases fetes. Fer temps ho tenim quan estàvem intentant omplir els temps, que no és el que fem en aquest programa, perquè en aquest programa molt sovint mos falta temps. Temps de llops, xerrant quan venen mals temps, quan escoltam aquests udols dels llops i sentim els seus queixals. I temps feixuc és, per exemple, el que poden estar fent aquest dies a les nostres illes, que pareix que se mos cau el cel a damunt. I amb aquesta darrera excepció tenim ja una pista sobre un altre significat de la paraula temps, el temps atmosfèric. Pot fer bon temps o mal temps depenent de si plou, si fa sol o si fa vent. Avui podríem dir que ha fet mal temps, per exemple, encara que és necessari que de tant en quant vagi plovent. Però el temps no és el mateix per tothom. Tenim el temps universal observat al meridià de Greenwich, el temps legal, que és el que correspon a cada un dels fusos horaris del planeta Terra, o si som a la feina podem xerrar de temps parcial o temps complet per referir-nos a les nostres jornades laborals. El temps també el xerram a través del temps verbal. Ara mateix, per exemple, ho estan fent en present continu, però n'hi ha molts d'altres, fet que sol ser un repte per a persones que intenten aprendre el nostre idioma. Temps parcial o complet, universal, oficial, bon o mal temps, simple, compost o fins i tot perifràstic. Hi ha molts de tipus de temps i moltes excepcions, però nosaltres aturam aquí, que si no, no tindríem temps de fer la resta del programa.
2: Tres radios, cultura.
3: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3 Ràdio.
7: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
8: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
9: En lloc de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
10: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
6: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Ha mort Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid ara fa dues setmanes. La dona continuava ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón a l'espera de recuperar-se per tornar a casa seva després que s'arribés a un acord amb l'empresa propietària que li la permetia tornar a casa. El sindicat de llogateres ha expressat en un comunicat que la solució ha arribat massa tard i que continuaran lluitant tant com els demanava Mari Carmen, convertida ja en un símbol de l'habitatge. La notícia s'ha conegut fa uns minuts i ja hi ha les primeres reaccions. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha estat el primer membre del govern d'Espanya en parlar de Mari Carmen.
2: Y que los españoles hablen ante el drama de la vivienda que creo que se representa en la figura de Mari Carmen, ¿no? Vale, porque ella fue la iniciática, pero en nuestro país, hoy 8 familias en Gran Canaria, muchas otras en el resto del país, todos con nombres y apellidos, con dramas, personas mayores, personas con familia, con hijos, a los que tenemos que proteger y es lo que hemos hecho con estos reales decretos leyes.
1: Sorpresa també per les reivindicacions per l'habitatge que encara continuen vives amb acampades com les de la Puerta del Sol a Madrid o a la plaça d'Espanya de Palma. Tot això quan demà entrarà en vigor el primer decret d'habitatge que inclou les principals mesures després que el Consell de Ministres l'aprovés dimarts. En canvi, el segon decret, el que preveu la renovació automàtica dels lloguers, s'aprovarà, entrarà en vigor el 15 de novembre, tot i que no es preveu que tiri endavant a la Diputació Permanent del Congrés, a diferència del primer, que compta amb el suport del PNB. A les Illes, dia de marcada actualitat també als tribunals. Acabat el judici per l'assassinat masclista a Coll d'en Rabassa el 2024, demà el jurat popular rebrà l'objecte de veredicte per determinar si l'acusat és culpable o no d'haver assassinat la seva exparella. L'home s'enfronta a 27 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament. I demà passaran a disposició del jutge els 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del Pablo al barri Palmassà de la Soledat, que avui ha prestat declaració davant la policia. El principal investigat d'aquesta causa, Pablo Campos, conegut, com dèiem, com el Pablo, és el patriarca del clan. També hi ha la seva dona, dos dels seus fills i el seu gendre. Canviem ara de qüestió. A Eivissa, la costa de la badia de Portmany ha tornat a patir episodis de vessaments després de les fortes pluges del cap de setmana. L'associació Salvem Sabadia denuncia que diversos punts de Cala de Bou han quedat afectats per aigües residuals i reclama millores urgents a la xarxa de sanejament. I Formentera, per primera vegada, podrà elaborar el seu propi oli amb la posada en marxa del trull de la cooperativa del Camp. Una quarantena de productors faran ús de les instal·lacions en aquesta campanya, que s'allargarà fins dia 15 d'octubre. S'espera que es processin fins a 40.000 quilos d'oliva. El president de la cooperativa és Marco Ribas.
3: Per nosaltres és un avanç, no? Va d'anar cada any a Eivissa, ens suposava uns costos molt més elevats i ens suposava perdre qualitat en l'oliva i en l'oli.
1: I en l'àmbit internacional, l'OMS demana a Rússia una resposta formal per aclarir el possible cas de pesta pneumònica. Queda a l'espera de rebre informació oficial per part de Moscou després de la mort d'una treballadora d'un laboratori a Sibèria a causa d'una pneumonia greu, així com per verificar un segon cas d'origen indeterminat. La Unió Europea també vigila el cas de molt a prop. Per la seva banda, el govern rus ha assegurat que no s'ha registrat cap cas a la regió, tot i que ha posat en quarantena unes 200 persones que varen estar en contacte amb la víctima. Amb aquest apunt hem arribat a les 9:04. Tornem amb més actualitat a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula temps. Pues l'estic fent arribar, estic compartint una escolta a un lloc absolutament fascinant del nord de Portugal. Es tracta d'un lloc ritual on es venen adorant una sèrie de pedres, de roques, des del neolític. El pas del temps aquí es manifesta amb el procés de cristianització, com hi ha diferents signes de cristianisme sobre els diferents elements santificats o deificats d'aquestes pedres. Concretament, estem a la comarca de Baixa Línia, al santuari de Nossa Senyora del Lumau. En aquest santuari dedicat a la fertilitat, encara a dia d'avui continuen les pràctiques dedicades a la fertilitat. El ritual, en aquest cas, consisteix en llançar una pedra que ha d'entrar per un forat amb una evident significació vaginal. La penya d'Anamau.

Acabau d'escoltar la postal sonora de Chema González de Lozoyo. Entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.

0: El rellotge de l'estudi d'IV3 Ràdio Palma marca les 9:07 i 46, 47, 48 segons. Encara ens queda temps de programa fins a les 10. I ara anem a descobrir la importància d'aquesta paraula que hem triat avui, temps, dins la música. Joan Martorell, pianista, compositor i director, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres i compartir aquest moment.
0: Quina bona paraula, encantat. No, temps?
1: Sí, la veritat és que moltes vegades, i a més avui en dia, és una cosa que sembla que mos falta sempre, no? Vull dir que, i que corre massa ràpid, o sigui que la velocitat del temps, la manca de temps, o sigui que sí, sí.
0: Absolutament, tu dediques tot el temps, tot el teu temps a la música, Joan.
1: Sí, totalment. O sigui, a disfrutar-la, a intentar crear-la, a manipular-la, a gaudir-la. Sí, fins i tot en el moment de silencis és en el moment en què gaudeixes també d'aquest temps, no? Vull dir, de pau, no? Que també ho necessites per descomprimir.
0: Sí, sí, totalment. I, per cert, xerram, connectam aquí Palma amb Budapest, no?
1: Sí, sí, sí, estic aquí perquè demà tenc una sessió de gravació per una banda sonora i res, tenc això i bueno, és un lloc que també m'evoca moltes coses, vull dir, Budapest, avui de fet he invertit una part del temps, no?, passejant pel Danubi i perquè és un lloc preciós i bueno, també va molt bé per això. No?
0: Quina
1: per
0: ciutat, sí, més preciosa. I tens la vinculació, perquè ho coneguin els nostres oients, en sa orquestra, no? Sa Budapest Symphony Orchestra.
1: Sí, sí, treballo molt amb ells, faig molta feina amb ells, perquè, bueno, he vengut jo, avui comptava més o manco, unes 80 i pico vegades ja aquí. I la veritat és que faig feina amb ells, vaig estar gravant fa poc a Berlín també, però aquí és de llocs allà on he vengut més i la vinculació amb aquesta orquestra és molt gran, ja mos coneixem i a més quan he de gravar coses amb ells també bueno, ara també ve molt aquesta paraula, no? El temps, no? El temps ara mateix amb ells s'aprofita molt bé perquè quan ja coneixes a les persones, ja coneixes en els músics, tot s'aprofita més i el temps pareix que se dilata i a més acabes fent més feina i més de profit i aprofites més el temps, no?
0: Sí, sí, que bo. I com podem mesurar els temps a la música? A veure, perquè ara amb en Juny, tu i jo, en els oients els oferirem una sèrie de cançons amb les quals farem un poquet de didàctica per entendre això dels temps a la música. Com el podem mesurar?
1: Mira, en el temps, o sigui, a la música tenim dues coses, dos conceptes, no? Per exemple, quan parlem de temps en música, parlem de com organitzem el pas dels temps, no? Per exemple, la música passa en el temps i els sons apareixen, duren, s'acaben i deixen espais entre ells. Podríem imaginar, a lo millor, el temps com un rellotge, no? Com unes passes que fem quan caminam, no? Aquestes pulsacions regulars són el que nosaltres anomenem els pols, no? Per exemple, un rellotge, no? Tic, tac, tic, tac. Quan caminam i fem passes i anem a un ritme regular, doncs això també marcaria un temps, no? I aquest pols que nosaltres marcam pot ser més ràpid o més lent, i això és el que anomenaríem en música tempo, no? Per exemple, la velocitat a la qual passen aquestes pulsacions. Però després tenim la part que és un compàs, no? Que és el que nosaltres, és aquesta agrupació, i que el compàs, per nosaltres, és la manera d'agrupar aquestes pulsacions en petits grups regulars. És com si posàssim una línia cada cert nombre de passes. Per exemple, si nosaltres agrupem les passes de dues en dues, per exemple, un, dos, un, dos, un, dos. Això ho anomenaríem un 2x4. El 2 és perquè els agrupant de dos en dos. El 4 ve, és una cosa una mica més tècnica, però ve perquè és la figura de negre, no? No sé si bona recordeu de les classes de música, blanca, redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, d'acord? Aleshores s'agafa com a nota, com a figura, diguem, completa, la més llarga, una de les més llargues és la redona, no? Que dura 4 temps. Aleshores, si tu la divideixes cada vegada de dos en dos, la divideixes per la meitat, te queden dues blanques. Si les dues blanques les divideixes per la meitat, te queden 4 negres. Aleshores, el 2x4 significa que són dos polsos de negre, en aquest cas. Val? Bueno, no entraré molt en això, però vaja.
2: Després, bé, entram, si vols. Perdona, no sé si t'he teat, però si vols entrar a veure aquest 2x4 que estava xerrant amb un exemple pràctic, t'apareix.
1: Perfecte. Anem-hi.

0: Aquesta marxa Radetzky, que segurament la gent pugui escoltar el concert d'any nou, sempre acaba aquest concert d'any nou, que està en aquest compàs del que estaven xerrant, aquest 2-4, no és així?
1: Exacte, és un compàs 1-2-3-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Era el... Perquè se diu marxa, a més, perquè era el que servia per marcar el pas. Perquè el pas és binari, no? Una passa i una altra, una passa i una altra. I aleshores, si nosaltres ens posem a caminar, molt marca perfectament el temps i el ritme de dos, no? I és superclar, per això han triat aquesta marxa, no? Perquè va a dos per quatre, no? En aquest sentit, no?
0: Sí, aquest temps de marxa de un, dos, que s'empleava per, diguem, que tothom anigués i caminés a la vegada en processons i altres
1: events
0: d'aquest tipus, no?
1: Sí, tal qual.
0: Clar, i aquesta, bé, tenim també altres exemples de tempos diferents, perquè clar, aquest 2-4 que han xerrat, també tenim un temps que és relativament paregut, però també té les seves similaritats, que és el 4-4, que és amb el que està la majoria de música que escoltam, aquesta cançó de Clocks que escoltàvem al principi de la secció i estava, però també trobam temps, diguem, en números impars, com aquest que anem a escoltar ara.

0: Aquesta cançó, aquest Mart, del compositor anglès Gustav Holst, en quin compàs ho trobam, Joan?
1: És un compàs de 5, és un compàs de 5 per 4, en aquest cas. El que fa és agrupa 3 i 2, tacatatant, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, que en el final seria 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. És un compàs que ens cau una mica coix, aleshores crea aquesta sensació d'irregularitat, però a més li dona una, en aquest cas, li dona aquesta part marcial, però una mica estranya, inquieta, no? Com una mica... Això he de dir que amb aquesta, a més, la volia posar a posta. John Williams se va inspirar molt, el compositor de bandes sonores, per fer coses com Star Wars o Superman, coses d'aquestes començaven una mica amb aquest... Estaven inspirades en Gustav Holst. Eren com una...

0: Ja saps que he vist ara també Tiburón, he vist aquí.
1: Sí, per això dic, aquesta penseu que el tema de les bandes sonores és un tema molt interessant,
0: sí,
1: però nosaltres sí que és vera que els compositors clàssics de bandes sonores, Bernard Herrmann, John Williams, Jerry Goldsmith, que van ser els primers, Morricone, que van començar les bandes sonores en els anys 60, i bueno, i abans, no? Perquè això està Covid, va escriure per bandes sonores, per pel·lícules. Ells també tenien referències, però el que passa que eren referències anteriors, de compositors anteriors, no? I clar, nosaltres ara tenim referències, tipus, quan fem una banda sonora, a vegades ens posen Hans Zimmer, o ens posen no sé quant, o Morricone, o el que sigui, però ells també havien tingut, i Gustav Holst era un d'ells, no? O Aaron Copland, o gent així.
0: Fantàstic, fantàstic conèixer-ho. I ara continuem xerrant amb en Joan Martorell, que ens ajuda a entendre el temps i també el compàs, la música. Aquesta que ara sonarà pensant que te sona.

0: Això que escoltam ara és el tercer acte del Rei Pepet, obra que has composat tu, Joan. Que mos pots contar del compàs d'aquesta peça?
1: Volia posar també aquest exemple perquè és un compàs de 7x8 que hem de pensar que tots els compassos surten de la combinació. Hi ha dos tipus de compassos, compàs binari i compàs ternari. A partir d'aquí, ja tots són combinacions d'aquests, agrupacions, no? El 7x8 s'amplia molt, i sobretot en música de cinema i tal, com ja heu escoltat, és com una música molt d'èpica, de batalla, perquè crea aquest compàs que agrupa de 2, 2 i 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, o podria ser 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, o podria ser 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vull dir que és una mica lió cantar-ho.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, sona molt millor escoltar-te, sí, sí.
1: Sí, exacte. No, i sobretot si canjo, que cap molt malament. Però sí que és vera que jo ho vaig fer, perquè en aquest moment, justament, en el Rei Pepa, que és una obra que vaig fer per la Federació de Banda i que m'han encarregat d'una obra de teatre, en aquell moment sí que hi havia una batalla i tal. I és un compàs que només fent aquest ritme i aquesta estructura ja te crea aquella angoixa, aquella cosa que està passant qualque cosa, no? Vull dir que això també és compàs t'ajuda a crear una dansa, a crear un moviment, a crear una inquietud. Només agrupant els temps forts d'una manera determinada te crea això. I aquest és un de 7, un 7x8, que potser tu, si l'escoltes, t'apareix natural, però que després és complicat d'escriure i és complicat de llegir, no?
0: Sí, té aquesta tensió per davall de què xerràvem. I aquest tipus de compassos composts de compassos binaris i compassos ternaris encara se poden estirar una mica més. Anem a escoltar el següent exemple.

0: Blue Rondo a la Turk de Dave Brubeck. Aquest tempo d'aquesta cançó és una mica que ja podem escoltar. No mos és molt natural. Quin tempo té en aquesta cançó?
1: Mira, això és un 9x8, però 9x8 poden ser de molt de tipus, perquè se poden agrupar de formes diferents i depèn de on poses la gent. Però aquest és superclar, per això també era un exemple que m'agradava poder posar, no? De dir, agrupant de dos, o si feim dos, dos, dos, tres. Aleshores crea això, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos. I fent això, te crea aquesta sensació de primer som binari i després t'enganyo, t'enganaré amb un ternari.
0: Sí, sí, no? Sí, és que just pareix com que sí. Estàs treballant, no? Que no pots, diguem, trobar l'equilibri.
1: Exacte. És com sempre hi ha aquest moment irregular que te descol·loc, no? Vull dir que mai te deixes estar tranquil. Perquè nosaltres els compassos també ens donen aquesta tranquil·litat, aquesta pau, perquè és com una cadència que se va repetint i això ens dona com a seguretat. Però en el moment que ens treuen, i ens treuen de forma inesperada, això ens produeix una mica d'intranquil·litat, no? Ens treu, no? I sí. Això passa en aquest.
0: Sí, sí, sí. I ara anem ja en els dos darrers exemples, perquè, clar, els compassos que tenim aquí, veiem que se pot jugar molt, però no tenen per què mantenir-se estables durant tota la peça. Anem a escoltar un exemple.

0: Amèrica, del musical West Side Story, composada per Leonard Bernstein. Aquesta peça juga amb els compassos, Joan?
1: Sí, juguen amb compassos de ternaris de 3x4, però també de 6x8. I, a més, a vegades hi ha moments en què m'entén el mateix compàs, però només canviant els accents ja te dona la sensació que ha canviat de compàs. I no és veritat, no és vera. O sigui, està mantenint el mateix compàs, però te dona aquesta sensació de, que no hi ha mai un terra, no? Uh-huh. I és aquesta percepció, no?
0: Sí, és aquesta...
1: I ara, en aquest moment que està cantant això, és en el moment que comença sí, un compàs que ja més regular. Cuando quieras me charge twice. I have my own washing
0: machine. What will you have though to keep clean? I anem amb un darrer exemple de jocs en compassos ja per acomiadar aquesta secció.

0: La consagració de la primavera, el ballet de Igor Stravinsky, aquesta cançó, vull dir, abans xerraven de no tenir terra, aquesta ja és una mica el súmum, no, Joan?
1: Sí, sí. Mira, ell ho va escriure tot en 2x4, però és que en cap moment ho sembla. O sigui, però el director està marcant 2x4, o sigui, està marcant dos polsos. Però juga amb els accents, el que dèiem, no? Cada tant canvia l'accent. Aleshores, quan canvies tu l'accent, no, t'assembla que això és estem fort i que aquí torna a començar el compàs i no és vera. Per això deia que se pot jugar tant en el canvi de compàs o si varia molt jugar amb els accents. Aleshores, te crea aquesta falsa percepció. O pot canviar el compàs o pot canviar els accents.
0: Sí, ja podeu veure lo molt que canvia aquesta cançó de la marxa Radetzky que escoltàvem al principi de la secció i el compàs és tècnicament el mateix. Idò, Joan sí. Martorell, moltíssimes gràcies per aquestes pildoretes de compassos. Ara crec que en tenim una mica millor aquesta música.
1: No, gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i bueno, espero que la gent hagi disfrutat.
2: Estan segurs. Una abraçada gran, Joan.
1: Una abraçada per vosaltres.
3: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda división.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio... Entre avui i demà, amb Barcel i Bosch.
2: Avui era baixa, he anat a passar el temps, avui que xerram de temps, a un lloc on el temps compta i molt, Rellotgeria Catalana, en el carrer Cordereria de Palma. Acabeu d'escoltar com s'aixecava la barrera de veres, és això de com en Joan Serra aixecava la barrera de Rellotgeria Catalana a les 4:30, que és quan se torna a obrir després dels descans del migdia. I aquí som amb ell, rodejats de rellotges. Joan Serra, com estàs?
10: Molt bé, com estàs?
2: Gràcies per obrir-nos les portes de que vostra, literalment, una casa, i ho posa a dalt, encara que no sé si just estàveu aquí, que va néixer l'any 1915, quasi res.
10: Sí, bueno, va néixer a Catalunya, mon pare eren dels Pirineus, de Berga, i entonces ells, i aquí està obert des de l'any 52. Jo tenia un any quan se va obrir la tenda.
2: I ja tenies en el carnet d'identitat o l'ADN que t'havies de dedicar a la rellotgeria.
10: No hi havia massa, a més una feina que m'ha agradat, no sé si perquè l'he feta sempre, és una feina que m'agrada. He acostumat tant d'anys, i bueno, quan la fas, quan dus tant d'anys, pues ja tens una pràctica que has anat agafant en els anys, i cada dia aprens una mica més.
2: Això és bo, aprendre cada dia més, però no sé si més o manco tots els mecanismes de rellotges són per escuts o sempre hi ha una coseta...
10: Bueno, la rellotgeria ha canviat molt, perquè antes tot era mecànica i avui va haver un moment que es va passar l'electrònica i ara tant tenim mecànica com electrònica. Nosaltres arreglem tant rellotge antic com rellotge modern.
2: I si a un rellotge com en Joan Serra li dic temps, que li ven el cap primer de tot?
10: Bueno, nosaltres mesuram el temps, li prenem mida del temps, és el que feim, veiem com passa, que passa molt aviat.
2: Passa molt aviat i serran dels temps que duis aquí oberts i de que tot va començar l'any 1915, no sé si mires enrere, què veus?
10: Bueno, no sé què dir-li, no? És el que sí que t'adones compte quan parles del que passa aviat, Vull dir, ara a vegades passen coses i dius, i això ja fa 10 anys, ja fa 15. I sí, pareix que fa 6 mesos que fa, sí, sí. Vull dir. Però bueno, anant passant els temps i anant comptant fins que puguem. Eh?
2: I xerrant de temps, quants anys tens, Joan Serra, si li puc demanar?
10: 75, però jo dic tenir un any quan se va obrir la tenda, jo vaig néixer el 51, la tenda és del 52, aquí on estem.
2: Per tant, un senyor que no se jubila.
10: No, és a dir, de moment no. La veritat que m'agrada, els anys van passant, però és un ofici que m'agrada, sempre l'he fet, he anat aprenent, que dic, cada dia aprenc coses, perquè jo quan vaig començar a aprendre l'ofici, quan duia, mon pare era ja rellotger, llavors jo vaig anar aprenent, i després te vas... Quan durs 2 anys, te creu que ho sap tot. I quan més durs, te dones compte del que no saps. I jo cada dia tinc més coses per aprendre.
2: Ara ha entrat un client, el vol atendre i després seguint la conversa. Vinga.

0: Joan, ara acaba d'atendre un client que solen dues clients. Quin tipus de rellotges li solen dur?
1: Tot tipus de rellotge, perquè nosaltres feim de los més senzills, de canviar piles, de fer matisme, deixar hermètic i fer reparacions, restauracions, vull dir, és molt ampli, dins el món de rellotge, eh?
0: I m'imagino que de clients han de tenir també de tot tipus, d'aquests sí, que venen a fer un regal, d'altres que sí, són vertaders sí, fans de rellotges, perquè
1: sí,
0: hi ha vertaders
1: sí,
0: fans de rellotges.
1: Sí, hi ha molts col·leccionistes. Nosaltres tenim clients que venien ja tercera generació, que han continuat venguent. Avui la gent jove, que va un moment que van deixar dur rellotge, tornen dur rellotge. Hi ha tota una vegada de que gent inclús que s'havia acostumat en el rellotge tecnològic i torna un altre diu perquè no l'ha carregat i un dia se queda sense funció i torna a comprar rellotge, eh? Sí, sí, sí, sí. Ja sabrem despertadors que era una cosa que apareixia que havia de desaparèixer, se torna una altra vegada, sí, sí.
0: Fantàstic, això vol dir que ja la tecnologia mos ha saturat massa i
1: sí,
0: tornem
1: sí,
0: un poquet
1: sí,
0: en allò
1: sí,
0: més mecànic,
1: però,
0: no?
1: De fet, avui de matí ha hagut un senyor a comprar un rellotge i em diu no vull res electrònic perquè jo duc marcapasso i estic cansat de l'electrònica. Res electrònica. M'ho ha comprat un automàtic.
0: I ara està sonant un rellotge.
1: Sí, sí, sí. Sí, jo ja estic tan avesat. Sí, ara aquest ha sonat un quart perquè és un carrillon. La veritat que estic tan avesat que no els sent ja, però aquest que ha tocat deu ser aquest primer d'aquí. Que és carrillon, digués, que toquen cada quart. Ara en toca un altre quart. Sí, sí, sí, sí. Avui la gent jove els atura. Jo m'he trobat en cases que anem a arreglar rellotges de paret ja no l'arreglam ara, que anaves i què passa? Que clar, anava a coca d'allò i li traies pes perquè no funcionàs, perquè no el deixava dormir, eh?
0: Però aquest tipus de rellotges sí, així, tipus carrillon, o aquests de peu, que són
1: sí,
0: tan hermosos,
1: sí, sí,
0: no? Que n'hi ha molts de fusta, això pot durar molt de temps?
1: Aquests rellotges estaven fets per durar més. És a dir, els rellotges antes se fabricaven per durar més de 100 anys. Jo vaig tenir una discussió amb una casa que van dir de per vida, i avui de per vida diuen 20 anys. Jo no sé per què 20 anys, de per vida no són 20 anys. Antes una cosa se fabricava perquè el dugués tota sa vida. De fet, antes un li regalaven un rellotge a sa comunió i durava 80, 90 anys i arreglaven rellotges que se feien, que tot estava fet per durar i que se pot arreglar sempre.
0: I d'ara ha dit una cosa que jo no li he contat, però mira quin rellotge dur. Com que jo sabia
1: sí,
0: que anava a venir
1: sí,
0: aquí rellotgeria
1: sí,
0: catalana,
1: he
0: agafat el meu rellotge de la comunió, que encara m'hi cap, me l'he posat.
1: Sí, potent,
0: que veu aquí?
1: Nosaltres encara el tenim, la marca, eh?
0: Sí.
1: Encara existeix aquesta marca, és una marca molt antiga, això és automàtic, sí, aquest rellotge té quants d'anys.
0: En tens quants? Perquè jo en tenia 8 quan vaig fer la comunió, ara en tens 53.
1: Sí, aquest és de corda.
0: Sí, és de corda.
1: Aquest és de corda.
0: Però no l'he volgut tocar. Se va aturar a quina hora, marca?
1: A les 10:23.
0: D'un dia?
1: De dia peric.
0: Crec que posa
1: 25.
0: Sí. 25. Idò, sí. Estem se va aturar, vull dir, en aquest rellotge petit. Bé, petit, però que encara
1: sí,
0: me va bé.
1: Sí.
0: El podríem tornar a posar en marxa, aquest rellotge?
1: Perfectament, arreglant rellotges d'aquests. A més, queden perfectes, vull dir, això són rellotges que es poden arreglar sempre. El que passa és que aquests més antics, aquests ja hi ha peces, però si hi ha alguna peça que està malament, se repara sense cap problema.
0: I deia, i jo quan me l'he posat m'ha vengut en el cap que jo li donava corda. Se fa així, s'ha de fer així.
1: Sí, de fet, el que se feia antes, quan un se'n anava a dormir, es donava corda en el rellotge i donava corda al despertador. I el rellotge de paret cada 8 dies donaves corda.
0: Que bé, i ara més o manco, quan el podria venir a cercar?
1: Ara anem un poc atreçats perquè hem tingut l'agost, que el setembre tothom ve i te du un 15 dies.
0: Beníssim, i després m'aprenc nota i ara
1: bé,
0: i el vendré a cercar aquí 15 dies.
1: Sí.
0: I podem fer una volteta per la rellotgeria?
1: Sí.
0: I que té una exposició de marques molt reconegudes,
1: sí,
0: de tot
1: sí,
0: tipus,
1: sí, sí.
0: Té aquests carrillons
1: de paret,
0: a separar. Per què deia que ja no les arreglen?
1: Bueno, per problemes ja de temps, és a dir, n'arreg pocs. Aquests ja són electrònics que van molt bé perquè se pot posar que no toquin automàticament de vespre, pot regular el volumen que toquin més fluix i més fort, i mecànics, per exemple, aquell d'allà és mecànic encara. I això són rellotges antics, que dic que no n'arreg, però encara n'arreg, perquè fa tant d'anys que tenim obert, això és un cuco antic.
0: I això és un cuco, i això de ferro?
1: Això és un morès. Aquest rellotge se duia a les màquines de França. Els barcos que venien de Marsella a comprar gra duien rellotges d'aquests, i d'aquí se feien les caixes. Això és un rellotge que té 170, 180 anys, i pot anar perfecte. Vull dir que són aquests que duien les caixes en forma de guitarra, que encara a pobles n'hi ha molts, al Baix Llucmajor, i n'hi ha moltíssims, que les plantes de baixes hi ha un rellotge d'aquests, algun funcionar, pues això, un manteniment, però un manteniment que hi ha gent que els engraça amb 30, 40 anys, vull dir, la combinació de ser en so metal se feien amb una qualitat, un acabat, avui no se pot fer, no se pot fer pel preu, també,
0: ja,
1: perquè, clar, també un rellotge valia molt de dos més, Per exemple, aquest d'aquí, aquest tenia un despertador, a la casa només hi havia un rellotge, entonces hi ha un disco, que aquest està desmuntat, i això era el despertador, on posava l'hora,
0: Sí.
1: I el rellotge tocava.
0: Fantàstic.
1: Era el rellotge que hi havia a la casa, perquè només n'hi havia un. Aquí tenim el taller. Això són rellotges mecànics, això és un Omega, per exemple, i són rellotges mecànics per reparar, en reparant contínuament.
0: Val. I un consell perquè un rellotge mos duri tants anys com el meu de la comunió?
1: És mantenir-lo de quan en quan, és a dir, perquè quan els olis se deterioren és quan el rellotge se desgasta, rosa des metal en metal, entonces cada 7 o 8 anys revisa-lo. No
0: ja
1: molt,
0: està.
1: 7 o 8, ja està. Sobretot els antics poden durar el que un vol. Arreglam també rellotges de soneria, d'aquests de butxaca, i tot tipus de rellotge antic.
0: Perfecte. Hi ha algun rellotge que algú s'hagi oblidat de venir a cercar?
1: Sí, tinc guardat rellotges des de l'any 50 i pico. És a dir, tot el que no s'ha vengut, ho he anat posant en bosses i s'ha guardat. I es diu que me jubili, pintura, no sé què faré, però tens rellotges de fa 40 anys i 50 anys que anar acordant i, bueno, els acordam.
0: Molt bé, Joan, ja no el molestaré més, però no, li volia demanar una petita reflexió sobre els temps, ja que avui és la nostra paraula.
1: Sí, bueno, és que no sé què de dir. Jo, els temps, l'home que me don compte, nosaltres quan controlem els rellotges comptem els segons, perquè nosaltres regulem els volants, a pesar que avui tenim màquines per comprovar, comptem els 60 segons, entonces la variació de 60 segons, si dura 3 més 4 mesos, saben si han d'adelantar o traçar. Mos donen en compte el que passen, l'obviat que passa, que ja no pots recuperar el que has passat. Això sí.
0: Gràcies per atendre-nos.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: fa ja temps que som conscients del temps que experimentem, sobre aquest fenomen s'ha escrit i reflexionat molt, i avui ho descobrim amb Antoni Gené, filòleg clàssic i periodista.
1: Des de l'antiguitat hi ha grans tòpics literaris com Memento Mori,
0: recorda que morir,
1: Tempus Fugit, el temps s'escapa, i Carpe Diem. S'ha traduït com aprofita el moment, el dia, però literalment significa cull el dia.
0: Aquestes frases literàries han tingut molta transcendència, per exemple, al món literari. Garcilaso de la Vega, per exemple, va escriure «Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo le mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre». Una clara expressió del tòpic del tempus fugit, d'aquest temps que se'ns escapa. I encara que aquest poema sigui del segle XVI, l'angoixa que representa per envellir és molt contemporània. La cronofòbia, la por al pas del temps.
1: Cronos era el déu dels temps que devorava els seus propis fills perquè un oracle havia dit que un d'ells el destronaria, i Cronos significa temps, curiosament, i el temps mos devora perquè des del moment que naixem s'activa el compte enrere cap a la mort. I tenint la cronofòbia avui, com que vivim la societat d'esculta, la imatge, l'eterna joventut, hi ha la síndrome de Peter Pan, la gent té cronofòbia, té por en el pas dels temps, no vol envellir.
0: Y de los poemarios renacentistas a las pantallas del cinema.
2: ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta.
1: Clar, això és com una pandèmia, no? I una pel·lícula que reflecteix molt d'aquesta tragèdia és la substància, que parla d'això, no? D'una actriu de Hollywood que se nega a envellir i se sotmet a un tractament, i curiosament la protagonista d'aquesta pel·lícula, en Demi Moore, que és la seva vida real, ha participat d'aquesta tendència de no voler envellir i assumir part dels temps.
0: Però si un d'aquests tòpics llatins és el rei, és fora dubte el Carpe Diem.

0: Aquest agafa el dia és molt present a la nostra cultura. Ens ho recomana la psicologia, viure el moment, i ho veiem també a pel·lícules.
1: La pel·lícula El Club dels Poetes Morts, on hi havia un professor molt carismàtic que animava els seus alumnes a gaudir del coneixement amb un mètode bastant alternatiu, no? I en un moment de sobre hi ha l'escena que els ajunten els joves davant d'una vitrina on hi ha imatges d'antics interns d'aquell col·legi que ja són morts, i els diu el tòpic, els recorda el tòpic de Carpe Diem, no? D'aprofitar el dia, d'aprofitar el moment.
0: Fins i tot la publicitat utilitza el Carpe Diem.
1: També el trobem present en moltes campanyes publicitàries. Ara me ven al cap la campanya publicitària d'Estrella d'Am, de Mediterràniament, que se fa des de l'any 2009, i recrea el tòpic del Carpe Diem, d'aprofitar el moment, perquè l'estiu és un moment per trobar-se amb la gent, per gaudir més de la llibertat, de les amistats i per desconnectar, no? I és un cant a la vida i un cant a l'hedonisme, no? A la recerca del plaer de manera compulsiva.
0: Però la idea que tenim del tòpic és molt diferent de la idea original.
1: En tot cas, el Carpe Diem inicial del clàssic està relacionat amb el Memento Mori. Què passa? Avui s'ha fet una interpretació equivocada del Carpe Diem dels clàssics, perquè quan els antics parlaven del Carpe Diem, parlaven de gaudir dels petits moments de la vida, d'una conversa amb un amic, d'una posta de sol. Avui el Carpe Diem s'ha pervertit en el servei del turbocapitalisme, d'aquesta cultura hedonista, que de voler aprofitar el moment de manera exagerada, no? De manera consumista. No? Per tant, s'ha desvirtuat el sentit del Carpe Diem.
0: La noció que tenim del temps ha canviat molt des de l'època clàssica. Avui ho tenim molt més present que mai, amb rellotges a damunt constantment.
1: Un altre concepte de temps modern és la cronopatia, que és l'obsessió per aprofitar el temps, no? Ara és molt notura, està 24 hores oberts a 7 dies de la setmana. Abans, quan no hi havia aquesta pandèmia, tu te n'anaves a dormir, tu sabies que a la tele ja no hi havia cap programa, que no funcionava, i fins al l'endemà, fins que no posaves la ràdio, no sabies les notícies que havien passat. Ara el món no atura. Estàs les 24 hores en marxa, no? I tu te despertes a les 2 de la matinada i estàs connectat al món en el mòbil.
0: Hem d'intentar aprofitar el nostre temps al màxim, però amb calma i sense que això se converteixi en aquesta cronopatia que defineix Antoni Gené.

0: IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El Diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera, plora que plora, i ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de Fogi, idò, se va acostar allà fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: sí, això és entre avui i demà, ens hem de demanar a Aina Marc i demà, què?
1: I demà la broma ja és dijous, jo no sé què ha passat, però ja tornem a ser a finals de setmana. Bé, de fet sí sé el que passa, de fet vaig arribar a aquesta conclusió, i és que resulta que, clar, nosaltres ja començam, clar, jo dilluns ja dic, demà és dimarts, per això me passa la setmana més aviat.
0: Clar, i per això te passa el temps com te passa.
1: Exacte, exacte. I va bé, anem a escoltar quins plans té la gent per demà.
2: Mañana voy a recoger a mis nietos a las 11:45. Estoy de baja en este momento y hasta, no sé, hasta el miércoles o jueves que pueda volver a trabajar.
1: Un clàssic de resposta que tenim ja, anar a recollir unets és el que toca des de que les escoles tornen a estar en marxa. Però, si no teniu excusa per sortir de casa, sempre podeu sortir a caminar, com ho farà aquest home?
3: Mañana yo caminar. El Monteras, no más mañana. Yo un pensionar Holanda.
1: I tot i que ho tens no acompanyi, els hotels segueixen oberts per acabar aquest final de temporada. Per tant, n'hi ha que les vacances les esperen mirant ja més cap a l'hivern.
4: Fer feina. Fai feina de recepcionista a un hotel.
5: Demà tenen feina i feina tot el dia i ja està.
1: Però no tothom fa feina. Aquestes nines estan ben contentes de no tenir res a fer per demà.
6: Demà no vamos a hacer nada.
1: Teniu lliure?
6: Tenemos libre, descanso.
1: Beníssim, i tu?
6: Igual, no hacemos nada.
1: També ten lliure?
6: Libre, sí.
1: I acabam amb una opció que sempre està bé, passar temps en família.
7: Demà, els plans que tenc és a nivell familiar amb els meus fills i anar a entrenar amb l'equip de futbol.
1: I amb això ho deixam aquí per avui, tornant demà.
8: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Són les 9:48, aquest és el temps que ens marca el rellotge i necessitem ajuda per baixar barrera. Javier Barbero, membre del Banc de Temps de Sencelles, com estàs? Benvingut.
9: Hola, què tal? Bon vespre. Estic encantat d'ajudar-vos a tancar aquesta barrera. Un privilegi.
0: Amb aquesta

0: Jo crec que has encertat, no? En aquesta missió que jo crec que tenim des de ja fa 15 anys a Sencelles, en el municipi de Sencelles, amb la creació d'aquest banc del temps, no? Precisament en finalitat de dedicar temps com a el valor més important oferir a les persones per fer comunitat, per fer una xarxa d'atenció, de vigilància, d'atenció a les necessitats i precisament és el valor més important, perquè el valor del temps que se pot oferir és el mateix per qualsevol persona. No són els dos bés que tenen un valor monetari, sinó que el temps és el mateix, té el mateix valor per qualsevol ajuda que puguem oferir a la nostra comunitat.
1: Sí, important aquest temps, donar aquest temps en un moment on sempre deim que no en tenim o on, sobretot a ciutat, vius a edificis amb moltíssima gent i no saps ni sa cara que t'està veïnat ni de vora, ni de dalt, ni de baix. I, en canvi, aquesta idea del banc de temps, que, com deies, ja fa 15 anys que roda, tenia un poquet la idea, sobretot, original, d'integrar la gent nouvinguda, no? De dedicar temps
0: Exacte.
1: A la gent, de tornar a l'origen de lo que és un poble, no?
0: Exacte. Sí. Precisament va sorgir per, bueno, les fundadores, no? Que encara a dia d'avui estan en actiu i estan dintre d'aquesta xarxa. Dues d'elles eren dues persones nouvingudes en el municipi que havien sentit xerrar d'aquesta iniciativa, d'aquesta proposta d'oferir temps a la teva comunitat, i varen coincidir amb una altra lota, sí que era sencellera, i se van reunir casualment en el mateix temps a l'Ajuntament per fer aquesta proposta d'activar aquesta xarxa d'ajuda a través del temps, no? I la finalitat era aquesta, per una banda, donar cabuda i inclusió a les persones nouvingudes en el municipi, vincular-les en les arrels, els costums, i sobretot que el sentiment de pertinença també, no? I ha evolucionat, ha evolucionat. Fa 15 anys hem arribat a una evolució on ja són moltes coses que, de fet, te puc dir que som la nostra xarxa de comunicació, que és a través d'un WhatsApp i d'altres, no? Però tenim un canal de comunicació en els WhatsApps, i ara mateix són 280 persones que formen part d'aquesta comunitat. Algunes són residents en el municipi, però hi ha moltes altres que s'han enganxat, no? Arrel de conèixer de quina manera estan pendents de la vida de la nostra comunitat.
1: Sí, anem a recordar el nom d'aquestes tres dones que se varen reunir tenint la mateixa idea pràcticament en el mateix temps, que eren Laura Osson, Laura, Ana Marina i Na Carme, i a
0: Exacte.
1: partir d'aquesta idea, d'aquesta unió i d'aquesta casualitat, però sobretot d'aquestes ganes de fer coses pel poble, va néixer aquest banc de temps de Sencelles. I que vos intercanvieu? Quin tipus de temps, de serveis vos intercanvieu les persones que formeu part d'aquesta comunitat?
0: Com te comentava, jo crec que hi ha hagut una progressió, no? Des dels inicis, on, per exemple, hi havia aquest intercanvi d'habilitats, de competències, oferir temps des d'organitzar tallers, donar classes d'anglès, fins ara mateix també hi ha com a una atenció a les necessitats de la vida, de coses concretes, no? Revestim o li donem una vida també, per exemple, les coses que una persona que seva ja no utilitza, però que se poden continuar utilitzant. Oferim d'una manera evidentment gratuïta aquelles coses que ja nosaltres no necessitem, però poden ser útils per a altres. Però també hem arribat a fer, jo crec que tot el que se fa des del banc del temps de Sencelles és grandiós, però davant necessitats com una amiga nostra, una veïnada nostra, això vàrem fer l'any passat, vàrem aconseguir que aquesta veïnada té una filla amb una situació de, de,

0: d'una malaltia crònica arrel d'una epilèpsia cronificada,
1: Sí.
0: i vàrem aconseguir recaudar els diners per una intervenció que no cobria la Seguretat Social, i eren molt de dobbers.
1: Ja.
0: També que dir, tenim un ventall molt ample d'intentar escoltar el que ens demana la gent, i el bo és que també ens sentim escoltats. És un flux bidireccional.
1: Sí. Que bé, no sé si haureu de tornar a treure aquell vídeo de Mallorca no es ven, que vàreu donar a conèixer que se va fer viral fa 2 anys, en aquests moments
0: 2 anys.
1: en què l'habitatge torna a estar en el centre. Bueno, no hi ha deixat d'estar, però
0: Sí.
1: segurament ara un poc més, no?
0: Sí, efectivament. De fet, aquest vídeo va sorgir precisament perquè en aquell moment ja estàvem acumulant moltes peticions, moltes crits d'auxili,
1: Sí.
0: d'ajuda, perquè ja ens estava passant que en els nostres redolts, els nostres amics, els nostres veïnats, ens demanaven ajuda perquè els hi triplicaven les quotes de lloguer, perquè no hi trobaven, perquè havien decidit d'anar-se'n de la seva terra, i aquí no podien donar una resposta perquè això ens venia gros.
1: Ja.
0: Aleshores, vàrem pensar en fer aquell vídeo que va tenir tant de ressò
1: Sí.
0: i va tenir tanta difusió, que això ens va donar l'empenta a pensar que això no podia quedar amb una anècdota, sinó que havien de treure en el carrer aquell vídeo que va tenir tanta repercussió, com deia, i això va fer que Mallorca no es ven, bon, sigués la primera concentració o manifestació fa 2 anys
1: Sí,
0: tan
1: tant.
0: multitudinària per exigir pues, una vivenda digna. I varen dedicar un temps a rumiar i a reflexionar damunt d'aquesta opció, i
1: Sí, i va tenir molt
0: desgraciadament.
1: d'èxit, segurament perquè va sortir de bon sortir i d'una manera tan, tan orgànica i tan honesta. I no sé si ha canviat res a Sencelles en aquest temps, per bo,
0: No,
1: dic,
0: no.
1: no?
0: Ha canviat el fet de que la situació està
1: Ja,
0: empitjorant.
1: ja, ja.
0: De fet, és com una pandèmia de la vivenda, no? De la dificultat de l'accés a la vivenda, i aquesta pandèmia cada vegada s'està fent més perillosa. Cada
1: Sí.
0: vegada sentim més veus d'esgotament. D'esgotament. Estan convisquent amb aquesta situació des de fa molt de temps, no fa 2 anys. Fa 2 anys ja era
1: Sí,
0: crítica i
1: però
0: ara és asfixiant.
1: sí. I del banc de temps de Sencelles, que està en marxa, en tot el que representa en Javier Barbero, mos ajuda avui a baixar la barrera del programa i te faig les dues preguntes habituals, molt breu, que fa un home com tu abans d'anar a dormir, per dormir bé, Javier.
0: Desconnectar d'absolutament tot, és a dir, desconnect de les tecnologies, desconnect de televisors, de qualsevol estímul, i me dedic temps sense renou a reflexionar el dia a dia, i de quin desig o quines coses m'agradarien canviar el dia següent,
1: Que
0: i
1: bé.
0: després fer un balanç cada dia.
1: Molt bé, idò, un temps ben aprofitat. Quina cançó me recomanes per baixar barrera fins demà?
0: Doncs he triat un tema d'en Antonio Vega, El sitio de mi recreo, perquè precisament és aquest espai, aquest temps de pau, de reflexió i connexió amb l'essencial, que moltes vegades la pressa del dia a dia mos roba. I això m'ajuda sempre en aquesta època de la tardor, que té aquest aire tan meravellós i tan màgic, a reflexionar, a dedicar temps a la reflexió de quin món m'agradaria que fos.
1: I d'en Antonio Vega, baixarem la barrera del programa, i amb en Javier Barbero. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona nit.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon vespre. Els sindicats UGT i Comissions Obreres confirmen la vaga general per a dia 11 de novembre. Després de reunir-se avui, fan una crida a la mobilització per uns salaris i habitatges dignes. L'aturada de 24 hores arribarà a prop de dues setmanes abans de les eleccions generals del 29 de novembre i només dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Continuen les reaccions per la mort de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada fa dues setmanes a Madrid. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat a través d'un missatge a xarxes socials el seu suport a la família de Mari Carmen i ha afirmat que sent la seva pèrdua com a pròpia. També altres ministres i polítics de l'esquerra han lamentat la mort de la dona, que estava hospitalitzada a l'Hospital Madrileny Gregorio Marañón. Consternació també entre els activistes per l'habitatge, que lideren encara les reivindicacions. Celeste, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Mallorca, fa una crida a la vaga general.
3: Honorarem la memòria d'Anna Maria Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant. Tots cap a la vaga general dia 11 de novembre.
2: Demà entrarà en vigor el primer decret d'habitatge que inclou les principals mesures després que el Consell de Ministres l'aprovés dimarts. En canvi, el segon, que preveu la renovació automàtica dels lloguers, ho farà el 15 de novembre, tot i que no es preveu que tiri endavant a la Diputació Permanent del Congrés, a diferència del primer, que compta amb el suport del PNB. El dia també ens ha deixat altres notícies. Per primera vegada, Formentera podrà elaborar el seu propi oli amb la posada en marxa del trull de la cooperativa del Camp. Una quarantena de productors faran ús de les instal·lacions, que aquesta campanya s'allargarà fins dia 15 d'octubre. S'espera que es processin fins a 40.000 quilos d'oliva. El president de la cooperativa és Marco Ribas.
4: Per nosaltres és un avanç, no? Va d'anar cada any a Eivissa, ens suposava uns costos molt més elevats i ens suposava perdre qualitat en l'oliva i en l'oli.
2: Demà, mirada posada als tribunals. El jurat popular de l'assassinat masclista al Coll d'en Rabassa rebrà l'objecte de veredicte per determinar si l'acusat és culpable o no d'haver assassinat la seva exparella amb 66 ganivetades. També passaran a disposició del jutge els 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del narcotràfic del Pablo al barri palmesà de la Soledat. Avui dia marcat per retencions a les carreteres, especialment a Palma, després que un boc a les avingudes hagi provocat talls a la circulació. A partir de demà i fins dissabte, també atenció a la xarxa viària, ja que hi haurà talls a diverses vies de la Serra de Tramuntana i de l'interior de Mallorca amb motiu d'un ral·li. I pel que fa al temps, demà la EMET reactiva els avisos grocs per pluges i mala mà a diversos punts de les illes. A partir de les 12 del migdia, al nord i nord-est de Mallorca i a Menorca, per pluges que podran arribar als 20 mil·límetres en una hora, un avís que es mantindrà actiu fins les 9 del vespre. També en aquestes zones de les Balears, a partir de les 6 de l'hora baixa i fins les 12 del vespre, s'activarà l'avís groc per fenòmens costaners adversos amb vent del nord de 45 a 60 km per hora i onades de fins a 3 metres. I acabem al ritme de Rosalia i el seu àlbum Lux, perquè el Ministeri de Cultura li ha atorgat el Premi Nacional de Músiques Actuals d'enguany. El jurat ha destacat que el seu darrer disc és una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Així arribem a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Així, tot d'un, sentirem alguns dels nous temes que trobam en aquest nou disc de Pere Janer, que ha titulat 2080. És un disc autoeditat i produït pel seu germà, Tomeu Janer, i amb una base electrònica molt marcada, que, a més, està molt contents de presentar avui al programa. I també és Dia d'Arts Escèniques. Javier Maté Sanz ens du la nova programació del Teatre d'Esborn de Ciutadella amb en Josep Marcàs, i també parlarem de l'eslam de dramatúrgia que es farà el pròxim dia 17 al Teatre Principal de Palma.
1: I tot això passarà amb en Joan Jiménez, al control de la tècnica.
2: L'Aviador, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.

0: No, totalment.
1: Jo diria que té un estil i un segell propi, Mònica Borràs, no sé.
2: Clar, sa veu és totalment reconeixible, ses lletres també. El que ara tenim de nou és un poc aquesta base electrònica, molt més, en alguns moments, molt canyera, molt ballable, molt de festa, però amb aquesta profunditat de ses lletres de Pere Gené.
1: Hola.
3: Hola, què tal, com estàs?
1: Vinga, acosta't el micro, no siguis tímid.
3: Encantat de ser aquí, que m'hagueu convidat. Som feliç de ser aquí a l'Aviador amb vosaltres.
1: I nosaltres que hi siguis, perquè feia molt de temps que no treies disc, abans ho parlàvem. Estem escoltant l'altra cara, que és un dels temes d'aquest 2080, el nou disc d'en Pere Gené, que a més és finalista al Premi Millor Cançó dels Premis Enderrocs, que d'aquí poc ja se sabrà, no?
2: Sí, ara el novembre és un dels premis. Aquesta és de votació popular?
3: Sí, és de votació popular, sortirà... ja es veredicta el dia de la gala, que serà dia 18 de novembre en el teatre principal, i res, a veure si la gent s'anima i me vota en aquesta segona volta i puc pujar a l'escenari a recollir-lo, que m'encantaria.
1: Però votació popular a pèl, és a dir, no hi ha després una compensació de jurats, perquè clar, al final pot guanyar el que més amics o amigues té.
3: Que jo sàpiga, zero compensació.
1: Com vas d'amics
2: no,
1: i amigues?
2: No, clar, hi ha els premis oficials. Exacte. Que convoca la revista, que ja se saben amb antelació, i llavors hi ha tot aquesta votació popular en moltes categories que se desvetlla el dia de la gala.
3: Exacte, és així.
2: Que hauran d'esperar qui ha votat més a quin artista.
3: I a més me fa molta il·lusió perquè estic acompanyat de músics fantàstics, de companys meravellosos que han fet discs increïbles i músiques precioses.
1: Els nominats, dius, no?
3: Sí, i estic encantat d'estar amb ells i de disfrutar-ho també el dia de la festa.
1: I ja per votar, supos que a la pàgina d'Enderrock te fiques a les categories i vas votant, no?
3: Exacte, és així.
2: Sí,
1: no té més secret.
3: No té més secret.
1: Exacte. Molt bé, idò, molta sort. Ja veurem qui guanya, què guanya. Jo se me van els peus amb aquesta cançó.
3: Ah, que bé, que bé, que bé.
2: Faràs d'actuar a la gala?
3: No ho sé, de moment no saben res. Perquè aquesta votació acaba dia 18 d'octubre i després fins a un mes, no sa gala, ja veurem.
2: I Pere, 2080, que és la fi del món o què?
3: No.
1: Segons els Azteca, no? Perquè mai ja hi ha passat.
3: Espero que no. 2080 és com una declaració d'intencions, perquè hem volgut agafar els sons dels 80 que sempre ens han acompanyat i que són tan nostres, però passats per un filtre dels anys 2000. No hem volgut... reproduir exactament el so dels 80, sí, però sí que agafar-lo com a inspiració.
2: I, clar, has fet un canvi molt important fent tota aquesta base electrònica que dona bé, un altre tipus de potencial. També t'ha permet actuar tu tot sol sense haver de posar-te d'acord amb una banda.
3: Els primers discs també eren electrònica, però no era una electrònica tan ballable i tan, pot ser, evident. D'ençà que faig la meva carrera en solitari sí que he apostat per l'electrònica, és una declaració d'intencions aquest disc també, perquè he volgut, com sempre, vull dir, defensar aquest estil, i però ho han duit a la part més ballable, a la part més lúdica, i tot i que és cert això que deies, Mònica, que les lletres de vegades se'n van una mica en els fons, jo també he intentat en les lletres pujar un poc a la superfície, perquè no sé, no estic tan d'acord que sigui bo baixar tant en els fons. De vegades una llanxa ràpida a tota velocitat per damunt la mà està molt bé, no cal ficar-se a explorar cada vegada.
1: Jo és que jo som submarinista, bueno, bussetjador. Per estar, bueno, la llanxa ràpida
3: depèn.
1: És un
3: poc el contrast, perquè jo ja ho he fet, això de ficar-me a la aigua. Sí, ja ho he fet.
1: També jo recordo que ballava molt de temes de Calaceu a Berlín, d'aquest darrer disc que va estreure, vull dir que érem, semblàvem temes bastant ballables. Com ha canviat la cosa? Calaceu ja no existeix, de fet.
3: Bé,
1: aquell bar.
3: Ha canviat molt Palma i ha canviat molt...
1: Aquell bar va passar la història.
3: Sí, quina pena, els comerços també, no? I que teníem i s'han perdut. Ha estat com una evolució, també és vera que han passat anys, d'ençà que vaig fer el segon disc amb en Jaume. Era l'hora també de fer com un canvi, de passar-ho a un altre nivell, diferent, una altra galàxia, un altre univers... un altre paradigma i per això ha estat un to meu que m'ha fet els arranjaments i la producció musical i que també ha estat instrumentista perquè ha tocat de tot. O sigui que...
1: Tomó Gené, en Germà, és que clar, la vostra família, és, tots vos dedicau d'una manera o d'una altra a crear, no? Tota germana escriptora, ton pare, no diguem, grande, germans, tot.
3: Sí, som una família molt clan, molt família, molt, molt, molt artística, és així. Jo crec que ha estat la manera que hem après a viure, no? Ens ha ajudat a viure així. I és allò que més feliços ens fa quan creem, quan composem, quan escrivim. Bé, no sé, és una manera de ser. I ens hem construït tots junts fent això, art.
1: Escoltau l'Aviador, estem entrevistant a Pere Gené a propòsit del 2080, que és el seu tercer disc en solitari.

0: I de si molt ballable. Estic calculant que el 2080 pot ser que no hi siguem ja.
1: Pot ser que no.
0: Mai se sap, eh? S'inventen tantes coses.
1: Seria molt d'anys.
0: A millor la IA fa que puguem viure 200 anys. Uf, quin avorriment, 200 anys damunt la Terra.
2: Bé, no ho sé. Clara, parlàveu d'en Tomeu, d'aquesta feina conjunta, que ja vau començar amb La Fosca. Què queda de La Fosca? Perquè jo he de dir-te, t'he de confessar que de vegades encara me por La Fosca. Hi ha temes que, la veritat és que, com aquests, esdevindran també clàssics, no? Que ja ho són, i que aquests també, a mesura que els anem escoltant més i més, s'aferren i entram en aquesta... en aquesta densitat, no?, del teu món.
1: De La Fosca queda un record preciós. Érem molt joves, perquè el primer disc el vaig fer, bé, el vàrem fer de 7 anys, en composicions anteriors, d'anys anteriors, dels 15, dels 16. Jo era el més gran, el guitarrista i el baixista tenien 15 anys, i vàrem enregistrar el primer disc així. Per tant, no sabíem què fèiem, així de clar. Vos ho dic, era un joc. Però aquell món va anar creixent, varen passar els anys, varen poder fer 3 discos, tenim uns records preciosos, hi va passar gent molt interessant, perquè després hi va haver altres formacions arran de La Fosca, i queda tot això, i a mi m'encanta que en parlem aquí també, perquè encara que hagi vengut a promocionar 2080, parlar de La Fosca sempre me fa molt feliç.
2: Idò, aquesta evolució se nota també en sa música, amb els temes que escoltam, i és vera que sabeu també aquesta transformació o evolució que dius que també dius no hi ha res salvable si no ets capaç de reinventar-te, no? En la qual cosa sempre han de tirar endavant. Ha canviat la teva manera de compondre els temes, les lletres, o de cercar les melodies?
1: Sempre ho he fet, ho havia fet en guitarra i veu. Ara he incorporat teclats a l'hora de composar, i també ja me faig servir un poc de l'ordenador per fer com a maquetes, no? Que jo diria, sí, maquetes que m'ajuden a saber, sobretot, a orientar la cançó cap on vull que vagi. I, però sí, sempre un poc en la guitarra, encara faig servir la guitarra, perquè és l'instrument amb el qual em sent més còmode.
0: D'ençà que en el teu cap va començar a cuinar-se 2080, Pere, fins a que el teu germà i tu vareu dir darrer tema, llaç, vermell, i fins aquí, quant de temps ha passat? Perquè...
1: Clar, jo el vaig començar a composar fa temps, perquè va ser com ha estat un procés de creació lent. Potser hem estat en total uns 4 anys.
0: Molt bé, idò, cuinat a foc lent.
2: Idò, sí, te feia ganes a una entrevista que vares fer quan se va publicar L'altra cara, el primer avançament. Vares dir que havies fet passes que abans te feien vertigen. Quines passes eren? Era a nivell musical?
1: Sí, segurament sí, a nivell musical. Sobretot intentar això, sortir un poc d'aquesta profunditat que abans parlàvem, perquè en el final la melancònia sempre està com una zona meva de confort, i sortir i fugir d'això i intentar ser més positiu, amb moltes ganes de passar-ho bé. Optimista, ho he dit altres vegades, és molt complicat avui en dia com és el món, a ser optimista, però som positiu, que ja és molt. I he volgut i he cercat aquest so i aquest missatge de positivitat.
2: I d'entre les lletres o els títols trobem també algunes pistes com Abans del Tsunami o A Millor, aquest tema discoteca que, clar, fa també ballera, però tots també has d'avui volar, que és també una declaració important. I ahir o l'altre dia vam tancar el programa escoltant Mundial, i en Rafel, quan li vaig dir posarem aquesta, m'ha dit, però que xerra de futbol. I no xerra de moltes coses, no de futbol, però és una declaració d'amor.
1: Exacte.
2: Cercant noves paraules de declarar aquesta admiració, no? I aquest respecte per l'entitat estimada.
1: Mundial és això, és... el que, no sé, quan vols fer una lloança a algú, és una lloança a algú mundial, i sí, és una altra manera de lloar, de fer-ho d'una altra manera diferent, no? Però sí, m'encanta que ho hagis dit, perquè és una cançó que m'agrada molt com ha quedat.
2: A més, tanca aquest disc i llavors té com a aquest tancament instrumental llarg, que supos que és per... com per sortir del disc, no? Una petita transició per assimilar.
0: T'he trascat allà, uau, en bucle ballador.
1: No? Sí, sí, sí, sí.
0: Una rampa de sortida.
1: Sí, sí, ara m'ho demanaves cor, Rafa, que trobes. És així, saps? Que vull dir, m'ho demanaves cos i ho he pogut fer.
0: Que bé.
1: Me satisfà, la veritat, sobretot perquè ho cercàvem així i moltes vegades amb el productor no és tan fàcil poder-se comunicar i que se te pugui... No sé, en Tomé Mantes me va entendre la primera. Ell també ha hagut de fer un aprenentatge perquè ell venia del pop rock i ha hagut de fer un aprenentatge bastant heavy, bastant fort, però estan molt satisfets.
2: I anem a escoltar-la un poc, que és aquest tema mundial.

0: audiovisual.
1: I de tantes maneres de declarar amor, admiració, que trobem també en aquest nou disc de Pere Gené, que va sortir res, fa, no fa ni una setmana que s'ha publicat, el podeu trobar a les plataformes, nou cançons, amb aquestes bases electròniques, Pere, però amb diferents intencions. No hi ha aquesta... molt dels 80, com aquesta que sentim ara de fons, no? Però també altres sonoritats, molt d'arranjaments, molt actuals, veus, sons...
2: Sí.
1: Jo que sé que recorden també altres artistes, no? D'avui en dia. Quina música vos ha inspirat o en Antomeu per fer aquests arranjaments, si el ve més de rock and roll?
2: Sí, vam a veure. Jo sempre vaig escoltar The Best Mode, que era un grup de música electrònica. Bé, era el meu preferit, per jo.
3: I... ara fan bolos, eh?
2: Exacte, jo els vaig veure a Bordeaux fa 2 anys. Vols? I me va encantar.
1: Que bo!
2: Va ser increïble, sí, perquè no havia aconseguit veure-los encara. I sí, vull dir, sempre he cercat aquest so, m'ha interessat aquest so de la música electrònica. I bé, ja com a grup d'artistes més actuals, hi ha hagut gent que mos ha comparat a La Casa Azul amb Fangoria, i a mi me fa llaga perquè són grups que m'agraden, però bé, a veure, no és això exactament el que fem, però...
1: No, però un poc ens ha dit, recorda, no? Com dius, La Casa Azul o altres arranjaments, no?
2: I clar, en
1: el final... Hi ha molt de detallat,
2: sí, sons... això, jo crec que han duit aquests 80 un poc en el 2026, que és l'època actual.
1: Que bé, i de moment no tenim presentació en directe, tenim aquesta nominació a millor cançó per l'altra cara, els Premis Enderroc de la Música Balear d'aquesta edició, que se farà al novembre, però alguna altra possibilitat dius que és complicat?
2: Bé, a nosaltres ens fa moltes ganes presentar-lo, però hem de trobar encara la sala, segurament farem una residència de 2 o 3 dies, perquè en el final muntar un concert és complicat, i així també li tenim un poc el profit. I a veure, un lloc que no sigui ni molt gran ni molt petit, i estan cercant. Ja estem a punt de poder-ho dir, però encara no ho tenim. Per poder dir, encara no.
4: Que bé, idò, estem repassant 2080, el darrer disc recent sortit del forn d'en Pere Gené.

0: Idò, molt reconeixible la veu de Pere Janer en aquest nou disc 2080, que a més en directe ara t'imaginava tu tot sol. De fet, hi ha un videoclip on podeu veure en Pere un poc tipus Neo de Matrix, no? Amb un abric vermell.
1: És un impermeable, una mena impermeable.
2: És un abric que me va deixar ser meva germana.
1: M'agrada molt.
2: Que té moltíssim...
1: Per demanar-t'ho.
2: T'ho puc deixar. Me va deixar ser meva germana perquè és un abric que vella, té molta roba i de vegades en els concerts me deixa roba.
0: Ah, mira, quina sort, eh?
2: Està superbé.
0: Està molt bé. Idò, sortiu en aquest videoclip, també surt en Tomeu, però com serien els directes? Clar, t'imaginàvem un poc tu tot sol allà amb l'ordinador, amb màquines,
2: no? No estic tot sol. Duc, a veure, el meu germà és que dispara, és que fa percussions, toques teclats, i després duc un guitarrista i un violoncel·lista. I perquè volem també que hi hagi un poquet d'orgànica, que hi hagi aquesta part més orgànica, que no sigui tot tan disparat i tot tan fred. I bé, després, clar, la veu també és molt orgànica i és un poc aquest contrast entre els dos mons.
0: Pere, i el concepte, tu com el veus? Vull dir, perquè escoltant aquesta música jo he visualitzat perfectament les festes de Nadal que feim a la ràdio i on tothom balla moltíssim, no? Hi ha aquestes cançons que pamba i que conviden molt. Vull dir, això ho he visualitzat. Com veus el directe? Asseguts, per ballar, depèn de l'espai?
2: No, nosaltres ara ja les cadires ens comencen a molestar fort. És a dir, nosaltres ja hem fet dos concerts, un en el Teatre de Lloseta, que se va omplir, va ser preciós, i un altre a Seu Jub d'Esbaluar, que també estava pleníssim.
1: Que heu posat molt guapo per escoltar la música teva.
2: I tothom estava ja dret, ballant, i nosaltres ja les cadires ens molesten, no? Encara que n'hi hagi algunes de cadires, però que jo crec que aniran desapareixent.
0: Que bo. Idò, anar a concerts, darrerament, té alguna cosa que t'hagi agradat especialment? O viatges per anar a festivals o això, Pere?
2: Sí, vaig a festivals. Vaig anar a Mallorca a l'Ai Festival. Bé, va estar bé. Me vaig passejar per allà, així, en general. I sí, no, sí, he viatjat per veure música, és a dir, per escoltar música. Ja vos he dit abans, de Peix Mot, fa dos anys vaig veure The Cure, també fa poquet, que és un grup que també per jo és de referència, que el segueix, que m'encanta, i sí, sí que ho faig. Volia veure una Rosalia, però no vaig aconseguir l'entrada. No sé si vosaltres vau tenir aquesta sort o no, jo no.
1: No, barallaria per
0: no
1: una
0: cosa. No van cercar.
1: No, de The Cure, sí.
0: Però ha estat avui també, però... Premi Nacional de Músiques Estan
1: Actuals.
2: Ho he vist, ho he vist.
1: Sí, no, que molt de mèrit, i està molt guai, però no és la meva... M'estic més.
2: Segur que me passa a mi, però, que som molt consumista. Som molt consumidor de música. I és que jo puc escoltar de tot. És que vos ho he dit, a veure, perquè ja veus que The Cure o The Peix Mot són bastant diferents, per no dir contraris. I puc veure... I és que jo vaig a veure... M'ho convides a el que sigui, sí. Sempre és un sí.
1: Som molt eclèctics aquí, també.
0: Sí, però i com la consumeixes? En línia.
2: La consumes de totes maneres, sobretot en directe, que és com més m'agrada. Sí, clar.
1: Són festivalers.
0: Que bé, Pere.
1: Pere, estem encantats que estiguis aquí presentant el disc, esperant ja amb certa ansietat, amb molta expectativa, aquesta presentació, aquesta posada de llarg, no?, de 2080.
0: En Pere em va dir que seríem els primers, que molta gent ho diu, però llavors... Normalment és a l'inrevés. Quan te diuen això és que seràs el tercer o el quart, però és veritat que en Pere ho ha mantingut.
2: Si pensam en un vinil, el mes de juny vàrem treure la cara A.
1: Sí, i ja vàrem posar en el programa, vàrem posar quatre temes.
2: I ara la cara B, aquestes cançons que faltaven són la cara B del que seria un vinil, i ja hi és tot.
0: Superbé.
1: I d'acabar-me en discoteca, per exemple.
2: Fantàstic.
1: Sí.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fa o no el seu títol.
0: Sí.
2: I tant, escoltau-la, clar que sí.
0: Enhorabona.
1: Pere Janer, i molta sort amb aquest premi.
2: Gràcies.
1: Fins aviat, estimat.

0: IB3 Ràdio és història. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a segunda divisió.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs
4: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
9: Tèntol.
8: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: a Atzena, amb Javier Matesanz.
1: Que ja està aquí preparat. Javier, com estàs?
2: Hola, com estàs?
1: S'ha anat alçant el taló dels espais escenis de referència de totes les illes i avui repassam allò que ens oferirà la temporada del Teatre Desbord de Ciutadella, un dels grans, no?, que tenim.
2: Home, un dels referents de l'escena aquí a les Balears. I per descomptat a Menorca, que després d'aquella llarga temporada que va estar tancat per reformes i tal, ja ha agafat velocitat de creuer i una programació molt i molt interessant. I si vols, per parlar d'això, doncs qui millor que el director, el gerent, el programador d'aquest teatre Born de Ciutadella, Joan Marquès. Com estàs?
1: Bona Hola, tarda. Josep.
3: Hola, bones, moltes gràcies, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
2: Quina feinada, no? Quin programa, heu presentat el programa, bueno, pràcticament fins l'any que ve, fins al mes de desembre, bueno, i alguna, heu avançat alguna coseta del gener.
3: Sí, algun petit avançament.
2: I tot i cap, teatre, dansa, música, clown, màgia, circ, fins i tot cinema, feis el cineclub. També, i fes-me els 5 cèntims una mica, quin és l'objectiu i quina és l'estratègia de la programació, la idea.
3: Jo crec que tu ets explicat molt bé, tot i cap, perquè també volem que hi sigui tothom en aquest teatre, no? I per tant, estem sempre intentant cercar, complaure a tot tipus de públic, aquell públic més exigent, fidel, constant i que mos demana cada vegada més i més i més, i també cercar molt sorprendre nous públics, apropar-los en el teatre i que quan venguin el disfrutin i els hi agradi. I això és sobretot la base en què programam aquí en el teatre.
2: I una cosa, abans de parlar del contingut d'aquest programa, estem parlant de la gent a la qual voleu arribar, que és pràcticament tota, i hi ha una cosa que m'encanta, i anem a contar-la aquí per veure si se pren nota a les altres illes i altres teatres. Todo Bus. Teniu un programa de recollir a la gent dels pobles que ho demana per dur-la fins al teatre i tornar-la a casa després de la funció per 3 euros i mig, anada i tornada. Això és anar-los a... Clar, això és...
3: Això parteix sobretot de la constatació de que moltes vegades molta gent queda exclosa de l'activitat cultural per una qüestió de mobilitat. Uh-huh. I això forma part d'un programa molt més gran amb altres iniciatives que cerca precisament això, apropar el teatre a la gent que té dificultats per fer-ho. I efectivament hi ha una part molt important, Menorca sembla molt petit, però els dos teatres públics que hi ha és un a cada extrem de l'illa, i tots els pobles d'enmig no tenen teatre amb programació estable i habitual. Llavors hi ha també molta gent gran que no s'atreveix a conduir de vespre per aquí darrere, gent jove que encara no té carnet, o senzillament gent que vol venir al teatre d'una manera una mica més còmoda i no passar pena d'haver de conduir, d'haver d'aparcar, de tot això, no? I a partir d'aquí va sorgir un poc l'idea del TDBus, de posar un servei discrecional a vostre per al teatre, i des del minut 1 ha tingut moltíssim d'èxit.
1: Quantes temporades fa, Josep, que el teniu en marxa?
3: M'encanta que m'ho demanis, perquè això és la segona vegada que
1: segona,
3: ho fem.
1: Ho
3: vam iniciar aquest mateix any, aquest 2026, vam fer la primera prova pilot en els mesos de gener a maig, i oferíem un espectacle en el mes amb aquest servei. Vam veure que funcionava moltíssim, i després de passar l'estiu vam decidir que havíem d'establir ja aquest servei de manera definitiva.
2: Clar, perquè recordem que és a demanda, la gent s'apunta i se va, i el bus passa pels pobles que tenen públic, que ho han sol·licitat, i no totes les obres de tots els títols de la programació, sinó que heu programat, no? N'hi ha 4 o 5 que tenen aquest servei de bus.
3: Efectivament, aquesta temporada que va de setembre a gener són 5 autobusos. S'ha de pensar també que això és un cost elevadíssim per al teatre, tant la gestió d'autobusos com la mateixa gestió del programa, perquè són moltes hores d'anar poble per poble, explicar el programa, a cada poble, perquè també hi ha una qüestió important que és explicar la programació. Per nosaltres és molt important que el públic vengui convençut, que sàpien a què ve, que sabrà què es trobarà, i no decebre'ls mai. No? Nosaltres això posem un esforç molt gran perquè entenguin que venen a veure. No? Llavors, des d'aquesta temporada, efectivament, posam també 5 busos més per veure un espectacle gairebé cada mes, un poquet més, sí. Gairebé 2 cada mes. I la veritat estem molt contents perquè fins i tot els espectacles de desembre també ja tenim totes les places exaurides, sí. I això demostra que hi havia una necessitat real d'aquest servei.
2: Va, Edo, parlem ara ja dels espectacles que es poden veure. Jo és quasi impossible seguir un ordre cronològic,
1: no, però
2: un
1: mira,
2: per un, perquè tindríem
1: però mira,
2: una setmana.
1: Javi, podem fer, Josep, el mes d'octubre, que ja ve carregadíssim, perquè comencem a més en Los Galindos en aquest divendres que ve, que són tot un referent en el clown. Després ve en Carles Sanz, el mític del tricicle, ve dansa, un Hamlet, la gala del Premi Or, que recordant que el Premi Or també està...
2: ha recuperat que seva.
1: I que és un dels premis més prestigiosos de l'estat espanyol, si no el que més. Després un poquet de cine, i jo me fa unes ganes terribles que no crec que pugui anar, però ho intentaré,
2: al
1: Teatre de Menjar, per favor.
3: Teatre
1: jo som
3: Itàlia. Aquest és una delícia.
1: I, venga,
3: i a més, quan fas aquesta història, encara és més
1: polida. La sé un poquet, però som italianòfils, som
3: italianòfils.
1: I aquesta cosa a Itàlia ressona molt i, evidentment, bé, precedida d'un gran èxit. Però bé, deixem a tu que expliquis un poquet aquestes propostes.
3: Vinga, anirem de darrere cap endavant, no?
1: Sí,
3: començarem per Teatre di Mangiare, com bé deies, és una proposta molt singular. És un espectacle on només hi poden anar 30 espectadors i per això fem 3 funcions, divendres, dissabte i diumenge, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre. I és un espectacle d'una companyia italiana que de joves tenien això, una companyia de teatre, i feien teatre per diferents pobles d'Itàlia i de més. I ja de majors van decidir aturar la companyia i muntar un restaurant. I ara, després de molts anys, han tornat a tancar el restaurant, han tornat a obrir la companyia i han unit aquests dos mons, gastronomia i espectacle. I és un espectacle que és precisament això, una oda en es compartir, en es celebrar, en es trobar-nos tots junts, i tot el públic puja damunt l'escenari, hi ha una gran taula per sopar, i durant l'espectacle van cuinant l'aliment que s'anirà menjant el públic alhora que tot el fil narratiu de l'espectacle es va desenvolupant. Per tant, és un espectacle per no quedar en cap.
1: Molt bé.
2: I a lo millor és un doi dir-ho, però no té res a veure que coincideixi amb la nit de Halloween, no? No faran allà un espectacle...
3: Escolta, qualsevol sorpresa sempre té cabuda.
2: Sí, no?
3: Espectacles, mai saps què pot passar. En el directe té aquesta gràcia.
2: La sorpresa del directe, efectivament.
1: Vinga, anem avançant, que tenim també el cinema.
3: Després, sí. Exacte, tenim el Cineclub, que és l'entitat aquesta que acollim una vegada en més mes, on... el públic tria i selecciona la pel·lícula que es veurà els mes següent i no hi ha més que no siguin en el teatre nostre, i automàticament ja m'ho anem després a la gala del Premi Gorni, que enguany hi ha una obra que jo crec que no es pot perdre ningú, Els ocells. De la calòrica, perquè ara que acaben de convocar eleccions, és un espectacle que jo sempre dic s'hauria de veure el dia de reflexió, no? El dia abans d'anar a votar, perquè és una reflexió immensa, espectacular, a tot el sistema polític. Aquí rep tothom, dalt, baix, dret, esquerra, centre, no hi ha ningú que quedi salvat. I és un espectacle d'aquells per obrir els ulls, per reflexionar i, sobretot, per jo el millor, per pensar un món millor.
1: Una adaptació molt, molt, molt boja, com vos podeu imaginar, de la calòrica del clàssic d'Aristòfanes, Les aus, que jo vaig tenir oportunitat de veure-la ja fa un temps.
3: Jo crec que és d'aquells espectacles que paga la pena
1: efectivament, sense cap
3: dubte. I per venir-la a veure, perquè ja he tingut ocasió de posar-la a veure ja 2 vegades i és una autèntica meravella.
1: Bé, i que a més se sabrà el nom del guanyador guanyadora del Premi Bord d'enguany.
3: Efectivament, que a més això ja és fantàstic.
1: Molt bé.
3: I després, una mica abans, divendres 23 d'octubre, tenim un Hamlet molt especial. És un Hamlet amb clau d'humor, i això ja us agrada, no?, per racionar els clàssics. És un espectacle que està pensat per públic familiar, però jo asseguro que funciona molt bé també per públic adult. Jo el vaig veure fa quasi un any i mig a una mostra de teatre, a una fira, i me'n vaig enamorar. Dic, això ho hem de dur sí o sí. I precisament és l'espectacle que tanca el Festival d'Humor del 2026, d'aquesta primera edició del Festival d'Humor que hem volgut fer enguany per celebrar també un poc sa vida amb un poc més de gràcia.
2: Festival, per cert, que també acull pues, el que dèiem, no, de, per exemple, el comiat de Carles Sans, el mític membre de Tricicle. Per fi me'n vaig, diu ell el títol, i sembla que serà cert, no? Que és el darrer que fa aquí en solitari, sense Tricicle, també forma part d'aquest festival, no?
3: Sembla que sí, sí, sí, és una de les propostes que també ha tingut més demanda de públic. Tenim les entrades gairebé ja exaurides, queden menys d'una desena d'entrades, i ens fa moltíssima il·lusió tenir un personatge tan mític com Carles Sanz amb aquest espectacle, com molt bé dius tu, de comiat, i que fa un repàs de per el dia a dia nostre, no? Mm. I l'absurditat que a vegades mos menja d'aquest dia a dia. I com tu deies abans, també amb Mort de Riure, MDR, que tenim aquest divendres, dia 9 d'octubre, que de Los Galindos, que per jo, no sé si puc tenir favoritismes de la meva pròpia programació, però és un dels espectacles que me fa més ganes. I també de ser honest, de ser sincer, jo aquest espectacle no l'he pogut veure, sempre intent veure tots els espectacles abans de programar-los, però he tingut tants de companys de professió, tants amics que m'han recomanat aquest espectacle, me l'han explicat 10.000 vegades, que m'han mort de ganes. És un espectacle
1: molt
3: popular.
1: Home, Los Galindos no solen fallar, eh?
2: Del clown, i dintre d'aquesta programació tan eclèctica que permet que cadascú triï el que més ganes li faci, i a sobre va en bus, ja què vols que te digui? És la perfecció. No tenim més temps, hem repassat octubre. Jo crec que des d'aquí ja gairebé te tornem a citar.
1: Anirem actualitzant, clar que sí. Al principi de novembre...
3: Efectivament. I si no, teatredesbord.com, qualsevol client que mos escolti pot entrar a la nostra pàgina web i consultar la programació.
1: Idò, Josep Mercadal, que vagi molt bé, que sigui tot un èxit aquesta temporada, segur que sí, amb aquesta programació, que ompliguem tots i totes els teatres de bona gent i que tot continuï rodant així com toca en la cultura. Gràcies.
3: Josep Mercat, moltes gràcies.
1: Ai, què t'he dit?
3: Que tinc... Mercadal.
1: No, ai, perquè ara estava pensant en Mercat, t'ho dic.
3: No facis cap pena. Un
1: Josep Mercat, Josep Mercat.
3: Moltes gràcies per el vostre temps. Una abraçada immensa.
1: Adéu. I, Javier, anem a parlar de les grans dramatúrgies. Si vols quedar, tenim dues convidades.
2: No per tu, sinó perquè...
1: Per Nalba, fas per Nalba i Naranja.
2: Naranja, jo vull parlar amb elles també.
1: Vinga.
4: TV3 Ràdio és música.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur i B3 Ràdio.
8: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
9: Benvinguts a Esports 3 en joc.
8: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
7: L'Aviador. IB3 Ràdio. A Xena, el teatre principal de Palma.
1: I continuem parlant d'arts escèniques, continuem parlant de dramatúrgia, també del Teatre Principal de Palma, perquè parlem d'un dispositiu de creació en directe que situa precisament la dramatúrgia balear, en aquest cas al centre, Posa en relació l'escriptura, la interpretació, l'espai sonor, la conducció escènica, en qualque novetat respecte a edicions anteriors. Parlant de l'Slam, sisena edició d'aquesta competició, que també és una festa i que es farà dia 17 al Teatre Principal a les 6. Tenim en connexió telefònica en Alba Vinton, també membre de la directiva de l'Associació de Dramaturgs i Dramaturgues que organitzen l'espectacle. Alba, com estàs?
10: Hola, què tal?
1: Molt bé.
10: Un plaer amb vosaltres.
1: I Arantxa Lepe, que s'encarregueu un poquet de que tot funciona. Arantxa, com estàs?
11: Hola, molt bé, molt bé.
1: De tota la producció que ja ha començat, de fet, anem a insistir perquè s'estan fent estímits els dramaturgs i les dramaturgues de les Illes Balears amb aquesta crida que heu fet, Alba, perquè enviïn una prova de test i a partir d'aquí se seleccionen tres d'ells que són els que competiran, no?
10: Sí, exactament.

0: després serà un poc el mateix, però en directe, posant en valor tot el que escriuen i, bueno, i vivint també amb els intèrprets allò que s'exerci de les premisses.
1: La premissa és com una acotació, no és que hagin d'escriure això. La premissa ve a dir més o menys que dues persones entren en una habitació i troben alguna cosa que les reconeix, però això no té per què escriure. Això, diguem que és això, no? Una acotació.
0: Exacte,
2: un disparador.
1: Un disparador.
2: Sí, un disparador dramatúrgic i escènic.
1: Home, jo tinc aquí en Javier Mate Sanz, que també escriu, com ja sabeu, no sé si...
2: Pues,
1: home,
2: ens encantaria tenir en Javi.
3: Sí, home, no, però jo crec que la pregunta, perquè en Javi és un aficionat de l'Hora de l'Insigne Gallego...
1: Sí, home, jo ja he participat.
3: Però suposo que una altra vegada... Aquesta...
2: No hi ha jerarquies,
3: no hi ha jerarquies.
2: No,
3: aquí.
2: Home,
3: clar,
2: no.
3: Ja m'agradaria, però és que sempre m'atriau aquests esdeveniments super, super interessants i molt motivadors quan jo estic en plena espiral. Clar, jo ara mateix som incapaç d'escriure una nota a la meva filla. O sigui, no tinc temps ni per això, perquè vaig molt de crani. Però, per cert, amb la vènia, senyor Gallego, puc desplaçar-me un segon només de l'eslam del Teatre Principal al Teatre Sants? Perquè com va anar Piano Man ahir al Teatre Sants? Perquè
2: va haver
3: teatre
2: bé.
3: De barra Binton. Teatre
2: van
3: de barra, barra Binton.
2: Va fer plorar el director del teatre.
3: Sí, no? Bueno, ja sabeu que a mi me vareu fer plorar quan ho van fer al Teatre Barra i ara el que era Pere Mestre que va plorar.
2: Exacte.
3: De pobret. És que no teniu cor, no teniu cor.
2: No.
3: No, és una peça, ja ho saps, molt, molt tendra, molt nostàlgica, molt bonica, com papà Binton, en Richard Binton, fent aquest
1: Piano Man. De Piano Man.
3: I na Mariona Auf. I, bueno, estava claríssim que agradaria, però va haver públic, tothom content, bueno, content, no? Tothom plorant, sí?
2: Sí,
1: plorant. Sí, Javier, va anar molt bé, tothom plorant, ja Teatre de Barra, està darrere, Òrbita, que bé que fent... Però han vengut a parlar de l'eslam de dramaturgia.
3: Tornem a l'eslam.
1: Tancam el parèntesi. Alba, entre les novetats, no sé si m'equivoc, però que hi ha com una, la figura de la dramaturgista, no sé si és tu mateixa, sí. Hi ha una direcció allà.
2: Sí.
1: Què passa?
2: No desvetllaré el nom, però sí, això ve del terme alemany, que separen el dramaturg autor del dramaturgista, que és la persona encarregada que tot símbol estigui resignificat a l'escena i que tot vagi cap allà mateix, o una persona encarregada de veure com el dispositiu pot anar creixent i dirigint, però no des d'una direcció com dogmàtica, sinó des d'una cosa que conflueix tots els signes cap allà mateix. I tindrem aquesta figura...
1: Arantxa, tot està ja a punt perquè, clar, s'ha d'integrar tot de la millor manera possible. Hi ha un espai sonor de Nassara Mingolla, està aquesta figura del dramaturgista, una direcció, escriuen en directe la història en base a les premisses del públic, no? Normalment és així.
0: Bueno, en aquest cas, Pontura juguen un poquet, però les premisses seran donades per dramaturgista o dramaturgista.
1: Ah, amiga. Uh-huh.
0: Sí, però no vol dir que el públic no pugui participar d'una certa forma que ja veurem. Però sí, seran donades per dramaturgista que els ajudarà, que aquestes premisses seran, evidentment, per ajudar i que els hi serveixi, que seran a favor de la dramaturgia i que puguin escriure tot allò. I sí, bueno, tindran un temps limitat per poder escriure-la, donaran un poc a contra de llotja i sí que afegirem la projecció o veure en viu, el públic serà partícip bueno, voldrà veure aquestes dramaturgies com se creen en viu, com s'esborren, com
1: quina pressió, quina pressió.
0: Bueno, és un esborrany, estem jugant.
1: Sí, està claríssim.
2: Rafa, estàs escrivint o què?
1: Me queda un dia, no? Però és que ja he participat, no sé si és molt abusar, torna a fer-ho.
2: És una cosa que també volem com a tombar, que com a un nou format ens agradaria que si qualsevol dramaturga o dramaturga sent que ja ha participat, que no, que se llevi un poc aquesta pell i que se pugui tornar a presentar.
1: Molt bé, bé, m'ho pensaré ara mentre que acaba el programa i vaig cap a camí.
2: I després tenim la sorpresa de desvetllar, ja tenim els intèrprets. Tenim els noms i els cognoms, ha estat una selecció difícil perquè
1: sí.
2: La veritat que la qualitat dels materials dels intèrprets ha estat molt bona i se'ls va demanar tant una premissa de text com una cosa un poc més experimental i creativa i la veritat que s'entrega ha estat...
1: I quants són? O
2: són quatre intèrprets.
1: I no, dius que no...

0: se pot dir els noms.
1: No, ja podem dir perquè ja
0: Sí.
1: estan a la
0: Ah,
1: porta.
0: venga, per
1: Vull...
0: favor.
1: Vinga, Arantxa, fes
0: Venga,
1: els honors.
0: Arantxa.
2: Vale, perfecte. I va seran en Pau Pasqual.
0: Pau Pasqual.
2: No, Mariano Aus.
0: Hombre.
2: Nana Berenguer.
0: Ana
2: I
0: Berenguer.
2: en Rubén Peinado.
0: Rubén
2: Tenim
0: Peinado.
2: un poc de tot.
0: Molt bé, clar que sí, en Pau Pasqual i Mariano, abans que en Javi ho digui, que sí, que han participat
1: Que
0: molt al
1: sí, que
0: Teatre de
1: estan
0: Barra, i
1: al
0: han fet més
1: Teatre de
0: coses,
1: Barra.
0: Javi, que el Teatre
3: No, pues, ara
0: Hem d'acabar,
3: jo estava
0: xicos.
3: molt calladet, molt calladet. Pues Anna Berenguer és la profe de teatre de la meva filla. Au, jo ja vull
2: Mira,
3: participar en
0: Berenguer
3: tot.
0: és
3: Jo...
0: boníssima actriu.
1: Marina Baquer serà la
2: Sí, la
1: presentadora, també.
0: Una Marina,
1: Que
0: que
1: també ha
0: bé.
1: estat a Teatre de Barra.
0: I
3: També,
0: això serà una festassa. Ara mos falten els dramaturgs. Pequeño detalle. Vinga, que
1: Sí.
0: són de més 40-50, que escriuen així més o menys habitualment, també de la sessió de dramaturgs i dramaturgues de les Illes Balears, que
1: Per
0: impulsa tot
1: favor,
0: aquest
1: sí.
0: projecte,
1: Hi ha molt de
0: que
1: talent
0: serà molt
1: aquests dies.
0: divertit, efectivament, que és la sisena edició, que serà el teatre principal, que serà una festa, que després hi ha, també hi ha un piscolabis, quina paraula més cursi, piscolabis, una picada, perdó,
2: Bona picada.
0: i que anirà molt bé. Arantxa Lepe, Alba Vinton, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: A
2: I el
1: vosaltres,
2: públic,
1: sempre.
2: convidar-lo, que jo s'han fet
0: I el cu...
2: entrades i,
0: sí,
2: perdó, veniu a
0: efectivament.
2: veure-lo.
0: Que està oberta, és una sessió d'un slam obert
2: Exacte.
0: a tothom i hem d'omplir la sala
2: Sí.
0: petita del principal de Palma. Vinga, gràcies.
1: Gràcies, a
2: vosaltres.
0: I el Javier, fins la
4: Adéu.
0: setmana que ve.
4: La setmana que ve més.
0: Amb més arts escèniques, partint amb música, hem entrevistat en Pere Gené a partir del seu nou disc del 2080 i ens anem en una de les seves cançons, Vull volar.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Nosaltres aquí estem, preparant-vos una nova sessió de l'Eclèctic, l'espai d'Ivetres Ràdio en el qual tenim totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. L'eclecticisme és el nostre credo i pensem que la millor manera d'anar recorrent i coneixent tot aquest món sonor que ens envolta i que de qualcuna manera dona sentit al tarannà de cada dia. Recorrem estils i també èpoques, passats i presents. I d'aquesta manera, si ahir sentíem un directe que feia 50 anys que s'havia enregistrat, avui sentim el més nou, el darrer de Luz Casal.

Sí, fa estona que esperàvem que la cantant gallega i una de les més valorades de la música, Luz Casal, ens presentés nou material, noves cançons. I ara ho acaba de fer amb aquest àlbum, un dels més personals i que més parla de l'artista. Las Ventanas de mi Alma ens presenta nous temes que sentirem a la sessió de l'Eclèctic d'avui. Hem encetat el programa amb el tema que li dona títol i ara acabem de sentir Hola, què tal?, el segon dels temes que sonaven de forma continuada. Enmig, hem sentit La Inocencia. Ara seguim amb Dame tu mano.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina.
0: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Quizás una altra de les cançons que conformen aquest darrer llançament discogràfic de Luz Casal, Les ventanes de mi alma, el 16è treball d'estudi de la cantant produït per Paco Salazar i Paco Trinidad. Es presenta com el treball més personal i autobiogràfic de la seva trajectòria professional i de qualque manera ve a donar continuïtat a l'anterior que corre a l'aire, publicat el 2018, ara fa 5 anys. Un àlbum que transpira autenticitat per tots els seus pors.

Suave és la noche, luz filtrejant amb el bolero, un registre que no li és aliè. Abans, una cançó de registre més clàssic, habitual en el seu repertori, jugant amb la lírica, Estaba escrito. I és que aquest Les ventanas de mi alma mostra moments, petits fragments íntims, exposats amb una naturalitat que més enllà dels textos fa valer també el registre sonor. Pluralitat estilística, per a no parlar d'eclecticisme musical, que ens mostra també a Antes que tú i més rocker i a ciegas.

0: eso se reduce a un eterno bla bla bla bla bla bla.
1: Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
3: Benvinguts a Esports 3 en joc.
2: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

De dos en dos és com quasi hem anat desgranant les ventanes de mi alma, el més nou de Luz Casal, que acaba de ser editat fa pocs dies, el passat 24 de març. El que acabem de sentir era Un lugar perfecto y un poco más de amor. Bé, com a recta final de la sessió, recuperarem dos temes d'un concert realitzat el 21 de juliol del 2021 amb la Filharmonia de Galícia. Ambdós són coneguts èxits. El primer, Te dejé marchar.

Luzcasal en format XXL per a tancar la sessió de l'eclèctic. Te dejé marchar, tot un clàssic, tot un èxit habitual dels repertoris en els directes de la cantant. Que, per cert, parlant de directes, la tindrem el mes de juliol a Mallorca presentant el seu darrer àlbum, Las Ventanas de mi alma, que avui ha estat el disc que ens ha acompanyat. Toca acomiadar-nos, ho farem amb un segon tema del concert en directe que vos he comentat. Piensa en mi. Eclèctic, de dilluns a dijous, en totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miguel Soler. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes

Realment tenim cançons fantàstiques per tot. Bon dia a tothom. Avui és la Mare de Déu del Roser i antigament se celebrava el mes de maig, però el papa Gregori XIII la va traslladar avui. I vos demanareu per què? Idò, per commemorar la victòria a la batalla de Lepant, que va ser dia 7 d'octubre de l'any 1571. O sigui que avui fa just 455 anys de la victòria a la batalla de Lepant i que la cristiandat va atribuir a l'ajut de la Mare de Déu del Roser. De fet, a partir d'aquella victòria, moltes esglésies i convents foren dedicats a aquesta Mare de Déu i aquí, a les Illes Balears, se'n feren de convents dedicats a la Mare de Déu del Roser, a Ciutadella, a Pollença, en Es Castell, o també n'hi ha un a Santanyí. A Palma, a devora de la majestuosa església de Sant Domingo, hi va haver també una capella del Roser que dona nom al carrer de la Mare de Déu del Roser, nom que avui ha desaparegut. Encara més, en el nostre parlar trobam expressions amb la santa del dia, com ara acabar com el rosari de l'aurora, que es diu quan qualque cosa acaba malament, en fallida, o fins i tot a tocs. El rosari de l'aurora era la pràctica de dir o cantar en roser, en processó, pels carrers d'una població a primera hora des de matí. Se solia fer entorn de les festes del roser, al mes de maig o ara a l'octubre. Però durant la revolució de 1868 a Barcelona i altres llocs, grups d'anticlericals trataren de rebentar aquestes devocions que acabaven en batalles campals. D'aquí aquesta expressió, acabar com el rosari de l'aurora. I a moltes cases de les nostres viles i de la nostra pagesia, les possessions, els vespres sense televisor, ni internet, ni corrent, i a la claror d'un llum d'oli o d'una espelma, moltes famílies passaven el rosari. Diu també la nostra tradició que les figueres de moro volien sentir passar el rosari, una manera de dir que aquest preuat vegetal, aliment de persones i sobretot de porcs, havia d'estar prop de les cases perquè així rebien qualque pelada de fens que estaven més enfora. Si estaven més enfora, no l'haurien rebut. Així que tot això, avui, aquesta tradició que és el dia de la Mare de Déu del Roser. I heu de saber que dues Mares de Déu hi ha a l'octubre, la del Pilar i la del Roser. Comencem.

soy Muntentol. Tentol, amb Margalida Mateu.

Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a les ones d'IV3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat. Jugarà amb les paraules, amb la cultura popular i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dimecres, és dia 7 d'octubre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són la Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junc.

0: Doncs sí, un dia més aquí a taula. Com anà, Maria Pom, ben trobada?
1: Moltes gràcies.
0: I Celestí Oliver, com estàs?
2: Bon dia.
0: I Miquel Jun, com anà?
3: Va bé, bon dia.
0: Avui ha plogut, sí. Però ha plogut bé, sí, sí, per sí. Sort. Nostre.
3: Bé, jo per l'autopista m'ha agafat un bon...
1: Jo he vist un bon llanç, m'he com assustada i tot, però som viva, eh?
0: Sí, sí, hi ha hagut qualque incidència, però està lleu, per tant, que plogui bé, sobretot, perquè amb allò que ha passat a la península, sobretot a zones de Catalunya i València aquests dies, estàvem un poc assustats, però bé, que arribin les pluges a poc i amb bones... I així ho faran aquests dies, segons ens informen. Així que avui en el programa també parlarem de moltes coses. No sé si coneixeu qualque roser.
2: Sí.
0: Sí?
2: Jo sí.
0: Se les té conegut tots.
1: A Catalunya n'hi ha moltes, no, de rosers?
3: Sí, però aquí poc o tot.
0: No masses, no.
1: Hi ha més roses aquí.
2: Una mica de ben petit. Sí, dels 4 anys.
0: Ai, va, mira.
2: Sí, sí.
0: I d'avui fa festa, si la vols felicitar.
2: Això mateix.
1: Un tató, Celestí.
2: Ara en diré molt d'anys.
0: Bona feina. I de mentre... Bé, no, ara no, perquè hauràs de xerrar.
2: Bé, sí, clar, va, sí.
0: Quin
2: va,
0: contingut sí. Tenim al programa
2: d'avui. I d'avui avui parlarem amb el gran escriptor santanyinent Antoni Vidal Ferrando, perquè la nova editorial Moll acaba de reeditar l'excepcional novel·la d'en Vidal Ferrando, Premi Sant Joan de Narrativa, en una edició íntegrament revisada per l'autor, i es tracta del llibre La mà del jardiner.

0: I de la presentació d'aquest volum de la mà del jardiner d'Antoni Vidal Ferrando es durà a terme dijous, és a dir, demà, dia 8 d'octubre, a les 7 de l'hora baixa en el Teatre Municipal de Santanyí.
1: Doncs amb aquest llibre, aquesta reedició, La mà del jardiner, avui parlarem amb Antoni Vidal Ferrando, que entre publicació, noves reedicions, poemaris, no s'atura de crear aquest escriptor de Santanyí, així que voldrem saber com se troba i com li ha rebut, com ha rebut aquesta nova edició d'aquest llibre que l'han reeditat la mar de bé. Però bé, tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè com cada dimecres vos oferirem una paraula en desús, avui una paraula fantàstica que mos arriba del francès, que és polissó o polissona.

0: I aquesta és una mateixa polissona, perquè ho són ben polissones les mateixes, eh? Sí. No sé si no ho ballem mai, però...
1: No.
0: S'hi poden aferrar fort. Aquesta cançó, avui repassarem aquesta paraula fantàstica, polissó i polissona, però tenim més temes, Miquel.
1: Sí, el tema del dia d'avui el dedicarem a l'Art i Còper de Sa Pobla, que se celebra aquest cap de setmana, i de divendres, hora baixa, fins diumenge, en aquest poble hi podreu trobar exposicions, música, art i cultura.
2: Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme.

0: brillante, muy brillante.
1: Doncs sí, ja començàvem a trescar pel cap de setmana i ja se pot veure Art i Copes. En parlarem avui amb persones que hi formaran part. Però avui també tenim música en aquest programa perquè vendrà el nostre estimat Pablo Sierra amb les cançons dels altres i avui dedicades a un escriptor.
2: Des dels versos en compàs flamenc dels seus primers poemes fins a les síncopes jaceres de la darrera etapa i passant per les tonades que es canten als llibrets del seu teatre, tota l'obra de Lorca està travessada per la música. Aprofitant l'èxit de La Bola Negra, dedicarem les properes dues seccions de les cançons dels altres a repassar l'Idili de Federico amb un art que ell, pianista de formació, també conrea.
3: La

0: hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic,
5: o sorpresa,
3: que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: I doncs ja ho tenim tot a punt per aquest menú que vos hem preparat al programa d'avui. Maria, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, Tom.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui el tornem a tenir aquí. Ell ja... És un clàssic, és un fitxa d'aquest programa. Avui, a les vies de so, el nostre estimat Joan Jiménez. Joan, moltes gràcies. Mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Doncs si ara ja mos toca conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestín.
1: Sí, perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de teatre i precisament de pollança.

Idò, si avui tenim un d'aquells programes que els oients ens escriviu perquè vos fa ganes venir aquí a Tèntol. Així que avui hem convidat tres joves de Pollença perquè tenen un projecte en marxa. Aquest projecte surt d'Ana Paula Socias, una pollencina que ha estudiat escriptura a la Universitat de Galway, a Irlanda, i vol dedicar-se a la direcció, així que ha començat a emprendre els seus propis projectes. Ana Paula Socias és escriptora i directora del curtmetratge Unes escales i una rampa, que ara vol dur a escena. És per això que se va posar en contacte amb l'associació Grup Pollencí de Teatre per si els hi feia ganes fer aquesta obra tot plegat. I dit i fet, ja s'han posat en marxa i es preveu que l'obra s'estreni el mes de desembre. A més, Ana Paula vendrà acompanyada per Ana Clàudia Martorell, que és actriu protagonista d'aquesta obra i que també forma part del Grup Pollencí de Teatre, i també d'en Biel Gomila, que ha fet la fotografia del curtmetratge del qual es basa aquesta obra, que serà ara escènica, i que en Biel ha acabat d'estudiar el Grau Superior de Fotografia i també és el primer projecte seu.

0: Del grup Pollons i de Teatre, ara viu una etapa de revifalla i 30 anys després de la seva estrena han tornat a fer l'obra Després de la desgràcia i ho han fet amb gran èxit de públic. Després d'aquesta nova etapa iniciada recentment del grup Pollons i de Teatre i de l'èxit que ha aconseguit l'estiu passat amb les representacions de Moda Pagesia i aquest estiu, com vos dèiem, que han tornat als escenaris Després de la desgràcia, una producció que no se representava des de la seva estrena original l'any 1996. L'obra es basa en un llibret escrit per Pere Sales i Martí Sáez i publicat aquell mateix any pel Gall Editor. Precisament el muntatge va representar coincidint amb la publicació d'aquest text, però després va desaparèixer dels escenaris. Ara, 3 dècades després, i aquest estiu, el grup Pollons i de Teatre ha recuperat aquesta proposta amb la voluntat de tornar a donar vida a una peça molt vinculada a la cultura i a la història de Pollença. A més, aquesta associació de teatre prepara aquesta nova obra, Unes escales i una rampa, de na Paula Socies. Això serà pel mes de desembre.
1: I doncs per tots aquests motius que han decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol al teatre i a Pollença.
0: Són les 3:24.
2: Tèntol.

Arriba el moment de conèixer la pregunta del dia i avui la pregunta també és un pap pollencina, diu així. El pollencí és un parlar que té com a característica principal que no utilitza l'article salat, ho sabeu. En el seu lloc fan servir l'article literari. A banda d'aquest fet, el pollencí també té qualque paraula més o manco genuïna. Per exemple, una paraula que s'empra per com a sinònim d'un infant, un al·lot petit. D'això, a pollant se'n diuen xic o xica. Un nin li diuen xic, una nina li diuen xica. Una altra paraula habitual de pollança, tot i que no exclusiva, és la paraula godi. I la pregunta d'avui és aquesta. Què vol dir godi?

0: Doncs Godí, ho havies sentit dir mai, Godí?
1: Ho havia sentit dir, sí.
0: En Pollonsí o... Bé, és que de fet gairebé només s'hi diu Pollença.
1: Sí.
0: Si hi ha qualque altra banda que s'ho diu, per favor, mos ho feis arribar. Però bé, primer esclarim què és, perquè la pregunta d'avui és què és un Godí.
1: Idò, és un tassó, un got petit.
0: Uh-huh. He begut amb Godí. Un Godí.
1: Un tassó, un got petit. Uh-huh. És una persona molt llépola.
0: Ah, aquest és un Godí.
1: És un Godí. És un porc petit.
0: És un porc petit. Mira quina trutgeta, quin Godí.
1: Quin Godí.
0: Aquestes són les...
1: Un porquet.
0: Un porquet, sí.
1: Porcellí.
0: Exacte. Aquestes són les respostes a la pregunta d'avui. I, com sempre, podeu participar-hi de dues maneres.
1: Sí, ja ho sabeu, enviant-nos la resposta a l'histori de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-13-99-00. I així també ens deix la vostra i vos sentim, 971-13-99-00.
0: Sabeu que és un Godí, i si a banda de Pollença també se diu a qualque altra part de les Balears. Ara tornem.

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
4: Benvinguts a Esports 3 en joc.
3: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.

0: I de som aquí en directe, i avui tenim una paraula no nova, però sí genuïna, d'una localitat, concretament de Pollença, a Mallorca. És la paraula godí i volen saber el seu significat. Com sempre, teníem tres opcions de resposta.
1: Sí, i d'ahir, és un tassó o un got petit? Li deim una persona llepola, molt llepola, o és un parc petit?
0: I de el tassó té el 26% del vots. La persona llèpola, un 16%. I guanya un porc petit amb un 58% del vots. Per aquí veig que fan així el cap, com que
1: clar,
0: sí, sí.
1: Clar, ells ho saben.
0: Perquè per ell que ho saben.
1: Pareja.
0: Per ell que sí, un godí, que és... I esperant les vostres respostes i coneguem tot d'una el nostre convidat d'avui.

0: Mira, si arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest teatre, aquest curtmetratge i també Pollença, ara tot dona sabreu per què, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: Qui tenim per aquí?
8: Ana Clàudia Martorell Pareja.
9: Pablo Socias Gómez.
10: I Vial Gómez Socias.
11: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Clàudia, d'on vens?
8: De Pollença. Mm-hmm.
0: I na Paula?
9: De Pollença, també.
0: També? I en Vial?
10: També de Pollença.
11: Ah, oh, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
0: És així, Pollença, tan variada?
8: Sí.
0: Sí? T'agrada?
8: Sí, és molt guapo.
0: Tu també?
9: Sí, sí, sí.
0: Paula, tu que has viscut a Irlanda?
9: Sí, bé, Pollença fa millor temps que Irlanda.
0: Això segur. Bien.
10: Jo també trobo el mateix. Pollença té un pot de tot. I és l'home guapo del món.
12: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Estudi.
9: Mm-hmm. Jo també ara estic estudiant un màster.
0: Molt bé, i Vial?
10: Jo ja vaig arribar a estudiar l'any passat i ara estic més o menys fent feina amb una productora.
13: Té molta feina?
11: Què hi fa exactament?
8: No faig feina, només estudi.
0: Estudi. I que estudiat, sí.
8: Magisteri a la UIP.
0: Molt bé. Paula?
9: Jo estudio un màster d'escriptura i recerca artística.
0: Mm-hmm. I en Vial, m'agrada que ha estudiat.
10: Jo vaig estudiar un grau superior de fotografia i ara estic fent feina amb una productora com a editor. Ells me passen vídeos i jo, bueno, els hi faig muntatge i tot això.
14: Mm-hmm. Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Clar, Clàudia, de moment...
8: No me paguen res, no. Jo pago.
9: De moment, tampoc.
0: Bueno, som molt joves. Biel?
10: Bueno. Se nota que he començat a fer feina fa poc. Només diré això.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
0: Clàudia, t'agrada fer esport?
8: Sí. Bé, intento anar dos pics a la setmana en un gimnàs. Mm. Però a vegades només és un.
0: Paula?
9: Jo també, m'agrada anar a un gimnàs i m'agrada ballar i un crossfit.
0: Ah, sí? Gimnàs de Pollença?
9: Bé, i entre Irlanda i Pollença, estic una mica als dos llocs.
0: A Irlanda també hi ha bons gimnasos.
9: Sí, sí, sí, està molt bé.
0: Biel?
10: Jo també fa poquet he començat en un gimnàs i, bueno, en general m'agrada anar d'excursió.
0: Això està bé.
16: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
0: Com ho duim, això d'internet? Quantes hores passes al mòbil?
8: Moltes. Sincerament, moltes. Més tot un dia aferrada en un mòbil, la veritat.
17: Vaja.
0: Paula?
9: Intent que no tantes, però sí, passa estona per
0: TikTok.
9: Un poc menys. Sí, sí, sí. Intent mirar més sèries, llegir, però bueno, qualque TikTok sí que cau.
0: I enviar-lo.
10: Jo també hauria d'estar menys, la veritat.
18: Què penseu fer aquesta nit?
0: Què heu de fer avui?
8: Res. Estudiar... no sé.
0: Ja teniu exàmens?
8: No, però avançar feina a universitat, perquè és molt complicat aquesta setmana, sobretot en rodatges i tal.
0: Clar, ara ho parlarem.
8: Quan tens un moment, t'has d'aprofitar.
0: Mm-hmm. Paula, tu què faràs avui?
9: Venen uns amics a sopar que meva.
0: Ah, que
9: i
0: bé.
9: Els hi fareu sopar.
17: Que bé.
0: Fantàstic. Invial.
10: Jo en principi no tenc res a fer. La feina que tenia ja l'he feta i... ja estic lliure.
0: Beníssim.
19: Fantàstic. Això dona gust, home.
13: Els amics dels meus amics són els meus amics.
17: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
19: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
17: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
20: Gràcies per la seva ajuda.
17: Les portes no tenen por ni no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les els han de respondre aquest qüestionari, la Trori i la Barda. Bé, ja podem saludar per una banda a Clàudia Martorell, actriu també. Clàudia, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Nosaltres també, que hagis vengut, ets actriu o no?
1: Bueno, amateur.
0: Seràs el protagonista d'aquest curtmetratge.
1: Sí.
0: Un curtmetratge que ha escrit la Paula Socias. Paula, com estàs?
2: Hola, molt bé, encantada d'estar
0: aquí. Benvinguda.
2: Gràcies.
0: Has estudiat a Irlanda, encara estudies?
2: Sí, bé, ara faig un màster online a Holanda.
0: Ah, Holanda. I vius a...?
2: Visc entre Mallorca i Irlanda.
0: Que bé, no?
2: Sí, molt bé.
0: I estudies a Holanda perquè t'agrada molt escriure i t'agradaria ser cineasta, no?, en un futur.
2: Sí, he estudiat escriptura creativa, m'he especialitzat en guió i m'agradaria també fer la part de direcció. I ara mateix he escrit aquest curtmetratge i l'estic dirigint.
0: Uh-huh. Un curtmetratge que edita en Biel, no és ver, Biel.
3: Exactament.
0: I fas de director de fotografia, també.
3: També, sí. Uh-huh.
0: És a dir, que heu fet un equip, valtos tres.
3: Sí.
2: Exacte.
3: Sí.
0: Ja vos coneixiu de Pollença, teniu més o manco la mateixa edat?
2: Bé, en Biel i jo som família i
0: sí,
2: na Clau...
0: Sou cosins?
2: Sí,
3: sí, cosins d'en fora, però sí.
2: Però cosins.
3: Com si fossin cosins.
2: I na Clàudia la coneixien d'un grup Pollença Teatre, de veure-la a les obres, i vaig dir, vull que sigui la protagonista
0: de
2: Corto,
0: sí?
2: I va sorgir
1: sí,
2: una
1: però regi. No mos coneixíem de, ni de vista.
2: No, no, na Clàudia no.
0: Ai, de mira, va ser un crash que deies ara, no? Sí. Però ara ho veure, ha de ser la protagonista. Explica'ns de què anirà aquest curtmetratge.
2: Aquest curtmetratge va de que volen canviar les escales de Sant Jordi, la plaça de Sant Jordi a Pollença, per una rampa. I és de com arriba la notícia com un rumor, com després se fa realitat amb una notícia de diari, i com Naina, la protagonista, no té clar si està a favor de les escales o la rampa.
0: Uh-huh. És a dir, que és un dilema.
1: Sí.
2: Exacte.
0: I aquí és allà on l'espectador ha de pensar... No?
2: Sí, aquest curtmetratge convida a pensar. O sigui, Naina és l'únic personatge que no té clar quina és la seva decisió. I aquest dilema de les escales i la rampa fa que se discuteixi amb els seus familiars, amb la seva parella, amb els seus amics, i ella l'únic que vol és temps per pensar si està a favor o en contra de la rampa.
0: Clar, als pobles passa molt això, no?
3: Sí, de fet, l'altre dia gravàvem i mentre gravàvem se va fer aquesta situació que precisament xerraven d'uns abeuradors que hi havia antigament de Pollença, que els varen llevar, i va haver aquest, com a, bé, discussió no, però aquesta xerrada de dir pues, s'haurien de bellevar, no s'haurien de bellevar, i nosaltres, precisament, a Pau i jo tot d'una molt varen mirar perquè varen dir, mira, justament el que estem representant... Ho estan veient ara mateix, no?
0: Mm-hmm. Clar, planteja molt de dilemes. Per una banda, una rampa permet l'accés a totes les persones, tinguin qualsevol tipus de bé, vull dir que podia accedir-hi tothom, per una banda, i per altra, les escales són patrimoni, no? És un poc aquest dilema.
2: Sí, o sigui, sí que si mires jo planteja el tema de l'accessibilitat, però jo l'he escrit pensant una mica que l'escala i la rampa realment podria ser qualsevol cosa, no? Que avui en dia hi ha moltes coses que no són ni blanc ni negre i que pareix que han de tenir una opinió molt clara des d'un principi i potser ja es mos han d'aturar a pensar què és allò que pensam, més enllà de lo que està passant.
0: Clar, món de... també les contradiccions... I també això, que no tot és blanc o negre, que és un poc la teva reflexió. Clar, Paula, tu com t'hi endinses en tot això? És a dir, tu estudies a Irlanda, no sé exactament què vas estudiar.
2: Escriptura creativa, se diu.
0: Escriptura creativa. I és un grau?
2: És una carrera universitària.
0: Una carrera universitària,
2: 4 anys, sí.
0: I allà, què vos ensenyen? Què feis en aquests estudis?
2: Nosaltres fem ficció, no ficció, poesia i guió, i després mos hem d'especialitzar en una, en el meu cas jo me vaig especialitzar en guió.
0: En guió, val. És a dir, que tu pots sortir d'allà sent poeta, sent escriptor de guions... o sent... no sé...
2: Sí, qualsevol àmbit relacionat amb l'escriptura creativa. I bé, i la majoria que sortim d'allà, sortim, la millor sí que tenim un gènere d'especialització, en el meu cas el guió, però sempre hi ha una part de tu que vol escriure ficció, que escriu poesia, que podria escriure un assaig. Mm-hmm. Al final han trocat quatre grans gèneres.
0: I aquests estudis només se fan a Irlanda, aquí també a l'estat espanyol també se poden cursar?
2: Aquí a Espanya no n'hi ha com a carrera universitària, sí que existeix escola d'escriptores que fan cursos d'escriptura, però universitari no. Altres zones d'Europa sí.
0: I qui t'has trobat? Has trobat gent de tot el món, a Irlanda?
2: Sí, a més la meva ciutat, Galway, és una ciutat molt internacional i he estudiat amb gent de molts de llocs.
0: Mm-hmm. Ha estat interessant l'experiència?
2: Sí, i ha obert moltes portes, sobretot perquè jo sempre me volia dedicar a l'escriptura més dirigida en el cine i no sabia que ho podia fer de primeres. Pensava que era una especialització i que primer havia d'estudiar cultura visual, per exemple, i resulta que sí que ho pots fer de primeres i estudiar directament escriptura.
0: Clar. I heu fet aquí un bon tàndem, no, Biel? També
3: exacte,
0: tu?
3: Sí. Jo, pues, vaig acabar d'estudiar i vaig estar sense fer feina ni res. I precisament un dia na Paula me va contactar jo per l'idea de que volia fer aquest curtmetratge i me va demanar si jo estaria interessat en encarregar-me de l'imatge i de gravar aquest curtmetratge. Uh-huh. I jo, pues, evidentment, li vaig dir que sí, perquè troc que és una oportunitat que mos pot obrir moltes portes i pues, no la podia desaprofitar.
0: Uh-huh. I ara aquest dia s'estava enregistrant i l'idea és estrenar-lo en el desembre.
2: Sí,
0: a Pollença.
2: Sí.
0: Amb molta gent. Bé, convideu tot el poble.
2: Sí, tothom està convidat, que vengui aquí i li faci ganes.
0: On el projectareu?
2: A la Fundació Roger Villalonga.
0: Uh-huh. Hi ha un auditori?
2: Sí, hi ha una sala i tenen un projector i farem allà l'estreno.
0: Aina, tu ets l'única persona que surts o hi ha més gent en aquest documental, en aquest curtmetratge?
1: Hi ha més gent, però, o sigui, són tot persones de grup i en si de teatre.
0: Mhm. Uh-huh. És per això aquesta conjunció, no? Que heu fet d'altres dues.
1: Sí, ella va venir a veure les obres de teatre, les dues que han fetes, perquè jo estic en un grup d'Oïncia de Teatre de juliol de 2025, uh-huh, que vaig fer Aineta, i ella va venir a veure les obres i, pues, com ha dit abans, va dir jo vull que Ana Clàudia sigui la protagonista, i va contactar nosaltres.
0: Uh-huh. I aquest estiu també heu fet una peça, no?
1: Sí, però... La diferència és que 2025 jo vaig ser protagonista, enguany només he fet un poc, he dit dues frases, he ajudat un poc.
0: A un paper més secundari,
1: sí.
0: Però bé, també.
1: Sí, però super.
0: Que bé. I t'agradaria ser actriu o t'estimes estudies magisteri perquè vols ser mestre?
1: Estudio magisteri perquè vull ser mestre, però m'agrada també molt lo de ser actriu i ojalà, pues... poder sempre fer obres de teatre o curtmetratge, m'encanta.
0: I ara que estàveu enregistrant, t'has plantejat qualque cosa? Si quan te poses el paper de la protagonista, t'has decidit per una de les coses que se plantegen en aquest curtmetratge?
1: Jo, quan m'han comentat l'idea, jo en principi pensava, no, les escales, el patrimoni del poble, han de quedar les escales. Però sí que és vera que ara que m'estava gravant i mentre estudiava també, de cada vegada entenc més en Aina i crec que estic a un punt que pens igual que ella. És a dir, que estic amb aquest dubte, realment ara mateix no sabria dir-te. No sé. L'entenc de cada vegada més, la veritat.
0: Perquè podien conviure les dues coses?
2: Clar, és que quan jo l'escrivia entenia que... O sigui, personalment, jo som partidària de la rampa, perquè crec que l'accessibilitat per damunt de tot, no? Perquè tots tinguem les mateixes oportunitats. Però entenc molt de les persones que també defensen les escales, no? I la gràcia del curtmetratge és que les dues idees poden conviure i que realment els dos punts tenen més punts en comú que en contra. Que és una mica la incertesa i la incomoditat del canvi, que realment tots tenim més coses en comú, tot i pensar diferent.
0: Mhm. Tu què trobes del dilema? Bien.
3: Jo, la veritat, que no m'havia plantejat mai.
0: No?
3: Perquè és com una cosa tan quotidiana que no t'atures a pensar, però és perquè quan t'ho fan pensar t'acosta trobar una resposta clara de dir, pues, no sé si ho haguessin de canviar tot, no sé si me quedaria amb una rampa perquè hi pogués accedir tothom o les escales, que és el que estem acostumats de sempre, no?
0: Uh-huh.
3: Però bueno,
1: Jo m'he donat compte de que en un curtmetratge, clar, menys el meu personatge, tothom té claríssim què vol, si les escales o la rampa. I jo, en un principi, com t'he dit, també pensava que ho tenia molt clar. Però és això, que te dones compte que les coses no són sempre o blanques o negres, sinó que poden ser grises. Mm-hmm. I és una bona reflexió, la veritat.
0: Ah, sí, sí. Està molt bé que vosaltres, que sou joves, també plantegeu tot això al poble i que hi pugui participar quanta gent millor i entre tots fer un millor poble, que al final és allò que volem tots, no?
2: Mm-hmm. Sí, sí, sí, en el final, si jo puc deixar alguna cosa amb aquest curtmetratge, és que la gent que el vegi surti amb ganes de voler aturar-se a pensar allò que pensen i per què ho pensen, i s'atrevesquin a canviar d'opinió si troben que això és el que els hi ressona més.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs avui els escoltam amb na Paula Socies, na Clàudia Martorell i en Biel Gomila. Amb ells jugam amb pollança.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Va, ara vas plantejar un joc que és molt fàcil, no heu de passar gent de pena, vull que juguem amb el poble de Pollença. Coneguem un poc més sobre el vostre poble, així que en aquesta primera prova tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Pollença.
5: Vinga, sí, serà bo de fer. Heu de dir en 30 segons que res de Pollença.
0: Carrers, mira, per allà on passa el vostre curtmetratge, segur que no ho han registrat un quant
3: de
0: carrers.
3: El primer de tot, carrer de Sant Jordi.
0: Carrer de Sant Jordi, molt bé.
1: Cecili Metel.
0: Cecili Metel.
2: Carrer Llobera.
1: Carrer de les Pageses.
3: Carrer d'Ulló.
2: Carrer de la Pau.
3: Carrer Jaume III.
2: Carrer Colom.
3: Carrer de la Mà.
2: Carrer Major.
0: Què més, men?
1: Què n'hi havia?
0: Què surt més en el vostre curt? Ja està?
1: Ja està.
5: Està bé.
0: Beníssim.
5: 10.
0: Tots aquests carrers surten en el curtmetratge?
2: No, també se'n surt un.
0: Tot passa en el carrer de Sant Jordi. Tot passa allà. Molt bé. Segona prova, perquè encara tenim més coses de Pollença.
5: Sí, vinga. Ara haureu de dir malnoms.
0: Malnoms. En teniu altres de malnoms?
1: Sí.
3: Buf.
0: No? Va,
3: jo de part de Pollença.
5: Vinga.
0: Com el gou.
2: Matutano, per meu predir.
0: Matutano,
5: Matutano.
0: És el predir.
5: Com una
0: I
5: marca.
0: Per què?
5: Sí.
2: Perquè tenia un taller de cotxes i li deien Rafael de Can Matutano.
0: Ah. Molt bé. Què més?
1: Sí. No en tenc ni idea.
0: No?
1: No.
0: No ens ha volgut cap?
2: No sé,
5: n'hi ha, n'hi ha.
3: Sí, que n'hi ha, sí.
5: Tento. O no? Que n'hi ha, segur. Vostre,
2: segur que n'hi ha.
1: Segur que n'hi ha, però...
0: Sí. No, és mateix, no és aquest padrí familiar que compartiu vosaltres?
3: O sigui, el seu predí és germà del meu predí.
0: Ah, vale.
5: Vosaltres on teniu de mal nom?
3: Bé, el meu predí li deien Biel Monjo, de part de la poble.
0: Ah, perquè clar. És poble.
3: Mm-hmm. Sí. Originalment, sí, després de ben petit se'n va anar a viure a Pollença. Uh-huh. Però sí.
0: Molt bé. Fantàstic. Doncs aquesta ha estat la primera prova, no passeu pena, que en tenim una altra, ben fàcil, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Avui que parlam de Pollença i d'aquest curtmetratge que heu fet i que ara mateix estàveu enregistrant i que el desembre podem veure i que ens farà reflexionar sobre el vostre poble, ara vos farem unes preguntes relacionades precisament amb Pollença, d'acord? Començant pel seu nom, que és molt important, el topònim de Pollença, deriva, diuen, en tota seguretat, de Polèntia, la ciutat romana que va fundar Quint Cecili Metel, mira, com és carrer, que heu dit, exacte, l'any 123 abans de Crist, molt a prop del Cudi. Això sí, això ja ho sabem, que Polèntia és el Cudi. Sí. Però vosaltres vareu agafar aquest topònim. Després, durant l'edat musulmana, se deia Volança o Albolança, però se va catalanitzar fa 800 anys i va adoptar la forma actual, Pollença. La pregunta és, què vol dir, però, Polèntia, d'on deriva Pollença, en llatí?
5: Vol dir que té poder, que és poderosa, o que és el pol, el nord.
0: Que deu poder voler dir?
1: Poderosa, no?
2: La segona, no?
3: Jo diria sí. Que del nord.
2: Del nord.
0: Sí,
2: del nord.
0: Però no.
2: L'altra.
1: No ho sé, no entenc ni idea.
0: La Clàudia ha dit poderosa, per què?
1: No ho sé, no entenc ni idea, la veritat.
5: Perquè considerau que Pollença és poderosa, ho és,
1: eh?
5: Ho és.
1: Però clar, després també et sentit l'altre, realment.
2: Perquè estava en un hort, no? I Pollença està en un hort.
1: Sí, clar.
2: Una segona.
0: Un hort està, però ha embuat un poc, això. Perquè efectivament...
5: Sou poderosos. Sou poderosos.
1: Clar, si és que m'heu de fer cas.
0: Polèntia, en llatí, volia dir això, poderosa, poder. Per això també se va establir allà. Molt bé, segona pregunta per Valtos. Ara una pregunta també històrica. Pollença va arribar a tenir 9.000 habitants l'any 1887. Això era molta població per aquell moment, la majoria dels quals a final del segle XIX se dedicaven en el sector primari, no? Per contrarrestar la necessitat de tanta població que, a més, anava creixent, en constant creixement, començaria una migració molt important que es va mantenir amb alguns alts i baixos fins a la Guerra Civil. La gent va haver d'emigrar. La pregunta és, quina era la destinació de la majoria de pollencins que varen emigrar fora de Mallorca?
5: Se'n va anar al sud de França o se'n va anar a l'Argentina?
2: A l'Argentina.
3: Sí.
2: Aquesta sí.
3: Jo aquesta també.
0: Aquesta sí, sí. Eh? Molt bé. Per què la sabeu, aquesta, Manbiel? Teniu qualque cas? Paula, sí?
2: Sí, la predina d'una atleta que anaven jo a escola era pollencina i va emigrar a Buenos Aires i ja la seva filla va néixer allà i és d'Argentina, però després van tornar a Pollença.
0: Van tornar. És a dir, que sí que heu viscut qualque cas de migració a l'Argentina.
3: Jo sempre ho he sentit dir, que molta gent va haver de partir cap allà, cap a Argentina.
0: Exacte, sí, sí. Especialment a Rosario i a La Plata, que és allà on van anar la majoria de pollencins. Heu estat mai a Argentina?
2: No.
0: I doncs sí, aquests dos eren els llocs que majoritàriament van emigrar els pollencins a l'Argentina. Molt bé. I doncs, mos queden poques preguntes, eh? Tenim una altra. La plaça major de Pollença, a banda de la plaça, què va ser? Aquesta na Pau diu, jo la sé.
5: Va ser un cementeri parroquial, o varen ser unes sitges?
3: Cementeri.
0: Clar que sí. Correctíssim. Aquesta la sabíeu, eh?
3: Sí.
0: Per què? Bueno, no, que vos
2: han
0: explicat.
2: Contat.
1: Sí. Jo recordo que xerraven també que havien trobat les restes quan feien la plaça, no? I tal.
0: Sí?
1: Sí.
0: Restes encara de l'antic cementeri.
1: Sí, d'ossos.
0: Clar, que devia estar ferrat a l'iglesi.
2: Sí.
0: No? Molt bé, doncs, darrera pregunta ara, ja sí. Una de les festivitats més sentides de Pollença, a banda de moros i cristians, ja ho sabeu, és la plantada i pujada al Pi de Sant Antoni, a la plaça Vea. Vosaltres hi soleu anar i participau?
1: Sí, claro.
0: No vos heu perdut mai?
2: No.
0: Tu vens d'Irlanda de
2: Pollença? Jo sí.
1: L'any passat, per primer pic.
0: Clàudia, justament.
1: Exàmens de la universitat.
5: El vol pujar? No?
1: No.
3: Uf, no.
5: No.
2: No, un meu germà sí que ho ha intentat.
0: Mm-hmm. Sí?
2: Sí, però no pujant.
0: No.
2: La segona corda.
0: Bé, ja està molt bé. La pregunta és, recordeu quan va ser el darrer pic que se va esqueixar? Espí?
3: L'any passat.
5: Ha estat enguany? No. És a dir, ha estat enguany?
1: Claro.
5: Com que em diu l'any passat?
3: Sí, exacte, enguany.
5: Ah, fa 2 anys.
2: Ha estat enguany, o no?
1: Enguany?
2: Sí.
5: Ja ha estat enguany, sí.
1: Anava a dir, no ho sé.
0: Clar, justament, Clàudia, tu l'únic any que no hi has anat.
1: Ah, clar, jo no he anat enguany, exacte.
0: Sí,
1: clar,
0: perquè era principi d'any, ara per ahir que fa molt, però era principi d'any.
5: Enguany i el 2018.
1: Sí.
5: Se va esqueixar, també.
0: Doncs sí, una de les festes més sentides, no?, de Pollença.
3: Sí.
0: Tu
3: sí.
0: Ho expliques quan vas pel món?
2: Sí, jo m'encanta, a més ho explico en anglès i els hi mostren vídeos de YouTube i sempre em diuen, ai, això ho feia, sí, això ho feia.
5: I ho entenen?
2: Sí, els hi agrada.
0: Uh-huh. I ara te'n tornaràs cap a Irlanda?
2: Sí, de fet, he vengut ara només 4 dies per el rodatge
0: I te'n tornes. Uh-huh. I, clar, has vengut bàsicament a fer feina i vius allà normalment.
2: Mig any a Irlanda, mig any a Mallorca. Mig any.
0: Uh-huh.
2: Sí.
0: I bé, aquesta combinació?
2: Sí, la veritat és que sí, que m'agrada estar entre dos llocs.
0: Mm-hmm. Que bé. Doncs ho heu encertat que gairebé tot, menys la primera, que...

0: També se feia això, era la propaganda publicitària del comerç.
1: Pento. Dones.
2: Que treball.
1: Illa, primer.
3: Mallorca.
4: Mallorca, no?
3: Mallorca.
4: Sí, sí, sí.
2: Molt bé. Un municipi.
3: Jo diria Pollença.
4: Sí, sí, jo he sentit sí. Una U, no?
3: I un Peridolès.
4: Sí.
3: Però al final...
2: Ah, sí? Vos ha sonat?
3: Jo sí.
4: Jo
3: sí.
4: També, però... No.
2: De Pollença. I aquesta persona, efectivament, és de Pollença. Clar que sí. Parlava de xaig. Òbviament, vosaltres no l'heu viscut. Però n'han parlat de la figura de xaig, que era aquesta persona que explicava aquest senyor que s'encarregava de donar les notícies del poble, de viva veu... I també, si havia de fer qualque gestió administrativa, era assaig. Clar, vosaltres quan vos puc demanar... Ara que ja acabam, vos puc demanar l'edat.
3: Sí, clar.
2: Sí, sí, clar. Quant d'any teniu?
4: De 9.
2: De 9?
4: 23.
2: 23, sí?
3: Jo de 9.
2: I de 9, clar, és que... Quan se n'han de recordar assaig?
1: No. Si nosaltres tampoc no el tenim present.
2: No. Enhorabona a tots tres. Pau, esperam veure aquest curtmetratge, que mos fa molta il·lusió. Després el podrà veure tot Mallorca, o només el podrem veure a Pollença.
4: Sí, en principi farem primer una estrena i després veurem si en fem un parell més o el penjarem a YouTube. Està per veure.
2: Bé, molt bé. Recordem el títol?
4: Unes escales i una rampa.
2: Unes escales i una rampa. Aquest és el dilema que planteja na Paula Socies i que na Clàudia Martorell serà la seva protagonista. Moltes gràcies, Clàudia. Ha estat un plaer. I en Biel Gomila serà el muntador. Biel, moltes gràcies a tots tres. Enhorabona, perquè passeu projectes i aquestes coses de fer pensar i d'engrescar el poble, que són molt interessants. Enhorabona, de veres.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Gràcies. Gràcies.
2: Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
5: IB3 Ràdio és cultura.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
7: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a la segunda división.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs,
11: ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
12: S'ha de fer feina. Sí.
7: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
13: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
14: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3

Moment per encetar aquesta segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres. Tenim en Toni Cardell, que està ben content del control tècnic de Carrius, Toni. Tan content de fer feina. Te fa feliç venir aquí. Ah, que sí, vols? Que ja ho sabia. Toni Cardell, gràcies. I si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber quina és la notícia del dia.

0: I saludem a l'equip de Tèntol. Miquel Jun, com estàs? Celestia Oliver, com anam? Ben
1: som
0: tornat.
1: Aquí,
0: i Maria Pons, benvinguda de nou.
2: Gràcies.
0: Avui ja mos avançam el cap de setmana, tot i que és dimecres.
3: Sí, però sempre va bé pensar...
0: Sí, men, què farem? Setmana, i sí, també planificar-nos, perquè exacte, allò de posar l'agenda de coses sempre està bé. I una cosa que passarà aquest cap de setmana, que crec que el temps ho permetrà, no, ha de ploure aquest cap de setmana.
3: En principi, tant com aquests dies, no.
0: No.
3: No dona tanta probabilitat de
0: pot
3: pluja el cap de setmana. Pot fer
0: quatre
3: cosa, però
0: quatre
3: sí,
0: gotes. Però això no aturarà l'Art i Copes, que es farà aquest cap de setmana a Sa Pobla.

0: I doncs, si avui mos toca anar fins a la Pobla, jo no fa falta que partís d'allà, ja podria haver quedat.
1: Jo m'he quedat junt, t'he de dir una cosa. Te posis com te posis, la capital de reggae és Inca.
0: Ho és, però avui xerrarem de la Pobla.
1: Sí, però vaig.
0: L'altra capital de reggae.
1: L'altra capital? Altra, no, sí, sí. No.
2: L'alternativa, no?
0: L'alternativa, exacte.
2: La capital, sí, sí. Alternativa.
1: Pla, bé, d'acord.
0: Anant fins a la Pobla per parlar de l'Art i Copes, una nit de l'art que s'allarga durant tot un cap de setmana i que va néixer ara fa 19 anys gràcies a les corolles d'un grup d'artistes que varen decidir obrir els seus tallers durant uns dies i organitzar exposicions a bars i locals del poble. Ara ja fa anys que s'encarrega d'aquest organisme i cada any dedica l'exposició central a un artista del municipi. Enguany li ha tocat el fotògraf Joan Llebrés, una persona que ha captat en la seva càmera la història, les festes i esdeveniments de la Pobla de les darreres dècades. En David Campaner, comissari d'Art i Copes, mos explica per què l'han triat ell.
3: Un protagonista vinculat a la cultura poblera i en aquest cas en Joan Llebrés, en la seva tasca fotogràfica, que ha pogut captar tot aquell moment de part de la història, tant de vida quotidiana com simplement d'elements arquitectònics i d'esdeveniments importants per al poble. També, clar, amb tot un caràcter artístic, perquè hi ha una professionalitat darrere de com el punt de vista, els colors i la perspectiva sense cap dubte té aquesta vessant artística. S'ha intentat fer una classificació de tota la seva trajectòria, des d'aquells inicis de simplement, com ell diu, de quan li donava les seves sopes, no? D'esdeveniments familiars, però després també està clarament mirant el seu arxiu, que té tota una part de retrats, de fotografia documentada, etc. I crec que sorprendrà molt en el públic, sobretot en la selecció, que ha estat molt complexa, perquè dona una visió molt general de tota la feina feta durant aquests anys.

0: Jo, com a poble, me fa ganes veure aquesta exposició, perquè en Joan Llebrés és una d'aquestes persones que te trobes a tots els esdeveniments
1: el de, mític,
0: del
1: no?
0: poble, a les bodes, a les comunions, per tot. Sempre hi fem fotos. Però me fa ganes veure aquesta part artística que pot ser la més desconeguda per la gent de la poble i d'altres pobles que el coneix.
1: Ja ben triat.
0: Sí. Però a part d'aquesta exposició central que fan a Can Planes, aquest espai d'art i cultura, també hi ha 5 espais públics més que s'ompliran d'exposició durant aquest cap de setmana.
2: Els espais públics que s'obrin, que són més o mancos que ja tenen protagonisme a les darreres edicions, sobretot el que se cerca és una heterogeneïtat de disciplines, sobretot art contemporani, en totes les seves vessants, des de pintura, escultura, instal·lacions artístiques, etc. Crec que serà una missió molt plural, un poc en la línia de les altres edicions, però òbviament amb una selecció curada, per veure també noms diferents, que no se repeteixin la mateixa nòmina d'artistes, i sobretot una diversitat perquè la ciència pugui acostar al món de l'art contemporani. Pintures a paret que
3: tapen els forats del nostre instint. És a dir, que la setmana passada parlàvem de l'art insal a les Salines, a les pobles Articopes.
0: Articopes, sí, perquè bé, tot va començar així, obrint bars i restaurants on feien exposicions i ara ja també s'ha convertit en una cosa de tot el poble.
3: Que hauríem de fer un llistat de tots els pobles de Balears que fan nits de l'art,
0: sí.
3: De qualque manera, i quin nom tenen, perquè ara també cada una comença un poc a diferenciar-se o a tenir el seu propi, com a les Salines que parlen de la sal, la seva idiosincràsia, no? És curiós perquè de cada vegada hi ha més nits d'aquestes i més pobles que se sumen en aquestes iniciatives.
0: Sí. Ara hem de dir que em parem a contar un poc com va néixer aquesta idea, perquè m'ho xerrarà que a part d'aquests 6 espais públics que on hi ha exposicions, hi ha una dotzena d'espais privats que també obrin les seves portes per oferir exposicions, concerts, moltíssimes coses. Són bars, tallers d'artistes o cases particulars que se sumen en aquesta iniciativa.
2: Els espais privats també són molt importants dins Articopes perquè també segueixen la línia de feina dels inicis d'aquests Articopes, no? Un Articopes que funcionava obrint espais des de tallers artístics o simplement des d'un se'n penteix a portar-se, no?, d'un artista o de qualcú que fes algun tipus d'activitat artística. Per tant, són imprescindibles i destacar, clar, podríem parlar d'un bon, crec que tot formen aquesta edició i donen forma i color, però, òbviament, jo parlaria també de Can Nadal, perquè és on trobarem a Ferran Pisà, que va ser l'origen, la persona que va donar forma, entre altres, en aquesta Articopes.

0: I tot això se complementa amb una oferta d'esdeveniments ben grossa, complementària. Per exemple, divendres al Casal de Can Soler hi haurà concerts de grups com Tofu, aquests que escoltam de fons, però també hi haurà espectacles de dansa o fins i tot mercadets d'art.
1: S'oferta complementària d'art i copes, com bé comentes a la pregunta, tenim concerts, danses, etc. I també és per donar aquest protagonisme a diferents disciplines. No només l'art contemporani és pintura o escultura, sinó que també és la dansa o la performance, també lectures dramatitzades i, òbviament, la música forma part, no?, d'aquest llenguatge artístic actual. I donar vida a l'art i copes és precisament això, la mescla de totes les possibles disciplines, i creiem que dona forma definitiva en aquesta edició.

0: Idò, tantes coses hi ha per fer, com diu aquesta cançó de Tofu.
1: Molt ben jugat,
0: moltíssimes, moltíssimes coses hi ha aquest cap de setmana a l'Art i Copper de la Pobla. Si voleu mirar tots els esdeveniments que hi ha, podeu consultar el programa, perquè si els hem d'explicar tots no acabarem, perquè n'hi ha un munt.
2: Idò, bona cosa. Consultant-lo, gràcies també a en David Campaner, comissari d'Art i Copes, que m'ho ha explicat com serà aquesta nit. Miquel, ara hem de fer una petita pausa perquè hem de saber quin és el Consell de la Universitat de les Illes Balears i tornem tot una.
3: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Vivenda. No, habitatge. Ja que n'hem parlat aquests dies, volem recordar que la paraula vivenda no és normativa en català. Per referir-nos a un edifici o a un espai destinat a ser habitat, la forma correcta és habitatge. Ara bé, segons el context, podem filar un poc més prim i fer servir les paraules com ara casa, pis, apartament, torre, xalet, casa de pagès, possessió, mas, domicili, finca, immoble, llar, entre d'altres. Teniu ben present que totes les llengües del món cobreixen les necessitats comunicatives dels seus parlants en tots els àmbits de la vida, perquè els parlants són els qui donen vida als idiomes. Ja ho sabeu, vivenda no, habitatge sí. I terme explicat, terme acabat.

0: I avui és dimecres i hem de descobrir quin és el mot en desús, la paraula en desús, Maria, mam.
1: Sí, avui mos toca escoltar la paraula que mos proposa, que no s'empra tant o que no la senti gaire, na Teresa.
2: La paraula que m'agrada és un al·loc ben polissó.
1: Bé, ja mira, per qui no ho sàpiga, avui dia la paraula polissó o polissona fa referència a una persona que obre amb mala intenció o al manco dins l'àmbit balear se li dona aquest sentit normalment. Segons el DIEC, també ho defineix com noi noia que és mal creient, que romancetja per no fer el que li diuen. I segons el diccionari català valencià balear té altres significats que actualment podrien dir que gairebé ja no s'utilitzen o tenen un caràcter més històric o dialectal. La primera secció que apareix en aquest diccionari és faldeta curta i doblegada que portaven en els segles XVIII i XIX les dones de baix la falda perquè aquesta paregués com estufada, no? Perquè aquesta la falda tingués com una forma
0: això
1: més...
0: Això se deu un polissó.
1: Voluminosa. Una cosa que tampoc ja no s'usa.
0: Perquè i... ja no hi ha... Ja no,
1: home, ja no m'ho estima així, el dia a dia, el manco, pintura en el teatre o coses de queixes, però... I d'altra banda diu que a Felanitx les polissones són també postetes movibles que tenen les persianes per poder-hi veure millor.
0: Ah, que bo.
1: Que jo això tampoc ho sabia, però si ho diu el diccionari, idò, i serà així. I fins i tot aquest mateix diccionari ens destaca una expressió que especifica que s'empra a Mallorca, que és fer joc dels polissons que fugen quan estan rodons. És a dir, que quan te'n vas d'una casa, tot d'una que has acabat de menjar i no has pagat, no t'han cobrat res. Malo, malo.
0: Això és el que em diuen ara, que no ho sabíem, i per tirar de dir amb això, un simpa. No digueu un simpa.
3: No.
0: Perquè més un simpa, que és castellà. Poden dir, fet jo dels polissons que fugen quan estan redons. Què has fet? El joc dels polissons, que has fet quan has estat
3: clar.
1: Home, lo seu seria no fer cap joc de polissó i
0: no,
1: pagar, no?
0: No?
1: Però...
3: Jo seria lo seu,
1: sí,
3: clar.
1: Sí, que t'empleia aquesta expressió.
3: El català seria sense pa, no? Sense pa. Simpa, sense pa.
0: Sí, no, però m'agrada més aquesta. No sabia
4: avui ha tornat humorista.
1: Avantguardista sí, sí, està avui.
0: Una pràctica tan antiga, aquesta, que ja la reculli el Cove Moll amb aquesta dita.
1: I quedem a Mallorca, segur que això a Mallorca s'adonava un temps, en tot cas. El significat que amaga més història és el segon, que ens apunta el Diec, que defineix la paraula polissó com una persona que s'embarca clandestinament en una nau o una aeronau sense satisfer el preu del passatge. I, de fet, aquest mot prové del terme francès polisson, que es documenta al segle XVII i que inicialment designava un rodamón o un al·lot que voltava pels carrers i posteriorment també va adquirir els sentits de persona entremaliada, trapella o de comportament poc decorós.

0: És curiós aquest origen de francès, polissó, polisson, no sé quan se diria en francès, però sí que hi ha aquest origen que tenen com a poli, que té aquest sentit de furtar, robar, que és un poc ara explicaves, d'això de...
1: De ser dolent o males intencions, o d'anar-te'n fora a pagar.
0: Partir sense pagar, exacte, o agafar un vaixell sense pagar, o aquesta cosa així, però això és un polissó, i que també mos ha arribat aquí a les Balears, i també diuen que per les zones de Solla, Andratx, Palma i Eivissa, especialment perquè, clar, hi havia molt de polissons que s'embarcaven en petites barques d'amagat des de Marsella i arribaven a les costes de Solla, d'Andratx, de Palma i d'Eivissa, que és allà on teníem més contacte amb França i que d'aquí també ens hauria arribat aquesta paraula, el polissó o polissona, que és realment fantàstica i que encara s'utilitza.
1: Jo la dic, però no sé si vosaltres si la diu molt de dins imaginari.
2: Sí, sobretot en els infants que no se porten bé.
1: Sí, perquè no és com un dolent com el dimoni, saps? És com una cosa de...
2: És un polissó, polissonet.
0: És així. I després també m'ha fet pensar en aquella etimologia popular que diuen a Falanich, que diuen garçon, per allò que dels estiragassons, que vendrien de garçons. Garçon també sembla que seria amb un origen francès i també tindria com aquest sentit de lot, poc, polissó, precisament. Així que, curiosa aquesta paraula, polissons i polissones, que ho poden ser un poquet, òbviament, sempre pagant.
1: Per favor, no, gràcies.
0: No en sa terme literal, definició del terme. Així que gràcies, Maria, per avui apuntar amb la paraula i tornant tot d'una feina un tèntol.

0: IB3 Ràdio és formació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: La balanguera misteriosa.
2: No, allà... fila.
3: No, misteriosa.
2: Misteriosa.
3: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
1: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
3: Molt bon dia, Miquel Àngel.
4: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
3: Han passat moltes coses aquesta setmana.
1: Hi ha una triatló. Què és una triatló?
3: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
4: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
3: Però per nedar no hi ha manera.
1: No.

Avançant, són les 4 i 25 minuts i ara vos hem de contar que la nova editorial Moll ha recuperat un llibre d'Antoni Vidal Ferrando que se titula La mà del jardiner, novel·la de 1999 que ara s'ha reeditat.

0: Això és Pluja de novembre, poema de Vidal Ferrando, interpretat per Llunàtiques. Però el que dèiem, l'editorial Moll ara ha recuperat la seva novel·la La mà del jardiner del 1999, que va ser Premi Sant Joan de Narrativa en una edició íntegrament revisada pel mateix autor santanyiner. Són les ferides que marcaren les generacions posteriors a la Guerra Civil, ple de contradiccions aquest temps i ambientat a Santanyí. La mà del jardiner forma part d'una trilogia iniciada per Les llunes i els calàpets, també recuperada per Moll, amb una revisió també íntegra de l'autor, i completada aquesta trilogia per L'illa dels dòlmens. Ara, la presentació d'aquesta reedició, d'aquest volum, es durà a terme demà dijous a les 7 de l'hora baixa en el Teatre Municipal de Santanyí.
1: I nosaltres volem parlar amb el seu autor, que és en Toni Vidal Ferrando. Toni, com estàu?
2: Molt bé.
1: Que bé.
2: Content d'estar amb altres.
1: Nosaltres també.
0: Que bé.
1: Ara fa estona que no xerràvem. Estàu content d'aquesta reedició?
2: Sí, la veritat és que sí. Quan penses, perquè una de les essències d'una obra literària és que tingui perdurabilitat, no? I penses, fa 27 anys que va sortir per primera vegada i encara interessa. Això ja és una primera bona notícia.
1: Tant,
2: molt bona notícia.
1: I tant que sí, aquest interès sí. Per la reedició. I és una trilogia, ja la vareu escriure com una trilogia. Aquesta és Trascàdita en Celestí i aquesta La mà del jardiner seria la segona entrega.
2: La vaig, però a poc a poc me n'adonava que feia una trilogia. Sí. Quan vaig començar la primera, no me pensava fer una trilogia, me pensava fer escriure una novel·la. Després me va començar a venir en el cap, perquè la primera, més o manco, acaba a la Guerra Civil. I vaig dir si fes la postguerra. I vaig fer la postguerra i mentre ho feia, ja hauré d'acabar, hauré de fer fins al segle XX, fins a l'arribada del turisme.
1: Mm-hmm.
2: Sí, a poc vaig anar veient que allò era, anava molt bé, que me donava opció a fer una trilogia, mm-hmm. perquè jo, al segle XX, d'altra banda, jo havia fet una tesina enorme, que me va durar 5 anys, no una tesina de les Cases Susan, del segle XX, de trànsit del segle XX al XXI, i també tenia coneixement com a història, havia sentit moltes històries, i una cosa i l'altra va ajudar.
1: Clar. I la tesina sobre què la vareu fer, Toni?
2: La població i la propietat de la terra en el municipi de Santanyí, 1968-1920.
1: Uh-huh. Uh-huh. És a dir, que aprofundiu en la història i tot aquest material va servir, sí. Llavors.
2: La me van editar en el Treball i el Dies d'Editorial Moll després en aquesta tesina. Sí, moltes coses, perquè me van contar moltes històries. Jo sempre m'ha agradat molt sentir històries. Un temps hi havia aquells narradors orals dins els cafès, sí. Per dies de matances, quan sorties a la fresca, i contaven unes coses fantàstiques, i te quedaven, i tot allò va influir molt, també, en la novel·la.
1: Mm-hmm. Clar.
0: Clar, en Toni, és una novel·la que vau publicar el 1999, 60 anys després de la finalització de la guerra, que va suposar per vosaltres aquest, que va suposar aquesta novel·la, com a novel·lista?
2: La veritat és que, primer, me va consolidar, perquè jo un temps pensava, jo just he fet poesia, novel·la no en faré mai. I quan vaig haver fet Les llunes del calàpet i vaig fer La mà del jardiner, vaig dir, no, això és un gènere que també m'ho pas molt bé, me costa molt, jo som molt lent en tot, però me suposa una mitificació de la vida, de tot el que jo he conegut, de tot el que jo he viscut, una manera de que no se mori per sempre.
1: Mm-hmm. Clar. Toni, vos considerau un fill de la postguerra?
2: Sí. Mm-hmm. Sí, mos va marcar absolutament les nostres vides. Mm-hmm. No, o manco jo, que era un insensible, allò te queda per sempre. Quan el teu cor encara està tan pur, les marques ja no se'n van mai. Per molt que lluitis en coses que dius, no, això quin terbarà que farem i tal, però allò sempre queda un poquet, sempre queda un poquet.
1: Clar, de fet, sí. Ho deies en el llibre, diu com els tumors, com el foc de Sant Antoni, les guerres existeixen des de sempre, com les fans canines que soten els assentaments humans més desvalguts fins que els vius han de recórrer a alimentar-se de cadàvers. Clar, això és un dels textos d'aquest llibre, per tant, és un llibre cru.
2: Sí, la veritat, jo crec que, perquè un dels temes de fons d'aquesta novel·la és l'antagonisme humà. Perquè, per això, perquè les guerres en realitat no s'acaben mai. Quan acaba una guerra, ja deixa una llavor que ja veurem quan fructificarà, no? Per la propera. Els homes sempre estan disposats a entrar en conflicte, mogu per les enveges, per les pors, per les gelosies, per la visceralitat, per tantes coses. Ara bé, també es ve que una cosa que tampoc no s'acaba mai assistint de felicitat. No és tampoc un llibre radicalment, essencialment pessimista, ni de molt. És un intent de mitificar la vida. Per tant, quan ho mitifiques, li dones una gran importància.
1: I qui és aquest jardiner? I què fa la seva mà?
2: Sí, això va ser... Això sap què va ser? Perquè sap què deia en Blai Bonnat? En Blai Bonnat deia... Diu, Toni, el títol de la novel·la, no em pots dir res que veure en la novel·la.
1: És molt Blai Bonnat, no?
2: Que
1: sigui atractiu,
2: que agradi, que cridi l'atenció de la gent. Però... I això ho he agafat d'una frase de Sobre, que parla de la mà del jardiner, que m'ha quedat, la mà del jardiner, és un títol una mica, sí, és molt, molt especial, m'agrada, però també se'n pot fer una interpretació i molt en consonància en la novel·la, que és que així com el destí de les poncelles depèn i dels brots i depèn de la mà del jardiner, que és la que decideix quines ha d'arrencar i quines han de deixar florir, el dels protagonistes també és producte de les seves circumstàncies ambientals, i no és, no acaba de la seva llibertat d'elecció.
0: I la mà d'en Blai Bona, que també hi va tenir a veure amb aquesta novel·la, com sempre?
2: No, ja no.
0: Bé, la mà, ben que digui.
2: Quan jo era jove... Sí,
0: aquest record, exacte.
2: L'admiració per en Blai, absoluta. En Blai és un dels grans, vull dir, nosaltres no tenim per què envejar cap aquesta de literatura mentre hi hagi Blai Bonnat. Jo sempre ho conto. Jo estava enamorat d'en Machado i d'en Lorca, estava enamorat. Perquè en aquell temps estudiàvem en castellà, el llibre en català, quasi no n'hi havia, no en trobaven, no tal. I jo, en Bernat Vidal i Tomàs, d'alguna manera, d'una manera sense voler interposar res, però me deia, Toni, hauria d'escriure en català. Jo pensava, no ho sé. Quan vaig descobrir en Blai, vaig dir, oh... I això d'en Lorca i això d'en Machado se pot fer en català perfectament, perquè jo el vaig trobar extraordinari. Sí. Després vaig haver de passar anys perquè la seva influència no me condicionàs, perquè me sentia condicionat per ell.
1: Mira, sí. Aquests dies, Toni, s'han fet unes jornades de literatura que se diuen FLEM, Festival de Literatura Magaluf, i hi havia dues al·lotes que tenen un podcast de literatura que parlaven del llibre 39 graus a l'ombra d'en Antonio Vicenç. I sí. Explicaven també que Santanyí sou un lloc d'escriptors, de poetes, que és curiós també com tantes persones han estat tan influents, i també explicava molt, que tu ho has dit, l'importància de la figura del farmacèutic, no el va?
2: És essencial.
1: Que prescrivia llibres, exacte.
2: Sí, en Bernat Vidal figura a totes les enciclopèdies com a mestre de la generació de poetes mallorquins dels anys 50, no només de Sant Inés. En Llompart ha dit, no, tots sense Bernat Vidal no hi hem estat mai tot el que som. En Lorenç Mollà, quan feia 10 anys que Bernat Vidal era mort, encara li enviava un poema cada any el dia del seu sant. Wow. En Bernat Vidal va ser fonamental a dins la literatura. Per trànsit, per abandonar la poesia mallorquina que havia entrat en decadència, i estava gran en el cover i tal, però en Bernat va introduir les avantguardes. Sí?
0: Ha estat un guia per
1: i per tu
0: per
1: també,
0: tots.
1: Toni?
2: Per jo ha estat el meu gran mestre, en Bernat Vidal. Va ser el meu gran mestre.
1: I li dues estimava llibres?
2: Estimat país, sí. La llibertat, la democràcia, sense temer-me'n. Perquè quan ets jove, si t'entén, dius que no m'ha de contar història. Però no te'n temies i t'enamoraves de totes les expressions de l'art i de la cultura i de la llibertat i de... t'enamoraves, perquè ell te'n feia enamorar. Sí.
1: I va tenir oportunitat de llegir La mà del jardiner en Bernat Vidal?
2: No. Ja s'havia mort, en Bernat feia... Sí, sí.
0: Antoni, clar, ara l'heu revisat en aquesta edició que ha recuperat, que ha reedit Moll, l'editorial Moll. Com l'haurien de rellegir? Com l'haurien de revisitar avui dia?
2: L'he revisada, però en essència l'he revisada perquè m'agrada posar un exemple. Tu pots anar impecablement vestit, però si dus una taca de foig en el jac o la camilla i que se vol, mira que vas mudat, mira que vas bé, ses xabates, tot perfecte, però aquella taca de foig ho espanya tot. I és impossible escriure un llibre de 200 pàgines sense fer talles de foc. I llavors, quan el llegeixes, el llegeixes, diu, oh, aquí, ai, aquí de sa. I lleves les talles de foc, i llavors queda bé.
1: I ha quedat una edició fantàstica. La mà del jardiner, Toni Vidal Ferrando, el presentau demà, Toni, a Santanyí.
2: A presentar demà a Santanyí, sí. Sí, sí.
1: Convidam a tothom, i de que vengui.
2: Sí. Ja m'agradaria, i que ho llegeixin sobretot.
1: Exacte.
2: Sí, molt ja l'han llegida. És una novel·la, és de ser novel·les que m'han dit més vegades, és la teva novel·la que m'agrada menys. No m'han dit moltes vegades, però aventura 7 o 8, que m'han dit, aquesta novel·la, triï aquesta novel·la. Sí. Jo m'acosta a triar. Això és quan tens fill. Dius, quina... l'estima tot.
1: Igual,
2: l'estima tot.
1: Només faltaria. Sí. I doncs sí, Toni Vidal Ferrando, demà a les 7 del capvespre en el Teatre Municipal de Santanyí se presenta amb en Tomeu Canyelles, el teu editor de l'editorial Moll, i també autor del pròleg d'aquest llibre, d'aquesta reedició, La mà del jardiner, demà. I doncs que vagi molt bé, Toni, que segur que hi anirà.
2: Moltes gràcies.
1: Vos enviem una ferrada forta. Gràcies, Toni.
2: Igualment.
1: Gràcies, Toni. Fins aviat.
2: A vosaltres.
1: Fem una petita pausa, perquè en Pau de Sierra ja és aquí, i hem de parlar de música i de Lorca. Mira, ara que en Toni Vidal mor de que va llegir molt Lorca quan era jove, ara en parlarem, però de músiques i Lorca.
3: I de tres ràdios, humor.
4: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
5: Benvinguts a Esports 3 en joc.
4: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3 Ràdio. Les cançons dels altres.

0: Han de rebre en Pablo Sierra i Pablo, te rebrem amb una cançó.
1: Vinga, sí.
0: Que no, no ha sonat poc aquest dia.
1: Una cançó que ja l'han sentit almenys 2 milions de persones.

0: Doncs sí, tu ja ho deus, a plena efervescència d'aquesta pel·lícula, La Bala Negra, que ja han vist més de 2 milions d'espectadors.
1: Ho
0: Avui...
1: comentàvem en Es Control, que després de Torrente Presidente, La Bala Negra és la millor estrena d'una pel·lícula espanyola.
0: Exacte, exactament. Idò, torna't-se per aquí i t'ha fet pensar en les músiques de Federico García Lorca.
1: Sí, en la seva relació amb la música i en la seva vessant com a músic, perquè va estudiar piano, el tocava, va arribar a gravar un disc. D'això parlarem d'aquí 2 setmanes, perquè
0: Ah,
1: dividirem
0: és a dir,
1: aquest
0: que...
1: Lorca i música en dos parts,
0: Té dos
1: perquè
0: capítols.
1: és que dona per molt. Hi ha molta, molta teca.
0: Mira, m'ha agradat ara que mos ha anat bé que en Vidal Ferrando deia, clar, el meu gran referent quan jo era jove era Lorca, perquè, òbviament, llegíem en castellà. Ell va néixer l'any 40 i busques.
1: Sí, estava parlant de 50.
0: Per tant, doncs sí, era també el gran referent de la seva època.
1: Sí, no, i s'havia de llegir Lorca en aquella època, plena dictadura. Evidentment passarem per sa mort, per l'assassinat de Federico García a Granada, però abans hem d'anar en el principi, a Fuentevaqueros, el poble de la Vega de Granada, on neix Lorca el 5 de juny de 1898. També va néixer un any icònic assenyalat a la història espanyola. Clar, després, a principis del segle XX, quan Lorca és un boix, i això també es comentarà a la pel·lícula sense fer-li spoiler a ningú, doncs ens el podem imaginar allà, en el seu poble, doncs sentint llauradors i bugaderes entonant tonades com aquesta.

0: Un folklore, diuen els biògrafs de Lorca, que va conduir en aquest fill d'una família benestant i bastant il·lustrada per l'època a estimar-se la música fins al punt de voler, Pablo, dedicar-s'hi.
1: Està molt bé subratllar això, que pertanyia a una família bastant il·lustrada per aquella època, a principis del segle XX, perquè el seu pare era propietari agrícola, però la seva mare era mestra d'escola, i diuen que va ser una grandíssima influència perquè ell, de ben petit, començés a llegir autors com, per exemple, Cervantes, però també perquè s'enamorés de sa música, especialment de sa música d'arrel popular. I a Lorca no se'l pot entendre sense imaginar-se'l després, a sa adolescència, davant ses tecles d'un piano, un instrument que també surt a sa pel·lícula. Mm. Com tants altres al·lots de províncies, d'aquestes famílies de sa burgesia rural, podem dir, va baixar a sa capital a estudiar el batxillerat, una cosa que els balears doncs, coneixem perfectament, sí, perquè han sentit històries
2: de gent
1: que venia a instituts, o en es casa a Menorca, supos que funcionaria igual, amb a seminari de Ciutadella, però sí, a Eivissa és molt fàcil trobar-te al·lots de Amunts o de Sant Antoni, fins i tot, o Formenterès, que anaven a vila i quedaven interns en el seminari, si no tenien família allà a la ciutat. Doncs Lorca va fer el mateix, va anar a Granada, va fer el batxillerat i allà també va estudiar piano i es va encomanar aquesta dèria, aquesta cosa, per la música clàssica.

I sota el mestratge d'un pianista, que es deia Antonio Segura Mesa, aquell marrec que no tenia problema per aprendre's de memòria amb moltíssima facilitat tonades de collita o coplilles populars, també va fer-se seus pianistes, compositors com Chopin, Debussy, Beethoven, o qui serà potser una de les majors influències dins de l'imaginari que ja estava començant a construir el jovenet Federico. Parlam de Manuel de Falla.

0: Ara parlàvem justament de Manuel de Falla, ja sí. que també va influenciar García Lorca, perquè justament també va passar per Mallorca en Falla, i enguany, de fet, dia 14 de novembre, farà 80 anys de l'aniversari de la seva mort.
1: Avui he descobert que era Mateu, a Mac intercalada de segon llinatge.
0: Ah, sí? Si no, Falla, Mateu?
1: No sé si va venir aquí a buscar algun güelo, perquè era gadità, però sí que va passar poc abans de sa guerra, durant sa república, el 33-34.
0: Idò, sí. I també hi ha un grup ara que se diu Sang, que li fan un petit homenatge també a Manuel de Falla i a la seva música. Però bé, Falla era amb Isaac Albéniz, també molt present aquí, sí. i Enric Granados, molt més que un compositor a l'Espanya de principis del segle XX.
1: Sí, podem dir que eren una mena de, si no d'artistes pop, sí, de gent de sa cultura molt reconeguts perquè, clar, estrenaven les seues obres, els seus ballets, les seues sarsueles, i van tenir molt d'èxit en vida, que és una cosa que no li ha succeït a tots els compositors.
0: No.
1: Clar, entre la burguesia il·lustrada, entre aquesta classe social a la qual pertanyia la família García Lorca, doncs era fàcil doncs, trobar les primeres gravacions d'aquests compositors. Eren gent doncs, molt respectada, molt reconeguda. I clar, a Lorca una cosa que li va agradar molt de Falla, ja d'adolescent, i que després doncs, supos que serà molt important perquè tots dos es facin amics i col·laborin junts durant molt de temps, fins a la mort d'en Lorca, és que Falla també buscava aquesta mescla entre un registre més culte i tot el que bullia, Esquerra, aquest xup-xup del folclore més popular. Un mestissatge ibèric, celta o mediterrani que duim a sa sang, els que som de per aquí, i que podem dir que anys després provocarà aquest maig entre el poeta i el compositor.
0: És a dir, que se varen conèixer.
1: Sí.
0: Se produeix aquesta trobada entre Lorca i Falla.
1: I m'ha sorprès que amb tot el que s'ha estudiat i el que s'estudia sobre la vida de Lorca i també les bones biografies que hi ha sobre Falla, hi hagi discrepància entre els historiadors doncs, per saber en quin moment es va produir aquesta trobada. Perquè uns diuen que va ser el 1919, d'altres dos anys més tard. Però tant se val perquè on sí que hi ha entesa és en el lloc on es conegueren. Falla i Lorca coincideixen a Granada, que podem dir que és més que rerefons del que és a punt de succeir. Falla, ja ho hem dit, era natural de Cadis, però es va traslladar, es muda a Granada cap al 1915, que just acaba de publicar L'amor brujo. Ho sentíem abans de fons, un ballet que va fascinar el jove Federico, que ja s'ha inclinat cap a l'escriptura. Diuen que quan va morir Antonio Segura Mesa, seu mestre va deixar un poc de banda el piano, s'estudi del piano, però no va abandonar l'instrument perquè el farà servir més endavant, doncs, per exemple, per fer sa part musical de seu teatre. Però El amor brujo li encantava i en aquell moment Lorca ja s'ha mudat a Madrid, ja ha començat els seus estudis universitaris i ha encetat aquesta aventura de la residència d'estudiants que tantes vegades hem sentit de parlar que sortia en els llibres, per exemple, de llengua i literatura. Però és justament en un d'aquests retons, perquè mai va deixar de baixar a Granada, retons fugaços però constants a la seva ciutat, on coneix Manuel de Falla. Que els agermana i els posa a fer feina plegats? Doncs, a més d'aquesta recerca no, d'allò culte i allò popular, doncs tenien una passió en comú, la música del poble gitano.

0: Ara que escoltàvem aquesta peça, en Raquel Agüero ens envia un missatge que Pablo t'escolta i que...
1: No, home, perquè li he deixat una falca comercial
0: li
1: quan venia cap aquí.
0: Diu, m'encanta la secció d'en Pablo.
1: M'ha enviat un WhatsApp i li he dit, ara parlaré de Federico, però de Federico García Lorca, no d'un altre.
0: Bé, més coses. Entre el 13 i el 14 de juny de 1922, coincidint amb la festa del Corpus, entre els aljubs de l'Alhambra, es va celebrar la primera edició del concurs de Cantejondo, que amb altres artistes intel·lectuals havien impulsat en Falla i en Lorca, tots dos.
1: Això que coincidís amb el Corpus, no sé si era una provocació, perquè Falla era catòlic, practicant i molt conservador, o una coincidència, perquè 13 o 14 de juny, a dia d'avui segueix sent una data fantàstica per fer un concert o per organitzar un festival. Però el que sí que trobo...
0: Sí, el cor potser-se.
1: Sí, sí, però el que sí
0: més
1: que he trobat...
0: Més o menys aquest dia.
1: Que, a més d'aconseguir una subvenció de 100.000 pessetes de l'Ajuntament de Granada, que devien ser souets, gastadors, per l'època, doncs van haver de canviar l'ubicació, perquè en principi volien fer aquest concurs de Cantejondo a l'Albaicín, el barri més flamenc de la ciutat, però clar, avançant-se a l'engentada que es podia arribar a reunir, van decidir dur-lo a dalt del Puig on es troba l'Alhambra. O sigui, que van canviar un lloc per l'altre, però potser van guanyar una ubicació encara més polida, encara més potent.
2: L'Albaicín també s'hi posen molta gent i pot haver desastres, eh?
1: No, no, i tant, perquè són carrers superestrets.
2: Superestrets i tots amb escales.
1: La part antiga, els barris històrics de Palma, són avingudes,
2: sí,
1: de vora l'Albaicín.
3: Vaja!
1: Clar, la raó principal que els movia a organitzar aquest concurs, en aquests dos i en altres intel·lectuals i artistes, per exemple, hi havia el guitarrista Andrés Segovia o el pintor Zuluaga, quina era? Doncs alerta, perquè això també m'ho ressonarà potser un poquet contemporani. La por que tenien Falla i Lorca a que bona part de la riquesa del flamenc es perdés, despassada per algunes expressions que entraven molt bé en el públic, podem dir menys enters o menys relacionat amb aquest gènere, que anava als cafès Santa Blau que hi havia per Granada i per altres ciutats, que també són escenaris de la bola negra, no desvetllant res dient això, però hi ha una escena que a mi m'ha agradat particularment a Santa Blau.
3: Sí. Miro.
4: I vam posar alguna condició i tal, perquè en aquest concurs de cantar i tocar un flamenc menys comercial, podríem dir.
1: Sí, que només compareguessin en el concurs aficionats. És a dir, gent que cantava o tocava a casa seva, a la seva família, en el carrer, però no davant públic, o sigui, no a canvi de sous. Persones que, com faria Camarón de la Isla dècades després, aprenien de memòria tarantos, zambres o aquestes granaïnes que Lorca es dedicava a recol·lectar, transcriure i harmonitzar, perquè en aquella època no hi havia gravadora, sempre que era tornada per la seva terra i feia un volt per aquelles contrades properes a la ciutat de Granada.
0: Ara farem un volt en el temps, Pablo, perquè ens situarem a dir de 9 d'agost de 1936, quan l'amistat de Manuel de Falla i Federico García Lorca no va impedir l'assassinat del poeta.
1: Ja hem avançat que Falla era un home catòlic i conservador, i tot i els esforços que va fer perquè alliberassin o almenys li perdonassin la vida al seu amic, no va tenir èxit. I amb aquest episodi m'agradaria acabar avui aquesta primera part de les dues que farem sobre la música lorquiana, perquè les guerres, cap d'elles, no són relats on tots siguen bons o tots siguen dolents, sinó que entre mitges apareixen personatges que segurament mos desquadren si els miren de prop. I Falla, jo crec, això no ho sabia abans de... O sigui, coneixia la figura del compositor, però no sabia aquesta vessant seua, doncs molt catòlica, molt conservadora. Era un personatge que no havia estat a males en la República, però tampoc estava a males amb els colpistes. I per això m'apareix un personatge fascinant. Era contrarrevolucionari, però això doncs no el va dur a tenir carnet de cap partit, i la seva independència va ser tal que quan es produeix el cop d'estat hi ha una crida entre intel·lectuals de dretes, podem dir, per firmar un manifest en recolzament en allò que ells s'anomenaven Creuada Nacional. I ell va dir-li a Ramiro de Maeztu, que era un personatge que tenia molt de poder dins la cultura d'aquell moment, que ell no firmaria res que recolzés aquella massacre que no va tardar, que no es va tardar molt a batir, com deia, Creuada Nacional.
0: Clar, Manuel de Falla, però això no li va jugar